0: sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
1: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
2: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
0: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
3: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Real Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
0: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
3: De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Barat ha disputat els primers 45 minuts del partit.
0: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
3: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: I en motor ha començat el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Rally, de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants de Gadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders, amb 12 segons d'avantatge sobre Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes.
4: Fins aquí les notícies.
5: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Déu vos guard!
7: He vist el Barça!

0: La Renaixença.
1: Bé, avui ja us avanço que tenim un objecte polèmic. No ens posarem d'acord amb el nom, bàsicament. És que tothom li diu de maneres diferents. Avui dediquem el capítol a l'esprai aquest pulveritzador dels productes de neteja.
2: A veure, qui tria els objectes en aquest programa?
1: Bueno, tot un
2: equip. Presento una denúncia.
1: Hi ha tot un equip de redacció i de contingut d'aquest programa.
3: Vols que et digui com va anar la reunió? Estaven tots allà, aquests de contingut, de guionista. Sí. Hem de pensar algun objecte per la Renaixença. I un havia deixat un pot de catxacieta allà sobre. Sí. I el més llest de tots va dir, en direm flis-flis. Farem el programa sobre el flis-flis.
4: Jo li dic flus-flus.
5: Flus-flus? A veure si seràs castellana, tu.
1: És que és castellà, flus-flus.
5: És castellà, flus-flus, eh?
1: Sí. Bueno, ja us he dit que no ens posaríem d'acord. El precedent del flis-flis, o flus-flus, que li diu la Mercè.
2: No, flus-flus, no.
1: Flis-flis, entès com a sistema de bomba manual per pulveritzar un líquid, diguéssim. Sí. Això ho inventa un metge nord-americà a finals del segle XIX.
3: Collons d'americans.
1: Sí, noi, sí. Un metge que, pulveritzaven medicaments pel nas. Tiraven com una bomba amb una pera, sabeu?
2: Sí, una pera.
1: I amb una pareta, i llavors amb allò pulveritzaven aigüeta amb cocaïna, coses d'aquestes.
5: Sí, jo diria que la cocaïna va millor sense aigua, però m'ho han explicat, jo no ho sé.
1: No, però els metges abans veu que ho feien, això.
5: Vale.
1: Els metges, eh?
5: Sí, d'acord.
1: Com a tractament, no per oci, diguéssim. Tot això ho feien a finals del segle XIX, El fill d'aquest metge americà que inventa aquest esprai, aquest llavors ho implementa en el sector de la perfumeria. Això sí que ho recordareu tots, aquelles ampolletes de perfum que van amb una pera.
2: Són ben maques. Sí.
1: Que s'apreten.
2: M'agraden molt. Doncs, ja sé que fa col·lecció.
1: Allò és l'origen del flis-flis, o el flus-flus.
4: Alto un moment. És que et veig així, fent així.
1: A la pera, perquè estic apretant la pera.
4: Vale. Jo he sentit moltes vegades l'expressió aquesta de mira aquella tia, quines peres.
5: Sí, que l'he sentit. Jo també l'he sentit.
4: Sí, el típic garrulo que es pensa que les peres, no? Vull dir que...
1: Les tetes.
4: Exacte.
1: Sí.
2: Els pits.
4: Que ve d'aquí, no? Ve d'aquí, això del...
2: No, per apretar.
4: Per pressionar.
3: Sembla que vagis els pajaritos, perdona que t'ho digui, tocant les peres.
4: Bueno, doncs segons quins homes també sembla que vagin els pajaritos. Els pits no són per pressionar com les peres.
5: Què s'ha de fer amb els pits, llavors?
4: Tocar-los suaument, són sensibles, són molt delicats.
5: Una mica de petonets també se'ls pot donar.
4: Bueno, sí, però no els apreteu així com si fossin perfum.
2: Podrem fer unes classes algun dia, Mercè?
4: Sí. Portaré un maniquí.
1: No és un flis-flis, vull dir que si apretes un pit no surt, no dispara aire.
4: A vegades sí,
3: a vegades sí.
4: Sí, però també, si l'aprendes així, no dispara res. No?
1: De veritat, sisplau.
4: Bueno, humor de qualitat.
1: Bueno, el que va marcar un abans i un després en el món del flis-flis va ser l'aparició als anys 20 de la bomba manual Flit. No sé si ho recordareu.
4: Era
1: una mena de manxa, un tubo que tenia una manxa al final i disparava insecticida, bàsicament. Va ser tan famós als anys 20, dels 20 als 50, que el nom de la marca s'ha incorporat al diccionari. Vull dir que un flit, actualment, ja és sinònim d'insecticida.
2: I flitar també es diu.
1: Sí,
5: és l'acció d'aplicar el flit, no?
1: Exacte. Sí, està acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans. Sí.
2: En sèrio. Josep i la Maria es passen el dia flitant.
1: Sí. No sé si és l'exemple. Bé, la forma del flis-flis actual, heu de saber, el que té com un gallet, com una pistola, allò és un invent d'una empresa japonesa.
3: Com el del catxacete, vols dir, no?
1: Exacte, sí, correcte. Aquest s'inventa al Japó el 1960.
5: Que per 4 dies.
1: Sí, és molt pràctic el sistema aquest, si és de qualitat. Perquè si és senzillet, hi ha un moment que comença a perdre líquid per tot arreu, hi ha un punt que tu estàs netejant, i quan te surt més catxacete pel cotze...
3: Ara...
1: Que per la punta de la pistola...
5: Vol dir que ja has de canviar.
1: És que allò s'ha de canviar.
5: Sí.
1: Allò. Jo el que no puc és també el... Ara han posat això de on i off.
5: Ah,
1: a la punta,
5: ho has de girar.
1: A la punta ho has de girar.
5: Vaig tardar a descobrir-ho.
1: Bueno,
5: és que jo, jo el tornava.
4: De veritat.
5: Jo anava a l'Schlecker, escolti, que això no funciona.
2: On i off?
1: Té on i off, has d'anar girant. Sí. El problema és que...
2: No i fo.
1: Al revés. On i off.
2: Sí.
5: És que ell
1: ho llegeix. Ho has de llegir un...
2: Com
1: va, diguéssim.
2: No.
1: El problema d'allò és que la bomba, encara que la tinguis a l'on, el primer cop no en sapa, digue, i no raja. Llavors, jo ho fico a l'on, no m'hi fixo. Disparo, no va. Ho gires pensant-se que ho fiques a l'on i ho estàs ficant a l'off.
5: I torna a no anar.
1: Apretes, no anar. tornes allà...
5: És un bucle, és un bucle infinit.
1: Clar, quedes allà, quedes encallat, quedes encallat. Tinc una anècdota molt maca, no sé si tinc temps.
0: Sí, sí.
1: La meva iaia, de Ripoll...
5: Home, en pau descansi.
1: Iaia Felicites, es deia. Sí. Una vegada li van entrar a robar, que ell estava netejant els vidres. Era present a casa, estava netejant els vidres, i va perseguir els lladres amb el flis-flis.
4: Ah, sí?
1: Que és una imatge que m'hauria agradat veure. Els hi disparava glàs secs, que sabeu que és mortal, el glàs secs.
0: On va acabar?
1: Doncs que es van escapar amb les joies i les ulleres netes, suposo. No? Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una de les actrius més estimades de l'escena catalana, capaç de fer-nos riure, emocionar i, si cal, posar-nos una mica nerviosos. Ha passat per les grans telenovel·les de la televisió catalana i no hi ha cap espectadora que no hagi volgut ser amiga seva. Ha fet teatre, cinema, televisió i no ha parat de rebre reconeixements durant tota la seva trajectòria. L'últim, el Premi Margarida Xirgu.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Rosa Boladeres. Rosa Boladeres. Mira, sempre comencem el programa amb la mateixa pregunta, que és què has menjat avui per esmorzar, però te n'he de fer una altra, que és quina colònia portes. Perquè...
2: T'ha agradat?
3: Bueno, a tots.
2: Fas molt bona olor.
1: S'ha comentat.
0: Fas molt bona olor.
2: De veritat?
3: Sí.
2: Oh, doncs, mira, avui m'he posat unes gotetes de patxuli.
3: Oh!
0: No pot ser. Sí?
2: Sí.
3: Ara que ho dius, sí. Ara
2: molt poquet, he pensat, m'he deixat la colònia a un altre puesto, avui no la tenia
4: on
2: a casa.
4: On te l'has deixat, la colònia?
2: Ah, un altre puesto.
3: Ai, bandida.
0: O sigui, patxuli, eh? Patxuli, eh? Al final, sí. Molt bé, molt bé, molt bé.
3: Patxuli aquell concentrat, aquell que és l'essència de patxuli.
2: Aquell, he fet així res, una mica. Doncs mira, aviam doncs si els hi embriago. Ja. I veig que
0: sí. Provo, Xuriguera, provo.
3: Ho faré.
0: Provo.
3: Ho faré, sí, Xuriguera. Ah,
0: Rosa, ara sí que has menjat avui per esmorzar.
2: Doncs mira, de moment m'he pres dos cafès amb llet.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, un de cafeïnat i un altre de descafeïnat.
3: De moment vol dir que encara no s'ha acabat l'esmorzar.
0: Sí.
2: Vull dir que encara no he començat a esmorzar. Vull dir que n'he esmorzat. O sigui, teca, i he vist allà que hi havia uns bons...
0: Pa, tomàquet, embotit, pots agafar el que vulguis.
2: Tot, però amb els nervis i tot això, he pensat, ai, no, a veure si torna, a veure si... Saps?
3: No, no torna.
4: No, és
0: poquet. Com portes que et canviïn els plans a última hora?
2: M'ha agradat.
0: T'ha agradat, eh?
2: M'ha agradat, sí. Soc molt així. A mi improvisar aquestes coses em donen una miqueta de xispeta.
0: Vaig a posar en context a la nostra audiència, i és que la Rosa Boladeres, estem molt contents tots que avui sigui aquí, perquè ens ha vingut a fer un favor immens, perquè ens va fallar un convidat d'última hora, ahir a la nit, i d'urgència la vam trucar i molt amablement ha vingut fins aquí. On eres quan et van trucar? Estaves en un concert, tinc
2: entès. Doncs sí, estava en un concert amb la meva filla petita, el concert de Weekend.
0: Sí.
2: I veig que Mercè Martínez, i la Carola diu, t'està trucant la Mercè Martínez, què passa? Saps? I jo, mira, allà on la Mercè em demani una mica de carinyo, on es pugui donar una mica d'amor, això és una oportunitat.
3: Bravo.
4: Això és una preciosa. La vaig trucar molt tard,
3: Sí?
4: Era molt tard.
0: Diu molt d'una persona, sí, perquè hi ha un perfil de gent en els quals ara, no sé si m'hi conto jo, que faries... Ui, saps que no l'agafo.
3: Jo si vaig Mercè Martínez al telèfon...
4: Aquelles ara hores... Ara ja ho sap, merda, hores. No ho digueu, que no me l'agafarà ningú més.
0: Escolta, deixa'm felicitar-te, Rosa, perquè aquest estiu vas guanyar el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu per la teva interpretació Tinc un bosc al cervell. No sé, t'han donat gaires premis al llarg de la vida? Com ho portes, això?
2: Doncs, a veure, premis així relacionats amb la feina...
0: Sí, que també n'hi ha que no són relacionats amb la feina.
2: Sí.
0: Com ara? Ara m'interessen aquests altres.
2: La vida sencera.
3: Una medalla als Jocs Olímpics. Sí.
0: Amb la feina.
2: No, sí, amb la feina doncs m'han donat algun premi butaca, que n'estic molt contenta, aquests reconeixements, no? Un premi de Barcelona, del Teatre Barcelona, nominació i es premio, que sempre dic jo, nominació i es premi.
0: Molt bé.
2: Em van nominar els Premis Max. I he tingut el gran premi de
0: treballar molt.
2: El Prix de la Muntanya dels Invents. Sí, de treballar moltíssim i de poder compartir amb persones meravelloses el camí, aprendre, gaudir... Com ara? Això és un premi, això avui és un premi.
3: Un premi.
0: Et tinc present d'haver-te vist en moltes serials de TV3, Poble Nou, Estació d'Enllaç, Temps de Silenci, Laberint d'Ombres, La Riera, com si fos ahir. No sé si n'hi ha alguna que dius, hòstia, aquesta m'hagués agradat sortir-hi. No... De TV3,
2: no. La veritat és que sí, no. I no, és a dir, totes, és una meravella, no? Tot el... I a més ara aquesta, com si fos ahir, no? Amb qui, a més, amb la Mercè tenim la sort de compartir escena a la tele, doncs és una sèrie molt... molt gent del barri, no creieu? Molt EastEnders.
0: Sí.
2: Sí, que és una sèrie que connecta moltíssim amb el dia a dia.
0: No hi ha tants assassinats com a Vent del Pla,
2: De moment no hi ha tants assassinats.
5: Ni incestos.
0: No.
5: Abans n'hi havia d'incestos.
0: Sí, ui, abans.
5: Jo els ho trobo a faltar una mica, els incestos.
0: Sí. Era una cosa molt
5: d'incestos.
0: El Benet i Jornet, una mica, que li agradava aquest rotllo. Sí. Bueno, li agradava...
6: Escriure-ho.
0: Escriure-ho. Ja m'heu entès.
6: Sí.
0: Que llavors els diaris fan titulars que no pertoquen. Deies que comparteixes el com si fos ahir amb la Mercè, comparteixes també amb les teves filles, oi?
2: Exacte.
5: Hòstia.
0: És molt gros,
2: sí.
0: Això.
2: Ah, sí? Això és molt gros. Sí, sí, resulta que jo, ja ho deia, a casa, sempre, aviam, noies, com va? Nois, nois, no? Perquè tinc tres
5: fills. Tens de tot.
2: Sí, i ens faria falta un gestor financer, no? Això, algú més així dedicat a la banca, per exemple, metge, sí, doctora, sí, una cosa així.
5: També dona quartes.
2: Una cosa d'aquesta que sempre va bé
0: tenir-les
2: a la família, no? Perquè vas una vida ordenada, toca, la Hisenda no et fot aquells... Això, tothom sap els trucos de tot.
0: Un assessor, un nen que fos assessor fiscal.
2: No sé què, exacte, doncs tot ho tenim arreglat.
5: Fisio,
2: i al final... Sí.
4: I et surten actors.
2: No, i al final, doncs, van dir, no, al final, doncs, així artistes. Jo, mira, ahir...
0: Així artistes, eh?
5: Tots?
2: Doncs tots.
0: Tots tres? Sí,
6: mora,
5: mora. Sí, però que has fet malament.
0: Interpretes sovint personatges bonassos, eh? No? No, no, no ets molt dolenta, ets una tia...
2: No, sóc molt dolenta, és veritat, no sóc molt dolenta. Aquí ho deixo.
0: Sí.
5: Ah, vols una malvada villana?
2: Per què no?
4: Són els millors personatges.
0: Sí. De fet,
2: després igual em foten dòcies pel carrer, perquè això passa, oi?
5: Ah, sí, encara passa?
2: Sí. Estimat públic. No, és veritat que sí que t'insulten, no? Hi ha gent que fa de dolents o fa de no sé què, la gent els hi surt així. Llavors, si fas de bo, també és positiu, no? Perquè...
5: Jo faig de bo i m'insulten igual.
0: Sí. És una cosa que portes perseguint una mica tota la vida, perquè tinc entès que quan feies pastorets ja volies fer de fúria, i no.
2: Sí, jo volia... Saps?
5: Ja. Que tens cara bona persona.
2: I fer el ball, i som les fúries, i tot allò.
5: Isabeló.
2: De Verge Maria.
4: De Verge. Ah, mira.
2: O sigui, el perfil més baix de la història, no?
0: Sí, sí, sí. No és gota dolenta, no?
5: No.
0: Bueno. Tu passes bé treballant, eh? Dóna la sensació.
2: Molt, sí. És, no sé, és quan... Sí, els que tenim la sort de com vosaltres, no? Sí. Dona una miqueta la sensació que us ho passeu molt bé aquí.
0: Sí. És més una sensació.
2: Sí.
5: Sí. Fem el paper.
0: Sí, sí.
5: Ens hauries de veure a l'hora de dir.
0: Ningú xerra.
4: Rosa, explica on ens ho vam passar molt bé.
2: Aviam, Mercè, ara.
5: Ja,
2: passa una miqueta aquesta cosa,
4: Que ho oblides tot.
2: Sí, oblides
4: tot. No, això no ho pots haver oblidat.
2: Ens trobem amb no sé qui, fem i no sé què. Ai, ostres, quina alegria treballar, que pensava que no havíem treballat, i al cap d'una estona... Però clar que vam treballar junts, però no te'n recordes que... I dos o tres coses que havíem fet, imagina't.
4: Veure,
2: no, però què havíem fet? Què vam fer?
4: Un temporada alta.
0: Sí.
4: Un torneig de dramatúrgia.
2: Ah!
4: Un text del Riera.
2: Oh! Ui, sí.
4: Explica-ho.
2: No, ens van acomiadar.
0: Ah, sí?
5: Ah, molt bé.
2: Ens van acomiadar per culpa meva.
4: No.
2: Bueno, va ser per culpa meva, per culpa de la Mercè, perquè la Mercè em feia riure.
0: Què és un torneig de dramatúrgia per a la gent que no estan avesats al sector?
4: És una competició entre dramaturgs. Fan unes peces curtes de 45 minuts, més o menys.
0: Curtes, diu.
4: Sí, perquè no és una obra de teatre d'una hora i mitja.
2: Tenen 24 hores ara de teatre,
4: I això, competeixen entre ells, i és com un
0: combat
4: de boxe.
0: A veure quin text és més bo,
4: diguéssim. Van passant a la final, bueno, fins que guanya un, no? Què passa? Que ens va arribar un text del Pere Riera, i va entrar, es va entrebancar, a mi em va fer gràcia, portàvem treballant des de les 1000 del matí, te'n recordes o no?
2: T'ho donen aquell dia, saps, el text, i llavors l'has de llegir, has de fer una lectura dramatitzada, tens públic, la gent vota, saps? Has d'estar el que has d'estar, no? Perquè els autors, els dramaturgs, dramaturgues, no? És una competició, no? I ja vam començar d'aquesta manera.
4: Ens havíem llevat molt d'hora i teníem
2: d'hora.
0: I tu entres a escena, t'entrebanques, l'altre a Sant Riola,
2: llavors agafem l'aigua, i ens vam ennuegar amb l'aigua, i llavors havíem de començar, no? Llavors al meitat de l'obra, era una obra que feia molt riure,
5: bueno,
2: i llavors
5: mira,
2: ens
5: encara
2: agafava nosaltres això. Tant és així que vaig haver de demanar disculpes, i no sabeu què em va passar, que en el mail que vaig escriure vaig posar gràcies i tal, i disculpeu per d'això, i quan vaig signar, en comptes de posar Rosa Voladeres, vaig posar Rissa Voladeres.
5: Oh, no!
2: Però em va sortir perquè em vaig equivocar.
6: Els acollonaves.
2: Em vaig equivocar del tacleig. A vegades em surt Risa Voladeres, a vegades m'ha sortit més d'una vegada. Bé, va ser tal èxit que l'obra molt bé, sí. Però després, quan la van produir i va tirar endavant, no ens van trucar, ni a la Mercè ni a mi.
5: Evidentment.
0: Evidentment.
5: Van enviar un mail dient gràcies, Risa, però no ho faràs.
0: Us heu de comportar. Ep, en Joel vol fer una pregunta. Sí. Joel, endavant.
5: Rosa, és que si preto aquí vol dir que tinc dret a fer una pregunta.
0: Perfecte. Vinga.
5: Escolta'm, el món de les actrius diria que no tant el dels actors, passa que quan algunes assoliu... No ho sé, ja m'ho diràs tu. L'estatus màxim, que és el de ser dites pel cognom només.
0: Sí, saps? La Voladeres.
5: L'Ali Seran, la Carulla, l'Espert, la Cerdà, la Vilarassau. Volia saber si tu creus que ja has assolit aquest estatus màxim de ser coneguda com la Voladeres o encara no. Jo... O la Mercè potser ho ha de dir, no ho sé.
4: Totalment. Jo vaig dir en
5: ets el
4: grup
5: Voladeres.
4: La Voladeres.
2: Potser entre vosaltres sí, però pensa que després no et pensis, eh? Vull dir, llavors vaig pel carrer i no ho sé si us ha passat moltes vegades, Mercè. Diuen, oh, ostres, mira, què tal? Oi, que ens... Sí, clar, perquè tu, com et deies? No? A mi m'ho diuen moltes vegades, sí, que no us penseu. Constantment. Tampoc
0: bueno, i la de gent que et deu haver dit Volanderes...
2: No, amb això a casa meva fem broma. Sí. Perquè si vam quedar una vegada amb un noi que venia a recollir el ferro, sí. Allà al poble, a Rellinar.
0: Un noi que venia a recollir el ferro. Sí. El ferro per no dir xaterrero les voltes que s'han donat. Eh?
2: Últimament ja veus que sóc molt correcta. Sí. I estàvem allà a casa tots allà, com a primera hora, allò, i sento, Rosa Volandera! Rosa Volandera! No? I llavors a casa, de vegades els meus fills, per fotre-se'n de mi en segons moments, em diuen, Volanderes! Volanderes. Quan m'han de demanar alguna cosa. Ja.
0: Què haguessis sigut Voladeres, si no haguessis estat actriu? A què haguessis dedicat?
2: Doncs mira, quan vaig fer les proves aquestes de la selectivitat, vaig posar periodisme.
0: Sí.
2: Llavors, pedagogia, tal, vaig estudiar una mica de magisteri entremig d'una obra de teatre i l'altra, perquè m'agrada molt el tema de l'educació.
5: Tot és per fer-se ric, tot,
2: sort que... Sí, tot per fer-se ric.
5: Està tot pensat en la cosa econòmica, sí.
2: Bueno, t'haig de dir que va haver-hi un moment, quan estava fent segon de batxillerat, que vaig fer com un cursillo que feien d'auxiliar de clínica dental d'odontologia.
6: Aquí als quartos. Aquí m'he sentat bé.
2: I això ho vaig provar per això. Vaig dir, deixa'm provar. No fos cas que m'encantessin les endodòncies, saps?
0: Sí.
2: I els nervis que passava ja només revelant la radiografia. Allà amb la
0: No és el teu.
2: Vaig dir, doncs mira, una altra vida serà igual. No. He tingut molta fortuna, sí.
0: No estudieu només per guanyar diners.
6: No.
0: Ha de ser una cosa vocacional.
6: Del cor, que surti del cor.
0: Ara.
5: Bueno,
0: ara.
5: Per donar diners millor, eh?
0: Sí, millor, home. Ah, clar, sí. Però pobre...
5: Mira, el Xuri que va estudiar filosofia, a casa teva segur que no se'n van alegrar.
6: Vaig estudiar filosofia, m'he dedicat al teatre i ara estic apostant molt per la ramaderia i l'agricultura.
4: Molt ben vist.
2: Ara jo crec que ara sí.
6: Ara sí.
5: En Bill Gates català.
0: Deia que has tingut la sort, de Rosa, de treballar molt, almenys així ho percebem els espectadors, no?, que t'hem vist a molts de llocs. No sé si hi ha respecte entre el col·lectiu d'actors i actrius, si us ajudeu o si us trepitgeu una mica. T'he entès que hi ha un grup de WhatsApp, no?, d'actrius a Catalunya, i allà funciona.
4: A mi no m'han convidat.
0: Mira, m'he entrat d'un càsting, jo no hi puc anar, te'l passo a tu, no?
2: Però que està bé, perquè jo de grups no...
0: No
2: em feia falta un altre.
0: Tens molts, eh?
2: Sí. És bo aquest, perquè a més serà molt, molt, molt, molt concret, perquè d'actrius n'hi ha molt poques.
0: Sí?
2: Sí.
0: Bueno, més o menys crec que per les tonalitats i les intencions es contesta la pregunta.
6: Sí.
2: Però som dels que ens ajudem.
0: Sí.
2: Nosaltres som de les que ens ajudem.
0: Però vol dir que n'hi ha que no.
2: No ho sé.
5: És un altre grup de WhatsApp, és un altre grup.
6: Les que sí, les que no.
2: Les que sí. Tot és així. Sí o no?
0: Està bé. El teatre suposo que, que et coneixem molt per la televisió, però com tots els actors deus dir que el teatre és el millor del món, no?
2: El teatre és el millor del món.
0: Veus?
5: No n'hi ha ni un que digui, no, a mi m'agrada la tele, tu. El teatre el faig per guanyar
2: tele,
5: diners.
2: No, mai m'agrada la tele, m'agrada el cinema, m'agrada el teatre, sí. M'agrada el teatre de carrer, jo vaig començar fent teatre de carrer.
0: Imagina't.
2: M'agrada tot el que sigui, mira, transformar la teva energia, la teva creativitat en energia per un bé a la vida, doncs des de qualsevol lloc.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Rosa, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Pega!
0: La paraula d'avui és llibanya. Llibanya. Ah, llibanya. Es diu d'una cosa provisional, passatgera, que no perdurarà en el temps.
6: Diu que al president no li funcionen les cames, però es veu que és una cosa llibanya. Aviat tornarà a caminar.
0: Bé, llibanya. Es diu de la fissura que es fa en una roca.
9: De la llibanya més estreta, del lloc més sec, en pot néixer un arbre. Ho he llegit en un sobre de sucre aquest matí.
0: C, llibanya. Vall formada entre muntanyes a la Garrotxa, que engloba un total d'11 municipis.
4: El meu cunyat, a part de ser idiota, és ric i s'ha comprat una masia preciosa allà a la vall de Llibanya.
0: A, B o C?
2: Aviam.
0: Aviam.
2: O sigui, la vall de Llibanya...
0: No. Es queda la A o la B?
2: La A és
0: una cosa llibanya, una cosa provisional, passatgera. Jo Illa no ho he dit en cap moment.
2: Que li va passar.
6: Jo tampoc ho he dit.
2: Jo no vaig sentir en cap moment que diguessin algun moment la llibanya.
6: No, no es va dir.
2: Però potser és allò de la roca.
0: La fissura, eh? Una fissura en una roca.
2: És per fer una fissura o què?
0: Pot ser, pot ser. De fet, és una fissura. Correcte! Rosa Voladeres, escolta'm, on et veurem? On et podem veure, on et podem seguir? Quins projectes tens ara, imminents?
2: Doncs mira, ara, per aquesta propera temporada, començo un projecte que de teatre, que serà el Teatre Borràs, una mira. Obra de teatre que es diu Eureka, amb el Ramon Madaula, l'Enric Cambrai, la Vicenta Ndongo, l'Alba Sáez, dirigida per el Sixto
4: Pau Roca.
2: Per Pau Roca. El Pau Roca. Gràcies, sort, veus, això de la seva. I després d'aquesta, sí. Una altra,
0: carai.
2: Que també em fa molt feliç i estic molt contenta, que es diu Les Filles, dirigida per en Jordi Casanovas, que és a qui li vaig haver de demanar disculpes per la Rissa Voladeres, sí. Quan estaven en el seu moment.
0: S'ha perdonat.
2: Han passat els anys, bé. Amb la Maria Molins i l'Anna Saún, en el Teatre Goya. També una tragicomèdia molt... Sí, em sento molt afortunada. Molt és a dir que ens trobem al teatre.
6: Molt bé.
0: Rosa Voladeres, gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
7: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
4: Heu de saber que un dels productes més famosos de neteja...
0: Sí, el flis-flis.
4: El flis-flis.
0: Flis-flis.
4: Es va inventar a...
0: A on?
4: I continua fabricant-se també a Catalunya.
0: A Catalunya.
4: Sí.
6: Visca Catalunya! Viure!
4: És el Cache 7. El Cache 7 és català, tu.
9: Què collons ha de ser català si es diu Cache 7?
6: També tens raó.
4: Com vulguis, li pots dir CAC 7, si vols. No, però
0: això
4: no diu
0: ningú. No ha dit mai ningú CAC 7.
10: Perdoneu, però jo sempre he dit CAC 7.
4: Mira, mireu.
2: No esperava
6: que ell sí.
0: Tornau funciones a part. És una altra història.
4: Va, el CAC 7 es va inventar el 1949 a les Franqueses del Vallès.
0: Què dius ara?
4: Sí, sí, sí. En Jaume Lloreda tenien una fàbrica de joieria i recobriments metàl·lics i es veu que quedaven totes les peces metàl·liques cobertes de greix i no sabien, bueno, no trobaven res per netejar-ho i perquè, sabeu...
0: El ferro queda enllepernat.
4: Doncs el Jaume Lloreda va anar fent proves fins que al final, el 1977, va trobar la fórmula perfecta, no? Però d'entrada no va ser un desengreixant de cuina.
0: No.
4: O sigui, era un líquid per netejar les màquines i prou, no?
0: Ah.
4: El que passa és que la dona del Jaume
5: sempre,
4: va agafar...
5: Sempre la dona.
4: Què vols dir?
5: No, que no. Vai, per favor.
2: Frena, eh?
5: Ja ho deia en el bon sentit, Paio.
0: Sí. Vull dir que
5: sempre
0: que
5: la dona,
0: sempre, sempre hi ha una dona darrere.
5: No, no, darrere no. No, darrere no.
4: Has fet així, no? Molt
5: sí.
4: Bé, així.
5: Això està bé. I no és darrere, és davant.
4: Sí. La dona... Al costat.
5: No, no, una mica endavant. Ah.
4: La dona del Jaume va agafar el líquid aquest, el va provar a casa seva i va dir...
6: Això
4: va molt bé.
6: Això va bé.
4: I a partir d'aquí, doncs...
6: Hasta per les ferides.
4: No, home, no.
6: Sí, no, no, proveu.
0: No en tenia ni idea que el KH7 fos català.
4: Sí,
10: eh?
4: Sí.
10: KH7.
4: De fet, és el patrocinador de l'embol Granollers.
0: Ah, mira, veus?
4: Porta
0: ah,
4: a tots.
6: A més, me sona molt KH7 a AK-47.
0: Eh?
4: Sí, no estem bé el mateix.
5: La matralleta
4: es dispara aquella, també, però no.
10: És una arma contra la grassa.
0: Exacte.
9: Home, ja. Quin publicista.
0: Sí.
9: Home, quin publicista que
0: Arnau,
9: tenim aquí.
0: Arnau Tordera Bassat.
10: Sabeu qui era molt bo amb el flis-flis?
0: No.
10: Jon Bon Jovi.
0: Què dius ara?
5: Sí. El Bon Jovi aquell, el Bon Jovi.
10: El cantant, i tant. L'any 1986, Bon Jovi.
5: It's My Life.
0: It's My Life, every now or never.
4: No, fins aquí.
10: El 1986
4: ens demanaran drets.
10: Estava a punt de publicar el seu tercer disc, Bon Jovi, Slippery When Wet.
5: Sí, què vol dir?
10: I van tenir... Què vol dir?
5: Vol dir que si està mullat, rellisca.
0: Sí?
10: Doncs van fer una portada que podia suggerir justament aquest significat metafòric, però sembla que la discogràfica no estava del tot d'acord amb el que aquella portada ensenyava. Tot i que eren altres temps, hi havia algú amb seny. Mireu com era la portada original.
0: La portada és una noia que porta una samarreta que posa Slippery When Wet.
10: Sí, una dona, una noia, vaja, doncs ben calçada, diguéssim. I amb alguna...
9: Els peus poc hi surten.
5: No surten pas els peus en la portada.
10: Bé, la qüestió és que la discogràfica que hi havia algú amb seny i va dir que probablement no era oportú doncs, publicitar aquest disc amb aquesta imatge. Així que Bon Jovi, Jon Bon Jovi, ofuscat per aquella frustració i aquella negativa, va decidir empescar-se-les, va anar en un estudi de fotografia, va penjar una bossa d'escombraries a la paret i amb un flis-flis ple d'aigua ho va ruixar tot una mica i va escriure el nom del disc, Slippery When Wet. Va fer venir un fotògraf i va fer una foto i sense mirar-la va dir això serà la portada del disc, mireu-la.
0: Ah,
6: boníssima.
5: Hòstia. Però a mi m'agrada més aquesta.
0: Sí. O sigui, està escrit amb el dit sobre una bossa...
10: Sobre una bossa d'escombraries ruixada amb un flis-flis.
5: Boníssima.
0: Sempre saps anècdotes, Tornaus. Això saps de memòria.
9: Amb els sopars, deu ser un animal sopars tremendo, eh?
10: No he fet mai cap sopar amb algú, la veritat.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar el flis-flis.
2: Vinga, fem-ho, sisplau, però quin esprai? És que no és el mateix, jo que sé, un esprai de sulfatar, que un desodorant, que un insecticida, que un sanitol, que un de pintura.
1: Hi ha molts flis-flis, hi ha molts flis-flis.
2: No només en quant a contingut, sinó en quant a forma. Costa molt disseccionar una cosa tan variable.
1: Pues, doncs deixem-ho estar, si vols.
2: No, rendir-se és una paraula que no està al meu vocabulari, Peyu.
0: Utilitat en una illa deserta.
1: Aviam.
2: Aviam, em va perfecte perquè puc tornar a insistir amb la idea de que la netedat i l'ordre són valors que no només són socials, sinó de respecte a un mateix.
1: Sí.
2: Per què ho vull dir, això?
1: Aviam.
2: Vull que quedi clar que el fet que ningú et vegi, com és el cas d'una illa deserta, això no et dona dret, no et dona dret a anar fet una merda.
1: No.
2: Com si fossis un puto animal.
1: No.
2: Jo soc partidari del nàufrag que es fa, doncs, la seva cabaneta cuca,
1: sí,
2: a l'illa deserta, que la té mona, que la té ben decorada,
1: sí,
2: i que la té neta. I aquí és on entra el flis-flis. Que tindrem una fusta per cuinar, per exemple, per tallar els aliments? No volem contaminació creuada ni res d'això.
3: Per què has dit castellà, la contaminació?
2: No ho sé. Vale. No ho sé. Ell ha dit grassa abans, sí, al nau, i ningú li ha dit res.
4: Ja, ara tu m'avens a notar el dolor des de feia estona.
2: No,
3: abans vols reivindicar-ho tot i després la cagues.
2: I l'Arnau, què?
3: No,
2: et fa por, l'Arnau?
4: No, Joel, excepte l'esmena que t'han fet, ara no m'interpel·lis.
2: Em sap greu.
1: A mi se m'ha escapat pessura, també, però vull dir que no patiu.
2: Que, per cert, sanitol. Volia parlar de Sanitol.
1: Sí.
2: Ja que heu fet publicitat de Caixa 7.
1: Sí.
2: Sanitol és catalana, també.
1: Què dius, ara?
2: Sí, senyor.
1: Ah, sí.
2: Som una gran potència en el món de la netedat.
5: Viu Papeterra!
2: A l'Hospitalet de Llobregat.
3: Cap Papeterra!
2: Home! Doncs això, sí que m'enduria un Sanitol a una illa de Sanitol.
1: Arribarem la setmana que ve aquest programa i dos palets de Caixa 7 i Sanitol.
2: Doncs mira, ei, de tenir-los o no tenir-los.
1: Ara,
2: Va, vinga, tira'm elles.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam. És que, clar, m'ho posa el disc.
1: Amb un flis-flis, eh?
2: No, aviam, sí, de flis-flis n'hi ha de moltes formes i hi ha formes més suggerents que altres.
1: Sí.
2: Jo el que sí que recomano és que si algú decideix ficar-se en un, que sigui pel cul.
1: Eh?
2: Pel cul de l'esprai. Per la part del cul de l'esprai.
1: Ah, d'acord.
2: Per la part de baix.
1: Sí. No per la pistola.
2: No, per la pistola no. Perquè allò és un pulveritzador i,
1: sí,
2: i et pot...
1: No, hi pot entrar, però per sortir vas
3: al revés, eh? Allò,
6: ah, sí. Però a vegades no cal dir que t'ho fiquis a dintre. Vull
1: no,
6: dir que...
1: per ruixar una
6: només
1: mica.
6: Per ruixar una mica està,
2: sí,
6: bé, eh?
2: Sí. Mira, aquí és on t'anava jo.
6: A veure?
2: Jo en l'àmbit sexual he pensat que faríem un flis-flis.
6: Sí.
2: Jo, per donar-me a mi mateix un plus de sensualitat,
6: sí,
2: un plus d'atractiu, un plus d'apetitositat...
1: Sí.
2: Doncs quan estigués jo completament despullat i a punt de fer l'amor...
3: Per favor.
2: Em vaporitzaria una mica d'aigua...
1: Sí.
2: Que em caigués així
1: fresqueta,
2: com quedés com la rosada.
5: Això ens ho fan els actors.
1: Ah, sí?
5: Quan hem d'estar suats
2: clar,
5: i ens suar...
1: Clar.
5: Ens
2: així ets I molt més atractiu. A casa amb Maller,
1: sí,
2: hi ha un en mai, ho fan amb la fruita.
5: Sí, amb la
2: tu
5: la
2: vas allà a la fruita, la tenen tota pulveritzada. Te la fulleries, la fruita, de lo maca que està. Doncs
3: el bon preu fan amb el peix.
2: Amb el peix, també.
3: Jo veig cada besugo allà que dic...
6: Ara, és que veig el titular. S'ha trobat a Joel Díaz enganxat...
2: A un meló.
6: Un meló a casa amb Maller.
2: Bueno.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, a priori pot semblar ridícul, no?, la idea de presentar-te un conflicte

0: amb un flix-flix.
1: Sí. No? La meva iaia ho va intentar amb els lladres.
2: La teva lladra... I què va passar? No
1: res, va marxar.
2: És normal, però heu de tenir present que el flix-flix només és un recipient disparador. És com una pistola, de fet. Una pistola carregada de bales fa molta por.
1: Sí.
2: O una pistola carregada, per exemple, de pepinillos, no fa gens de por.
1: No.
2: Imagina que li fots pepinillos a la cartutxera. No, no. Va, llavors, el que fa por és el que hi ha dins del recipient disparador. Va, si presentes una baralla amb un sanitol, doncs no tens gaires opcions de guanyar. Bueno, si l'altra persona, segons com, fins i tot li pot hasta fer il·lusió que li tiris el sanitol a sobre de primer. Hi ha gent que és molt bruta. Però i si el carregues, per exemple, de nitroglicerina?
3: Ara,
2: amigo, estem parlant d'una altra cosa.
4: O de sal fumant.
2: O de sal fumant, estem parlant d'una altra cosa.
1: Els ulls amb sal fumant.
3: Ah, és veritat, va fer mal, això, eh?
4: No li haguessin robat a la teva àvia.
1: No, no, no.
2: Mira,
1: mira,
2: mira. Vale. Bueno, doncs és veritat que ara podeu dir, hòstia, collons, però si tinc una baralla improvisada no puc anar a comprar nitroglicerina. Esperis un moment, senyor, parem la baralla i me'n vaig a comprar nitroglicerina.
1: No.
2: Aquí és on entra?
1: El coco.
2: El coco. Què tenim nosaltres sempre a sobre que, carregat dins d'un flix-flix, pot provocar la por en l'altre?
3: L'orina.
2: Molt bé! Molt bé! Aplaudim-los.
3: Gràcies.
4: Hi ha gent de tot.
2: T'agafes, te pixes de llella, que està carregat d'orina, que no me lo creo. Li tires una primera, ho veu,
1: sí.
2: I s'acaba.
1: Estaves barallant amb un castellà, es fixa.
2: Sí.
3: És el que deia contaminació.
2: Jo amb un català no m'hi barall mai.
5: Utilitat metafòrica.
2: A veure, la idea de l'esprai com una eina de dispersió de coses que queden impregnades a la superfície d'allà on ho apliquis.
1: Sí.
2: No, no, no físicament, sinó metafòricament. Per exemple, Anna Rosa Quintana és un esprai de merda. Això, quan algú ho diu, no vol dir que si tu agafes Anna Rosa Quintana i li pretes el cap, per la boca li surti merda.
1: No passa, això. No s'ha provat, tampoc.
2: A la boca li surt merda, sí.
1: Sí.
2: Però no cal que li pretis el cap.
1: O sigui...
2: M'entens o no?
1: T'entenc. La metàfora és aquesta.
2: Ara, això no li arribarà. La
1: no,
2: la...
1: no.
2: Ens enviarà al Villarejo.
1: No em consta que ens consumeixi, diguéssim.
2: Seria divertit.
1: No, no és de consumir la...
2: Podríem convidar un dia
1: l'Anna. L'Anna Rosa Quintana.
2: A mi m'ho fotria il·lusió.
1: Home, a mi també.
2: Sí, li punxem les rodes del cotxe i que es quedi aquí atrapada a Gurb. Passa res.
5: Propaganda del segle XIX.
6: Josep Anton, i els meus informes? On són els meus informes?
7: Disculpi, senyor Antúnez, però és que encara no els tinc, els estic acabant.
6: Ja haurien de ser a la meva taula. És vostè més lent que una mòmia.
8: La vergonyeja escriure a màquina al ritme de les tortugues? Aprengui a teclejar al ritme dels professionals al taller mecanogràfic Dominica Bertran.
9: El taller mecanogràfic Dominica Bertran aprendrà a teclejar tan ràpid que semblarà un pianista.
7: Oh, Déu meu! Estic millorant a passes de gegantades!
8: Gràcies al taller de mecanografia de Dominica Bertran, l'inepte del meu treballador ha començat a presentar els informes a l'hora que toca.
7: Que bé! Potser així m'augmentarà el sou, oi, senyor Antúnez?
8: Mira, t'ho escriuré aquí. N? O!
9: Taller mecanogràfic Dominica Bertran. Ràpid, ràpid i bona lletra.
10: Taller mecanogràfic Dominica Bertran.
5: Patrocina històries per passejar el gos.
4: Aquí tenim en Tauro.
1: Aquest és d'aquells que han de dur morió, aquest, eh? És d'aquells que...
4: Sí.
3: Però aquest gos s'ha cagat, o què és això? És diarrea?
4: Què vols dir?
3: És que hi ha dit a la piscina.
2: És un sorral. És una mica de sorral.
1: És un sorral.
3: És un sorral?
1: Sí que sembla una
3: piscina. Era diarrea, això.
1: Sembla una piscina plena de merda.
4: En Tauro és un American Stanford de 16 anys i és de la Maria i viu a Sabadell.
1: Molt bé.
4: És molt, molt, molt bon gos, però el que sabem és que té una mica de mal geni.
2: Ja.
10: Justament acompanyarem un home que també té una mica de mal geni. El coneixerem en un poblet nord-americà perdut de la mà de Déu.
1: Avui passegem el gos per Granby, Colorado, als Estats Units. És 4 de juny de 2004. Hem vingut fins aquí per conèixer Marvin Himyar. Té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himyar?
3: S'estan encardant de tu, eh?
1: Per la meva pronunciació, del cognom.
0: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. L'hagués dit Himyar.
1: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió... Saps que fem un assaig abans?
4: L'assaig aquell que fem abans.
0: No, perquè això ve de l'alemany, segur.
1: Perquè jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
0: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
1: El senyor Hemmeyer, aquest?
2: Sí, Hemmeyer.
1: Hemmeyer.
7: És curiós, és el mateix, tot igual les mateixes lletres i tant sí. Diferent que es pronunciï un
1: sí,
7: de l'altre.
1: Sí, noi, es diu Marvin, és en Marvin.
2: Marvin.
1: En Marvin té 52 anys i és el propietari d'un taller mecànic que està especialitzat en silenciadors de moto.
2: Ah, si es dedica a silenciar les motos dels quillos, sí. No hi ha dubte que estem parlant d'una bona persona.
1: Sí, senyor.
2: Això anirà bé avui,
1: sí,
2: ja veuràs.
1: Els quillos, per què van amb aquell tub d'escapament?
4: Diuen que és directament proporcional.
1: Sí, no? Jo sempre pregunto, en aquests casos, què és primer? O sigui, és tonto i per això es compra el tubo aquest que fa soroll? O es compra el tubo que fa soroll i del soroll queda tonto?
11: Ja. Jo diria la primera.
1: La primera.
7: Sí, la primera. Ha de mirar l'arbre genealògic. Que ja ve de més amunt, això.
1: En Marvin té mal caràcter i tardem poc a comprovar-ho. Quan arribem al seu taller amb en Tauro, es fot a cridar... Bueno, els efectes de so tenim els que tenim.
2: Sí.
1: Perquè... Aquest com a Stamford Bridge... Stamford Bridge es diu el gos
11: no. Stamford Bridge és el cap del Chelsea, però vaja.
1: Com a American Stamford, perdoneu.
4: Ara.
1: No estaria malament una ràpida de gos que fos Stamford Bridge. Però
2: segur,
1: no.
2: Segur.
1: Com a American Stamford, és petitonet aquest. Sona com a... Bueno.
11: Però millor aquest que no pas aquell que fa...
1: Sí. Pobret. Bé, quan arribem al taller amb en Tauro, el nostre gos es fot a cridar perquè no li agraden els gossos, al senyor.
12: Toma, cagunte! Aquí resta gossos, eh? Vull dir, foto pinta veterinari, jo?
1: No.
12: Doncs?
1: Mentre el convencem que deixi entrar en Tauro, us expliquem com és en Marvin. Guaita'l. Té tres grans aficions que el defineixen. La primera, el joc.
12: M'encanta!
1: Sí?
12: És que apostar! És que m'encanta, eh? És que és una cosa... Vull dir, t'hi vols jugar alguna cosa?
1: El què?
12: Juga't el que vulguis.
1: A que t'agrada apostar?
12: Sí? No. Digues, t'agrada o no m'agrada?
1: Que no tinc suat.
12: Fot-li
7: mil peles.
1: Mil peles.
12: Mil peles.
7: Fot-li mil peles.
12: M'agrada o no?
1: Mil peles.
12: M'agrada o no?
1: Sí, que jo mil peles, que sí?
7: Mira, has guanyat. Hòstia.
12: No, has de dir que no, m'agrada. Hòstia.
1: Bé, la segona gran afició d'en Marvin és l'apocalipsi. Està segur que ben aviat tot fotrà un pet. Es distreu preparant-se per quan arribi la fi.
12: Mare que em vaig, que... És que agradarà un pet tot això, nano? Sí. És que no ens en sortirem, eh? No hi ha esperança ni res, això se'n va tota la merda.
1: Ens falta saber quina és la tercera gran afició d'en Marvin. Pel meu gust és la millor, eh? La tercera...
2: Home, ja t'ho dic, ara han de ser les drogues per força.
1: No.
2: Home, l'apocalipsi.
11: No, senyor.
2: I què més tenia?
7: El joc.
2: I el joc. Ara venen les drogues, el fentanilo, la cocaïna, el crack, els porros...
1: Res de tot això.
2: Alguna cosa d'això.
1: La tercera afició d'en Marvin és el tuning.
2: Mira! Sí, que el quillo era ell al final.
1: Sí, noi.
2: Mira. Hòstia, com dóna voltes la història, tu.
1: Hi ha un detall important, eh? La seva afició pel tuning és molt concreta. Només la practica amb el seu vehicle fetitxa, un bulldozer que va comprar en una subhasta.
2: Sí, no sé si ets conscient, Peyu, que un bulldozer és una excavadora.
1: Oh, collons, si en soc conscient.
2: Per què tunejar una excavadora?
1: Bueno, escolta, cadascú es distreu amb el que vol. Per què té més valor un Seat Ibiza que una excavadora?
2: Home, però
1: perquè els quillos que tenen excavadora no es poden posar una lavadora allà darrere de la retro.
12: Sí,
2: que es comprin un Hyundai Coupé, un Ford Fiesta.
1: Els que posen llums a sota el cotxe, aquells llums quina funció tenen?
2: Perquè ells ja se senten que estan en una nau espacial.
1: De veritat, els quillos és que són un món, En fi. Una excavadora ben parida, un bulldozer, eh? Teniu una tuixuriguera, t'agraden els bulldozers o no?
7: No n'he fet anar mai cap, però n'he tingut de molt a prop.
1: Sí.
2: Jo el que tinc la sensació, Peyu, és que com estàs entrant en aquella fase en què t'estàs inventant la història.
1: No!
2: Jo sempre he cregut que no fa falta.
1: No m'invento res, de veritat.
2: Sí.
1: La història d'avui està perfectament documentada. En Marvin és un ludòpata, supervivencialista, obsessionat amb l'apocalipsi, que tuneja un bulldozer que es va comprar en una subhasta. Tot això és real. És un excèntric.
11: Un personatge tan maco com ha tocat, eh?
2: Un excèntric no, eh? O sigui, si tu fas coses estranyes i ets ric, ets un excèntric. Si ets pobre, ets gilipolles. És molt diferent.
1: És el boig del poble.
2: El boig del poble.
7: Té raó, eh? Aquest detall és important.
2: Gràcies, Xuriguera, per validar-me.
7: No, és de sociòleg, això que acabes de fer.
2: Bueno, és que sóc sociòleg, Xuriguera. Mira quina casualitat, eh?
1: I aquí no he exercit mai. Xuriguera és filòsof.
2: Bueno, doncs anem un dia a prendre algo.
7: Quin avorriment! Un sociòleg i un filòsof prenent algo.
1: En Marvin odia profundament l'alcalde del seu poble, en gran part per dos motius. Primer, perquè va donar permís per construir una cimentera a tocar del seu taller. Segons en Marvin, aquella construcció tan grossa i lletja li fa perdre diners perquè li espanta la clientela.
12: Maleït alcalde, tu ets qui va donar permís perquè ens construís aquesta merda al costat del meu taller, eh? I per culpa teva m'estic arruïnant.
7: Jo per què?
12: Tu per què?
1: Perquè fas d'alcalde.
12: Ah, soc l'alcalde?
1: Ets l'alcalde, sí.
12: Ets l'alcalde.
7: Ah, vale, doncs vota'm.
12: Cony de burro, que vols que em voti encara a sobre? Ah. Corrupte, que ets corrupte, home.
7: D'aquí poc hi haurà eleccions.
12: Sí, home, sí.
7: Què corrupte? És que no tens cap Ikea, eh? Vull dir, no tens cap Marvin, no tens cap Ikea. La gent no ve del teu local, doncs perquè a la gent no li interessen els silenciadors, i punt.
1: Exacte.
7: I vota'm.
1: També és un mercat molt concret.
7: És molt concret.
1: Vull dir que com a mecànic t'has especialitzat massa, al meu entendre.
7: Ja, com es diu ja... el nostre poble, com es diu?
1: Es diu... no me'l facis.
2: Colorado.
7: Colorado.
12: Grandi.
7: Grandi.
2: Deixa Grandi
7: i te'n vas al Baix Llobregat. I allà tindràs feina.
1: No. Això és un estereotip, Figuera?
2: Ara ho retires.
1: De Quillos n'hi ha tot arreu.
13: Això mateix, gràcies.
1: Ara, mira, la Laia és del Baix
2: Llobregat.
13: A Osona també n'hi ha molts, eh?
2: Hosti, que no hi ha Quillos a Osona.
1: I cada vegada més. I cada vegada no sé per què no van al Baix Llobregat. Perdó.
13: S'està faltant el respecte d'altre cop.
1: No. En Marvin està exaltat, fins i tot el gos, en Tauro. Oita, creu que en fa un gran massa. La relació d'en Marvin i l'alcalde és pèssima per la cimentera i també pels residus, eh? Perquè això no us he comentat, però en Marvin no gestiona bé els residus. Clar, és un mecànic que, bueno... Llavors l'Ajuntament l'està cosint a multes.
12: Per favor. A veure, secretària, ha arribat alguna carta per vi, maca?
14: Bon dia, senyor Marvin. Bon dia. Miri, aquí té el seu cafè i 23 multes noves.
12: La mare que els va arribar...
2: No, Fel, no, perquè s'ha de reciclar, perquè m'estàs tirant les piles a l'orgànic. Aquest guarro no tens consciència ambiental.
12: A veure, tu, amb aquestes manies de les piles... On te va la pila? On te va la pila?
2: Collons, al contenidor de piles.
12: A la pila. No n'hi ha de contenidor de piles.
2: Així anem, Marc, molt bé, Marc, molt bé.
14: El mercat.
2: Ai, Marvin.
12: Bla, bla, bla.
2: Capràs.
12: Sou molt moderns.
7: I les bateries, i l'oli... I els pneumàtics,
2: sí.
7: La goma dels pneumàtics, això no pots cremar-ho aquí fora.
2: No, no pots fotre fogueres que fan pudor.
12: Moltes manies teniu vosaltres.
7: Ei, vota'm.
1: En Marvin, per estalviar-se el cost que li suposa connectar el taller al sistema oficial que hauria de connectar-lo, tot el tema de residus, doncs s'ha construït una fossa sèptica casolana, una fossa sèptica il·legal, que resulta ser una bona merda, valgui la redundància. No serveix per res, és com si no hi fos aquella fossa. Saltar-se la normativa li comporta multes. En Marvin se les estalviaria si pagués el que li demanen per la instal·lació, però s'hi nega rotundament. Qui truqueu?
15: Jo?
1: Sí.
15: No, que s'han despenjat.
1: Ah, despenja.
15: Espera, sí. Jo? No sé com va aquest telèfon.
1: Despenja.
15: Penjat ja?
1: Ara.
15: Jo he pagat la instal·lació. És que jo he pagat la instal·lació i una merda. Trucaré a l'Ajuntament i veuràs. A mi em sentiran.
1: És el que
15: s'ha fet. Si aquest puto telèfon, parlo pel telèfon.
1: No.
15: I si la línia encara va.
7: Això ho deies d'uns altres.
1: Perquè tu estàs dient, trucaré a l'Ajuntament.
2: Tu no l'agafes.
7: No truques a tu mateix.
15: No, pensava que em trucaven.
2: No,
15: és una reflexió.
1: Tu has marcat el número.
2: Mare de Déu.
1: Ara. El telèfon ja està trucant.
15: Ah, doncs ho he de fer diferent.
7: Trobo que l'assaig que hem fet abans no funciona.
15: No, però és que no hi havia... Clar, si no em poseu els efectes...
1: Sí, ara farem venir el tècnic de so, l'assaig també.
15: Sí, la cosa és que és de dir, jo pagar la instal·lació i una merda. Trucaré a l'Ajuntament. Clar, la interpretació, ho veieu que és molt diferent.
1: I tant. Ara s'entén perfecte.
15: Ara
1: et despenjaran el telèfon.
16: Està trucant a l'Ajuntament de Grandy per parlar amb els serveis municipals, premi 1.
15: No, aquest...
16: Per parlar amb administració, premi 2. En cas que vostè sigui Marvin, per favor, pengi immediatament i deixi de molestar-nos.
15: És la merda.
1: Entre una cosa i l'altra, en Marvin sempre està distret. I ara veureu que els problemes amb l'Ajuntament i la seva afició pel túnic d'excavadores estan més relacionats del que sembla. Oi que quan us he dit que en Marvin feia túnic amb el bulldozer us pensàveu que li posava alarons i llums de neó, com els Quillos?
2: Sí. Tal qual,
7: he pensat. Són molt ben parits, aquells cotxes,
1: Sí.
7: Hòstia, i tant, a mi m'agradava molt el túnic, eh? Ara perquè m'he quedat gran, però, hòstia, ho he anat deixant, però...
2: Eres tonero,
7: Un Fiat Uno turbo injecció electrònica,
2: li foties aquelles enganxines de flamarades.
7: Flamarades al lateral.
2: Bones flamarades devies portar, tu.
7: Tubarro, llums.
2: Tubarro,
7: I tant.
12: Quan arribàvem als bolos, anàvem a actuar al començament, la gent ens aplaudia més arribant amb el cotxe.
7: Molt imparit.
1: Veies allò aquí al cinturó, d'Esparco, aquelles fundes del cinturó.
7: I seients Recaro.
1: Bé. No t'hi feia de tonero.
7: Molt tonero.
2: De la tuna també t'hi feia.
7: També.
2: De les dues coses.
7: Ho lligàvem tot.
1: Bé, el fet és que el túnic que...
7: La tuna.
1: Eh?
7: El túnic i els toros, sí, també.
1: Hi havia una revista que es deia...
2: Les tres
1: T's. El Maxi Tuning, l'havíeu vist, el Maxi Tuning?
7: Hòstia, ja estava subscrit jo.
1: Ah, sí?
7: A vegades hi escrivia i tot, cartes del director.
1: Molt bé.
2: Demanaves més tuning encara, eh?
1: Deia que el tuning que Marvin ha fet al seu bulldozer és diferent a aquest que li agradava en Xuriguera. Ell no instal·la coses de quillo. Ell està convertint el bulldozer en un tanc blindat.
2: Bueno, això s'està posant ja una mica, sí, una mica perillós. Bueno,
1: ja estem anant estem sortint de l'excèntric al boig del poble.
2: Al boig del poble, sí. Bueno, acaba't d'explicar, però jo ja veig que això no acabarà bé.
1: Ja em costa d'entendre, però és així. En Marvin va comprar el bulldozer en una subhasta per arreglar-ho i vendre'l per més calés que els que va pagar, però es veu que ningú li comprava i per treure'n algun profit va decidir recórrer al tuning i convertir aquella excavadora en un tanc.
2: Mm, sí. Bueno, jo no vull pecar de naïf, però m'agradaria saber exactament per què vol tenir un tanc aquest senyor. Ho puc intuir, eh?
12: Ja t'ho diré jo. Però... ja t'ho diré jo.
2: Digue-m'ho tu,
12: ja
2: Marvin. Digue-m'ho tu.
12: Per vengar-me del mal parit de l'alcalde. Per això ho tinc.
7: No, però què t'he fet jo?
12: Què m'has fet? Destrossar-me el negoci, idiota. Això m'has fet.
1: Realment s'ha de dir que l'alcalde no sap quins són els plans d'en Marvin. De fet, ningú sap què planeja. I això que ja fa més d'un any que hi treballa. En aquests moments està ultimant els últims detalls. Mira.
2: Carai, Marvin.
7: Oh, radial.
1: Com la fa anar, com la fa?
12: Que ben parit, eh?
1: Ja el té gairebé investit, eh? Sí.
12: Heu vist? Les gustines. Tot això amb ciment armat, eh?
1: Ah, sí?
12: Tot el que ha envoltat el bulldozer aquest, ciment armat, sí, ben parit o no?
7: No pas de gastar ni res, aquest bulldozer. No.
2: Deu pesar 40 tones.
1: Escolta, això que hi ha al costat, sí, semblen canons, això.
12: Clar, que semblen canons. Sí. Clar, que semblen canons. Què són? Són canons.
1: Ah, són canons.
12: Són metralladores.
1: Hòstia.
12: Ben parit o no?
1: Sí, sí.
12: Vete com van, eh?
1: Fa una mica de por.
7: Això a la revista Maxi Tuning no sortia.
1: No, a hores d'ara ja deveu intuir les intencions d'en Marvin. Vol fer servir aquella màquina per venjar-se de l'alcalde i de l'Ajuntament.
2: Mira, ara diré una cosa, eh? Potser políticament incorrecte, però si en Marvin fos català, ja seríem independents.
1: Ah, mira.
2: Però teníem els Jordis.
1: Sí. No van tunejar cap... No van tunejar.
2: Bueno, van tunejar el cotxe de la Guàrdia Civil. Aquell el van deixar ben tunejat.
1: No van ser ells, tampoc.
7: Molt
1: poc. Va ser la gent, va ser la gent.
2: Sí.
1: Va ser la mateixa Guàrdia Civil que ho va deixar allà davant, també. Ara. Amb les portes obertes.
7: Mala per cap.
2: Amb les portes obertes.
1: Això es va dir. Hi havia les portes obertes.
2: I les armes. No hi va haver una desgràcia de miracle.
1: Ui.
7: La independència de Catalunya passava per si unes portes eren obertes o no, eh?
1: Sí.
2: És gros.
7: De la Guàrdia Civil.
1: Sí. A mi m'agrada molt. Jo tinc un detall de la senyora aquella que va saltar el Morete.
7: La salta...
1: Que no sé si ho puc explicar.
4: La salta
2: Morete.
7: Home, va.
4: Sí, ara
1: aquella senyora que va saltar el Morete d'Economia cap al Coliseu.
7: L'Spiderman.
1: A mi la Maria José Balanyà, que és la jefa del Coliseu.
2: Can Balanyà,
1: va explicar que els hi va venir els Mossos d'Esquadra i va dir, és que hem de desallotjar una senyora i tal, no sé què, i la Maria José va dir, escolti, ara estem fent una funció de teatre, quan acabi, en tot cas, que passi, però de moment hem de fer la funció.
2: Ai, la Salta Moretes es va quedar allà esperant.
1: La Salta Moretes va haver d'esperar que acabessin la funció.
12: Què feien?
7: Això sí que respecte.
1: No sé, no recordo.
4: Respecte a la cultura.
1: Sí, senyor. Primer la cultura i després allò altre.
12: Es podia trobar una bona merda, també.
1: Sí.
2: I merda de coloms n'hi devia haver allà, moltíssima.
1: Bueno, escolta, va, que estàvem amb la història i ens estem desviant. Deia que ja, bueno, Marvin s'ha construït un tanc per anar contra l'alcalde, contra l'Ajuntament, eh? Engega el tanc, ja som al dia, eh? El dia D, eh? Està preparat.
7: Engega
1: el tanc per sortir del graig on l'ha construït.
7: Hey.
1: Però just en aquell moment s'adona que no ha mesurat el bulldozer i que el trasto no passa per la porta.
12: Merda! Merda, hòstia! Que no passo ara per aquí, la mare!
2: Mira aquest tarugo, Marvin.
12: Calla-me, que quan surti ha de fotre el retrovisor en l'aire, però m'és igual.
1: Com que està sonat, li és ben igual. Fot gas i surt rebentant les parets.
12: Passo! Passo! Parteu-se d'aquí, me cago en des!
1: Atenció, perquè hi ha un sonat conduint una excavadora blindada i armada pels carrers. Està passant per sobre dels cotxes aparcats i dels fanals.
12: Passo!
2: Però per què no vas per la calçada? És per la calçada, home.
4: De pujarà la quota de l'assegurança.
1: S'omplen de policia que intenten interceptar en Marvin, però els és impossible. Feina tenen a evitar que els atropelli. A més, de tant en tant, deixa anar algun tret per marcar paquet.
12: Guaita'l.
7: Home.
12: Deixeu-me passar, me cago en Déu.
7: És una metralladora.
1: El nostre amic Boig arriba a l'Ajuntament i s'hi estampa.
12: Ara voleu.
1: Ara el deixa fet a miques. Guaita.
12: Guaita.
1: En acabat, es dirigeix a casa de l'alcalde i fa el mateix. L'espectacle és maco de veure. Si ho busqueu per internet, ho veureu, eh? La gràcia de la història és que, a més, està tot enregistrat en vídeo.
2: O sigui, els guionistes això ho han trobat al YouTube, eh?
1: Sí, senyor.
2: M'agradaria veure l'historial d'internet dels guionistes,
1: unes,
2: eh?
1: Unes cookies maques.
2: Unes bones cookies.
1: En Marvel destrossa el poble amb l'excavadora durant una hora. Una hora sencera, rebentant l'Ajuntament, també rebenta la casa de l'alcalde i quatre cases més.
2: Vinga.
1: A més, també destrossa cotxes de policia, els dels veïns i una infinitat de fanals. Finalment, la màquina de destrucció s'acaba encallant en un porxo. també trobo. Porsche ben parit, eh? Vull dir que ha aixapat l'Ajuntament i aquell Porsche, noi.
12: Tu Porsche?
1: Acorralat com està, agafa una escopeta i el nostre amic es fot un tret.
0: Hòstia, Marvin.
12: Collons, també.
1: Noi, mira, no surt ni del seu tanc particular, eh? Quan els policies aconsegueixen obrir l'escotilla, ja el troben ben mort. En Marvin, eh? L'home que es va voler venjar de l'administració pública destruint mig poble amb un bulldozer blindat que es va fer al Graig és mort. Final trist.
12: Hòstia.
1: Perquè era un tio que, mira, no em caia malament del tot.
12: No, tenia... macos que m'ha agradat ser,
1: sí,
12: eh?
1: Sí, sí,
12: sí. I un tio així, sortiré d'aquí amb el gandem al cotxe, que sóc capaç de rebentar-ho tot.
1: No ho facis, tampoc.
12: Has malfat amb això, eh?
1: Anem a veure si el gos és viu o no. En Marvin ha mort, però el gos no sabem si ha sobreviscut al passeig. I, bueno, això ho decidirà algú del públic, Mercè.
14: Ho decidirà el Quico, que d'on ets, Quico?
17: De Sant Pere de Torelló.
1: Molt bé, vinga. Sant Pere de Torelló, n'hi ha hagut algun de semblant en Marvin, eh? Sí. La premsa va batejar el vehicle de Marvin amb un nom. Quin? A. Killdozer. B. Godzilla. O C. Matasuegres.
17: O B.
1: La B, eh? Godzilla. Doncs en Tauro és... mort. Killdozer, li deien.
0: Bueno, a veure, tenia 16 anys, eh?
14: Clar, i ara gran.
0: Ja li tocava.
1: Sap greu per en Tauro, però heu de recordar això que dèiem, eh? Era un gosset molt veterà, tenia 16 anys i la passejada ha tingut una acció massa forta. Com a mínim s'ho ha passat bé, no? Com xalava veient en Marvin rebentant mig poble el gosset, tu.
0: Sí, senyor.
1: Sí. Sí. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
18: Jo no vos pot dir.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges de moment, però no s'ha ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està ara a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges a fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i també per als propietaris.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb el Barçació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional ha dilatat l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge al Barquer del Teatre Lliure ha guanyat 3 guardons de la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixin els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 2027.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que, si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032 i tindrà parades a Francesc Macià i Hospital Clínic.
4: L'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
3: Per altra banda, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora de l'L9 del metro, que ara està aturada a la zona del Putxet.
1: Esports, la demanda del Barça

0: UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat aquests partits, el Bèlgica 0, França 1, amb el jugador del Barça Koundé, que s'ha quedat a la banqueta, i el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
0: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya
3: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estàs millor, eh?
1: És millor que fa una estona.
0: Mare meva, sí. El papa i la mama, tu, que estem malalts els dos.
1: Hem de fer infomox, no? A veure com tenim l'actualització del Servei Català de Trànsit. De trànsit de mox, en aquest cas.
0: Per favor, tens una veu encara més greu, Fran Domènech.
1: És que l'estem camuflant per veure que...
0: Ai,
1: que no
0: per
1: noti,
0: favor.
1: Que no es noti.
0: Per favor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució, jo diria, astronòmica. Una solució. Fugim de l'actualitat avui. Volem saber què ens queda per saber de la Lluna. La NASA va descobrir fa uns dies un cràter de 222 metres d'ample i 43 de profunditat creat per un impacte solar. La veiem cada dia a la Lluna, en parlem, però què en sabem realment? Què ens falta per saber de la Lluna? És un planeta? Quants anys té? A quina distància la tenim de la Terra? Per què té tants cràters? Hi ha aigua a la Lluna? Què són les fases de la Lluna? Per què la veiem de diferents maneres? És cert que ens afecta la qualitat del son? Doncs mireu, l'any 69 l'ésser humà va trepitjar la Lluna per primera vegada, però com va ser aquell primer viatge? I com està ara la cursa espacial? Podríem viure en un futur a la Lluna? Ara que ens estem carregant el planeta, doncs mira, busquem alternatives que sigui d'acabar d'emputinar-ho tot per marxar a la Lluna, no? Ja que parlem de la Lluna, quin és l'origen de l'expressió estar a la Lluna de València? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per convidar-me.
0: Mira, gràcies per venir. Avui hauràs de parlar sol.
2: Sí.
0: Perquè si aquest i jo ens posem a parlar molta estona, crec que ens quedarem sense veu.
1: Vaig tenir la veu com vosaltres fa un parell o tres de dies.
0: I què? Què passa?
1: No, recupera, les coses passen. No hi ha tempesta que 100 anys duri, no?
2: Pensava que deia fa un parell de mesos, perquè amb tot el que va passar el mes d'agost...
1: No, també.
0: Déu-n'hi-do. Dos, tres dies, per tant, hi ha esperança. Mireu, en Joan Anton és divulgador científic, el podeu sentir cada cap de setmana al Suplement, amb en Roger Escapa. Joan Anton, pels descobriments que s'han fet, sabem més coses de la Lluna o més coses del Sol?
1: Dels dos objectes en sabem cada cop més. Això sempre, la ciència, pensem que és com un riu, no?, que va endavant, i tot i que de vegades fa algun tom, i tirem una mica enrere. Però en general, si ho mires a l'engròs, la ciència sempre va cap endavant i anem descobrint coses de la Lluna i del Sol. El Sol continua sent un gran, gran desconegut. Avui parlem de la Lluna, que també té algun misteri, però bàsicament el Sol en té moltíssims més.
0: Bàsicament perquè és més difícil acostar-s'hi.
1: I perquè és més gros, exacte. No hi pots anar i és més gros i és un estel, és una bomba.
0: Ara que deies del Sol, balanç de l'eclipsi, abans de parlar de la Lluna, l'eclipsi de Sol, a veure, vam sentir el 12 d'agost, vam paralitzar el país,
1: bé.
0: Va anar superbé, però és que el proper 2 d'agost del 2027 hi haurà un eclipsi de Sol a Sevilla. Explica'm-ho.
1: No només a Sevilla. No, de fet, no n'hi haurà a Sevilla.
0: T'haig
1: de dir que...

0: La totalitat serà al sud d'Espanya, però no toca la ciutat de Sevilla, la totalitat. Oh. Mm-hmm. Sí que toca Cádiz, la punteta de Cádiz, una mica de Màlaga, nord d'Àfrica. Per cert, ja dic aquí com a primícia, que en breu anunciaré un paquet turístic perquè vulgui venir amb mi a Tunísia a fer un recorregut turístic amb uns guies i per veure l'eclipsi el dia 2 d'agost des de la ciutat d'Sfax, on hi haurà més de 5 minuts de totalitat de foscor.
1: En exclusiva ens ho ha explicat en Joan del Català. Com podem accedir a aquestes places?
0: La publicarem d'aquí a poc amb l'agència de viatges Tarannà i jo ho faré circular per xarxes socials i qui es vulgui apuntar doncs serà molt benvingut. Serà un viatge astronòmic perquè cada vespre doncs, donaré la xapa amb coses que tenen a veure amb el cel i ens prepararem per això el 2 d'agost. Pensa que serà l'eclipsi que més durarà del segle de la totalitat.
1: Quan, sí. Quina durada? Perquè aquest estiu estàvem sobre els 3 minutets, no?
0: Bueno, aquest estiu, un minut i mig a Catalunya, un minut i mig. Sí. Allà on anirem a Tunísia durarà més de 5 minuts.
2: Wow.
0: Hi haurà uns llocs que arribarà als 6 minuts. Ostres. De totalitat. A més, serà a les 10 del matí. Probabilitat de núvols, poca, pràcticament zero, obstacles zero. Bé, un espectacle.
1: Heu d'anar comprant el llibre del Joan Anton, l'eclipsi del segle. Ho dic perquè, com que en tindrem un d'aquí res, el 2 d'agost, hem dit?
0: 2 d'agost.
1: 2 d'agost, ell ho ha dit, a Cádiz, Màlaga, etc. Si voleu aquest viatge a Tunísia amb en Joan Anton Català, ja ho sabeu, estels i planetes. Ah, tot això, línies obertes.
2: Sí, avui que parlem de la Lluna, ja ho sabeu, 93207474, que és el telèfon per trucar en directe, us el sabeu de memòria, però el repetim, perquè és important també recordar-ho, i si no voleu trucar, doncs podeu escriure un WhatsApp al 677-387-19, que és el número del nostre telèfon mòbil, el telèfon que teniu guardat allà com la solució amb Elisenda Carot. I avui que parlem de la Lluna, mira, si et sembla bé, farem un petit joc.
1: Juguem.
2: Perquè podríem preguntar si els hi faria il·lusió o no anar a la Lluna. Això ho hem preguntat al club de la solució. Si voleu formar part d'aquest club també ens ho podeu demanar, us enviarem l'enllaç i allà trobareu vídeos, fotografies inèdites, etc. Contingut exclusiu. No és el tema. Avui us volem preguntar, ja que parlem de la Lluna, si us faria il·lusionari. Si poguéssiu passar, per exemple, 24 hores a la Lluna, amb qui hi aniríeu? Aniríeu amb la família, aniríeu amb la parella?
1: Només una persona, eh?
2: Sí, una persona.
1: Uau.
2: L'Irma del Poble Nou, com que hem fet aquesta pregunta també al club, diu, amb David Balaguer.
1: Mira,
2: col·laborador del programa.
1: Doncs poca broma, Irma. Ara li passarem en David Balaguer, que avui és dilluns i avui no el teniu, però el tindrem, aquesta setmana. Ara us busco el dia, perquè no recordo quin dia ve el David.
2: El dia 2, que és divendres, concretament, que vindrà també la Marta Pontnou i la Cristina Sánchez.
1: Doncs divendres tindreu en David Balaguer, no patiu, està bé, està tot correcte, us el podeu emportar a la Lluna, com ha dit la Irma.
2: Sí.
1: Irma, perdona.
2: La Irma del Poble Nou, de Barcelona, doncs ella s'emportaria el David Balaguer, a veure qui us emportaríeu vosaltres a la Lluna
1: 24 hores. M'encanta. El 677-38-77-19, Joan Anton, així et pregunto, quants anys té la Lluna?
0: La Lluna té més o menys 4.600 milions d'anys. 4.600, amunt, any avall, més o menys, va per allà. I no sé, jo crec que és molt interessant saber que no es va formar amb la Terra. Jo sempre explico que quan van encarregar fàbrica la Terra es van descobrir, no van encarregar Lluna. Això ho sabem 100%, I la Terra es va formar sense Lluna. És que és massa grossa per pertànyer a la Terra. Fixa't que no hi ha altre precedent al sistema solar d'un planeta tan petit com la Terra que tingui una Lluna tan grossa com la Lluna. I això va ser una jove Terra que s'acabava de formar, no hi havia ni aigua ni atmosfera encara, i va venir un objecte de la mida de Mart, imagina't, i va patar contra la Terra. Tot el planeta es va fondre, el nostre planeta es va fondre, i de les roques que se'n van a l'espai es va formar la Lluna. No em diguis que no és bonic, perquè
1: la Lluna... És preciós, un moment, jo això no ho sabia.
0: Oh, això ho hem de saber. Mira, la Lluna, quan anem a l'escola, sempre la dibuixem, no?, com una cosa de pau, amb la llum reflectida en un...
1: I es va carregar la Terra!
0: I és el resultat de la catàstrofe
1: més resultat,
0: grossa que ha patit mai la Terra. I aquí tenim la Lluna, que ens ha donat la vida, perquè la Lluna ens ha donat marees... i les marees ens ha donat humans.
1: Sense la Lluna no hi hauria vida?
0: No, jo crec que sí, que n'hi hauria, però és molt difícil que l'evolució de la vida hagués estat la mateixa, no? La vida hagués seguit altres recorreguts i segur que els humans no hi seríem, com moltes altres espècies d'aquí. De manera que hi som gràcies a un fet casual, que és que aquell objecte, que l'hem anomenat Theia, que va venir i va xocar contra l'antiga Terra, Theia, que va venir casualment, perfectament podria haver vingut, perquè, com he dit, de fàbrica no havíem previst ni Lluna, ni marees, ni humans.
1: I per tant, som fruit d'una casualitat.
0: Absolutament.
1: De moltes casualitats, vaja.
0: Absolutament. Això és la fortuna de la vida, que a mi m'agrada parlar.
1: Amb qui aniríeu a la Lluna? 93207474. Ramon, des de Calella, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui te'n vas a la Lluna, tu?
3: Pues m'aniria amb un meu fill. Sí, sí, sí.
1: Oh, en tens només un?
3: Dos. Hòstia,
1: hòstia, que xungo, això.
4: Hòstia, Ramon.
1: Ramon, que trigues un dels dos.
4: Però què faràs, a cara creu?
3: Amb un, si no, no, si sóc un diria, saps què, pare, jo passo. I l'altre vindria, és més atrevit. Ja està.
1: Ramon, va? Com es diu el fill amb qui aniries a la lluna?
3: David.
1: Amb en David. Doncs sí, en Ramon i en David, passatge per anar a la lluna quan s'obrin els primers transbordadors espaials. Gràcies, Ramon, una abraçada, guapo.
3: Adéu, gràcies, adéu.
1: M'encanta, tinc dos fills, però me'n porto un.
2: Sí. És que és una tria molt difícil. Els molt nostres difícil. Oients estan maleint aquesta crida perquè dius que ho feu molt difícil. L'Anna diu, que difícil triar. Potser hi aniria amb la meva parella, però segurament triaria la iaia, que és molt gran.
1: Ai,
2: i és molt
1: pensat.
2: Divertida, amb
1: ho
2: 92 anys.
1: M'encantaria.
2: Molt bé, Anna, tens tota la raó. Mira, el Sergi aniria amb Pau Cobercí, que és el seu ídol. Mira, potser té partit de
1: cada setmana. Aquesta pregunta m'encanta. Escolta'm, quan vam ser conscients de la Lluna, Joan Anton?
0: Tota la història sempre. Hem nascut, sí, perquè ha marcat la nostra història. Fixa-t'hi, des de la poesia, la literatura, la ciència, l'art. La Lluna la donem per feta, perquè hem nascut i morirem amb Lluna. I això fa que molts cops no li donem importància, no? És allà a dalt, ni ens la mirem molts cops. I, en canvi, ara n'anirem parlant durant el programa, fixa-t'hi que ja des del punt de vista de l'origen mateix de la Lluna, un gran misteri que hem resolt, no? I que interessant que és l'origen de la Lluna, però després moltes altres coses que ens dona la Lluna i que ens fa pensar, i com et deia, no li donem apenas importància. Els antics sí, els antics se la miraven molt.
1: I quan ho hem deixat de fer, això? O l'hem deixat de mirar?
0: Jo crec que, en general, el cel. L'hem deixat de mirar, no? Perquè és cert que les llums de les ciutats ens malmeten la visió del cel, però també és veritat que nosaltres anem pel carrer que ni ens mirem a la cara. És que mirem amb el mòbil, mirem a baix, no?
1: Absolutament.
0: I això ho hauríem de recuperar. Els nostres savis miraven, i en funció de les fases de la lluna, del color de la lluna, quan surt, saps aquelles llunes vermelloses? Que deien, mira, hi ha vent, hi ha partícules de pols en suspensió.
1: Sí.
0: Demà farà vent, o... Saps?
1: És veritat que era molt dels nostres els avis tenir binocles o tenir un telescopi. Sí. Sembla que s'està perdent, això,
0: Ho hem de recuperar. Hem d'anar a l'armari de l'avi o de la iaia i recuperar aquest telescopi.
1: Joan Anton, la Lluna no té llum pròpia.
0: No. La reflecteix del Sol. Fixa-t'hi, a més, quina paradoxa. És dels objectes més foscos que coneixem dins del sistema solar. Sí, el material que forma la Lluna, diríem que la sorra de la Lluna reflecteix molt malament la llum. Molt malament. I tot i això, fixa't, quanta llum fa en una nit de lluna plena que il·lumina el paisatge? Això és llum reflectida del sol.
1: Ah, amic. Per tant, no té llum pròpia, sinó que és reflectida. Està quieta o es mou?
0: Es mou. Tot l'univers es mou. Absolutament tot.
1: Epa.
0: Sí, clar. Tot es mou. Està en rotació, en traslació, en moviment constant. La Lluna té un moviment que gira al voltant de la Terra i, a més, fixa-t'hi, gira al voltant d'ella mateixa en exactament el mateix temps que triga en donar en fer un tomb sencer al voltant de la Terra, i això fa que sempre ens ensenyi la mateixa cara.
1: Per això veiem sempre la mateixa cara de la Lluna, no?
0: Jo dic que la Lluna està tan enamorada de la Terra que la mira permanentment, i això és la cara aquesta que anomenem cara visible.
1: La superfície, com és? Ens la imaginem amb molts cràters.
0: Molts. Està matxacadíssima per cràters.
1: Matxacadíssima, eh?
0: Com que no té oceans, ni té atmosfera, ni té res que faci desaparèixer, no hi ha vent, res que faci desaparèixer aquestes marques, hi ha moltes cicatrius, hi ha molts objectes que han caigut al llarg de la història del sistema solar.
1: I res les esborra, diguem-ne.
0: No. Ah. Fins i tot les petjades d'Aldrin, Armstrong...
1: Que són allà?
0: Clar, home, ningú ha anat a esborrar-les. No, és que no hi ha res, no hi ha... Exacte, no hi ha ni atmosfera, per tant, no hi ha vent, no hi ha res, no hi ha oceans, no hi ha res que pugui esborrar les marques que romanen durant milions i milions d'anys. I això ha fet que la Lluna la veiem, això, tan marcada per cicatrius, que són objectes que han anat caient, grossos i petits, que han anat caient i han anat deixant la seva marca, que encara roman allà.
1: No donis idees, perquè quan torni una expedició humana encara fotran grafitis i quedaran allà per sempre, saps?
0: És que, mira, aquest és un tema que em preocupa, no el tema de grafitis, justament no hi havia pensat, però sí el de la geopolítica de l'espai. És a dir, què trons hi anirem a fer en nom d'aquí? Això em preocupa moltíssim.
1: A nosaltres també. Ara llegíem a la NASA. La NASA va descobrir fa uns dies un cràter de 222 metres d'ample i 43 de profunditat creat per un impacte solar.
0: No, un impacte d'un objecte, del sistema solar.
1: D'acord.
0: Del sistema solar.
1: I va alterar la geologia de la Lluna, això?
0: Bueno, va fer un nou
1: cràter. Aquesta marca, eh?
0: No. De fet, això també m'han preguntat molt per xarxes, no? Un impacte tan gros haurà mogut, d'alguna manera, la Lluna? No, la Lluna és tan grossa que això apenas... És com un mosquit que l'haurà tocat l'esquena. Ai, què ha estat, això? Però, bueno, creat un nou cràter. Això és constant, aquesta activitat és constant. Només que al començament del sistema solar això era com una taula de billar, tot xocava contra tot, també contra la Terra, però s'ha anat fent l'ordre, han anat desapareixent molts objectes i ara els impactes grossos són, afortunadament, molt estranys, perquè si fossin freqüents segurament no hi seríem ja aquí. No?
1: Acabaria un gruyer, eh? La...
0: Sí. I nosaltres? Pensa una cosa, la Terra és més grossa que la Lluna, per tant la Terra té més gravetat, atrau molts més objectes. Nosaltres hem patit molts més impactes que la Lluna, molts més. Però fixa-t'hi, jo miro la Terra i no li veig cicatrius, jo no li veig cràters, apenes.
1: És fort, eh?
0: I això és perquè, jo, a mi en broma, m'agrada dir que la Terra és tan coqueta que es paga un lifting de cara a cada 300 o 400 milions d'anys. Té tectònica de plaques i això el que fa és generar l'escorça de la Terra constantment i ha esborrat les cicatrius del passat. Si no fos per la tectònica, la geologia de la Terra, la tectònica i el vulcanisme...
1: Seríem tan marcats com la Lluna, no?
0: Molt més marcats que la Lluna perquè hem rebut molts més impactes.
1: 93-201-7474-677-3877-19. Digueu-nos amb qui aniríeu a la Lluna. I a banda, si teniu preguntes per en Joan Anton Català, teniu aquesta eminència aquí amb nosaltres. Us recordo que el 2 d'agost, aquesta eclipsi que podeu veure conjuntament amb en Joan Anton Català, si seguiu Estels i Planetes a les xarxes, allà veureu quan s'obren les inscripcions. Podeu fer-li preguntes o podeu dir la vostra.
2: Doncs sí, mira, la Montse aniria a la Lluna amb el seu company de vida, però abans voldria fer altres coses.
1: A veure.
2: Per exemple, veure molts llocs espectaculars que tenim al nostre planeta, més que no pas anar-me'n a un altre lloc. La Inés no aniria a la Lluna perquè ella el que fa és fer-li fotografies. I ens envia les fotografies, no amb el telèfon mòbil, sinó amb una càmera, que li va fer a la Lluna. Mira, aquesta és del 2018.
1: Que bonica. Això és un fotón, eh?
0: Que bonica.
1: No és aquelles fotos que fem nosaltres amb el mòbil, que et surt la Lluna triplicada, no?
0: No, està currada.
2: Està currada, oi, Joan Anton, aquesta? Sí. Que, per cert, hi ha un oient, que, mira, l'Olga, que aniria amb el Joan Anton Català, perquè m'expliqués tot el que està explicant aquí.
1: Ai, que bonica.
2: Com si fos un...
0: Com es diu, Olga?
2: L'Olga, sí, correcte.
0: Olga, moltes gràcies.
2: I l'Anna aniria amb l'Elisenda Carot. Segur que ens ho passaria molt bé.
1: Ai, quedem, Anna, quedem. I amb en Joan Anton, també, no?
2: I després, abans parlàveu de la cursa de l'espai.
1: Sí.
2: Doncs hi ha un oient, en aquest cas la Rosa, que diu, jo us voldria dir en primer lloc que no crec que s'hagi arribat mai a la Lluna.
0: Ah, quin clàssic!
1: Epa! Això deia la meva besàvia, eh?
2: Sí que molts cops estem a la Lluna, però no crec que s'hi hagi arribat. Això és el que diu la Rosa. Després en parlarem, de la cursa espacial, si vols.
1: La gent que diu que no ha arribat l'home a la Lluna...
0: Quin clàssic, això, Elisenda.
1: Què diem?
0: Mira, hi ha molta... Vaig escriure un llibre, pràcticament només dedicat a això, a explicar el perquè sí, vàrem arribar. Però mira, ara seria molt llarg, però donaré només una raó. Jo crec que en aquesta raó està respost tot. Quan hi anàvem, abandonàvem totes les coses que duíem perquè era molt perillós anar i havíem de portar roques. És a dir, la merda està allà, no? Les botes dels astronautes, equips que vàrem abandonar, els buguis, els cotxes en què vàrem recórrer la Lluna, tot està allà. Tota aquesta brossa ha estat fotografiada des de l'òrbita de la Lluna. I diríem, però això són els yanquis, no?, que ens enganyen. Mira,
1: han fet un plató.
0: Clar, ho han fotografiat els nord-americans, els europeus, els xinesos, els russos, els indis.
1: Algú si hi ha pensa, yanquis i xinesos...
0: Clar, algú pensa que si la Xina o Rússia tinguessin el mínim dubte que els americans no hi varen anar, no ens ho haguessin dit. I si
1: així
0: convenço el meu interlocutor, sempre li dic, aleluia, tant de bo es poguessin tornar a posar tots d'acord per alguna altra coseta.
1: Crec que això ho narra en Joan Anton Català, sent històries de l'aventura espacial.
0: Sí, senyora.
1: Per tant, el podeu buscar també, i allà més arguments pels qui no ho tingueu clar. Deixem-ne el telèfon un moment, que tenim en Josep Maria, que té una pregunta per en Joan Anton Català. Josep Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia, bona hora.
1: Sant Cugat.
5: Pregunti. Potser és un pèl absurd de la pregunta, però és algú que sempre em donava al cap.
1: Mai és res absurd. T'he de dir, que ens agraden sempre les preguntes perquè si són genuïnes no són absurdes. A veure, Josep Maria, digues.
5: Intentarem, aviam, si la Lluna realment va ser una part que es va desprendre de la Terra a mils de milions d'anys, però principalment està format de lo que és lo mateix la Terra, per què no s'ha transformat la Lluna en una Terra en miniatura? És a dir, s'ha generat tot l'atmosfera, l'aigua i tot el tema. Per què s'ha quedat així?
0: Molt bé.
1: Mira, jo diria boníssima pregunta, Josep Maria. Escolta'm, veig que vas en cotxe, escolta la resposta per la ràdio, d'acord?
5: Així ho faré. Gràcies.
1: Una abraçada, guapo, fins ara. Adéu, adéu.
0: Molt interessant la pregunta. De fet, mira, hi ha moltes coses que han de passar perquè un planeta esdevingui un planeta. Bàsicament has de tenir una mida determinada que fa que tinguis una gravetat suficient com perquè puguis retenir atmosfera. Sense que tu puguis retenir gasos que et formin una atmosfera, estàs venut, perquè llavors no podràs ni tenir aigua a superfície, perquè l'aigua només pot ser estable en estat líquid a la superfície si tens una atmosfera que la protegeix. Si no, la llum, la radiació ultraviolada del Sol destrueix les molècules d'aigua i perds de seguida l'aigua a l'espai.
1: D'acord.
0: La Terra ha pogut conservar l'atmosfera perquè té una mida, una gravetat suficient. Fixa't, Mart, que és més petit que la Terra, però més gros que la Lluna, no ha pogut conservar la seva atmosfera i encara avui l'està perdent. Va tenir una atmosfera molt densa en el passat i avui és 100 cops més feble, aquesta atmosfera, que la nostra, i l'està perdent constantment a l'espai, la perd, perquè no té la protecció suficient com per poder mantenir aquesta atmosfera. La Lluna, ni de bon tros, és un objecte que tingui la capacitat per generar, mantenir una atmosfera, i això és ja com una cadena, no? Si no tens atmosfera, no tens aigua.
1: La Terra podria arribar a perdre aquesta capacitat?
0: No ens hem de preocupar per això, Lisenda. Ah, és a dir, jo crec que hi ha altres coses que ens han de preocupar aquí.
1: Com escalfar-la, no?
0: Sí. No, això seria un procés molt lent. De fet, sí que hi ha un procés de pèrdua d'atmosfera de la Terra, però és un procés natural tan lent, que molt abans el Sol es menjarà la Terra en el seu procés d'envelliment, que no perdrem l'atmosfera. Però crec que podem acabar avui el programa, perquè això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
1: No dura tant la solució. Vale. I això que dura anys, eh? Va, anem al Xavier de Gràcia. Xavier, bon dia.
6: Hola, Elisenda.
1: Hola, rei.
6: Encantat de parlar amb tu i a més, amb tot l'equip de Catalunya Ràdio.
1: Així m'agrada, no. Així m'agrada. Xavier, escolta, volies fer-nos una reflexió, fot-li.
6: Això mateix. Mira, és referent a l'expressió aquesta de la Lluna de València.
1: Mm. Sí.
6: Resulta que quan anava al col·legi, que molts de vosaltres, era molt típic que quan t'enxampaven distret et deien que estàs en la Lluna.
1: Mm. Doncs correcte. Molt bé,
6: jo me'n recordo que a tercer de BUC, una de les vegades, a tercer de BUC vaig tenir un professor de llatí que era un frare, un germà de la Salle, perquè vaig estar a la Salle Bonanova.
1: Sí.
6: I vaig tenir un germà de la Salle, que si tu el veies no semblava un germà. No ho semblava.
1: Ves el tema, Xavi, que no em vull perdre.
6: Molt bé. Resulta que una vegada em va enxampar a la classe de llatí, em va enxampar distret i em diu, a veure tu, perquè parlava així. I diu, jo me'n recordo que li vaig dir, oye, perdó, ¿por dónde íbamos? Diu, no sé, de pie o no que está en la luna. Si es que cuando se os pregunta, diu, ¿estáis viajando? I me'n recordo que, ja et dic, és aquesta...
1: És expressió. Aquesta...
6: Ah, això mateix, Déu, estàs en la Lluna.
1: Doncs, Xavi, ara fliparàs, eh? Saps que a mi m'encanta que entreu oients, que ens suggeriu coses, però és que avui estem especialment connectats, perquè tu ara ens explicaves aquesta història i nosaltres hem dit, ostres, d'on ve això d'estar a la Lluna de València? Ho fem servir per quan una persona està distreta, està absent en una conversa, no? D'on ve aquesta expressió? Doncs, mira, tenim la solució i ella es diu Marta Pérez Verge. Marta Pérez Verge, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Escolta, ni fet a mida, que tenim en Xavier de Gràcia, que diu, ostres, d'on ve aquesta expressió? Per què ens ho deien? I la Marta Pérez Verge ara ens donarà la resposta. Xavi, em quedo la pregunta, et respon la Marta.
6: Molt bé.
1: Fins ara, bonic.
6: Fins ara.
7: Pensava adéu, que en adéu. Xavi ens diria l'explicació, eh?
1: No, jo per un moment he patit, eh? La Marta és periodista, és estudiosa de dites, refranys i cultura popular i ha recollit la seva feina al seu llibre Peti qui peti, que ho peta també en vendes. Està a la Lluna de València. Què en sabem de l'expressió, Marta?
7: Doncs mira, la versió més coneguda, perquè ja sabeu que n'hi ha moltíssimes sempre, ens fa tirar molt enrere en el temps, justament quan València encara tenia les muralles medievals amb les seves portes, cobrien i tancaven la ciutat, i aquestes portes es tancaven quan es ponia el sol, perquè durant la nit no entressin estranys. Doncs l'última porta a tancar era la porta de Serrans, perquè era la que estava més a l'oest, i com sabeu és per on es pon el sol. Què passava, doncs, si arribaves tard i et trobaves aquestes portes tancades? Doncs que et tocava passar la nit fora, al ras, sota aquesta lluna de València.
1: Amiga!
7: Aquesta és una de les expressions més esteses, però...
1: Ai, ja hi som amb el pro, Marta, ja hi som amb el pro.
7: Sí,
2: diverses teories,
7: Joan Amades en recull més. També té una variant, però ja veureu que s'hi assembla molt, perquè explica que antigament, fora d'aquestes muralles, en comptes de fixar-se amb la Lluna, el que hi hauria hagut és un hostal que s'anomenava la Lluna, on havien de fer nit aquells que arribaven quan les portes de la ciutat ja eren tancades. D'aquesta manera, els que no havien arribat a temps es quedaven o estaven a la Lluna de València, en aquest hostal. Llavors, hi ha una altra variant, fins i tot, que assegura que aquesta tal Lluna no era un hostal, sinó una plaça en forma de mitja lluna que hi havia just davant del portal dels Serrans, on la gent esperava que es fes de dia i s'obrissin novament les entrades.
1: Oh, però quadraria, però... en tot cas, eh?
7: Sí, qualsevol, sí, tot sempre opcions. Hi ha la lluna al voltant i hi ha moltes més teories, però deixeu-me dir que hi ha un petit matís, perquè també hi ha l'expressió quedar-se a la Lluna de València, que té un significat molt diferent que la fem servir quan un desig o una esperança es veu frustrat i no tant per una persona que està distreta. Però la protagonista també és la Lluna de València.
1: Hi ha moltes altres teories, ha dit la Marta. A veure, les vull saber quines són, Marta.
7: Sí? Doncs vinga, va. Una d'elles ens porta cap al mar. Es diu que les dificultats per atracar les embarcacions a la platja de València feien que passatgers i mercaderies haguessin de quedar-se fondejats davant de la costa. I aquesta platja, per la seva forma semicircular, hauria estat coneguda com la platja de la Lluna. Llavors, d'aquí aquesta frustració, no? Aquest desig frustrat d'aquesta expressió. I encara Joan Amades en recull una altra relacionada amb la conquesta de València per Jaume I. Hem d'anar cap a l'any 1238 i, segons aquesta tradició, els sarraïns que fugien de la ciutat es van concentrar en una platja anomenada la Lluna, també, que segurament anem tot allà mateix, per la seva forma també de mitja lluna. També segurament parlem de la mateixa, eh? Amb aquesta intenció d'embarcar i anar cap a l'Àfrica. Però una part d'ells es va haver de quedar a terra esperant el retorn de les naus per poder embarcar en un segon viatge. I, segons la mateixa tradició, durant aquesta espera que estaven a la platja, van ser assassinats per un grup de cristians. D'aquí aquest desig frustrat de poder tornar cap a l'Àfrica.
1: Crec que em quedo amb la de l'hostal, que és una miqueta menys sanguinària. Ara, no em sortia, Marta. Escolta'm, la Joana Amades catalana, la nova Joana Amades, La nova Joana Amades.
2: Segur que es toquen a nivell generacional.
1: Segur. Sí, no es porten més de 200 anys. La Marta Pérez Verge, estudiosa de dita, refranys, cultura popular, avui ens ha posat llum a la foscor. Parlant d'aquesta Lluna de València i responent-li també al Xavi, que casualment ens trucava al telèfon de directe. Gràcies, Marta, una abraçada bonica.
7: A vosaltres.
1: Fins ara.
2: Com ens maleeixen els dilluns per haver de triar una sola persona.
1: És molt difícil,
2: Una sola persona. És que la Montse diu, no aniré a la Lluna. Això d'entrada ja fa aquesta afirmació. No, perquè tindria un dilema a l'hora d'escollir. Diu, tinc dos fills estupendos, dos nets preciosos, una jove molt carinyosa i el meu marit, que m'estimo molt. Aquí agafo.
1: Fes un sorteig. Home, a veure, Montse, també pots fer. A banda de la família, me n'aniria, jo què sé, de persones famoses, amb tal. D'estudiosos, tal.
2: L'Elisabet aniria amb Pilarín Vallès, perquè li fes un dibuix de la seva estada i així tindria un record.
1: Que bonic.
2: El Pedro aniria amb el seu fill Toni, de 12 anys.
1: Home, anar amb un nen ha de ser guapíssim,
2: també seria maco, perquè tindria una altra visió, segurament.
1: Jo potser que m'emporto el meu fill,
2: Sí.
1: Em sap greu per la parella, però...
2: Molt bé.
1: Crec que m'emporto un Guillem.
2: Pots venir a casa, si vols, Xavi. I el Marc té una pregunta, abans parlàvem de la cursa a l'espai, a veure com està tot, i el Marc té una pregunta, jo diria que vinculada a l'àmbit geopolític. M'agradaria saber, si li podeu preguntar al Joan Anton, a nivell legal internacional, està regulada la Lluna? Per exemple, un estat podria reclamar-ne ara la sobirania?
1: Anem a la publicitat i ara en Joan Anton Català respon a aquesta meravellosa pregunta de geopolítica.
8: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Encara ens queden coses per descobrir de la Lluna. Avui ens estem formulant aquesta pregunta amb en Joan Anton Català, divulgador científic, col·laborador del Suplement, i ja ho sabeu que està muntant aquesta expedició, A Estels i Planetes, el podeu seguir a través de xarxes per anar a veure amb ell aquest eclipsi del proper 2 d'agost al sud de la península i nord de l'Àfrica. A tot això, l'hem deixat votant, perquè avui li esteu fent moltes preguntes a en Joan Anton, cosa que ens encanta, 93-201-7474, 677-387-1919, d'una banda, preguntes a en Joan Anton, i de l'altra banda, amb qui aniríeu a la Lluna. En aquest cas, l'hem deixat votant amb una pregunta interessantíssima.
2: Doncs sí, el Marc, que parlava de geopolítica, i es preguntava, a nivell internacional, està regulada la Lluna? Diu, per exemple, un estat podria reclamar-ne la sobirania? La Lluna és meva.
1: No. A veure, ara...
0: La resposta és no. Amb la llei actual, però només hi ha una llei, que és de l'any 67, no havíem anat encara a la Lluna, és l'única llei que hi ha internacional.
1: Aneu donant idees.
0: Sí, i perquè, esclar, és el que dèiem ara fora d'antena, Trump ens ha demostrat que s'ho pot petar tot quan vol, no?
1: Ara aquest senyor, que li posa entre cella i cella que la Lluna és teva...
0: Clar, tot i que van signar l'acord, els Estats Units van signar l'acord l'any 67, que prohibeix, literalment, que ningú, ni estats, ni empreses, ni partícules, ningú, pugui reclamar sobirania sobre cap cos celeste. Ni la Lluna, ni mar, ni cap asteroide. Ningú no ho pot fer. Per cert, aquells que esteu comprant títols
1: cos
0: de propietat...
1: Cos celeste que segueixi a l'espai.
0: Sí.
1: Altra cosa és que un meteorit aterri aquí, que seria una altra disquisició.
0: Sí, això és una altra cosa. Però,
1: ja en parlarem un dia.
0: Sí, però tothom que hagi comprat un títol de propietat d'aquests que venen d'un

0: Lluís, que ens ha explicat que fa molts anys una empresa on estava ell de telefonia regalava un acre de terreny a la Lluna.
1: Ostres!
0: I em va arribar, diu el Lluís, un totxo de documentació acreditant la meva propietat d'aquesta parcel·la.
1: Lluís, t'han fet phishing.
0: Diu, si algú vol pujar a fer una calçotada, que m'avisi, que crec que s'hi pot fer foc a terra.
1: M'encanta, Lluís, doncs que sàpigues que t'han estafat segons Joan Don Català. Eh?
0: La proposta d'amb qui aniríeu a la Lluna per passar-hi 24 hores li ha agradat molt a l'Anna, perquè diu... Jo a la Lluna hi aniria amb Donald Trump per deixar-lo allà i tornar sense ell.
1: Mira, em sembla molt plan. Un aplaudiment per l'Anna. No em sembla gens mal pla. Sí, sí. A tot això, estem parlant molt de la Lluna. Quina temperatura hi ha a la Lluna, Joan Anton?
2: Ara sorprendrem amb la dada, perquè com que no hi ha atmosfera, no hi ha distribució de calor, de manera que si et toca el sol, és a dir, de dia, hi ha 120 graus positius.
3: Ostres!
1: Queixa't de les temperatures que hem tingut aquest estiu, eh?
2: Sí, i de nit, menys 180. Olof. De manera que entre sol i ombra, en qüestió de metres, eh? Entre sol i ombra, ja veus, a l'espai, les coses on hi ha atmosfera van així.
1: Clar.
2: O són centenes de graus, totalment extremes. Pensa que les naus amb astronautes, les enviaven girant molt lentament perquè no hi hagués una cara de la nau que sempre hi toqués el sol i s'escalfés. I els astronautes van desenvolupar una expressió psicoloquial de mofa que deien això és com una barbacoa i nosaltres som la botifarra.
1: Bueno, és que és una mica així, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Per tant, dedueixo que per aquest fet, entre d'altres, que no hi hagi aigua, la vida a la Lluna seria impossible.
2: Sí, la vida sense protecció. Clar. Per tant, quan hi hagi bases, que això ho veurem d'aquí a molt poquet, doncs aquestes bases hauran d'estar protegides sota cúpules o en recintes on hi hagi atmosferes, on hi hagi regulació de temperatura, on ens protegim de la radiació del sol i de l'espai, que allà tampoc no hi ha camp magnètic. Vull dir, és un entorn molt, molt desagradable. Jo, això d'anar a la Lluna, jo, no sé, la gent que s'ho pensi, aquesta gent que està responent en qui aniria, que s'ho pensin, perquè no té res a veure amb el que tenim aquí, eh?
1: És paraula de Joan Anton Català. Des del punt de vista astronòmic hi ha un concepte àmpliament estès. Les fases de la Lluna. Quines fases són?
2: Bueno, les coneixem perquè són la fase plena, els quarts, no? El creixent i el minvant, i la fase nova, que de vegades la fase nova és aquesta que la gent diu no hi ha Lluna. Mentira, sempre hi ha
1: sempre
2: Lluna.
1: Sempre hi ha Lluna,
2: sempre,
1: no fotem.
2: Clar.
1: No se l'emporta ni la tornen a posar, eh?
2: Malament aniríem. Només que la trobem de dia, i per tant no la veiem. La trobem al costat del Sol i no la veiem. Aquest canvi de fases, ja els antics ja hi pensaven, que és els grecs, que pensaven molt aquesta gent, i se'n van adonar que és un tema de perspectiva. Tal com el Sol va il·luminant la Lluna i tal com nosaltres ens situem de la perspectiva que tenim de visió, la veiem més o menys il·luminada i que ara 29 dies i mig van canviant les seves fases i torna a repetir les fases aquestes d'estar plena, comença a minvar, arriba el quart minvant, continua minvant, arriba la Lluna nova, que és la que no veiem, després comença a créixer, comença la Lluna creixent, arriba el quart creixent i finalment torna a arribar a la Lluna plena.
1: Quina és la favorita fase d'en Joan Anton Català?
2: Per mi és la creixent, perquè és la que veiem de capvespre, aquests vespres, no? Que dius, mira quina lluna més bonica, i que la veus molt fineta sobre l'horitzó oest.
1: Mireu, jo ara vull preguntar-me, com ens afecta la Lluna a la qualitat de la son? Els cicles lunars i els comportaments del son estan connectats? Doncs en parlem amb la doctora Estivill. Carla Estivill, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Carla?
4: Molt bé.
1: Gràcies per haver atès la nostra trucada, una mica atracament, eh? Doctora en Ciències Químiques, fitoterapeuta i directora general de la Clínica del Son, Estivill. La Lluna afecta la qualitat del son, Carla?
4: Doncs sí. El més important és que tenim estudis que sí, que han demostrat que afecta. Sí, sí.
1: Ah?
4: Efectivament.
1: I ara parlàvem dels estadis de la Lluna. Quin estadi de la Lluna afecta més a la qualitat del son?
4: Sí, doncs la Lluna plena ens afecta amb un empitjorament de la qualitat del son i pitjor qualitat, exacte, en general.
1: I quines alteracions provoca la Lluna plena? És a dir, deixem de dormir, tenim insomni, hem d'anar a dormir més tard...
4: Doncs mira, les dues coses, perquè podem tenir més dificultat per conciliar el son i també s'ha demostrat que la qualitat del son, és a dir, la profunditat aquella de la fase profunda de son on podem fer una reparació física profunda del cos, doncs és pitjor.
1: Per tant, aquella gent que diu quan hi ha lluna plena jo dormo malament, no s'estan equivocant, eh?
4: No. I tenim mala sensació durant el dia. Potser inclús ens costa una mica relacionar-ho. Que tenim un malestar, més sensibilitat, doncs és per la qualitat de son.
1: Carai, tu. I escolta, Carla, jo et diria, com ho podem prevenir? O fins i tot ja, si ja hi som, què podem fer durant aquelles nits que ens costa tant conciliar el son? O el son profund, com deies?
4: Bé, mira, justament...

0: el cap de setmana que ha sigut lluna plena, el cap de setmana podem aprofitar per fer una migdiada, que sempre ens ajuda. Però intentar solucionar-ho a la lluna no la canviarem, és una mica complicat. Podem dormir una mica més, anar a dormir abans i vigilar amb els hàbits i les rutines abans d'anar a dormir, sobretot evitar les pantalles, val? I posar-nos amb una llum adequada, amb una llum ben tèbia abans d'anar a dormir, una llum ataronjada.
1: Sí, perquè hi ha gent que té unes llums que sembla un quiròfan, a casa seva. Vull dir que sí, podem anar posant llum grogueta, anar baixant una mica la intensitat. Tot allò que et recomanen, la higiene de la son, no? Que et recomanen també per les criatures, no? Anar baixant temperatura de color, anar pujant temperatura de color... És pujar o baixar? No ho sé. Fer-la més groga. Fer-la més groga, anar baixant la intensitat, oi?
0: Clar, el que passa és que les llums LED, segons quins, tenen una llum blanca molt intensa i aquesta és molt poc adequada a la nit.
1: Carla, els passa igual als animals?
0: Doncs sí, també. També, i a més, s'ha demostrat que amb la lluna plena doncs els animals estan desperts i aprofiten per caçar.
1: Què dius?
0: Sí, que curiós, oi?
1: Perquè hi ha més visibilitat, m'imagino, no?
0: Ja, llum és principalment la causa que la hipòtesi és que la llum de la lluna plena afecta en el nostre ritme biològic, en els humans i en els animals. I per tant estem més desperts i sempre parlem de que els nostres ritmes biològics, els ritmes circadians, es repeteixen cada 24 hores, però tenim altres ritmes biològics, com per exemple el cicle de la lluna, també afecta.
1: Que fora, això. En Joan Anton no va fent que sí. Joan Anton,
2: sí, és la llum que està demostradíssim. A veure, ara ho ha dit la doctora molt bé, ella és l'especialista, però amb comportaments d'insectes, per exemple, no? De plantes. Clar. Està molt estudiat, la llum regula el cicle, per exemple, de reproducció de molts insectes i de plantes. Exacte. I això, novament, els nostres savis ho sabien perfectament. Potser no sabien la raó, però sabien en quin moment...
1: Empíricament, no?
2: Clar, en quina fase de la lluna s'havia de recollir o s'havia de plantar o havia de fer el que fos.
0: Sí, això també afecta, clar, la collita, i tant.
1: Doncs ja ho sabeu, si els dies de lluna plena us costa més conciliar la son, no descanseu tant, necessiteu més hores de son, primer, fer les rutines aquestes de neteja de la son, i segon, que sapigueu que és normal, que ens ho ha dit la Carla Estivill, doctora en Ciències Químiques, fitoterapeuta i doctora general de la Clínica del Son Estivill. Volies afegir alguna cosa, Carla?
0: Tot bé, que sobretot hàbits i rutines, això és el més important, i horaris regulars.
1: Horaris regulars per, com diu en Fran Domènech, que sempre ho diu, com ho dius? Per ordenar el cervell, eh?
3: És per endreçar el cervell.
1: Per endreçar el cervell, això. Ai, senyor Carla Estivill, moltes gràcies, bonica, fins ara.
0: Un plaer, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: I que, per cert, que avui, una altra cosa important, el cafè, vigilar amb el cafè. Avui que hem sabut que prendre entre 2 i 4 tasses de cafè va bé pel cor, en aquest cas, ja vam parlar en aquest programa sobre el cafè, que, per cert, mira, el podríem penjar al Club de la Solució i que el recuperéssim.
1: Home, per favor. És que avui hem llegit, de fet, ens ho ha dit Catalunya Ràdio, eh?
3: I tant.
1: Que 3 tasses de cafè protegien el cor,
3: correcte,
1: no sé quina història. Sí, nosaltres...
3: l'associació americana del cor. Sí, sí.
1: Vàrem fer un programa especial de com preparar bon cafè a casa. Què passa, Joan Anton?
2: No sé, algun cop hauríem de parlar de les addiccions i aquí sortirà del cafè.
1: Home, segur.
3: Home, i tant.
1: Sí, és el que dicta el cafè, ja t'ho dic ara. Podeu recuperar el programa especial que vàrem fer de com preparar un bon cafè a casa. Els que sigueu part del Club de la Solució, el 677-38-77-19, ara mateix busquem l'enllaç i us enviem el programa. El tindreu allà mateix al mòbil per reproduir-lo quan vulgueu. Va, preguntes per en... El doctor Estivill no va dir, Per en Joan Anton Català.
3: Doctor.
1: Doctor Estivill també, si voleu. Per en Joan Anton Català, 93-201-7474 o 677-38-77-19. Digueu-nos també amb qui aniríeu a la lluna en cas de tenir l'oportunitat.
3: Mira, la Libertat tenia un dilema també. Sabeu que la Montse tenia aquest dilema, no?, amb els fills, amb els nets, amb la jove, amb la parella, etc etc. La Libertat diu, jo aniria amb la meva parella o les filles. Diu, com que tinc dues filles i no vull triar entre les filles, doncs hi vaig amb la parella. Per tant, ella tria la Libertat amb la parella. L'Abel, concretament. El Josep Maria aniria amb la seva mare. I atenció a la pregunta que ens fa la Lali.
1: Epa.
3: Perquè fa prop de 3/4 d'hora que estem parlant de la lluna. Diu, amb tot això que esteu dient, és necessària la lluna? Podríem viure sense la lluna?
1: Joan Anton.
2: No hi seríem. D'entrada no hi seríem, és el que hem dit abans. No?
1: Però si ara ens la traiessin, es refereix la Lali.
2: Si ara ens la traiessin, sí, podríem viure, el que passa que tindríem...
1: No li doneu idees a Trump.
2: No, és cert, és que estem parlant de coses molt perilloses. Però tindríem afectacions molt importants. Ens desapareixerien, bàsicament, les marees. Les marees, recordem que estan provocades per la gravetat, no només de la Lluna, també del Sol, però la Lluna hi juga un paper fonamental i això afectaria no sé quin fotimer de coses. Vull dir, tindríem la tirada de canvis en aquest món. Però des del punt de vista de la supervivència dels humans, continuaríem aquí. Crec, perquè ara estic aquí...
1: Però potser hi hauria aquell efecte papallona que variaria petites coses
2: exacte,
1: i dius, ostres...
2: Per això, desapareixer, allà estic pensant, no desapareixer la Lluna, vol dir que es modificaria l'òrbita de la Terra al voltant del Sol, segur, això modificaria les temperatures, molt més del que el canvi climàtic ho està fent, en fi, que seria el que tu dius, no? Una cosa en cadena que ja veuríem on conduiria. Millor que la deixem on és.
1: No la toqueu, val? No hi aneu, i si hi aneu, no toqueu la Lluna.
3: Hi ha molts oients que, sobre la Lluna, de fet, pregunten al Jesús... la Laura, si veiem sempre la mateixa cara de la Lluna o va rotant?
1: Sempre la mateixa cara, no?
2: Sí, però va rotant.
1: Però rota
2: truc.
1: Com nosaltres.
2: Ah, exactament, aquest és el truc. És dir, la cosa és que ha sincronitzat de manera que per cada tomb que fa al voltant de la Terra fa un tomb sobre ella mateixa. I això fa que sempre ens miri amb la mateixa cara. Hi hagi una cara visible i una cara oculta. Si la Lluna no rotés, si la Lluna no girés al voltant d'ella... Però si que ho fes al voltant de la Terra, veuríem tant la cara visible com la cara oculta, no? Però
1: estem fent com un vals, no?
2: Sí, és un vals.
1: Sí.
2: Mira, ara els oients no ho podran veure, em sap greu, però Elisenda i Fran, si el meu palmell de la mà...
1: Mira, fem una cosa, et gravo,
2: sí, d'acord? Ah, genial.
1: I ho enviarem al Club de la Solució perquè puguin veure. Intenteu fer-ho també explicatiu per la gent a la ràdio, eh?
2: Vista i si es veu fàcil.
1: A veure, va, tu digues.
2: Imaginem que la meva mà, el palmell de la meva mà és la Lluna, la cara visible de la Lluna i jo sóc la Terra. La Lluna gira així. És a dir, sempre m'ensenya la mateixa cara, però fixeu-vos que en fer-ho, la Lluna també està girant sobre ella mateixa. Si no ho fes, si no girés sobre ella mateixa, la Lluna giraria així. I ara mateix jo estaria veient la cara oculta de la Lluna. Però no, la Lluna gira així.
1: De cara a mi, diguem-ne.
2: De cara a mi. I això fa que per cada tomb que fa al voltant de la Terra faci també un tomb al voltant d'ella mateixa, sincronitzat per un efecte de marees. Després de milions d'anys se n'ha donat la Lluna, que és la millor manera que té de girar al voltant de la Terra obtenint la mínima fricció que li generen les marees.
1: O sigui, és per comoditat, eh? No és per deferència a la Terra.
2: No. Tot i que jo dic que està permanentment enamorada de la Terra i per això la mira. I la Terra acabarà pagant el mateix peatge. La Terra, d'aquí a molt, molt de temps en el futur, s'enamorarà finalment ja sí de la Lluna i li donarem també la mateixa cara. De fet, es miraran sempre amb la mateixa cara i hi haurà una cara visible de la Terra des de la Lluna i una cara oculta de la Terra des de la Lluna.
1: Preguntes per en Joan Anton Català. Aprofiteu els últims minuts perquè ens en queden 8 al 93-201-7474 o al 677-3877-19. Va, última pregunta de moment del nostre WhatsApp, que vull obrir el tema carrera de l'espai, eh?
3: Home, hi ha diversos oients que diuen no volem anar a la Lluna, però si va l'equip de la Solució, aniria amb vosaltres. No descartem que potser d'aquí 50 o 100 anys es facin programes de ràdio, des d'allà, o de televisió. Sí, sí, correcte. La Maria diu que vol conèixer la Terra, que és molt gran i molt preciosa, que no se li ha perdut res a la Lluna. Després hi ha una eterna pregunta que jo no sé si el Joan Anton, ara la traco, la pot respondre, però que és aquella que fa referència, diu la Cristina, a la relació que hi ha entre la Lluna creixent i tallar els cabells. És veritat que si et talles el cabell amb Lluna creixent, creix més ràpid o més fort?
2: No, a veure, la resposta científica és no. S'han fet estudis, mira...
1: S'han fet estudis, eh?
2: No del que era del cabell, però sí d'algunes coses similars. Mira, durant una època es va dir la Lluna afecta el comportament humà, de manera que a les ciutats nord-americanes hi ha més atracaments al carrer, hi ha més violència. Quan hi ha Lluna plena es va fer l'estudi, efectivament hi havia més ingressos als comissaries, als hospitals, però al final la raó és la que ens ha dit la doctora Estivill fa poc, és la llum. Evidentment, en Lluna plena els xoriços...
1: Es veu més, no has de portar llinterna.
2: Ho he dit a l'inrevés, és a dir, és a la Lluna Nova. A la Lluna Nova, és que no hi ha llum, els xoriços surten a fer les coses que han de fer, no? Que no haurien de fer, direm-ho així. Hi havia més ingressos als hospitals. No. Mira, s'han fet estudis, no hi ha cap cosa esotèrica d'aquesta mena d'afectació de la Lluna que s'hagi pogut demostrar. Tot i això, abans hem explicat que sí que té uns efectes claríssims per la llum que ve. Vol dir, el cicle de la son, els insectes, les plantes, evidentment aquí sí, però no hi ha res d'això. Tallar els cabells, les ungles em creixen més de pressa, no. I es poden fer proves a diferents persones que facin la prova i veuran com que no s'ho diguin, que no es condicionin.
1: Exacte.
2: Perquè si et condiciones ja està claríssim.
1: Home, aquesta oient ho pot intentar. Talla les ungles avui i espera't que hi hagi lluna nova i després lluna plena, i ho vas mesurant ara. Mesurar les micres que ens creixen les ungles també és una mica complicat,
2: és bastant friqui, sí.
1: Va, parlem de viatjar a la Lluna.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Abans ja hem fet un Fets o Fakes, però el 20 de juliol del 69, la missió Apollo 11 amb els astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins a bord va arribar a la Lluna. Què va suposar l'arribada a la Lluna?
2: Mira, va ser un somni, el compliment d'un somni, l'assoliment d'una cosa que la humanitat havia somiat fer sempre. A més, t'haig de dir que hi ha moltes anècdotes que no tindrem temps d'explicar-les totes, però n'hi ha una molt bonica, que és el primer que havia de caminar per la Lluna era Aldrin, no Armstrong.
1: Què dius?
2: Perquè Armstrong...
1: Li va fotre un cop de colze?
2: No exactament, però fixa-t'hi. Armstrong és el comandant, era el comandant, i per tant el comandant sempre és l'últim que abandona la nau, de manera que Aldrin. I així ho esperava tothom, Aldrin, la premsa, tothom. Però la NASA, uns mesos abans, canvia la decisió.
1: Per què?
2: Explicaran una bestiesa com a excusa, diran que, tal com s'obre la porta del mòdul lunar, el que millor va posat per sortir primer és Armstrong. Això és una bestiesa, perquè el segur hi han pogut canviar de lloc. No ho explicaran mai així, però hi ha una comissió que reuneix i discuteixen qui té la personalitat per representar la humanitat en aquest moment tan important, i consideren que la personalitat i els valors que té Armstrong són superiors. És un home de treball en equip, és molt gris de caràcter, no? Però és molt treballador d'equip, molt poc ambiciós, molt poc trepa. Se li ha mort un fill uns anys abans i consideren que ell és la persona adequada. Això fa que Aldrin es reboti moltíssim.
1: Però Aldrin ho sap abans d'anar a la Lluna?
2: Sí, uns mesos abans. Aldrin es rebota moltíssim, intenta...
1: Amb Armstrong o amb la comissió?
2: Amb la comissió, amb la NASA. Intenta, a través del seu pare, que és un exoficial del Pentàgon, que la NASA canviï d'opinió, cosa que no farà. Finalment, Aldrin acceptarà el seu paper, molt bé, però intentarà canviar. I Collins, que és el més divertit dels tres, perquè tots els periodistes haguessin pagat perquè Collins fos el que hagués canviat, perquè era extrovertit, simpàtic. Els altres eren de respondre sí o no a les preguntes dels periodistes. Sí. Aquest és el que justament no va baixar. Es va quedar en òrbita de la Lluna. I ell, quan va veure aquest merder, va dir que jo no hi vull entrar. Quan Aldrin va intentar que ell fes alguna coseta també, perquè la NASA canviés d'opinió, a Collins li va dir, a mi no m'emboliqueu amb tot això.
1: Hagués molat que hagués tret la puteta, no? Allò amb Michael Collins, pap, ara he sigut jo.
2: Exacte.
1: Tant de merder, finalment m'ho he quedat jo.
2: I les famílies tampoc no van ser mai amigues, aquests tres astronautes, que ho van treballar molt bé, però no van ser amics. Mira, van fer una única barbacoa, les famílies, i no en van tornar a fer cap més. Això ja indica, no? Que no, gaire unió de famílies no hi va bé.
1: Mal rotllo anar-te'n a la Lluna.
2: Però eren molt bons. Aquest és un missatge, és dir, a les feines no ens paguen perquè siguem amics. Si ho som, perfecte, però no ens paguen perquè anem a fer unes cerveses després. Ens paguen perquè fem bé la feina, i aquests la van fer molt bé, molt bé.
1: Mira, ens queden 3 minutets. Deixem rebre la trucada a l'Albert ràpidament. Albert, des de la Garrotxa, bon dia.
5: Bon dia.
1: A veure, ens vols aportar una dada. Fot-li.
5: Sí, allò que... com afecta la Lluna sobre el cos.
1: Fot-li, sí.
5: A veure les ailes. Jo sóc infermer jubilat i realment quan hi havia lluna plena els parts augmentaven. O sigui, això era comprovable.
1: Els parts?
5: Sí.
1: Ah, no fotis!
5: Molts més parts quan hi havia lluna plena que la resta dels mesos. I no crec que fos que tothom s'hi posés el mateix dia i coincidissin.
1: Home, no ho crec. Però sí que és veritat que... Clar, alguna cosa que ens deixa intranquils potser està més relacionat amb aquests problemes de conciliar la son. Si tu estàs més intranquil·la, potser provoca... No ho sé,
2: Sí, pot ser una cosa d'aquestes en cadena, no?, que es produeixen.
1: M'encanta, Albert, aquesta dada. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat per donar-nos aquesta dada a la solució. Una abraçada, bonic.
5: A veure.
1: Fins ara. Adéu. Interessantíssim, això que deia l'Albert.
2: És allò que estires un fil i et surt una cua i et surt un elefant. No? Després de tot està relacionat,
3: I us dic una cosa, és una pregunta que tenien diversos oients a fer sobre això, si era veritat que en lluna plena hi havia més parts. Diu, la Mila ens diu, per cert, que la Lluna la té a casa, concretament, la seva filla, que es diu Luna. Hem buscat a Nostra Senyora de l'IDESCAT.
1: Quantes n'hi ha de llunes?
3: 1.355 persones que es diuen Luna, 688 que es diuen Lluna.
1: Lluna, 688, 1.355, Luna.
3: Prou de 2.000 llunes a Catalunya.
1: Vaja, acabem fent-li una pregunta a en Joan Anton Català. Qui encapçala ara l'anomenada cursa per l'espai, Joan Anton?
2: Són els Estats Units i la Xina, aquí ha enviat un rival, la Unió Soviètica, i recordem que l'objectiu en aquell moment, a la cursa versió 1, era ideològic, volien imposar un model polític al món i volien demostrar en qui els països havien d'anar, perquè era un moment d'indecisió. Hi havia països que no sabien quin dels dos models era amb el que s'havien d'acostar, no? Avui és econòmic. Avui l'objectiu és l'economia de l'espai. Això és la lluita que hi ha. Té les coses bones, Elisenda. És a dir, l'economia de l'espai està creant llocs de treball, està creant aplicacions. El GPS és una demostració de que necessitem els satèl·lits per coses bones, no? Recordem que la ciència i la tecnologia no són ni bons ni dolents. Són ciència i tecnologia.
1: Depèn de com s'apliquin, no?
2: Aquí està. El que és bo o dolent és el que els humans, l'ús que els humans en fem. Per tant, l'economia de l'espai és, per definició, neutral. L'altra cosa és aquesta geopolítica de què farem amb això i si continuarem fent els mateixos errors de sempre, que els països del mal anomenat primer món ens en beneficiarem perquè els mal anomenat del tercer món no en vegin ni una.
1: Tornarem a tenir en Joan Anton Català perquè li pugueu fer més preguntes. Com sempre, divulgador, col·laborador del suplement, col·laborador també de La Solució. Joan Anton, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, bonic.
2: Igualment.
1: Senyor Fran Domènech, tornem demà, eh?
3: Moltes gràcies, senyora Elisenda Carot.
1: Tornem demà amb noves consultes sobre salut ocular amb l'optometrista Guiomar Pàrrega i l'oftalmòleg Anton Barraquer. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem La Solució. Ah!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls el representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
2: Finalmente hemos llegado a un acuerdo, pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
1: L'acord encara ha de rebre el vistiplau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital, i enmig d'aquest escenari, el papa Lleó XIV ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. A preguntes dels periodistes, el pontífex ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
3: ¿Cómo es posible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacidad o con dificultad, ser echada, por decir, de su casa? Pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
4: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts del Consell de Ministres està a l'acord de fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i del prelitoral central. No s'ha ordenat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: A motiu homenatge a Pau Casals, inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any passat estaven relacionats amb una infecció.
4: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer, que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans, on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribratges i tractaments contra les infeccions.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Reial Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Reial Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
4: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 2026, podríem dir el 26 d'octubre, en una gala que aquesta vegada es farà a Londres.
4: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hi ha nervis, eh? Hi ha nervis perquè avui tenim cita. Tenim cita. No la farem més pública ja perquè em van dir que si s'ompliria el lloc de fans.
2: De fans de la pel·lícula.
1: De fans de la bola negra. Sí. Bueno, hem fet la història del Guitarrica i li hem fet agafar ganes de veure fins i tot l'Antoni Bassas.
3: Com ho ha dit després per això? No empujen. Sí. Com dient, no em forceu que m'agradin les coses o que vulgui fer les coses que a tothom li estan agradant o que tothom està lluant.
1: L'èxit obligat, ha dit. Ha fet
2: és que a vegades que m'ha rebut, ja quan veus que...
3: És que tothom parla tant d'alguna cosa.
1: A mi em passa una mica, de distrar-me de veure... Em ve de gust, però de la vegada penso tan hype, a veure si ara no m'agradarà.
2: Ja. Bueno, i que vas amb molta expectativa, llavors.
4: L'altre dia comentàvem que el que funcionarà molt ara també és ser detractor. Vull dir que sempre quan una cosa agrada molt gent... i molt, ja comencen a
1: veure-n'hi. Dinarons en fan.
3: Mm-hmm. Clar, perquè et deuen convidar totes les teles. Oh, l'excepció, qui sí, critica la bola negra? Mm-hmm. Clar,
4: perquè ja s'ha dit tant i tant que és tan i tant i tan bona que aviam qui diu que no.
1: Us ha passat mai d'anar a veure algun espectacle a cine i sortir consternats per la diferència entre l'expectativa i la realitat?
2: En positiu o en negatiu?
1: Les dues.
4: En positiu ens va passar amb l'assistenta, jo em penso, quan hi vam anar justament junts, no? Que sí. Pensàvem que seria més dolenta del que va resultar.
2: I ens ho van passar molt bé.
3: Però perquè no havíeu llegit el llibre, vosaltres anàveu molt...
2: I ens va sorprendre tots els giros i tot el que...
4: Aviam, i que també hi ha com un pretext de best-seller adaptat al cinema, amb els actors de moda, amb un format molt Hollywood...
1: Entrava, se't feia una mica bola.
4: No bola, perquè m'anava molt de gust, però jo pensava i pensava que em podia agradar, però des de la cosa d'acceptar que seria una porqueria de pel·lícula. I realment jo crec que té el seu, com a thriller inclús.
1: Estic pensant, jo no sé si...
3: Jo tampoc no recordo.
1: Una gran decepció, una gran sorpresa.
2: A mi algú em va dir, has d'anar a veure fa un parell d'anys o tres, Perfect Days, que és una pel·li que... A veure si t'agrada, que és molt lenta. I vaig sortir flipant, mig plorant, commogut.
1: Ah, no, sí que em va passar, però no el prefereixo. No.
4: A mi em va passar amb la del Dani de la Hora.
3: Ah, perquè és catalana i amb participació de TV3, oi?
4: A mi la de la Casa en Flames em va passar tan i tan bona.
1: Ah, no,
4: la vida.
1: No.
4: M'hi vaig presentar.
2: Mira, no l'he vista.
4: Ja té gràcia, però té gràcia. Doncs, ja estàs de diferenciar una pel·li quan té gràcia i una pel·li
1: doncs
4: quan
1: mi,
4: és boníssima.
1: Doncs a mi, jo no
3: l'he vist.
1: Jo Casa en Flames. No, no. Em vaig passar l'estiu, era l'estiu del 24 i vaig ser aquí, però no vaig tenir temps d'anar-la a veure aquí. I aquí tothom, Casa en Flames. I llavors la van fer a Washington, van fer un passi a Washington.
4: Ah.
1: I sí, per la comunitat catalana.
4: Que bellina.
1: No, va ser sensacional. I la vaig veure allà pensant, veuràs tu, amb tot el hype ara, doncs va aguantar les expectatives. A mi em va agradar molt. Potser també el context hi feia.
4: Segurament.
3: I el trobar a faltar, tal... a casa teva.
4: A Washington, en una trobada de catalans, és que tot et carda la pell de gallina, clar.
1: Sí.
4: I que la pel·li, vull dir, que no és dolenta, saps? Que és distreta, que
1: entreté. A mi em va divertir molt.
4: Jo crec que fa la funció que el Dani de la Orden pretenia que fes. No crec que es tingués previst fer una obra mestra, però se la va lluar tant i va ser una cosa tan celebrada que jo, per error meu, vaig tenir expectatives molt
3: altes. Ara m'has fet pensar en el documental de l'Aitana. Saps? El de Metamorfosis, quan ella explicava... Bueno, jo m'ho mirava amb les ulleres una mica a banda del que no surti, com aquesta cosa, entre moltes cometes, parata, mainstream, m'ho miro, però una pinça al nas, diguéssim, i la vaig acabar gaudint.
2: Anar caient la pinça. Mm.
3: Sí.
1: Mm. I amb algun programa de tele que tinguéssiu moltes ganes de veure i...
4: Jo, en general, ja no tinc ganes de veure cap programa de tele perquè tots són una merda, Francesc. És
1: no és veritat, tots no són una merda.
4: Hi ha programes de tele que són gravats, i que tot i així no fan els esforços per editar i que quedi una mica polidet. O sigui, sí, tot comença a ser una mica un desastre total.
1: No. Llavors,
4: clar que hi ha programes que ja llueixen, però també n'hi ha molts que són un desastre. Que no deixem mai el tot es mou. La resta, bueno, ja em cauen tots genial, però tenen aquest set que sembla que miro una tele, un recap de l'any 70...
1: Apa,
4: i dic,
1: aquí!
4: Exagerada.
1: Escolta, que jo surto a la selva, ara.
4: No, i jo, el meu amic Nil, és dels meus millors amics de l'ànima, tinc un WhatsApp
1: avui
4: pendent per respondre...
1: Avui va vestir com de futbolista, el Nil.
4: Bueno, sempre es vesteixen...
1: Sorprenent.
4: Molt bé. Ja no diré... És que ja està.
1: No, perquè, a més, les de vestuari són molt maques.
4: No, i el contingut... Una cosa és el contingut... Jo ara parlava només del plató.
2: De l'estètica.
4: Parlava del plató. Perquè és veritat que el contingut no el puc veure mai. Jo veig la selva sempre en silenci, perquè la veiem aquí des del programa.
2: Sí, és telemuda, sí.
4: És telemuda.
2: Amb un pianet.
4: És telemuda.
1: Doncs ara farem ràdio amb so. Perquè ràdio muda, en principi...
2: És molt difícil que...
1: No crec que s'hagi inventat encara. Una ràdio amb...
2: Amb taquígraf, eh?
1: No, amb braille hauria de ser, no?
2: Bueno, Morse, no?
1: No, braille.
2: Perdó.
3: Ànims a tots. Dilluns.
1: Sí, que no.
4: Dilluns molt dilluns.
2: Farem el que podrem, escolta.
1: arriba com si, el,
2: sí, sí, com si fos ahir.
4: Algo, algo arriba. Ara.
5: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Jo no tinc una família numerosa.
1: Marta,
4: Marta,
1: silenci. Fes extensiu a la resta de l'audiència la bronca que acabem de rebre.
4: Mare, aquesta bronca és molt de mare.
3: No, no, justament, raó, que jo sàpiga de filla en tinc una, no quatre. I estic farta que porteu des del dimecres de la setmana passada... Marta, quina hora és la bola negra? Per quan és les entrades? Quan costen? Quina
1: junts,
3: fila? Anem, seiem junts, Marta.
1: Hi ha molt de la ràdio.
3: Per quina hora hi hem d'anar? Agafem taxi o no? Anem caminant? Mira, nois, prou!
1: I la Marta
3: s'ha emprenyat. No estic produint jo aquesta trobada.
4: Em sembla bé, a la propera ho farà en Roger. I, de fet, si em puc enfadar, perquè en Roger
7: mai
4: fa aquesta feina.
3: I deixa'm revisar si he rebut visums de tothom, eh?
7: Jo t'haig pagat.
1: Jo, Marta, és veritat
4: que... Et vaig preguntar 15 cops quan costava.
1: Jo no faig mai res, ho accepto, però pago molt bé.
4: Sí, religiosament.
3: No,
1: cal visum.
4: Ja arrodonim cap a
1: dalt. Si val 15, faig 20, perquè jo sé que he fet anar malament i tal. Vull dir que estic disposat a gastar-me molts diners.
3: Però el tema és, jo us vaig passar una captura de pantalla amb tota la informació. Sí. No cal que la torni a fer, us la torni a enviar.
1: No, és la mandra aquesta.
3: Però la mateixa mandra em fa a mi.
4: Et brilla la mirada. Tens unes dents que semblen perles. I jo estic molt enfadada amb el Marc Andreu i el Roger perquè... Jo sempre he intentat competir amb la Nina per ser l'altra filla de la Marta. I ara no sé quan han canviat les coses, que som tanta gent en el vaixell.
1: Sí, Marc
4: Andreu... No acabem en el cotxe.
3: No,
4: i algú
3: que...
4: ha de baixar.
3: A
4: en
3: casa,
4: un cotxe
3: no.
4: familiar no hi cap tanta gent.
1: Marc Andreu, que està gatejant per aquí la ràdio per semblar...
4: Si som quatre fills, ens hem de comprar una furgoneta.
3: Clarament el petit és en Marc Andreu.
1: Prou, ja. Evident, és un
3: nadó. Sí.
1: Un bebè.
3: Un bebè. El meu petit nadó.
4: Bé, és més petit que la Nina.
3: Sí.
1: Passen dos minuts d'un quart de set. Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda, bona tarda.
1: Juliana, potser ens has explicar això que ha passat aquest cap de setmana.
8: Que l'està sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer.
1: Una foto que has publicat al teu Instagram de tu al costat de Manu Guix, tots dos molt somrients.
4: Bé, vaig complir un somni, com podeu veure en aquesta fotografia que vaig compartir. Jo crec que mai, o sigui, no tinc cap fotografia amb cap membre de la meva família, amb cap de vosaltres, amb cap parella, on jo tingui aquest somriure que m'està a punt de petar la cara.
3: Aquest somriure surt de la cara, realment.
1: Sembla les galtes de miracle.
4: L'iPhone m'ha posat aquesta foto a la meva carpeta de nena petita, perquè es pensa que tinc 7 anys de la il·lusió que és ràdio. I si us hi fixeu, porto la samarreta amb la cara d'en Manu Guix, la cara amb aquesta fotografia que et segueix la mirada, perquè aquesta fotografia té això, que et segueix amb la mirada.
3: Com la Gioconda.
4: Com la Gioconda, literal.
1: Ah, no
4: i ella em va firmar dient, Juliana, t'estimo, Manu Guix.
3: Dispensa.
4: Ja la fotografia que porto la samarreta firmada, però, Juliana, t'estimo, Manu Guix. Érem dues persones descontrolades. Vam anar a veure la en Marc Andreu a Castellfollit del Boix, que s'ha de fer més turisme per aquí, per la zona. Ens va encantar, he de dir. I tot això em sap greu comunicar-vos que d'entrada és contingut embargat, és contingut pel que no surti, però pel que no surti de teatres.
1: Marc Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda, Pandons. Sí, perquè podem confirmar que la gira de teatres d'aquesta temporada segueix i tenim noves dates. La primera d'elles, venim a Vic, per fi venim a Vic. El 25 d'octubre, a l'Atlàntida. Tornem a venir a Barcelona, al Coliseum, el diumenge 15 de novembre. I acabarem l'any a Esparreguera, el 12 de desembre, al Teatre de la Passió.
1: No sé si els oients estan...
4: No, però
1: no ho senten ni a casa.
3: Però perquè ja ho sabem, nosaltres.
4: Però és que ho estem comunicant com si no ens fes il·lusió.
1: No, perquè estem apuntant. A veure, torna a repetir. Vic, 25 d'octubre.
9: Diumenge 25 d'octubre, a l'Atlàntida, a les 12 del migdia. Barcelona, el diumenge 15 de novembre, al Coliseum. I a Esparreguera hi serem el dissabte 12 de desembre, al Teatre de la Passió. Les entrades, però, no estaran disponibles fins aquest dijous 1 d'octubre.
4: Totes.
9: Dels tres teatres. A la vegada, quan comenci el programa, a un quart de set de la tarda, s'obriran les diferents plataformes perquè pugueu comprar.
1: Quan val?
4: No ho sap.
1: Ah, no ho sap.
4: Aquest silenci de més de mig segon és que no ho sap.
3: Sí, que no ho sap.
9: No, ara no ho tinc present, és que clar...
7: Bueno, sempre anem a uns 26, 27,
9: i més les despeses,
7: 28.
9: Amb contingut sempre, quasi bé sempre exclusiu i nou als diferents teatres.
7: Sí, i molt bon ambient i...
4: Home, es diuen molt i molt grossos i no és broma, eh?
3: I en farem més o no de teatres?
9: Aquests són els que falten fins a acabar l'any i després l'any que ve n'hi haurà més altres localitats.
3: Molt bé, som l'Aitana, eh?
4: Som l'Aitana.
7: Sí, estem amb el...
3: Nova York, Múrcia.
4: És totalment, gira internacional, quarto azul.
7: Molt bé, aquest dijous a partir d'un quart de set, entrades a la venda, ens faria molta il·lusió que ens vinguéssiu a veure. Marc Andreu, no marxis, que ara parlarem del Piro Musical de la Mercè.
9: Ui, sí.
7: Ahir tu i jo ens el vam estar mirant i hem pres uns quants apunts, que ara comentarem. Abans, per WhatsApp, ens parlen de la bola negra dels Javis.
10: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapunzel.
7: La pel·lícula es va estrenar divendres, he vist que l'han vist ja més de 600.000 espectadors i com 6 milions d'euros recaptats. En tot cas, ens diuen per WhatsApp al 677 27 10 58. Hola, perfectes. Divendres vaig anar al Cine Girona a veure La Bola Negra a la sessió de 3 quarts de 4 i vaig coincidir amb en David Verdaguer i la seva parella. Es notava que la pel·li havia emocionat moltíssim. Vau dir que l'aniríeu a veure, ja ens direu què us sembla. Per mi es mereix totes les bones crítiques. És llarga, però no li sobra cap escena i no decau en cap moment.
4: Són tan genials, les nostres ulleres.
7: Estel·lar.
4: O sigui, elles ens donen amb un sol WhatsApp de no tantes línies una mica de safreig, una mica d'anticentralisme, perquè és una història que passa a Girona.
7: A Girona.
4: I no només això, sinó que crítica cultural i cinèfila. Clar que sí, en riu-te'n tu de la finestra indiscreta amb el Toni de la Torre.
7: La crònica. Hi ha un oient també que ens demana comentar un passatge molt concret de la pel·lícula, que potser serà un mini spoiler.
4: No, però s'ha comentat molt, eh? Comentat. Jo ja ho he vist,
3: sí.
4: Molt.
7: Diu, aviam, penso que és important dedicar un temps aquesta setmana a comentar el nu del Miguel Bernardo a La Bola Negra.
4: Em perversió i m'agrada.
7: Estaríem objectivant un cos? Es pregunta. És igual. Verge Santa.
3: Podria ser una pròtesi, per això. Vull dir que molta gent es pensa que és realment el penis de Miguel Bernardo i potser no ho és.
7: No ho sabrem.
3: No ho sabem.
4: També algunes persones diuen, tant és si és una pròtesi,
3: ah, no,
4: tot m'està bé.
3: Exacte, tot m'està bé.
4: Es veu que surt tan i tan guapo en Miguel Bernardo en aquesta pel·lícula i tan dotat. Una mica Escola Manu Guix, que diuen, ja ho sabeu, que ho diuen, que ell la té com una mortadela.
3: És que ell és...
4: Ho diuen i ho diuen. No ho dic jo. Jo no ho dic. No, això no t'ho sé dir, però jo sempre he entès que era de tamany.
3: Que t'hagi dit, t'estimo, no, és de les coses més fortes que han passat el 2026,
4: els dos anaven molt passats, Marta?
3: Sí, ja,
4: Marta?
3: Ja, però...
9: Sí, molt, molt.
4: Un nivell de confiança, un nivell, jo diria, de carinyo.
3: Una cosa, química, i després... Tu li vas dir també t'estimo?
4: No, perquè només m'ho va escriure a la samarreta.
7: Ah, ho va escriure, no ho va
3: barbaritzar. O sigui, no va arribar a sortir de la seva boca.
4: No, però vam riure molt, ens va escriure.
7: Però un minut més i sortia, perquè
9: ja,
7: però
9: no ho dius.
3: Perquè aquesta, ja, però aquesta tia diu, no sé quants mesos has d'esperar amb el teu cosí, ha dit t'estimo, i amb el Manu Guix...
4: No li vaig dir t'estimo. Escolta, que no s'entengui malament la història. Exacte. No li vaig dir t'estimo
3: vale,
4: a Manu
3: vale,
4: Guix.
3: Vale.
4: Manu Guix, suposo que va entendre que m'estava corresponent dient-me t'estimo després d'allò tants actes de fan desesperada, entre els quals fer-me samarretes personalitzades, fer-me-les jo mateixa customitzades i presentar-me a Castellfollit del Boix a un concert. A
9: un ambient on tothom anava vestit de comunió, més o menys. Imagina't la Juliana friki fan de Manu Guix.
4: El dress code era elegant, no Manu Guix. Però jo anava dress code Manu Guix.
7: Per cert, fer del
3: Marc
7: piano.
3: Jacobs, va dir Marc Jacobs.
7: El piano, quan va acabar el concert,
4: no.
7: La deixalleria, suposo.
4: No,
7: perquè partit per la meitat.
4: No. Directe al paper, perquè al final la fusta és paper. Directe al paper.
7: El blau.
4: Sort que no hi ha recollida selectiva. Allà.
7: 7 minuts i 2 quarts per a altra banda, deixeu-me dir que molts oients ens han compartit també el vídeo de l'Aitana Sánchez Gijón a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid, dient-nos que ella és perfecta.
11: Hola, soy Aitana Sánchez Gijón y he venido a apoyar la acampada aquí en Sol, que organiza el Sindicato de Inquilinas, porque la situación en España de la vivienda es insostenible. Necesitamos soluciones ya. Si estáis por Madrid, en vuestras propias ciudades, organizaos, acampad, haceos oír.
7: Ella donant suport a l'acampada i he vist que també va compartir una foto amb ella, que és el seu fill, que és en Teo Lucadamo, que jo no el coneixia, que és artista, no?
4: És artista, surt a la pel·lícula justament de La Bola Negra, crec que molt poquet, però hi surt, i espera un moment, que ara volia compartir amb el nostre orientat, i m'està sindicat de llogateres, disculpeu. Res, dic que ell, efectivament, és artista, surt a La Bola Negra. La seva germana, que tenen la mateixa cara, pot ser que els confongueu, són la Muixca i la Greta, versió madrilenya, també és artista, també és actriu i surt a moltes pel·lícules, i és l'exparella de la Maria Barrier, que feia un podcast amb la Samantha Hudson. Tot això és molt ninxul madrileny, bueno, de safreig, però també ens interessa i també ens funciona tot això.
7: També hi ha més famosos que s'han posicionat i que reclamen que s'aprovi aquest decret, que n'hi diuen el decret Mari Carmen. Per exemple, l'Anna Castillo i Zetangana, que han compartit la convocatòria precisament del sindicat de llogateres per la manifestació d'aquí mitja hora a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, no? Aprofitant que Pedro Sánchez és a la ciutat de Barcelona.
4: Exacte, això és el que volia comentar. Roger, te m'has avançat, és genial.
7: Perfecte.
4: És un professional com una copa d'un pi.
3: Algú podria pensar, i la Rosalia no diu res?
7: Ah, doncs mira.
4: No ha entrat a Instagram, Marta, aquests dies.
3: Està exercint la seva altra professió, que és la d'enamorada, això.
7: Sí. L'única,
3: la de l'amor, normalment, quan estàs enamorada també tens internet i saps una mica què passa al món.
4: Bé, no has de pensar la Rosalia perquè ella està en una etapa de l'amor en què normalment per tempos ja tens accés a internet, perquè ja porten lo suficient com per poder fer una estoneta de mòbil.
3: Per això t'estic dient.
7: Clar, jo conec gent en
4: però
7: aquesta
4: ara,
7: etapa.
4: Sense també parlar de la Rosalia i, i del seu no activisme que té, que des d'aquí condemnem, quan estàs molt enamorada pots estar dies incomunicat, eh? En la primera fase d'enamorament. S'ha arribat a estar hores i hores intentant contactar amb gent d'aquest programa sense èxit.
3: Però tens tot un equip al voltant de PRs que et poden aconsellar, escolta'm.
4: Però Marta, tu, com a, si fossis part de l'equip de PR de la Rosalia, veient la polèmica que li va caure a l'Aitana,
3: sí.
4: Per fer també donar veu en tot aquest moviment, sent al mateix temps propietària d'una empresa immobiliària.
7: Digui el que digui, es liarà, però... Però vaja.
4: No diré res. Amb aquest tema no diré
7: De moment, silenci absolut.
4: Crec jo, vaja.
7: I no fa pinta. Mira, deixeu-me llegir un últim missatge d'unes oients que ens van escriure divendres. Es van trobar la Inés García, que és la nòvia d'en Lamine Yamal.
4: Et diria que aquest és un dels nostres dels whatsapps preferits d'aquesta temporada, de moment.
3: Pell de gallina.
4: Pell de gallina.
7: La Inés anava amb la Berta Gallardo, que és la nòvia d'en Fermín. Estaven a l'aeroport de Barcelona i pel que es veu va muntar una mica de Cristo. Bona tarda, perfectes. Ens hem trobat a la Inés García i a la Berta Gallardo volant cap a Londres, però com l'avió anava ple, feien baixar equipatge a bodega els últims passatgers. Com elles s'han esperat fins al final per embarcar, els hi han dit que havien de baixar les maletes i elles es negaven fins que la Inés ha dit textualment: «Soy la novia de Lamine. No em podeu fer baixar la maleta si no vull». Al final han aconseguit que els hi deixessin pujar. En fi, ens posa unes emoticones de la careta amb la cremallera i la boca tancada.
3: Entenc que volaven cap allà per acompanyar les seves parelles al partit de la Roja, que jugava a Wembley, sí. Fort, eh?
7: Bueno, soy la novia de la
3: Mira per aconseguir... Tot això no ho hem, clar, no ho hem contrastat, no hem parlat amb més gent...
4: I això és font, estómac, intuïció i, sobretot, prejudici. Però pel que hem pogut anar veient, pel que jo he pogut anar ensumant amb aquest nas de bruixa que ja gasto, amb l'edat que em comença a trepitjar els talons...
7: Els agraïments a l'altre dia a la Ola.
4: A mi em quadra.
7: A veure, que eren a l'aeroport i agafaven aquest vol, sí, perquè Marta
3: crec
7: que ens van...
3: Sí, sí, no, hi havia documentació, sí, sí.
7: Però ho compartirem.
3: No.
7: Però vull dir que sí que hi eren. El que va dir és la versió d'aquesta oient. 2:02. Ara sí, Marc Andreu.
4: Quina bona vibra, no? Aquesta sintonia només sí. Bon rotllo, no?
7: Oh, molt bé.
4: Yeah.
7: I ens queda aquí molt bé per parlar de l'emissió del piromusical de la Mercen ahir a la nit a TV3. Aquest any ja ho sabeu, amb les cançons triades per Josep Montero d'Oques Grasses i presentat per la Dulceida. Així començava l'espectacle.
12: Molt intensos de rodatge a la Gran Cita. Quanta intensitat, quanta realitat... Quanta veritat, espectacular.
7: No, aquest no és l'inici del piro musical, a veure si ara el podem sentir. En tot cas, era un piro musical que es feia a la Nova Icària, perquè hi havia obres a Maria Cristina, per tant, era un escenari nou i una localització nova. Qui el va veure d'aquí, en directe?
3: Jo no vaig poder.
13: Jo sí, el vam comentar pel grup, i la Juliana...
4: Jo vaig veure un trosset i vaig pensar, no tinc per què posar-me en aquesta situació. Saps? I llavors ho vaig treure.
7: Com va anar l'audiència?
13: Doncs va fer un 22,2%, 418.000 espectadors, però menys audiència que l'any passat, perquè l'any passat recordem que en va fer un 30%, 585.000 espectadors.
3: I com és aquesta davallada? S'explica per alguna cosa o... Perquè també era un diumenge.
13: Clar, era un diumenge també, i la competència tampoc era tan, tan forta. No sé. Vull dir, no hi havia...
7: No, és veritat. Hi havia Gladiator, no?, a Televisió Espanyola.
4: És broma.
3: Bueno, escolta'm, doncs... Té el seu públic, bastant públic.
7: Ara sí, sentim com començava aquest espectacle amb la Dulceida al capdavant.
14: Bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes a la gran cita de l'inici de la tardor. Una celebració de llum i color, la fantàstica cluenda de les festes de la Mercè.
7: Veig que la Juliana està reaccionant ara mateix. L'havies vist com anava vestida i com va ser l'inici?
4: No havia vist el modelet complet, és a dir.
7: Què tal?
4: Boníssima.
14: A través de TV3 i 3CAT. Em fa molt feliç acompanyar-vos en aquesta nit en què tenim una novetat. Hem canviat d'escenari. No som a Montjuïc. Avui canviem l'aigua...
7: Jo tenia el dubte de si sortiria acompanyada d'algú o apareixeria alguna veu més o alguna cara més al llarg de l'espectacle i s'ho va menjar tot ella sola. No? Tu, no sé si t'esperaves que aparegués algú més o
13: l'any passat, com que vam tenir també la presència d'Estopa, que ho feia Estopa i van sortir, doncs és veritat que...
7: Hi havia la Núria Marín.
13: Exacte,
7: i els que Estopa, presentava.
13: I Josep Montero.
4: És que Josep Montero, com... És a dir, què pinta Josep Montero? No surt de casa seva.
3: A veure, haurà de sortir d'aquí una setmana que ja comencen els concerts a l'estadi.
4: Ja deu estar atabalat.
3: Ja sí.
4: O sigui, ja deu ser, ja se li deu fotre una bola.
7: Bé, hem rebut feedback, evidentment, dels oients que estaven pendents de l'actuació de la Dulce, de la Dulceida, i no acaba de ser positiu del tot, Marta.
3: Ens diuen el 677-27-10-58, bona nit, perfectes. Crec que s'ha de comentar el programa d'avui dilluns, l'actuació de la Dulceida al Piromusical de la Mercè d'enguany. Crec que per ser la prova que li faltava, que era que es defensés en directe, molt dura, eh? Molt. Ha estat un fracàs absolut.
4: Ostres, és que els nostres... És que
3: després dius que jo sóc dura.
4: No, però és que la redacció, l'exèrcit que hem construït de redactors, oients del que no surti, són superdestructius.
7: Hi ha una exigència molt alta. Hi ha molta
4: són
7: exigència.
4: Molt destructius. Sí.
3: Se la veia nerviosa, diu, insegura, des dels moments previs abans de La gent que estimo, que encara segueix encès el seu micròfon i se li escapa un esglai d'alliberament, parèntesis, o angoixa, juntament amb les altres connexions. No he connectat gens amb ella. Jo sóc el nostre estimat senyor Trescat i potser no tornaria a repetir experiments d'aquest tipus. Tot s'ha de dir, esclar, que per l'any vinent un trio de guapos com vosaltres no hi quedaríeu pas malament presentant el Piromusical, ja que si no hi ha sort amb les campanades, sempre quedarà el Piromusical. Ganes de saber la vostra opinió i la de tothom sobre l'actuació de la Ida.
4: La de tothom ja inclou tota l'audiència?
7: Sí. És veritat que hi ha força crítiques, però és que no és gens fàcil, si tu no has presentat mai un directe a la tele, posar-te al capdavant del Piromusical en prime time, jo tremolaria, ja t'ho dic ara.
3: I tens molt més a perdre que a guanyar.
7: Absolutament. I que ella, a veure, tampoc és que ho fes... molt, molt, molt
3: malament. Perquè la veies impostada, poc natural, llegint un prompter.
7: I hi havia moments que no sabia què llegia, perquè estava nerviosa.
3: Com quan et toca llegir en veu alta a l'escola, que ja t'estàs preparant, quin és la part que no saps què estàs dient, només vols quedar bé, no?
13: I si no t'equivoques, doncs et surts com una mica eufòrica.
3: Et surts a dir, mira, doncs no m'he entrebancat i ja està.
4: Aviam, és evident que no ho va fer... O sigui, no ho va fer... No crec que fos un fracàs absolut, com diu aquesta oient.
3: Jo recuperaré la carta, eh?
4: Ho va defensar prou bé per al que tu dius, Roger, aquest condicionant de ser la primera vegada que presentava una mena de programes així. Jo la pregunta que em faria més aviat és, hem de posar algú a presentar un esdeveniment com aquest que no ha fet pantalla en directe abans? Mm-hmm. És que potser no.
3: Escolta, potser però la Laura Escanés també li havia passat això fent unes campanades, no?
4: I jo sí? També crec que ens hauríem hagut de preguntar, se li ha de donar la Laura Escanés?
7: Però amb una diferència amb en Miqui Núñez al costat, que és algú que ja té experiència fent directes, i et pots recolzar amb l'altre. És que amb dos
3: si
7: canvia
3: recau,
7: molt, eh?
3: Si tot recau en tu,
4: canvia molt. Però en qualsevol cas, en les dues, amb la Laura una mica menys pel fet de tenir en Miqui al costat, però és un salt al buit. És un salt al buit que és molt diferent que la primera vegada que poses en Miqui a presentar, a part de que en Miqui ja venia d'un context televisiu. televisió, però que poses a presentar-lo Eufòria. Mm. Hi ha molta més expectativa amb un piro musical, amb unes campanades. Jo no sé si no hi ha altres espais on puguis provar aquesta mena de partits, que entenc que els hi vulguis donar veu i em sembla bé que els vulguis fer créixer. Però és que és el que tu dius, Marta, gairebé els hi pots fer una putada.
3: Els vulguis fer créixer, estem parlant d'una persona amb molts milions de seguidors, eh? No sé fins a quin punt els has de fer créixer.
4: Aquesta, no, a això és molt important que comencem a canviar. Aquestes noies tenen molts seguidors, però no tenen una carrera formada com a comunicadores ni un camí clar escrit de que puguin arribar a ser perfils importants dins del món de la comunicació. Això és una carrera que els regala 3CAT, que està genial.
3: I aquí hi ha molts debats oberts, eh? Ja des de fa temps, amb l'intrusisme laboral, tot de gent que estudia periodisme, vull dir, aquí també.
4: Ja no parlem del castellà, etcètera.
3: Sí, etcètera, etcètera. Us haig de dir per això que ella està contenta, eh? Com va quedar tot. Perquè ha publicat fa poca estona, bé, veig que ja fa 5 hores, una publicació a Instagram d'ella amb aquest modelet tan lluent i els focs artificials de fons, i ens diu el text: quina nit més emocionant ahir amb el piró musical. Va ser un plaer presentar-lo des del Port Olímpic, una nit de nervis, emocions i una selecció musical brutal. Moltíssimes gràcies per la confiança, ho vaig gaudir com una nena petita. Atenció, amb crit d'emoció inclòs, @som3cat. I aquella cara que es parteix la caixa de riure, però inclinada. Gràcies també per tots els missatges d'amor que m'heu enviat.
15: Clar, quan parla d'aquest crit d'emoció inclòs, jo crec que fa referència a un petit problema tècnic que hi va haver just després de la primera intervenció, que és el típic que algú es deixa els micros oberts, que ja enfoquen una altra cosa, enfoquen els focs artificials, i se sent l'aire fer com uns crits, que a priori dius o està molt contenta o està fatal.
3: Ai,
15: no saps com està. Aquest és el moment.
14: Obriu bé els ulls i les orelles per gaudir de l'enlluernador piro musical.
15: Porto amb mi les coses que em vas dir. I comença la primera cançó, que és la gent que estima.
3: Clar, no és culpa de l'Aida.
15: No, en absolut.
4: L'Aida era la primera vegada que feia pantalla en directe, però imagino que l'equip, algun directe, es devia haver clavat abans, no? O no? O era el primer cop, també, de tot l'equip?
15: Un volum que algú es va deixar pujat i s'hauria d'haver baixat.
3: Aquí ens fotrien fora, si ens passés això en una publi.
15: Sí,
3: per les barbaritats que diem, Aquí no fem...
15: Aquí posem alguna lletra més.
4: Però és que, perdona'm una cosa, si s'ha de fer fora algú, no s'ha de fer fora la persona, digui el que digui, ni un crit ni un insult a qui sigui.
3: Sí, però
4: és la persona que es deixa el micròfon obert.
3: Ja ho sé, però si tu les dius molt grosses en una pausa publicitària, entén-me, i tota Catalunya ho sent,
15: caurà sobre
3: per molt que sigui feina d'algú altre o responsabilitat d'algú altre.
4: Estic d'acord, però no hauria de ser així, perquè la teva responsabilitat comença i acaba quan tens el micròfon obert.
3: Però està obert.
4: Sí, clar, però és responsabilitat d'un altre tancar-lo.
13: O avisar que està tancat, vull dir, no sabem el procés, perquè hi ha molta gent que treballa en això.
15: Que tens un micro davant, has de
13: a veure, és un crit de...
3: L'Anna Pasqual, vés a saber si devia fotre crits o no.
4: I tant, la careta rient torçada que ha posat l'Aida a la seva publicació és per rebaixar una mica el to. Perquè segur, segur que es van queixar. Com ha de ser, per altra banda.
15: La primera intervenció, que és un... L'Aida estava contenta. Jo crec que ella no ho va saber fins que es va acabar la retransmissió que s'havien deixat al micro obert.
3: I et diré que no em sembla ni tan greu.
15: No, perquè
3: de fet, la pot fer simpàtica, fins i tot.
4: Sí, la humanitza, però són aquests errors que no recauen en tu en un dia que per tu ja és molt bèstia,
15: jugues tot,
4: que t'estàs exposant, que és la teva primera gran oportunitat en directe, i aquestes coses saben greu.
3: Sí.
15: Qui ho seguia de molt a prop, que de fet estava al mateix set de directe, era el seu amic Luke Loren, que de fet estava gravant un vídeo...
4: Són 6 mesos, sí, literal.
15: Estava gravant-la just en el moment que es va produir, diguéssim, aquest error, i se la veu que ella, en realitat, està molt contenta perquè veu que li ha sortit molt bé la primera intervenció.
16: Nuestro amigo presentador. Olé, olé.
15: No, veiem com salta, contenta, i va abraçar-se amb l'equip. Abans de deixar-ho aquí, Marc Andreu, a tu et va agradar la selecció musical que hi va sonar Oques Grasses, 3 o 4 cançons ben bones, que tenim el dubte de si n'hi posaria o no, La Trova Kung Fu, que a tu et va semblar que era un grup nou i exòtic.
13: No vaig dir això.
4: Ostres, estan posant moltes cançons d'aquest grup, no? Com és? Dic, Marc, són cultura popular.
13: Sí, és veritat que el mix estava fet una mica... així com mal tallat per mi, en algun
4: però
13: moment.
4: Però el mig el preparen Josep, per exemple.
15: No, van dir el nom del tècnic de so, que ara, culpa meva, no el tinc aquí apuntat.
4: I és un tècnic de so de 3CAT?
15: No, és un tècnic de so. No,
3: que s'encarrega de barrejar les cançons i d'enllaçar-les.
13: Home, tot és

0: 24
1: roses.
0: Sí, 24
2: roses.
1: Tria curiosa.
2: Per mi era com l'Spotify d'en Josep, que em sembla bé, en plan...
1: Dua Lipa...
2: Molt eclèctic tot.
1: Imagine Dragons.
2: De tot, de tot.
1: Coldplay, m'encanta Imagine Dragons. Sí, sí, però...
2: I va acabar amb Carmina Burana, per exemple, l'última cançó de totes. Vull dir que va sonar absolutament de tot. Bé, en tot cas...
1: L'any que ve més.
3: L'any que ve una altra. Més oportunitats a la Dulceida, també.
1: Home, sí, perquè està clar que això era una prova per viam què més podem fer-li.
3: Que no ens la trobem aquest 31.
2: Que tres són les campanades.
4: Que de sobte aparegui ella
2: la castanyada.
3: No ho sé.
1: Unes campanades a tres?
3: No ho sé, però...
1: La Laura Escanés fa pocs dies compartia un TikTok dient quines ganes que torni a ser 31 amb en Miqui Núñez, que no crec que impliqui que tinguin reafirmat, perquè si no ja s'hagués sabut, s'hagués filtrat a RAC1 i etcètera. No aquí, en cap cas.
2: Però de paraula està tancadíssim. Vaja.
1: Però, no, però a mi també em va fer... Saps quan tu ja comences a veure que el teu nòvio poder et vol deixar i tu li comences a dir ai, Nino, que ets guapo.
2: I has de marcar
1: ai,
2: una
1: Nino,
2: mica.
1: Ai, Nino, que t'estimo. Ai, Nino, que faria sense tu. Saps el que em vull dir?
3: I que ens han de sorprendre d'alguna manera. Portem 3 anys amb ells dos cantant una cançó. D'alguna manera també necessitarem nous al·licients aquest 2020, final de 2020.
1: Sí, no, tu estàs a favor,
3: nou, eh? Home, a veure com
1: d'un trio?
3: Sí.
2: Per tu seria al·licient que aparegués la...
1: A mi m'agradaria que ho fessin l'Arnau París i la Rais. I la bessonada? Bueno, no passa, mira,
2: a casa la Juli.
1: A casa la Juli. Jo ho accepto, que dormin a Carde, cap problema.
2: 4 minuts i 3 quarts, fem una pausa i de seguida obrim la carpeta Aitana i Plex, que tenim novetats aquest cap de setmana.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: 3 minuts i 3 quarts, un dia més que hem de parlar de l'Aitana i del seu xicot en plecs, perquè, bueno, deu haver passat alguna, Marta.
1: No facis veure que el tema no va amb tu, Roger, perquè saps perfectament. El que ha passat és que ahir, el grup de WhatsApp del programa, del que no surti d'aquí, senyor Marc Andreu ens va alarmar de mala manera.
2: Jo no, Marta.
3: En dia festiu. Marc Andreu?
0: En dia festiu.
1: No em trepitgeu res, que ho tinc tot redactat.
0: A mi em va alarmar.
3: Jo, Marta, només faré reaccions de... Oh!
1: Faràs un dolcei de tu.
3: Sí, som-hi, va.
1: Mentre tots estàvem gaudint de la nostra tarda de diumenge, cadascú fent lo seu, si voleu detallar-ho, jo estava al parc.
0: Fortnite.
1: Vale?
4: Jo què estava fent ahir?
1: Amb un cosí, anant bé?
4: No, què cosí? Estava, sí, amb la meva mare, que també forma part de la família, però diferent.
0: Jaume Miranda, bona tarda, si vols compartir.
5: Què feies ahir?
6: Estava recollint, per primera i possiblement darrera vegada, ous de gallina a un poble d'Aragó de 30 habitants.
4: Ostres, sí que ha canviat la teva vida.
0: Sí,
1: no m'ho esperava, eh?
6: Sí, jo tampoc m'ho esperava. No sabia ni com era una gallina. No sabia si era una au o un rèptil. Ara ja ho sé.
1: Doncs mentre tots estàvem fent lo nostre, en Marc Andreu va enviar un enllaç del programa Fiesta de Telecinco, el grup de WhatsApp, on hi havia el següent titular. Pillamos a Aitana y a su novio Plex haciendo algo que va a ser muy polémico.
3: Oh!
1: Clar, com que la majoria de nosaltres no podíem encendre la tele en aquell moment, li vam delegar en Marc, que entenem que tenia més estona, que ens tingués informats.
4: Ahir no tenia res, excepte.
0: Perdona.
1: No,
0: ahir
1: contestava
0: tot el minut.
1: Mai passa això.
3: Jo vaig estar amb ell al matí.
1: Tu sempre tens l'agenda molt plena, però ahir, curiosament, estaves molt actiu.
0: En línia tota l'estona.
3: Jo vaig estar ahir al matí amb en Marc Andreu i li vaig dir, Nino, què fas aquesta tarda? I em va dir, està a casa.
0: Molt
1: això no
0: bé.
1: Passa mai.
3: Jo vaig dir molt bé, carinyo.
0: Clar.
1: Bé.
0: S'hi vagi acostumant.
1: Li vam delegar, total, li vam delegar en Marc Andreu que ens tingués informat sobre el tema. Estàvem preparats per si calia fer una última hora informativa a Catalunya Ràdio sobre la parella Aitana Plex. I, de fet, la Juliana li va preguntar a en Marc, però xivans de què va la cosa, no? Més aviat era una ordre. Xivans de què va la cosa. I ell, ni idea. Però que ho venguin així, uf, que bé que ho fan. Semblava en Víctor Navarro, també.
3: Sí.
1: I després deia, algo superheavy, perquè han enviat un reporter al lloc dels fets i tot.
0: No, clar, i tots.
1: T'estic cagant. Acabem de...
3: Marta, s'ho mereix. Fot-li més fort.
0: No. L'has pagat, Marta? Està plorant?
3: Per fi, el titular podrà ser la Marta pega el Marc Andreu i no al revés.
0: Podeu explicar-me què ha passat?
3: Vaig a dir-li la Marina ja que el titular és aquest.
1: Jo estava gesticulant molt com la...

0: cartell del Piro Musical també li ha fotut un cop de colze. T'he trencat les ulleres?
1: No, no.
0: O les orelles?
2: No, la cara, crec.
0: O tot.
2: Crec que li has trencat la cara perquè està plorant.
1: Ai, que no estic plorant.
0: Nene, perdona'm, eh? No, s'ha trencat. Perdona'm.
2: La violència mai és la solució.
0: No, ja, ja.
2: La Marta hi ha hagut de recórrer.
3: Hi havia molta emoció en aquest tuit.
0: No, i tant. L'expectació era màxima. Així que el programa Fiesta i diumenge va guanyar una espectadora més. Jo vaig trobar un momentet per posar on a la tele.
3: Jo tot ho veia des del metro, eh? Estava entrant al Twitter.
0: Des de Twitter,
3: des
0: de X, no? Sí. Us haig de dir que és veritat que van arrencar el programa de Fiesta ja directament amb el tema Plex Aitana.
4: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fiesta. Os cuento, vamos a empezar saliendo del plató. Nos vamos al centro de Madrid porque Iván Reboso, buenas tardes. Hemos pillado a Aitana y a su novio Plex muy cómplices. ¿Lo podemos decir así?
5: Vamos a ver, me encuentro aquí en Ma García. Buenas tardes en nuestra fiesta en una de las zonas más exclusivas de la capital. Porque aquí, hace unos días, justo aquí, un conductor bajó Aitana y Plex.
0: Ah, són uns professionals i crec que n'hem d'aprendre moltíssim, Marta. Ja en sabem bastant, eh? Però comencen, sempre però en podrem aprendre més. Molt misteri. Molts nervis i molt carrer, molta plaça, perquè ens van regalar després, tot seguit, un titular clickbait com uns autèntics professionals.
5: Y lo que pasó te puedo asegurar, Emma, que es una bomba. Una de las escenas más polémicas que se recuerdan de la pareja. Por algo inaudito que no habíamos visto hasta ahora. Fíjate, si es importante que me he querido trasladar aquí para conocer los hechos, para ver con mis ojos y que ustedes lo vean desde casa todo lo que ha ocurrido con una de las parejas más conocidas de nuestro país.
4: Iván, claro, nos has dejado
5: fuerte,
4: pensando muchas cosas bastante positivas, todas amorosas incluso.
0: Amb la cinta, atenció, que és més dura que la nostra, que ja anem forts, també aquí.
6: Una capacitat adjectival que et fa posa la pell de gallina, o sigui, inaudito.
3: És que, a veure, a favor d'en Marc Andreu, ells ja fan clickbait i posen molta salsa en aquesta expectativa que estan mostrant,
6: tota
3: no?
6: Tota la salsa, sí.
0: Clar,
6: sí.
0: Què penseu vosaltres d'aquesta venuda de peix? Perquè hi ha el factor polèmica, però també hi ha el factor via pública.
3: Que mai els han vist així, que com a mínim t'imagines que s'han tombat a una carretera amb el semàfor en vermell.
0: Sec, jo m'imaginava sexe al carrer. Jo m'imaginava això.
2: Sí, pantalons. Ai, mira, als
0: turmells. Tant de bo. O petició de matrimoni. No sé.
2: Alguna cosa fora de lloc, que ens venia al cap.
0: Doncs al cap d'una hora de programa, perquè amb això també són uns professionals, ho van revelar.
5: La pareja fue vista en una de las zonas más lujosas de Madrid porque a partir de ahora van, ¿cómo podría decirlo?, incrementar su estatus social.
0: Encara no ho han revelat del tot.
2: No del tot.
0: Ells ho fan a càmera lenta.
6: Però aquí ja tanques la tele, eh? Aquí ja veus el sexe al carrer.
0: No ha passat encara. Perquè hi hem d'afegir a tot el que havíem dit, el factor estatus social.
2: Social.
0: Aneu notant, no?, com el globus comença a desinflar-se.
3: Sí. I que es reporta que estava en el carrer, ara estava segon de plató, per lo tant, la seva sortida en el carrer no ha servit per res.
0: Només per vendre'ns el peix.
3: Perfecte.
0: Però el turbot l'hem comprat, Jaume?
3: Sí, estem a dins.
0: L'únic que després veurem que és un peix d'aquest que no val res. No esteu preparats pel que passarà ara, perquè això semblarà, sabeu com la casa de l'avi d'Up, de la pel·lícula de Pixar, sí, que estava plena de globus de colors?
6: Quina pena, Déu meu.
0: La mateixa casa, però tots els globus rebentats.
5: Y es que entre ambos han decidido comprarse un exclusivo reloj, ojo, valorado entre 60.000 y 200.000 euros.
2: Jo, és veritat que m'esperava una altra cosa, però et compro el titular, eh?
0: Tampoc els culparem a ells, no?, d'haver-nos estafat, perquè aquí el que no sortim som els primers que juguem amb tots els límits possibles quan decidim els titulars de cada episodi. Obro cometes, la Juliana es trenca mig programa.
6: Cosa que era veritat perquè vaig plorar perquè l'Arnau Barista havia dit t'estimo fort i clar la Rai. Seguim, què més?
0: En Marc Andreu pega la Marta.
6: Va ser tal qual així, d'excitació i d'alegria. Però així fou.
0: El d'avui es dirà la Marta pega en Marc Andreu.
6: Cosa que també ha estat real.
2: Està ja
6: avisada a les noies de xarxes. El nom està ja tramitat.
0: Sí, però amb els noms de famosa juguem moltíssim. Sí, reconeguem-ho. I no té per què ser dolent. Som uns experts en jugar brut,
2: clar,
0: però ells ens guanyen.
2: Ells ens apallissen.
3: Han de dir al seu favor que tenen un programa de 4 hores i han d'estirar tot xiclet
0: tot,
3: possible.
0: Tot, i a part un diumenge i tot, tot es fa molt difícil.
3: És molt complicat per ells, els entenc.
0: Ha de ser tremendo. Us haig de dir que jo començava a inclinar-me per una altra teoria, perquè un rellotge pot ser compatible amb una cosa més grossa, també. Que el rellotge fos un regal de promesos.
6: Ai, Marta, és per que exemple. Mai tu puges en un vaixell amb il·lusió, i això, però això m'encanta de tu, no és un defecte.
0: Sóc com una capitana, que sí, sóc sí. L'última a abandonar el vaixell.
6: Final. És que tu creus en una causa fins l'últim segon.
2: Sí, ja està, sobre
6: si t'estan dient que hem comprat un rellotge, i tu ja penses, aquí, es casen. Es casen
0: escolta,
6: a l'agost.
0: Una cosa, hi ha una tradició que no sé d'on surt, que sí. En una parella heterosexual, ella rep l'anell, que això ho tenim molt vist, però ell, un rellotge.
3: Ah, sí?
0: Un rellotge de compromís, sí? Jo no parlo idioma, ja jo no parlo aquest idioma de casada, però m'ho han explicat. Doncs bé, jo pensava, calla, que no s'hagin promès. Però res, nois.
2: No,
0: Es veu que la compra d'aquest rellotge de luxe tenia més a veure amb una cosa d'estatus i de persones riques influents que no pas d'amor.
1: Pero esto no es toda la información, esto es solamente la cereza que está encima de la tarta. Para comprarse ese dinero, Emma, no hace falta dinero, porque en esa tienda no compra quien tiene dinero, sino el que tiene estatus social. Y Plex y Aitana han ido allí a comprobar si realmente tienen ese estatus social.
0: És algo. Jo no sé quina marca de rellotge deu ser,
3: ni quina
0: però...
3: marca de cafè pren aquest senyor.
0: No, l'Ivan.
3: Està molt emocionat.
0: L'Ivan va duríssim.
3: Ivan Reboso, crec que se diu. No?
6: Us en recordeu l'època que vam estar seguint tota la trama entre el Duc i l'Emília, que hi havia un periodista argentí. També hi ha unes pauses que jo pensava que la Marta no havia editat bé els talls quan els tiràvem.
2: Sí, que esperava la ràdio, pensava.
6: Eren uns silencis, que jo deia, bé, ha patat, tot el funcionament ha patat, perquè...
0: Ui, doncs, l'enyoro molt, aquest senyor.
6: Jo aquest senyor el vaig seguir perquè vaig proposar-me aprendre moltíssim d'ell, i aquest soci el seguiré immediatament.
2: I durant un temps se li va enganxar la Juliana, que es quedava com callada i que ens la miràvem tot, i ella només practicava l'escola d'aquest senyor argentí.
6: És que n'hem d'aprendre molt d'aquesta gent.
0: És d'agrair,
2: Que
0: són professionals. Una mica de paradinha, jo l'agraeixo. Total, que el company periodista l'Ivan explicava tots els passos que l'Aitana i en Plex havien seguit per poder adquirir aquest maleït rellotge.
1: Ellos van con una cita, van por un ascensor privado hasta llegar hasta el despacho del comerciante y allí hay como una especie de entrevista laboral, ¿no? Les enseñan unos prototipos.
7: Para comprar el reloj.
1: ¿Qué sucede? Que una vez que ellos ven esos prototipos y deciden finalmente quedarse con uno, tienen que pasar a una lista muy exclusiva. Y una criba que se resolverá finalmente en París. Es decir, ellos han entrado, pero todavía no saben si a día de hoy han pasado esa criba.
0: Es que es absurd.
2: Una prova, com un casting,
0: sí, no? Tanta mandanga, i al final marxen de la botiga
2: sense
0: amb una bossa
2: buida.
0: On no hi ha un rellotge, hi ha un catàleg de rellotge.
3: I ells volien un rellotge.
0: El veredicte final tindrà lloc a París. Allà es decidirà amb un tribunal que no sé qui el forma ni què té en compte si l'Aitana i en Plex són mereixedors, són dignes de dur aquest rellotge o no.
6: Que ells entrin en aquest joc ja també és una cosa que dona per parlar-ne una estona. Però això passa molt amb moltes marques de luxe. És el cas dels Birkin, que són famosíssims, aquests bolsos
0: perquè els fan
6: d'Hermès, que tu no pots anar a la botiga i per molts diners que tinguis comprar-te'ls, sinó que t'has de convertir en clienta o client habitual, anar-hi molt, tenir una dependenta de confiança, que un dia, si tu hi has comprat bastant, tampoc és una xifra concreta, senzillament has comprat, has demostrat també tenir cert caché, arriba un dia que la dependenta o el dependent et diu, tinc un Birkin, però tampoc et pensis que... De color vermell.
0: És com el capítol de la Samantha a Sex in the City.
3: I només compren un rellotge.
0: És que aquesta és l'altra pregunta.
6: No se l'han ni comprat encara.
0: El rellotge, l'eventual rellotge, si el tenen algun dia.
2: No els hi diran a París, això. Haurem d'estar pendents de París, ara.
3: Ni Van Ribó se l'enviaran a París, espera.
2: Home, suposo.
0: Però la pregunta és... Per qui és?
6: Se'l posaran junts. Miren enganxats com si fos una manilla, saps?
0: Per ell o per ella?
1: Plex i Aitana quieren pertenecer a ese círculo exclusivo donde llevar un reloj de tales características solamente está para la gente que influye en este país y fuera de este país.
7: No, a ¿uno ver. Para los dos? ¿Se no, lo van a intercambiar?
8: Pero si aquí... no le han dado uno, ¿cómo le van a comprar dos?
1: A ver, me imagino que será un reloj, imagínate, un amuleto, ¿no? Ahora se llevan mucho los tatuajes, a lo mejor es un reloj que quieren compartir
0: ahora
1: entre
0: ambos. Ahora se llevan mucho los tatuajes.
1: También me dicen que sobre todo es Plex el que está interesado.
6: Bueno, i l'Aitana li paga el rellotge en Enplex.
0: L'acompanya, si més no. Jo no sé qui el paga, tots dos
2: o poden
0: pagar-lo.
2: A vegades pagar-lo. Hi ha gent que inverteix en rellotges, que el compren i...
0: Clar, no sé.
3: Una pregunta, si aquesta és la bona notícia del programa, la gran exclusiva, com eren les demés notícies? És que mira que a mi m'agrada la misèria informativa, però és que estic molt avorrit amb aquesta temàtica d'en Ivan Reboso
2: per i els seus rellotges. Tot el trajecte, perquè et porten per... No? Per una història.
3: Un xambala.
0: Aquí hem fet notícia de coses més insignificants, fins i tot.
6: Però és que aquí això és Ítaca, Marta. Lo important no és el final del camí, és el viatge.
9: Has comentat amb un whatsapp meu, Vull dir, també
0: això,
9: tu mateixa.
0: Som experts, també, ara,
3: per mi, no, Marta, que ho has explicat millor tu, que és de Fiesta.
2: No, totalment, totalment. I per mi la notícia és que el preu d'aquest rellotge està entre els 60.000 i 200.000 euros.
0: Però,
2: que per mi em sembla una barbaritat.
0: Però
2: no?
0: És que en idioma plex d'Aitana crec que això és una ungla petita.
3: Tu creus? Sí, és que tampoc m'ha resultat tan sorpresiu. No, a més, els rellotges és un producte
2: no
3: que a la gent rica li tira molt.
0: Jo crec que sí. Sí.
2: Del luxe.
3: Home, sí. En Plex és molt de marqueta, no?
0: A mi el que m'interessa...
6: Aquests cotxes que té...
0: No, sí.
3: Són idiots. Recorda'm la camisa Versace, que ja ho diu, sí, superestrella. Sí,
6: mira. A mi el que més m'interessa de tot això és com ells tenen ganes justament de posicionar-se en aquest estatus en el qual no només s'hi val tenir diners, saps? Perquè ells venen els dos de famílies molt humils i, per tant, ara entenc que volen posicionar-se dins d'un món d'una classe social a la qual no pertanyen per molt que tinguin diners, perquè aquesta és la complexitat i l'horror d'aquestes altres esferes.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs pendents de París,
0: Vinga,
2: molt bé. Jaume, demà parlarem del tema aquest que, bueno, que se n'ha parlat tant, de Ferran Torres i la Fabiana, no? Dels rumors de que
3: sí,
2: s'havien embolicat.
3: Sí, presentarem una mica en societat a Fabiana Sevillano, que crec que no surti d'aquí, no n'han parlat massa o gens.
2: No, qui és?
3: I és una persona molt rellevant a les Espanyes.
0: Se la relaciona amb un futbolista, potser, això?
2: Sí, amb Ferran Torres, no?
3: Sí, els millors cabells del futbol. Amb altres coses és més qüestionable, tal vegada. I se diu que potser estan junts.
0: O que s'han embolicat.
9: I demà la Juliana també té una cita molt important.
0: Oh!
2: Sí, demà. Hòstia, demà, nano.
9: Hi ha la preestrena de la Travessa VIP.
2: Oh! Demà creus que veurem un cara a cara?
0: Juliana Canet, Jessica Goicoechea.
6: Amigues. Exnòvios en una altra vida. Enemigues. Tot. Demà tot a la mateixa sala. La vida t'ho posa difícil, quan vols.
2: Demà 6:45 a Catalunya Ràdio. Fem una pausa i tanquem la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges ES Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer, del Teatre Lliure, ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Permagel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Trescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé, en categoria masculina, i Alexia Putellas, en la femenina, són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred fa en aquest fred, estudi. Fa la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí, si a sobre fa calor, és que jo em quedaré adormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio. Si no, sí. Facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb delates.
6: Neteja un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans d'abrir el fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu mana.
6: També teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga,
7: jo
8: però...
7: Jo estic bé. Vinga, calorada.
6: És que aquesta ve calorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé. Doncs, per votacions...
7: Manes tu.
1: Va fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bé, ja bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us n'informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara García, la noia puntual. Bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant a una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu,
2: bueno,
0: que ens encaixa als matiners.
2: Bueno, és que l'anava a dir ara, dic que és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant! Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant.
0: I amunt els cors. Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Et veig que li tens un especial carinyo.
0: Estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients. Uau, i les oients.
0: I nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres donant, també.
3: Anem, sí, no, no.
0: Quan dic nosaltres,
3: no? Incloc els matiners. No només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant, i tant. Gràcies, Maiol. Fins ara. I ara, alerta, perquè arrenquem el dimarts a tota potència. Perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: És Children of the Revolution, de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, a Odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es revela contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: Dave. Què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que, quan tanques l'ordinador, no estàs mai segur de si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de, del tot, menys tranquil·litzador.
5: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors,
2: eh? Recordem que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interès us direu bé quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima. Clar.
6: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: És, pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix. Dóna'm calarons per si de cas, que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que ha passat mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2 minuts, 1:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
7: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí a una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: 1:15, 3 bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
6: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
6: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir això, no tinc veu a vegades.
0: Estàs fent canvi de veu.
6: Adolescent.
5: De Marta, bon dia.
6: Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys, també hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: Clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
6: Perquè
0: hi ha vegades que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. Que hi ha cada persona que va patinar, que va 80 per hora per la vorera.
6: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
8: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
9: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
8: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el Iron seu Biden. Net... Pa, net, també, apa, i torno una altra vegada, per favor.
6: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, mare, guapa, també, tela.
6: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor...
10: No és tan senzill.
0: Saps?
6: No puc. A veure, que és una notícia molt xula, És una notícia molt xula,
0: Vinga, a veure, explica'ns-la.
6: Ha sigut aquest dissabte, amb l'ajuda d'una cadira adaptada, la Laia ha pogut acompanyar el seu net, en Gaetan, i superar la prova de triatló de 113 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres, nedant per l'Ebre, 90 en bicicleta i 21 quilòmetres corrent. Però, sobretot, han demostrat que l'edat no és un impediment per continuar vivint aventures plegats.
10: I ell ho fa precisament perquè tots els nets s'ocupin de les àvies. Diu que poden fer moltes coses, que les tenen que ajudar. I a mi ell sempre vol que surti, em porta al teatre, em porta per tot arreu.
11: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: Vinga, va, 5:45, 3 minuts. Estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok, i avui per cert ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: Tenim formació musical, encara que no es noti, però
4: Tu la notes o no, Jack?
5: S'ha de ser honest. Vale.
6: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, sí, quina creus que és la que té més complexitat musical?
7: La última.
5: Com es diu?
6: No, l'última quina?
3: Ah, l'última
6: que
3: hem tret.
6: Ah, Josep Maria.
5: Josep Maria, com... Enfotem-vos de la idea del Josep Maria.
6: Exacte.
5: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria?
6: Pues un feixista de merda, bàsicament.
5: Però és un senyor.
3: Anda ja.
6: No té per què, vull dir que...
3: També hi ha senyores.
6: L'Arpia és una senyora, aquesta Arpia que tenim ara.
5: D'aquí, què dius?
6: Com que... Bueno,
3: la teva amiga.
6: La teva millor amiga, no?
5: La innombrable.
6: La innombrable. És Voldemort.
3: Fa por, eh?
6: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: I el compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlit.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està passant de
8: TV3. No sabíeu que les dones de la selecció espanyola de rugbi es diuen les leones.
9: Ni idea.
8: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, ah, potser és que hi ha unes lleones per esport, no? Doncs no, perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
10: Serà que no hi ha en el regne animal,
8: una
10: quantitat inabastable?
8: A Puerto Rico tenen les leones de Ponce de voleibol, les leones de Ponce de bàsquet i les leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les leones del voleibol, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby, i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, eh? És el que jo he trobat. Els hi diuen les zorres. Ha deixat titulars com las zorras inician hoy la defensa del título, nadie puede con las zorras,
10: no.
8: O finalment hubo festejos para las zorras.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... Ah, que en són de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
11: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
12: Una bona taronja sempre va bé.
11: Mon pare sempre ha anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i me veu una dona. Ja t'he visto por las redes sociales.
1: Una dona que no era mallorquina.
11: Que va, si era de per Saragossa, aquesta dona. Sí, ja t'he visto, ja t'he visto. ¿Nos podemos hacer una foto? Dic, tu saps, amb aquí s'estan fent foto. Dic, sí, jo sóc un perdut. Tu, en 10 anys, flipant, ton pare també que devia estar flipant.
13: Mon pare va telefonar a mon mare i diu, què ha fet el teu fill? Diu, que m'ho han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
0: Vinga, va, pràcticament 8 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya, aquests que ja esteu desperts i connectats amb els matiners de Catalunya Ràdio, amb aquesta musiqueta animada. És moment d'obrir la revista d'alguns cors, això sí, dels matiners. I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
1: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant us faig un spoiler, però podeu viure amb
0: vaja,
1: això.
0: Vaja, que podria passar qualsevol pel·lícula. Exacte. Que algú s'aixequi i vagi pixar, també t'ho dic.
1: Exacte, bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada. Expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista d'Onda Cero.
14: Se surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces... Porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy... Me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño. Y hago pis y vuelvo. Y voy y no hago pis y vuelvo. Estoy como siempre... Y entonces... no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije... Es que yo me hago pis y me dice, pues lo haces, cuando se pone así me gusta mucho.
0: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra, i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
1: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto, el seu gat, porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa, i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
15: No sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que estoy venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no sea más serio. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y que no hay novedades.
0: Què esteu parlant aquí a veu baixa? Que esteu parlant
1: que està dient una barbaritat. Què toque ara?
0: Dir la veritat.
1: Va, l'Ot Serra, no? Home, no?
0: Escolta'm, tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert que la veu fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta d'això, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
0: Tant de bo el trobi, perquè, el escolta'm, els que ens estimem els animals,
1: ho ha de passar molt malament.
0: No, tu, Marta, també estàs preocupada.
1: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser
0: una agonia.
1: Molt agonia, com diu ella. Sí, sí.
0: Vinga, quins sons deixa... És un cas de crims total, és un
1: total.
0: Cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On Serra?
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
4: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
2: Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
7: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol que no s'han traslladat amb mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció i el que fa és abocar la gent a votar l'extrema dreta.
2: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
9: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
2: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
16: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
17: Álvaro, sí.
16: I el mòbil com el tens guardat?
17: Álvaro, mos hem fet amics. Sí
16: que és... Però Álvaro a seques no, serà Álvaro Guitarrica, no?
17: No, Álvaro.
16: Álvaro sol?
17: És lo típic que...
16: No que coneixes no. Més Álvaros?
17: No.
18: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
19: Bon dia, matiners. Avui dimarts, la lluna transita per Taure i tenim molta energia fixa al cel. Traducció. Pot costar més canviar de plans, d'opinió o aconseguir que algú baixi del burro. Però aquesta energia també té una part molt bona, constància, resistència i capacitat d'acabar allò que comencem. Així que avui no cal córrer, tria bé cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
1: Vinga, va, comencem!
20: No m'ho puc creure!
1: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista.
0: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
1: Ah, és veritat.
0: Home, que no l'ho divertit. És que si no, no hi ha cap tipus de gràcia.
1: No entenc res.
0: No, de veritat. A veure, tornem a començar. A veure, va.
1: Vinga, va, comencem.
20: No m'ho puc creure.
1: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
0: Ara, no, és que si no...
1: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59. I acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un més i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
0: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Laura Fa, periodista de la premsa rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
21: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que Espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també en peu de guerra.
22: Els matiners.

0: Són 5:45, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans per això saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit Les Alert ens informava d'aquesta citació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa doncs, a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compta totes aquestes zones, compta perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre.
1: Sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant en algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Suma, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb 2 persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també evitar els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord, després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar, como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit català català, obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Antròpic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació

0: que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
1: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona, els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia. El veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
0: I altres temes de portada. Ataca el cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
2: I avui els articles d'opinió, i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
0: El periodista i activista social David Fernández recorda l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
1: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
0: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
1: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
0: El periódico alerta que l'urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions però no solucionar el principal problema.
1: Per això, més enllà del decret, defensa impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
0: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
1: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien els tribunals.
0: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
1: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
2: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia i bon dia, Marc.
2: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
3: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
2: Bé. Sí. Ja els hi toca, ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
3: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
2: Veus?
3: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
2: Home, Déu-n'hi-do, escolta. Clar. Pensava que això seria allò dels 20 eurets, que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50 euros.
3: I vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
2: Ja els han venut? Sí. Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Meià?
3: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim al Segre que han passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
2: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
3: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brurdieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
2: És que tirem molts aliments, eh?
3: ...bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
2: Unes llenties me les fotria ara.
4: Sí, jo també.
2: Eh que sí?
3: Doncs jo no.
2: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
4: I uns ous amb bacon també, eh?
2: També. Algun dia ens podríem portar menjar.
4: Oh, això estaria molt bé.
2: Un tàper ben calentet. I uns peus de porc ben guisats ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
4: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
2: Doncs vinga, intentem no salivar i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
4: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany.

0: I això, Gerard Jovany, perquè és molt fan del Dausà.
1: M'encanta, Joan Dausà.
0: Ah, sí? No ho sabia.
1: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jovany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
1: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí? Aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit. Van ser El Barquer, que es va poder veure al lliure, l'adaptació teatral de Per Magel, i també Germans de Sang.
0: A veure, i Mamma Mia.
1: Mamma Mia arriba per fi al Teatre Tívoli. És un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors. I ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
2: Hola, sóc el Joan Oliver i interpreto un dels tres pares de Mamma Mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
1: Al Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana, i si voleu més música, atents a això.
0: Sí, és que Zucchero té corda per estona, tu.
1: I tant, doncs avui el teniu al Palau de la Música dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 3:45 del matí. Ha arribat el moment de la Dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la Dada Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. Barcelona es torna foc i abraçada a Barcelona. I avui anem cap a Lleida. I si marxo és per
0: tornar... Ep! Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes! A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: I
1: és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la Fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu. Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la Fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalias. Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I.
2: No, és que de veritat. Que no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic jo primer.
2: No,
0: que m'escolto el programa i sempre sóc jo el qui disparo. Per tant, per favor.
2: Buah.
0: És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Hem d'avançar perquè...
1: Us el puc dir, si sí, voleu.
2: Ens diu el segle.
0: Ah, val.
1: Si val?
2: Sí, sí.
1: Val.
2: Sí.
1: Segle 13.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una mica de ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1.200...
0: Ara ho he de dir la vegada. O sigui, portem aquí 4 hores de...
2: 1.212, va.
0: Vinga.
2: Jo 1.241.
0: Jo dic 1.270. I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
1: Lara García!
2: Ho sabia!
1: 1.232.
0: Per què, per què, per què?
1: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1.232. Penseu que l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atreure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Història. No. A veure, tenim entrades per anar al teatre, per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix al 93207474, 93207474 per participar, perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat, una estrena. Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes.
0: Sí.
3: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050. Just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fa uns quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet. A partir de les 6 del matí, que vagi molt bé el dimarts, Maiol. Fins ara. Adéu.
4: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
5: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
5: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
7: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
5: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: La solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
12: De dos és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
13: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
12: No.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
14: Codi civil del calçot.
15: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia amb Elisenda Carot.
9: La solució. Passa-ho.
16: Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
17: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
17: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions, però organitzada. És la que cau, sobretot, a l'interior del Camp de Tarragona. Seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà, on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre. Aquesta és una mica més forta i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar amb més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica, que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
17: Perfecte, fins ara,
0: adéu. Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes aquest, que m'he fotut un bot del llit avui, que tela, eh? Les alertes, a mi em fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic?
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi! Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte, i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
18: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
18: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
18: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
18: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
18: Això sí que he començat a pensar-ho.
0: Quina enveja, quina enveja. Doncs escolta, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
18: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia. Vinga, gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
19: Jo truco des de Casserra.
0: Des de Casserra. Però tu ja desperta o... Desperta,
19: no,
0: vull
19: no.
0: dir. Vas a dormir o vas a treballar?
19: No, estic desperta i fent mandres fins que toqui el despertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica dormida, Fina?
2: Que bé, això de les mandres.
19: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
19: Sí, jo us he trobat molt a faltar l'estiu, eh? Jo crec que us hauríeu de replantejar això,
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
19: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
19: Merci.
0: Una abraçada, que vagi bé.
19: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
20: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
20: Bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc, eh?
20: Molt poc. Encara estic badallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
20: Sí.
0: No?
20: Minuts.
0: No minuts, sé. Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
20: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
20: Pues els que em doni la gana perquè estigui jubilat.
0: Escolta't, Vicent, cala, mira, un aplaudiment que bé que estigui jubilat a sobre de mi i bé, faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
20: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
1: No, que va, vaig camí de treball que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
1: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
1: Sí, sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé el dimarts. Adéu.
1: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó. Charango. Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem. Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure, malgrat tot, en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar, com cada dia, des de fa alguns dies, toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula, i a aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobre taula, sempre fa converses interessants amb els amics.
3: I a vegades les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Vull dir que a vegades, no?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí, ah. Sí, no, i tant. No dic de fer apologia,
3: no,
1: de l'alcohol,
3: que a vegades el vi també provoca un...
1: Ah, sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: Serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara
1: content...
3: Ara sempre a favor d'una conversa... tranquil·la.
1: Sempre. Mm. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà, que fitxa pel matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:15.
1: Ricard, un número de l'1 al 4.
3: El 4.
1: Vinga, doncs, l'Olga. Fins demà matiners. Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimarts, dimarts 29 de setembre del 2026 i a partir d'aquesta hora, atenció, perquè tenim avisos de perill per intensitat de pluja a bona part del litoral i també del prelitoral del país. I on plou més a aquesta hora? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, tenim ja una franja de tempestes força organitzada entre l'Alt Camp, la Conca de Barberà i que ja s'endinsa a la Catalunya Central i, a més, va perdent velocitat, amb la qual cosa allà on descarrega cada vegada ho fa més estona i amb molta ràbia. I després tenim un altre sistema de tempestes que s'està formant de moment entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Aquest des del satèl·lit ja el veiem força organitzat i aquest és el que anirà resseguint la costa i anirà avançant molt a poc, amb la qual cosa aquest és el que ens pot donar problemes també de cara a les pròximes hores en qualsevol punt del prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona, també en alguns punts de la Catalunya Central, i amb els models que estem mirant avui, actualitzats ja d'aquest matí, sí que ens marquen que durant la tarda aquesta precipitació intensa també podria arribar-se a allargar al sud de les comarques de Girona. Estem parlant del sud de la Costa Brava fins al Baix Empordà i també forces llocs de l'interior de les comarques de Girona. Això ja durant la tarda. Seria la novetat respecte al pronòstic d'ahir, que allà insisteix doncs, que també es poden acumular més de 100 litres. Recordem que hi ha alguns avisos que ens poden arribar a marcar de precipitacions fins a 150 litres per metre quadrat.
0: Aquesta és una previsió molt incerta, com les tres que hem vist de fortes aquest setembre, Eloi, sí. Però diries que és la més forta de la que hem previst?
1: Sí que és veritat que és una de les més incertes, vaja, de les tres, diria que és la més incerta, perquè encara tenim molta incertesa ara, quan ja s'està produint la precipitació, d'on tindrem aquestes puntes de precipitació que poden arribar als 150 litres. És la primera vegada, també, que veiem que els models ens arriben a marcar puntes de més de 150 litres. Fins ara veiem aquests 100, 150 que ens sorprenien. Ara ja veiem puntes superiors a aquestes xifres. Per tant, doncs sí, és la que reuneix les condicions per poder provocar més problemes.
0: 150 litres per metre quadrat.
1: Sí, hi ha models que ens estan marcant això. Fins i tot una miqueta més, eh? Que passa que, diguéssim, quan fem la mitjana de tots i quan els hi donem credibilitat, ens quedem doncs amb aquesta xifra. Entre 100 i 150, en alguns llocs molt puntuals, però que evidentment, doncs, es poden produir i poden donar problemes.
0: Perquè recordem que la primera previsió, que estava al voltant de 100 litres per metre quadrat, perquè és veritat que era en molt poc període de temps, es van suspendre les classes. Avui no hi ha previsió de moment de suspendre res.
1: No, de moment tenim l'avís vermell, sí. Tenim les alertes activat. Estem observant tota aquesta franja de precipitació i entenc doncs, que a mesura que es vagi veient de quina manera agafen forma tot això, doncs s'acabaran de prendre decisions si és que s'ha d'elevar la mesura.
0: Anem a saludar a aquesta hora la Rosa Mata, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Mata, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. No sé si contemplen ara mateix, amb aquesta previsió que ens feia l'Eloi Cordomí, aplicar algun tipus de restricció més aquest matí.
2: De moment no. Vam acordar ahir en la reunió del comitè tècnic que de moment no aplicaríem una restricció contundent pel que fa a restringir mobilitat o suspendre escoles. Tenim una zona avisada molt gran i que afecta, de fet, 13 comarques i el que ens estan dient és que seran fenòmens molt locals. I, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya, podríem dir, perquè pràcticament doncs, és aquesta zona en la que podríem tenir aquests xàfecs locals tan intensos i vam decidir doncs, fer aquest avís generalitzat en aquesta zona de molta cura en la mobilitat, en els desplaçaments i anar-ho seguint i veure si en funció de les afectacions i de com es van traduint aquestes pluges, doncs puntualment creia necessari fer alguna restricció o aplicar alguna mesura més.
0: Perquè, clar, però veient la previsió, és a dir, la previsió aquesta podria ser més greu que la que es va fer a principis de setembre quan es van suspendre les aules. És a dir, què és el que porta, què determina que se suspenguin o no classes?
2: Bueno, la precisió amb la que es pot avançar aquesta situació meteorològica.
0: I ara hi ha molta incertesa, massa incertesa per prendre una decisió.
2: Això és el que es va considerar. Sí que es va prendre una decisió, que és la d'enviar les alerts a tota aquesta zona, on aquestes 13 comarques on es va veure doncs, que hi havia més probabilitat que hi pogués haver aquest fenomen local, però tenint en compte això que ens indiquen que seran fenòmens locals, que passaran bastant ràpid, que, bueno, que poden anar acompanyats doncs, també de tempesta, de fortes ratxes de vent, i per tant doncs, ho anirem seguint, a veure on finalment doncs, es compleix aquesta previsió.
0: Fins ara consten algun tipus d'avís, algun problema destacat?
2: Ara, no fa gaire estona, doncs, per exemple, ens han trucat del Pla de Santa Maria, que estava plovent molt, també de l'estació de Vilaverd, que tenia l'estació de Renfe, doncs, que tenia bastanta aigua, però continuava funcionant. Tenim 40 trucades al 112, però són informatives, per tant, no han obert, doncs, intervencions o expedients a bombers. I bé, i també ens van comunicar ahir la nit, doncs, que s'havia suspès l'AVE i els trens de mitja distància de Renfe entre les 9 i les 11, de moment, també. I de moment no tenim cap incidència greu. Ho anem seguint.
0: Sí, això és entre Barcelona i Tortosa, no?, i Móra la Nova, des de les 9, com deies, fins a les 11 del matí. Podria ser, diuen, que els trens d'alta velocitat també puguin patir retards perquè han de reduir la seva velocitat.
2: Sí, de moment tenim aquest avís de suspensió i és possible que redueixin velocitat. No ens ho han comunicat formalment, però sí que és possible que en altres situacions, doncs, prenguin aquesta mesura.
0: Doncs, Matí, també d'estar connectat a la informació. Si hi ha incertesa, doncs anirem explicant minut a minut el que vagi passant. Són els nous temps i, per tant, també ens hem d'adaptar a aquesta nova manera d'anar seguint el que passa també al nostre cel. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Seguim parlant. L'altre gran tema, a banda de les pluges, que avui seguirem amplement al Matí de Catalunya Ràdio, són les negociacions contrarrellotge pel decret de l'habitatge que pretén aprovar avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana generositat als socis d'investidura, però encaixar totes les demandes sembla a hores d'ara un puzzle impossible. Madrid, Paula Brujats.
3: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge. La pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació del lloguer d'habitacions encallen la negociació. La Moncloa assumeix que és impossible satisfer tots els grups, però negociarà fins l'últim minut.
0: Ara s'hi ampliem, Paula, i avui també a partir de les 9 la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ens explicarà l'última hora de les negociacions. És una de les protagonistes del dia i avui serà, com no, al Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, al carrer segueixen les mobilitzacions. Dues persones, de fet, han estat detingudes aquesta nit durant la protesta davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presidia una entrega de premis. I en les últimes hores, fins i tot el Papa ha parlat, atenció, del cas de la Mari Carmen.
4: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema del sistema que permite el cas d'una anciana, además con disabilidad, con dificultat, ser echada a la policia de...
0: Doncs precisament la bona notícia en clau també d'habitatge és que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva. Àngels La Fuente, bon dia.
5: Bon dia. L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys.
0: L'habitatge serà també, sens dubte, el gran tema que marcarà aquesta tarda l'arrencada del debat de política general al Parlament de Catalunya. I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, estrenem secció de ciència amb un dels millors divulgadors científics que tenim a casa nostra, el Pere Estupiñà.
6: Yo no intento adivinar, no intento pronosticar cómo será el futuro, pero intento saber cómo será si tomamos una decisión y cómo podría ser si tomamos otra.
0: Estupiñà, Premi Nacional de Ciència, i va presentar davant de Pedro Sánchez i Salvador Illa també l'informe Vides Futures, un dia al 2050. I avui ens explicarà com podrà ser la nostra vida d'aquí a dues dècades.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 10 i comencem a aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I avui el focus està posat al rellotge perquè estem a poques hores perquè el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge que penja ara mateix el text d'un fil.
2: Davant les reticències dels partits amb qui s'ha estat negociant, Pedro Sánchez els demana responsabilitat.
4: Crida del president espanyol a la generositat de les formacions per tirar endavant la norma, amb mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 28, la prohibició, amb moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. Sánchez destaca que el nou text té el segell de totes les formacions amb qui l'ha abordat i de cara a la futura votació al Congrés els demana
5: que hagamos ese último esfuerzo con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: Ho ha dit a l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar el dret a l'habitatge i va demanar posar límits per evitar més casos com el de la Mari Carmen.
6: No pot existir patriotisme sense humanisme. No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
1: I com estan ara mateix les negociacions? Doncs bé, us expliquem al matí de Catalunya Ràdio que justament el que fa encallar ara mateix aquestes negociacions és la pròrroga indefinida dels lloguers i també la regulació dels lloguers d'habitacions.
3: L'última proposta del Ministeri d'Habitatge no convenç ni els socis d'Esquerra ni tampoc Junts, i ara sí, la negociació entra en temps de descompte. El Consell de Ministres es reuneix a 9:45.
1: Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
7: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
8: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
9: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
10: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
7: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot a implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom, i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'espera també d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers. Ahir a la nit, per exemple, milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: La concentració va tallar l'avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel sindicat de llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o de habitacions. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
11: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, amb infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
2: També deixen clar que la mobilització no ha fet més que començar.
1: I mentrestant, bones notícies per la Mari Carmen, perquè hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis on ella vivia i també els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada.
3: El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
12: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. Només de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
13: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
12: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que sigui necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general també al Parlament de Catalunya, avui a partir de les 4 de la tarda, amb la intervenció del president de la Generalitat.
3: Des d'avui fins dijous, el govern de Salvador Illa se sotmetrà a l'examen de mig mandat amb l'oposició disposada a elevar el to contra la seva gestió.
14: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
15: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits per dir-ho amb totes les paraules a l'especulació.
14: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya. I mentrestant, hem d'explicar-vos també que el president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de la sentència de Cándido Conde Pumpido, en què diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. El Suprem ja dic que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts per posicionar-se sobre l'amnistia dels CDRs acusats de terrorisme. Ho ha fet 2 mesos i mig després del posicionament favorable de la justícia europea. Martí Majoral, advocat d'Alerta Solidària, ho considera una presa de pèl. Són declaracions d'aquesta casa.
16: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
2: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
1: I atenció a això, perquè E-Notícies, que és un mitjà proper a Aliança, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre.
3: Una investigació del Crític i El Salto revela que les audiències de Notícies i Estado de Alarma TV van commutar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026. E-Notícies és un mitjà amb una línia editorial propera a Aliança Catalana. Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions a les xarxes. De la seva banda, Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid. Ell és qui va començar a rebentar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei. L'article menciona que tots dos mitjans comparteixen un gestor web de continguts orientat a potenciar els pescaclics.
1: I Brussel·les proposa que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia.
2: Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
17: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
18: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà. This has to
17: work hand in hand. Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui parlem del que passa a Europa. De fet, ens fixarem en un post que ha fet Sor Lucía Caram al seu Instagram, on diu que fa poc que ha tornat d'Ucraïna i que ho pot dir clarament, que Polònia, que és el lloc on s'agafa l'avió per després desplaçar-se cap a Ucraïna, és a dir, el lloc on torna cap a Catalunya, diu que respira directament guerra, que les informacions que arriben són reals i que no es tracta de tenir por, però tampoc podem ser ingenus. Avui, a partir de 3:15, Sor Lucía Caram, al Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, alerta dels seus futurs inversors que la IA La IA avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
3: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per a la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin o ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines del fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
1: I d'altra banda, OpenAI, la matriu del ChatGPT, admet que va trigar massa a informar Austràlia d'una intrusió dels seus sistemes.
2: L'empresa va detectar l'incident a mitjan agost, tot i que l'atac es remuntava al juny, però no en va informar les autoritats fins al 10 de setembre. El retard ha provocat la indignació del primer ministre australià.
1: I a banda d'això, són les 6:20, també ens fixem ara en els esports. Robert Prat.
19: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
20: Molt bon dia.
1: La primera.

0: I comença tradició per Nadal. Joan Dausà farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: La segona.

0: A partir d'avui, al Teatre Tívoli s'hi pot veure el musical Mamma Mia, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors i que compta amb un elenc català com Mireia Portes, Joan Oliver o Marc Ribalta. Hi haurà funcions fins al 20 de desembre.
1: I la tercera?

I avui dimarts també Zucchero actua al Palau de la Música de Barcelona dins del festival Jazz. L'artista italià hi presentarà la seva gira Under the Moonlight avui a les 9 del vespre.

0: això, avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Èlia, quan passaven 15 minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. I el Leo també, amb 3 quilos 30 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, el mateix dia en què el govern espanyol preveu aprovar el nou decret llei d'habitatge.
3: A les 10, parlarem amb Sor Lucía Caram, després que l'extrema dreta l'hagi assenyalat a causa de la seva activitat social a Manresa.
2: A 11:15, estrenem col·laboració. El guanyador del Premi Nacional de Recerca en la categoria de comunicació científica, Pere Estupinyà.
3: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de lloguers.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, on tenim ara mateix les tempestes més fortes? Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Doncs tota aquesta franja al nord del Camp de Tarragona, que va des del Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca Barberà, arriba també fins i tot a la Catalunya central, gairebé el Prepirineu. Aquí tenim tempestes fortes. I, a més, també hi ha una franja al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i també a la zona de Castelló, que s'està organitzant i aquí està formant doncs, una tempesta, un sistema convectiu ja amb moltes tempestes associades, que aquest anirà escombrant bona part del país. El litoral, prelitoral, especialment, de Tarragona, de Barcelona. I compte també perquè els últims models que de consultants insisteixen que durant la tarda es pot reactivar també la pluja i allargar a tot el que seria la Costa Brava interior de les comarques de Girona. En totes aquestes franges poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, 90 litres en 3 hores i puntualment advertim que poden superar-se els 150 litres per metre quadrat. Els models ens indiquen que allà on hi ha més probabilitat de que se superin aquestes xifres extraordinàries seria el litoral i prelitoral de Barcelona i a l'extrem sud de la Costa Brava.
0: I ara mateix, com tenim també les carreteres i la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i al litoral, també a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals. El que surt aquella hora de Barcelona cap a Tortosa i el que va fins a Móra la Nova també es posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat que tinguin previst passar pel litoral entre les 9 i les 11.
0: Són les 6 i 26. I ara activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Ja, good morning.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
8: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: I des de Palma, Caterina Carmany, bon dia.
9: Bon dia.
0: Comencem avui a Alemanya. Ja fa temps que el ministre de l'Interior alemany, l'ultraconservador Alexander Dobrin, vol ampliar les competències dels serveis secrets. Les seves intencions, però, estan aixecant ara mateix fortes crítiques d'Alemanya. Quins canvis vol fer, Jordi?
6: Doncs mira, per exemple, que els serveis secrets puguin entrar a casa teva d'amagat i escorcollar-la, o instal·lar un programa espia al mòbil d'un ciutadà. I tot això sense ser policies i sense ordre judicial, o també fitxar a menors d'edat com a informadors. Tot en pro de més seguretat per lluitar contra les amenaces híbrides de què Dobrin parla sense parar. L'oposició acusa el ministre de voler recuperar la policia secreta de l'RDA, la temuda Stasi. La proposta es debat actualment al Bundestag, tot i que molts dubten que arribi a superar el filtre del Tribunal Constitucional d'Alemany.
0: Saltem, gràcies Jordi. Ara a la Xina, els pocs avenços en la recent cimera entre Trump i el president xinès a Washington es van sabent amb comptagotes. Però n'hi ha un en el capítol de la bona voluntat de ben popular. La Xina, atenció, ha enviat una parella d'ossos panda al zoo d'Atlanta, Francesc.
10: Doncs sí, Ricard, anunciat pel mateix Xi Jinping. La parella ha arribat ja a la ciutat de la Coca-Cola. És l'anomenada diplomàcia del panda que fa d'aquesta espècie amenaçada un fantàstic ambaixador de la Xina, l'estrella del seu poder tou, tot i que és el zoo de destí i es fa càrrec del manteniment dels pandes, que és car per la gran quantitat de bambú que devoren. El mascle es diu Ping Ping, que vol dir pau, i la femella Fuxuang, doble fortuna. Magnífics auguris per a les relacions entre les dues principals economies del planeta en una excel·lent metàfora de la situació, cordialitat en la rivalitat.
0: I atenció amb això perquè el trueque, o permuta, que va ser molt popular i famós durant la crisi del Corralito a Argentina, l'any 2001, torna a planar atenció sobre el país. En els barris més pobres de diverses zones de l'Argentina, aquest moviment d'intercanvi de productes i serveis sense diners pel mig recupera presència, Joan.
7: Sí, per a milions de famílies argentines, arribar a finals de mes és una lluita titànica. Amb una inflació elevada del 33%, sous baixos i també una pobresa que repunta, després, això sí, d'haver baixat puntualment amb l'arribada de l'ultraliberal Javier Milei a la Casa Rosada, segons dades oficials. El govern argentí assegura que va pel bon camí, que l'economia funciona i que només es tracta d'un sotrac temporal, mentre milions d'argentins veuen que el trueque podria ser, i és per a molts, l'única forma de sobreviure.
0: I per acabar, atenció a això, és la cançó que ha indignat els mallorquins. Què diu, Caterina?
9: Mira, Ricard, se titula Mal Hater Go Home i la canta un grup alemany com a rèplica a les manifestacions multitudinàries contra la massificació turística. Resulta que se'n ho fas. Al vídeo es veu un grup de turistes amb cartells que diuen això, Mal Hater Go Home, amb el dit del mig aixecat. Mala és el terme que tenen a Alemanya per referir-se a Mallorca, sobretot a les zones de turisme de borratxera, en un to familiar, a vegades, despectiu. Per tant, la cançó diu que els que ho diuen mala, que se'n vagin a casa, parafrasejant el típic turistes aneu vos-ne a que vostre.
0: I un minut pels esports. Florentino i Laporta estan citats en un acte de conciliació el 25 de novembre. El Barça va demandar el president del Real Madrid per calúmnies.
11: Si no hi ha conciliació el 25 de novembre, el Barça està disposat a presentar una querella criminal. El Barça Bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual, mentre que la Villamal és el gran reclam del partit que jugarà aquesta nit a Espanya contra Croàcia a la Lliga de les Nacions de Futbol a partir de 3:15.
0: En punt 6:45. I comença ara mateix el dia a Catalunya Ràdio. Avui aviat el sol sortirà a les 7:47.
12: I es pondrà a les 7:38 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:51.
0: Les temperatures a aquesta hora?
13: A Vacarisses 18 graus, a Sant Pere Pescador 17 i a les Cases d'Alcanar 22.
0: Pel que fa al temps, continuem analitzant minut a minut aquesta evolució de pluges, que és molt incerta, Eloi, però que, atenció, molta precaució, perquè pot ploure molt en alguns punts del país.
4: Sí, de fet, ara mateix les tempestes més fortes les tenim al nord del Camp de Tarragona, n'arriben també per l'extrem sud, per les Terres de l'Ebre, i avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, de Barcelona, i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona. Les pluges fortes també poden arribar a la Catalunya central. En tots aquests llocs hi ha risc que s'acumuli fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores i puntualment 150.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, l'AP7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals i posposarà la circulació de trens d'alta velocitat també en aquesta hora, entre les 9 i les 11.
0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Protecció Civil.
12: Demana que s'extremin les precaucions davant d'un nou episodi de pluja que afecta Catalunya en les pròximes hores. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral i el nivell d'alerta és de 5/6, sobretot fins al migdia.
0: El segon, habitatge.
13: Negociació contra rellotge perquè el decret d'habitatge que avui ha d'aprovar el Consell de Ministres tingui prou suport parlamentari. L'esborrany inclou una pròrroga dels contractes de lloguer de 2 anys, la prohibició dels desnonaments d'habitatges de fons voltor o incentius per llogaters i propietaris. I la Mari Carmen podrà tornar a casa després que la propietat del pis i els seus representants han arribat a un acord.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
12: En la ponència en què proposa emparar l'exconseller Dolors Bassa, el president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia urgent als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma.
0: El quart, Unió Europea.
13: Brussel·les planteja que que els 27 responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Per això estudia un protocol de seguretat en situacions d'emergència pels actes de sabotatge que no justifiquin una resposta armada. Tot i això, deixa clar que el mecanisme seria compatible amb el paper de l'OTAN.
0: El cinquè, Anthropic.
12: El gegant de la IA alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat. Anthropic admet que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge i defensa la inversió en una IA segura i fiable.
0: Aquests són els cinc noms del dia. I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
14: Doncs la visita de Macron a Madrid. Avui visita d'estat, demà també, en la recta final del mandat del president francès, inclou una recepció amb els reis aquest migdia i un sopar de gala al Palau Reial. Fa pocs dies el Tribunal Constitucional va donar llum verda al tractat d'amistat i cooperació entre Espanya i França. Estava bloquejat pels dubtes jurídics en un dels articles.
0: Amb què s'ha anat a dormir Estats Units?
14: El Wall Street Journal explica que OpenAI no llançarà encara el nou model de ChatGPT, que seria el 6.1 Astra, per problemes de seguretat durant la fase de proves. Havia de sortir en els propers dies, però s'han detectat que s'ha anat a pitjor en dues àrees, en el compliment de les ordres que rep aquesta tecnologia per part dels humans o que arriba massa lluny sense demanar permís.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
14: Amb la cursa espacial, el govern xinès ha anunciat que preveu completar a finals de 2028 el mapa geològic de Mart de nova generació, que ha de servir, entre d'altres, per reconstruir el passat aquàtic del planeta vermell.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge.
15: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Però anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028, El Mundo, que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra, i La Razón, que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme. I altres temes de portada: ataca el cor de Kiev, diu L'Ara, terror rus sobre Kiev amb drons, a reacció titular El Mundo, els primers ho acompanyant de la foto d'un edifici en flames, els segons de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I a la premsa comarcal hi llegim també que el Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana, Lara García.
16: Sí, és la conclusió de l'anuari econòmic del BBVA que destaca el Segre. El banc veu un cert canvi de model econòmic a Catalunya, impulsat pels serveis productius d'alt valor afegit. El lideratge de Lleida es deu a la recuperació del sector primari, que en aquestes comarques va créixer un 13,6% l'any passat, com també ho van fer la construcció i els serveis, mentre que la indústria es va quedar més enrere, amb un increment més moderat del 0,9%. Tarragona, l'Ajuntament de Calafell insisteix al Ministeri de Transició Ecològica perquè els concedeixi una pròrroga al passeig marítim de Segur de Calafell. La concessió per ocupar la platja amb un passeig que va pagar el consistori va acabar el 2023 i des d'aleshores, diu el Diari de Tarragona, el passeig està en un llim legal i sense pròrroga de la concessió s'hauria de demolir i restituir la zona tal com estava abans d'aquesta obra. I el Diari de Girona posa en portada que la Fundació Internacional de l'Artrosi i l'Osteoporosi ha inaugurat la Casa OAFI. És un nou espai dedicat a la salut osteoartrosi particular a Sant Esteve de Llémena. El projecte vol reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i doncs, desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament.
0: I en esports, atenció perquè ja hi ha data per la

0: Els Estats Units és inseparable del seu present polític. Aquesta mateixa setmana, coincidint amb les midterms, s'ha publicat un llibre molt interessant, The End of Times Fascism, de l'arxifamosa pensadora canadenca Naomi Klein i l'activista Astra Taylor. Aquest és un estudi sobre com la dreta radical americana i els tecnòcrates feudals no malden per evitar les crisis a les quals ens enfrontem, sinó que, opinen les autores, les alimenten per crear un sentiment d'apocalipsi. Klein i Taylor argumenten que davant d'una hipotètica fi del món, els polítics conservadors apostaran per un estat de nostàlgia per obligar-nos a voler tornar a un hipotètic passat gloriós de les nacions i a obsessionar-nos per la salvació pròpia i de la nostra família, negligint la fraternitat amb els altres individus del món. No coincideixo amb totes les tesis del llibre, però diria que la tàctica que s'hi descriu serà el full de ruta per tota l'esquerra mundial, que ara per ara diu que vol tornar a les places.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
3: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: 6:45 a.m. Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores.
7: A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
8: Que seran fenòmens molt locals i, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
7: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
6: I avui també molt pendents del Consell de Ministres, que hauria d'aprovar un nou decret d'habitatge. Ara mateix el text penja d'un fil.
7: Sí, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Des de Barcelona, el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un últim esforç.
9: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: De moment, però, el text a l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez del govern com a Junts i Esquerra. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
10: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
11: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
7: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclamar un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges.
6: A tot això hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada.
7: El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
12: Finalmente hemos llegado a un acuerdo. Pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
7: L'acord encara de rebre el vestibular de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital.
6: I el Consell de Ministres aprovarà avui noves mesures de suport als sectors econòmics i empresarials més afectats per l'encariment dels preus de l'energia.
7: Els pagesos amenacen amb mobilitzacions si no els ajuden.
6: Rafael de Ribot.
13: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes un a un amb els sectors més afectats i els ha garantit noves ajudes.
14: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares.
13: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes ajudes a la gran

0: indústria i el sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims al litre les ajudes pels combustibles professionals fins a final d'any. Fins l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument similar a la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren a barris benestants.
2: A Barcelona hi ha 1.610 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 kW. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en registra cap. Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel Matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora de l'IDRAN, és coautora.
3: Passa perquè tenim un model de desplegament de la renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada, per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora. Qui viu de lloguer no pot decidir sobre la teulada. I qui és propietari però viu en un bloc de pisos s'ha de posar d'acord amb la comunitat de veïns, repartir la inversió i els beneficis, etc.
1: I atenció a aquesta dada, un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
2: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïdes a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions.
1: Un minut i tres quarts de set.

0: Un motiu homenatge a Pau Casals ha inaugurat la temporada del Palau de la Música que estarà dedicada a la pau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Barcelona, Marruit.
2: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat l'últim moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeo Català i quatre solistes. És molt emotiu poder sentir aquests versos en català i no en alemany com és habitual. Aquest fragment de la novena de Beethoven, a més, té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals. És l'últim que va assajar el 1936, abans de marxar a l'exili. Com explica Catalunya Ràdio el president del Palau, Joaquim Uriac?
3: Estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
2: També té a veure amb el leitmotiv d'aquesta temporada, que és la pau.
3: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I teatre, el Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Permagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició.
1: Els guardons es van lliurar ahir al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Marta Vives.
4: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, s'ha emportat 3 premis. Millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomer i millor direcció per Julio Manrique.
5: Història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament.
4: Per Magel, a la Sala Texas s'han emportat 2. Millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan i millor espectacle de proximitat. I Germans de Sang, el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. En la categoria d'interpretació encara, Àngels Gunyalons, distingida pel seu treball a la Corona d'Espines al TNC.
6: És el meu primer premi per un text.
4: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa i fins fa molt poc l'ànima del jove Teatre Regina que ha tancat, Maria Agustina Soler.
7: Perquè el futur és dels nens i si se'ls oblida no hi haurà futur.
4: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això. El nord-americà Stevie Wonder acaba de llançar un mini-àlbum de 4 cançons inèdites creades mentre gravava el meeting àlbum Songs in the Key of Life.
1: Ara fa 50 anys de la publicació d'aquell disc i Wonder ha volgut compartir 4 cançons que en aquell moment no es van incloure a l'àlbum. En un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten a aquell moment de la seva vida. Amb aquell àlbum, Stevie Wonder va guanyar el tercer dels seus Grammy al millor àlbum de l'any.
0: I quan passen 2 minuts de 3:15 del matí, el temps, com tenim les tempestes a aquesta hora, Eloi?
8: Bon dia. Doncs les seguim situades, les tenim situades encara al nord del Camp de Tarragona, arriben també a l'Anoia, a l'Alt Penedès, hi ha aquesta primera franja de tempestes i una segona franja que arriba per l'extrem sud de Catalunya, per les Terres de l'Ebre. Aquesta sembla que té més entitat, és més organitzada i aquesta anirà doncs, afectant bona part del litoral, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i fins a arribar a les comarques de Girona o a la Catalunya central. És precisament aquesta àrea on hi ha més risc de precipitacions, amb els mapes que s'estan actualitzant aquest matí, allà on poden arribar o puntualment arribar per als 100 litres per metre quadrat, seran fenòmens molt locals però pot arribar a passar, seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, els Vallesos, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tots aquests sectors, el risc de pluja torrencial és elevat, però la pluja pot arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
9: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. I pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació dels 2 trens regionals, que són el que va de Barcelona a Tortosa i el que va de Barcelona a Móra la Nova. També posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat previstos en aquesta mateixa zona per aquestes hores, entre les 9 i les 11.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge del Dani de Vilanova i la Geltrú. té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a Port Aventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
12: Pues com unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
11: Port Aventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir amb retallades moderades després d'una altra jornada de pujades del preu del petroli. De fet, l'IBEX és la borsa que més ha perdut, que un 0,51% fins als 19.600 punts. Una foto semblant a la que trobem a Wall Street. El Dow Jones i el Nasdaq han baixat un 0,60% i un 0,90%. Els mercats oberts a aquesta hora no pronostiquen una sessió millor que la d'ahir. El Nikkei de Tòquio es desploma un 1,30% i el Hang Seng de Hong Kong, 1%. Aquest matí, el barril de petroli de Brent ja supera els $107. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
15: Què és això?
14: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
16: Posa-hi el porc per aquí al mig.
13: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
18: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
10: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
18: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: La transmissió de la Gelmà.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
21: Què tal, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Comencem, doncs, a Tarragona. Avui comença el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, Ricard.
20: Sí, penseu que la víctima tenia 13 anys quan van passar els fets l'any 2019, eh? Tot i això, no ho va denunciar fins l'any 2024 a través d'una carta adreçada a la colla. Quan va explicar els fets, l'acusat era president de la colla castellera, càrrec que va deixar voluntàriament. Segons el fiscal, els abusos es van cometre entre el 2019 i el 2022. Tots dos van començar una relació efectiva en què el processat besava la menor i li sol·licitava fotografies de caràcter sexual. De manera habitual, quedaven al seu domicili i mantenien relacions sexuals. El Ministeri Fiscal demana per a l'acusat la pena de 12 anys de presó.
0: Les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
21: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la CECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents i us ho explicarem.
0: I de la radiografia de l'absentisme laboral a la de la mobilitat ciclista i patinets de la ciutat de Girona, que avui coneixerem, Maria.
22: Sí, perquè demà es presenta el primer baròmetre RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, patinet i altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'un estudi pioner que analitza els hàbits, perfils i opinions de les persones que es desplacen amb aquest tipus de vehicles per Girona. Donarà dades interessants sobre la mobilitat en una ciutat amb molt turisme i també amb molta presència de ciclistes. De fet, des de l'Ajuntament ja s'han impulsat diverses campanyes informatives sobre com circular en bicicleta i regular el cicloturisme, focalitzades en zones com el barri Vell i Mercadal.
0: I acabem a Ponent, a Lleida. Avui és el dia central de les festes de tardor, on tocarà estar molt pendents del cel, Júlia.
23: Així és dia de Sant Miquel, que tot apunta que serà passat per aigua. Si el temps respecta, al matí, un dels actes més tradicionals amb el seguici de les festes, on veurem amb els balls de diables, de moros i cristians, el de cavallers, a més d'elements de cultura popular, com els gegants, capgrossos i un dels més estimats aquí a Lleida, l'Omarraco. Al vespre tindrem el ball de festes de la tardor i a la nit es posarà el punt i final de la celebració amb el tradicional castell de focs.
0: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
2: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrarà en Xavi Pascual a partir de les 6. Transmissió per l'àpia web de Catalunya Ràdio. També avui a Espanya-Croàcia, 8:45, a la Lliga de les Nacions de Futbol.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
3: Fins ara, la Federación Spain de Bàsquet tenia la Lliga de les Dones arraconada en un canal secundari. Lamentable. La solució que se'ls ha ocorregut en diuen un acord històric. I ha sigut segrestar la Lliga en una tele de pagament. Això sí, mentrestant, la Lava l'NBA es veu gratis. I si afegim la Champions de Futbol de les Dones, que es pot veure per tancat a Disney+, l'èlit mundial venuda a una plataforma de dibuixos animats amb anuncis a mitja jugada i tractada com un show infantil. Jo em pregunto, això és ajudar l'esport de les dones? No entenen que no estem en el punt de fer negoci i que es necessiten pantalles obertes, no targetes de crèdit? Pagar no és promocionar, sinó condemnar a les esportistes a seguir sent figures ocultes.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les tres,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
24: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I
25: em va vindre a dir sí.
26: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
24: El més perillós és que escapi el nostre control.
27: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
5: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre algunes de les crítiques que va rebre la retransmissió del Piro Musical de la Mercè.
28: La retransmissió de TV3 del Piro Musical de la Mercè va ser tema de conversa i no sempre per a bé en mitjans i xarxes. I jo, que valenciana com soc, n'he vist molts d'estos espectacles, he de dir que un escenari com el Mediterrani amb tot Barcelona de fons em sembla imbatible. Suposa que les quasi 450.000 persones que, com jo, la van mirar per televisió, 22:09 de Sare, pensaran paregut. Per a mi la tria musical va estar bé, que hi haguera més música en català que mai també, en fi, super a favor.
0: I ahir què deien els altres, Joan?
29: Ahir, la Mari Carmen acaparava tota l'atenció dels matinals radiofònics. En Los Santos creu que tot plegat és una estratègia per desviar l'atenció de Ceuta.
30: No diga Mari Carmen, diga Mari Ceuta y se entenderá todo. Lo de Sol es un montaje pataparro de Ceuta.
29: Mentre que Carlos Herrera feia referència a l'acampada de Puerta del Sol, de la qual el nas li deia alguna cosa.
31: Porque es, bueno, el mismo aroma que el 15M, que es olor a basura ideológica en cualquier caso. Y de la otra, pues...
29: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Marta Viana intentava fer sentir la seva veu.
32: Amazon Music Emetra. Perdoneu.
29: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.

0: Canàries, bon dia.
1: Bon dia, quins ulls com a plats, fill, tranquil, que ara t'ho explico.
0: Què és això?
1: Un grup de música.
0: No, sí, d'acord, aquí arribo, gràcies.
1: Es diuen En Guerra i és
0: aquesta... Ah, sí, home, i tant.
1: Els coneixes, eh?
0: No, ni idea.
1: No, doncs ja et convidaré al concert.
0: Ah, d'acord.
1: Aquesta cançó que es titula Mafalda, que el dia com avui, un 29 de setembre, però de l'any 1964, es va publicar per primera vegada una tira del famós personatge de Quino. Poc sospitava que les reflexions posades en boca d'aquest personatge serien traduïdes a 26 idiomes i que els seus llibres vendrien només a l'Argentina 20 milions d'exemplars. I és que Mafalda segueix sent, en la memòria col·lectiva, la nena que pregunta i qüestiona. Irreverent, inesperada, planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre incòmodes.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè a aquesta hora la pluja forta comença a arribar ja al Camp de Tarragona. Eloi Curtomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, al nord del Camp de Tarragona seria el sector del Penedès, on està descarregant amb més intensitat. Fins i tot ja arriba cap a l'Anoia, aquí amb unes tempestes ja, doncs, més violentes. I després hi ha una altra franja de precipitacions que s'està organitzant entre el mar i les Terres de l'Ebre, al nord de Castelló, que en pròximes hores arribarà també a la resta de Catalunya.
0: És una previsió, Eloi, molt incerta, la que vivim avui, però també molta precaució perquè pot ploure moltíssim, eh?
1: Sí, estem parlant de risc de pluja de més de 40 litres en mitja hora, 90 en 3 hores, i s'adverteix que puntualment les precipitacions localment poden arribar als 150 litres per metre quadrat. En qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, de la Catalunya central o de les comarques de Girona es poden produir aquestes precipitacions amb aquest caràcter. Ara bé, allà on és més probable que puntualment se superin aquests 100 litres per metre quadrat seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, dels Vallesos, de la Selva, del Gironès i del Baix Empordà. Primer el sector de Barcelona i més tard també a la tarda a les comarques de Girona.
0: Gràcies, Eloi. De seguida ho ampliem. A diferència també d'altres episodis de tempestes d'aquest setembre, avui no s'han aplicat restriccions a la mobilitat ni s'han suspès tampoc escoles. Anem a actualitzar l'estat de la situació amb l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Més enllà de la previsió i de la situació que ens escrivia ara l'Eloi, hi ha algun focus important?
2: No, en aquests moments estem fent seguiment, com bé dieu, de com va evolucionant aquestes tempestes, aquestes pluges que es preveuen per avui, però afectacions destacables no en tenim en aquests moments.
0: Ahir a la nit vostè va explicar que no s'havien suspès escoles perquè preveuen que les pluges siguin molt locals. Aquesta és la situació i la previsió que mantenim a aquesta hora?
2: Sí, és la mateixa previsió que teníem ahir. Ho anirem seguint, evidentment, Vull dir que estarem permanentment aquí en el CECAT, doncs, amb aquesta tensió, aquesta situació que tenim avui, acompanyats del servei meteorològic, acompanyats també de les valoracions que ens facin des de tots els operatius, i anirem veient com evoluciona, perquè, com bé deies tu, la informació que teníem ahir era una afectació d'una zona molt àmplia, com vèieu, aquesta zona era quasi bé tot el litoral i tot el prelitoral, que es concentraven també en aquestes comarques més centrals, més del sud de Girona i també de la zona de Barcelona, però que eren moltes comarques amb una incertesa elevada de quin seria el punt on podia caure aquesta pluja amb més intensitat. I, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, d'aquesta extensió gran del territori en el que podien donar-se aquests efectes, que serien localment intensos però que no serien extensos de manera generalitzada, doncs vam valorar anar fent aquest seguiment i anar veient les necessitats que hi havia moment a moment.
0: Per tant, ara mateix és difícil de preveure si contemplen enviar nous avisos als telèfons mòbils o aplicar alguna restricció a la mobilitat.
2: Exacte, perquè el que estem fent és anar-ho seguint. Si veiem que les pluges van tenint aquesta evolució de sud cap a nord, que van pujant pel litoral prelitoral sense tenir incidències destacables, doncs anirem passant el dia, un dia de pluges, un dia de pluges d'aquestes de tardor. No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant. El que estem demanant a tothom és molta prudència i autoprotecció. Que tothom valori, que vegi, que s'informi de com està el temps en el seu territori, en la zona on estiguin, sobretot si han de fer desplaçaments llargs, que mirin del punt on han de sortir, a on volen anar, quina serà l'evolució avui, si hi ha alguna previsió, mirar el radar també, sobretot, per veure com estan evolucionant les pluges, perquè, com veieu, és una situació d'alta incertesa en la que no sabem exactament el punt on pot caure amb força. Sabem que en alguna comarca pot ploure amb intensitat, però a lo millor uns quilòmetres enllà no estarà plovent gens. Per tant, doncs, mantenir-nos informats, i en cas de que veiem alguna situació que pugui representar un risc, doncs, com sempre diem, evitar els desplaçaments, evitar les activitats a l'exterior quan veiem que es dona aquesta intensitat.
0: Queda clar. Per tant, avui connectats també a la informació. Avui també informarem àmpliament del temps aquí al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Gràcies. I si hi ha novetats, doncs estem en contacte per informar la ciutadania. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara mateix, com està afectant aquestes pluges també a la mobilitat, a les carreteres? Equip viari, Mireia Sala.
3: Doncs n'estem pendents, però de moment encara no es nota a les carreteres. Això sí, l'AP7 està tallada a l'Hospitalet de l'Infant en direcció a Tarragona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 297. I als accessos a Barcelona hi ha retencions a l'entrada per la C58, la C33, la Pota Nord i els trams inicials de les dues rondes des del nus de la Trinitat.
0: Ahir potser alguns, quan estàveu al sofà tranquil·lament o al llit, ja directament, poc després de les 10 de la nit, vau sentir això. és l'avís que van rebre més de 6 milions de persones pel forada.
4: Les que viuen en 13 de les comarques que inclouen les zones més poblades del país, Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès. La previsió va anar empitjorant ahir amb el pas de les hores. Al matí teníem avís groc, al migdia ja va passar a taronja i a la nit bona part del litoral i prelitoral va quedar ja en avís vermell, 5 sobre 6.
0: Un avís, com dèiem, que van rebre 6 milions de persones i no hi ha per ara, com dèiem, també restriccions, però sí que es demana extremar la prudència, sobretot des d'ara, des de primera hora del matí fins al migdia, fins a les dues del migdia.
4: Sí, ho deia la Imma Soler, els consells són molt bàsics, però no s'ha de més recordar-los, evitar desplaçaments innecessaris a zones afectades, si s'ha de fer consultar com està el temps abans de sortir, no acostar-se a rius, a rieres, a barrancs, a zones inundables, no travessar allà on s'hagi acumulat aigua, ni a peu ni en vehicle, no aparcar en rieres o punts subterranis inundables, precaució en activitats a l'aire lliure, seguir indicacions de les autoritats i en cas d'emergència trucar al 112.
0: I connectar-vos també als mitjans públics per informar-vos, com per exemple Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat, l'únic que ha anunciat alteracions, en aquest cas en el servei, és Renfe.
4: Sí, per exemple, els AVEs entre les 9 i les 11 del matí, també els Avant i els Euromed. Tots els que en aquestes dues hores haguessin de passar entre Barcelona i Tarragona sortiran més tard. Renfe també ha suspès la circulació de dos trens regionals, els que en aquesta franja horària van de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova.
0: Avui informarem, com dèiem, àmpliament del que passi amb el temps. Esteu connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 7. I a banda del temps, què més cal saber d'aquest dimarts 29 de setembre? Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cal saber que hem arribat in extremis.
7: A les negociacions per intentar pactar el decret sobre habitatge que avui vol aprovar el Consell de Ministres. L'últim esborrany del Ministeri d'Habitatge no convenç pràcticament ningú, ni els socis d'Esquerres ni Junts.
8: El Ministeri proposa prohibir fins al 2028 els desnonaments a persones vulnerables, prorrogar 2 anys els lloguers o bonificar l'IRPF dels inquilins que visquin en zones tensionades.
9: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
10: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
11: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
12: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
9: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot en plantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de les 9 del matí, mitja hora abans que comenci el Consell de Ministres, última hora de les negociacions, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Generositat.
13: Conscient que és impossible encaixar totes les demandes dels socis d'investidura, Pedro Sánchez fa una crida a totes les parts a cedir en las respectivas exigencias.
14: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: Son paraules de Pedro Sánchez a Barcelona al costat del president Salvador Illa.
15: No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
0: 2 detinguts.
7: De la concentració ahir a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez convocat pel sindicat de llogateres, exigien que el decret inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: Lleó 14.
8: A mig d'aquest escenari, el Papa ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. Ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
16: Com és possible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite en caso de una anciana, además con discapacidad o con dificultad, ser echada al policía de su casa? Yo creo que ahí hay un desafío grande.
0: lamentava Lleó 14. Mentrestant, hi ha hagut acord
13: entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: I avui a Catalunya comença el debat de política general.
7: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general al Parlament, que arrenca a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat.
0: Albert Prat.
6: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
17: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
6: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esbiaixada.
8: És com qualifica el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, la interpretació del Suprem sobre l'amnistia. Segons l'esborrany de la sentència que ha tingut accés a aquesta emissora, el Suprem ha vulnerat els drets fonamentals quan no aplica la llei també pels delictes de malversació.
13: Aquesta sentència sobre l'amnistia, en concret de l'exconseller Dolors Bassa, s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina al Suprem, ja dir que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Notícies.
7: Un mitjà proper, Aliança Catalana, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre. Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que les audiències de notícies i Estado de Alarma TV van computar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026.
8: Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics.
13: Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'està a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei.
0: Respondre de forma col·lectiva.
7: És la proposta de Brussel·les als països europeus si hi ha un atac híbrid de Rússia. Vol crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge.
0: Riscos catastròfics.
8: O existencials per la humanitat. És l'alerta que ha llançat Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, als seus futurs inversors. És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa.
13: Avisa que alguns dels seus models podrien ocultar o manipular informació, fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i que és una responsabilitat col·lectiva.
0: I atenció, perquè hi haurà 6 concerts exclusius. Llens.

0: Són els que farà Joan Dausà per Nadal, com ja és tradició. Els farà la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, conciliació.
2: El jutge fixa el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Barça i Madrid pel cas Negreira. El Barça amenaça amb una querella criminal. Si Florentino Pérez no es retracta d'aquestes declaracions.
3: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es poca, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica.
2: El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai de Xavi Pascual a partir de les 6 en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Un minut i serà un quart de 8 del matí. Ara anem al quiosc.
4: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix no plou, hi ha 21 graus de temperatura i les portades d'avui se centren sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge. És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris, ho veiem a l'Ara o al periòdico, que il·lustra la portada amb una fotografia de la manifestació d'ahir a Diagonal. En la premsa de Madrid, evidentment, també és el tema del dia. El País titula que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i La Razó, com La Vanguardia, expliquen que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Avui, però, el diari del grup Godó dedica la portada a l'entrega de premis de La Vanguardia que va presidir ahir Pedro Sánchez a Barcelona. La fotografia el veiem a ell acompanyat dels guardonats i escriuen l'hora del periodisme.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Funes i uneix-te a la festa de l'any.
7: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Porreig, 23 a Lilla i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions als punts habituals per accedir a Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a la B23 a Sant Feliu, la C17 a Parets i els trams inicials de les dues rondes.
9: Atenció amb això, gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren en els barris benestants.
11: A Barcelona hi ha més de 1.600 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 kW. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en té cap.
12: Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidraner, és la coautora.
13: Passa perquè tenim un model de desplegament de les renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora.
11: Els barris de Ciutat Meridiana, el Turó de la Peira, la Barceloneta i el Raval són els que tenen una necessitat més gran de millorar el confort tèrmic dels habitatges.
9: Més notícies. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà per forar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 27.
12: Si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032.
9: Barcelona, Nascura.
14: Segons Paneque, la tuneladora es posarà en marxa a l'octubre. Perforarà el tram que va des del carrer Llança fins a Vilamarí. I a principis de l'any que ve començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia i que inclourà dues estacions noves, Francesc Macià i Hospital Clínic.
15: L'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
14: Per altra banda, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora de l'L9, la del Putxet. Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: A l'Anoia. La dona i la filla del metge que va estar 2 anys mort a casa seva, que abriran ingressat en un centre de salut mental.
16: Mare i filla de 59 i 21 anys estaran unes setmanes en observació fins que es prengui una decisió definitiva.
12: Segons el Reixosset, les han traslladat a la Fundació Hospitalària de Martorell, l'antic hospital del Sagrat Cor.
9: I al Vallès, la fiscalia demana 18 anys de presó per l'acusat d'assassinar un noi a ganivetades a Terrassa l'any 2024.
16: L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament.
12: Segons el fiscal, l'acusat d'abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i el va agredir en diverses ganivetades fins que va acabar morint.
9: I una més a Barcelona, desapareguda una menor de 13 anys, va desaparèixer concretament aquest diumenge, 27 de setembre. La policia alerta que pot estar desorientada. D'aquesta manera arribem al punt de 4 minuts passats d'un quart de 8 del matí. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porte la Nosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porte la Nosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porte la Nosa. Dissenyant espais per viure.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
20: El 18 de març de 1934.
19: I el número de la sort, el...
20: 3.
19: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Els sons del matí.
21: Que seran fenòmens molt locals. Es va acordar, doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
22: I avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, Barcelona i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona.
23: I ara mateix el decret penja d'un fil. Ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge.
24: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes.
25: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema?
26: O poques ganes de treballar, o en realitat és un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb la paraula, les xifres i també les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Francesc Soler, lletra petita.
27: Conjunt de clàusules, condicions o detalls d'un contracte o anunci que s'escriuen amb un cos de text molt petit, sovint per passar desapercebudes. I aquí és quan solen venir els problemes i les diferències entre unes parts que a priori estaven d'acord amb l'anunci general. Per exemple, govern espanyol i socis parlamentaris estan d'acord que cal un decret d'habitatge que eviti casos com el de la Mari Carmen, però ai, la lletra petita.
1: Segrest.
27: Delicte comès, quan es detenen o retenen una o més persones contra la seva voluntat, normalment per exigir un rescat en diners o aconseguir objectius polítics. A Catalunya segurament el més famós va ser el de la farmacèutica Dolors Maria Àngels Feliu i en el conjunt d'Espanya el del funcionari de presó José Ortega Lara. Ara tornem a parlar de segrestos, però de segrestos express. Els Mossos investiguen el novè d'aquest any ocorregut a Calella. Tot apunta que estan relacionats amb uns grups vinculats al crim organitzat i al narcotràfic.
1: Nau espacial.
27: Astronau o vehicle espacial. SpaceX acaba de posar en òrbita terrestre per primera vegada l'Starship, la nau espacial més gran construïda mai. La nau d'Elon Musk té per missió desplegar 26 satèl·lits de la xarxa Starlink, però sobretot confirmar-ne la viabilitat. Una fita que arriba després de 3 anys i mig d'assajos. No podem dir allò de la tercera és la bona, sinó que l'èxit ha arribat a la 14a, però vaja, que Musk és una mica més poderós.
1: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 11,5%.
28: És el creixement que ha experimentat l'economia catalana des del 2019, segons l'anuari econòmic comarcal del BBVA. Tot i això, 7 comarques continuen sense recuperar el nivell pre-Covid, un 16% del total. Els casos més preocupants són la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, on les economies són prop d'un 30% inferiors al 2019.
1: 590.
28: Són les instal·lacions de plaques solars d'autoconsum concentrades en els barris benestants de Barcelona. Són el 40% del total de 1.610 instal·lacions que hi ha a la ciutat. Són dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i això suposa que queden fora de les subvencions públiques per instal·lacions d'autoconsum als barris que més necessiten millorar el confort tèrmic.
1: 18.
28: Són els anys de presó que demana la Fiscalia per l'acusat d'assassinar un noi de 21 anys a ganivetades a Terrassa quan sortia de casa seva l'any 2024. L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i va actuar amb acarnissament.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una seqüència d'imatges. Sí, veig un edifici groc, també, un senyor mirant per una finestra plena de fum negre, amb el nas i la roba també empolsinades. Just a la segona hi ha el mateix senyor intentant sortir per la paret de l'edifici i la tercera, el mateix home baixant per una escala de bombers.
28: És el retrat d'una evacuació a Kiev després d'un atac rus que veiem a les pàgines centrals de l'Ara. L'edifici en qüestió és la seu de l'Acadèmia Nacional de les Ciències Ucraïnesa. L'home és un treballador, el primer que va poder sortir i va acabar morint una treballadora i diversos ferits.
1: A la segona imatge hi veig una balena grandíssima, però no està al mar, sinó la sorra estirada. És blanca, amb una part ratllada, que podria ser la zona de la panxa, i desenes de persones que s'ho miren.
28: És una imatge que veiem a La Vanguardia. És una balena, més ben dit, el cadàver d'una balena que va aparèixer ahir en una platja de Perth, Austràlia. Desenes de banyistes s'hi van acostar a mirar-la mentre les autoritats intenten esbrinar les circumstàncies de la seva mort.
1: I la tercera imatge, en aquest cas, no és empolsinada. Ens l'envien des de Girona. Veig un pont amb una estructura de ferro que s'aguanta en uns grans pilars de formigó. Fèlix Martín, quin pont és?
0: Doncs és la nova passarel·la sobre el riu Ter, al Gironès, que comunica Bescanó d'una banda i Sant Gregori de l'altra i evita, per tant, fer una volta molt llarga per Girona. Però no és perquè hi puguin passar cotxes, només per a vianants i ciclistes que vagin des de la Vall del Ter a la Vall del Llémena. I ja l'han fet prou elevada i amb una estructura ferma, amb aquests pilans de formigó que dius, i una estructura metàl·lica, amb una barana que fa una certa ondulació, per resistir, si s'escau, una nova crescuda del riu Ter. Ha costat 2 milions d'euros.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui atents a les previsions que anirem fent del temps, actualitzant-les minut a minut, aquesta previsió de pluja torrencial, i ara volem analitzar també a quins llocs hi ha més risc que es produeixin aquestes crescudes de rius i de torrents. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui la pluja torrencial pot caure en qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, fins i tot a la Catalunya central i a les comarques de Girona. En tots aquests llocs, més de 40 litres en mitja hora, i això pot ser suficient per fer créixer un torrent o una riera. Ara bé, els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen 3 màxims de pluja que poden arribar als 100 o 150 litres per metre quadrat puntualment, molt puntualment. Aquests màxims els tindrem situats per una banda entre el Barcelonès i el Maresme, per tant, molt de compte en les rieres urbanes del Barcelonès i a totes les rieres del Maresme, fins i tot el Besòs o la Tordera. Altres models ens desplacen aquest mateix màxim més cap a l'interior, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Per tant, aquí haurien de parar especial atenció amb les rieres del Vallès i els afluents de la part baixa del Llobregat. Hi ha un tercer màxim de pluja, que els models ens el situen més cap a la tarda, i aquest se situaria entre el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Aquí, per tant, caldrà estar molt atents a qualsevol petit torrent de poc recorregut, i en especial el riu d'Aró o el riu d'Aura, al sector del Baix Empordà. Sigui com sigui, les pròximes hores caldrà extremar la precaució, també perquè recordem que quan l'aigua arriba a la meitat de la roda, els vehicles ja poden ser arrossegats.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: el portes a l'altar perquè és un gran tenidor. I la resposta era cases. Casar-se és sinònim de maridar-se. I els grans tenidors, doncs, tenen cases. Avui dimarts, un Enigmàrius religiós. Fertilitzaria la Terra Santa, de 7 lletres. Fertilitzaria la Terra Santa, 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: 7 i 27, atenció a aquest titular que circula. Christopher Nolan, el director de l'Odissea, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. Després d'haver dirigit pel·lícules com l'Odissea, Oppenheimer, Tenet, Origen o una trilogia de Batman, el director de cinema Christopher Nolan ha estat l'escollit per dirigir una nova pel·lícula de l'univers Star Wars dedicada a Darth Vader. La notícia afirma que l'elecció del Nolan és una decisió personal de George Lucas. Serà una exploració encara més més fosca del personatge durant la seva època imperial de màxima esplendor, diu Lucas a la notícia. També s'afirma que la pel·lícula tindrà una classificació R. Als Estats Units aquesta etiqueta avisa que la pel·lícula només és apta per a majors d'edat. Per últim, la notícia assegura que l'actor Hayden Christensen, que ja va fer d'Anakin Skywalker als episodis 2 i 3 de la saga, serà de nou qui tornarà a interpretar Darth Vader.
1: Però això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
8: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el director de l'Odissea, Christopher Nolan, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader és una notícia falsa. De fet, és un contingut satíric que circula com a real a les xarxes socials i que ha obtingut milions de visualitzacions a Instagram, TikTok i també a X.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
10: Quantes accions fas sense sortir de casa avui dia? La indústria sofistica i és facilíssim substituir activitats compartides per consum individual. Ja ho sabem, menjar a domicili, teletreball, entreteniment a demanda... Alhora, ajornar repetidament les trobades va debilitant les relacions. I aquí la perversa i còmica realitat. La solitud augmenta en les aglomeracions de més de 100.000 habitants. A Barcelona, el 23,8% de la població de més de 16 anys se sent sola a vegades o sovint. Trobar-nos físicament en comptes de virtualment ens ajuda a viure millor. Els Everly Brothers tenien tota la raó. Ens perdem moltes coses quan no ens basem. I ja sap que per això necessitem, almenys, un altre de present.
1: És Laura Calçada i avui pot ser un bon dia.

0: Avui és dimarts 29 de setembre del 2026. Ens despertem amb 16 graus a Solsona, 18 a Gandesa i 25 al Port de Barcelona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Tenim en alerta per pluja pràcticament tot el litoral i prelitoral del país. Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha, però, restriccions de la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles.
3: Negociacions a contrarrellotge perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres.
2: Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
3: Fins i tot el Papa Lleó 14 ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de Mari Carmen. La bona notícia és que la dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: L'habitatge també centrarà bona part del debat de política general que avui arrenca el Parlament. L'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
3: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, ha llançat un nou avís sobre els riscos potencialment catastròfics que comporta aquesta tecnologia.
2: Una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
4: I en esports, el Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a les 6, transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Avui especial atenció al temps, ho farem amb seguiment ampli al matí de Catalunya Ràdio amb el nostre meteoròleg Eloi Cordomí. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Què és el que diuen els models ara mateix i on està plovent amb força?
5: Mira, on tenim la pluja més forta i ja una mica més estancada seria el sector del Penedès, s'acosta al Garraf i arriba també a la comarca de l'Anoia, tot i que plou molts, a molts llocs també del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i arriba fins i tot a la Catalunya Central o al Prepirineu. Les pluges més fortes durant aquest matí les preveiem al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona. Especialment seria aquest sector el més problemàtic, sud de la Catalunya Central, i compta ja més al migdia i a la tarda perquè en molts llocs de les comarques de Girona, especialment sud, Baix Empordà, Gironès i Selva, també els models ens marquen acumulacions de l'ordre de 100 litres per metre quadrat o fins i tot puntualment arribar als 150. Això serien fenòmens molt locals però que poden produir aquestes torrentades.
0: Gràcies, Eloi. Seguirem informant, com dèiem, avui puntualment de la previsió del temps i també l'ampliarem quan sigui necessària. Connecteu-vos, doncs, per tant, més que mai a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs a l'R11 els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. A la resta de la xarxa de Rodalies per ara normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges entre les 9 i les 11, Renfe ha suspès la circulació dels trens regionals i d'alta velocitat. Per aquella hora hi havia previst un regional de Barcelona a Tortosa i un altre de Barcelona a Móra la Nova. Aquests dos queden suspesos i els trens d'alta velocitat que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 ho faran a partir de les 11.
0: I a les carreteres hi ha alguna via afectada per la pluja, Mireia Sala?
7: De moment no hi ha cap carretera tallada per la pluja, però no estem pendents i recomanem circular amb precaució. Sí que continua tallada la P7 a Vandellós en sentit nord per un accident amb un camió implicat. A més, tenim les habituals retencions d'entrada a Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
0: Ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, en les hores prèvies al decret d'habitatges, el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre l'habitatge. I veiem foto, per cert, de la concentració d'ahir a Barcelona. El decret Mari Carmen també obre edició esclar a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. La Vanguardia avui, per cert, va a la seva, dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona, els premis d'aquest diari. El veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
0: Avui a l'Àgora en parlarem al matí de Catalunya Ràdio i tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
9: El periodista i activista social David Fernández recorda l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat. Crítica que entre les dues morts el que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés qui governés a Catalunya o a la Moncloa. A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari té la llei de la seva banda, mentre que el periòdic alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema d'accés a l'habitatge. L'editorial del Mundo assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves. I per la seva part, el periodista Màrius Carol adverteix a La Vanguardia que Brindis al Sol, com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments, els tomarien els tribunals.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: A quina edat cal començar a donar una paga setmanal als nens i de quan? A La Vanguardia llegeixo els consells de Jordi Martínez, especialitzat en educació financera. Recomana començar als 7 anys, quan saben fer sumes i restes senzilles. Tan petits, 1 o 2 euros a la setmana, però no només perquè es comprin llaminadures o cromos, sinó per transferir responsabilitat. No donar-los diners per baixar les escombraries o per fer-se el llit. Això han d'entendre que són obligacions com a membres de la família. I la Guardiola només trencar-la després d'haver pactat un objectiu clar. Potser algun dia el de trobar un pis.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor.

0: A aquesta hora, també a la comarcal, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui s'ho ven tot?
1: Una sabateria de Girona que tanca per jubilació i ven fins i tot els maniquins. Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Picoc, que baixa la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a la venda els números de sabates que els queden, sinó que s'ho treuen tot de sobre, des de quadres decoratius fins a maniquins, passant per mobles, cadires i una bola del món que encara llueix en un dels aparadors, els maniquins, a partir de 50 euros.
0: I s'ha fixat en Vilanova de Meià?
2: Una investigadora de Mèxic, llegim el Segre, que ha passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: Un dels grans que tenim a casa nostra, el Sergi de Meià. I seguim a les comarques també de Lleida, que han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
1: En concret, a la Seu d'Urgell han activat el conegut com a projecte RexCat. Catering és un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Cada dia a mig matí posen en una màquina expenedora les racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brodier, procedents de l'excedent del dia anterior, i qualsevol persona pot recollir-les de forma gratuïta. És un sistema que ja es va provar a Bellver i la cinquena de Catalunya. I, per exemple, hi havia llenties i truita, ho veiem al Segre.
0: Va de carbasses.
2: Un veí de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, ha guanyat el concurs de Sant Feliu de Codines de carbasses i fruits gegants. S'hi va presentar amb una carbassa de 500 quilos. Ho llegim al 9-9.
0: I qui podrà aparcar de manera més còmoda?
1: Doncs les dones embarassades i les famílies amb fills petits que vagin amb cotxet i deixin el cotxe als pàrquings municipals de Palma. Llegim al diari de Mallorca, que estrena amb places pensades per aquests col·lectius. De moment, n'hi ha una desena. Estan ubicats a prop dels ascensors i escales per evitar desplaçaments.
0: I si sou de Galetes?
2: Teniu una cita aquest cap de setmana a Camprodon, i és que s'hi fa la fira de la Galeta. És una cita anual amb activitats a l'entorn de la Galeta i amb visites a la fàbrica de les galetes Birbà, originàries d'aquest municipi del Ripollès. Ho recull el periòdico.
0: I aquesta us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pau Forada i Lara García.
3: A França, avui que hi ha vaga del sector educatiu, Le Monde explica que el poder adquisitiu dels docents s'ha enfonsat des dels anys 80 i la seva situació no ha millorat després de la revalorització del 2023. De mitjana, un docent a França cobra 2.350 euros nets al mes, són 900 euros menys que la resta de funcionaris. El Regne Unit, The Guardian, avui es fa ressò d'un estudi que diu que els efectes d'un ús elevat de les pantalles en els infants són similars o superiors als d'altres factors, com ara la situació econòmica de la família, el comportament dels pares o el fet que els infants hagin nascut prematurament. Segons l'estudi, pot comportar un menor rendiment acadèmic i problemes en el desenvolupament en el llenguatge. I als Estats Units, el Financial Times diu que Anthropic aspira a una valoració de més de 2 bilions, amb B, bilions de dòlars, a la seva sortida a borsa. Assegura que els inversors tenen el repte de valorar una empresa amb creixement extraordinari, però costos enormes.
4: I el tema que ocupa totes les portades de la premsa econòmica és un dia més l'habitatge. Expansión és molt crític amb el decret Mari Carmen. Titula que el cas Mari Carmen és l'excusa per endollar a un altre el mort de l'habitatge. Assegura que el decret, si s'aprova, no serà cap solució al problema de l'habitatge, sinó l'excusa per intentar buscar caps de turcs de cara a les eleccions. No servirà de res, diu, perquè incideix en les mateixes polítiques suïcides i intervencionistes que s'han posat en marxa en els darrers 8 anys, insisteix el diari. L'Economista publica que els fons fugen del lloguer i posen milers de pisos a la venda davant la pressió regulatòria. Escriu que la intervenció en el mercat del lloguer ja ha començat a transformar el mapa dels grans propietaris d'habitatge, que ara es queixen de cost de control sobre les rendes. Cinco Días contrasta aquestes percepcions amb dades. Recorda que el preu de l'habitatge s'ha disparat un 80% des del 2015 i apunta també que els estrangers no residents han comprat més de 500.000 pisos, mentre que només se n'han construït 850.000.
0: 7:41, i a la premsa esportiva Robert Prat destaca la data en què el Barça i el Madrid estan citats per la conciliació en el cas Negreira.
5: El jutge ha fixat el 25 de novembre. El Barça avisa que presentarà una querella criminal si el Madrid no es retracta. El diari es assegura que Florentino Pérez no anirà en aquesta conciliació. El periòdico diu que Laporta colla Florentino, exigeix que digui el nom dels àrbitres que haurien cobrat pel cas Negreira i que faci públic quins partits concretament van ser alterats pels que Florentino anomena Negreira Boys.

Parla de guerra oberta entre el Madrid i el Barça, nou capítol judicial. Si no hi ha conciliació, aquesta guerra s'embolicaria molt de temps als tribunals. L'Esportiu remarca el retrobament entre Xavi Pasqual i el Barça al partit del Bríguera de bàsquet, Dubai.

0: i Barça, també del bon moment del Lleida de bàsquet, que viuen un núvol després de guanyar la pista del València, el vigent campió de Lliga. El diari ara diu que la lesió d'Eric García demostra bona sintonia entre el Barça i Federació Espanyola, i BBC Sport assegura que el CEO del City, Ferran Soriano, avisa que en el cas de la possible sanció al City per fair play financer encara durarà molts i molts anys. I a Catalunya Ràdio estem de festa. Avui celebrem els 10 anys del Tot Costa amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
1: La Sonia Gelmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
2: Així començava aquesta història. Acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, un casament acaba de matinada, fins aquí no hi ha notícia, però en una baralla de 70 persones. Això ha passat a Poyo, a Pontevedra, amb pedres, amb garrotades i almenys un policia ferit.
5: Va passar cap a les 3 de la matinada, quan els convidats, amb unes copes de més probablement, es van anar escalfant fins acabant una baralla en què es van produir agressions físiques, així com llançaments de pedres i bastonades. A més, algú uns dels implicats portaven armes blanques. Lo típic.
2: Sí. Crema solar no en portaven?
5: El Mundo no ha especificat quin va ser el motiu de la disputa que va obligar els agents a establir un cordó per separar els dos grups. Un agent de la Policia Nacional va patir lesions lleus i diversos convidats van haver de rebre atenció sanitària.
2: Deia la crema solar perquè tinc un amic que va tenir una discussió amb, bueno, una crema solar...
3: Sí, jo també me'n recordo.
2: Turistes indignats pel tancament del Coliseu durant un dia després de la mort d'un treballador. Diu, gràcies per arruïnar-me les vacances.
6: El País explica que el treballador va morir després de caure de 10 metres d'alçada mentre treballava en la instal·lació de la nova il·luminació del monument, una situació que, evidentment, va provocar que el Coliseu quedés tancat al públic. El més trist és que alguns turistes no es van mostrar comprensius amb la situació. Cito textualment què va dir un turista americà: és ridícul, si hi hagués alguna necessitat de tancar-lo està bé, però pel dol d'algú, vinc aquí només a passar uns dies.
2: I David Beckham se'n fa creus. Així estrena Victoria Beckham per la Fashion Week de París, amb talons i sense perdre l'estil.
5: Sí, l'ex Spice Girl ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on se la veu enfilada en una màquina de gimnàs entrenant amb uns talons de 10 centímetres i un vestit llarg. Beckham, que és qui grava el vídeo, li pregunta si no està portant la situació massa lluny i ell és incapaç de seguir el ritme i parlar alhora mentre mira a la càmera amb cara de resignació. Ho ha publicat Mujer.es.
2: Canalies, qui fa anys avui?
6: Avui fa anys l'escriptor i presentador Boris Izaguirre, que en fa 61, també la comunicadora Núria Marín, en fa 45, i acabem felicitant Dani Pedrosa, que avui arriba als 41.
2: I Sant Oral.
6: Avui és, evidentment, el sant dels tres arcàngels.
2: Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael.
6: Aleluia!
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
7: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
9: 29 de setembre de 2006. Queda un mes per a les eleccions catalanes i el candidat convergent Artur Mas tem que, si depèn d'Esquerra Republicana, a Catalunya tornarà a governar el tripartit. Mas s'ha reunit amb Carod, però no n'ha tret el que volia, que Esquerra donés suport a la llista més votada. Fins a les eleccions, el missatge més repetit pels convergents serà aquest: votar Carod és votar Montilla. I ara fa 20 anys el que començava a anar per lliure era Josep Piqué, el líder del PP a Catalunya. En una conversa amb estudiants universitaris a la Ramon Llull, afirma que el seu partit, és a dir, Aznar, va cometre errors molt seriosos a la guerra de l'Iraq i que ara li tocaria demanar perdó. Acabo a Tarragona, on ja ho tenien tot a punt pel concurs de castells de l'any 2006. Les 8.472 entrades valien 3 euros cadascuna i les podies comprar a les taquilles del Teatre Metropol o als terminals de Servicaixa. A Berga, Pasqual Maragall assistia al concurs de bolets en un dels seus últims actes com a president de la Generalitat.
10: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Com et dius?
14: Josep.
13: On vius?
14: A Blanes.
13: 2 + 2?
14: 4.
13: Capital de França?
14: París.
13: Qui sóc?
14: En Peyu, no?
13: Amb qui tens el mòbil?
14: El mòbil...
13: La fibra?
14: La fibra...
13: I l'energia?
4: Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera, fibra mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
13: Ah, això.
4: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alerta per pluja pràcticament a tot el litoral i prelitoral del país.
15: Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha restriccions a la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles. Ima Soler, subdirectora de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
16: No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant.
2: Negociacions a contrarrellotge també pel decret de l'habitatge.
17: Perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
2: El Papalló 14 reclama mesures en habitatge.
15: Ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de la Mari Carmen.
18: Com és possible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacidad, con dificultad, ser echada por policía de su casa? Yo creo que ahí hay un desafío grande.
15: La dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: I aquesta tarda arrenca el debat de política general al Parlament.
17: L'habitatge també centrarà bona part de la sessió, l'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
2: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, llança un nou avís sobre els riscos d'aquesta tecnologia.
15: I una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
2: I Joan Dausà posa avui a la venda les entrades pels seus concerts per Nadal.
17: Farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran el 16, 17 i 18 de desembre, i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A banda del temps, fem una ronda de connexions pel país. A Lleida hi tenim l'Estela Bussoms. Bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría. Bon dia.
19: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado. Bon dia.
20: Què tal? Bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
21: Bon dia.
2: Comencem per les comarques de Ponent, perquè queden al marge de la previsió de fortes tempestes d'altres punts del país, però la pluja aquí és molt esperada, Estela, sobretot pels productes d'oli.
19: Doncs sí, perquè d'això depèn si es pot salvar o no una bona collita d'olives, i hauria de ploure aviat per anar bé aquesta mateixa setmana. I és que les comarques de la Plana de Lleida fa molt que no plou, i veurem si ens arriba alguna cua d'aquesta activitat tempestuosa. De moment, sembla que no estan amenaçats els principals actes de l'últim dia de les festes de la tardor de Lleida, que coincideix amb Sant Miquel, festiu aquí a la capital del Segrià. El més esperat aquest migdia, el seguici amb totes les figures festives de la ciutat, diables, cavallets, gegants, capgrossos i el drac més estimat de Lleida, l'home racó.
2: I precisament els productors d'oli del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també estan molt pendents que arribin aquestes pluges a la tardor. Clara.
22: Doncs sí. Sí, perquè, per una banda, les comarques de Tarragona preveuen una bona campanya. Si plou aquestes properes setmanes, tot i així, la producció podria quedar lleugerament per sota dels 5 milions de litres d'oli de l'any passat a la DO Siurana. Per contra, a l'Ebre, diuen que la calor de l'estiu ha afectat molt les oliveres i les previsions dels responsables de la DO Baix Ebre Montsià no són gaire positives si no hi plou en aquests pròxims dies. Avui també estarem pendents de l'audiència de Tarragona, on està previst que comenci el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Fiscalia demana 12 anys de presó per l'acusat.
2: I pluges a banda també a les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
23: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la CECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents, ho explicarem.
2: I a banda d'aquesta radiografia que deia el Marc de l'absentisme laboral a Barcelona, a la mobilitat ciclista i patinets a la ciutat de Girona, que avui, per cert, coneixerem, Fèdix.
24: Exacte, aquest matí es presentarà un estudi del RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, en patinet o d'altres vehicles de mobilitat personal. És la primera vegada que es fa un treball així, que analitza els hàbits, perfils i també opinions de les persones que es desplacen amb aquests vehicles. Aquest és un tema de conflicte, sobretot al Barri Vell, en una ciutat com Girona, capital del cicloturisme, amb molts aficionats a les bicicletes d'arreu del món que fan estada, i també professionals, com el recent campió del món de ciclisme en ruta, el nord-americà Brandon McNulty, que viu i entrena a Girona.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I avui molt pendents del temps. Sapiguem quin temps us espera si heu de sortir de casa. Pel que fa al temps, ara mateix, Eloi, on tenim la pluja més forta?
0: Mira, entre l'Alt Penedès i el Garraf és on tenim la línia de tempestes que ja avança molt més lentament que no pas a primera hora, amb la qual cosa pot deixar molta més aigua sobre el mateix lloc, i ja tenim alguns registres importants de pluja de 70 litres o més a Torrelles de Foix, uns 50 litres per metre quadrat a Sant Martí Sarroca, i a Sant Quintí Mediona ens consten ja més de 60 litres per metre quadrat. La idea és que en qualsevol moment del dia pugui ploure, sobretot al litoral i prelitoral del nord del Camp de Tarragona, de les comarques de Barcelona, al sud de la Catalunya central, i també durant el migdia i tarda tota aquesta franja de precipitació es pot quedar estancada també a les comarques de Girona. Llavors, en totes aquestes zones, puntualment, poden arribar-se a acumular fins a 100 o 150 litres per metre quadrat. En general, tindrem registres molt inferiors, però localment podríem arribar a aquestes quantitats.
2: Per tant, a les properes hores, on hem de posar el focus, la mirada?
0: Mira, especialment la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès, Maresme, i després més cap al migdia, Selva, Gironès i Baix Empordà, és on tenim aquest risc de precipitació més torrencial. Pot ploure gairebé a qualsevol lloc de Catalunya, però on hi ha aquest risc és aquest sector.
2: Ara ho explicarem amb més detall. Gràcies, Eloi. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Per cert, que Renfe suspèn els trens d'alta velocitat i regionals entre les 9 i les 11 també d'aquest matí a Catalunya per aquest temporal. I pel que fa al trànsit, avui hi ha cues sobretot per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
1: Sí, hi ha retencions a la B23 i la 2 a Castellbisbal, Molins i Sant Feliu, i a la C32 i C31 a Viladecans. A més, hi ha problemes també a l'accés a Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33, i continua tallada la P7 a Vandellós per un accident en sentit nord. Recordem també que cal circular amb precaució a les zones on està plovent, però de moment no hi ha cap via afectada per la pluja.
13: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a PortAventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
21: Pues són unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
20: PortAventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
8: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: 636 36 0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui, atenció, parlem de l'encariment dels croissants.
22: De fet, és el producte de l'esmorzar que més ha pujat de preu des del 2021, en concret el croissant de xocolata, que s'ha encarit un 48%. El principal motiu és que la cotització del cacau en els mercats internacionals ha tocat màxims. A la pastisseria que el Xaconet, a l'Estany, el Moianès, el venen a 2,50.
25: El croissant normal el tenim a 1,90 i el de xocolata a 2,50. Com tenim bastanta varietat de brioixeria, això fa que ens podem ajustar bastant els preus.
22: Al barri de Sant Andreu de Barcelona, la pastisseria Ribalta el ven una mica més barat. Ens expliquen que a la ciutat tenen molta competència, sobretot de grans cadenes que els forcen a ajustar preus, tot i que ells tenen un producte artesanal.
26: Nosaltres tenim el croissant de llard a 1,15 €, el croissant de mantega a 1,75 € i el croissant de xocolata a 2,10 €. Intentem tenir preus així competitius, ja que estem rodejats de franquícies d'aquestes cadenes i ells competeixen molt en preu, doncs nosaltres hem de lluitar amb qualitat.
22: En una d'aquestes cadenes famoses, per exemple, el croissant de mantega costa 1,20 € i fins i tot en alguns locals fan promocions i en venen 2 per 2 €. En un altre, el Vivari, tenen els croissants a 80 cèntims.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costa dur? les xarxes socials informatives d'un ajuntament. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament de Roses vol contractar algú que gestioni els comptes oficials del consistori a les xarxes socials. Actualment hi ha perfils a X, Facebook, Instagram i YouTube, però obrir-ne de nous queda a mercè de l'estratègia que vulgui seguir l'adjudicatari. L'objectiu és impulsar formats informatius atractius, fàcilment entenedors i molt gràfics, aplicant les noves tecnologies. El procés s'obre per 2 anys a raó de 41.200 euros anuals. Això correspondria a 2 euros per Rosinc i Rosinca.
2: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Escolta'm, has comprat mai a Calzados Nico?
2: No em sona, no.
5: No et sona, eh? Doncs no. Mira, ja cal que et posis les piles i t'espavilis, perquè després d'aquesta promoció que han fet a xarxes, tot apunta que no els quedarà ni un trist mocasí de borla. Escoltem.
6: Six, seven. Laura ha llegado ya a Calzados Nico.
7: Porque los días 6 y 7 de octubre...
9: Si entras por la puerta diciendo 6 y 7, te haré un 10% en tu compra. A ver cuánta aura tienes.
5: Bé, el vídeo acaba amb els empleats fent una batalla d'aura que riu tant tu dels joves d'Art de Triomf, eh? No oblidis, Ricard, que hi has d'anar el dia 6 o el dia 7 i que has d'entrar dient 6-7-6-7. Si vas el dia 10, ja no entres dins de la promoció i no et podràs comprar aquell esclop tirolès que tant desitges, eh, Ricard?
2: Gràcies, Elisenda.
5: A tu.
10: Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc.
2: Dediquem la cançó per arribar al punt de les 8, avui que és el Dia Mundial del Cor, i tots en tenim un, també els altres. Us recordem la importància de cuidar la salut, de fer esport i saber baixar el ritme. Tingueu cura de vosaltres mateixos i també dels qui teniu al voltant. La cançó d'avui va per vosaltres. Bon dia, Catalunya!

0: La Mari Carmen torna a casa. Ahir a la nit, després de més de 4 hores de negociació i amb mediadors, es va tancar l'acord. I aquesta és una bona notícia. La pressió del carrer i de la política han fet possible una marxa enrere que probablement no s'hauria produït sense les mobilitzacions. Però la història no s'acaba aquí. Perquè el cas de la Mari Carmen ha posat un rostre concret a una crisi molt més profunda, que és la crisi de l'habitatge. I les crisis estructurals no s'arreglen amb excepcions, ni tampoc amb caritat d'última hora d'un fons d'inversió. Se solucionen canviant les regles del joc. Aquest matí el Consell de Ministres aprovarà, previsiblement, el paquet de mesures d'habitatge que alguns ja anomenen el decret Mari Carmen. Un nou intent és el tercer de posar límits als lloguers temporals i de reforçar la protecció davant dels desnonaments. És un text que haurà de superar moltes dificultats al Congrés, però, com a mínim, planteja una resposta també política a un problema que ja no admet excuses. I aquí és on la tensió es desplaça a l'oposició. Què proposa el Partit Popular? Quines alternatives té? Què faria qui aspira a governar davant d'una crisi que afecta a milers de famílies? Ahir mateix vam tenir un parell de respostes. La primera, Isabel Díaz Ayuso va optar per la ironia i la mofa.
1: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella. Y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo.
0: Y Alberto Núñez Feijóo s'hi va sumar amb un acudit als passadissos del Congrés.
2: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen.
0: De fet, ho va dir després d'una reunió del Partit Popular. Bé, els casos de corrupció són importants i s'han d'explicar i investigar. Però quan la pregunta és què fem amb una dona gran que pot perdre casa seva, respondre amb ironia, amb sarcasme, això és una altra cosa. Perquè els missatges polítics no són improvisacions innocents. I encara menys quan venen de qui aspira a governar. Oposar-se a una llei perquè es considera ineficaç és perfectament legítim. De fet, la democràcia va d'això. Però convertir el desnonament d'una dona gran en un acudit és frivolitzar un problema que afecta a tota una societat. I sobretot és renunciar a una responsabilitat fonamental, que és proposar solucions. Perquè en política el to també és missatge. I davant d'una crisi d'habitatge d'aquesta magnitud, un cap de l'oposició que aspira a governar hauria d'estar per sobre dels gags. Sobretot quan parlem de drets socials. I sobretot quan darrere de cada desnonament hi ha una vida, hi ha milers de vides.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: La primera.
4: Protecció Civil demana extremar la precaució davant d'un nou episodi de pluges que poden ser torrencials a qualsevol lloc del litoral o prelitoral. A la darrera hora d'ahir es va enviar un alerta a 13 comarques, però aquest cop no s'han tancat les escoles ni tampoc s'ha restringit la mobilitat.
0: La segona.
4: Tot apunta que Pedro Sánchez portarà avui al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge que no convenç els seus socis parlamentaris. De fet, el president del govern espanyol els feia ahir una crida a la responsabilitat per superar les divergències per punts com la pròrroga dels lloguers o les mesures antidesnonaments.
0: La tercera.
4: Aquí a les 4 de la tarda el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per la segona part del mandat.
0: La quarta.
4: El Consell de Ministres també aprovarà avui més mesures de suport als sectors econòmics i empresarials afectats per l'encariment dels preus de l'energia. Això l'endemà que el govern anunciés ajudes extraordinàries als agricultors i ramaders justament per l'encariment dels carburants, però també per la sequera.
0: La cinquena.
4: Antròpic alerta que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics. L'empresa admet que la IA podria intentar evitar que la paguin o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge per la seva seva banda, OpenAI ha anunciat que també aparca el pla de llançament del pròxim model de ChatGPT per la preocupació per la seva seguretat.
0: I els esports, Robert Prat?
5: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge fixa el 25 de novembre per la conciliació. El Barça Bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a les 6, transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio, i el Tot Costa de Catalunya Ràdio compleix avui 10 anys. Ho celebrarem amb una festa i programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
0: Avui tenim mig país, com dèiem, en alerta per intensitat de pluja. A hores d'ara, important, les tempestes més fortes les tenim al Penedès i a l'Anoia. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, amb registres que en aquests moments ja arriben a superar els 70 litres per metre quadrat a Torrelles de Foix i també a Sant Quintí de Mediona, quantitats que arriben entre els 70 i 80 litres per metre quadrat. També cap a la zona del Garraf, a l'Anoia, que és on tenim aquestes precipitacions més intenses i més organitzades, que a més avancen molt lentament en aquests moments.
0: I a les properes hores, on hem de posar la mirada?
6: Doncs tot el que és el litoral i prelitoral de Barcelona és on preveiem aquestes tempestes que quedin més estancades, que puguin deixar més pluja. Alguns models ens marquen màxims que poden superar els 100 litres per metre quadrat, molt localment, puntualment fins i tot arribar als 150 litres. També al sud de la Catalunya central i fins i tot ja avançat al migdia o la tarda, a tot el sector de la Costa Brava i comarques de Girona, la pluja també podria quedar estancada i aquí ens marquen un altre nucli d'aquests amb precipitacions que poden superar els 100 litres per metre quadrat.
0: Estem parlant de tempestes, com dèiem, al litoral, al prelitoral, per tant, això també és sinònim de risc de crescudes de rieres i barrancs. Això és el que farà també que estiguem més alerta del que pugui passar i també molta precaució, deia també Protecció Civil. Eloi, no hi ha suspensió de classes, però sí que cal tenir sentit comú. Si veiem que plou molt, doncs no ens desplacem.
6: Exacte, sí, sí, sí. Hem de pensar que avui, per exemple, ara mateix, el riu de Villes, o el riu Anoia, també, després que pugui créixer la conca del Foix, tot això ara pot patir crescudes, aquests rius. Després, més endavant, totes aquestes rieres del Vallès, del Maresme, rieres urbanes, fins i tot del Barcelonès, més de cara al migdia i tarda, tota la zona del Baix Empordà, amb el riu d'Aró, Ridaura, i afluents i petits torrents, també. I tenint en compte que els vehicles, amb un pam d'aigua llarg, uns 30 centímetres, doncs poden sortir, vaja, perdre adherència i sortir, doncs, ja arrossegats en cas doncs, de creuar una zona inundada.
0: Doncs pendents aquest matí de l'última hora de la pluja, que ja es fa notar al sud del país, amb la previsió que farà l'Eloi Cordomí minut a minut, que és com ens hem d'acostumar a fer les previsions, tal com estaran el temps, aquí a Catalunya Ràdio. Fins ara, Eloi, gràcies.
6: Fins ara.
0: I com estan afectant també aquestes tempestes a la mobilitat? A veure, comencem per les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a la zona de l'Alt Penedès hi ha intensitat a la P7, la C15 i la Nacional 340 als voltants de Vilafranca perquè cal circular més a poc per aquesta pluja. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. I recordem també que la P7 continua tallada a Vandellòs en sentit nord per un accident.
0: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan aves, entre les 9 i les 11 del matí. Maria Fernández Noguera.
8: A causa de la previsió de pluja, Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat entre les 9 i les 11 del matí a Catalunya. Això vol dir que hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVE, Aves, també Àlvia, Euromet i Avant, que ajornen el seu pas per Catalunya fins a partir de les 11 del matí. D'altra banda, hi ha 2 trens de mitjana distància suprimits. Són els que entre les 9 i les 11 havien d'anar de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova. I pel que fa a Rodalies, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions de velocitat a causa d'aquestes condicions meteorològiques adverses previstes per avui, informa Renfe.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Em pots fer fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
13: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:10. I aquesta hora pendents d'una compareixença que hi haurà al Departament d'Interior per actualitzar la previsió ara mateix de pluges i per saber també si es prendran més mesures amb el que està caient ara mateix des del Centre de Comunicació d'Emergències, el CECOM. Allà hi tenim la Montse Poblet per seguir-ho. Montse, bon dia.
15: Bon dia. Com deies, estem pendents de la compareixença que ha de començar d'aquí a pocs minuts d'Imma Soler, de Protecció Civil i de Santi Segalà del Meteocat, per tenir l'última hora d'aquest nou episodi de tempestes, pel que de moment no hi ha previstes restriccions, però sí la recomanació de molta prudència, perquè el nivell de perill és de 5 sobre 6. Poden caure 40 litres en 30 minuts a diferents punts del litoral i del prelitoral del Baix Camp fins a la Selva. Prudència és precisament el que es va recomanar ahir cap a les 10 de la nit, amb un és alerta enviat a 13 comarques. De moment, però, poques incidències. El 112 ha rebut una quarantena de trucades, sobretot procedents del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental. El que sí que s'ha aturat és la circulació de trens d'alta velocitat i regionals des de les 9 del matí fins les 11.
0: Ara mateix veiem a Montse com estan a punt de compareixer. Ja es troben a punt, Imma Soler, de Protecció Civil, deies, i també Santi Segalà, compareixeran?
15: Del Meteocat. Ara comença.
0: Molt bé, doncs estan acabant d'ajustar els micròfons. I escoltarem què és el que diuen des del Centre de Comunicació d'Emergències.
15: Esperem que ens donguin noves dades de les incidències que hi ha hagut i de quina és la previsió i possibles restriccions.
16: Bon dia a tothom. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs, anunciem que fem el seguiment d'aquest episodi de precipitacions que ja fa un parell de dies que anunciem. Avui és un dia, doncs, que hem d'estar pendents de la meteorologia, una meteorologia que ens està portant ja xàfecs, aiguats, en alguns sectors de la zona del litoral i prelitoral. En concret, ara, si seguim el radar meteorològic, podem veure com les precipitacions més intenses estan a la zona del Penedès, al Baix Penedès, alguns punts de l'Anoia, també alguns sectors del Garraf, alguns sectors del prelitoral, altres punts del prelitoral de Barcelona, una línia que està força estàtica, que es mou lentament cap al nord, però que anem d'estar pendents perquè ja està donant registres com, per exemple, 41 litres i mig en 30 minuts tan sols, per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas, doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular, doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
0: És Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, i ara mateix sentirem també Imma Soler, de Protecció Civil.
17: La informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives, arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils, doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència i demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
18: Perfecte. Sense restriccions.
17: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és de tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
18: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les 2 de la tarda.
17: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan el...
0: La subdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Soler, que està donant detalls de les incidències, diu per això, Eloi, que de moment no contempla restriccions.
6: No, clar, contempla fer el seguiment i en cas doncs, que veiem una pluja estàtica, en cas que veiem doncs, que la precipitació se surt de mare, doncs és el moment doncs, de fer els avisos pertinents.
0: Avís vermell 5 sobre 6, recordem que cal evitar desplaçaments innecessaris, com ara deia la subdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Soler, ens hem d'informar. Per tant, avui és un dia també per posar la ràdio minut a minut, gairebé, Eloi, perquè la pluja va canviant. No sé ara si la fotografia ha canviat gaire del que ens explicaves fa 10 minuts.
6: No, no ha canviat gaire i malauradament no ha canviat gaire, perquè el que vol dir això és que les pluges ja avancen molt més lentament que no pas al matí.
0: Per tant, es concentra més la pluja.
6: Exacte. Clar, cau la mateixa aigua, però vaja, cau una pluja molt intensa, però durant moltes tones sobre el mateix lloc. Al matí sí que veiem una franja molt ben organitzada i que avançava bastant ràpid pel camp de Tarragona, i ara quan ha arribat aquí el Penedès Garraf, i ara ja està a punt d'entrar al Baix Llobregat i a l'Anoia, doncs aquí s'ha quedat ja estancada. I a més ja es veu que hi ha més tempestes al rereguarda, que es va organitzant més, que va guanyant entitat. És una franja que segurament doncs, ja donarà complicacions en tota la zona aquesta que preveiem, del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona, ara aquest matí, i després segurament a la migdia tarda també afectarà d'una forma molt insistent a les comarques de Girona.
0: Doncs aquest és un dels temes del dia. N'informarem puntualment aquí al matí de Catalunya Ràdio. L'altre és l'habitatge. D'aquí a 30 segons us ho expliquem.
19: Catalunya Ràdio. Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
20: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Vuit i 18, totes les mirades avui estan posades al Consell de Ministres i també a la redacció final d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar Pedro Sánchez. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
30: Què tal, bon dia.
0: El govern està fent equilibris per encaixar totes les demandes dels socis i a aquesta hora us podem explicar que si ahir Junts estava més lluny d'arribar a un acord, doncs avui no és que estigui a tocar, però sí que està una mica més a prop.
30: Sí, però les negociacions continuen. Ens diuen des del Ministeri de l'Habitatge que fins a l'últim moment ho faran. La reunió ha de començar d'aquí poc més d'una hora. I ens diuen també que hi ha hagut molts esforços durant la nit, però el PSOE té coll avall que serà gairebé impossible aprovar un text que agradi a tothom i treballar amb les mesures que generen més consens, com entre d'altres evitar desnonaments de vulnerables fins al 2028 i prorrogar tots els lloguers que acabin abans del 29. Però el que per uns és anar massa lluny, com passa amb Junts o el PNB, però els partits a l'esquerra del PSOE es queda curt. Per això, des de Barcelona, Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
1: pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilitat.
30: Sumar reclama la renovació automàtica dels lloguers i Esquerra regular també el lloguer d'habitacions, tot mentre centenars de persones amenacen en quedar-se acampats a la Puerta del Sol si no s'aprova íntegra el que anomenen ja el decret Mari Carmen.
0: Avui aquest matí estarem pendents d'aquesta aprovació del decret Mari Carmen, però clar, a partir d'aquí, Tània, hi ha un mes en el qual encara poden continuar les negociacions.
30: Sí, deixem clar el que passa avui. Avui s'aprova en el sí del govern, és a dir, entre PSOE i Sumar, unes mesures que entrarien en vigor immediatament, un cop es publiquin el butlletí oficial de l'Estat. Llavors, el govern espanyol té un mes per portar el mateix text, sense canvis, no es pot canviar al Congrés per convalidar-ho. I és aquí on tots els vots compten, tant els de Junts com els de Podem o PNB. Si s'aprova, les mesures es mantenen. Si decau, com ja va passar l'abril, tot quedaria en res. Per tant, el que avui s'ha previst és molt important per encarrilar la votació del Congrés dels Diputats que es produirà d'aquí a unes setmanes. Una altra cosa és que al marge del que inclou el text, la Moncloa impulsi d'altres iniciatives per completar mesures fruit de la negociació amb els grups en les properes setmanes.
0: Gràcies, Tània. A partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la protagonista del dia, Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid, que té els vots clau per aprovar aquest decret, serà amb nosaltres. Pedro Sánchez, que arriba al Consell de Ministres amb una bona notícia, que és que la Mari Carmen podrà tornar a casa. I ahir, a última hora, la dona de 87 anys, desnonada dimecres, va arribar a un acord amb l'empresa propietària del seu pis per seguir tenint un lloguer com el que pagava fins ara. Tornem a Madrid. Àngels Lafuente.
2: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. Només de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos, i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
4: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
2: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que siguin necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La solució arriba després de 3 dies d'acampada a Madrid i de protestes també a tot l'Estat, que ahir es van fer sentir especialment a Barcelona. Els manifestants van tallar durant 4 hores la Diagonal de Barcelona i el sindicat de llogateres planteja ara una vaga de lloguers si no s'aprova un decret ampli. I va ser el Vicent Mifsud.
5: Una concentració per pressionar perquè el decret d'habitatge inclogui mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació dels actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions. Carme Arcadazo, portaveu del sindicat de llogateres, diu que la mobilització es mantindrà.
7: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
5: Vicent Mifsud pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta pressió també per aprovar el decret d'habitatge s'hi ha sumat al Papa Lleó XIV.
8: Però crec que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución.
0: Veurem si hi ha reacció política a les paraules del Papa exigint solucions. En les últimes hores hem sabut dues dades més que també il·lustren aquest drama dels desnonaments. La primera és atenció sobre el risc de suïcidis pel foradada.
9: L'Ajuntament de Barcelona va atendre l'any passat 124 casos de persones en risc de desnonament en què va detectar risc de suïcidi o autolesions. Són dades que avança el Nació després d'una petició de transparència a l'Ajuntament.
0: I una segona dada. Barcelona gestiona una mitjana de 8 amenaces de desallotjament al dia.
9: Són els casos que arriben al Servei d'Intervenció i Mediació en situacions de pèrdua d'habitatge, que té per objectiu evitar desnonaments de persones vulnerables. L'any passat, el 2025, es van atendre 3.000 casos i fonts municipals confirmen al matí de Catalunya Ràdio que la previsió és acabar aquest any amb una xifra força similar. Se'n van executar la meitat. La dada representa un augment respecte l'any anterior, el 2024, quan se'n van gestionar poc més de 2.500.
0: Afegim-hi ara un comentari de la redactora en cap del País a Catalunya, Anna Pantaleoni.
6: Pedro Sánchez ha passat de puntetes per Barcelona. Tot i l'expectació, el president del govern espanyol no va formular cap anunci. Es va reunir amb empresaris catalans, aquells que s'anomenen G8, i els va escoltar. Va visitar pisos protegits, una pràctica habitual en les seves visites. I per la nit, xupar i premis. El president no ha volgut molestar cap dels seus socis en un moviment de negociació agònica del decret de vivenda que s'ha de portar avui al Consell de Ministres. El clima a Madrid és irrespirable i les protestes sonen molt més fortes. Potser el president és conscient que Catalunya ja fa temps que s'intenta fer alguna cosa en vivenda, com la regulació de preus de lloguer o l'eliminació de pisos turístics.
10: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Avui especial atenció al temps, perquè atenció, quan parlem d'aiguats torrencials, que es considera superar el llindar dels 40 mil·límetres en 30 minuts, doncs hem de posar totes les alarmes al que pugui passar. I és la situació que s'està vivint a la costa, al prelitoral i als punts de la Catalunya central, que seran les zones preferides per aquests aiguats que poden acumular també puntualment més de 90 mil·límetres per metre quadrat. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, mira, en aquests moments ja tenim acumulacions que superen els 80 litres per metre quadrat a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, i també a la zona de Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí i Mediona, entre 90 i 100 litres. Per tant, probablement ja estem superant aquests llindars de pluja de 40 litres en mitja hora, amb una línia de tempestes molt ben organitzada que va des del Garraf al Penedès, a Noia, i ja entra la zona del Baix Llobregat. Tota aquesta línia de tempesta és la que en pròximes hores creuarà el litoral i prelitoral de Barcelona i pot arribar també en ganes al sud de la Catalunya central. A més, també de les precipitacions que es poden generar, les que arribaran i les que es poden generar a partir del migdia i tarda a molts llocs de les comarques de Girona. En tota aquesta zona es podrien superar aquests 90 litres que deies i puntualment arribar als 150.
0: Els 150?
11: 150. Localment, els models ens preveuen 150 litres per metre quadrat. És que no estem gaire lluny, eh? Hi ha llocs que ja han arribat a aquest 100, pràcticament.
0: I a les carreteres, ara sí, Mireia Sala?
12: Doncs intensitat a la zona de l'Alt Penedès i la Noia, a la P7, a la C15 i la Nacional 340, als voltants de Vilafranca, i a la 2 a Igualada, perquè cal circular més a poc per la pluja que està caient. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès, i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. I recordem també que la P7 continua tallada entre la Ametlla de Mar i Vandellòs en sentit nord per un accident.
0: I també tenim incidències a la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
13: Doncs sí, a causa de la previsió de pluges, Renfe ha ajornat la circulació de trens d'alta velocitat previstos entre les 9 i les 11 del matí a Catalunya fins després de les 11 del matí. D'altra banda, hi ha dos trens de mitjana distància suprimits, que són els que havien d'anar de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova. També limitacions de velocitat a les línies de rodalies que passen per la zona més crítica del temporal, que són l'R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8.
14: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: Seran fenòmens molt locals. Es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats.
11: Les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, Barcelona, la Costa Brava i interior de comarques de Girona.
16: I ara mateix el decret penja d'un fil. Ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge.
2: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes.
17: Com és possible que un caso així suceda?
18: O poques ganes de treballar, o és un escarni als CDRs.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 29 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
29: Bon dia.
0: A banda del temporal, aquesta tarda també estarem pendents del debat de política general al Parlament, molt centrat en habitatge. Salvador Illa hi intervindrà a les 4 de la tarda. Albert Prat.
31: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
32: Cal posar límits. Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner,
1: límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits per dir-ho amb totes les paraules a l'especulació.
31: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'oposició i els socis del govern volen pressionar Salvador Illa en aquest examen de mig mandat.
16: Junts vol presentar-se com l'alternativa a Illa, denunciant el que consideren una mala gestió i un govern submís a Madrid. Pel que fa a les protestes, portaran el concert econòmic a votació. Esquerra, per la seva banda, pressionarà per la defensa del català i exigirà un ple monogràfic sobre la llengua. Els comuns es marquen com a objectiu Interior i la gestió de Núria Parlon i li demanaran més cessaments als Mossos.
0: De fet, la seguretat també serà un dels temes clau en aquest debat. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López, que va parlar de la sensació d'inseguretat.
19: Que no són vasos comunicants, que no pensem que quan baixen les dades s'ha de baixar la sensació d'inseguretat, que depenen de casos puntuals, de sensacions concretes, de coses que ens expliquen. Depèn de cada cas, de cada situació, i el tema és aquest.
0: Ho deia en la seva primera entrevista a la ràdio després de ser nomenat, on també va analitzar les detencions il·legals entre delinqüents que han generat alarma les últimes setmanes.
19: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: Tot això quan la nit de diumenge a dilluns n'hi va haver una altra.
16: Va ser a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força.
0: I de la crònica judicial, dos apunts. El primer, la defensa de Jonathan Andic demana que declari el cas Miquel Roca.
16: La defensa d'Andic vol citar l'advocat i exdirigent de Convergència perquè expliqui l'estructura de la Fundació Benèfica que estava dissenyant per a Isaac Andic, un projecte que va encallar-se per la mort del fundador de Mango. És un dels 8 testimonis que demana la defensa del seu fill per demostrar que no tenia cap motiu econòmic per voler matar el seu pare.
0: I el segon és que Suïssa sospita que les joies de Zapatero es van comprar per blanquejar fons il·legals provinents de Veneçuela.
16: Ho explica avui el periòdico, que cita la documentació en mans de la Fiscalia Anticorrupció. La investigació suïssa cita com a nexe clau un empresari neerlandès que es dedica a compra i venda de joies i rellotges de luxe que ja s'ha investigat en altres causes per blanqueig de capitals procedents de Veneçuela.
0: Vuit i 32, Anthropic, una de les grans empreses de la intel·ligència artificial, alerta als seus futurs inversors que la IA avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
20: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin, ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines al fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i és una responsabilitat col·lectiva.
0: I el fre als riscos de la intel·ligència artificial és una també de les urgències que té marcades la Unió Europea. L'altra és la defensa davant de Rússia.
20: Ahir Brussel·les va proposar que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
21: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
22: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
23: This has to work hand in hand.
21: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això després d'una nova nit d'explosions aquí. Uns bombardejos russos que van deixar 4 morts i desenes de ferits a Ucraïna.
4: Un dels atacs va ser contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de Kiev i un altre bombardeig va arribar fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que va obligar el govern polonès a desplegar avions militars i a demanar als habitants propers que busquessin refugi.
0: Avui en parlarem a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio. Farem amb una persona que acaba de tornar, de fet, d'Ucraïna i molt preocupada. És Sor Lucía Caram.
4: La religiosa va publicar un text al seu perfil d'Instagram on denunciava que l'ambient de guerra també es respirava a Polònia. És el moment d'estar units i defensar la pau a Europa, al món i al nostre quilòmetre zero, escrivia. Amb Caram també parlarem dels atacs que ha rebut per part de l'extrema dreta de Catalunya després de l'assassinat d'un home a la Festa Major de Manresa.
0: Ens acompanyarà, com dèiem, a les 10 del matí. I parlant de l'extrema dreta a Catalunya, un dels seus altaveus, que és E-Notícies, un dels seus, aquest d'altres, té vincles amb l'ultraespanyolista Javier Negre.
5: Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que Notícies, mitjà proper Aliança Catalana, mantenia vincles amb Estado de Alarma TV, propietat de Negre. Van computar conjuntament entre mitjans del 2024 i el 2026. E-Notícies estava dirigit fins fa poc per Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Víctor Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara, el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei.
0: I sobre l'extrema dreta, en aquest cas a França, apareixen uns missatges antisemites atribuïts al president de Regrupament Nacional, és Jordan Bardella.
4: Són de fa 10 anys, quan el dirigent del partit de Marine Le Pen en tenia 17. Entre altres, va citar teories conspiratives que acusaven els jueus de voler dominar el món, una de les bases de l'antisemitisme. Ho ha revelat una investigació de Mediapart. Bardella ja ha respost.
7: Je les conteste. J'ai évidemment missionné mon avocat qui a déposé une...
4: En una entrevista en què ha negat els fets, ha assegurat que tot es deu a una persecució en contra seva i ha anunciat que denunciarà per difamació Mediapart.
0: I ara us expliquem altres coses. 8:36, atenció als atacs de ratpenats a Catalunya. Han pujat un 23% respecte a l'any passat, Marc.
8: Des del gener fins l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiroz, ha explicat a aquesta casa que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals.
9: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra
24: i per l'altre perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits i reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació com podrien ser els fruits, i aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
0: Un 23% més d'atacs de ratpenats, per tant, potser no ens hem de preocupar pels Therian, sinó pels propers Batmans. Més coses. Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
8: Sí, la dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer.

0: el periodista científic Pere Estupinyà, que estrena secció nova al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, el 2025 va rebre el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica i dos anys abans també el BBVA el va premiar per la seva divulgació. A banda dels premis, destaca la seva carrera als Estats Units. Va estar becat al MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, una de les universitats més importants del món. Avui ens explicarà com serà la vida l'any 2050.
0: Doncs molt atents a aquest debut de Pere Estupinyà al Matí de Catalunya Ràdio. I és notícia de les últimes hores. Stevie Wonder acaba de llançar un miniàlbum amb quatre cançons inèdites.
2: Mentre gravava el mític àlbum Songs in the Key of Life, però que no va publicar mai. Aquest llançament coincideix amb els 50 anys del disc i en un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten, diu, a aquell moment de la seva vida.
0: I encara un altre nom d'avui, perquè Joan Dausà farà 6 concerts exclusius.

0: Serà per Nadal i com ja és tradició els farà a la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I mentre hi teníem també totes aquestes notícies, coneixem aquestes notícies, avui tindrem atenció a Barcelona, Zucchero.

0: Doncs amb aquest ritme arribem al punt de les 8:41. Fem un cop d'ull al trànsit, Mireia Sala.
1: Doncs precaució a l'hora de circular per les carreteres de l'Alt Penedès i l'Anoia per la pluja, que obliga a reduir la velocitat. A més, retencions encara als accessos a Barcelona, sobretot per la B23 i la 2. Retencions també a la C16 per un accident a Guardiola de Berguedà en sentit nord i continua tallada la P7 entre l'Ametlla de Mar i Vandellòs per un accident d'aquesta matinada en direcció a Tarragona.
0: I avui especial atenció a les pluges, que també té afectacions a la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, davant l'alerta del temporal, els trens d'alta velocitat operats per Renfe, que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 del matí, no ho faran fins després de les 11, per tant, s'ajornen, però hem de dir que les companyies privades d'alta velocitat, com per exemple Irio o WeGo, sí que circulen com tenien previst. D'altra banda, Renfe també ha suprimit dos trens de mitjana distància que estaven previstos entre les 9 i les 11, que havien d'anar de Barcelona a Tortosa i Móra la Nova, i pel que fa a Rodalies, també a causa de la pluja s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8. Mentrestant, a l'R11 hi ha retards de fins a 40 minuts a causa d'un nou robatori de capa de cura.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 29 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Que la Mari Carmen hagi recuperat casa seva acabarà amb l'acampada que va generar o la reacció al carrer a la crisi de l'habitatge, que ja és imparable?
3: Segona.
0: Que cada alerta és alert, generi dubtes, és fruit de la inexperiència dels ciutadans, dels vaivents de les institucions o d'un temps que és més imprevisible que mai?
3: Tercera.
0: Quantes persones invertiran en Entropic quan la major part de la documentació que ha enviat la mateixa empresa als inversors alerta dels perills per la humanitat de la intel·ligència artificial?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat/Day One.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Jordi Amat, amb Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Però abans... Come on!

0: Repassem els esports amb Robert Prat. Florentino Pérez i Joan Laporta estan citats en un acte de conciliació el 25 de novembre. I el Barça, recordem que va demandar el president del Madrid per calúmnies.
1: Sí, la intenció del club blaugrana d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal davant el jutge que instrueix el cas i que els ha citat en aquest acte de conciliació per aquestes declaracions.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas.

0: I el Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual.
1: Els blaugranes es trobaran amb el que va ser el seu tècnic la temporada passada.
2: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació.
1: I el tècnic del Barça, Aleksandar Šekulić, va entrenar al Dubai la temporada passada. Han canviat les banquetes. Aquest Dubai-Barça a les 6, transmissió per la web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Mentre atenció, perquè el Tot Costa de Catalunya Ràdio, després per cert el saludarem, compleix avui 10 anys.
1: Un aniversari que celebrarem amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya. Fa tot just 10 anys d'aquest moment.
3: La Sonia Gelmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
1: I a la Lliga de les Nacions de Futbol, avui Espanya-Croàcia 3:15, França va guanyar Bèlgica 0-1, amb Koundé a la banqueta, el Barça confia que Eric García estigui a punt i recuperat de la seva lesió pel primer partit contra el Getafe després de l'aturada de les seleccions.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
6: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
5: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
6: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
7: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
8: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
11: Així és que vostès... m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
14: Viladrau,
13: Guissona,
14: Salou.
13: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
14: Només en quedaran 50. Torna
13: Soc i Seré.
15: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
19: De veritat, Mallorca era platja, tio.
18: Torna la travessa 3Cat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
20: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
21: Vaig al límit amb tu.
18: Aquí la fama no serveix de res.
15: La travessa, Expedició Tramuntana. Avui... estrena en exclusiva a la plataforma 3Cat.

0: proteïnes i sopa per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Deu minuts per les 9 del matí comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del Jornal.cat Marta Rosique, amb la periodista Anna Grau, amb el periodista Vicent Sánchez i amb la directora del diari Ara, Esther Vera.
5: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
4: Doncs del tema del dia, de l'habitatge, i tots cinc han fet una mica un repàs de la seva situació habitacional. Amb el Vicent jo crec que... Va.
5: Què? Una...
4: Fent una mica... Com ho definiríem?
6: No, no, jo el setacte notarial, per veure si algú està en una bona situació, i mirar que jo el sobrevisca, bàsicament, doncs poder aprofitar-me d'una sessió. El que passa és que, quan no ets familiar directe...
5: No estic entenent res, o sigui, de què heu parlat? No
7: de pisos!
5: Res.
8: De on vivim! Aspira que li deixem els nostres pisos.
6: I jo aspiro que Anna Grau em deixi el seu pis. Home, quan la Palme, sí, la Palma abans que jo, evidentment.
5: Home, tu li vas donar perquè... feina, Vicent, com no, doncs, diria avui durant anys, per tant t'ha de tornar, no?
6: Espere que corresponga amb una sessió...
8: Home, jo, si vol venir a netejar casa, sempre he de tindre un plat a taula, eh?
5: Això sí. Veus, això...
6: Espera que siga calent.
5: Sí,
8: home, sempre...
5: Ara parlarem de les negociacions polítiques de l'habitatge profundament, però abans m'agradaria que escoltéssiu unes declaracions que va fer Laura Escanes, influencer, en aquest programa. Li va preguntar sobre què en pensava sobre l'habitatge i si havia de posicionar-se o no. I va dir això.
9: Això és una cosa que ens demanen molt, no? T'has de posicionar, has de dir què penses d'això, per què no t'has pronunciat sobre aquest tema, qualsevol cosa. Crec que quan tens desconeixement i no coneixes al 100% una cosa, és millor callar que anar de llest i cagar-la i després els dos dies pensar una cosa diferent i dir una altra cosa. Escolta, jo no canviaré el món per ficar un missatge a Instagram del que penso sobre una situació o una altra. I a més, és que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
5: Què en penseu, Marta?
10: A veure, entenc que no poden estar constantment posicionant-se, però en tot cas, jo si no sé d'alguna cosa, el que faig és preguntar-li a la gent que sí que en sap, i per tant el que espero també dels influencers, precisament perquè influencien a la societat, és que com a mínim parlin amb gent que sí que en sap i que puguin d'alguna manera difondre aquella informació que se'ls transmet. Ara, la veritat, prefereixo que no digui gaire si resulta que el que diu... acaba, diguem-ne, influint sense tenir ni una mica de coneixement al respecte.
5: Anna?
8: Home, a veure, admirable sinceritat. He d'entendre que... l'única perplexitat és que dius, és que jo no hi entenc del tema de l'habitatge, home. És com dir, jo no hi entenc d'economia, sí, però després has d'anar a la botiga i pagar el que compres. I penso que d'habitatge tots tenim una opinió, ni que sí, perquè tots vivim en algun lloc. Ara està
5: bé... El que volia dir, Laura Escanes, és a mi no m'afecta el problema de l'habitatge.
8: Sí, i home, també ha volgut sortir del mig intel·ligentment, perquè en una societat, en un moment tan polaritzat com el que vivim ara, digui el que digui perdria seguidors, i segurament no li compensa, no? Però vaja, sí que li compro totalment, hagi estat pel motiu que estigui, vull dir, aquesta sobredimensió, vull dir, a veure, el que pensa un futbolista, el que pensa un actor de cinema, el que pensa un cantant, que no té per què ser un especialista en un tema, a vegades se li dona un impacte, fins i tot una exigència, com diu ella, de posicionar-se, que és totalment injusta. Vull dir, una persona ha de tenir la llibertat de posicionar-se públicament o no. No són polítics, no són periodistes, vull dir, són gent que es dedica a una altra cosa. Ara, a mi em sembla que ha volgut fugir d'estudi amb elegància i amb intel·ligència.
10: En tot cas, sí que si la qüestió és que a ella no l'afecta, aquest no pot ser un motiu pel qual no es posicioni.
8: Per què no?
10: perquè que no l'afecti a ella, perquè té una situació econòmica privilegiada per la situació en què s'ha trobat, no fa que hi hagi moltíssima gent patint per aquesta qüestió. I, per tant, si té una altaveu, també l'ha de poder aprofitar, en aquest sentit.
8: Però, vull dir, no és exigible.
10: Les seves amigues, el seu entorn, segur que es troben en aquesta situació.
8: Però, vull dir, si Laura Escanes fos diputada al Congrés, o jo què sé, o fos del sindicat de llogateres, o fos treballés pel Ministeri de la Vivenda, no et dic que no. Però sí que penso que una persona que es dedica a l'entreteniment no se'ls ha d'exigir.
5: No només a l'entreteniment, perquè al final es dedica també a un consumisme, no? A vendre un consumisme, uns cànons que són...
8: Sí, els influencers afavoreixen el consum, però que jo penso
5: sí, m'estava,
8: que...
5: Ja, no dic per a Laura Escanes ara concretament, però hi ha certs influencers que t'estan venent doncs uns mobles que saps que mai podràs comprar, o una bellesa, o un estil de vida que saps que mai podràs tenir. Per tant, quin model estàs recreant?
8: Clar, però és que jo penso que ell aquí mostra instintivament o meditadament una certa coherència. A veure, jo venc un món, els mons de Yupi. Jo venc el món de Laura Escanes és un món on s'obren els diners, et pots comprar ropa de marca...
5: D'acord, Anna, però llavors, en el moment en què estem, que és un moment gravíssim, gravíssim, què esperes de gent que durant uns anys ha pogut viure d'això sense cap problema? Però ara és un moment molt greu.
8: Jo espero, i aquí estic totalment amb ella, que parli qui tingui alguna cosa a portar. Vull dir, perquè per dir una burrada o per dir mentides, per exemple, que una persona com la Laura Escanes anés a acampar a la Puerta del Sol i a defensar l'ocupació, jo no m'ho creuria. Em semblaria un postureig, precisament pel món en què viu ella. Llavors dius, home, jo és que crec que en aquest nivell... A veure, això és un problema gravíssim, i precisament perquè és un problema gravíssim, s'hauria de fer demagogia a la justa, no s'haurien de dir tonteries, dir tonteries no hauria de ser gratis, dir avui una cosa i demà una altra encara pitjor, i home, sí que penso que dius... Que hi ha, igual que hi ha qui diu què em puc fer que haga, jo dic qui tingui una bona oportunitat de callar, que calli.
10: Però jo sí que espero que tingui consciència del privilegi, perquè ara pensava, jo recordo un vídeo que va fer la Laura Escanes precisament fent un house tour de la seva casa, i el que feia era poder ensenyar com ella s'havia pogut reformar la casa, etc. Per tant, no és veritat que el tema de l'habitatge a ella no l'afecti, simplement és que per ella és una qüestió que ja li va bé la situació en la que es troba.
8: Bueno. Llavors, això ja no li va bé. Això no la converteix en responsable.
10: No la converteix en responsable.
8: Que ella no sigui una víctima, no la converteix en culpable.
10: Pot ser conscient que té una situació que no té la resta de la gent, perquè si no, sí que transmets, i això moltes vegades els influencers ho han acabat provocant, et transmets la sensació de que si tu t'esforces molt podràs arribar a obtenir aquesta situació. I això no funciona així. Sí.
8: Però a veure, que una persona tingui una bona situació... La diferència entre una bona situació o una situació privilegiada és que potser que el problema no és que ella sigui una privilegiada, sinó que altra gent està molt malament i les administracions no són capaces d'atendre-les, no? Perquè, home, si ens hem cregut que això és una socialdemocràcia, que els nostres impostos van a alguna banda... Doncs això. Però vull dir que, clar, la paraula privilegiat també es fa servir molta alegria. Vull dir que la Laura Escanes no tingui problemes habitacionals, no la converteix en una escanya pobra.
5: Posaré un altre exemple per posar-ho sobre la taula i perquè veieu que no va d'això. És a dir, per exemple, ahir el Josep Cuny va fer un tuit on deia que havia rebut l'alerta del telèfon mòbil, no?, enmig d'una òpera, del moment àlgid d'Aida al Liceu. I hi ha tot de comentaris de gent que li retreu de dir, escolta'm, això no són els problemes del primer món que tenim ara. O sigui, no sé si en el moment en què estem ara, si val tot com abans. Jordi.
7: Què vols dir, si no val tot?
5: Si la gent pot entendre que hi hagi gent que s'estigui entretenint quan hi ha gent que està patint molt.
7: Jo crec, jo hauria de fer com Laura Escanes i no opinar sobre, perquè no sé qui és Laura Escanes. Però, però sí que, però pel que dieu, que és una senyora que ensenya el seu pis i parla de menjars i tot plegat, que és que la gent la mira perquè voldria tenir això.
8: Ah.
7: O sigui, que igual que la gent que compra la premsa del cor i hi ha una senyora que ensenya el seu cassoplon, hi ha un anhel per part del ciutadà mig de voler viure com els rics. Llavors, aquesta senyora, si de sobte es posés a explicar que viu en un pis que està a la mar de bé, i que sofreix per la Mari Carmen, home, seria una impostura.
5: que perdona, que... Jordi, una impostura com ho és també de molta gent de l'esquerra.
7: Bueno, és que
5: aquest, sí, clar, és que aquest és el tema que quan hi ha hagut el desnonament de la casa Ursola, tots allà a fer-se la fotografia, aquest... però quan hi ha un desnonament a la mina ningú hi va.
7: Exacte. Però jo el cas de casa Ursola, que aquest el conec una mica millor perquè el tinc a 100 metres de casa meva i que ens afectava a la classe mitjana i a la petita burgesia de l'Eixample, la sensació que aquest problema no afectava només els pobres de solemnitat de la terra, sinó que podia arribar al nostre barri, era un mecanisme de conscienciació que jo crec que va ser potent. A mi la qüestió de la impostura em fa por, i demanar a la gent que té una projecció pública que opini perquè té aquesta projecció, em sembla que és equívoc. Pensava l'altre dia amb això dels futbolistes, l'Mbappé i Ceuta, no? Que em va tocar escriure sobre aquesta qüestió. Aquesta gent viu en una realitat que no és normal. Estadísticament són molt rics i veiem que van amb un iot i causen fascinació també per això. Llavors n'hi ha alguns que decideixen intervenir en la conversa pública perquè tenen aquesta autoritat, i d'altres majoritàriament que no. Llavors, és complicat moltes vegades quan algú que és tan ric parla que no li puguis dir, escolta'm, com anaven, Oleguer solidario reparte tu salario, li cantaven els companys de vestuari a l'Oleguer, aquell jugador.
5: Presa, sí.
7: Sí. Llavors, a mi em sembla que jo entenc la postura d'algú que es troba en una situació de privilegi que digui, ostres, per no ser un impostor, em sembla que potser també seria elegant de cara als que s'ofereixen no intervenir des del desconeixement.
8: Jordi, un moment, la paraula privilegi també s'ha d'utilitzar en mesura. Vull dir, si tu has heredat una finca als teus
7: pares... Ets un privilegiat.
8: Home, ets un privilegiat. O estàs gaudint del resultat de l'esforç d'ells. O si tu ho has guanyat amb els teus diners. Vull dir, és que, a veure, no arreglarem la situació de les Mari Carmens o les persones desnonades criminalitzant els que no tenen el problema. Potser el que hem de girar els ulls és cap a qui ens ha promès fer servir els nostres impostos per una política social per esmortar aquestes desigualtats. O sigui, no es tracta de prendre-li el pis a la Laura Escanes o als jugadors del Barça. Vull dir, és una altra cosa. Això és una manera d'enredar i de despistar les responsabilitats.
5: Sí. Esther.
10: Sí, moltes coses. En general, la qüestió és qui té el dret a ser escoltat, no? Com deia l'Ignatieff. Aleshores, aquesta noia, la Laura Escanes, té dret a ser escoltada, o algú ha decidit que se la pot escoltar. Aleshores, em sembla una manera llesta, amb certa llestesa, de sortir del problema. Però aquesta idea de jo no canviaré el món, aquesta mena de desesperança, aquesta mena de sentiment apolític que ella expressa, em sembla un problema social. I després hi ha una altra cosa, que és que durant molt de temps l'apologia de la ignorància estava mal vista. I la gent del que no sabia volia aprendre.
8: O fer veure que sabia.
10: Sí, o intentar aprendre de les coses, no? Vull dir que, no, que com deia la Marta, no està prohibit intentar llegir, intentar escoltar i intentar aprendre de les coses. I hi ha una cosa que es diu empatia, no? Vull dir que encara que tu no tinguis un problema, doncs molt sovint doncs pots entendre perfectíssimament la gent que sí que el té. Per tant, jo li diria a aquesta noia que a Suècia es va decidir un govern ara fa poquet per 20.000 vots. Vull dir que cada vot compta, en realitat.
8: Ella no ha dit que no voti, eh?
6: Jo li donaria a vostè una mica la raó en aquesta sensació que té ara de fer que ella pugui opinar sobre això, i li donaré una mica la raó a ella. Com li dona la raó a ella? Jo recordo que durant anys i anys hi havia un senyor que es dedicava a estudiar la fauna ibèrica, que es deia Feliu Rodríguez de la Fuente, que tot el món estava encantat que opinara sobre els llops i sobre els porcs senglars. Però quan va petar la central de Harrisburg, que era una central nuclear, molta gent va viure això amb desesperació perquè s'estaven construint centrals nuclears a Espanya, i li van dir que es mullara. Escolta, vostè com veu això? I no se'n va sortir. I, per tant, jo crec que si vostè té una parella de pallassos que fan que un fum de gent vaig a veure'ls si s'ho passen bé, i els demana que parlen sobre l'eutanàsia, doncs igual això no s'ha de fer així, perquè hi ha una cosa clara, que és l'entreteniment, i aquesta senyora diu que es dedica a l'entreteniment, i si algú la mira amb aspiracions aspiracionistes s'equivoca profundament, perquè aquesta senyora el que fa és entreteniment, i jo no sé si se li pot demanar a ella que vagi més enllà d'això. En tot cas, està clar que s'ha negat a fer-ho. Això seria la part que li donaria la raó a ella. Ara li dona la raó a vostè, perquè això no ho va dir ni Oscar Wilde ni Groucho Marx. crec que va ser el tio Ben de Peter Parker, que és Spider-Man, que li va dir qualsevol gran poder comporta una gran responsabilitat. Molt bé, se la saben tots, perquè aquí som tots de Marvel. Doncs també és veritat, i per tant aquesta senyora hauria d'entendre que no pot sortir pel món tenint una gran capacitat i poder d'influència, i quan hi ha un tema importantíssim no se li demana que prenga alguna posició. I ella està bé, de, com diria el mestre Pujal, de Pujal, de fugir de l'escomesa, però jo crec que, clar, que ella té una gran responsabilitat, perquè hi ha molta gent que se la mira, i per tant, en un moment dur, hauria de dir alguna cosa. I llavors ella diu, no, jo per què he de dir alguna cosa per cagar-la? Bueno, pues això és la imatge que necessiten els seus seguidors per saber quina mena de producte estan consumint, perquè si algú s'està pensant que estava consumint un producte important, pues està consumint un producte important per passar la tarda. Oh. O l'estona.
5: Són les 9 i 4. Ara parlarem. Mentrestant, la inflació segueix escalant i ara mateix està al 5% aquest mes de setembre. I estem pendents també de les pluges, perquè hi ha alerta, com hem explicat des de primera hora del matí, a les comarques del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. I ja hi ha registres no oficials que sobrepassen els 100 mil·lilitres a Sant Quintí de Mediona i a Sant Pere de Ribes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Sí, Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudevitlles ens consten, això d'aquests registres no oficials, uns 120 litres per metre quadrat, el que passa que ho estan registrant diferents estacions a la vegada, per tant els estem donant credibilitat. Molt de compte amb tota la crescuda que pugui patir el riu de Villes i també, doncs, com a conseqüència, també el riu Anoia i, evidentment, tota les rieres, torrents de la zona del Garraf, de l'Alt Penedès, de la part baixa de l'Anoia i fins i tot, doncs, ja la part alta del Baix Llobregat, que és on ara mateix tenim la franja de tempestes més intensa i més estàtica, perquè ja fa estona que anem fent connexions i anem comentant aquesta línia de tempestes que està pràcticament sobre el mateix lloc. Per tant, aquí doncs ja tenim aquestes grans acumulacions de pluja i l'evolució prevista és que tot això, tota aquesta franja de precipitació, vagi avançant per tot el litoral i prelitoral de Barcelona i, a més, vagi avançant aquest ritme pausat. Vol dir que a mesura que vagi avançant el Vallès, el Barcelonès...
5: Per tant, més acumulada. La pluja serà més acumulada.
11: Sí, pot deixar aquestes quantitats de 100, puntualment 150 litres per metre quadrat, que és el que ens arriben a marcar els models. I després, entrat al matí, migdia i primeres hores de la tarda, també a les comarques de Girona, del Baix Empordà, el Gironès, la Selva especialment, també hi ha risc d'aquestes acumulacions que poden arribar a aquests 100 o 150 litres.
5: I com està afectant això a les carreteres i a la mobilitat a aquesta hora? Mireia Sala.
12: Doncs a l'Anoia cal circular amb lentitud per la pluja a l'A2 entre Castellolí i Abrera i el mateix passa a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. A banda d'això, recordem que continua tallada l'AP7 de l'Ametlla de Mar a Vandellós per un accident en sentit nord i es mantenen les retencions en aquesta AP7 a Mollet i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Davant l'alerta pel temporal, a més, els trens d'alta velocitat operats per Renfe que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 del matí no ho faran fins després de les 11. Però les companyies privades d'alta velocitat, com Irio o Ouigo, sí que circulen com tenien previst. D'altra banda, Renfe també ha suprimit per la pluja dos trens de mitja distància entre Barcelona i les Terres de l'Ebre. I pel que fa a Rodalies, s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8. Mentrestant, a l'R11 hi ha retards de fins a 40 minuts a causa d'un nou robatori de cable de coure entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià.
5: De seguida continuem a l'Àgora amb Jordi Amat, amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Parlarem d'habitatge i també ens acompanyarà la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, d'aquí a 3 minuts. Però abans, redacció, Sílvia Solanes, de què més estarem pendents?
13: Doncs mira, de la pluja ara sentíem, tenim una última hora, és a l'Agència Catalana de l'Aigua, més un avís hidrològic a l'Alt Penedès, redacció pel Foradada.
14: Sí, les pluges que ara ens detallava l'Eloi poden provocar augments sobtats del nivell de rius i rieres a la comarca i en municipis veïns també, i és per això que Protecció Civil demana no acostar-se a les lleres de rius i rieres, als quals ni punts baixos ni tampoc travessar-los. Ja una quinzena de municipis afectats per aquest avís, els més poblats, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos o Cubelles.
13: I mentrestant, els desnonaments no s'aturen, n'hi ha hagut un fa poca estona a Mataró. Anem cap a la redacció, Lara García.
15: Segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, els Mossos han arribat abans de l'hora prevista per desnonar una família amb l'home amb discapacitat, tot i la gent concentrada no l'han pogut evitar.
16: La nostra lucha!
15: i han estat vivint 11 anys en un habitatge d'un fons d'inversió.
13: I justament avui estem inevitablement pendents del Consell de Ministres i del Congrés sobre habitatge. Acaba de parlar la ministra de Salut, Mònica García, de sumar, i és molt ambigua sobre el que acabaran fent. El que deixa clar és que no donen res per tancat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
16: Bon dia, sí, perquè no queda ni mitja hora perquè comenci la reunió a la Moncloa, i García diu que continuen negociant, avisa que no acceptaran un decret igualit, que no acabi amb l'especulació. Ho acaba de dir a Televisió Espanyola, reclama la ministra de sumar una renovació automàtica indefinida dels contractes, regular el lloguer d'habitacions i també limitar la compra d'immobles per part dels fons voltors. I què faran si això no s'accepta? Doncs García no ho aclareix, però ja parteix el PSOE en aquests termes.
17: Vamos a negociar hasta el último momento y vuelvo a insistir, nosotros no vamos a avalar algo que se quede a medias y que no dé solución. Yo creo que es el momento de ser ambiciosos y es el momento de obligar a todos a que seamos ambiciosos, incluido el Congreso de los Diputados, incluidos las derechas.
13: I si Pedro Sánchez era ahir a Barcelona, avui és a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo és a Terrassa, on d'aquí mitja hora participa en una trobada amb representants empresarials de la patronal SECOT. Amb un ull també avui a Brussel·les, on arrenca d'aquí poca estona una reunió de ministres d'energia de la Unió Europea. A les portes de l'hivern, la Comissió Europea demana als estats que estalvin electricitat i gas. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
18: Sí, bon dia. La Comissió Europea ho ha demanat per carta a tots els socis comunitaris. Preocupa, en concret, l'estat de les reserves de gas a Europa, més buides del que és habitual en aquesta època de l'any per l'encariment dels preus i per la guerra a l'Iran. Els ministres europeus d'energia també tractaran l'última polèmica amb els Estats Units pels plans de Donald Trump de suspendre totes les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger, cosa que amenaça d'encarir encara més els preus de la benzina a Europa.
13: I pendents també d'un apunyalament d'un jove en un hotel de luxe Passeig de Gràcia de Barcelona, Marc Jurador.
19: Sí, els Mossos investiguen un apunyalament amb arma blanca ahir a la tarda en aquest establiment, als Jardinets de Gràcia. A la víctima la van traslladar a l'hospital, però no estem per la seva vida. Els Mossos busquen els autors dels fets i aclarir les causes.
5: Són les 9 i 10.
3: La lletra petita.
5: I cada dia també a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
20: Bon dia, Ricard.
5: 13 països de la Unió Europea demanen a Brussel·les una neteja a fons de les lleis europees.
20: Exacte. Parlem d'Àustria, Txèquia, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Polònia, Portugal, Eslovènia i Eslovàquia. Tots aquests països demanen identificar les normatives que s'obren per reduir burocràcia i millorar la competitivitat. Però la lletra petita ens diu que aquests països no són víctimes de la regulació europea, en són els autors. Cada directiva, cada reglament que ara volen esporgar, ha passat pel Consell, on seuen els seus ministres, i l'han votat. Segona lletra petita. El document no posa cap xifra, ni una norma concreta a derogar. Demana un any per país el que ja han aprovat. És a dir, reconeixen que van legislar més de pressa del que podíem aplicar. I la tercera lletra petita ens diu que entre els signants no hi ha ni França ni Espanya, dues de les grans economies de la Unió a les que no els hi molesten aquestes normatives. Quan 13 governs demanen netejar la casa, la pregunta no és si sobren normes, és qui les va deixar entrar.
21: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Ahir dilluns, el portes a l'altar perquè és un gran tenidor, era cases. Avui dimarts, un Enigmàrius religiós. Fertilitzaria la Terra Santa. Fertilitzaria la Terra Santa. 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
22: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
25: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, Potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vides del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista Anna Grau, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el periodista Vicent Sánchez, la periodista del Jornal.cat Marta Rosique i la directora del diari Ara, Esther Vera.
5: I pendents, en aquest cas, de l'estat del temps, que anirem informant al llarg d'aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, també pendents del decret d'habitatge que ha d'aprovar Pedro Sánchez i sembla que li queden pocs minuts. Com ho veieu tot plegat, Esther Vera? La situació política que hem viscut fins ara i que estem vivint fins ara, en aquesta pressió també perquè Pedro Sánchez aprovi aquest decret on ha de fer molts equilibris perquè, entre altres, ha de contentar tant a Junts, les demandes de Junts, com les demandes de Podem.
1: Home, jo crec que aquest cop Pedro Sánchez realment li va la vida. Per tant, crec que té molts incentius per arribar a un acord. I la resta de partits crec que també tenen incentius per arribar a un acord perquè s'ha aconseguit posar al centre del debat públic el tema del pis d'aquesta senyora gran, de la Mari Carmen, i s'ha aconseguit propagandísticament contraposar-ho a l'àtic d'Ayuso. I, per tant, amb el partit, amb el país dividit, amb els països dividits, des del punt de vista mediàtic i popular, diguéssim, doncs en aquest moment no tenen més remei que arribar a un acord.
5: Vicent.
6: Hi ha una cosa que preocupa una mica, que és quan la gent de Sumar o la gent de Podemos diu és el moment d'obligar. I jo crec que per aprovar una norma que tinga un mínim de sentit no es pot obligar a ningú. Ningú pot anar a disgust a aprovar una norma. Ningú no està dient tampoc que no l'aprovarà. El que estan dient cada un és posar condicions. I llavors aquí ve l'altre punt que em fa pensar que és complicat, perquè les eleccions, tot el món veu les eleccions ja, tots els partits les veuen. I llavors el que diuen els partits és, ostres, jo he de prendre posició ferma respecte als interessos que defense, perquè els meus electors tinguin clar que això és així. En aquest moment hi ha algú que diu, no, hem d'obligar els altres. I, bueno, jo potser sí, Pedro Sánchez la juga, ha de fer filigranes, tot el que vostè vulga, però no crec que ho tinga gaire fàcil.
5: Aquestes últimes hores, per exemple, hem sentit la presidenta de la Comunitat de Madrid dir això.
2: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella. Y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo.
5: Bueno, bien, Marta.
10: Deixant de banda que aquesta presidenta, em pregunto també quina legitimitat té després d'haver permès doncs, aquest desnonament i tants altres, crec que ja estem en compte enrere, ja han tingut 8 anys per fer-ho i, per tant, o ho fem ara o tot apunta que tenim molt poques probabilitats de que es pugui provar.
5: Ara us he parlat també, Anna i Jordi, però abans vull saludar Míriam Nogueras, que és la vicepresidenta de Junts i portaveu de Junts a Madrid, que avui també ens acompanya. Senyora Nogueras, què tal? Bon dia. Com està?
4: Bon dia.
5: Havia d'agafar un AVE, no sé si el podrà agafar, perquè està el temps com està. Crec que és a les 11. A les 11, en principi, els AVEs es recuperen.
4: Veurem.
5: Per tant, home, és important per la negociació, entenc, no?, que estan portant a terme o no?
4: Sí, bueno, ja ens ho hem dit pràcticament tot. Certament la situació és molt complicada. Però jo no crec que es tracti tant de contentar i que Soe contenti a uns o contenti a altres, sinó es tracta que siguem capaços de poder arribar a un acord amb temes en els que sí que som coincidents. Un altre tema a part és que el Partit Popular, que és el partit de l'oposició, no tingui cap projecte. També és cert que quan tens un projecte com nosaltres, que tenim propostes i que a més som partidaris de canviar el marc mental i de sortir d'aquesta lògica que el lloguer és l'única manera d'accedir a l'habitatge, tenir aquest projecte que és diferent dels que protesten, dels que comentava, per exemple, Podemos i Sumar i companyia, te posi en blocs o acabis sent la diana perquè el teu projecte o la teva idea de país és diferent a la que defensen certs, crec jo, certes ideologies extremes que malauradament durant molt temps hem estat sotmesos al xantatge d'aquestes ideologies molt extremes, perquè al final què estan defensant aquest sindicat d'inquilinos d'Espanya, no? Pues defensen aquests contractes indefinits, congelació de preus, topalls, intervencions. No és que defensin, és que imposen això, o hi ha això o ho tirem tot pels aires. Nosaltres també hem renunciat a moltes propostes i mesures que nosaltres defensem fermament. Al final som 7 diputats de 350 i la força que tenim és la que tenim. I nosaltres no quedem arrossegats per aquesta ideologia extrema, i malgrat això hem hagut de renunciar, per exemple, si es donen incentius a fons per poder fer inversions i comprar blocs, perquè aquests incentius no es donen a les famílies, perquè les famílies puguin tenir facilitat per comprar un habitatge i per tenir la seva casa. A canvi d'això, bueno, doncs han posat una cosa que es diu Tucasa, que el que són són préstecs i préstecs, i al final, bé, però nosaltres en què coincidim o veiem que es pot coincidir? Avui s'està desnonant o es desnonarà una persona a Mataró que està en un pis que és propietat de fons, i nosaltres hem proposat en tot moment que es puguin aturar aquests desnonaments en cas que la propietat sigui de fons voltor i que quedin fora els petits propietaris. Com resolem els casos en els que l'inquilí és un, o el llogater és un, està en una propietat d'un petit propietari? Doncs com fan a molts altres països, com França, com Alemanya, com Portugal. En el cas d'Alemanya, per exemple, i aquí tenim la llei LEC, i a l'article 22.4 et donen l'opció de que en el moment que queda net el deute, el desnonament s'atura. I nosaltres el que proposem és incloure que si no s'aixuga el deute perquè la persona no pot, perquè no ha trobat els diners, perquè és realment una persona vulnerable i, per tant, s'ha de cuidar, que sigui l'administració que es faci càrrec. No podem carregar la vulnerabilitat a un petit propietari. I si altres països ho estan fent i està funcionant, el que no té sentit és que siguem o que seguim intentant obligar a imposar polítiques que ja s'han aplicat durant 8 anys i que no estan, no només no estan funcionant, la situació és molt complicada. Abans, abans de la Colau, diguéssim, era complicat comprar-se un pis, però és que després d'aquests anys comprar un pis és impossible i el que és molt complicat ara és llogar. Per tant, nosaltres certament hem avançat els darrers dies.
5: Però quan em diu això, per entendre, és a dir, podrien estar d'acord en prohibir tots els desnonaments sempre i quan el petit propietari no hagués d'assumir aquesta càrrega i ho assumís l'administració. Estaríem ja en aquest plantejament.
4: Sí, i de fet, havíem avançat en això, perquè és veritat que jo estic completament d'acord que al final l'aritmètica parlamentària actual és la que és, i també, malauradament, tot el missatge que és un missatge de rigor s'acaba reduint a un tuit o a un vídeo de 5 segons, i per tant no s'entra en el debat i en el rigor. Però som on som, i aquesta és la realitat, i és en el tauler de joc en el que estem. I tant de bo es pogués posar més el focus en el per què fem el que fem els partits, per què votem que sí, per què votem que no, per què ens abstenim, i no tant en vota que sí i està en el bloc d'aquests.
5: De Vox i PP.
4: Perquè com que no vota amb mi, vota amb l'altre. Hòstia, no és així, però bueno, estem aquí. Per tant, sent conscients que la situació és complicada, l'aritmètica és la que és, nosaltres ja hem parlat des del primer dia. De fet, vam ser nosaltres els que vam posar aquesta proposta sobre la taula. Vam entregar molt abans del cas Mari Carmen, del cas Olga. Nosaltres fa molts mesos que tenim entrades les nostres propostes i mesures que creiem que poden ajudar a acabar amb la tendència que hi ha avui, que és que segueixi baixant l'oferta i que segueixin pujant els preus, i que com a alternativa només hi hagi l'intervencionisme. I el 3 de setembre vam recollir totes les nostres mesures, les vam transformar en un reial decret, és a dir, vam fer la feina que havia de fer el govern, i si m'apures, la feina que hauria d'haver fet el president de la Generalitat de Catalunya, i la vam entregar al senyor Sánchez el 3 de setembre. Per tant, la feina estava feta. Després del cas Mari Carmen, el Partit Socialista es posa en contacte amb nosaltres i ens diu, amb el nostre reial decret a la mà, estem disposats a poder parlar d'aquestes mesures, i realment hi ha una bona recepció. Certament hi ha persones que ho posen complicat i que ens consta que hi ha gent que treballa fort perquè no es pugui arribar a un acord, i escoltem a Podemos dir que amb Junts no, escoltem al Rufián dir que amb Junts no, però escolta'm, els vots de Junts fan falta, i per tant, si dius que amb Junts no, estàs dient que prefereixes que la gent segueixi patint i que tu puguis seguir fent propaganda a que es resolgui el problema, o com a mínim es comenci a resoldre el problema. I nosaltres estem aquí per poder resoldre'l, però resoldre el problema no vol dir generar més problemes a una gran part de la societat, perquè a Catalunya més del 90% dels propietaris són petits propietaris. Per tant, estem aquí, està el tema obert. Fins ahir al matí semblava que hi havia una voluntat real de poder trobar aquest reial decret de consens de les cosetes, que no són totes les que voldríem tots, però que sí que poden començar a posar una mica de llum. Però a la tarda alguna cosa va passar. Entenc que les rodes de premsa que es van fer al migdia per part d'alguns dels seus socis, i a la tarda,
5: esquerra.
4: Sí, de les esquerres espanyoles, i a la tarda el reial decret que ens arriba torna a posar la càrrega de la vulnerabilitat en comptes de l'administració pública, com a tots els altres àmbits, no? El públic el volem tots, però per segons quins temes sembla que alguns el públic no el volen, es torna a posar la càrrega al petit propietari. Clar, nosaltres és una posició complicada, sí, perquè com que tot hi ha molt soroll a tot arreu, i sembla que es reivindiquin mesures que són, no?, pròrroga indefinida, no es pugen preus, tot això té un cost, i aquest cost l'ha de pagar el petit propietari, i si no els defensem nosaltres, aquí no hi ha ningú que els estigui defensant.
5: I ara mateix com estàs? És a dir, deia que al matí estaven més a prop, a la tarda no tant, ara en quin punt es troba aquesta cosa?
4: A nosaltres, pel que ens arriba, el Partit Socialista està intentant convèncer els seus socis que hi ha certes mesures que s'han imposat en aquest reial decret, com per exemple la reforma de la llei d'arrendaments urbans. Es modifiquen 34 articles, per tant vol dir que es modifica una llei molt important via reial decret i que per tant no podrà ser esmenada, quan aquesta mateixa llei avui està en tràmit en el Congrés dels Diputats, i per tant els partits tenim l'opció de presentar esmenes, de poder debatre, de poder fer una llei més de consens i no tan imposada. Per tant, i aquesta reforma de la llei ocupa la meitat del reial decret, és a dir, no és una tonteria, eh?
5: Vostès diuen, traiem-la d'aquí i posem-la al debat parlamentari.
4: És que ja està el debat parlamentari.
5: Mantenim-la
4: el que no...
5: allà i traiem-la del reial decret.
4: Correcte. I en tot cas, si s'ha de mantenir, doncs que Catalunya quedi exclosa de l'aplicació d'aquestes reformes. La resta, és cert que hi ha hagut mesures que, bonificacions fiscals, nosaltres sempre des del primer dia estem dient desgravar lloguers, desgravar hipoteques, abaixar l'IVA de la compra i de la construcció, que les persones de més de 65 anys que han de vendre la seva propietat perquè s'han de poder pagar la residència a la que han d'anar no hagin de pagar l'IRPF.
5: I aquí hi ha més acords, aquestes... és a dir, amb aquests incentius fiscals.
4: Sí, tot això, per això et dic que al matí tot això semblava que anava per bon camí, perquè aquestes mesures, és veritat que són versió tonejada, però sí que hi són la majoria d'elles, i hi ha un tema molt important, també és, tu estàs pagant una hipoteca de 120.000 euros, no la pots pagar, i el teu banc l'acaba venent a un altre banc per la meitat de preu. Doncs no, però si tu, banc, estàs venent això per 80.000 euros o per 60.000 o per 100.000, menys del que jo estic pagant, jo vull ser el primer a poder tenir l'opció de comprar-lo aquest preu. Tot això està, per tant, està bé. Nosaltres només demanem que es protegeixi el petit propietari, per tant, que es modifiqui aquest article 22.4 de la LEC, que sigui l'administració, com ja fan altres països de la Unió Europea, que assumeixi la càrrega social, la càrrega de la vulnerabilitat. Efectivament, en el cas de la propietat de fons voltors, s'aturi el desnonament. Aquí estem tots d'acord, per tant, sí que hi ha punts en el que estem tots d'acord, i que la llei Lau segueixi el seu procés parlamentari, que puguem opinar-ne tots.
5: Quan parlen de petit propietari, es refereixen a persones que poden tenir menys de 5 habitatges.
4: Bueno, aquí també hi ha un altre debat, que jo no crec ni que valgui la pena entrar-hi, perquè el govern de la Generalitat de Catalunya, amb els seus socis, ha considerat que un petit propietari és qui té més de 5 habitatges. A l'estat espanyol, en canvi, és més de 10. Nosaltres, com ho vam girar, això? És a dir... Nosaltres vam presentar una proposta que és la que ja està, en l'article, vull dir que la proposta nostra ja és inclosa, el que passa que ja han afegit la segona part, que és la que, de nou, carrega el petit propietari. Nosaltres vam afegir el que recull aquest reial decret és que els fons, les grans inversions, és a dir, aquells que sí que podrien assumir aquest cost de la vulnerabilitat, ho facin. I això està recollit allà. Per tant, insisteixo, no es pot comparar algú que té tres propietats amb un fons voltor que té edificis sencers i que està gestionant milions d'euros. I també és veritat que s'ha posat molt el focus en certs debats que, hosti, no, anem a posar el gran angular. El problema de l'habitatge és molt greu. Hem de poder ser capaços de fer un primer reial decret amb mesures que coincidim tots i seguir treballant per posar-nos d'acord amb altres. I si la LAU es pot debatre al Congrés, que és on està ara, anem a seguir aquest debat al Congrés i piles tothom perquè tot això es pugui accelerar. El que passa que també és veritat que a mi em dóna la sensació que n'hi ha alguns que estan més en mode campanya electoral que no en mode resoldre realment el problema. I és cert, al final els que hem presentat una proposta del Congrés dels Diputats, un partit català independentista que té 7 diputats, és l'únic partit que ha posat propostes a sobre la taula, que són textos legislatius treballats des de fa mesos, i a l'altre costat tenim una proposta que ha fet aquest sindicato de inquilinos d'Espanya, i ja està. I jo crec que el govern té la responsabilitat de trobar un equilibri entre els que volem sortir del marc mental de només es pot llogar i tot s'ha d'intervenir, i els que estan demanant i exigint això.
5: Jordi Amat.
7: No, jo crec que en el cas en el que ens trobem, que és un cas enormement important, es visualitza molt clarament la contradicció ideològica de la majoria d'investidura. És evident que els interessos en aquest assumpte de Junts i Esquerra Republicana o del Partit Nacionalista Basc i Bildu no són coincidents. No ho han de ser, i segurament els votants d'aquests partits els van votar en part per aquest assumpte. I s'ha de quadrar el cercle si s'ha d'aprovar un decret que obtingui la majoria parlamentària quan això es porti al Congrés dels Diputats. I la Míriam Nogueres posava en valor el treball que ells havien fet per presentar un document que fos discutible i que arran dels esdeveniments que s'han produït els últims dies el govern d'alguna manera s'havia manifestat disposat a discutir-lo. Llavors el que m'agradaria preguntar-li és... a banda del que us han comprat, que és el que del que proposàveu, veus que no hi haurà manera que puguin fer seu, i per altra banda, del que estan dient que faran seu, fins a quin punt ja sigui Sumar o Podemos, aniran a boicotejar-ho?
4: Jo crec que del que nosaltres hem proposat ja hem renunciat, i ho explicava abans, amb el tema de les inversions i d'incentivar la compra, és a dir, que la família pugui comprar. Quan nosaltres demanem aquestes bonificacions o desgravacions de lloguers i hipoteques és precisament per donar aire, perquè aquí hi ha un element que s'ha de tenir absolutament en compte a l'hora de legislar en aquest tema, que és el tema del cost de la vida. Els lloguers són cars, les hipoteques són cares, però tot és molt car, i els sous sí que estan congelats des de fa molts anys. Per tant, cal incentivar aquest creixement i aquest progrés que fa molts anys que està aturat. El que jo crec que pot generar consens és aquesta protecció del petit propietari. Insisteixo, com ja estan fent altres països, no és cap secret, és a dir, el document que nosaltres hem passat i que és el que s'està, en teoria, negociant amb Sumar, és un document que recull allò que ja recullen altres països que estan fent i que està funcionant. Però respecte a Sumar, clar, a mi em preocupa el fet que la vicepresidenta del govern espanyol surti a dir que anem tots a manifestar-nos contra el govern espanyol. És tan surrealista aquesta situació que, i ho està dient una dona que està recaptant el 60% més d'impostos a la ciutadania del que va recaptar quan va arribar. El 2018 el Partit Socialista i Sumar estaven recaptant 200.000 milions d'euros en impostos i el 2025 n'han recaptat 325.000 milions d'euros. És a dir, tots aquests diners que estàs fotent de la butxaca dels ciutadans, senyora Díaz, on van? Doncs Junts proposa que aquests diners retornin als ciutadans en forma de desgravacions de lloguer, desgravacions d'hipoteques, per tant, i amb protecció a les persones. I, per tant, aquests diners haurien d'anar a poder aplicar aquest article 22.4 amb les nostres modificacions i que sigui l'administració que es faci càrrec de la vulnerabilitat. I això A la gran majoria de països civilitzats és el que passa. I aquí hi ha una opció, penso, em costa imaginar Sumar o algun partit que es fa dir progressista votant contra que sigui l'administració que ajudi els vulnerables. Mm. Em costa. Per tant, jo crec que aquí hi ha una entesa, igual que tots hem renunciat a moltes coses per poder arribar a un primer reial decret de consens, vull pensar que els altres també hi renunciaran i no seguiran entossudits en mantenir polítiques que, malauradament, no tenen els vots ni tenen el consens necessari.
5: Però en aquest sentit li fa l'efecte que el PSOE, en matèria d'habitatges, més proper a les tesis de Junts que a partits com Sumar o Podem?
4: Jo no tinc clar on està el Partit Socialista realment, perquè veig que estan governant fa 8 anys ja a l'estat espanyol i estan aplicant aquestes polítiques que considero que estan molt segrestades per aquestes ideologies més extremes. A Catalunya estan governant també i estan aplicant aquestes polítiques. A Barcelona porten moltíssims anys governant, si no m'equivoco, 42 dels últims 46 anys, i aquestes polítiques també les han anat aplicant. Per tant, no sé exactament on està. Jo crec, la percepció que tinc és que al final les polítiques es mesuren amb els resultats. Mm. Els resultats no són bons. En els darrers 8 anys ha caigut l'oferta, han pujat molt els preus i la situació és d'una precarietat tan greu que a mi em sembla impossible entendre com hi ha partits que bloquegen un possible reial decret de consens. Que em dóna la sensació que el Partit Socialista se n'ha adonat que seguir fent seguidisme de certes polítiques a qui està acabant perjudicant és precisament el Partit Socialista, perquè fins ara el Partit Socialista s'hi havia posat molt de perfil i això alguns ho havien volgut convertir en una guerra entre les esquerres espanyoles i Junts. No, Junts té un projecte molt diferent al que té Podemos, és així, tothom ho sap, i el que sí que s'ha demostrat és que les polítiques que aquesta gent ha defensat fins ara no han funcionat. I jo crec que el Partit Socialista ara veu que necessita començar a canviar certes polítiques, a veure si així comença a canviar la tendència, que és molt dolenta.
5: En Podem és evident que tenen un projecte molt, molt diferent. Fa uns dies Irene Montero en aquest estudi parlava de les competències en immigració i deia això.
8: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
5: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
8: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
4: Quan jo parlava abans de que tot s'ha acabat reduint a un missatge de xarxes socials i de fer un tuit, em referia bàsicament a això que acabem d'escoltar, és a dir, quan nosaltres vam negociar el traspàs de competències en matèria de migració, vam estar un any negociant amb el Ministeri d'Exteriors, el de Migracions i el d'Interior. Certament amb el d'Interior va costar més, perquè estem parlant de la policia i de les competències de la policia espanyola i de la policia catalana. Clar, jo escoltant aquesta dona penso, bueno, doncs aquesta dona deu pensar que els catalans som racistes només pel fet de voler fer allò que ara ja està fent el govern espanyol i que va fer ella quan era ministra. Jo el que li dic és, ni gestionar les competències en matèria d'immigració era racista quan ho gestionava vostè, senyora Montero, amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, ni és racista perquè vulguem gestionar els catalans amb la policia i els Mossos d'Esquadra. Per què hi ha d'haver un increment dels Mossos d'Esquadra? Primer, perquè la ràtio dels Mossos per habitant a Catalunya és molt més baixa que la ràtio de policies nacionals i guàrdies civils a l'estat espanyol. I segona, perquè en l'acord el que incluïem era substituir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per Mossos d'Esquadra. Per tant, òbviament, fan falta més Mossos d'Esquadra. Jo el que li demano a la senyora Montero i a Podemos és que surtin del bloc PP i Vox i que votin a favor que Catalunya puguem gestionar allò que ells és evident que no han sabut gestionar.
5: Marta, breument, l'última pregunta i després ja ho comentarem perquè no tindrem més temps, que ha de marxar la senyora Nogueres. Marta, breument, sisplau.
10: Deies, no?, que tens la percepció de que estem sotmesos al xantatge d'ideologies extremes. A mi sí que m'agradaria matisar, no?, que si fos així realment tindríem un parc d'habitatge en el qual la majoria seria habitatge públic i, per tant, no ens trobaríem en la situació en la que ens trobem ara. En tot cas, ara ens trobem en una situació en la qual et sents absolutament vulnerable en el moment en què en què firmes un contracte de lloguer. I aquesta és la situació a la qual hem de donar resposta. En tot cas, una pregunta que volia fer, perquè deies que no està d'acord en que tot això es faci en un reial decret, que en tot cas preferiríeu tramitar-ho com a projecte de llei. Com deia al principi, ens trobem en una situació en què estem ja a contratemps, estem al final de la legislatura, sabem que quan es comença a tramitar un projecte de llei pot ser que acabi decaient al final de la legislatura, és a dir, que no s'acabi aprovant. També ara és veritat que la situació de reial decret, com ja era també abans de l'estiu, quan també es debatia, ens permetria poder fer un escut antidesnonaments, com ja s'estava demanant. Llavors, la meva pregunta és, esteu disposats a deixar-ho caure si no es compleixen tots els matisos que vosaltres incorporeu?
4: Gràcies, Marta. Estic molt d'acord amb que és evident que s'han de posar mesures a sobre la taula, nosaltres ho hem fet, i s'ha d'arribar a un consens respecte a la inversió pública, quan jo parlava d'aquests extrems. A l'estat espanyol és dels estats on menys inversió pública per habitant hi ha. Espanya està invertint 36 euros per habitant l'any, i en canvi països com Dinamarca, Alemanya o França estan invertint més de 200 i més de 300 i gairebé 400 euros per habitant l'any, és a dir, molts més diners. I òbviament els problemes que hi ha aquí, en allà, els tenen reduïts, perquè sí que han fet la feina. Insistem.

0: civil i, per tant, tot això no respecta, garantir que es pugui respectar. No entenem com es posa o s'intenta imposar en un reial decret quan ja hi ha un projecte de llei en tràmit. I tu em deies, els projectes de lleis acaben, sí, i els reials decrets també, però jo estic convençuda que podem arribar a un acord. És que, de fet, jo no sé si es pot fer la pregunta, però jo m'encantaria saber si algú d'aquí votaria que no a les propostes que hem fet nosaltres, que ja són propostes fetes tenint en compte el context i renunciant a moltes mesures, com entenc i vull entendre que els altres també renunciaran a les seves. Per tant, tant de bo hi hagi un acord, jo crec que hi ha marge, i per nosaltres no serà. Seguirem defensant aquesta majoria de petits propietaris que hi ha a Catalunya, que al final la propietat a Catalunya és una manera que hem tingut sempre històricament i que ha passat de pares a fills d'estalviar. El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim, i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això, i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
1: 5 minuts seran, 4 minuts seran 3 quarts de 10 del matí. Míriam Nogueras és una de les protagonistes del dia, avui ha vingut a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies per fer-ho.
0: Gràcies a vosaltres.
1: És la portaveu de Junts a Madrid. Per cert, tenim alerta per pluja, atenció, perquè hi ha problemes a Torroelles de Foix i el riu Anoia està creixent també de nivell, i ara mateix s'acaba d'anunciar que s'han suspès les classes de l'Escola de Torroelles per l'entrada d'aigua. Ho expliquem d'aquí a 3 minuts.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva a 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
5: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
6: L'Estefan.
5: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
7: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
5: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
8: S'anaven apagant màquines ràpidament.
9: Era literalment una batalla existencial.
5: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
11: Rosita, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
10: Com es troba, Rosita?
12: Anem tirant.
10: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
12: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
10: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
12: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
10: Ullestrell, sí. Home, està molt bé,
2: A la nit, al matí, i és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
12: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
2: Sota el sol del Mediterrani, neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
13: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
14: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
17: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra

0: Civil. Ara, a les llibreries.
1: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
2: Ciutadans de Catalunya.
3: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
4: Sorpresa.
5: Així que som-hi. A practicar.
2: T'acompanyeu?
1: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Són 3:15 i ara mateix tenim alerta per pluges. Atenció als problemes que hi ha a Torrelles de Foix i perquè també tenim problemes al riu Anoia, que està creixent de nivell. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, anem fent el seguiment del riu de Villes, que és el riu que passa per Sant Pere de Riu de Villes, Sant Quintí Mediòn, etc. Aquí ha deixat quantitats de pluja de 120 litres per metre quadrat en tota la franja, fins i tot una mica més avall, Torre Lavit, uns 90 litres per metre quadrat. Aquest riu és afluent de l'Anoia i, per tant, el riu Anoia ja tenim detectat doncs, que està produint aquesta crescuda. Ara mateix amb aquests 60, gairebé, no, 75 ja, 75 metres cúbics per segon, hem de pensar que ahir en baixava menys d'un metres cúbics per segon. Ja es considera que és un cabal molt alt. Així que molta precaució. Tota aquesta zona de l'Alt Penedès, que és on ara mateix doncs, els rius estan creixent amb més força, també al voltant de l'Anoia, el Baix Llobregat, aquí és on tenim les tempestes més fortes des de fa més estona. L'Alt Penedès ja comença a allunyar-se, però encara descarreguen fort. Estan entrant al Baix Llobregat, estan entrant al Vallès Occidental, i el Garraf, també tenim tempestes fortes sobre el mar que en qualsevol moment poden tocar terra. Per tant, compte tot el litoral del Garraf, una altra vegada perquè podem tenir xàfecs molt, molt intensos. I tota aquesta franja de pluja es desplaçarà durant el matí a tot el litoral prelitoral de Barcelona i arribarà a tota la franja també de les comarques de Girona a partir de migmatí. De fet, ja s'estan formant algunes tempestes fortes al voltant de la selva i preveiem que aquestes tempestes de les comarques de Girona vagin a més també entre migmatí, migdia i primeres hores de la tarda. I també aquí es preveuen alguns pics d'aquests que poden superar els 100, puntualment fins a 150 litres per metre quadrat.
7: Molta precaució amb els rius. L'ACA, de fet, ja ho explicàvem abans, també ha fet un avís a l'Anoia i als municipis de comarques veïnes davant la possibilitat de que hi hagi augments sobtats de rieres i també de cursos fluvials. Per tant, molta precaució i cal evitar, ho diem sempre, Eloi, però cal insistir-hi, les lleres, els quals i els punts baixos.
8: Exacte, tots aquests espais que puguin quedar inundats per la crescuda dels rius o fins i tot simple, per una simple acumulació d'aigua, doncs és molt important doncs, evitar-los.
7: Gràcies, Eloi. Fins ara.
8: Fins ara, adéu-siau.
7: I a l'estació de Sants, atenció, perquè a aquesta hora encara no van els AVEs, Maria Fernández Noguera.
9: Doncs sí, aquí hi ha retard, sobretot a l'alta velocitat. Veiem moltes persones que pregunten aviam quan podrà sortir el seu tren. El que ha dit Renfe a primera hora és que entre les 9 i les 11 del matí no hi hauria AVEs, en concret 9 trens d'alta velocitat entre AVEs, Alvia, Euromet i Avant no circularien, però n'hi ha d'altres que estem veient aquí al panell de sortides que sí que tenen, per exemple, la sortida estimada quan falten 5 minuts per les 10. Per tant, sí, entre aquesta franja de les 9 i les 11. Una altra, per exemple, estem veient que està estimat a les 10 i 20. Això sí, van tard a causa de les pluges. Ara bé, les companyies privades, aquelles d'alta velocitat com, per exemple, Irio o Ouigo, sí que estan circulant com tenien previst. Ara podem sentir diversos usuaris que hem parlat de l'alta velocitat.
10: Yo ayer por la noche recibí esa alerta, que a mí era la primera vez que me ocurría, y la alerta de que podía haber y temporales, y paralelamente me había llegado un mensaje de texto de Renfe diciendo que previsión simplemente mi tren de hoy, que era a las 9 de la mañana, tendría retrasos. Y efectivamente, cuando he llegado aquí, la verdad es que he intentado cambiar, porque he llegado pronto a la estación por alguno anterior a las 9, pero ya no me han dejado. Y ahora el que parece que iba a salir a las 9, pues lo han retrasado a las 9:55. Pero bueno, estamos aquí esperando, porque puede suceder que salga o puede suceder que no, ¿no?
11: Voy con Irio y en principio no tenemos retraso, ya veremos.
12: Sí, durante ayer por la tarde y por la noche nos han estado mandando alertas de que el tren iba a salir con retraso y la última decía que con 35 minutos de retraso.
9: Així doncs, aquí a Sants, d'una banda, tenim aquests retards de l'alta velocitat i de l'altra, Renfe també ha suprimit dos trens de mitjana distància que havien de circular entre les 9 i les 11, que són el de Barcelona a Tortosa i el que havia d'anar de Barcelona a Móra la Nova. I no només a l'alta velocitat hi ha retards, no només a regional, sinó també a Rodalies, perquè a causa de la pluja, Renfe ha informat que s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8.
7: Informa Maria Fernández Noguera des de l'estació de Sants pel matí de Catalunya Ràdio. I aquesta hora volem saludar la Montse Reventós, que és directora de l'Escola Grau. Montse, bon dia. Hola, Montse. Doncs no tenim la Montse, ara intentarem recuperar-la en una situació que també, doncs, com dèiem, està plovent, en això és a Torrelles de Foix, on s'ha hagut de suspendre les classes per l'entrada d'aigua. De seguida ho comentarem. Per cert, que a aquesta hora també podem explicar-vos que el Consell de Ministres està retrasant perquè estan negociant el PSOE i Sumar. Paula Brujats.
4: Sí, era previsible i ara mateix es confirma, Ricard, el Consell de Ministres que s'endarrereix per aquest xoc entre el PSOE i Sumar per la base del decret d'habitatge que s'ha d'aprovar avui. Sumar s'ha negat a entrar a la reunió i el que exigeix ara mateix a Pedro Sánchez és renegociar mesures que ara mateix queden fora del text. Per exemple, ho explicàvem al matí, Sumar vol la renovació indefinida dels contractes de lloguer o també regular el lloguer d'habitacions. Negociació, per tant, en marxa ara a la Moncloa. Hi ha ministres de totes dues bandes renegociant aquest text. La reunió del Consell de Ministres estava previst que comencés a 9:45. Per tant, ja va tard. Cap de les dues parts tampoc sap dir quan creu que podrà començar la reunió i el que diu la banda socialista és que no estan disposats a tocar gaire més el text, ja que cedir a les mesures que demana Sumar suposaria complicar encara més el suport de Junts o del PNB. Per tant, última hora, Consell de Ministres en stand-by.
7: Però recordareu, Paula, que Sumar va dir que si això no anava endavant, marxaven de govern, eh?
4: Sí, això és el que va dir Sumar. Ahir ja van avisar que avui plantarien el Consell de Ministres si no se'ls feia cas. I recordareu, però, que això ja va passar a principi d'any, quan s'havia d'aprovar l'últim decret d'habitatge que després va descarrilar el Congrés, que Sumar també es va plantar, que la reunió del Consell de Ministres va començar amb 3 hores o més de retard, que finalment van arribar a un acord a mitges. Veurem, doncs, què acaba passant avui, perquè Sumar va dir que es plantaria i de moment s'estan plantant.
7: Ara vull saber què en penseu vosaltres, agoristes, però abans us poso un altre element sobre la taula. Ada Colau, el cafè d'idees.
5: A la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills, i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo, el pis del que portava més de 15 anys, l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar, i m'he hagut d'anar a compartir pis.
7: Ara ho comentarem. Alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
7: Què està passant al seu poble, alcalde?
13: Bueno, la pluja que ha fet ha començat més o menys fora les 4 de la matinada fins a 9:15 del matí, ha causat greus problemes, no només aquí a Torrelles de Foix, sinó també al conjunt del Penedès, però concretament a l'escola, doncs, ens ha entrat, diguéssim, per totes les portes de l'escola del pati, l'escola del carrer, i per tant s'ha hagut de suspendre el dia lectiu d'avui.
7: Quin és el missatge que dona vostè, alcalde, a la seva població, ara mateix?
13: Bueno, que al final ara mateix no plou, per tant, esperem tornar a la normalitat. Tothom, tant els mitjans municipals, sobretot també tots els docents, tots els mestres de l'escola, d'una manera brutal, tothom està implicat en treure tota l'aigua ràpidament. Jo crec que ja des de les 7, 7:45 es treballava, a veure si es pot tornar a la normalitat durant el dia d'avui, esperant que no plogui més. I, per tant, molta paciència, no es pot fer més. El foc a vegades es pot parar, l'aigua és impossible parar-la. Per tant, quan arrasa, tira endavant i ens trobem en aquestes situacions.
7: Sant Suspès, com dèiem, les classes d'aquesta escola de Torrelles per l'entrada d'aigua. Tenim també en línia Montse Reventós, que és directora de l'escola. Montse, bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: Quina és la situació ara mateix de l'escola?
14: Doncs, mira, ara ha parat de ploure, per tant, esperem que no entri més aigua. Tenim aquí un munt de gent, tant de l'Ajuntament com mestres.
7: com mestres hem tingut problemes ara perquè està fallant també el sistema de comunicació, per tant hem perdut l'alcalde i també la directora de l'escola. Bé, doncs aquesta és la informació que donàvem. Com dèiem, s'han suspès les classes i molta precaució en els rius, als nivells dels rius, les rieres i altres també cursos fluvials. Són les 9:54. Sobre el que està passant ara mateix a Madrid, a veure, una primera valoració, Anna, d'aquesta negociació in extremis, de sumar en aquesta gesticulació també política, forma part de la política, però evidentment arribar en extremis també és una manera de marcar una posició per sumar i intentar arrossegar el PSOE cap a les polítiques que vol defensar en habitatge.
15: Bé, jo crec que aquí hem arribat, hem fet el cim del divorci entre el fons i la forma. L'Ester deia, té raó, que aquí l'esquerra, diguem-ne, doncs s'ha enfilat el cavall de la retòrica, ha aconseguit contraposar el cas de la Mari Carmen doncs amb l'àtic de la Ayuso, això, diguem-ne, els està funcionant, però és que això no té res a veure amb la realitat. Intuïtivament la gent creu o se li fa creure que l'esquerra defensa els febles, els desafavorits, diguem-ne, que lluita contra les desigualtats, i que la dreta, doncs no, la dreta defensa interessos patrimonials, interessos dels poderosos. Bé, jo voldria recordar que en aquest cas la senyora Mari Carmen podrà tornar al seu pis gràcies a un acord que l'Ajuntament de Madrid, o sigui que l'empresa municipal de vivenda de l'Ajuntament de Madrid, governat fins on jo sé per les dretes, ha arribat a un acord amb l'empresa propietària del pis. El meu pronòstic és que si en comptes de l'Almeda hagués l'Ada Colau, sobretot ara que pateix tant per arribar a final de mes, ella pobreta, doncs hauríem tingut plantades, acampades, cacerolades, però la Mari Carmen seguiria sota un pont. Vull dir, aquest és l'estil de l'esquerra. Quan l'esquerra acusa el petit propietari de ser rendista i diu hem d'acabar amb això, dius, a veure, estan anant contra una realitat econòmica. Per exemple, als Estats Units hi ha, diguem-ne, enganxen cada 15 dies una empresa, diguem-ne, amb fraus comptables, perquè com tothom allà inverteix en borsa, el dimoni de l'economia americana doncs és aquest, diguem-ne, doncs que els dividends han de pujar sí o sí. Aquí la gent porta tota la vida invertint en totxo, comprant-se, i donar-li la volta a aquest esquema, que és possible, no pot ser d'un dia per l'altre. Jo li compro totalment a la Míriam Nogueras, amb aquest tema sí que penso que Junts la toca, que la vulnerabilitat és responsabilitat de l'administració, i nosaltres som solidaris amb això en la mesura que paguem impostos. Jo vull que els meus impostos, exacte, vagin a això i no vagin amb altres coses. No vull que un petit propietari, o sigui, no vull desvestir un sant per vestir l'altre. Ara, com molt bé deia el Jordi, això també són les contradiccions de la majoria de la investidura, perquè, a veure, aquí jo penso que com sempre el win-win és pel Pedro Sánchez. Si treu endavant el decret, quedarà com un home davant de tots aquests que es pensen que un decretillo així és la solució. Si no el treu endavant, és per culpa dels altres. I sempre quedem allà mateix. Ara, jo crec que en aquest cas les propostes de Junts estan entenimentades, i el que potser Junts s'hauria de preguntar si té els aliats que li corresponen, vist el que proposa ell i vist les, en la meva opinió, bajanades que proposen els altres.
7: Vicent.
16: Fins a on jo sé, i ara faré una mica de Laura Escánez, de dir, no, no, és veritat, ara diré jo igual, jo no en sé prou, però jo crec que un reial decret ha de ser després confirmat pel Congrés dels Diputats perquè sigui efectiu després de 30 dies. Això és el que jo crec. I aleshores pot haver-hi avui una lluita per exhibir múscul o testosterona política. Dir, escolti, vostè aprova el que jo li posa damunt la taula. Clar, vostè aprova el que jo li posa damunt la taula, però després això ho aprovarà el Congrés dels Diputats. I si no ho aprova el Congrés dels Diputats, quina efectivitat aquest reial decret?
15: Que el titular ja el tens.
16: D'acord.
15: La gent es pensa que s'ha aprovat.
16: Però
15: el
16: titular, i amb perdó, la gent que no està tot el dia pendent dels influencers hauria de pensar que amb això no n'hi ha prou. És a dir, jo crec que aquesta, evidentment, Sumar i Podem estan prement tant com poden el govern de Pedro Sánchez perquè es dona la raó en un decret, i que això no té cap utilitat pràctica. Cap. I llavors algú hauria d'anar a aquesta gent i dir-los, escolta, vostès on volen anar a parar? Perquè si s'aprova una gran meravella avui dient, no, s'ha abolit la propietat privada. Bueno, s'abolirà la propietat privada durant 30 dies o menys, perquè el Tribunal Constitucional segurament farà una intervenció d'urgència que ens té acostumats. Per tant, ostres, si el que es pretén ara és el gran titular perquè anem de cara a eleccions i cara a barraca, i per tant ara jo vaig a demostrar el que sóc capaç de fer, d'acord, després que em diguen també quanta gent votarà Sumar i Podemos en unes eleccions per assegurar que tot això té un sentit. Perquè està clar que aquests partits, les enquestes ara, tampoc els donen grans resultats. I jo crec que això és, políticament, és molt, molt, molt, molt pervers i molt mediocre.
15: Sí.
16: I encara diré una altra cosa. És veritat que tot el que ha sigut política a Catalunya pel que fa a lloguers, pel que fa a regulació de preus, etc., ha estat sempre, en els últims anys, una iniciativa de l'esquerra, en els ajuntaments de Barcelona, d'Ada Colau i ara de Jaume Collboni, que ha estat incapaç de desfer el que ja va dir, malgrat que ho havia promès quan es va presentar a les eleccions, i en el Parlament de Catalunya, perquè es va aprovar una llei que el Constitucional va tombar, però finalment la llei que es va aprovar al Congrés Espanyol, l'únic territori on no, permeteu-me que ho digui així, que ho ha tirat endavant, és Catalunya. I, clar, i quin és el resultat? De què ha servit això? Això ha retret l'oferta? És a dir, si no s'aboleix la propietat privada, la gent que té pisos i que en un percentatge elevadíssim són petits propietaris, estan disposats a jugar als jocs tal com els marca l'Ajuntament de Barcelona o el Congrés Espanyol, o no estan disposats? S'ha retret l'oferta o no s'ha retret l'oferta? A què estem jugant?
15: Totalment.
9: Sí.
15: Totalment d'acord.
9: Jo he detectat un canvi de to amb la negociació i amb la disposició d'arribar a un acord i amb la idea de posar-se les piles, que ella ha dit literalment fotem-nos les piles, la senyora Nogueras, i crec que el problema no està en aquest moment ni al PNB ni a Junts, crec que el problema en aquest moment està en les molt dolentes expectatives de govern en les properes eleccions o de vot en les properes eleccions de Sumar, Podem i tot el que està a l'esquerra del PSOE, i crec que això és el que els està portant en aquest moment a sobreactuar. En la seva base política està el sindicat pel lloguer i està en aquesta manifestació que s'està fent a Madrid, o aquesta sentada que s'està fent a Madrid. Per tant, aquí és on ells estan fent una mica la sobreactuació. No, una mica no, estan fent la sobreactuació. El problema és que el Vicente Raó, això ha de passar pel Congrés dels Diputats. És a dir, pots voler guanyar 10-0 o pots intentar que realment se sancioni aquest projecte. Per tant, aquí està el problema. Crec que és un problema de l'esquerra, del PSOE, en aquest moment. I en aquest moment han de triar si volen fer política o volen fer propaganda. I aquí estem. I respecte a la senyora Colau, doncs a mi no em fa gràcia. Crec que pot realment estar en una situació difícil, perquè és molt fàcil en aquesta societat caure en una situació de dificultats. Però, el parc d'habitatge protegit a Catalunya el 2010 era el 2% i el 2026 és l'1,7%. I a Barcelona, doncs, no sé com estan les dades, però tampoc crec que sigui molt millor. I és veritat que es van intentar fer coses, però no se'n van sortir. Per tant, crec que en aquest moment el que es necessitaria és intentar aprovar els projectes i no intentar imposar els teus projectes.
7: Són les 10:00. Atenció, perquè tenim un nou avís d'ES Alert per risc d'inundacions per pluges torrencials durant les properes 3 hores a l'Alt Penedès, a l'Anoia i al Baix Llobregat, Pol?
17: Sí, són les 3 comarques on ha plogut més fins ara i on està previst que segueixi plovent, com dius, durant aquestes 3 hores. Per tant, Protecció Civil ha enviat aquesta segona alerta als mòbils, després de la que ja es va enviar ahir a la nit, i es demana, ho demana Protecció Civil, en aquestes 3 comarques, Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat, no sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe ni baixar als soterranis. I si algú es troba o considera que es pot trobar en situació de risc, que truqui immediatament al 112. El Metocat també ha emès un avís de vigilància per acumulació de pluja aquestes properes 3 hores en aquestes 3 comarques, on s'arriba fins i tot al nivell màxim de 6 sobre 6. Per tant, també, evidentment, evitar rius, rieres, barrancs, guals o zones inundables.
7: Dius també al Baix Llobregat.
17: Baix Llobregat.
7: Per tant, l'aeroport de Barcelona també estaria ara mateix en uns focus, diguéssim, d'aquesta pluja, eh?
17: Sí, Baix Llobregat seria d'aquestes 3 comarques l'única que l'avís arribaria, podríem dir, fins a la costa, i després, com diem, el Penedès i l'Anoia, que són les dues comarques, l'Eloi ens ho està explicant en aquestes últimes hores, on més aigua s'ha acumulat fins ara.
7: Gràcies, Pol.
17: Fins ara.
7: Marta Rosique.
18: A mi, en tota aquesta qüestió, m'agradaria fer valdre la gent que s'ha organitzat per fer que l'habitatge sigui una qüestió primordial a l'agenda política. Abans, en l'entrevista, Míriam Nogueras parlava del sindicato d'inquilines com amb una certa burla, no? I a mi m'agradaria recordar, doncs, que ha sigut el sindicat de llogateres de Catalunya qui ha estat impulsant tota aquesta mobilització, i que quan tu no tens els poders econòmics al teu costat i no tens la capacitat de poder fer xantatge precisament els llogaters amb el preu de l'habitatge, el que tens és la capacitat d'organitzar la gent, de sortir al carrer, de fer mobilitzacions i d'acompanyar també jurídicament i oferint, diguem-ne, un suport legal a la gent que es troba en situació de vulnerabilitat. I en aquest sentit també, quan parlàvem del parc públic d'habitatge, del percentatge irrisori que ara deia l'Ester, aquí hi ha una qüestió també, que és que si per poder tenir parc públic d'habitatge necessites inversions. Si tu el que estàs fent és promoure bonificacions fiscals als petits propietaris, el que estàs fent també és obtenir menys recursos per l'Estat perquè després es puguin fer inversions com aquesta. Però a banda, aquí també tenim un altre bon exemple de com la gent s'està organitzant mentre l'administració, en aquest cas, anava lenta, que és que tenim bons exemples, malauradament encara petits i es poden fer més extensos, de col·laboracions público-cooperatives en què s'estan promovent habitatges cooperatius per poder garantir que hi hagi una estabilitat pel que fa a l'habitatge. I això es podria fer molt més com a punt intermedi també en anar avançant cap a aquest parc públic d'habitatge que necessitem. A Viena, que ha sigut el gran exemple que tothom està posant aquests dies, si hi ha una situació bona pel que fa a l'habitatge és perquè no només hi ha un percentatge molt elevat de parc públic d'habitatge, sinó també perquè hi ha un habitatge cooperatiu molt elevat i molta gent organitzada darrere.
7: Jordi.
19: Sobre el tall de veu de l'Ada Colau, recordareu que en la campanya, des del meu punt de vista mania, que hi va haver contra ella, una de les coses que es deia és que s'havia comprat un pis a no sé quina zona de la part alta de la ciutat, i diria que no és el que va passar, i no està mal recordar-ho, si es troba ella, és a dir, que una persona que va ser durant 8 anys alcaldessa de Barcelona es troba amb un problema d'habitatge, home, no és algú que tingués un sou baix, per tant el problema és molt gros. Ella esdevé un personatge públic i jo crec que guanya les eleccions municipals, ara no recordo, del 2014, em sembla que no, perquè havia estat una de les impulsores de la PA. Llavors, podem fer un judici sobre la utilitat d'aquella protesta o de la protesta organitzada pel sindicat de llogateres.
7: 2015 era.
19: Sí, el fet és que sense una organització que provoqui un conflicte és altament probable que ara no estiguéssim discutint sobre la possibilitat de l'aprovació d'aquest decret. Llavors, a mi que com a petit burgès el conflicte no m'agrada, obviar que sense una mobilització social les coses seguirien igual, també em sembla una mica ingenu. Una cosa és que funcioni.
15: Però la
19: inèrcia en la que estem està provocant una situació social enormement problemàtica.
7: Sí.
19: Enormement problemàtica. Llavors dir, la demagògia de les esquerres, que ho ha arreglat l'alcalde de Madrid, i que a mi em sembla francament injust dir que una situació com la que ha viscut aquesta senyora hauria acabat durant el govern de les esquerres amb aquesta senyora Vinçó. Tampoc em sembla que podríem posar-ho en dubte, o en tot cas no ho sabem.
15: Bueno,
19: o
15: en tot cas no ho sabem. L'experiència indica que l'esquerra ha convertit aquest tema en una manida d'egos, i el de menys, o sigui, el que prioritza és la utilització política del tema.
19: Jo crec que tots els polítics utilitzen tot.
15: A veure, però
19: sempre.
15: I crec que
19: és el que han de fer.
15: A veure, crec que des de que el tema de l'habitatge està en mans de les esquerres, com més anem, menys valem. O sigui, cada dia hi ha més
7: Salvador Illa diu que no som Madrid. No.
15: Sí,
7: d'acord.
15: Sí,
7: els Mossos avui han desnonat un veí de Mataró amb un 87% de discapacitat que viu amb la seva germana i 3 nebots menors.
15: Clar, sí. Llavors ja dic, jo crec que hi ha una política d'esquerres que crea el problema, i un cop s'ha creat el problema, surten al carrer a escalfar-li el cap a la gent en comptes de proveir una solució o demanar perdó si la teva política ha empitjorat el problema en lloc d'arreglar-lo.
18: Discrepo molt, perquè en mans de la dreta, precisament, el que s'ha fet ha sigut liberalitzar el sol. Només cal veure què està passant a Mallorca, que estan havent de marxar de l'illa, perquè no poden viure allà, precisament, per les polítiques de dretes d'habitatge.
15: A veure, perdona, ja dic, el cas de la Mari Carmen, la solució l'Ajuntament de Madrid. L'Ajuntament de Madrid, que jo sàpiga, el govern del PP.
19: Sí, però Anna,
18: el cas de la Mari Carmen l'ha estat negociant la seva advocada, que tenia suport del sindicat d'inquilines.
15: Han arribat a un acord de l'empresa municipal de vivenda de Madrid amb Urbagestión. Això és un fet.
16: Però podem arribar...
15: I l'altre és cridòria, cridòria i cridòria.
16: Podem arribar a conclusió... Sí, podem arribar a la conclusió de que ho han fet tots malament.
8: D'acord.
16: Perquè si no s'arriba a aquesta conclusió no s'entén la situació. I que són polítiques que han estat dirigides per ajuntaments dels comuns, per generalitats independentistes, per generalitats socialistes i per governs del PP i per governs del PSOE. I és molt fàcil dir que si no s'ajuda el petit propietari no es farà habitatge públic, però si no s'ajuda el petit propietari pot ser el petit propietari amb la política i la llei que hi ha actualment d'ocupació il·legal moltes vegades... s'arronsa i no lloga. És a dir, és molt complicat. Ningú diu que això siga fàcil. I tot el món diu que hi ha altres estats d'Europa on hi ha grans polítiques d'habitatge públic i resulta que no hi ha polítiques tan bones de sanitat pública.
8: Clar. On posem la pasta?
16: Clar. I, per tant, és un criteri d'on poses tu els diners i que els diners no estan per tapar-ho tot ni són inextingibles. Els diners són limitats. I, per tant, si ara hi ha aquesta percepció, és ara quan s'ha d'actuar. I com que les majories són les que són i s'actua sempre en els fòrums que poden canviar les lleis, hauríem de demanar a tot el món que fos una mica sensat per primera vegada en la història, perquè no ho està ningú, absolutament ningú, fins ara. I respecte a les plataformes... A mi m'encanta que hi hagi gent que estigui disposada a posar un problema social i a treure la crueltat. Sempre. Ni fins i tot que ho facin moltes vegades amb eslògans que són maniqueus, que són sectaris o que són absurds. D'acord, però algú ha de dir socialment hi ha un cabreig. Confondre majories socials amb això també és un error. Perquè la gent que està avui en dia acampada en la plaça del Sol o que va fer cada Colau fora alcaldessa de Barcelona no vol dir que tinga majories socials a tot l'estat, per exemple.
15: Ni que tingui solucions.
16: I per tant, ostres, tu, tan difícil és posar una mica de sentit comú, mirar quines lleis i quins reglaments s'aproven i mirar què té sentit o no té sentit. Quan jo vaig comprar el meu primer pis, el vaig comprar en una cooperativa. Cooperativa de vivendes populars d'Alcàsser. Tota la gent s'ha venut aquells pisos a preus desbocats i desbaratats posteriorment perquè la cooperativa es va desfer. Consum és una cooperativa. I pensar que així farem les mateixes cooperatives que Noruega o Suècia és, com diria el senyor Josep Pla, pensar que som noruecs o suecs. I
18: això bons exemples, precisament, que sí que han funcionat perfectament i que estan funcionant. Entre d'altres, la cooperativa energètica més gran d'Europa.
16: D'Europa.
18: I jo la tenim aquí, a Catalunya.
16: Sí, clar, aquí està funcionant de nassos. Home, a Catalunya tenim un parc solar i tenim un parc d'energia eòlica que està... Així és magnífic. El dia que tanquen les centrals nuclears, veurem on sembla la seva cooperativa.
18: Aquesta comercialitzadora està funcionant.
16: Sí, sí, la comercialitzadora funciona. I la manera de segregar energia, no. I a més, està molt bé que vostè defensi l'estima cooperatiu. I jo li dic que hi ha coses que funcionen i coses que no, i sempre cal dosis de realisme.
7: Marta, breument, i després a Esther. Per respondre.
18: No, és que, o sigui, si tu no intentes fer les coses d'una manera diferent, en el cas, per exemple, energètic, com deies, que tenim la cooperativa energètica més gran d'Europa, que el que fa és proveir els serveis energètics que tenen a veure amb proveir també energia solar, jo t'animo a que, provis de contractar-los, jo ho faig i funciona perfectament, i perquè veuràs que, a més, com que funciona sense ànim de lucre, a la mínima que resulta que no, que s'està sobrepassant el preu i que et poden rebaixar el preu, te'l rebaixen, és a dir, que està completament funcionant en base a les necessitats dels consumidors. Això no et passa en qualsevol altra empresa.
16: D'acord.
7: Esther.
20: Jo és que em sembla que no és una cosa o l'altra. Em sembla que la situació és prou greu com perquè necessitem tot i aleshores s'assumin els esforços. I després intentar fer les coses diferents. O sigui, quan les coses no han funcionat, encara que siguin molt ben intencionades, doncs si no funcionen, canviem-les. Les polítiques de sol a Barcelona, amb el 30%, lamentablement, perquè jo crec que no era una mala idea, no ha funcionat. I si no han funcionat, doncs haurem d'arribar a alguna conclusió. I no passa res. I si no funciona, doncs canviem les polítiques. I l'altra cosa és, si cadascú vol tenir raó, i a més les decisions s'han de prendre, no a curt termini, no, a nanotermini, perquè tens unes eleccions, perquè tens una enquesta o perquè tens una entrevista no sé on, aleshores fem una política que és completament inútil. Per tant, com ha dit fa una estona, que ha dit, fotem-nos les piles, doncs, escolti, sí, posin-se les piles, vostès i tota la resta, posin-se les piles, que el país i en general el món va cap a un camí que molt bonic no sembla. Per tant, si podem fer alguna cosa per solucionar algun dels mil temes que tenim al damunt de la taula, doncs faci-ho.
7: I mentrestant, el preu de la vida, ho deia a les 9 del matí, un 4,9% puja la inflació al setembre. O sigui, és una dada que no veiem des del 2013. Jordi.
19: Sí, això és fotut. Jo tinc una pregunta.
0: Ara no em desvies del tema.
19: No em desvies del tema. Que...
0: No,
19: jo perquè volia formular una pregunta.
18: Ara que sabia el que havia de dir.
19: Sí, exacte. No? Benvingut al matí de Catalunya Ràdio.
21: Sí, la qüestió és si en un context com el que estem d'emergència habitacional...
22: El 4,5% ens importa o no ens importa. Això és el que...
21: No, jo vull saber... Jo vull saber...
18: Quan vaig al súper, veurà si t'importa.
21: Exacte, si el petit propietari, que té 5 habitatges, amb un hi viu, dos els té pels fills, en té dos més que vol compensar la pensió, cosa que em sembla bé. Però hi ha una necessitat d'habitatge enorme perquè viu més gent a Catalunya, perquè la gent es divorcia i es necessiten més pisos, com el cas que ara escoltàvem, perquè hi ha pisos turístics. Llavors, si és...
15: De la vulnerable Colau, no?
21: Llavors, si és un bé de mercat com els altres. Això és el que... És la pregunta que jo em faig. En un context de crisi com en el que estem, quines són les conseqüències de que aquest no hagi de ser, o sí, un bé de mercat com ho és qualsevol altre? Tendeixo a pensar que no és un bé de mercat com els altres, tota vegada que hi ha un dret constitucional que et garanteix l'habitatge. Llavors, pot ser que les mesures que s'hagin pres... naturalment totes de les esquerres ara sempre són dolentes, totes, però el fet és que, i que el problema no s'ha resolt, però a la vegada que a mi em sembla superlegítim i electoralment intel·ligent que la bandera que avui agafi Junts sigui la del petit propietari, que és una figura comuna en el nostre país, a Catalunya, i que respon a una tradició sobre la propietat, no sé fins a quin punt en aquest ciutadà, quan jo li reclamo empatia donada la situació d'emergència en la que estem, quines són les conseqüències més enllà de dir administració paga el vulnerable. Perquè administració paga el vulnerable vol dir vull pagar més impostos, perquè jo vull el 6% per l'escola, vull que la seguretat social segueixi funcionant com ara.
19: Ja, clar.
15: Bé, a veure, no totes les propostes, no totes les propostes de l'esquerra són dolentes, ni totes les de la dreta, per definició.
21: Clar que sí.
15: Llavors, a veure, aquí el problema, insisteixo, és que ens agradi o no ens agradi, la vivenda, la propietat privada, és un bé de mercat. Per exemple, et posem un altre exemple. Imaginem
21: si tu tens clar.
15: És clar. No, jo no, la realitat. Però tu imaginem un altre cas. Imaginem una persona que té gana, que té fam, i va aquí, doncs, en una botiga i demana menjar i com que està, i diu, no el vull pagar perquè no el puc pagar. Què diria el botiguer? Diu, escolta, jo de què visc? Llavors, és que aquestes solucions de desvestir un sant per vestir l'altre, el que fan és multiplicar la vulnerabilitat, escampar la... Llavors, jo crec que ja paguem molts impostos. Sincerament, la pressió fiscal a Espanya és de les més altes, si tu mires la ràtio de salaris i tal, i a Catalunya n'és molt. I quan tu veus, és que és una mica... Jo quan veig el Ministeri de Hisenda...
19: Sí, quan l'habitatge és un bé escàs,
15: bueno, però llavors,
19: com garanteixes aquest habitatge? Clar.
15: Bueno, però llavors el que han de fer... potser hauríem d'auditar, hauríem de començar per auditar on van els impostos i en què es gasten.
21: Perquè, però la majoria són en educació i en sanitat.
22: Jo ho diria d'una altra manera.
15: No, però és que encara no he acabat. L'índex d'inflació, per exemple, hi ha experts que diuen... Ja diuen, bueno, escolta, vosaltres allargueu el que us dona la gana, perquè com jo vaig per lliure, sembla que ho fem més. A veure... La inflació,
22: tots anem captius.
15: La inflació probablement baixaria un parell de punts a tot arreu si no hi hagués el malbaratament de recursos que fan els governs, perquè la indústria política xucla molts recursos. Hi ha molta gent enxufada allà que no queda clar què fa, o que la utilitat, diguem-ne... Llavors, a veure, aquí s'hauria de fer una bona auditoria i mirar en què es gasten els impostos. Però que la vulnerabilitat... Vull dir, a veure, si tu tens un estat socialdemòcrata, si tu tens un estat del benestar, vaja, jo pago impostos perquè m'han promès que això va a alguna banda, que no va a pagar vicis i festejos, que va precisament a solucionar aquests problemes. Que llavors hi ha una emergència i es poden demanar mesures més extraordinàries, sí, però no per tapar polítiques evidentment equivocades que cada dia que passa minven l'oferta del lloguer. Això, mira, l'esquerra espanyola avui està emulant els errors de Franco. Franco és el que es va inventar els lloguers aquests de renda antiga que no es podien tocar, quan va fer en plena postguerra, i quan es va donar compte que això havia escanyat el mercat de lloguer, va apostar per construcció de sòl públic i tal. Bé, doncs resulta que l'esquerra ens ha sortit franquista i unes fórmules que ja es veu que no funcionen. i es veu que no funciona.
21: No et pots permetre fer aquest silogisme de veritat.
15: No, perdona, sí. No és un silogisme, estudia història.
21: No, no, dic altra cosa.
22: Em sap molt greu.
21: Sí, anava a dir el Jordi.
22: Si una cosa ha fet, estudia història. Em sap molt greu.
15: Li ha estudiat una i l'altra no.
22: Em sap molt greu, tot i que no siguin comparables, la política franquista va ser aquesta. I em sap molt greu. I no, jo no diria que és la de l'esquerra ara, jo sí que diria que Franco en algunes coses va fer polítiques socials...
21: I tant, falangistes.
22: Que són falangistes i que són, podrien ser reivindicables fins i tot, cosa que a mi em trau el son, perquè resulta que aquest senyor és un dictador sagnant, i per tant dius, mare de Déu, senyor, però també és veritat que van passar coses d'aquestes. Jo el que volia dir és que, clar, que l'habitatge és un bé que no es corren, evidentment, com la sanitat, com l'educació i com la seguretat pública.
15: Com el menjar i el beure.
22: No, el menjar o el lleure o el beure, jo crec que qui més qui menys en aquest estat i en aquest país ho té més o menys resolt.
15: Sí, el menjar... hi ha gent que menja regirant contenidors, d'escombraries.
22: D'acord, i gent que va... I
15: 2.000 persones que van al carrer cada dia a Barcelona.
22: Sí, Anna Grau, però això sí que és demagògia. Perquè
15: no,
22: el
15: això és un fet.
22: Perquè el fet és que hi ha gent que pateix de tot, però després hi ha els grans percentatges. I jo crec que problemes d'habitatge els té una quantitat de gent per percentatge bastant més alta que el que té problemes de menjar. Sí o no? I per tant, com que és un problema social, minimitzar-lo també és ridícul. Però clar, aleshores tornem al punt de partida i pot ser vostè té raó quan diu, home, hauríem de mirar en què gastem els diners. Mirem el principi del problema. Si estem tenint una bona sanitat pública amb problemes, una educació complicada amb problemes, però amb una gran resposta pública, i una seguretat pública amb problemes, però que més o menys funciona, per què no hem tingut fins ara una política d'habitatge públic o d'intervenció en l'habitatge? Potser és perquè els diners i els recursos s'han dedicat a allò altre. I és veritat que els països que tenen una gran activitat en pel que fa a habitatge públic, etcètera, etcètera, no tenen la mateixa sanitat pública que té Espanya. I si algú diu el contrari, doncs no sap de què està parlant. Perquè Alemanya no té la mateixa sanitat pública que Espanya. Per tant, què ha de fer un govern? Dir, miren, aquests són els diners. ¿Vale? D'acord, jo proposo això. A veure les majories parlamentàries cap a on va. Evidentment no ho hem fet gens bé amb tot això, perquè per ara no ha estat una prioritat, i quan està l'han cagat. Bueno, doncs mirem a veure si és possible arreglar el problema, perquè evidentment des d'una greu afectació social, molt més que qualsevol altre problema ara. I si no, preguntes a la gent quin problema té, i jo no sé la gent que si està o no està, però la gent quan els preguntes quin problema té, l'habitatge. En el primer lloc de tots. Però alguna cosa deu ser.
15: Però la gent ja tenia un problema greu d'habitatge fa anys, fa força anys, que és molt difícil, i la novetat és que hi ha, com igual que els polítics diuen que hi ha una percepció d'inseguretat que no aconsegueix la seguretat objectiva, jo crec que s'ha generat un malestar. O sigui, des de l'esquerra se li diu a la gent, tu tens dret a tot, i no tens dret al que tindries dret, perquè hi ha una sèrie de gent que es queda als pisos i clar, dir, els escalfen el cap però no els hi arreglen el problema. És allò que dic, hi ha una crispació però no una recerca de solucions.
21: Tenim nosaltres, Sor Lucía Caram, què tal?
1: Què tal, bon
21: com
1: dia.
21: Com estàs, bon dia. Estem parlant, no sé com tu estàs vivint aquest debat que estàvem tenint ara, per exemple, tu que estàs en contacte molt directament amb gent que té problemes, que et venen a demanar ajuda directament, pel que fa a l'habitatge, pel que fa, per exemple, també a l'alimentació, com vius aquest debat que viu la política?
1: Jo aquests dies estic bastant indignada, perquè veig que el cas de la Mari Carmen i altres no necessiten banderes i ser instrumentalitzats, perquè en definitiva el que estan fent des de la dreta i des de l'esquerra estan instrumentalitzant una situació. El problema que tenim en el nostre país és un problema molt seriós, el tema de l'habitatge, sense dubte, però el problema que tenim són els pactes contra natura i les hiperconveniència i les aritmètiques que porten a governar. Ahir ens trobaven amb la Yolanda Díaz dient que conspirem contra el govern, i això que és del govern. Què heu fet en tots aquests anys? Entonces, per tant, penso que aquí no és ni política ni de dreta ni d'esquerra. La dreta i l'esquerra estan instrumentalitzant un problema que ningú està solucionant. Ahir a la Viola le demanaven al Papa sobre el cas de Mari Carmen i diu hi ha un problema sistèmic. No conec la realitat aquesta, la societat no pot permetre això, però aquí hi ha un problema de que en aquest país anem contra reloj. En unes hores han de definir una cosa que en 8 anys no han sigut capaços de solucionar. I me preocupa quan veig la Plaça del Sol i quan veig totes les manifestacions, que és totalment legítim, però em recordo el que va ser tot el moviment dels indignats, que tots estaven indignats, però els que criticaven la casta van terminant sent castissos. Per tant, han arribat al poder, no utilitzem a la gent. S'ha aprofitat lo de Ceuta per extrapolar-lo i per generar un odi, i aquí tenim un festival de la dreta i de l'esquerra, i ens falta el cap fred per poder solucionar els problemes que tenim. salut, seguretat, educació i habitatge són els problemes que tenim en aquest país. I en això no es pot improvisar, i perquè un país funcioni ha de tenir resolt això. I en aquest moment no ho tenim, i el que estem en aquest moment és, bueno, intentar ser fidels als vots, però els que estan dividits. I una esquerra tan dividida com està, pues està cridant a una extrema dreta que la treus de dos punts o de tres punts i ja no tenen més discurs. A mi el que em preocupa, Ricard, és l'odi que s'està generant a nivell social.
7: I que tu notes directament, en pròpia carn, perquè, per exemple, a l'1 de setembre va haver aquella manifestació a Manresa, arran de l'assassinat de Carles Vilajoana, aquella matina de Manresa, i a la manifestació hi havia una pancarta amb la teva cara, entre altres, que deia: us heu carregat la nostra Manresa, foteu al camp, volem viure tranquils.
1: Sí, jo no he portat ningú a Manresa. El que nosaltres jo crec que estem fent és evitant una fractura social. Acollim a la gent, busquem feina, regularitzem els papers, estem incorporant molta gent al mercat laboral, de gent de fora i gent del país. I també estem donant de menjar. Per tant, a mi no em preocupa el que diguin de mi, que de veritat que no em preocupa. Em preocupava i em preocupa que hi hagi una cara de l'alcalde i del regidor de seguretat i que vagin pel carrer i que la gent els insulti. Estem generant un odi...
7: I què passa, això, Manresa? És a dir, et notes aquest odi al carrer? La gent t'insulta?
1: Alguna vegada m'he trobat al centre de Manresa amb gent gran que m'ha insultat, i fins i tot venia un dia amb una ucraniana i una van començar a picar-me, però és el discurs que els estan ficant. En realitat, jo ho noto quan ja m'han fet una pintada en el banc d'aliment, els voluntaris s'han acostat periodistes, a la plataforma dels aliments no els deixat anar. Jo sóc intolerable quan intenten utilitzar els més pobres, perquè els conec, perquè veig la cara, veig el drama que estan vivint, i perquè la gent no coneix la feina que estem fent. No estem donant de forma indiscriminada aliments i habitatge. Nosaltres també patim el tema de lo de l'habitatge. Tenim molts pisos que estem donant un lloguer social, però també ens hem trobat amb gent que està pagant un lloguer social de 160 euros i que fa temps que no ho paga, i que les ofereix feina i no volen treballar. I gent ni d'aquí ni de fora, gent. Per tant, penso que cada cas s'ha de veure i s'han de posar les bases perquè jo pugui funcionar. Jo estic d'acord amb les ajudes socials, però no estic d'acord en que això s'eternisse sense que hi hagi una revisió i un acompanyament de les persones. Jo crec que les polítiques socials s'utilitzen, però no estan per acompanyar perquè la gent pugui sortir de la seva situació. El que hem de fer és empoderar a la gent, perquè el gran èxit seria que tanqui el banc d'aliment i per poder fer una oficina en la que la gent ajudi a trobar feina. Però mentre això ajuda a trobar feina, he de tenir un banc d'aliment, perquè si no tenen per menjar els seus fills, difícilment tiraran endavant, difícilment podran anar a treballar. Si no tenen el tema de l'habitatge resolt i vivint en una habitació, difícilment poden mantenir una habitació. És un tema que a mi em crema, no per lo personal, sinó per l'estigma. Els nois amb els que estem treballant, la setmana passada tenia una reunió amb tres adolescents que han evolucionat i estan treballant superbé. Una ara començarà a fer un grau superior, que ha sortit d'un programa d'exclusió social, i em deia: jo vinc aquí perquè sento que és l'únic lloc on no soy una mora de mierda. Perquè és el que els estan dient en el carrer, els estan cridant. Aquestes pancartes porten a les escoles a que els nens que conviuen en les diverses aules, que està molt bé com fet la incorporació, els nens puguin anar repetint el que estan sentint a casa. I això jo l'estic sentint. Quan escolto els nens de les diverses classes socials, escolten el discurs i estan repetint...
7: S'està normalitzant aquest discurs d'odi.
1: I no passa res. I es fa el tema del bullying dintre de les aules perquè aquest és negre i aquest ha vingut de fora. I aquest és gitano, perquè també està el tema. O sigui, és estigmatitzar a la gent, però estem fent que els nens, que quan són molt petits no hi ha problemes, en aquest moment estan repetint el discurs dels pares, i això realment preocupa, perquè quan són nens això imprimeix caràcter. I estem dibuixant una societat que això, Catalunya, no era això. Catalunya va ser un exemple d'integració. Nosaltres hem viscut això en aquests anys, i ara és com que tot s'està amb un discurs... A mi realment em preocupa. Em preocupa molt el discurs d'Aliança Catalana. Em preocupa moltíssim. I em preocupa molt que instrumentalitzem a la gent d'aquesta manera, de manera irracional. Perquè no sé si els que estan en la primera línia i el que van dient tot això són conscients de l'odi que estan generant a nivell social. L'alcalde de Manresa surt al carrer i la gent l'insulta. I això no pot ser. O sigui, hem d'aprendre a conviure i a ser persones civilitzades. No és el responsable de que hi hagi una justícia que sigui tan injusta, perquè una persona que fa un menor que comete un delicte o l'endemà està al carrer, pues no és la culpa de l'alcalde i no és la culpa dels Mossos d'Esquadra que no han sapigut, si són els que després s'han tornat a detenir a la persona. Per tant, jo penso que el problema d'aquest país és la improvisació que estem tenint i que ens porta in extremis, com avui, a intentar donar solucions, que és una precarietat i que quan canvien, perquè quan anem canviant cada poc temps, vindrà un altre govern i farà tot el contrari.
7: Esther.
20: Sí, no sé què vols que digui, perquè no, no, la veritat és
7: és una
20: baixada a la realitat que a mi m'encanta. Vull dir que vols que et digui, hi ha coses que estic més o menys d'acord, però hi ha una que amb la qual estic molt d'acord, que és això de deslegitimar la política. Si tu deslegitimes la persona que ha estat escollida per sufragi popular amb cada persona un vot, que és la cosa més igualitària que hi ha, i tu desprestigies la seva labor, la seva feina, simplement perquè és la persona que detenta que està al capdavant de l'administració, el proper pas és el feixisme. I aquí vigilem, perquè no està tan... O sigui, és a dir, la democràcia, la salut de la democràcia no és eterna, no està garantida i no està tan lluny que realment amb aquesta mena de pancartes i amb aquesta mena de mítings...
7: Aleshores, que va començar així.
20: Sí, bueno, doncs ja està. Doncs aleshores vigilem, perquè potser ho tenim més a prop del que ens pensem. La resta, los moros de mierda, doncs sí, és que és això, és que és exactament això. Qualsevol que toleri que davant d'ell doncs es facin expressions d'aquest estil, doncs té una responsabilitat sobre el que passarà.
21: Bueno, va ser el tuit de Vox, no?
20: I no estem tan lluny.
7: Moro Carmen.
21: Sí, sé que sí.
7: Va dir que hi havia més problemes amb les Moro Carmes que amb la Mari Carmens.
20: Sí.
7: Tuit de Vox.
20: Bueno, veus, ja estem parlant dels pàjaros en qüestió.
22: Hi ha un punt que no valorem prou, és que hem viscut alguna societat complicada en aquest sentit, més que Catalunya sí que l'hem viscut, que és que el pas següent a l'insult és l'agressió. Sí. No falla. No falla. Si algú pretén que insultant només la cosa s'acabi allà, no és veritat. Primer dic moro de merda i després agredisca una persona així pel carrer perquè ja estic encès. I tota la gent que insulta hauria, i que moltes vegades són gent normal, hauria de ser conscient, perquè jo m'ho he trobat a València, gent que era normal i...
20: Bueno, és que el feixisme s'alimenta de gent dita normal.
22: Ja, el que passa és que
20: aquest és el problema que tenim, és que no estem tan lluny.
7: Es normalitza la deshumanització.
22: El que passa és que venim de 40... Veníem, ara ja no venim de res, però veníem de 40 anys de dictadura en la qual la violència estava legitimada com a instrument per aconseguir el poder. I a veure si aquí hi ha gent que no entén que si primer insulta i després s'agrega violència, a través d'aquesta violència tots acceptarem en algun moment que gràcies a la violència es pot accedir al poder i no gràcies a una persona un vot.
15: Però jo m'agradaria dir que el feixisme està a l'abast de tothom, perquè hi ha qui diu moro de merda, hi ha qui diu nyordo de merda, hi ha qui diu marxi. A mi m'han dit que marxi de Catalunya. Que no sóc prou catalana o no prou bona catalana.
1: Diumenge passat en el Regió 7 van publicar un article que deien que em torni al meu país.
15: Exacte. Que l'agressió física jo encara no he arribat.
7: Un article publicat al
1: Regió 7, un article d'opinió dient que he portat la ciutat com l'he portat i que celebrarien tots el dia que marxi a l'Argentina. Diu, doncs escolta'm, no és catalana, doncs mira, porto 33 anys vivint aquí.
7: I fent una feinada.
15: Jo vaig néixer a Girona.
22: I jo he tingut l'altra agressió de l'altre costat, i de gent que fins i tot per agredir-me tenien la llei al seu costat, els policies al seu costat, el jutge al seu costat, i sóc bastant persona per dir, mire, això en algun moment molta gent es va equivocar, mirem de rectificar-ho. Però en tot cas ara això no està tan viu. El que està viu és l'altre. I per tant, a cada moment hem d'adequar també segons cada situació. I ara els insults són uns altres.
7: Per exemple, Sorocia, tu acabes d'arribar d'Ucraïna i vaig veure un post que feies a Instagram, crec que era, en què deies que havies tornat amb la sensació de que a Polònia ja s'està vivint un context de guerra molt gran, no? Que sí. Respira guerra, deies. Sí. I que arribaven informacions que ja són reals i que no cal tenir por, però tampoc hem de ser ingenus. És a dir, que mentre estem parlant de tot això, que és un caldo de cultiu que hi ha a casa nostra, a les portes d'Europa s'està construint ja un ambient directe de guerra.
15: I tot comença a Polònia, sempre.
1: Jo crec que no hem de ser ingenus i em temo que en 2 o 3 setmanes començarem a tenir problemes en la resta d'Europa. Ucraïna està vivint, Polònia està vivint la guerra. Quan vas aterrant a l'aeroport de Cracòvia, està plens d'avions de guerra, de cases, plens. I del trajecte de l'aeroport fins a la frontera, són convois militars, tots. És impressionant. I quan arribes allà i passes la frontera i et reuneixes amb ells, t'estan dient, fa temps que estaven dient, estan rebentant les fronteres d'Europa. Lo de Ceuta té a veure també amb tot això. El que volen és debilitar Europa en aquest moment. I aquí en aquest, sabem que Trump i Putin tenen els seus negocis. Quan diuen que intentaran parar la guerra no és veritat. I nosaltres, mentrestant, ens anem entretenint en moltes coses. Però jo penso i veig allà, i quan parlo amb ells, miren la realitat que nosaltres tenim. Doncs jo crec que estic en contra de la carrera armamentística, però jo estic a Ucraïna en qualsevol lloc i veig com cauen els missils i en aquest moment no els poden detectar. De fa 6 mesos, a aquest moment, abans t'avisaven i podies baixar al búnquer. Ara no. Ara el que ens deien, ha entrat Xina amb tot el tema de l'armament i no tenen com defensar-se. Per tant, una periodista va publicar un article i en el que posaven solució demana armes per Ucraïna, que el titular era maleït. Clar que demano el tema de que puguin defensar-se, de que puguin derribar els missils. Aquí estem preparats per poder defensar-nos d'una guerra com la que estem vivint? Fa uns mesos, quan jo estava, demanaven los M113 i los tanques. Ara no els volen. Tot és tecnològic. No volen tot aquest armament que hi havia. O sea, no és que me lo han contat, me lo han explicat, és que lo hem estat dient. I ells estan dient, vigileu, perquè Espanya està també en el ull de l'huracà i lo tenen. Rússia no els pot veure. I no pot veure Alemanya, tot i que ara s'han reunit. Però jo a la guerra l'he vista aquests dies en Polònia. I la gent en la frontera, els guàrdies de frontera de Polònia, quan estàs passant el control, t'estan dient que no poden veure els ucranians perquè ells acabaran rebent per culpa d'Ucraïna. I Ucraïna el que està fent és defensar les fronteres d'Europa en aquest moment. Biden deia, nosaltres enviem armament i ajudes, no estic d'acord, però si no, tindrien que enviar els nostres homes. Quan comencin els atacs a la OTAN, Espanya, que està dintre de la OTAN, tindrà que mobilitzar la seva gent.
7: Està obligat.
1: I molt aviat tindrem. I l'extrema dreta que està alimentant el cap dels nostres joves, que sàpiguen els joves, jo aquesta setmana vaig portar de retorn nois de 22 anys que tornaven mutilats, alguns, que sàpiguen que són els primers que aniran. Per tant, jo penso que no es tracta de viure amb por, però sí es tracta de viure un realisme. Tenim una guerra en la que la improvisació també ens està entretenint i anem d'una cortina de fum a una altra. Perquè no resolem els problemes reals que tenim en el país i quan arriben problemes reals en també els que ens tenim que ocupar perquè ens afecten a tots, anem posant cortines de fums en problemes que fa temps, lo de Mari Carmen i el problema de l'habitatge no és d'aquesta setmana.
7: Sí. Per cert, acaba de trucar Ramon Bacardit, cap de l'oposició de Manresa, que diu que també ell ha sigut assetjat i que també ha hagut de denunciar algunes pintades. El tenim en directe. Ramon, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tots.
7: També estàs assetjat?
2: Bé, és que jo ara estava escoltant el debat que teníeu i crec que és important doncs aportar la meva experiència també, no? Jo estic molt preocupat també per l'escalada d'odi que s'està normalitzant a la ciutat i en aquest sentit doncs la Sor Lucía té raó, hi ha un increment d'assetjament a les persones que tenim presència pública, en aquest cas jo, també pot ser la Sor Lucía. I la veritat és que com a societat hauríem de reflexionar. Jo he posat 4 denúncies per amenaces de mort, assetjament, assenyalament, destrosses al local. Això, però, ve de l'extrema esquerra. I aquí, quan parlem d'odi, quan parlem de violència, hem de posar-lo al mateix pla. A Manresa, l'extrema dreta fa discursos d'odi, certament, però l'extrema esquerra va més enllà. Per tant, hauríem de fer aquesta reflexió, Ricard.
7: Doncs queda clar. Gràcies per trucar. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Presenta la campanya Junts per Catalunya a la setmana següent de la punyalada i el que fa un economista posa una foto de Sor Lucía, fa un anàlisi de la situació de Manresa, la situació econòmica, i la història tindrà que demanar-me l'efecte crida que estem fent perquè som els culpables de que Manresa econòmicament esté com està i que hagi vingut gent que cobra molt poc, amb una renta molt baixa o que estan empobrint la ciutat. L'inici de la campanya de Ramon Bacardit. I quan ell veu la pancarta, no es queixa, però als 4 dies, a l'inici de la seva campanya, posen la meva foto en això és incitar a l'odi o no? No m'interessa, no m'importa. Però, Ramon, no és solo... Esteu assumint vosaltres moltes vegades el discurs de l'extrema dreta, perquè sabeu que Aliança Catalana us treurà vots a Manresa. I això és claríssim.
7: No el tenim per contestar, però en tot cas queda tot aclarit. Sor Lucía Caram, gràcies per acompanyar-nos, de veritat, per la feina que fas també, i en seguirem parlant.
1: Moltes gràcies.
7: I gràcies també a Jordi Mat, Marta Rossi, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Que vagi molt bé.
18: I, bon dia.
7: Per aigües,
3: bon dia.
7: Per aigua. Són les 10:38.
6: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio...
10: A 10:45 estrenem col·laboració. El guanyador del Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà.
23: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui, per parlar de lloguers.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Avui l'Enigmàrius feia: fertilitzaria la Terra Santa? I la resposta era: femaria. Femar és sinònim de fertilitzar, i en condicional aplega fe i la Verge Maria. 1309 dels 1393 participants l'han encertada, i per tant avui l'Enigmàrius dona 7 punts per a la copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva Xavier Monreal Mendoza, de Barcelona. I avui també ens heu dit bugaria, regaria o fecunda.

0: Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions.
1: Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
7: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Funes i uneix-te a la festa de l'any.
8: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
9: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
14: Qué ambientazo, mano.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
14: Buena venta.
13: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
16: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
17: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
18: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
17: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. No és ciència-ficció. Amb Pere Estupinyà.
19: Bon, seran 3:15 del matí. Avui ens complau enormement presentar-vos un nou fitxatge d'aquest programa. És el principal periodista científic del país. Fixeu-vos, el 2025 va rebre el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica. Va ser la primera vegada que aquest prestigiós premi, que s'atorga des de fa 15 anys, es concedia a títol individual. 2 anys abans, el 2023, va rebre el Premi CSIC, Fundació BBVA de Comunicació Científica, i també va ser la primera vegada que es premiava la labor d'una única persona. I a banda dels premis, doncs destaca també la seva carrera als Estats Units. Va ser becat al MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, una de les universitats, com sabeu, més importants del món, si no podem dir la més important, va viure 8 anys als Estats Units, on va treballar a l'Institut Nacional de Salut. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació, tant ràdio com premsa com televisió, i per això segurament el seguiu i ho sabeu perfectament qui és. I a partir d'avui estarà amb nosaltres els dimarts a les 11, un dimarts sí, un dimarts no. Pere Estupinyà, bon dia.
20: Bon dia, ja moltes gràcies ja per la superpresentació.
19: Home, és que tot això té molt de mèrit.
20: Però això té un risc, que...

0: A mi m'agrada la ciència dura. Tu ja estàs preparat per parlar de ciència dura?
1: Tinc moltes ganes d'aprendre, sí. Sí, sobretot perquè crec que el títol explica molt bé el moment en què vivim, no? No és ciència-ficció. És a dir, no, tot el que estem vivint amb aquesta discussió entre què és ciència i què no,
0: sí,
1: no s'hi val aquí.
0: No, bueno, a veure, sí, la ciència... A veure, la ciència-ficció ha inspirat coses, eh? Quan veus temes de robòtica, el que passa és que, bueno, tenen unes limitacions. Jo crec que la ciència és realment el que està transformant les societats. A veure, jo t'he dit al principi mig en broma, mig en sèrio, que a mi m'agrada la ciència dura, però és que jo me la crec molt, eh? La ciència té dos... Què és la ciència? No? És un mètode de resoldre preguntes. Tu et pots fer una pregunta. O sigui, què passarà amb el canvi climàtic a Catalunya d'aquí 15 anys? Per què els càncers estan augmentant? Quina és la base de l'Alzheimer? O com era la Terra fa 400 milions d'anys? O què hi ha a l'univers més enllà? Llavors, aquestes preguntes, tradicionalment, les han respost intuïció, els filòsofs d'una manera, els experts les responen en experiència, però els científics són més estrictes i diuen, no, a veure, fem una metodologia més empírica per a respondre preguntes. Si jo vull saber com serà Catalunya en canvi climàtic d'aquí 20 anys, doncs a veure, igual tinc que fer uns models, tinc que fer unes proves, tinc que veure si realment el sur, el nord, tindrà unes característiques diferents. Llavors, no vol dir que sempre acerten, perquè la ciència també s'equivoca, però les respostes que et donen són molt més fidels. Llavors, la ciència és una manera, jo crec que és la manera millor que tenim d'accedir a nou coneixement. I a vegades són coses invisibles, com el món de les partícules, o si no sortim del món del canvi climàtic, com sabíem que el CO2 provocava un efecte hivernacle? Això és invisible. Això no ho pots saber de ninguna altra manera que no sigués la ciència.
1: Ho saps pel mètode científic.
0: Ho saps perquè una gent... acumulant coneixement...
1: És un mètode deductiu, entenc, un mètode, no?
0: No, és empíric.
1: De constatació empírica, sí.
0: Tu pots, a partir de les dades, dedueixes, traus unes conclusions, però tu te fas unes preguntes, planteges unes hipòtesis, és possible que a l'aire hi hagi algo que faiga que els rajos solars se queden més atrapats a l'atmosfera, i llavors fas unes proves per a identificar què és este algo i acabes concloent que és el CO2. I com era la Terra al passat evolutiu o la base d'unes malalties. Estàvem parlant de càncer, dius, a veure, jo com sé si a l'ADN hi ha una mutació determinada que està associada a un càncer? Això fa 50 anys no se sabia, ara se sap. Llavors, això és coneixement, però la gràcia és que tu, quan apliques este coneixement, te serveix per a millorar el món. O sigui, per a fer noves teràpies de càncer, per a estar preparat cara pel futur del canvi climàtic o per fer noves tecnologies. Llavors, jo crec que és el més transformador que tenim a la societat.
1: Tu deies, jo confio molt en la ciència, però és veritat que estem en un moment en què tenim més informació que mai,
0: sí.
1: Tenim més investigacions científiques que mai, però alhora més incrèduls,
0: sí.
1: Més terraplanistes, més gent que posa en dubte aquest mètode científic. No?
0: I això... És veritat. I és veritat perquè hi ha gent que investiga si aquesta desinformació, si aquest pensament conspiranoic està augmentant, i és veritat que està augmentant. Perquè això ho podríem deduir, perquè hi ha més presència a les redes socials, però no sabem si la gent n'hi fa cas o no. I sí, molta gent n'està fent cas, i això és un problema. Llavors, jo ara, des de ja fa un temps, i això està relacionat amb un nou programa de televisió espanyola que estrenarem en algun moment, esta tardor, en teoria, que es diu No me lo puedo creer, que va de pensament crític. És a dir, jo crec que estem en un moment que en la divulgació científica convencional no és suficient. Jo aquí te puc explicar moltes coses de ciència i dius, ostres, que xulo el que em conta el Pere. Però és que després algú agafa Instagram i li arriba algo en un senyor en bata blanca que se pinta de doctor i que a la millor és doctor i li diu alguna cosa que s'ha inventat o no la sap bé i s'ha equivocat... però li dona molta viralitat, perquè a les redes socials la viralitat és el que és més sorprenent, més inesperat. I si de cop te diu que hi ha una substància en los aràndanos que és milagrosa, tu dius, ec, saps? Creus l'atenció, o sigui, l'atenció te va allà.
1: No creus que també és perquè estem en un moment en què necessitem creure en alguna cosa, que hi hagi més enllà de la veritat?
0: Sí.
1: No? És a dir, es barregen dues coses. Potser un moment vital, social, de necessitat de creença, de transcendir, de que tot això tingui algun sentit espiritual, i les ganes també de creure, no?, en que la vida avança, la ciència avança, no? Per tant, es barregen aquests dos plantejaments.
0: Mira que xulo, això m'ha recordat, vaig entrevistar ara fa poc a Diana Walsh. Diana Walsh és una investigadora antropòloga d'Estats Units, que ella ha escrit un llibre que es diu Los Creyentes, i parla de com el fet de que la gent hagi cada vegada cregui més en Déu. Vale? La religió està baixant, i això també hi ha dades que ho suporten. O sigui, la gent ja no... Bueno, si tu mires, per exemple, els índexs en l'informe este que vam presentar ahir, índex de matrimonis per la Iglesia, pues en 20 anys ha passat del 80% al 20%, i no, bueno, cada vegada la gent creu menys en Déu i en l'espiritualitat clàssica, però necessita creure en altres coses. I ella associa això en la creença als extraterrestres. Ella va fer
1: que necessitem creure i, per tant, ens agafem a imaginar que hi ha una vida més enllà i que existeixen.
0: Sí, ella després hi haurà altres coses, sí, però ella específicament va investigar la gent que creia en extraterrestres, vale? En la que els extraterrestres han arribat a la Terra, alguns creuen que estan entre nosaltres, i va veure que és una manera de suplir una necessitat de creure en algo més per este... Potser perquè la ciència no t'ho explica tot. I la ciència és molt honesta en aquest sentit. Dic, jo què sé de l'origen de l'univers?
1: Si no ho sap, no ho sap.
0: No ho sap. O sigui, tu li preguntes a un científic, què havia antes del Big Bang? Tira, no ho sé. I t'ho dirà molt tranquil.
1: Volem respostes i volem tot mastegat, doncs llavors, quan no hi ha respostes, ens la inventem.
0: I abans també volem que passen coses. O sigui, aquí tens, aquí a Catalunya tenim el doctor Estel Sansegarra, que te diu que després de la muerte... No, que no te mueres. Que la consciència surt del cervell i se'n va no sé on. I te veu des de fora. Aquí dius, en quins ulls me veu? No, o sea, però claro, tu l'escoltes i dius, m'agradaria que sigués així. Ja m'agradaria no morir-me. Llavors, tu te l'escoltes en més credulitat perquè està dient una cosa que t'agrada.
1: I és un senyor que és metge, a més, per tant, tot
0: exacte.
1: Això...
0: Exacte. Parla de quàntica i no té ni idea, i diu unes animalades quàntiques absurdes, però com que la gent no sap quàntica, diu, no, que ho diu el doctor Segarra, claro.
1: Ahir vas participar, Pere, en un acte de presentació de l'informe Vides Futures, un dia en 2050. És un informe elaborat per l'Oficina Nacional de Prospectiva, que depèn directament de la presidència del govern espanyol. Va ser un acte, de fet, on hi havia el mateix president Pedro Sánchez, el president Salvador Illa, l'alcalde Collboni, i també el ministre d'Indústria Jordi Hereu. Què és el que destacaries d'aquest informe? És un informe que elaboren, crec, 25 experts.
0: Sí.
1: Són professors, la majoria universitaris, no?
0: Sí.
1: I s'articula al voltant de 3 generacions.
0: Sí, mira, és un problema que està molt centrat en com serien les vides quotidianes. És a dir, l'oficina de prospectiva és intentar no adivinar el futur, però sí veure quines tendències actuals, en funció de les decisions que prenguéssim, ens portaran cap a un futur o cap a un altre. Això, en canvi climàtic, ho veiem molt, molt clar. En intel·ligència artificial, si la regulem o no la regulem, podem tenir escenaris futurs molt... Jo vaig entrevistar, mira, al Noah Harari, Joel Noah Harari, l'autor de Sapiens i de Homo Deus i tal, i ell diu, no, jo no pronostico el futur, eh? Jo et dic quins escenaris són més possibles en funció de les decisions que prenem, vale? Llavors, hi ha temes de tecnològics, que és molt obvi. En temes de vides futures, la veritat, l'informe que es va presentar allí, si et soc honest, no és molt revolucionari el que els experts te diuen que canviarà la nostra vida quotidiana. Òbviament, estirem molt més lligats a la tecnologia, tindrem relacions digitals, potser fins i tot en IES, o sigui, la pel·lícula Her, on tu acabes empatitzant, acabes sentint sensacions, emocions cap a un agent un robot o un agent d'intel·ligència artificial que et parla i que tu ja saps que no és algú, saps? Tu ja saps que és un programa, però com que et parla d'una manera que sembla que t'entén, tu te confons fins a cert punt que el pots arribar a considerar un amic o li pots arribar a tenir empatia en ell, no? Això probablement arribarà, i ja podem veure alguns indicis d'això, però no arribarà a substituir l'humà. Això sí que els experts ho veuen claríssim, perquè sí que quan estan analitzant com la tecnologia, la digitalització, ens està fent més fàcil algunes coses, però ens obliga també, o ens demana, o ens fa... No, trobem esta mancança que busquem de nou altra vegada el factor humà. I aquí és on hi haurà, també els experts de prospectiva dient, una gran desigualtat. Desigualtat és una paraula que apareixia molt a l'informe. Hi havia dues grans paraules. Diversitat, de dir, en relacions. O sigui, ara, igual que fa un temps, les famílies eren molt més homogènies que ara. Ara hi ha famílies homosexuals, famílies uniparentals, i pues, això s'anirà ampliant. La diversitat és un factor que anirà creixent. Què t'estava dient?
1: I divers, no?
0: Sí, divers i... Ah, t'estava dient alguna cosa i...
1: desigualtat i diversitat.
0: Desigualtat, sí. Desigualtat. Llavors, l'oci, per exemple, l'oci digital serà barat, o tothom tindrem accés a l'oci digital, però les experiències en un toc més humà, més del món físic, doncs això potser seran més difícils d'accedir, perquè seran més cares. Llavors, aquí sí que hi haurà, és potser inclús desigualtat en el tema de l'oci.
1: Per exemple, no? diu a l'informe que predominaran les parelles, però seran diferents. Per exemple, no hi conviuran tant com ara. El 1980, el 90% de les dones vivien amb la seva parella i ara només és ja un 60-70% segons l'edat. Per tant, sí, ens hem d'imaginar unes relacions de parella en el qual potser cadascú té la seva casa...
0: Sí.
1: Lo que passa o fan que això... vides separades...
0: Però és el que et deia de l'informe, a mi... A veure, és l'informe que vam presentar...
1: No, tampoc dir... és un canvi revolucionari.
0: Exacte.
1: No?
0: Ja. És a dir, hi ha unes tendències que veuen que pots accedir. Mira, per exemple, una dada que a mi em va sobtar és que el 2022, per primer cop, van néixer més fills de mares no casades que casades. Vale? Això, si t'ho diuen fa 60 anys... O sea, era una excepció, el hijo ilegítimo, quasi, li diuen, eh?
1: Ara ho trobes normal, vas claro, que hi ha la dada.
0: I llavors això anirà... Però també hi ha uns límits, és a dir, és veritat, l'edat del primer fill ha anat pujant, ara és 31,5 anys i fa no molt, eren 26, anirà pujant, però tampoc arribarà... Hi ha uns límits biològics, saps? O sigui, no... Jo recordo, com vivia als Estats Units, recordo que a Nova York, vaig viure 2 anys a Nova York, clar, allí l'edat en les dones tenien el primer fill eren de mitjana, no recordo la xifra, però era altíssima, sé que quan m'ho van dir, dic, uau, per tot.
1: Perquè aquí com... era encara més aviat, diguéssim, no?
0: Aquí era més aviat, allà, més alt, i llavors anem una mica cap a això, que no està mal, perquè tota la vida s'està fent més llarga. La longevitat és un altre eix transversal a tots aquests canvis socials, i com sabràs, he escrit este llibre fa poc del que és ser de major, que parla de longevitat, i com això està afectant no només a la gent gran, sinó a totes les etapes de la vida, no? I no està mal que de la manera que estem envellint millor i que tant els homes com les dones arriben a unes edats que poden ser fèrtils més temps i organitzar la seva carrera d'una altra manera, doncs no està gens malament que poguéssim tenir fills més grans. Però hi haurà un límit, clar.
1: També diu l'informe que treballarem menys hores, però no necessàriament ens aportarà més benestar. És a dir, que tinguem més vida per nosaltres no vol dir que siguem més feliços.
0: És que jo que... Saps? Mira, jo hi havia coses de l'informe que les llegia i pensava, tu com ho saps? Saps? No, o sigui, sí que hi ha una tendència que s'està veient en els joves que estan prioritzant el que es diu treballar per viure i no el que fem alguns de la meva generació de viure per treballar. O sigui, jo he treballat molt. Vale? Perquè vens de...
1: És un canvi generacional. Sí. I nosaltres tenim l'esforç, no? Que és un valor que va, sí, que va a la baixa.
0: I no ho jutjo, eh? O sigui, però nosaltres venim, jo vinc d'una família que el treballar era molt important i que sóc el primer de la meva família que té accés a estudis universitaris. I l'èxit, de la manera que la nostra generació viu l'èxit, part és de l'èxit professional, saps? És a dir, tens com una educació que t'ha portat a fer sobreesforços laborals, a vegades no remunerats, simplement per no ho sé, per un compromís, per una sensació de que també ho fas per tu.
1: Per una cultura també del treball. Sí.
0: Per una cultura del treball que està canviant. I això està... I, de nou, no dic que estigui millor o pitjor, ¿vale? Però està canviant i els experts ho fiquen de manifest. I aquesta gent són la que, en aquesta cultura, d'aquí 15, 20, 30 anys, seran els treballadors del futur. Llavors, si ja tenen aquesta cultura, és veritat que potser se reconfigurarà la manera de treballar i sí que... Bueno, se buscaran fórmules on potser es treballa una mica menys, se compatibilitza més, que després seran menys feliços o més, això ja és molt individual, no m'atreveixo a parlar-te.
1: Doncs de ciència parlarem cada 15 dies al matí de Catalunya Ràdio, no de coses que no ens atrevim a parlar, sinó de coses més científiques, perquè aquí es tracta de que no sigui ciència-ficció. Pere Estupiñà, moltes gràcies.
0: No, a tu, un plaer.
1: I ara, mira, si et gires veuràs la pluja que està caient, parlaves del canvi climàtic, doncs aquí el tens.
0: Sí, quina il·lusió.
1: Sí, a més, ara aquesta pluja començarà a ser intensa, perquè ja ho està sent en algun punt, hi ha alguna incidència que ara repassarem també al butlletí de les 11. Pere, gràcies per acompanyar-nos.
0: Vinga, fins la propera.
1: Una pausa i de seguida també amb nosaltres Sergi Pàmies. Ens actualitzem.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. En marxa finalment el Consell de Ministres, que ha d'aprovar el decret d'habitatge després d'una hora de retard pel xoc entre el PSOE i Sumar. Els dos socis del govern espanyol continuen negociant les mesures i Sumar reclama més ambició a Pedro Sánchez. Anem cap allà. Paula Brugets, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. El Consell de Ministres ha arrencat sense els ministres de Sumar, que s'acaben d'incorporar a la reunió. Encara no hi ha acord sobre l'abast del decret. Els socis del govern espanyol discrepen i han negociat una hora sencera abans d'entrar a la reunió. La ministra de Sumar, Mònica García, ja avisava a primera hora a Televisió Espanyola que no fluixaran.
5: Vamos a negociar hasta el último momento y vuelvo a insistir. Nosotros no vamos a avalar algo que se quede a medias y que no dé solución. Yo creo que es el momento de ser ambiciosos, incluido el Congreso de los Diputados, incluidos las derechas.
4: Sumar vol que s'aprovi la regulació dels lloguers d'habitacions i també la pròrroga automàtica i indefinida dels contractes de lloguer. El Partit Socialista s'hi nega i només ofereix la renovació dels lloguers només per 2 anys. El resultat després, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Paula Brugats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Junts per Catalunya troba complicat que el PSOE aconsegueixi conciliar les propostes dels socis de la investidura, però encara veu possible l'acord si tothom cedeix. La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, defensa que l'administració protegeixi els petits propietaris i es faci càrrec del deute dels inquilins vulnerables per evitar que siguin desnonats. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Per nosaltres no serà. Seguirem defensant aquesta majoria de petits propietaris que hi ha a Catalunya, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim, i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això, tant de bo el seny acabi imposant-se.
6: Una de les formacions més crítiques amb la proposta de decret d'habitatge és Podem. Els seus vots són imprescindibles perquè pugui tirar endavant el Congrés, i la seva portaveu, Ione Belarra, l'ha qualificat de presa de pèl.
3: I a tot això, el Consell de Ministres aprovarà una mesura per limitar l'increment de preu que està experimentant el gas butà i la bombona de gas butà. El gas natural i la bombona de butà. L'inclourà dins del paquet anticrisi que té previst aprovar avui. L'escalada de la inflació ha obligat el govern espanyol a recuperar algunes d'aquestes mesures, com els descomptes als carburants, que estaven a punt d'eliminar-se. Tornem a Madrid. Dani Sanzeja, bon dia.
8: Bon dia. A banda de la rebaixa als impostos del gasoil i la gasolina, el govern espanyol també recupera mesures de l'anterior crisi, la d'Ucraïna. Això vol dir que posa un topall de 19,55 € a la bombona de butà i que limita la tarifa regulada del gas en els termes que explica la ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen.
9: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad.
8: La resta de mesures les detallarà el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que fa setmanes que les negocia amb els agents socials i els sectors afectats. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Protecció Civil ha enviat un nou SOS alert al Baix Llobregat, a l'Anoia i a l'Alt Penedès pel risc d'inundacions per pluja intensa. Demana que s'extremi la prudència i es busquin zones elevades, sobretot fins al migdia, que és fins quan es preveu que s'allargui aquest episodi intens de pluja. Anem cap a la seu de Protecció Civil a Barcelona. Montse Poblet, bon dia.
10: Bon dia. Les acumulacions d'aigua a diferents punts de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i l'Anoia, on de fet el riu ja ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní, han estat el detonant perquè Protecció Civil hagi enviat un nou és alert a la població d'aquestes tres comarques. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, ens explica per què a primera hora del matí no es preveia cap enviament ni tampoc restricció, i ara es demana no sortir de casa, almenys fins al migdia, no baixar soterranis i pujar a llocs elevats si l'aigua puja.
11: Les pluges estaven incidint d'una manera forta, i no ja només eren pluges amb intensitat, sinó que estaven començant a acumular degut a que ha plogut durant força estona i ja s'han començat a arribar a nivells que en 3 hores podien arribar a superar o ser un tant per cent equiparable a les pluges d'amb 60 litres en 3 hores.
10: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: I tot plegat impacta en la mobilitat. A aquesta hora es mantenen els retards, la circulació de trens, tot i que Renfe preveia recuperar ara la normalitat. Busquem l'última hora des de l'estació de Sants de Barcelona. En Alfonso, bon dia.
12: Bon dia. Sí, continuen els retards tant a l'alta velocitat com a Rodalies i les presses dels usuaris que arriben encara més tard que un dia normal. Per exemple, a les pantalles d'aquí de Sants veiem com el tren que venia de Madrid i arribava a Sants a les 11:10 està previst que arribi a les 12. Uns retards que, per cert, també afecten els trens d'Uigo i Idió, que en un principi, segons Renfe, no havien d'anar amb retard. També hi ha afectacions a Rodalies, l'R2 Nord, l'R2 Sud, l'R3, l'R8 i l'R4, on hi ha circulació interrompuda entre Vilafranca i l'Hospitalet de Llobregat, però en aquest cas, segons Renfe, la incidència no té a veure amb les pluges. En Alfonso, Catalunya Ràdio, estació de Sants de Barcelona.
3: I ja de seguida els esports, però hi ha una última hora, que és que PSOE i Sumar informen, segons fonts del govern, que efectivament han arribat a un acord per aprovar aquest decret d'habitatge, de manera que haurem de saber-ne els detalls les pròximes hores, si no la roda de premsa que hi haurà després del Consell de Ministres, però en tot cas la notícia aquesta hora és que hi ha acord entre les dues forces del govern espanyol per aprovar aquest decret d'habitatge. Ara sí, els esports, Marcos García.
13: El Barça femení es desplaça avui cap a Roma per jugar-hi demà la segona jornada de la Champions. René Fanasten és alta a la convocatòria de Pere Romeu. A més, torna a la llista Cata Coll, que va descansar dissabte al partit contra Logroño, i també entren Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que han estat campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. A 9:15, a Sevilla, Croàcia, Espanya, és partit de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. El seleccionador estatal, Luis de la Fuente, ha descartat per aquest partit el davanter de l'Espanyol, Roberto, també Jeremy Pino i Lenormand. I en bàsquet, el Barça afronta avui la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena l'extècnic blaugrana a Xavi Pasqual. Aquest Dubai-Barça començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
14: Fins aquí les notícies.
15: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Doncs mentre plou, sembla, a Barcelona. Gerard Jovany, bon dia.
16: Bon dia.
1: Quan plou a Barcelona s'atura el país, ja
16: sí,
1: ho saps.
16: Sí, sí. Però, mira, ara ha fluixat una mica. Fa un moment plovia fort.
1: Perquè la pluja va a cops de batzegada.
16: Sí.
1: Doncs amb el concurs pendent avui truquem... Bueno, ens truca el Juli. Juli, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Des d'on truca, Juli?
17: Des de...
1: Des de?
17: Garriguella.
1: Garriguelles. I que està plovent aquí o no?
17: Bueno, cauen quatre gotes.
1: Quatre gotes.
17: No potent.
1: Molt bé, doncs anem a per 50 euros, Juli.
17: Molt bé.
16: Vinga, et faré una pregunta de la categoria la sèrie del Bulli, aquesta que fan.
18: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa...
19: Ah, no.
16: Estàs seguint la sèrie aquesta del Bulli que fan per TV3?
17: Sí.
16: Sí, t'agrada?
17: Sí.
16: Ahir al vespre en van emetre dos capítols més, per si algú no n'està al cas. La setmana passada TV3 va estrenar Gènesi sobre l'origen del fenomen Bulli sota la batuta de Ferran Adrià. Malgrat tot, és una sèrie de ficció, ja que combina parts fidels als fets històrics amb trames i subtrames totalment inventades. Com els informatius d'avui en dia, perquè ens entenguem. Els d'aquí no, eh? En tot cas, està bé que es posi de relleu el fenomen Bulli, que va revolucionar la gastronomia a nivell mundial, i aquí a Catalunya, a més, va fer que la gent parlés amb absoluta normalitat de conceptes com esferificació, deconstrucció o liofilització, i assumís també amb força naturalitat menús a 175 euros al cobert. Això fa un parell de dècades. Preus que pagàvem convençuts perquè l'endemà explicaríem a coneguts i saludats que ens van ensenyar la cuina. Ara, atenció a la pregunta que et faré, Juli. Quin va ser el primer restaurant català en obtenir les 3 estrelles Michelin? Dono 4 opcions. Opció A, el 7 Portes. Opció B, el Racó de Can Faves. Opció C, el Bulli. Opció D, l'Hispània.
1: Temps.
17: Ahir va ser la sèrie de Santa Maria.
1: Què?
17: Can Faves.
1: El Racó de Can Faves és una resposta correcta.
16: Senyor Juli!
1: T'endús 50 euros, Juli. Vols seguir per 100 o et plantes amb els 50?
17: Seguirem.
1: Seguirem. Ho pots perdre tot, per això, eh?
17: Bueno.
16: Bueno, però amb els 100 euros et podràs comprar un mòbil nou.
17: Mentre no siguin 1.000 euros.
1: Sí, el mòbil l'hauríem de renovar. Juli, gràcies per trucar. Fins demà. Adéu, Juli.
17: Fins demà. Adéu, adéu.
1: Què, Sergi? Veu o no, Sergi? Te fallen els auriculars o què passa?
20: No, és que està desconnectat.
1: Ah. Poso la careta ja o no?
20: Tira.
21: Teràpia Boomer.
19: Sergi Pàmies fa teràpia boomer.
20: Cada cop pitjor, però bé, bé.
1: No, no,
20: bé.
1: Aquesta m'ha agradat a mi, eh? Perquè té, sí, té energia, té, sí, és de matinal. És de matinal.
20: Punt, té un punt sexy, sex shop, que no cal. Que no és coherent.
1: No, és de matinal, és ràdio amb energia.
20: Sí,
1: és...
20: sí. Sí, sí, sí, la, sí.
1: És Cuní, és Cuní.
20: L'adrenalina, és trompetera.
1: És Josep Cuní, aquesta sintonia.
20: Sí, sí. Una salutació des d'aquí, sí, al mestre Cuní. Què més volem, no? Que una sintonia energètica avui, que fa un dia... Ara és fosc, a Barcelona? És fosc?
1: Sí, sí, sí.
20: Vull dir que...
1: aquí, per exemple, si ara que estem vivint aquest eclipsi...
20: Sí, és un eclipsi logial, cobert.
1: Logial. Per ser Barcelona s'hauria d'aplicar un protocol que s'obrin els llums de nit.
20: Home, però estàs demanant un impossible, perquè pensa que els llums de nit aquí no s'encenen a la nit. És a dir, que a vegades encara és de nit i te'ls apaguen, perquè algú té un Excel que li posa que les... a tal hora de... Però aquest Excel no es va adaptant a que això del dia i la nit canvia. Canvia cada setmana, diguéssim. Mm. Però l'Excel no. De manera que potser 3 mesos, diu, a les 7 i 10 s'apaguen els llums. I clar, a les 7 i 10 hi ha dies que és fosc. En fi, és també la gràcia de Barcelona.
1: Però ara, per exemple, no, que és, realment és fosc. Ara estem veient un...
20: Sí, sí, ara és fosc.
1: Fosc. Podrien ser les 8 del vespre.
20: Tranquil·lament.
1: Doncs podríem il·luminar els llums.
20: Mm.
1: Un decret.
20: Decret, però llei, ja s'ha de pactar.
1: No, que sigui a propi de l'Ajuntament, això.
20: Ah, molt bé. Una normativa més, sí, de les 5.000 que després no complim. Perfecte.
1: Per cert, sembla que hi ha acord entre Sumar i el govern espanyol, i el PSOE, bueno, el govern espanyol, per tirar endavant aquest...
20: Bueno, no, perquè no està en el govern. Val.
1: No, però en principi, si el decret s'ha arribat a acord en aquest decret entre Sumar i el PSOE...
20: Amb això ja n'hi ha prou?
1: Que era un decret que el PSOE havia pactat amb Junts, per tant entenem que amb això ja n'hi hauria prou...
20: Per aprovar-lo?
1: Sí, el decret llei, i portar-ho després al Congrés a ratificar-ho.
20: Però ara falta que el sindicat de llogateres estigui d'acord, perquè el sindicat de llogateres aquest matí he sentit que demanaven la revolució...
1: Però el sindicat de llogateres no està al Parlament, per tant al Congrés dels Diputats, per tant, si no hi està d'acord, doncs podrà protestar, però no passarà res.
20: Està bé. Per tant, tu ho veus com un pas endavant.
1: Un pas endavant.
20: Dintre dels passos enrere constants, diguéssim. Està bé. Mm-hmm. I la senyora Mari Carmen també sentit que pot tornar a casa.
1: Sí, hi ha hagut un acord i podrà tornar a casa.
20: Jo ho dic perquè d'aquí un any he de renovar el contracte de lloguer. I bé, si tenen a bé acompanyar-me en la sol·licitud per si tingués problemes. Mm. Que no sigui cas que me'l pugin.
1: Podem passar el telèfon del sindicat de llogateres.
20: També seria una bona solució. Sí, sí. Haig de començar a preveure el meu futur. Escolta, això del lloguer és molt impressionant la rapidesa amb la que ha evolucionat. Perquè com a boomer, aquesta secció ja saps que té aquesta voluntat de pouar en el passat, jo sempre he estat de lloguer, primer.
1: Sempre de lloguer?
20: Sempre. Tota la vida.
1: Però deu ser una anomalia dels teus amics. Els teus amics
20: deuen estar la majoria... Sóc una anomalia dels meus amics, sí.
1: Sí, amb hipoteca, sí, la majoria, no?
20: Sí, però com que... Ser progre és molt cansat, perquè hi ha tota una sèrie de coses que no pots fer. És com ser catòlic, però sense creure en Déu. Llavors tu tens una sèrie de manaments. La propietat privada, per segons quins progres, era pecaminosa, contagiosa i demoníaca. De manera que tu havies d'entendre que el destí de la teva vida era per classe social i per origen el lloguer. A més, el lloguer no t'obligava a res. Les teves arrels eren lliures. Tu podies viure en un lloc...
1: Em canso, me'n vaig a un altre.
20: Ara. En canvi, la hipoteca ja denota un sentit d'arrelament. Després, en la pràctica, jo he anat veient com tots els meus amics, germans, tota la família i tothom s'ha passat a la propietat, perquè és una inversió. Arribats a l'edat que ja tinc, jo ara estic amb una mà davant i una mà darrere.
1: Per tant, sempre hauràs de treballar.
20: Ara. Però sempre hauré de treballar amb les condicions que ja estic treballant ara, que, com tu pots constatar, ja gairebé és política social. És a dir, ajudes amb un pobre noi...
1: Un escriptor.
20: Sí, però per què no visqui sota un pont?
1: És que, a més, fa ràdio per poder-te pagar més cosetes.
20: I l'hauré de fer sempre, perquè no he sigut previsor i no he volgut pecar i tenir una propietat. L'única propietat que tinc és un nínxol. Que això està bé, això sí que m'ha agradat sempre, perquè he pensat, home, El nínxol, al capdavall, també és una residència. I és un nínxol, com t'ho diria, com es diu aquestes, aquests contractes que compren un pis entre, entre diverses persones? Co-living o co...
1: Co-living, sí.
20: Sí. Doncs el meu nínxol és
1: co-living.
20: És co-living. Bueno, seria co-morting, en aquest cas. Perquè no és que hi visquin. Diguéssim, si hi estan.
1: I qui hi ha?
20: Allà hi ha tota la família del meu pare.
1: El teu pare també.
20: El meu pare també. Hi ha els tres germans, són allà, tres germans, o sigui, el meu pare i dos germans del meu pare, amb un nínxol, molt petit, evidentment. Què va obligar això? A que a partir d'un determinat moment es va decidir que la forma d'enterrar-nos, els Pàmies López, seria la incineració. Per què? Perquè si entràvem el cadàver sencer, el nínxol no és una llitera de colònies. És a dir, has de crear l'espai. Llavors es fan les urnes amb les cendres i allà encara ens hi cabrien tres o quatre urnes més.
1: És una qüestió d'optimitzar l'espai.
20: Ara, jo he calculat...
1: Sí, així com ens... el lloguer es fa, que es lleva per habitacions...
20: Això mateix.
1: Vosaltres al nínxol el que feu és llogar per urnes.
20: Llogar per urnes. No el lloguem perquè és propietat. Jo ho regalo. Jo ho regalo. És a dir, jo sóc l'amo d'aquesta propietat.
1: Tu ets l'hereu de...
20: Jo sóc l'hereu. I sóc el que ho administra. I, per tant, han
1: maco,
20: de passar per
1: també,
20: mi.
1: Maco, també, obrir l'herència i trobar-te que t'han deixat el,
20: Homes,
1: el nínxol.
20: És que no, ni tan sols me'l van deixar, me'l vaig trobar. O sigui, de cop i vol vaig rebre una carta que deia, escolti, o vostès responen per aquest nínxol o nosaltres ja li traiem. I vaig dir, home, no. A més, és un preu mòdic, eh? Els preus dels nínxols encara són assumibles els d'abans. Suposo que algun dia els fons voltors diran, home, aquí tenim un negoci i atacaran. Però, tornem al tema. Tota la vida de lloguer. Jo ho recomanaria? Ara no, diria tothom. Propietat, però ja. Però clar, com s'està posant el tema de la propietat, que aviat si tens un pis, home, se't qüestionarà moltes coses, sobretot si dius, és que vols especular. No, no vull especular, és que si em jubilo no tindré pensió ni podré viure. Per tant, el que he fet és pagar un pis durant 45 anys i així, quan el vengui, em podré finançar la jubilació i els anys de vellesa. Això jo no ho veig com un pecat mortal, però encara se'n parla com si fos una cosa demoníaca. Primer contracte de lloguer que vaig tenir va ser al néixer. Jo vaig néixer, vivia en una mena de... No et diré barraca, perquè vivíem en un lloc molt precari, o sigui, una construcció gairebé il·legal, petita, una caseta al costat del canal de Sant Martín, i a París...
1: Allò que passava que vivies un pis.
20: No, no. Llavors, com que jo vaig néixer... Vaig veure allò i vaig dir, aquí no puc estar-hi jo. Sóc un senyor, sóc un pijo. I ens vam traslladar a un pis de protecció oficial de la Banlieue, acabat de construir. Ep, el TT ha arribat, el TT vol ascensor, serveis socials, escola, o sigui, la virgueria màxima per un pàjaro com jo. Aquell contracte el conservo. És el contracte que va signar la meva mare. 10 anys, contracte per 10 anys, protecció oficial, que pagaves directament amb una empresa de l'Ajuntament.
1: A París.
20: Amb un poble de la Banlieue de París que era d'alcaldia comunista. T'ho dic perquè a vegades diu, oh, polítiques socials... No. Això es feia abans. També et diré que ara no es pot fer això, per raons molt diverses.
1: Una empresa de l'Ajuntament... que tenia propietat aquests pisos...
20: I que els distribuïa,
1: i els llogava a 10 anys.
20: Els llogava i els contractes...
1: I a preu assequible.
20: Era... Això mateix. Yeah. I aleshores, aquest va ser el nostre primer contracte. Aquest contracte...
1: Ja el guardes, eh?
20: Sí, el vaig trobar fa 2 anys, remenant papers, va aparèixer el contracte. Que a més és manicomial, és a dir, és impossible ara. Eh? Tot són coses massa fàcils pel que són els contractes d'ara. Després ja vam entrar en una segona fase, que és quan vam venir aquí... També la meva mare va dir, home, aquí propietats poques, no ens ho podem permetre. Com que ell havia guanyat un premi, gràcies als diners que li van pagar el premi, l'Hidrari, va poder pagar l'entrada dels papers, la mudança, tot, per llogar un pis. Carrer Casanova, Eixample. Ostres, els preus eren absolutament assequibles. És a dir, de cap manera anàvem més enllà del 30 o del 40% del salari mínim.
1: Imagina't.
20: Passen els anys...
1: És com si de 1.000 euros o de 2.000 euros, 600 euros de pis.
20: Per exemple. Inclús al principi una mica menys. Que això ens va permetre anar tirant, fins que jo ja tinc 19 o 20 anys i veig un cartell a baix de l'escala, perquè aquest era un sistema que s'ha perdut, però tu podies saber el lloguer per dos grans fonts d'informació. No hi havia Idealista, no hi havia internet. Llavors tu tenies un sistema que era l'avantguàrdia dels diumenges, que hi havia un suplement, pisos, perquè era en castellà l'avantguàrdia. Llavors tu tenies tot d'anuncis, però centenars d'anuncis, i era un dia fabulós perquè començaves a buscar quin pis podries llogar. I anant pel carrer, posava, se alquila i més endavant es lloga. Llavors tu, un dia, entro a casa per anar a casa dels meus pares, és on vivia jo, i veig, es lloga, número de telèfon. I dic, vaig a trucar. Truco i em diuen, sí, hi ha un pis en aquesta escala. I vaig pensar, a veure si és el dels meus pares. I els fotran al puto carrer. No. El pis de sota dels seus pares. Vaig pensar, aquesta és la meva. I aleshores, com que ja havia...
1: Tots aquells que va caure en l'error d'anar a viure al pis de sota...
20: Error cap. Ho recomano moltíssim. Perquè els pares es faran grans. I quan es facin grans, sí, el fet de tu estar a prop serà més un avantatge que un inconvenient. Després hi ha el jeta que li portarà la roba bruta a la mare. Però aquest és un jeta i no era el meu cas. Ja saps tu.
1: També hi ha els pares que tot el dia els tindràs a casa.
20: Sempre i quan tu no marquis una política, diguéssim...
1: Comunista.
20: Sí, deixis clares les coses. Però en el meu cas va ser molt un avantatge. 45% del salari mínim. Aquell pis. Per tant, ja tenim dues famílies, un al cinquè i un al quart, que poden permetre's llogar un pis a l'Eixample. Això és absolutament inimaginable ara. Et parlo de l'any 80, eh? Tampoc et parlo de...
1: No, però ja era el 45% del salari.
20: Sí, 45, sí. 40, podia arribar. Contracte. Hi ha el contracte per entendre'l. Havies de ser una barreja del nou col·laborador que has tingut, és a dir, una gran preparació científica i cantinfles, que és aquella manera de parlar que no s'entén res. I, a més, ja es començava a instaurar una de les grans putades dels contractes de lloguer, que són que tu vols llogar un pis i et diuen sí, però ha de deixar dos mesos
1: de fiança
20: i un mes... en concepte de tràmits.
1: Que es quedarà la immobiliària.
20: Ara. I, a més, un mes més, perquè són les gestions que fa l'administrador o el que sigui. Llavors tu dius, a veure, són 4 mesos. Tenint en compte els preus, te'n vas a vegades a 5.000, 5.500, gairebé 6.000 euros, que has d'apoquinar d'entrada. Per tant, això del lloguer... I a l'època en què tu buscaves per l'avantguàrdia, jo em pensava que això evolucionaria, però l'Idealista mateix té una pàgina, a la seva pàgina web, té uns divertimentos, i et diuen quines són les frases que et trobaràs en els contractes de lloguer, o no, en les ofertes de lloguer, i què volen dir. Llavors tu, per exemple, ideal per elles. Això és una cosa que estava a l'avantguàrdia, escrit amb els anuncis.
1: Això encara continua. És un pis ideal per parelles.
20: Ara, però per quina mena de parelles? Perquè, per exemple, la parella clàssica catalana que ja no es parla, que està tot el dia amb el mòbil, que ja han guanyat pes...
1: Necessita espai, aquesta parella
20: necessita espai. No necessita...
1: Dues portes, sí que...
20: Ara, en canvi, l'ideal per elles vol dir petit.
1: Sí.
20: Vol dir molt petit i una habitació. Habitació i lavabo. Perquè interpreta l'ideal per elles que tot el dia estan copulant.
1: Estan molt enamorats. Ara, allò té...
20: Però no és així. La realitat demostra que dels 5 anys que dura el contracte, o dels 3, perquè depèn de l'època que duraven...
1: Serà ideal per elles un any.
20: 15 dies. Ideal per elles, hauria de posar... Ideal per elles, 15 dies. 15 dies. A partir d'aquell moment, és un problema, perquè no és un latifundi. I això t'ho explica l'Idealista, que tenen aquest sentit de l'humor. Cèntric. Pis cèntric. Home, pis cèntric. Tu dius, ostres, mira, hem trobat un pis cèntric. I potser és a la Meridiana. Sí que és cèntrica, la Meridiana.
1: Sí, depèn de com ho
20: agafes. Des de si tu ets a la Meridiana. O sigui, quan tu estàs a la Meridiana...
1: Allò és el centre.
20: Allò és el centre. Però Sant Andreu, Torres i Bages... per no dir a l'altra banda, vull dir que trobarien tal. És a dir, cèntric no era mai cèntric, perquè si era cèntric de veritat no calia ni dir.
1: Això passa també amb els hotels, quan busques un hotel a una ciutat que no coneixes.
20: Igual.
1: Mira, quan... l'hotel està a 120 sí. metres Ara. Del centre. Llavors, 120 metres al centre, sí, depèn. On acaba el centre i suma-hi 120 metres.
20: Clar.
1: Llavors estàs al 19è barri.
20: Després hi havia una que era més potser de... No, també era de lloguer, també els de propietat també, però els de lloguer. Moltes possibilitats, deien. Aquest és un pis amb moltes possibilitats.
1: Vol dir que està partint a terra.
20: Ara, que tal com està, no serveix. No té cap utilitat. Ara bé, si tu inverteixes 16 o 17 milions...
1: Podràs posar-hi una cuina. Hi ha possibilitats de tenir cuina.
20: I una piscina. Inclús et podràs comprar un altre pis perquè realment hauràs millorat l'oferta. Mm. El més fantàstic de tots quan buscaves pis desesperadament, que això sí que he vist tot el procés meu i dels meus amics, és per entrar-hi a viure. És a dir, imagina't que tu... vas a llogar un pis, entres, te l'ensenyen i dius, escolti, ja, aquesta tarda ja venim. Això és molt difícil, Ricard. Això vol dir que hi ha parquet, que la nevera està posada per entrar-hi a viure. O sigui, ja és...
1: que te'l deixen amb mobles.
20: Aquests han desaparegut. A no ser que siguis un multimilionari que hi ha en aquests apartaments de 20.000 euros el que té el Flic. No? La casa del Flic és per entrar-hi a viure. Val 30.000 euros al mes.
1: Arriba un divendres a Barcelona ara? I el dissabte ja li fan la mudança.
20: Demà a la tarda, tu i jo, si tenim 40.000 euros...
1: Per entrar-hi a viure.
20: Per entrar-hi a viure. Junts, tu i jo, eh? Que seria una notícia nacional. Sí. Hi hauria una notícia d'això. És a dir, que trobaríem coses. Per tant, aquests són ben comunicat. No se sap amb què. A vegades és amb galàxies... extraterrestres. Tu, està tan lluny el pis que arriben les ones de futures civilitzacions i pots sortir a Horizonte donant la teva opinió sobre què és viure en un lloc ben comunicat. Ben comunicat vol dir que has d'agafar un autobús per arribar al metro. O sigui, sí, efectivament, hi ha comunicació, hi ha transport públic, però generalment vol dir que estàs molt lluny de tot. Per tant, aquesta és la realitat que es trobava la gent que havia de lloar.
1: Ara hi ha una més que és zona pacificada.
20: Sí, però això és un concepte legal. Jo no sé el que vol dir. Sé que les tarifes...
1: Que han tret violència de l'espai. La violència, en aquest cas, eren els cotxes, eren els obstacles que impedien que el vianant...
20: Això és el que va fer la Colau. Clar, però sí. Allò és el doble de preu.
1: Sí.
20: La zona pacificada gairebé seria per no anar-hi, perquè ja saps que el preu es dispara. Perquè és la superilla.
1: Sí.
20: Per tant, no és zona pacificada. És zona d'estafadors. És a dir, és una zona en què vas a l'estafa segura. Per tant, que la gent tingui molta paciència, que sàpiga que un cop han aconseguit tot, hi ha un moment també molt patètic, que és el d'aconseguir la cèdula d'habilitabilitat. Ho he dit malament, però no ho tornaré a dir per no tornar-me a equivocar.
1: Jo no puc dir això, sí.
20: Sí, cèdula d'habilitabilitat. No ho sé dir.
1: D'habitabilitat.
20: Ara. Ho has dit bé. Doncs això era perquè a vegades aconseguies un pis. Tenies ja tots els papers en regles i et deia, però han de venir l'inspector a veure si dona la cèdula. I això era un moment criminal. Per les comissions, t'esperen comissions. I quan te'n vas, perquè hi ha un moment o altre que te'n vas.
1: O et fan fora.
20: O et fan fora. No, a vegades te'n vas, també. La vida, que la gràcia del llogater és que es pot moure. I tu dius, no, aniré a l'administrador i reclamaré la fiança. I això ja tenen a les administracions, tenen uns casets de riures, com els de les comèdies. Llavors, quan entra algú i diu, miri, vinc a reclamar la... posen les rialles, i tu mateix, sense dir res...
1: Ja te'n vas.
20: Ja te'n vas. Te'n vas i ja entens.
1: Tenia un amic que canviava bastant de pis i ja sabia això, que no tornaven la fiança.
20: Ja destrossava el pis.
1: No, l'últim mes ja no el pagava.
20: Això ho fa molta gent, també. Però jo ho trobo lleig, perquè això és un bumerang que torna en forma de lius de papers.
1: Compte per un mes diu que mai l'han denunciat. És que no ho recomanem i s'ha de pagar religiosament.
20: Quants pisos ha viscut?
1: Cinc o sis, eh?
20: Fes-li una entrevista, perquè a vegades les entrevistes que fa no són tan interessants. En fi, cançó, Ovidi Montllor. Escolta, feia dies que no sentia.
0: Ja no ens alimenten molles, ja volem el passar.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
1: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
2: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
1: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
1: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
6: Increïble.
5: Platòric.
6: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
5: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
8: De veritat, Mallorca era platja, tio.
7: Torna la travessa Trescar. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
9: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
10: Vaig al límit amb tu.
7: Aquí la fama no serveix de res.
11: La Travessa, Expedició Tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
13: No.
12: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
14: It's the moment to believe in the project.
12: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
14: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
15: Aigua que raja de l'aixeta, busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals, un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
17: Esto promete, Manu.
16: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
17: Huele a compra, Manu.
16: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
17: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
16: ¡Venga!
0: Podríem tenir son.
18: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
19: Mare, literalment.
20: Oh, poques ganes de treballar.
19: Ah, és que tinc molta feina.
18: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalís.
21: Som pura cafeïna.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Passen 4 minuts de 11:15. Explicàvem el butlletí de les 11 que s'estava a punt d'arribar a un acord entre Sumar i el PSOE, i després explicàvem que sembla ser, Paula, que ja s'ha arribat a un acord.
24: Sí, ja hi ha acord entre el Partit Socialista i Sumar per aprovar avui aquest decret d'habitatge, però, Ricard, l'última hora és que el que s'ha decidit és trossejar el decret i se n'aprovaran dos de diferents. Ens falta saber quin contingut té cada un d'aquests decrets, però el que apunten algunes fonts és que el segon decret recolliria aquestes mesures que reclamava Sumar, com la regulació del lloguer d'habitacions o també la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, i l'altre decret recolliria mesures que s'havien pactat amb Junts per Catalunya. Per tant, quin desenllaç pot tenir això? Veient l'experiència, doncs l'últim cop que es va trossejar el decret, un, el que s'havia pactat amb Junts, es va aprovar, el segon va caure al Congrés quan es va haver de votar. La solució d'avui, Sumar i el PSOE pacten aquests dos decrets a l'espera de veure'n els detalls, però no hi ha hagut acord per incloure-ho tot en un sol text.
23: Molt bé.
25: Bueno, ja seria...
23: No para de tallar trossets de paper, trossejar les coses.
25: Estem trossejant aquí els acords.
23: És el nou mètode socialista, trossejar.
25: És que al final el trossejar és donar més opcions, no? D'un sol acord en deriven diversos.
23: Pots arribar a una estratègia per 75 acords.
25: D'una sola frase.
23: El que passa és que si no es posen d'acord amb una cosa, trossejar. I això ho aparten.
25: No ho aparto. Ho poso...
23: Treuen una part.
25: Vinga.
23: I al final es quedaran amb una cosa molt prima.
25: Acords d'una sola paraula.
23: Yeah.
25: Estima.
23: A veure,
25: clar,
23: quin,
25: demana...
23: quin partit està d'acord amb propietaris?
25: Exacte. No?
23: I Junts,
25: oh,
23: i
25: jo.
23: Deixeu propietaris a una llista i els petits ja després ho discutiu.
25: Petits, sí. Bueno.
23: Es trossegen. O grans. Es
25: o grans. O grans. Ja depèn de qui s'hi senti. El Pau ho ha explicat molt bé.
23: Sí, sí, no.
25: Que, això, el que estem fent és una guabor.
23: Maria, perquè m'està deixant a la taula.
25: No acabat, és que no he acabat, clar, perquè...
23: No, però això no, això és el guió, no me'l trossegi.
25: Sempre. Sí. Decreto, Mari... Bueno, això ara...
23: Clar, Carmen queda fora.
25: Carmen queda fora. Ah. I aquesta dona...
23: Al final són dos decrets. El decret Mari i el decret Carmen. Molt bé, gràcies, Paula. De seguida més detalls d'aquest acord.
24: De seguida que el sapiguem. Una abraçada.
23: Són les 11:36 i ara mateix també està plovent a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
23: Quina és la situació ara mateix?
1: Mira, va tot seguint bastant el que estava previst, eh? És a dir, tota aquella línia de tempestes que ha començat al nord del Camp de Tarragona, que s'ha desplaçat cap a la zona del Penedès, del Garraf, ara mateix la tenim situada entre el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat, i a poc va avançant a la resta del litoral i prelitoral de Barcelona. Llavors, tenim quantitats de pluja molt importants, a la zona del Penedès, Sant Quintí de Mediona, que han arribat gairebé els 130 litres per metre quadrat, però també molts altres llocs, quantitats que han superat els 80-90 litres, per exemple, a Piera, els hostalets de Pierola, també Sant Andreu de la Barca, uns 50 litres, Martorell, 50, Sant Vicenç dels Horts ja han portat uns 80-90, Sant Cugat del Vallès, uns 60-70, Rubí, uns 60, la Riera de Rubí també ens constava doncs, que havia 70. Crescut, ha passat de 1 a 40 metres cúbics per segon. Per tant, de seguir tota aquesta zona del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, que és on ara mateix on hi ha aquests patacs d'aigua més forts, i podríem...
23: Sí, a Barcelona està ara mateix aquí a la Diagonal, on hi ha Catalunya Ràdio, la seu principal de Catalunya Ràdio Barcelona, del 3CAT, està plovent. Està plovent amb força, amb molta intensitat, Eloi.
1: Estem veient... Sí, el nucli més fort
23: el tindríem ara mateix
1: sobre...
23: fora. Calleu.
25: Sí, ja ho ha enviat aquí fora. Hòstia, l'Armínia.
23: No, hi ha l'Armínia que està arribant tard, Armínia.
2: Ai, que m'estic mullant!
23: Home, és que... Mira,
2: poso el micro a les gotes,
23: ara... A veure si se'n ramparà.
2: Sí, ai, calla, eh. Sí. Aquest senyor, hi ha un senyor aquí al costat que... No, no marxis! Escolta,
23: Armínia, ai, no vagis a engegar la gent.
2: Prefereix mullar-se que parlar amb mi. Bueno...
23: Però per què no entra? Que li agrada mullar-se.
2: No, m'agrada.
25: Però si s'arrugarà més del que ja està, home.
2: Mira, Pau,
23: mira. Fingiré que hi ha llamps, eh?
2: Hi ha llamps.
23: Mira.
25: En aquest moment...
23: Hi ha un taxi, Armínia, que està esperant. No sé si vols acostar-te al taxi.
2: El taxi?
25: Sí, a veure què diu.
2: Li pregunto, eh?
25: Sí.
23: Ai, Armínia.
2: Ai.
23: No caigui.
2: Estic mullant molt. Hola. Si em pots obrir, sisplau. Obri!
23: Armínia. Ja està dient que no.
2: Obri! No.
23: Hi ha el Sergi Pàmies.
2: Aquí espera.
23: Ara estem tenint una petita...
2: Bueno, escolta, jo això ho faig per la ràdio, perquè...
23: Està tota mullada, Armínia.
2: Completament.
23: Hòstia, quina llàstima que fa.
2: Porto una samarreta, una camisa blanca, subtransparent de tot, ara.
23: Sí, realment, la seva imatge d'ara em recorda directament a una escena mítica del cinema.
25: El Diario de Noa.
23: Com és Titanic. Armínia,
25: està...
2: Gràcies, Ricard. On està el meu Leonardo DiCaprio?
23: Ara bé. Aquí poc m'adonarà, Armínia, perquè està a punt de...
3: Però què hi fa fora? Per què segueix a fora?
2: M'agrada. Pluja, cau sobre meu.
23: Aquesta dona.
25: 1.800 litres per metre quadrat en aquests moments.
23: A veure si s'ofega i així ja ho resolem.
2: Com?
23: No, res. Que a la seva data que fa una pulmonia, Armínia... Entri, sisplau, Armínia, perquè està plovent molt. Ara
2: entro,
23: aquí.
2: Entro, bueno, val.
23: Eloi, alguna cosa més o ja has marxat?
1: No.

0: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? Avui és un dia de pluja, per tant, ho tinc que tenir tot ben guardat. Ja estic fart i estic fins als collons de tot. És que estava tranquil, que em porta la pluja, em porta el vent i em porta tot. Pues mira, ja està. Hola, adeu.
1: 11:41 és l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Xavi Espinosa i Ona Viñamata. Bon dia!
2: Bon dia!
1: Quins temes tenim pendents avui, Jubany?
3: Doncs mira, ara ho dèiem, la pluja, evidentment, ahir aquesta matinada hem rebut alertes per intensitat de pluja.
4: Sí, però no s'ha posat a ploure fins ara, eh? Quatre gotes havien caigut.
3: Sí, però ara cau bé, Armilla.
4: Havíem dit,
3: s'ha confiat i ha sortit sense paraigua.
4: Sí, però no, clar, però no a l'hora que jo m'esperava, que havia de ser abans, però
1: s'han suspès classes en alguna població, Armínia, eh?
4: Sí.
3: Vostè, clar, es pensa que si no plou sobre el seu cap, com està fent ara, per vostè ja no plou. Això és un barcelonacentrisme, se'n diu d'això.
4: Doncs si ha de ploure sobre d'un pagès de Santa Maria de la Patata, que no toquin els nassos amb les alarmes.
3: Bueno, això que diu és una falta de respecte.
4: Quan va dir la Sílvia,
3: s'acabarà tot
4: aquest cuento. Tot aquest cuento s'acabarà de tocar alarmes per avisar que plou. Perquè tot això no se'n ve que xiringuitos per fer gasto a les empreses de les alarmes i dels homes del temps.
1: Francesc Mauri, bon dia de nou.
5: Què tal? Molt bon dia. També a l'Armínia, malgrat tot. Bon dia, Armínia.
4: Sé que les vens tu, les alarmes?
3: No. Què diu? Què diu? El Mauri no ven alarmes.
5: Jo no venc alarmes, senyora. En tot cas, sí que us porto més enllà del que ha dit l'Eloi, que estava tot malament.
4: A mi m'agrada més. Com ho fa el Colby?
5: Tot malament.
3: Estava malament el que ha dit l'Eloi.
5: Tot el que ha dit, equivocat.
4: M'agrada molt, molt.
3: Sí, treballeu amb els mateixos models i amb les mateixes mesures.
5: Ell és més jove i va de guai buscar mètodes.
4: Ho explica tot molt bé i molt content, perquè em fa l'efecte que és una persona molt riallera i molt agradable, que tingués 30 anys menys. Bueno, jo no et dic el que faries. No!
3: Calmis una mica, Armínia.
4: Ai, el Colomí. Ai, el Colomí és molt...
3: El Colomí vol dir...
4: Ja m'enteneu.
5: Com?
4: Ja m'enteneu.
5: Què vols dir?
4: Molt...
3: Diu Cordomí.
4: El Colomí.
5: Bueno, jo, si em permet...
4: Molt maco, molt maco, molt maco. Sí,
5: us interessa els registres de pluja?
3: Sí, Mauri, sí. És
4: molt trapella.
3: Armínia.
5: Com trapella?
4: És trapella. Jo també ho soc, de trapella.
1: És igual que sigui una persona o una altra.
5: Bueno, dic algo, foto el camp.
3: No, digues, Francesc.
6: No, vine, que portaves moltes dades i moltes coses que... Ai, que ni t'he...
5: Acaba de caure 200 litres a l'estudi sobre un ordinador.
3: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Els endolls.
5: Compte, un curtcircuit.
1: Que no ha sigut una gotera.
5: No guió, eh?
1: Ha sigut el Gerard que ha tirat aigua sobre...
5: Això no és el primer cop que passa. Teníem polles obertes aquí, és una molma.
3: Però hauria d'estar tapada.
1: Temperatures
5: i pluges, sí.
1: I pluges, Francesc.
5: En aquests moments... Ui.
3: Veus?
1: Sí.
5: Ja s'ha mort.
6: Ha entrat el tècnic.
1: Bueno, aquest no era important. Endavant.
5: Bé, repassem l'aigua, la pluja, que ha caigut a diversos punts de Catalunya. Destaquem, per exemple, 185 litres a Bliblablableix.
1: Quants? 185.
5: 185 a Bliblablableix. Destaquem també el 178 de Canyet de Mar.
3: Sí.
5: 150 Mogronet de la Selva i molta atenció a la Garrotxa, 2.454 litres a Olot. Dades molt similars, tanmateix de mar. I deixem el més gros pel final, Mamella de
3: Mauri,
5: Palafrugell, 4.892 litres.
3: Aquest joc d'inventar-te noms de pobles...
5: Compte, m'arriba una última hora del Servei Meteorològic de Catalunya. L'estany de Sant Prepuci...
3: Mauri...
5: S'ha desbordat.
3: No existeix aquest estany ni cap dels pobles que has dit abans.
5: S'haurà de tallar.
1: Bueno, la previsió per això, Francesc, de les properes hores...
5: Bé, doncs, les pluges podrien continuar afectant el litoral i prelitoral del país.
3: Sí, ho portem dient des d'ahir.
5: Tot i que en qualsevol moment podrien deixar d'afectar.
3: Molt bé, molt bé. O sigui, ens podria afectar,
5: però
3: podria no afectar.
5: El que sí que podem afirmar a hores d'ara és que a totes les localitats on plogui ho farà de dalt cap a baix. En cap cas l'aigua caurà de baix cap a dalt.

0: Bueno, doncs moltes gràcies, Mauri.
1: I la quantitat d'aigua per metre quadrat en les properes hores podria moure's entre els 0 litres i els 99.999. que és el màxim que poden registrar els pluviòmetres.
0: Clar, només té 5 quadradets, sí, no? El pluviòmetre no pot... Molt bé.
1: Això sí, si la pluja ve acompanyada d'una baixada de les temperatures, la temperatura baixaria, sí, i, per tant, faria més fred. Si, per contra, la temperatura no baixa, ens quedaríem igual.
0: Sí. I si pugés?
1: I si pugés... faria més calor.
2: Doncs molt bé. Gràcies, Mauri. Si hi ha qualsevol novetat, ja demanaràs pas.
1: Perdó, recordeu, sobretot, que si la riera baixa forta, no la travesseu.
0: Val.
1: I si un volcà entra en erupció, no hi salteu dins. Seria més.
0: Serien dues recomanacions. Que...
2: Sí, sí, gràcies, Francesc. Més temes.
0: Sí, avui haurem de parlar també d'aquest decret anomenat decret Mari Carmen. Ara són decrets. Decrets?
1: Sí, decrets.
0: Que ha de servir per regular...
3: Volen ser la xepítol 300 en més en nivell 8 d'aix o no? Perdó.
0: Eh?
3: Perdó.
0: Ferran Adrià,
3: què? Bueno. Digeny, no.
2: És que no sé què estàs dient, Ferran.
0: Bueno. No sé si et falla el micròfon. O és tu.
3: Que ahí han fet el pítol 3-4 de la sèrie El Buggy. Genesis,
0: que s'està... ara l'he entès.
2: Genesis, sí, que ho entès.
0: Sí, que ahir van fer els capítols 3 i 4 de la sèrie aquesta d'Avui Genesis.
3: Fa mitja hora que t'ho diuen, de polla.
0: Sí, bueno, que sí, però... La veritat és que vaig veure els dos primers capítols, però els dos d'ahir...
2: Jo tinc moltes ganes de veure-ho, encara no he pogut.
3: Doncs el vau perdre, perquè ahir és quan el Juli se comença...
0: No, Ferran, no pots explicar el que passa a la sèrie, que hi ha molta gent que encara no ha vist els capítols, i anem tot just per la meitat, o sigui que no...
3: Imagina'm que me la ve, si igual si l'explico, però tampoc entendré el que dic.
0: Bueno, és igual.
2: No expliqui res, per si de cas.
3: No, te podria explicar com s'acaba ara mateix, sí, i ningú s'entraria de res.
2: Ja, però no cal
3: fer. La sèrie s'acaba con la franció de les mirades del Bajo.
0: Sí. Què? Com s'acaba?
2: Quan s'acaba la sèrie?
3: La franció de les mirades del Bajo.
4: Ja, no.
3: Se va en la tricèpita de la mare Pacarra, de Mahama de la Rapillula, i sí, llavors el Ferran i la fratricida, doncs, es gent ja de matamant.
5: Com?
3: Ja de mamant.
2: Ja
3: de mamant.
5: Està mamant.
3: I no puc dir res.
0: Això és el final de la sèrie, s'acaba així.
3: Però si ha d'haver alguna sorpresa, no puc dir més.
0: Molt bé, molt bé.
5: A mi això no m'agrada, això.
0: Okay.
5: No m'agrada que no saps mai el que va passar de veritat i el que no.
0: Yeah.
5: Haurien de posar, a cada imatge podien posar un cartellet que digués això és veritat. I això és mentida.
2: Però és com la vida mateixa, Armínia. Vostè no sap el que és veritat o no del seu marit.
0: Ui, el que li ha dit ara.
5: No, jo ho sé tot. En tot cas, ell no sap res de mi.
3: Bueno, això també és veritat, la més misteriosa és la senyora que està en ell.
2: Però es parlàvem de la sèrie.
0: Sí, Armínia, no és viable que vagi apareixent un rètol que digui això és veritat, això és ficció.
5: I l'explicació del sex, què? Que apretes un botó i...
0: Sí, tan barruera quan parli. Està parlant de l'audiodescripció per persones invidents.
5: El meu Antonio és tan gos.
0: Sí.
5: Que ens fica l'explicació per sex per veure la Tele 3 mentre dorm. I així pot estar, doncs, amb els ulls tocats. I s'escolta. Ara s'aproxima...
0: Bueno. O sigui, ell pot estar fent la migdiada amb els ulls tancats al sofà, segur,
5: sí,
0: i es posa a l'audiodescripció per persones invidents.
5: Va, ni de mirar.
0: Això és molt gos.
5: Sí, molt. Escolta, molt, i l'actor que fa de Ferran Adrià ho fa molt bé. Miquel, molt bé, perquè Miquel... moltes vegades no se l'entén quan parla.
3: No, perdona una cosa, senyora, perdoni. No.
0: Ferran, què vols?
3: L'actor aquest, que és el Miguel Fernández, o no sé com se llama.
0: Hola, sí, Miguel Fernández.
3: Miguel
0: Fernández. Home, benvingut. Un paparàs el que fas a la sèrie.
3: Moltes gràcies.
0: No, sí. Però pots parlar...
3: Valoré.
0: Ah,
3: era... Valoré. Si tot la meva dona, ell va sentir per la tele i va dir...
4: Va dir, Miguel, oi, Ferran.
3: Exactament.
4: Va bajar el mare...
0: Però perquè parles així des de sempre, també. Tu i el Ferran són les dues persones que parleu d'aquesta manera.
3: Perquè pensem quatre coses a la vegada.
4: A mi em va més la llengua.
0: Sou dos genis, en el vostre sou dos genis.
3: El problema és que la meva dona ara diu que la vol convidar a sopar.
4: No.
3: Perdó.
0: Compte amb això, Ferran.
3: I a mi, escolta, perdó.
5: És que som ben bé igualets, eh?
3: Sí. No. Lo que jo li voldria dir a lo que és el director de la sèrie...
4: El director, sí, també li voldria dir.
3: Tu també li voldria dir.
4: No.
3: Que, si volen un tio que parlés igual que jo...
0: Sí, sí, ja l'han trobat.
3: Que se mogués igual que jo. Sí. Que s'assemblessi a mi.
0: Sí?
3: Pues coño, pues que m'agafessin a mi.
0: Ah,
3: no calia que agafessin el tio aquest. Lo fan molt bé, lo fan molt bé.
0: Sí, és que no ho fa bé. Tu t'haguessis interpretat a tu mateix.
3: Bueno, pues per què no? Ferran Adrià himself, és una innovació de la gastronomia.
2: És molt difícil trobar el punt entre la imitació... I l'actuació,
0: sí. No, però Miquel, pel que dius, no estàs actuant pràcticament.
4: El paper de tota la vida.
3: Exactament.
0: I saps cuinar? Com... Tu saps cuinar, Miquel? O...
3: Bueno, no he tocat un fogó en sa puta vida, però... També...
0: Tu notes, no, això, Ferran?
4: Jo em pensava que era de veritat.
3: Exactament.
4: No sabia que era una pel·lícula.
0: Pensaves que t'havien donat una feina de cuiner en un restaurant de luxe.
3: De Brian. Exactament.
4: I va anar allà, va dir, vull cuinar, i em vaig trobar que estava en unes càmeres.
3: I allà, a Calamonyui.
4: I Calamonyui.
3: Que molt maco. M'ha de menjar molt bé.
4: Molt maco.
3: Jugant a futbol a la platja.
4: No,
0: molt bé. Expliquem-ho.
3: Bueno, però què passa? Que l'actor...
0: Ah, que no s'ha acabat.
3: Abans d'anar a la publicitat. Aquest del Miquel aquest ho fa molt bé. S'assembla molt a mi.
0: Sou clavats. Sou clavats un puntet més guapo.
3: Sí, però molt guapo no és, tampoc.
5: Però bueno...
3: I, en canvi, l'actor que fa el meu germà, que el meu germà no és que sigui Brad Pitt, tampoc.
0: No és Brad Pitt.
3: Però va i lo fa el Carlos Cuevas.
2: Sí, que hagués pogut fer el Matthew Tree, que s'assembla més. Ara tornem.
3: A mi me fiquen el feo i l'altre...
4: No.
6: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
8: L'Estefan.
7: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
8: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
7: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
9: S'anaven apagant màquines ràpidament.
10: Era literalment una batalla existencial.
7: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
12: Joel Parra l'enfonsa.
11: La Lloberes.
13: Bloc directe, centre central.
11: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dimarts a partir d'un quart de 6, Dubai-Barça. El canal exclusiu de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
14: Barça fins al terra.
11: Fem que Europa ens escolti.
2: Bé, que va, recta final del programa. Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Tot, què?
15: No, res.
2: A mi no, Xavi Hernández, no, com estàs?
15: No, bueno, pues que veniu aquí parlant de molts temes tot el matí, no heu dit res de l'Orange.
0: L'Orange va com un tiro, interessa relativament la selecció de Països Baixos.
15: Cucu de Morgan, eh?
2: Però mira, sí que t'explicaré que avui el Tot Costa fa 10 anys.
15: Ara! Oh! Ja ho sabia, eh?
2: Per tant, anem per l'onzè, ja. Si fa 10, vol dir que anem per l'onzè.
0: Onzena temporada.
15: Molt bé.
2: Sònia Gelmà, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Jordi Costa, bon dia.
17: Hola, bon dia.
15: Passa, màquines. Felicitats, eh? Hòstia, aguantar 10 temporades a un lloc és aguantar molt de temps, eh? Això ho he...
2: Això ho saps, molt bé.
15: Ara, només us dic una cosa, Jordi i Sònia, aquí Xavi Hernández. Si el Jordi Borda un dia us convida a casa seva a menjar sushi, digueu-li que no, valent?
16: Malament.
2: És un bon consell.
17: Trenem nota.
15: Ai.
2: Sí. Tampoc sé si el Jordi Borda és gaire de sushi, no? Costa?
17: No crec que sigui el seu plat preferit, però tampoc. Vaja, el perill hi és. Que caigui un sushi, hi és.
2: Escolta, com ho celebreu avui, Sònia?
16: Doncs mira, tenim un programa especial al Museu d'Història de Catalunya que ens feia molta il·lusió doncs, compartir aquests 10 anys bàsicament amb els col·laboradors del Tot Costa, que és la gran força d'aquest programa, tot i que és ara mateix estic patint per com hi arribaran, però vaja, d'aquí a la tarda confiem que... Exacte, confiem que te celebreixi. Mira,
2: ja estarà,
16: que està convidat i confiem que...
2: Espero arribar.
16: ...que formar part del Tot Costa del Garriga, sí.
2: Clar, són 10 anys, Jordi, amb aquella energia i entusiasme de sempre, no? Vull dir que... Com afrontes els propers 10 anys?
17: Vaja, convençut que no arribarem als 20. Aquesta seria la divisa fonamental, perquè si no, no aniríem bé. Jo, dia a dia, en això, en res més, però en això som xolistes. A veure com va el programa d'avui, que com diu la Sònia, ara mateix pinten paraigües i el de demà serà un altre dia, però bé, molt contents perquè, sincerament, i amb aquest optimisme que saps que em caracteritza...
2: I que m'agrada destacar cada vegada que parlem, sí.
17: Exacte, en cap cas hauria pronosticat que arribaríem no als 10 ni als 5, i aquí estem, per tant, és un dia de felicitat.
2: Doncs ho celebrarem també amb vosaltres, escoltant-vos a partir de les 7 de la tarda. Una abraçada, Sònia, Jordi, que vagi molt bé, felicitats.
16: Vagi bé, bon dia, gràcies.
2: I el màquines. La propera dècada.
15: Ah, molt bé, està molt bé.
4: 10 anys.
15: Vam parlant del Barça, que sembla que han començat amb sort, no? El Barça de Flick sí. Ha anat més o menys.
0: Home, una mica més que sort.
2: I ara parlarem del Garriga, però abans de marcar el telèfon de l'Anna. L'Anna, de part d'en Quim.
15: Ui.
2: Per un aniversari molt especial, que avui està celebrant. Ai, si diu xiripipi, no. Se't durà una llangonissa ral de vinyó.
5: Aquesta hora no l'agafa.
2: No l'agafa.
16: Hola, bon dia.
2: Anna, què tal?
16: Molt bé, xiripipi.
2: Et truquem de part d'en Quim, que et vol felicitar per aquest aniversari tan especial que avui estàs celebrant. Diu que està orgullós de que siguis la millor mare d'aquesta preciositat que teniu i que és la persona més feliç del món per poder viure la vida amb tu. I aquesta és la cançó que et dedica de Manu Guix.

0: Anna, algun missatge que vulguis donar també en Quim, ja que hi som?
1: Doncs que l'estimo molt i que ja era hora, perquè tenia ganes que em pogués fer aquesta sorpresa.
0: Doncs ha arribat. Ha arribat, Anna. Per molts anys, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Que
0: adeu, adeu.
1: Bon
0: dia. Adeu. Adeu, adeu. I avui què, a les 12, Peyu? Hola.
2: I a la Renaixença, hola, què tal? Escolta, ha passat molt per alt això que... Com és que avui fa 10 anys, al tot costa, un 29 de setembre?
3: És que avui el celebren, no els fan.
0: M'han dit que era avui el dia, eh?
2: D'acord, d'acord.
3: Fa
2: 10 anys van començar la temporada tardeta.
3: No, la van començar com tothom, però avui és el dia que el celebra.
0: No s'entén. Això és l'onzena temporada, celebrem la desena.
2: Sí, jo no ho faria.
4: No, suspenem la celebració.
2: Jo suspendria.
0: Jo també. Ara ja vaig a trucar a veure com ho fem.
2: Escolta, avui a la Renaixença entrevistem el Xavier Pallàs, que és un campanòleg, un senyor que ha recuperat... Bueno, tot de campanes. De... I ha creat l'escola de campaners, perquè si, és que la gent no sabrà tocar la campana al final, si no hi ha una escola de campaners. I avui dediquem el capítol a les tisores. No sé si sabeu qui les va inventar, les tisores.
5: Bueno.
2: Sabeu o no? Sabeu? No. Doncs després de la publicitat ho sabreu, quan comenci la Renaixença.
0: I a la tarda, què, Garriga?
3: Doncs a la tarda, a pendents del cel una mica i de Catalunya, a veure si on ens inundem i on no, i tot plegat. Ens visiten, home, dos mites de Catalunya. Albert Tom i Eloi Vila, avui.
2: Home!
3: Junts, aquí a la...
6: Estarem allà amb l'Eloi Vila, el que els vindrà.
3: Doncs els tindrem aquí per saber quina relació tenen entre ells, que potser és més gran de la que la gent es pot imaginar.
0: Va ser el director del convidat, no, l'Eloi?
6: El convidat.
3: Correcte, han treballat molts anys junts i després anirem cap al nou.
6: Ens vam enrotllar.
2: Pregunta'ls
3: a el nou. A veure, que...
2: Els hi preguntes, quan van fer una vegada, quan feia el club l'Albert Tom amb l'Eloi Vila, van fer com un càsting per buscar un reporter. Jo era molt jovenet i em vaig presentar
3: i
2: vaig arribar a la final. L'Eloi Vila era el que feia les proves i llavors allà vaig anar un dia a plató que hi havia tots els finalistes i crec que va guanyar Miqui Esparvé.
3: Home, perdre'm el Miqui Esparvé no està malament, no?
0: Sí, està malament.
3: Podria ser pitjor.
2: Podria haver guanyat jo.
3: Ara
2: tant l'Eloi com l'Albert, després de tot allò, després d'arruïnar-me la meva primera oportunitat laboral, ara banda que som tan amics i que tant d'allò. I digue'ls-hi.
3: Tu creus que aquesta prova la trobarem?
0: Garriga, que anem tard i m'estàs allargant les coses.
2: Això es pot buscar, busqueu-ho. Això ho han de tenir, l'arxiu de TV3 ho ha de tenir.
3: Ho buscarem. Això a la tarda, a les 4.
6: Sí, som. Són les 7.
0: Són les 7.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia, us informa Joan Bota. El Consell de Ministres aprovarà finalment dos decrets d'habitatge per incloure les mesures que proposen els socis d'investidura a dreta i esquerra del PSOE. Decisió, per tant, salomònica. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia. El PSOE i Suma han pactat dividir el decret, un primer que recull el gran gruix de les mesures de consens i un segon decret amb la reclamació de sumar la pròrroga indefinida dels lloguers. És una mesura, però, que no agrada ni a Junts ni al PNB i que ho té molt difícil per prosperar al Congrés. La decisió de trossejar el decret ha indignat a socis com Podem i Ona Belarra advertia que no és una bona solució.
10: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
9: Ara l'estratègia de sumar passarà per pressionar Junts al Congrés perquè doni suport als dos textos. El detall definitiu de totes les mesures l'explicarà la ministra d'Habitatge d'aquí una hora a la Moncloa en una roda de premsa on no hi haurà cap ministre de sumar. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
8: Més notícies, Natàlia Ramon.
11: Protecció Civil ha enviat un nou alert al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès pel risc d'inundacions per pluja intensa. Es recomana no sortir de casa fins al migdia, no baixar soterranis i situar-se a llocs elevats si l'aigua puja. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 250 trucades per uns 200 incidents relacionats amb les pluges, de moment cap de greu. Vilafranca del Penedès, Montse Gené.
4: Hola, bon dia. Pluges de 120 litres per metre quadrat a poblacions com Sant Pere de Riudebitlles. Tota aquesta zona, a cavall de l'Alt Penedès i l'Anoia, ha registrat pluges de més de 100 litres per metre quadrat. S'han desbordat alguns torrents que han inundat carrers, cases, cellers i almenys dues escoles, però no s'ha registrat cap incidència greu. A Piera ja s'ha solucionat l'avaria elèctrica. El riu Anoia està al seu llindar màxim i, per tant, es demana molta precaució. El Garraf, pendents del riu Foix, que ha rebut molt cabal, s'està desembassant aigua del pantà per deixar espai per properes pluges. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, Vilafranca.
11: Pel que fa a la circulació de trens, continuen les afectacions, tot i que es preveia que a partir de 11:45 es normalitzaria el servei. A l'aeroport del Prat s'acumulen els retards i les cancel·lacions amb afectacions tant a les arribades com als enlairaments. I a Barcelona hi ha afectacions al metro i també al tramvia.
8: OpenAI suspèn el llançament del seu nou model d'intel·ligència artificial per les preocupacions que genera la seguretat després d'alertar els seus futurs inversors sobre els perills catastròfics de la IA per la humanitat. Els investigadors de la companyia estan amoïnats pels riscos en línia amb la recent mesura de la companyia per frenar el ritme de la tecnologia. El nou model d'OpenAI, batejat amb el nom de ChatGPT 6.1 Astra, havia de sortir el mes que ve. A partir de l'octubre havia d'estar disponible dins el seu producte estrella, que és precisament el ChatGPT.
3: Esport, Marcos García. El Barça femení es desplaça cap a Roma per jugar-hi demà la segona jornada de la Champions. Van Aasten és alta la convocatòria, torna Catacoll i també entren a Aixa Càmara Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que han estat campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. La selecció espanyola femenina justament acaba de donar la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra Estats Units. Les jugadores del Barça, Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi, Pina i Vicky hi són, a més de les catalanes Codina, Ona i Putelles. Queda fora Aitana Bonmatí. I en bàsquet, el Barça afronta avui la segona jornada de l'Eurolliga. És un partit Dubai-Barça que podreu seguir a partir de les 6 per l'app de Catalunya Ràdio, la plataforma 3CAT.
7: Fins aquí les notícies.
5: Estem en plena cega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
12: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
12: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
14: Sí, a les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
12: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
15: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
12: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya.
16: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
17: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i para farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
4: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
19: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
18: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
19: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
18: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
20: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. fins al 29 de setembre. El 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Farem un espectacle que ens hem inventat.
21: El Mick i els seus amics tornen amb Mac Mac Mick, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
22: Serà molt xulo!
21: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
23: Sí.
21: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
24: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
25: Connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
2: Déu vos guard!
26: I visca el Batlle!

0: La Renaixença. Les estisores.
1: Frana, Fittipaldi.
2: Fittipaldi. Feia 20 anys que no sentia jo la paraula Fittipaldi.
1: Tisores o estisores?
0: Ja hi som. Es pot dir de les dues maneres.
3: Jo sempre dic tisores.
2: Sí. Jo també.
3: Tisores.
4: A la nostra època ens deien tisores.
1: Estisores.
2: No, però és que llavors si dius les estisores.
1: A l'Empordà es diu les estisores.
0: Fins aquí al davant us dic que es pot dir de les dues maneres. Tisores o estisores. És com les carxofes, que es pot dir també carxofes.
1: No, de les estisores no es pot dir carxofes.
0: No.
3: Són els micròfons que en diem carxofes.
0: Les carxofes també es poden dir escarxofes. Tisores o estisores. Carxofes o escarxofes.
5: Això és com corres o escorres.
0: No sé si és exactament el mateix. En tot cas, diria que amb l'exemple de les carxofes ja quedava.
5: Un lingüístic.
0: Era suficient, Arnau.
2: Ets molt sexual, Arnau.
0: Sí que és un tio molt sexual.
2: És molt sexual, Arnau.
0: Sí.
2: Tu el veus i penses...
0: Tisores. Les primeres tisores, de les que es tenen constància, tenen uns 3.000 anys i són de l'antiga Mesopotàmia. Tot i que no eren exactament com les coneixem ara, eren dues fulles de ganivet que es premien una contra l'altra, però no hi havia un eix que les unís, saps?
2: Ah, no hi havia...
0: Havies d'anar com amb dos ganivets fent l'idiota, una mica. L'eix aquest central que les uneix arriba més tard, realment, però qui fa l'evolució ben parida de les tisores...
1: O estisores.
3: O carxofes.
0: O carxofes, no.
1: O escorres.
0: No, prou. El personatge que inventa les tisores modernes, amb els forats per posar els dits i tot això, és un anglès.
3: Collons d'anglesos!
0: Un tal Robert Hinchliffe, a finals del segle XVIII. Es diu que, també és l'inventor de les estisores per escarrans.
2: Home, aviam, perdona'm una cosa, però ja, si has inventat les de les dretans,
0: sí.
2: A inventar les d'escarrans només has de girar-les.
0: És veritat.
2: Pràcticament no té mèrit,
0: és
2: això.
0: És poca feina. Diuen que la d'escarrans les va inventar, que la va inventar ell, per conquerir el cor d'una noia que era escarrana.
4: I li va funcionar, perquè a mi si algú em ve amb un regal així a la primera cita, la veritat és que fujo corrent.
0: És raro.
2: Però tu ets escarrana, Mercè.
4: No, i tu?
2: Doncs clar.
0: saps què m'agrada molt a mi? El soroll aquell, a l'època aquella abans de Nadal, que vas a comprar regals,
1: sí.
0: I llavors vas al botiguer, no? Sí. I hi ha uns botiguers, sobretot botigueres, que... És tot un art, allò, del paper de regal.
3: Home.
0: Que el tallen amb les estisores i fan aquella ratlla...
3: Sí.
0: Sense, una mica com un ocell quan planeja sense moure les ales,
3: Si ho proves de fer a casa i fas... I se'n va estripant tot.
0: Sí.
3: En canvi, es fan...
0: Sí. I aquella seguretat, van rectes. Carden bello,
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, és dels sorolls que m'agraden més.
3: I llavors encara hi ha un moment, Peyu, encara és per mi millor... que és quan ho tenen embolicat i fan el llaç i tot plegat. Agafa les estisores, les obren, agafen aquella mica de llaç i fan...
0: Ah, sí, la cinta.
3: Ai, escargola.
0: Escargola.
3: Jo tinc unes ereccions.
0: Què dius, ara?
3: No. En sèrio.
0: De veritat, a mi, no tant com en Fel, però m'heu fet venir ganes d'anar a comprar una botiga i que m'emboliquin alguna cosa per regal. Aneu a les botigues.
2: Aneu a les botigues.
0: Ah, home, aquesta mania de l'Amazon i el Zalando... Aneu a que us emboliquin coses, home.
2: Però botigues petites,
0: Físiques.
2: No cal, aneu a... jo què sé...
0: A un altre.
2: Al Zara, per exemple.
0: Oh. Bueno, no sé.
2: No, esteu al Zara, home. Aneu al Zara.
0: Aneu on vulgueu.
2: Tenen coses molt maques al Zara.
0: Aneu on vulgueu. Però a poder ser el comerç petit del poble.
1: I tant. Ja
2: t'hi vés a dir una cosa. Tu a l'Amazon no li pots dir emboliqui-m'ho per regal.
0: Ara.
2: No t'ho embolicar per regal.
0: Ara, què carai, home, què t'han d'embolicar. Aneu al comerç del poble i vinc aquí... No vaig a l'Amazon, jo vinc aquí a comprar perquè vull sentir el...
2: Sí. Que pagaràs el doble.
0: És igual.
2: Però content.
3: I el final, això ja és.
0: Ara. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enamorat de les campanes que ha visitat i documentat campanars arreu de Catalunya i que ha recuperat l'ofici gairebé perdut de campaner. Tant és així que ha creat l'Escola de Campaners a la Vall d'en Bas. Esperem que els seus alumnes siguin aplicats i no facin campana.
0: Avui s'asseu a l'Escola de la Renaixença Xavier Pallàs. Xavier, què has menjat avui per esmorzar?
2: Normalment sempre menjo un pa amb tomata,
0: sí,
2: amb una mica de pernil o llonganissa.
0: Molt bé. Avui també, sí?
2: Sí. Sempre. El primer, abans de començar el dia, és una bona torrada.
0: Pa amb tomàquet amb embotit. Què vas veure-hi en les campanes, Xavier? Què et va fer pensar, escolta, jo vull anar cap a aquest món, cap a les campanes?
2: Sobretot, el que em va cridar l'atenció és que era un patrimoni totalment desconegut.
0: Sí.
2: I totalment abandonat. La primera vegada que vaig pujar un campanar...
0: Quants anys tenies?
2: Bueno, aquí ens han de remuntar una miqueta més.
0: Sí.
2: Perquè la primera vegada va ser... Jo vaig ser escolar de Montserrat.
0: Ep!
1: Reverència.
2: Va ser el campanar de Montserrat.
0: Molt bé. Campanar de Montserrat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Però en aquell moment vaig fer un treball sobre les campanes i suposo que això ja devia despertar una mica la llavor, no?
0: Sí.
2: Però va ser de més gran. Un dia que jo tocava en un casament, la nòvia, doncs, devia tardar i vaig pujar dalt al campanar. Em vaig escapar cap a dalt.
0: Mentrestant, eh?
2: Molt sí. Bé. I vaig trobar una campana del segle XVII, preciosa, totalment decorada, vull dir, una obra d'art, però totalment coberta de
3: bueno, una capa de merda, d'excrement. Digues merda, digues merda.
2: Ah, exactament.
4: Aquí,
2: no. No volia dir-ho.
4: No, digues
2: el micro,
4: no,
2: però sí,
3: merda,
2: sí.
3: Eh?
2: Sí, sí, sí. I això em va fer pujar altres campanars i aquí ja va començar, doncs, una aventura, doncs, que...
0: Deies que era un dia que estaves tocant en un casament, perquè tu ets músic, no?
2: Sí.
0: Què tocaves, aquell dia, el piano?
2: El violí.
0: Violí, eh?
2: Sí, sí.
0: El violí.
5: Però també toques el sac, no, Xavier?
2: Sí, el sac de gemecs.
0: Sac
2: sí,
0: de gemecs, sí, el violí. Sí, sí. I la campana, entenc, perquè la campana també deu ser un instrument, no?
2: I la campana, sí, sí. Ara... el violí és el que he estudiat més,
0: sí,
2: però el que m'hi dedico menys. El sac de gemecs l'he estudiat a mitges,
0: sí,
2: i les campanes, de fet, ara les he estudiat molt, no? Però vull dir que no he anat a estudis, per entendre'ns. Ha sigut aprenentatge,
0: sí,
2: autodidacta, i buscant molta gent, de gent gran, doncs, que encara recorda els tocs i que m'ensenyés, no?
0: Tu que has sentit el so de tantes campanes diferents, no sé si sabries distingir el so de dues campanes. Això es distingeix, per exemple, ets de la Garrotxa, no?
2: Sí.
0: Has inventariat allà més de 200 campanes de la Garrotxa. Sí. Sabries només amb el so distingir la d'Olot i la de Montagut?
2: Fer un examen, ara.
0: No. Ah. Pregunto, només és una pregunta.
2: A veure... em porto tantes d'estudiades que ja tinc un batibull, però ho podem intentar, si voleu.
0: No ho farem.
2: Ah, vale.
4: No, és que ara ho vol fer.
0: Ara ho vol fer,
4: sí,
0: perquè ho sap fer.
5: És que ara hagués volat, eh?
4: Ara hagués volat. Ara hagués volat.
2: De fet, us he de confessar que me'n recordo més del nom de les campanes, del fonador, de l'any, que de vegades dels noms de les persones.
0: De la gent, eh?
2: Sí, sí, sí. És una cosa molt curiosa que em passa.
0: Sí.
6: No, perdó, però...
0: No. Escolta, quina és la campana més antiga que has trobat, d'aquestes que has inventariat?
2: Mira, n'hi ha algunes que jo crec que són més antigues, fins i tot, però no porten la data escrita. Però la que porta la data escrita, una a Sant Andreu del Torn, de 1303.
0: Wow.
2: Sí, sí.
0: Doncs quants anys, això?
2: 1303, sí, sí.
0: Què se n'ha fet de la majoria de campanes, aquest país?
2: Mira, la majoria van desaparèixer durant la Guerra Civil.
0: Sí.
2: Sobretot les campanes d'ús litúrgic, doncs, es feien servir, doncs, per fer material de guerra.
0: O sigui, es fonia el ferro.
2: Exacte.
0: Per...
3: Quina metàfora, eh?
2: Mira, sí.
3: Quina metàfora.
2: I aquí, se'n van destruir entre un 70 i un 80% de les campanes.
0: Hòstia.
2: Però, per sort, van deixar les que estaven vinculades als rellotges. I ara, en els llocs que hi ha, doncs, campanes de rellotge, m'agrada molt anar-hi i investigar, perquè solo trobar les campanes més antigues i les més interessants.
0: Clar. Escolta, dèiem que tu ets musicòleg. Una campana, considerem que és un instrument, sí? Tu...
2: Sí, és un instrument.
0: I pot estar desafinada, una campana, per exemple?
2: Bé, les campanes, depèn de quina regió, doncs estan més afinades o menys. Aquí a Catalunya, en general, estan desafinades.
6: Com perquè... un país.
0: Però com un país.
6: Com un país, senyor.
0: Estem desafinats.
1: El tema dels harmònics, dels harmònics i la ressonància. De...
2: Sí. Aquí, sobretot, el que es busca és... o sigui... els diferents ritmes combinats amb els diferents sons de les campanes, però no es busca tocar una melodia musical.
0: D'acord.
2: En tradicions més del nord d'Europa, doncs, es toquen més melodies i, per tant, doncs, les campanes han d'estar perfectament afinades. Aquí no és tan important.
0: De què depèn el so d'una campana, diguéssim?
2: Bé, depèn de moltes coses, sobretot, bé, primer de tot, la qualitat del metall, del bronze,
0: sí,
2: però també, doncs, de la forma que tenen, del gruix, del diàmetre... com una campana, com més grossa és, doncs més greu sona.
0: Sí.
2: I, curiosament, com més gruixuda, més aguda.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, és una cosa que a mi també em va trencar els esquemes quan ho vaig...
0: Bueno, jo dormiré.
2: Ho vaig saber, sí,
7: però... No, una certa inquietud he tingut ara.
6: Avui m'has fotut la nit en l'aire, a mi, ho sàpigues.
2: Sí, sí, sí, sí, és que és una cosa per reflexionar-hi.
3: No, però ara que ho dius, alguna sobretaula que vas una mica tonto i dius, vaig a fer una mica de carrillón aquí amb
0: els gots.
3: Em sembla que també passa. Quan el got de whisky, per exemple...
0: Sí, com més gruixut és...
3: Que és gruixut, sona agut.
0: Mira.
3: Bueno, és un detall que us ho dono i si el voleu... Bé,
7: ara ell pensa, per què vaig venir a aquest programa?
0: Sí, no passa res. Escolta, quina és la campana que sona millor de Catalunya?
2: Uf,
7: otra rolla, no?
2: Jo crec que la campana que sona millor és la del teu poble.
3: Clar. Oh, aquí sí. Aquí has quedat bé.
0: Aquí bé,
3: aquí has quedat bé.
2: Sí, però és que si ho preguntes a la gent, les que sonen més bé sempre són les del seu campanar.
6: Perquè estàs acostumat a l'oïda.
7: Però n'hi ha moltes que s'assemblen, o són iguales. De so.
2: A veure...
6: Impossible.
2: Es poden assemblar, però si les posessis de cantó, ningú... Ara. O sigui, totes són diferents, vull dir que no hi ha cap campana igual.
0: Tu les toques, les campanes, a part d'estudiar-les, les toques, diguéssim.
2: Sí, sí, sí.
0: Com es toca això? Com es toca una campana?
2: Bé, es toca de moltes maneres.
0: Sí.
2: El més bàsic, doncs, és estirant el batall amb una corda
0: sí.
2: i fent batallades o fent un repic, però aquí a Catalunya també les ventem, que vol dir moure-les sí. un costat o un altre, gràcies doncs, al jou de fusta que tenen.
7: Sí.
2: I una cosa molt particular és, doncs, alçar-la tant fins a deixar-la aturada boca amunt.
0: Home,
2: això és molt difícil. Asseure les campanes.
7: Calleu, sisplau.
0: Hòstia, sí. Això ha de tenir força, eh? Això.
2: Sona tècnica.
0: Aquí t'estem veient ara com fas anar. Són quatre cordes, una a cada peu i una a cada mà, eh?
7: Has de quedar ben sort, eh?
2: Sí, normalment portem taps, eh, a les orelles.
3: Tari-tari-to.
0: Portes taps, eh?
2: Sí.
0: Però ho sents una mica, també, perquè si no
2: sí,
0: que toques.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
6: Vas anar tot, eh?
0: Sí.
6: Però que n'hi ha quatre.
2: Sí, això és una tècnica també que antigament feien molt els campaners aquí a Catalunya, que era tocar quatre campanes alhora, dues amb les mans i dues amb els peus.
7: Uh-huh.
2: I fins i tot de vegades es construïen una cadira amb pedals per facilitar, doncs, amb els peus.
3: El que sigui per no anar acompanyat, eh, veig? O sigui, perquè amb lo fàcil que seria que hi haguessin quatre persones...
0: Sí.
2: Sí, però no van tan
3: és així, no?
2: No van tan coordinats, eh?
3: Yeah.
2: Una persona sola és més fàcil.
0: Clar. Perquè antigament això tenia una funció. Ara s'ha perdut, no? Però hi havia certs missatges que es transmetien tocant les campanes.
2: Sí, de fet, les campanes transmetien tot el que volies informar, eh? Des de les convocatòries, tant, de, per exemple, quan es reunia el Consell de la Vila, o per als actes litúrgics, també, després per celebrar la festa, per quan hi havia una defunció, quan hi havia perills, doncs es tocava doncs, a foc, a sometent...
0: Sí.
6: Arbúcies, la meva àvia, a vegades tocaven a morts i deia, s'ha mort una dona.
0: Per què? Sí.
6: Perquè...
0: És diferent el toc?
6: No, era una ronda més o una ronda menys, no ho recordo, però era diferent el toc, si es havia mort un home o no ha mort una dona. No ho vaig entendre mai, eh?
2: Els tocs de mort són els més complicats que hi han perquè indicaven moltíssimes coses.
0: Ah, sí.
2: Si era home, si era dona, si era casat, si era solter...
0: Si ha sigut cirrosis...
2: Si era un...
6: Per malalties.
0: Imagines? Molt concret, no?
7: Sí, no conec un campaner que va morir de cirrosis.
3: Sí, també pot ser.
0: Xavier, has portat una campana aquí. Ens podries fer una demostració o no?
2: Bé, és una campaneta molt petita.
7: Sí.
2: Són d'aquestes de convent. Sobretot aquestes campanes es feien servir per avisar la comunitat.
7: A dinar.
0: A dinar.
2: Sí. Jo, per exemple, he trobat, investigant amb comunitats de monges, per exemple, doncs hi ha un toc per cada una de les monges.
0: Com? Què vols dir?
3: Que si... Cada monge té un toc.
7: Per si no arriba, si s'ha distret.
6: Per si va tard.
2: Sí, per exemple...
0: O sigui, el que ara, a dia d'avui, els supermercats fan... Mercè, sisplau, passa per caixa. Passa per... Doncs, exacte, en vez de fer-ho així, cada persona tindria el seu to de campana.
2: Sí, per exemple, la mare priora, per exemple, doncs seria una batallada i després un repic. Una batallada...
7: Sí. Mare priora, mare priora...
2: Exacte.
3: I llavors la mare priora vingui a córrer...
2: El més curiós és que les altres monges tenen un nombre de batallades ordenades per ordre d'ancianes. O sigui, la més gran té dues batallades, hòstia, després tres, quatre...
0: Però clar, si hi ha 40 monges, el que toca la campana es torna loco. Sí,
3: sí. La que toca la campana.
0: O la que toca, clar, sí, són monges.
2: Sí, sí. I és curiós perquè també hi ha el toc per quan arriba el pare confessor.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Quin
2: sí,
0: seria
2: sí.
0: El sabem, aquest?
2: Bé, de fet, o sigui, quan reunien la comunitat era només un repic.
0: Sí.
7: Què vull dir, reunió?
2: I pel pare confessor no es feia amb la campana, sinó amb el timbre. Però un repic amb el timbre.
0: Ah, mira,
2: tinc, tinc, tinc,
0: més
2: tinc,
0: modern.
2: Tinc, tinc, tinc, tinc. Exacte.
3: Ojo que ve el pare confessor, eh?
2: Sí. Exactament.
3: A vegades això ja saps tu que...
2: Tot es firme.
0: Distingeixes fàcilment, suposo, si un campanar l'està tocant una persona, si una campana la sí. toca una persona, o és automàtic el sistema.
2: Això es nota moltíssim.
0: Sí,
2: sí, sí. Perquè, clar, un toc automàtic són uns tocs molt simples, que normalment són iguals a tots els campanars,
0: sí.
2: I en canvi un campanar tocat per una persona, musicalment, doncs, té molta més riquesa. Cada campanar ha anat fent una mica la seva pròpia tradició, i per tant els tocs han anat variant, sí. El que es transmetien oralment de campaner a campaner, doncs amb el temps han anat variant, i tenim... cada poble té els seus tocs. I després també el sentiment que hi posa el campaner.
0: Sí.
2: Vull dir, quan toques un instrument, el que transmets, doncs, sobretot són emocions.
0: Sí, sí.
2: Doncs les campanes també transmeten aquestes emocions, sobretot si estan tocades per una persona.
0: Correcte, correcte. Escolta, però això passa al...
3: Mira, Joel, sap greu, però t'ha...
0: Has tocat la teva campana.
3: He tocat la meva campana? Bueno, no, això no seria una campana. Ah, sí, és una campana com... És una campana.
0: És un timbre
2: sí,
0: d'hotel.
2: Sí, sí, sí.
3: És un timbre.
0: Sí, que per lo poc gruixut que és, Déu-n'hi-do, lo agut que sona.
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, Xavier, el meu paper aquí, diguem-ho clar, és fer les preguntes estúpides que el Peyu, no. per qüestions de prestigi, doncs no s'atreveix a fer. et volia preguntar si l'expressió està com una campana... És una expressió pejorativa que refereix a algú que no està bé del cap. Volia preguntar si tu, com a amant, parafílic fins i tot de les campanes, et molesta que aquesta expressió sigui pejorativa, perquè per tu estar com una campana potser podria dir, per exemple, tirar-li un piropo a algú, estàs com una campana, tia. No, com la idea de que algú està molt bo.
2: Santes. Bé, sempre hi ha algú que et fa la broma, que ets un toca campanes, coses d'aquestes. Però... El curiós és que hi ha moltes expressions relacionades amb les campanes i els campanars.
0: Ah, quines
2: és
0: més en coneixes.
2: I això demostra com les campanes havien sigut importants dintre doncs, de la nostra cultura
0: sí,
2: i societat.
0: Sí,
2: quan hi ha tantes expressions populars, vol és que realment tenien un pes molt important.
0: Parlem sempre una mica en passat, perquè no, ha quedat com en desús. No sé, hi ha algun poble a Catalunya que encara hi hagi campaners tocant les campanes, o és tot automàtic ja?
2: En queden pocs, però encara n'hi ha.
0: Sí.
2: I n'hi ha que hi ha colles de campaners molt nombroses, i fins i tot que toquen cada setmana.
0: Ah, sí?
2: A Mataró mateix,
0: sí.
2: Cada dissabte doncs els podreu escoltar.
0: O sigui, si us agrada, aneu a Mataró el dissabte, que les toquen manualment.
2: Exactament.
0: Mira.
2: I després hi ha molts campanars que en dates puntuals doncs, toquen les campanes. Però bueno, el que estem intentant doncs, és que es torni a recuperar doncs, aquest llenguatge, i com més campanars hi hagin amb campaners humans,
0: sí.
2: doncs més perdurarà aquest llenguatge i podrem conservar totes aquestes variants.
0: És una feina, com moltes altres, que històricament l'han fet els homes, no? Hi ha més campaners que campaneres?
2: Bé, això no és del tot cert.
0: No?
7: Perquè... Home, Peyu, informeu-se. Informeu-se.
2: Ja tenim preguntes.
6: Foteu entrevistes preparades pim-pam.
7: Llavors a mi em fa vergonya. Perquè d'alguna manera, també, jo, com que sóc participat d'aquest programa, em fa vergonya una pregunta d'aquest tipus.
3: D'alguna manera quedes damnificat.
7: Quedo malament. Quedo malament per culpa teva, Peyu.
0: La pregunta es fa precisament perquè s'ha estudiat i es veu que hi ha més campaneres que campaners, però que ho feien des de...
3: Ah, ja saps la resposta.
0: T'ho explico.
3: I llavors per què preguntes?
0: Perquè ho expliqui qui ho ha d'explicar.
2: Sí.
6: Està molt ben preguntat.
0: Sí. Sí.
6: Està molt
0: ben
3: preguntat. Com és pilota.
7: A vegades interrompiu el programa per res.
3: Per res.
7: Sisplau.
0: Xavier, sisplau.
2: Sí. Bé, el que passava és que normalment el títol de campaner o qui se li doncs, donava aquesta responsabilitat era un home, però aquest home feia altres feines. I després moltes vegades s'havia de donar un missatge mentre ella estava treballant,
7: clar.
2: Quan s'havia mort algú, o, per exemple, doncs, els tocs aquests d'oració que es feien matí, migdia i vespre,
0: sí.
2: Si estava al camp no podia anar al campanar.
0: Sí.
2: I després ho acabava fent la dona. I m'he trobat, en molts casos, que qui sabia molt els tocs era la dona.
6: Quina pregunta tan bona.
2: El que passa que des de l'anonimat...
3: Com sempre.
0: També t'ha de fer una il·lusió, no?, ser la dona en aquest cas. Vull dir, si a vegades truques i pots passar tu pel supermercat a comprar, que et truquin i et diguin, pots passar un moment pel campanar que s'ha mort, no sé qui, toques tu la campana que jo estic acabant
3: com
0: aquí.
3: Com si la dona no tingués feina.
0: Exacte.
3: És que clar, aquesta
8: perquè
3: és l'altra.
8: La dona estava a casa tocant-se el nas.
0: Ai, Déu.
3: Pensa la campana.
0: Escolta, fa 3 anys, Xavier, que vas engegar l'escola de campaners. No sé com va començar aquest projecte.
2: Bé, sobretot va començar a adonar-me que la majoria de campanars estaven abandonats. I els que no ho estaven era perquè hi havia un campaner. I per tant, el que calia era que hi hagués un campaner cada campanar. I aquí va sortir d'aquí la idea de fer l'escola.
0: I què tal?
2: Doncs la veritat és que aclaparat per l'èxit.
0: Sí?
2: Sí.
6: Ostres, okay. Bé. Mira que bé, mira que bé.
3: Bé, sí, que al perquè... pensava que diries, hòstia, un desastre.
2: Clar, jo pensava, digues que no s'apuntarà ningú, 4 amics que trucaré, i així... I el primer dia de fer les inscripcions van quedar totes les places plenes,
3: sí.
0: Mira.
2: I més de 50 persones en llista d'espera.
6: Collons, tu! Sí, sí. Bon,
0: hi ha gent que vol fer de campaner.
6: Ai, tu, mira que bé.
7: Campaneres n'hi ha, campaneres?
2: També van vinguent, sí, sí.
5: I gent jove?
2: I gent jove.
0: Sí. Mira.
2: Sí, sí. Aquest any passat hem tingut fins i tot joves de 14 i 15 anys.
3: Ai, bueno. Que... Això és maco, eh?
2: Sí, sí.
3: Això és maco, hi ha futur.
2: Sí, sí.
6: I tu, Xavier, en els dinars amb els amics i així... Deus parla sempre de campanes, tu fots aquesta pinta, eh?
2: Vull dir... si em posen la falca, sí.
6: Sí, eh?
2: Sí, sí. Ah, i després em fan callar.
6: Ah, clar, és que veig un tio apassionat amb el món de la campana. Quin va parir. No, no, molt bé, molt bé.
0: Està bé.
7: Ja has de guanyar que les llargs, aquí, no?
2: Bueno, a la meva parella sempre fem la broma de ara arrenca això, ara això ja arrenca. Però de moment no gaire.
3: Vaja, vaja.
2: Es treballa moltes hores, però per amor a l'art. Però bé, al final... jo sempre dic que cadascú ha vingut a tenir una missió en aquest món,
0: sí,
2: i
0: sí.
2: La meva deu ser aquesta.
3: Ho ha passat a menjar, també, eh?
0: Però això, vull dir, per més il·lusió que ens faci que hi hagi gent que s'apunti a fer de campaners i tal, una cosa que està bastant condemnada, no? Vull dir que em sap greu, ara, però... No?
3: Mira, Peyu, puc apretar aquí?
0: Apreta.
3: És que justament tinc una altra pregunta que crec que pot ser la resposta, fixa't, i no la d'expert, la meva, a la teva pregunta, i és... hi ha tocs de campana per tot, dius... Però potser n'hi podria haver per coses molt concretes que realment serien molt útils a la gent. Per exemple, quan arriba una patrulla de Mossos, una patrulla de Mossos, es posa a la rotonda de sortir al poble a fer controls d'alcoholèmia, que hi hagués un toc de campana que signifiqués estan els Mossos fotent controls, no passeu per allà, sortiu per la carretera aquella de cabres i tal, quan tornis de festa, això seria ideal.
6: També estaria bé fer el toc per drogues, per veure...
3: Bueno, exacte. Avui han portat el test de drogues, també.
0: S'han d'adaptar els tocs als temps actuals.
3: Això és el que volies.
7: Pues està ben vist, eh?
0: Això no està,
3: gràcies, Xuriguera.
0: No està malament, no està malament.
3: Què en penses, tu?
2: Home, aquest me l'apunto, eh?
3: Ah?
2: Sí que hi ha pobles que m'han dit, no podríem tocar, per exemple, abans es tocava molt pel bateig de la mainada, però ara quasi no es bateja cap.
3: Ai, que és veritat.
2: No. I em diuen, no podríem tocar pel naixement? I dic, home, doncs és una bona idea.
3: Per l'amor de Déu.
2: Vull dir que amb els pobles tocar a festa quan neix una criatura, doncs...
0: A quants quilòmetres arriba això? Un so d'una campana? Des d'on es pot sentir?
2: A veure, depèn molt... del campanar, de la campana, de com bufi el vent, però a uns 4 o 5 quilòmetres de distància.
6: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, d'un poble a l'altre.
7: Sí, sí. A l'Empordà, quan sona tot, bueno, és maco.
0: Sí.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Vera!
0: La paraula d'avui és escambutxar. Escambutxar. Ah, sinònim de... Ai, perdó. Escambutxar, sinònim d'escabellar, despentinar o desfer.
7: Li vaig ficar una mà per sota la faldilla, amb l'altra mà li vaig escambutxar els cabells i llavors vaig veure que era la meva sogra.
0: Hòstia. Bé, escambutxar, expressió que fan servir a Menorca quan volen descriure un lloc que és un desori. Es fa servir pel paral·lelisme amb una antiga casa de barrets coneguda amb el nom de Can Buixar.
6: Després ahir, a l'hora baixa, vaig anar al metge i, mare de Déu, 2 hores esperant, quan me tocava, el metge va haver de partir, se'ls havia espanyat l'aire condicionat, allò és escambutxar.
3: Molt bé, aquest mallorquí.
0: Molt bé, eh? Quedan parats, ja.
2: És d'allà.
0: Escambuixar, acció que fan els peixaters i peixateres quan netegen el peix abans de ser venut.
10: És que aquella peixatera és una porcassota. Mira, en comptes d'escambuixar el rap amb aquella eina que tenen, li ha tret les escates amb les ungles.
0: Oh. A, B o C, Xavier.
2: Difícil, aquesta.
7: Sí. Molt difícil.
2: Sí, avui. Sí, jo pensava que...
7: No.
2: Anava més bé de català, però...
0: La d'en Fel la pots descartar. Llavors et queda l'A o la C.
2: Sí.
0: Sinònim d'escavallar, despentinar o desfer, o el que fan les peixateres, sinònim d'escatar, diguéssim.
2: Diguem l'A.
0: L'A.
2: Aviam, què passa?
0: Correcte! Escambuixar. Escambuixar els cabells. Xavier, doncs escoltarem les campanes amb més atenció, intentarem entendre-les, i sobretot no queixar-nos quan anem de cap de setmana a un poble i sonen les campanes del campanar.
10: És així.
3: A mi no em miris, que jo no ho he fet mai, això.
0: No. No sé si et mereixen alguna opinió, aquesta gent, Xavier.
2: Bé, diuen que les persones que es queixen de les campanes és perquè no estan prou integrats al poble.
10: Clar.
2: Per tant, amb el temps ja les apreciaran, no?
0: Exacte.
7: Doncs un optimista.
0: Amb això ens quedem. Xavier, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
9: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
10: Heu de saber que hi ha un model de tisores que és bàsicament un invent català.
0: Ah, mira, les de l'Artur Mas.
3: I les del Boi Ruiz,
0: sí.
3: Conseller de Salut.
0: Boi Ruiz, es deia.
3: Però home, aquell tenia unes tisores que...
0: No me'n recordava d'aquest nom, eh? Una... Boi Ruiz, que té un nom una mica de stripper barat.
6: Sí, noi.
0: No? Per un comiat de solter.
10: Però us deia que hi ha una...
6: El concepte barato, més o menys, està bé.
0: Barato, no? Sí.
3: Que no es depila, és dels que van sense depilar.
10: Deixarà parlar. Perdona, Mercè. Si no se'ns allarga, eh?
0: Clar, sí que parla la Mercè.
10: Us deia que hi ha unes tisores, que és un model de tisores de costura catalanes, que es van desenvolupar sobretot a les metal·lúrgiques de la zona de Solsona,
0: sí,
10: entre els segles XVIII i XIX.
7: Home, i tant, Solsona. De fet, encara hi ha el Solsona Pallaresa.
0: Sí. Senyor.
7: Pallarès. Sí.
10: Ah.
7: Que encara fan tisores i fan ganivets.
0: És l'única que ha quedat, per això, però es veu que abans hi havia una vintena de tallers fent ganivets allà.
10: Sí, 24.
0: 24? Mira,
10: 24 tallers hi havia. Sí, jo els vaig conèixer. Sí, tots els vaig conèixer.
0: Ah, però que ara és una altra persona. Qui és vostè?
10: Sí, sóc la Maria.
0: Ah, Maria.
10: Maria de les tisores.
3: Vaja. Es diu així?
10: Sí, sempre m'han dit...
0: També té nom d'estriper barata, eh?
10: No, a veure, per favor, em dic Maria Galobardes, que també ho voleu saber tot, eh? Però, mira, em diuen la Maria de les tisores perquè, sóc provadora de tisores.
0: Ah, sí, existeix aquest ofici?
10: Sí, sí. Bueno, ara ja no, eh? Això, més aviat, al segle XVIII, ara ja no...
0: Ja no es fa.
10: No es porta.
0: O sigui, vostè provava les tisores que es fabricaven a Solsona.
10: Oh, sí.
0: Mira.
10: Una bruna.
0: Eh?
10: Una pruna.
3: Què vol dir una pruna?
10: Una pruna.
0: Ah, una, o sigui, una per una, vol dir.
10: Ah, una pruna.
0: Com es proven les tisores? Disculpi la desconeixença.
10: Com collons s'han de provar les tisores? Sí. Una per una. Què et sembla que agafem i les llepem així amb la llengua?
3: No,
10: tallant, es proven collons, tallant.
0: Com és que ho feia vostè això i no ho feia una altra persona del poble? Per què vostè?
10: Mira, doncs perquè tenia una mica d'àcid úric. Sí. Tenia àcid úric, tenia els dits molt inflats, no?
0: Sí.
10: Jo sóc una dona, tinc els dits com botifarrons,
0: yeah,
10: no?
0: Yeah.
10: I, doncs jo provava les tisores, les provava, i a mi, si em passaven els dits...
3: Va,
10: un bon senyal.
3: Acaba de donar un cop, aquesta senyora.
10: Si em passaven els dits... Bona senyal, vol dir que anirien bé tothom. Sí.
0: O sigui, i això de l'àcid úric és fotut, això, eh?
10: No, és que se't queda un dit.
0: Se t'infla.
10: Gros, inflat. Sí, sí. Mira, me'l toco de vegades. Saps el que fa molt bé? Fa molt bé, això va molt bé de fer.
0: Sí.
10: Si t'agafes i te'l xucles ben fort...
0: El dit?
10: Sí, t'agafes i te'l xucles ben fort... Bueno, que... Saps com aquella cosa de xuclar la gamba?
0: El cap de la gamba?
10: Sí,
3: punt de vomitar, senyora.
10: No.
3: Per favor, que li deu sortir pus.
10: Sí, però té un gustet bo,
3: Per favor.
11: Sabeu que les estisores també són un bon instrument de percussió?
0: Què dius, ara?
11: Sí.
3: Doncs no ho sabia, Arnau.
11: L'any 2017, Noel Gallagher, d'Oasis...
0: Home... Aquell estava... era un xulo idiota, no? Era...
3: Bueno, sí, aquest és el bo,
11: però ara no,
3: no
11: ens posarem en els... N'hi ha, algun... ha un de bo?
0: Dels dos.
3: N'hi ha un que és més idiota que l'altre, no?
11: Bé, en tot cas, Noel Gallagher estava preparant la seva gira en solitari amb la seva banda de músics, on hi tenia una músic francesa que era la Charlotte Marionnet, que ella es dedicava a interpretar les parts corals i fins i tot tocava una flauta, una espècie de flauta exòtica. Doncs en Noel li va demanar a veure si també podria incorporar algun instrument de percussió. Li va dir, tu toques la pandereta? I ella va dir, no. Tu toques les maraques? Tampoc. I li va dir, què toques?
0: Què fas aquí?
11: I no se li va acudir altra cosa que respondre les tisores.
10: Oh.
11: Davant d'aquesta circumstància, a Noel li va fer tanta gràcia incorporar unes tisores a la banda que, podem veure el vídeo, això va passar de veritat en un dels seus concerts.
0: O sigui, tocava la...
11: Les tisores com un instrument de percussió.
0: Jo em pensava que les... O sigui, que picàvem unes tisores, un bombo o una bateria, i no, simplement les obre i les tanca davant d'un micròfon, eh?
11: Sí, és un petit so de cisell agut.
0: Sí.
11: Per tant, doncs, la incorporació d'un element rítmic a tota la banda i, a part, amb una part performàtica també interessant.
6: Voleu que us ho faci jo aquí, la regeixi?
11: No cal, no cal. Gràcies, molt amable.
0: Vigilar de no tocar-les molt a prop del nas, això és important.
11: Sí, certament. El més divertit del cas és que el seu germà Liam, quan va saber que havia incorporat aquestes tisores al seu espectacle, va dir que en el seu, quan fes una gira, hi incorporaria properament un músic que fes punta al llapis.
0: Mira.
10: Ara
0: estàvem discutint a veure quin era més idiota i em sembla que ho veurem tots.
11: Una mica tots.
10: Jo de gran Arnau vull saber tantes coses com tu.
0: És que sap moltes
10: coses.
0: De memòria, això ho saps, eh?
11: Sí, senyors, a veure.
3: Tens tot aquí, eh? Tot aquí.
6: Un dia hem d'anar a sopar i m'expliques anècdotes d'aquestes.
11: Jo no vaig a sopar mai amb ningú.
0: Mai. Joel, anem a disseccionar l'objecte d'avui.
3: Sí, bueno, saps que m'aniria bé per disseccionar?
0: Què?
3: Unes tisores.
12: Utilitat en una illa deserta.
3: Bueno, seguim. Aviam, si naufraguem a una illa deserta unes tisores, ens poden solucionar moltes
0: home, pràctic,
3: coses.
0: Pràctic.
3: Però, clar, has de decidir quina mena de tisores t'endús. Perquè, per exemple, entre les tisores de podar, les tisores de manicura, hi ha un ampli espectre de tisores.
7: Sí, senyor.
3: I a fe de Déu...
7: Allà els cabells.
3: Àngela Maria, a veure, per aquí vaig. Llavors, no pots podar unes tisores... Per exemple, les vols per podar amb unes tisores de manicura, no et serveix.
0: No.
3: I si et vols tallar les ungles despeus amb unes tisores de podar...
0: Tampoc.
3: En principi, tampoc. Ah, no sé...
0: Que
3: tinguis ungles de iaio, d'aquest, amb fongs, aquelles ungles gruixudes, grogues... Allò necessita tisores de podar, l'ungle de iaio.
0: He vist trencar algun mirall, eh?
3: Mare de Déu!
0: El meu mare era esteticient i venia un tiet a casa i li feia les ungles a ell, i havíem de ser dos o tres...
3: Amb una radial.
0: Apretar aquelles estenalles, eren molts quants, eh?
7: Hòstia, m'agraden aquestes
0: gent. Sortia allò disparat, pam, quan es tallava.
3: Sí, home, que sí. Però puc seguir o
0: sí,
3: no?
0: Sí, perdó.
3: No, és veritat que hi ha gent que té una mena de...

0: I vaig tallar el cabell.
1: Vale, vale, vale.
2: Bueno, tampoc millora gaire la cosa, eh?
0: Sí. No,
2: truca dic... la de Gaia. Truca la de Gaia.
0: Sí. Ho dic per al sentit aquest, que amb unes tisores així que serveixi per tot, doncs...
2: No és motiu,
0: va bé, va bé. Vale. És per confirmar el teu...
2: Gràcies, Soriguera, sí. I quan vulguis, doncs pots tornar a parlar.
0: Sí. D'acord? Davant.
2: Insisteixo que la, per mi la millor és la pulleria, eh?
3: Sí.
2: Aquella que agafen...
3: Sí, que sí.
0: Sí, ha quedat clar.
3: Ja t'ho dic que sí.
2: Molt bé. Ara anàvem a la joguina sexual. Bueno, d'entrada, calmem-nos. Sí. Jo, com a joguina sexual, jo no les he vist mai, unes tisores, però també és veritat que jo he follat bastant poc, per tant, no sé tu, Xuriguera, que has follat tantíssim a la vida.
0: M'he trobat amb circumstàncies molt diverses, però no tant com l'Arnau.
2: Arnau, alguna tisora? Tu jo que tinc, fas bondage?
4: Tinc un kit on només hi porto tisores de tots els
2: bueno, és que ets un marrano, ja ho sabria. A mi, que jo no tinc tanta vida sexual com aquesta gent, l'únic que se m'ha ocorregut és que si algú tingués els testicles molt petits, uns testicles giberitzats,
3: sí.
2: Vale? Doncs per entendre's, o sigui, podria ficar-los dins dels forats dels dits, de les tisores.
3: De les tisores,
2: però
3: eh?
2: Tampoc sabria què he de fer després.
3: No,
2: o sigui,
3: no, perquè
2: tant això...
3: si obres les tisores
5: malament. Mercè està fent un gest.
2: Quin gest estàs fent?
3: Prou, sisplau, prou.
2: Bueno, clar, llavors...
6: com a arma
0: prou,
6: en cas
0: prou,
6: de conflicte.
0: Exacte, vinga.
3: Anem a l'arma.
2: No, un amic meu el van atracar una vegada amb unes tisores.
3: Ah.
2: A la plaça de les Glòries Catalanes.
3: Mira.
2: Com que no portava quartos, li van robar les bambes i va tornar descalç a casa, pobret.
6: Ai.
2: Però bueno, gràcies a Déu ha canviat molt Barcelona, perquè abans t'atracaven els pobres i ara t'atracen els rics.
6: Ara.
2: Eh? És una cosa molt més civilitzada.
3: Sí.
2: Ara t'atracen sense necessitat de passar por física, diguem.
3: I sense tisores.
2: I sense tisores.
6: Utilitat metafòrica.
2: Bueno, això és interessantíssim. Segons el DIEC, hi ha l'expressió passar les tisores,
3: sí,
2: en sentit figurat per referir-se a una cosa que no diríeu mai, per referir-se a murmurar o parlar dels defectes d'altri.
3: Què vols dir?
2: En aquest, per exemple, tu, Marcel, i jo t'estem criticant a tu, no?
3: Sí.
2: I llavors algú diria, hòstia, la Mercè i el Joel li estan passant les tisores al Peyu.
3: Ah, sí, no ho havia sentit mai.
2: No, no, jo tampoc ho havia sentit mai.
3: Mira.
2: Però a mi la que em sembla més evident és les tisores com a eina per fer retallades també metafòriques.
3: Per exemple, Boris Ruiz.
2: L'any 2005, quan allò de l'Estatut, us en recordeu?
3: Sí.
2: Ja fa molt de temps, eh?
7: Una bona esquilada.
2: Quan els convergents encara no eren independentistes.
3: Sí.
2: Imagina't si fa d'anys, això. Bueno, allà es va dir molt que el Tribunal Constitucional li havia passat les tisores a l'Estatut, no?
3: Sí.
2: Ha retallat molt. I a fe de Déu que li va passar, però no una mica, no. Li van passar les tisores com si tingués el cap ple de polls. Vull dir, va quedar l'Estatut rapat,
3: correcte,
2: pràcticament.
3: Com la filla d'en Xuriguera va quedar.
0: Sí.
2: Sí.
0: Ara sí.
3: El van pelar. El van pelar.
6: Propaganda del segle XIX.
8: Busques un pis, una casa o un terreny on construir la teva llar?
9: Sí.
8: Vols vendre un pis, una casa o un terreny i per una morterada?
9: Sí.
8: Doncs Tria Immobiliària Tries. Fa 20 anys que unim les ganes de comprar d'uns i les ganes de vendre dels altres.
10: Gràcies a Immobiliària Tries li vaig poder vendre el pis a un pobre desgraciat.
11: Jo sóc el que et vaig comprar aquella merda de pis, eh? I gràcies a Immobiliària Tries me'l vaig poder treure de sobre el mes següent.
10: Ah, però que ja no vius el pis que et vaig vendre, Ramí. No? Tan maques que eren les vistes.
11: Bueno, i quan va caure un tros de façana encara més. Veia tot el Montseny des del vàter.
10: Hòstia, i ara qui viu?
11: Me'l va comprar una parella jove, pobrets.
12: Gràcies per trobar-nos un niuet d'amor Immobiliària Tries.
8: Si ets intel·ligent, a l'hora de vendre un pis, ens tries a nosaltres.
9: Jo trio Tries!
12: Immobiliària Tries.
6: Patrocina Històries per passejar el gos.
3: Quin marbre tenen aquesta casa.
2: Epa!
3: És això, eh?
2: Demorant-ho, això, eh?
7: És que no us fixeu en el gos, us fixeu en el terra. És que és tan estrany.
3: A mi em fa gràcia veure les cases de la gent. Els gossos són tots iguals, al final, els gossos.
7: Aquesta és la Llama, que és una família de bretó, de 10 anys, de la Roser, i viuen a Sant Celoni.
3: Mira.
7: Va per tot arreu amb la seva joguineta, que es veu que és un porquet rosa, que mira, que l'ha adoptat com si fos un fillet.
3: Mira.
2: És raro, eh?
3: No,
2: és maco, també.
4: És una mica estrany, sí, però justament de porcs anirà la història d'avui. Presenciarem un judici la mar de peculiar que té una d'aquestes bèsties com a protagonista.
3: Avui passegem el gos per Falaix.
2: No. No, Peyu.
3: Falaix.
2: Falès.
3: Falès.
2: Falès.
3: Tu saps tots els idiomes, eh?
2: No, només anglès i francès, però coincideix que són els que normalment...
3: Són els dos que no sé.
2: Falès.
3: Falès.
2: Falès.
3: França. És gener de 1386. Ens situem en un context de pobresa extrema. La pesta negra ha causat estralls per tota Europa. Dir que la gent les passa magres és quedar-se molt curt. Som a Falaix, un poblet miserable del Regne de França, on la gent es mor de gana i de fred. Sobreviure és un miracle.

0: quin panorama, Peyu, sí, ja per començar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Nosaltres hem vingut a conèixer un paleta anomenat Jonet, i que el veiem... Bueno, quan el veiem ens preocupem ràpid, eh? Ens en portem un esglai. Està tan prim que sembla una calavera. Té un aspecte famèlic. El pobre home fot pena.
2: Bonjour, monsieur, que té un costó de baguet pels meus petits fills.
1: No, no porto res ara. Vaya. En Jonet és un mort de fam, com tots els seus veïns. Ui.
2: Ui. Ui. Ui, ui, és mort de fam.
1: Sí, sí, se't veu famèlic, eh?
2: Jo no manj.
1: No manj.
2: Jo no manj.
1: La llama farà bé de vigilar la nostra gosseta, perquè és que se l'acabaran menjant. Sí. Se la menjaran amb ella, sí. I a tanta gana que encara es menjaran el porquet de plàstic. Podria que porta la boca.
3: No, no.
1: Cuidado.
3: Boig.
1: Deixeu-me dir que en Jonet està de mala sort, perquè gairebé cada cop que s'enllita amb la seva dona fa diana. Aquest parell tenen una desena de fills.
2: Sí, beaucoup de semen.
1: Sí.
2: Tres fort. Tres fort.
3: Tres fort, eh?
2: Tres fort.
3: De tota manera, sembla un poc precís comptar els fills de la gent per desenes, eh?
1: Vols que en tenien molts, eh, aquella època?
3: Ja, ho vas tres fort.
1: La gent anaven així, eh? Quants en tens tu? Jo tres desenes. Jo dues desenes. Una desena i mitja. I ja està. En Jonet es passa el dia fora de casa treballant com un boig, i la majoria de fills que té també ho fan. El més gran, que encara no és adolescent, s'eslloma de valent per ajudar la família a tirar endavant.
4: Ah, aquesta és la canalla que ens agrada, eh? Tots a pencar, vinga!
1: Però tots no, eh? El més petit, el fill petit d'en Jonet, només té 3 mesos, encara no treballa.
4: Va, els ja ha sortit gandul, aquest, eh?
1: Home, té 3 mesos.
3: Tres mesos queixades, collons, ja
0: per l'amor de Déu.
1: Aquesta criatura tan petita dorm al bressol i la mare el vigila, és que no pot fer més. Com que està ben clapat, la dona aprofita per anar a la font del poble per agafar una mica d'aigua.
2: Ah, i de segar el meu fill sol?
1: Sí, aviam, no pot pas carretejar la criatura, les garretes d'aigua...
2: No es pot quedar el puto xuxu gos aquest, pollós, no. De porta, que es quedi a vigilar el petit fill?
1: Deixem el gos allà, sí, home. Ai, sí. Si deixem la llama en aquesta casa, se'ns la fotran per sopar.
2: També pot gent.
1: Guaita com plora, pobret.
5: Un petit bebé. Oh, que guapo que ets. Ets el més bonic de tots els teus germans, però no els hi diguis. La mare ha de sortir un momentet, però torna.
1: Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va. I li promet que al cap d'una horeta tornarà a ser a casa.
3: Una hora?
1: Una hora.
3: Una hora, Peyu? Sí. Això de la font és mentida.
1: Eh?
3: Home, aquí darrere hi ha un amant.
1: Eh?
3: Home, aquí hi ha folleteo.
5: Sí. Tu què has de saber?
3: Aquí hi ha folleteo.
5: Què has de saber, Rosa Tòtil? No, és que no saps com de lluny és la font.
1: Ara,
3: no, no m'hi vull posar.
1: Ara. Després d'assegurar-se que la criatura està ben adormida, la mare se'n va. Això ja ho he dit, eh?
3: Sí, però, sí.
1: Tu ho rectifico, ho torno a dir, perquè...
0: És important. No, però és important remarcar.
1: Una dada important. Sí,
3: la mare se'n va.
5: Sí, oh, sí, va, bebé.
0: La gent avui en dia no té...
1: En aquests moments tenim un nadó sol en una casa, dormint com un liro.
4: Veus? Dormint, ja us ho deia. Ui, el cap és un gandul, aquest nano.
1: Té 3 mesos, Fel.
4: Ah, bueno, però ja se li veu.
1: No pot fer res, què vols que faci?
4: Bueno, per l'actitud, no dormis tant, xaval, que hi ha feina a fer a casa.
1: Que faci peces.
4: No, que peces d'aquestes?
1: Peces per la Renault, allà dins el bressol.
4: Bueno, que hi ha pilotes per cosir, eh?
1: Sí.
3: És la 14.
1: Mentre la criatura dorm, el protagonista de la història apareix per la porta.
2: Bonjour, Déu vos guard.
1: No, tu no.
2: Ah, perdó.
1: No entra pas per la porta en Jonet. Qui entra per la porta és una truja.
5: Què dius per mi, narrador?
1: No.
5: És una falta de respecte, trobo.
2: A la meva dona no li digues truja.
5: No m'ha dit truja?
2: Que t'arrenco el cap, eh?
5: Una cosa?
2: Pochon.
1: Eh?
5: Pochon.
1: Parlo d'una truja autèntica, una truja de les de veritat. S'ha colat a dins la casa. Guaita-la.
4: Ai, fàstic.
1: Ai, Déu.
3: No, fàstic no.
1: L'escena és inquietant, eh? Una truja ronda per una casa on dorm un nadó.
5: Ai,
1: com
5: ai.
1: Us deveu imaginar, si els humans d'aquella època passen gana, els animals encara en passen més. De manera que la pobra bèstia regira les estances de la casa amb l'esperança de trobar alguna cosa amb què alimentar-se.
0: Sí, perdona, Peyu, que surti un moment del personatge francès, que també estava interpretant per dir-te que això comença amb una mala pinta.
1: Fa bastanta mala pinta.
0: Mare de Déu.
3: Home.
5: No, però no anirà per aquí,
4: no? Què has fet, Peyu?
1: Ha estat dubtant en veu alta.
6: Francès.
1: Sí,
6: ho has dit en francès.
1: Són dubtes francesos. Bé, nosaltres marxem d'aquí, que la llama s'està posant nerviosa.
4: Marxes?
1: Sí.
4: Ah, quins pebrots que tens, també. Després vindreu amb ploreres si passa alguna cosa, Peyu.
1: Escolta,
0: veritat, eh?
1: Hi ha moments que no s'ha d'intervenir. Al final, els que filmen documentals d'animals també deixen que el lleó es mengi la zebra, no? Si no,
4: Això és un horror. Sí,
1: la truja busca aliment per tota la casa, però no troba res. Està famèlica.
5: No.
0: No, home, no, que per aquesta música que sona ja es veu que no ha de passar res dolent. No. Res, tot anirà perfecte.
1: Mira quina música d'esperança.
0: Mira.
5: Ai, per favor, no, prou.
0: Això és la típica música de final feliç, de tota la vida.
1: Advertència pels aprensius.
5: No, és que ens fotràs patir ara,
1: Sí. Perquè passarà una cosa.
0: No, home, no.
1: El tros que us relatarem més impactant. La truja famèlica ensuma el nadó...
7: Ai, per favor! Ai, per favor!
1: ...i creu que pot ser comestible.
4: Oh! Mercè!
0: L'amor de Déu.
4: Per una casa, hòstia, deixa estar les garrafes d'aigua i vine cap a casa, que se't menjarà la canalla, collons.
1: La truja famèlica està passant tot el morro per la cara de la pobra criatura.
3: Joel!
0: Què?
7: Però no ho expliquis amb tant
3: de gall! Torna cap a casa. Torna cap a casa.
0: Ara no puc tornar cap a casa.
3: Em passarà una de grossa, eh?
0: Ai, madre.
3: Torna cap a casa.
0: Ai, madre.
1: El que us està venint al cap és inevitable.
7: No, per favor.
1: La truja famèlica decideix que el nadó que dorm serà el seu dinar. Se li està menjant la cara i les mans.
0: Un moment, però si estem parlant d'una truja menjant-se un nen de 6 mesos...
4: Això seria, si se'l menja la cara, és una mica menjar un morro, no?
1: Menjar un morro,
4: sí. Que és bo, morro.
0: I l'orella?
1: Sí, tot.
0: I l'orella?
1: No. Si nosaltres fóssim el porc... Bueno, sí,
4: bueno,
1: del porc bé que ens ho hem menjat nosaltres tota la vida.
4: A la brasa.
0: Molt ben dit.
1: Sí. Mentre la truja menja, la mare de la criatura entra a casa i es troba tot el xou.
7: M'hauria d'haver instal·lat un aparell d'osmosis a l'aixeta, tal com em va dir aquell venedor.
1: Fa fora la truja... Fa fora la... M'agraden molt els anuncis d'osmosi.
7: Sí.
0: I més al segle XIV és quan més es venia.
7: I és bona l'aigua d'osmosi. M'agrada
1: molt aquell que deia, quant pesa un quilo d'aigua? Recordeu aquest anunci?
0: Doncs no.
1: Quan pesen 2 quilos d'aigua?
0: 2 quilos.
1: Sí, clar, exacte. Fa fora la truja a cops de pal, però no pot salvar el seu fill. La criatura és ben morta, vaja. I ara avancem una setmana a la història.
0: Home, no passin la terra ràpid, que estem fent el dol, eh?
1: Bueno.
0: No peio.
1: No passa res.
0: Per favor, eh?
1: Estem al segle XIV, tu.
0: Que era un nen de 3 mesos.
1: Sí, però allà la mort es vivia diferent, també.
3: Sí que és veritat.
1: A veure, la família no ho ha superat, eh?
0: Home, normal.
4: Ara també se'n fa molt drama, trobo,
1: sí. Els pares del nadó estan molt compungits. No, bueno, no ha de ser bon pair que una truja se't mengi el fill. Però hem d'avançar.
3: Hi ha,
1: coses que...
3: Continua.
0: No, sobrepassa la natura.
1: Passem pàgina. Tu, resulta que un tribunal ha decidit que aquella bestiesa que ha passat no pot quedar impune. Escolteu-los.
8: Opino que un crim com aquest no pot quedar impune. És una atrocitat.
3: Sí, senyor, totalment una atrocitat.
1: Sí.
8: Opino que la justícia ha d'actuar davant d'una bestiesa com aquesta.
3: Exacte, la justícia ha d'actuar una bestiesa així.
8: Opino que la culpable s'ha de seure al tribunal i pagar pel que ha fet.
3: Sí, que pagui. La mare ha de pagar, eh? Vull dir, no pot deixar el fill sol.
4: A veure una cosa. La mare? Què ha dit res de la mare?
3: Què ha dit res de la mare?
4: Qui ha de pagar no és ella, eh?
3: Ah, esclar que no és ella.
1: La mare...
3: És el pare.
1: El pare.
3: És el pare, que mai no és a casa. Pagui el pare.
8: A veure, què dius tu ara? Ell tampoc.
3: Ah, no?
8: Ell tampoc. Qui ha de pagar pel que ha passat és la truja.
3: Oh, collons.
8: Qui ha comès l'assassinat? La truja.
3: La truja.
8: Doncs que passi pel tribunal la truja.
3: La truja.
1: Atenció, que el que acabeu d'escoltar és 100% verídic. El tribunal de Falès decideix que la truja ha de pagar per haver-se menjat una criatura humana. La duran a judici. Ni la llama entén com s'ha decidit una absurditat tan gran.
9: Perdonin una cosa. Sí. No podríem arribar a un acord i no ens la podríem menjar nosaltres, la truja?
1: Mira.
9: Que al final estem morts de gana.
1: Sí.
9: Igual que ella s'ha menjat el nen, no, al final és la cadena tròfica.
1: Sí, però llavors t'estaries menjant el teu fill d'alguna manera.
9: És el segle XIV.
4: No pot ser. Senyor Francesc, això no pot ser.
9: Bueno, escolti.
4: Tothom mereix un judici.
3: Se pa possible.
9: No és pas possible.
1: El 9 de gener de 1386 hi ha un moment curiós en la història de la justícia. Una truja entra a un tribunal perquè la jutgin per assassinat.
7: Mare
3: meva. Ordre a la sala.
7: És que és molt
3: fort. Calli, sisplau.
0: És que és molt estrany, jutge, és molt estrany això, eh?
3: Sí, és estrany, ja ho sé que és estrany, però ordre a la sala.
1: La sentència del tribunal és terriblement...
3: Ordre a la sala, Peyu.
1: Ja ho has dit.
3: Ja, però estàs parlant, eh?
1: Sí, sí. Però és que he de parlar perquè he de continuar la història.
0: Surt del jutge.
3: Està mal escrit,
0: aquest dia. Jutge.
1: La sentència del tribunal és terriblement severa amb l'animal. L'acusació li imposa la pena capital. La truja serà executada públicament a la forca.
7: Ara! Assassin!
0: Assassine!
7: Assassin!
1: Atenció, perquè la sentència té detalls interessants. Per exemple, el tribunal ordena a tots els que tinguin porcs que siguin presents a l'execució i que hi portin els porcs i les truges. Volen que l'execució de la truja menjadora de nens serveixi d'escarment per la resta d'animals.
4: Perros, veieu? Ho veieu el que us passarà si us mengeu la canalla?
7: Que ho entendran, això.
0: No entendran res, home.
1: No sé gaire d'etologia, però diria que... Vull dir, perquè...
3: Què?
1: Que quan, per exemple, sempre quan un gos que si el renyes, si l'enganxes pixant-se al teu llit, el gos... i no l'enganxes just en el moment, si el renyes després, ell no sap ja.
0: Ell ja no sap res.
4: Estàs parlant dels gossos pels porcs?
1: Sí. Són molt intel·ligents, els porcs. Tan intel·ligents com per estar pendents de la qualitat, diguéssim.
3: Ells fan de porc, però no són tan porcs.
0: Ja.
7: Qui ho sap, això?
3: Hi ha humans menys intel·ligents que algun porc.
1: Això també és veritat. Bé, si això us sembla sorprenent, compte amb el que ve ara. Hi ha un matís que sembla inventat, però que és real i està documentat. El tribunal ordena que la truja sigui executada vestida com els humans.
0: No, mira, pareu la música. No, de veritat. Mira, tio. No, és que sempre fas el mateix. Si la història ja és bona, no cal que tu t'inventis un altre plus.
1: No m'invento.
0: Per la patilla.
3: No és invenció, això?
1: No és invenció, home. No és invenció.
0: Una truja vestida de persona, al segle XIV.
1: A veure, costa de creure, però us prometo que el judici a una truja de Falès és real i que va ser tal i com sentiu, amb tots els detalls. Es va fer portar els porcs del poble a presenciar l'execució.
3: Surt al YouTube, això?
1: Això no està gravat, però se la va vestir com un humà, la truja. Se li van posar una camisa i uns guants.
0: Calçotets ni calces ni res.
10: Una truja?
0: Calçotets no. No, per la part de darrere anava ensenyant el cul.
10: No, és calcetes.
1: Sostenidors.
0: Calcetes, un tanga ni que sigui.
1: No sé. Quan la llama...
10: Traje i jaqueta. Devia anar amb un traje i jaqueta.
1: La pobra gossa.
0: Una truja de negocis.
1: Sí. El més gros és que es va fer patir molt la pobra bèstia. La van arrossegar fins a la forca estirada per un cavall, com es feia amb els condemnats de l'època, i un cop allà li van mutilar la cara i les mans, tal i com havia fet ella amb el nadó.
7: A veure, Peyu, és que de veritat aquesta història m'està posant els pèls de punta. Vull dir que em sap greu fins i tot a mi, que representa que sóc la mare del fill.
1: Sí, a tu se't van menjar la criatura. Ets tu que vas anar a buscar aigua.
0: Però t'hem patit amb la truja, també.
10: Pots estar contenta. Està contenta que s'ha encarregat la truja i se t'ha encarregat a tu,
1: Sí. No sé si se la van menjar després, suposo que
0: sí. Home, evidentment que sí, la gana que passava en aquell.
1: Del porc s'aprofita tot, diuen.
3: Espero que sí,
7: i tant.
1: Sí. Així acaba aquesta història, amb un nen mort i una truja morta, executada davant de centenars de truges del poble.
10: Història tan maca, avui.
1: Preciosa. Anem a veure si ha sobreviscut a tota aquesta matança la nostra gossa, la llama, Mercè.
7: Doncs això ho decidirà l'Eva, que d'on ets, Eva?
11: De Manlleu.
1: Manlleu. Eva de Manlleu, així de porcs, més o menys, pots tenir alguna cert coneixement.
3: Hi ha proximitat, sí.
1: Sí, va, perquè vull dir que Osona és una zona tradicionalment...
0: Porcina. Sí.
1: Quin temps de gestació té una truja? A, 8 mesos. B, 2 mesos. O C, 4 mesos.
3: Aviam, Eva.
11: 4 mesos?
1: 4 mesos.
0: Has triat la del mig. Molt intel·ligent.
1: És la C, és l'última.
0: No, la del mig de...
1: De 2, 4, 8.
0: Ja m'entenc.
1: 4 mesos, la llama és... Viva!
0: Manu! Menys ha sobreviscut algú?
1: Sí. La llama de Sant Celoni torna a casa consternada. Recordeu que el seu porc de peluix, per ella, és com un fill. S'ha horroritzat de pensar que la truja se li podria haver menjat la joguina. Però no, per sort, només va rebre el nadó. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I en el vostre esperit.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
13: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Les fortes tempestes ja han passat per la ciutat de Barcelona, però ara van cap al nord del país. De moment, ja han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat i han provocat inundacions importants a les rondes de Barcelona i en baixos de cases i en lleres de rius desbordades. Barcelona, Montse Poblet.
14: Bon dia. Les trucades al telèfon d'emergències van pujant a mesura que la tempesta avança. Ja són 656, 535 de les quals per incidències, cap d'elles greu, relacionades amb les pluges i concentrades al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Barcelona i l'Alt Penedès. L'Agència Catalana de l'Aigua acaba d'emetre un avís al Barcelonès i les comarques veïnes per perill d'augments sobtats del nivell de rius i rieres. De fet, acabem de saber que la Riera de Rubí ha superat el llindar d'alerta amb un cabal de 135 metres cúbics per segon i, per tant, hi poden haver inundacions a prop de la llera. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Però, com dèiem, hi ha problemes també fora de la capital. Per exemple, problemes a l'AP7 entre Cerdanyola i Santa Perpètua, a la C58 a Terrassa, a la C33 a Montcada i a la C32 a l'Hospitalet. A més, la C16 hi ha un carril tallat per inundació a Sant Cugat en direcció a Manresa. A banda dels problemes de les tempestes, recordem que continua tallada l'AP7 a l'Ametlla de Mar, a Vandellós, per un accident en sentit sentit nord. Pel que fa als trens, es mantenen incidències importants a Rodalies, a trens regionals i a l'alta velocitat. Anem a l'estació de Sants, en Alfonso.
11: Les pluges han provocat un d'alta baix als transports aquí a Barcelona. Ara mateix, a l'estació de Sants, hi ha un degoteig constant d'usuaris que revisen els retards del seu tren a les pantalles o també que surten del metro, on les pluges també han fet estralls. De fet, l'andana per anar des d'aquí a l'estació de Sants fins a zona universitària ha estat tallada per acumulació d'aigua. Pel que fa a l'alta velocitat, ara mateix hi ha retards als Avant, Euromed i també els trens de Ouigo o Irio, que en un principi, segons Renfe, havien de circular amb normalitat. També hi ha retards i talls a diverses línies de Rodalies, com l'R2, l'R4 o l'R7, i el tram on no funcionen les línies T1, T2 ni T3. Al metro s'han inundat diverses estacions, com la de Mundet, Liceu, Badal, Canyelles o Arc de Triomf. Als ferrocarrils de la Generalitat també hi ha talls, tant a la línia Llobregat-Anoia com a la de Barcelona-Vallès. I a la Ronda de Dalt també hi ha hagut importants inundacions i ara mateix està tallada la sortida 3 en els dos sentits de la marxa. En Alfonso, Catalunya Ràdio, estació de Sants de Barcelona.
13: Més notícies amb Joan Bota.
15: Els dos decrets d'habitatge que aprova avui el Consell de Ministres es votaran divendres al Congrés en un ple extraordinari. Dues normes per intentar acontentar els socis d'investidura dreta i esquerra. Un recull el gran gruix de les mesures amb la prohibició de desnonar fins al 2030. A Madrid, Pau Gruixats, bon dia.
16: Bon dia. La prohibició de desnonar finalment s'amplia fins al 2030 i el PSOE també ha acceptat reclamacions de Sumar i Esquerra com regular els lloguers d'habitacions, que s'inclou en aquest primer decret amb el gran gruix de les mesures. El PSOE confia salvar-lo amb els vots de Junts. Es votarà divendres al Congrés i la portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, demana generositat als grups.
17: Y espero que esa política y esa negociación sea un resultado el viernes con la votación. Así que estaremos todos remando para que estos decretos salgan adelante.
16: El que té menys opcions de prosperar divendres al Congrés és el segon decret que s'aprova, el que recull només la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigia Sumar. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
13: Brussel·les vol ampliar les competències de Frontex, l'Agència Europea del Control de Fronteres, per tal que els seus agents puguin implicar-se d'una forma més directa en l'expulsió d'immigrants irregulars. La Comissió Europea també admet que els socis comunitaris debaten la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzen els migrants per fer un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
18: Hola, bon dia. El responsable europeu de migració, Magnus Brunner, diu que la crisi de Ceuta els ha ensenyat el camí a seguir.
19: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
18: Per això planteja flexibilitzar els procediments legals que cal seguir per deportar migrants en cas que hi hagin entrat gràcies a un atac híbrid. Es dona la circumstància, però, que fins ara la Comissió Europea mai ha dit que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i tampoc n'ha assenyalat el Marroc. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
15: Demanen 19 anys de presó per l'excap de colla dels Xiquets del Serrallo a Tarragona per abusar sexualment d'una menor. El judici ha començat avui a l'Audiència de Tarragona. Manel Sastre.
20: Bon dia. La vista es fa a porta tancada. Els fets van passar el 2019 i, segons el relat de la fiscalia, l'acusat, que ara té 45 anys, va abusar sexualment d'una de les castelleres de la colla, que tenia 14 anys. En l'escrit, el fiscal considera que l'home va mantenir una relació permanent amb abusos diaris fins l'estiu del 2022, quan es va trencar la relació i l'acusat hauria amenaçat la noia. Demana 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor amb penetració i 7 anys més per obtenció d'imatges pornogràfiques perquè hauria gravat la noia. També li demanen una indemnització de 50.000 euros. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
13: L'Hospital de Bellvitge lidera la implantació de cor artificial parcial en pacients que tenen insuficiència cardíaca, és a dir, quan el cor perd força per bombejar la sang a tot el cos. Durant l'any passat es van implantar 11 cors artificials. És la xifra més alta de tot l'estat espanyol. Hospital de Bellvitge, Mònica Mas.
21: Bon dia. Aquest dispositiu serveix només per pacients amb insuficiència cardíaca molt greu i que la majoria estan esperant un trasplantament de cor. Tot i això, s'està veient que també pot servir com a tractament definitiu a malalts que no són candidats a rebre un cor trasplantat. El doctor González Costello és coordinador d'insuficiència cardíaca de l'Hospital de Bellvitge i explica com funciona el cor artificial parcial.
22: Que és una bomba centrífuga que el que fa és treure la sang del ventricle esquerre i ejectar-la a nivell de l'aorta. No substitueix al 100%, però quasi un 90% la funció del ventricle esquerre.
21: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Hospital de Bellvitge.
13: Esports, en David Uac.
2: L'expedició del Barça femení de futbol ja és a Roma, on acaba d'arribar-hi per jugar-hi demà a la segona jornada de la Lliga de Campions. René Van Aasten és alta a la convocatòria de Pere Romeu i, a més, torna a la llista la portera Catacoll, que va descansar dissabte al partit de Lliga al camp del Logronyo. També entren Aixa Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que han estat campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. La selecció espanyola femenina de futbol, mentrestant, acaba de donar la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra els Estats Units, en territori estatunidenc. I són les jugadores del Barça Cata, Paredes, Patri, Sara Jordi, Pina i Vicky López, a més de les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. En canvi, en queda fora Aitana Bonmatí. A la Lliga Anglesa Femenina de Futbol, l'Aston Villa ha comunicat la sortida de l'entrenadora catalana Natàlia Arroyo. En bàsquet, el Barça afronta avui la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena l'extècnic blaugrana precisament Xavi Pasqual. El Dubai-Barça començarà a les 6 de la tarda i des d'un quart d'hora abans, com sempre, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT dins del Tot Gira. I també en bàsquet, el Manresa ha de debutar demà a l'Eurocup a la pista del Pauc de Salònica. Les fortes pluges d'aquest matí han posposat el vol de l'expedició manresana a Grècia i ara la previsió més optimista situa l'arribada del Manresa cap a les 9 del vespre d'avui.
5: Fins aquí les notícies.
6: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
23: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
24: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
25: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
24: És una broma ni res, Roger.
25: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
26: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: De seguida serà el moment d'obrir debat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. Abans, però, deixeu-me dir que ho heu sentit ara, ens ho explicava l'Òscar Fernández, fortes tempestes ja han passat per Barcelona, ara toca el torn del nord. De moment han deixat aquests registres que us parlava l'Òscar, 100 litres per metre quadrat, inundacions importants a les rondes de Barcelona, baixos de cases i lleres de rius desbordats. També incidències als transports públics i a l'aeroport. Una de les nostres expertes d'avui s'hi ha trobat i de seguida ens ho explicarà. Aquest episodi de tempesta s'allarga més del previst fins a primera hora de la tarda i, de fet, ara estem pendents d'una compareixença. David Casasblanques, editor en cap del 3CAT, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què ens expliquen? Perquè l'està seguint de prop.
1: Estem pendents d'aquesta compareixença a la seu de Protecció Civil, al Departament d'Interior. De moment ha comparegut el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, en Santi Segala. En aquests moments està compareguent la subdirectora de Protecció Civil, l'Imma Soler. Un parell de coses que han dit d'aquesta compareixença. En Santi Segala ha dit que en principi, aquestes pluges que estan anant cap al nord, és a dir, que ara estan a la zona del Maresme, al Vallès Oriental, després, a primera hora de la tarda, es preveu que siguin fortes, de fet ja hi plou, però que siguin més fortes al Pla de l'Estany, al Gironès. El que ha dit Santi Segalà és que, en principi, donaríem per finalitzat l'episodi de pluges al final del dia.
0: D'acord.
1: Però la cosa encara és la situació encara de risc, per tant, unes 4 hores més, potser una mica més, depèn de la velocitat amb la qual es desplacin aquestes pluges, i ha fet aquesta crida habitual en aquests casos, precaució, encara poden passar coses, i alerta també amb els fenòmens associats, com per exemple el vent. Això és el que estan dient en aquests moments, aquesta roda de premsa en marxa. Ara qui parla és Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, que ha confirmat, la podem sentir.
2: I Barcelona, que s'ha tallat a l'alçada de Montbau per un tema de basses, d'alguna inundabilitat que hi havia a la...
0: Aquestes inundacions importants a les rondes de Barcelona que està repassant,
1: que ha afectat el metro, que ha afectat la circulació de trens. De fet, la circulació de trens ha estat afectada des de primera hora del matí. Entre les 9 i les 11 no han circulat trens. Ha afectat també l'AVE, decisió de Renfe, en alguns casos ha estat una decisió quan encara no plovia, però és aquesta la precaució. I aleshores, de les coses que ha dit Imma Soler de moment, destaquem les següents. A banda de la crida a la precaució habitual, confirma que aquestes pluges estan desplaçant cap al nord, que van pujant, que van apareguent ja fortes a les comarques de Girona, i ha actualitzat les sortides de bombers i trucades al 112, més de 600 trucades al 112, i ha parlat també de pujades de lleres a l'Alt Penedès, a l'Anoia, al Vallès, al Barcelonès. En aquestes zones ha començat a baixar el risc perquè les pluges han desaparegut, s'estan desplaçant cap al nord, i de moment no risc per les persones, no parlen de risc per persones, és a dir, no tenim cap notícia de persones que hagin quedat atrapades en una riera o coses així, però el que deies, incidències de mobilitat importants, a rodalies, a rondes, al metro, a les vies ferroviàries, i insisteixen en aquesta crida a la prudència.
0: Doncs en David Casasblanques, que el tenim incrustat avui a la solució. David, no marxis gaire lluny, si et sembla bé, seguint aquesta roda de premsa, i si hi ha novetats ens ho fas saber.
1: Vinga, fins ara.
0: Nosaltres, va, arrenquem la solució.

0: I ara sí, obrim debat aquestes portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. Fran Domènech, el meu 50%, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Mare meva, avui pensava que venia jo del Baix Llobregat com Pocahontas, saps? Amb canoa.
1: Sí, sí.
0: Perquè Déu-n'hi-do, eh?
1: Baixava una riuada. M'ha fet molta gràcia perquè he vist una criatura, m'he retrocedit uns quants anys en el temps, que jugava amb els bassals, a saltar bassals. I he recordat que avui, per primera vegada des de fa 30 anys, m'he posat unes botes d'aigua.
0: Bravo, Fran Domènech.
1: Increïble. No li interessa a ningú, però...
0: També us dic que se les va comprar la setmana passada i estava desitjant que plogués per posar-se-les. Si no hagués plogut, també se les hagués posades avui. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nilvia, la Viena Gasa i la Lídia Discipio. I avui dimarts, us portem una solució pràctica que ens veu demanar que féssim una segona ronda.
1: Ui, sí.
0: Ens veu demanar que parléssim de salut ocular, doncs avui tornen els ulls a consultar. Fa 3 setmanes vam fer un consultori sobre salut ocular. Us convidem a recuperar aquest programa a l'app i al web del 3CAT, però encara quedaven molts dubtes per resoldre. Molts dubtes. Per exemple, quins senyals haurien de fer sospitar les famílies que una criatura té un problema de visió? Quins tipus de conjuntivitis hi ha? I com sabem si és contagiosa o no? Com han de ser unes bones ulleres de sol? Què hem de fer si tenim una sorreta a l'ull? Ens la podem treure? Hi ha algun mètode per treure aquesta sorreta de l'ull? Lents de contacte. Què passa si les fem servir més hores de les recomanades? I si per error entrem a la piscina amb les lents de contacte? Quins tipus de lents de contacte tenim a la nostra disposició? Doncs la solució a aquestes preguntes la tenen els nostres especialistes de salut ocular de confiança. D'una banda, Anton Barraquer, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Cada vegada que vens plou?
2: Sempre sé. I això també dic que tinc molt bona sort perquè hi ha hagut allà un moment que m'ha donat temps i després ha seguit.
1: És que és important que els oients sàpiguen que el 9 de setembre, quan vam fer el primer consultori, va haver-hi també aquell episodi de pluges, va haver-hi una alerta en comarques com, per exemple, el Baix Llobregat, la tarda abans, on fins i tot no hi ha hagut aquest episodi ara, però sí que es van cancel·lar les escoles al Baix Llobregat per l'alerta de pluges fortes.
0: L'Anton Barraquer és oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer i, a més, crida a la pluja a Catalunya. I també forma part de la solució
1: Androïda.
0: Una altra persona que crida també, sí, a la pluja. Guiomar Pàrraga, molt bon dia, Guiomar. La Guiomar és optometrista de l'Òptica Cotet. Guiomar, bon dia, ara sí.
3: Bon dia.
0: Ara sí que et sento perfecta. Ai, senyor, Déu-n'hi-do. Avui dia de pluja, Guiomar. Els que tenim les ulleres posades i les gotetes ens ataquen els vidres, això com s'ha de rentar?
1: Amb samarreta, no?
0: Amb samarreta, com va dir l'altre dia.
1: Arribes a la feina, a casa, no? Guiomar, és així.
3: Jo, que soc usuària d'ulleres, no m'agrada dur ulleres quan plou.
0: És horrible.
3: Ho diu. Aleshores, lent de contacte. Jo, i si no, ho parà amb el doctor Barraquer, però jo Conxo. Ulleres...
0: Oh, imagina't, no, em vaig operar que plou avui. Que fotis.
3: Sí.
1: Arribaré tota la feina.
0: Ai, senyor.
2: Sempre és bon moment.
0: Sempre és bon moment per operar. Va, consultes obertes. Avui aprofiteu que tenim dos experts del món de l'oftalmologia i de l'òptica. Línies obertes, WhatsApp i trucades, Fran.
1: Doncs sí, com sempre. Si no hi veieu els números, poseu-vos les ulleres, marqueu el telèfon del directe. Estic segur que encara que no portéssiu ulleres, el marcaríeu perquè us el sabeu de memòria. 93-201-7474. Si voleu fer les preguntes en directe. Si voleu escriure un missatge al nostre WhatsApp, també ho podeu fer. El 677-38-77-19. Tenim moltes consultes l'altre dia i tenim també preguntes que, fins i tot, ja abans que haguem donat les vies de contacte, han anat arribant. Per exemple, com que l'estiu no marxa del tot,
0: sí,
1: i hi ha molts aires acondicionats posats, l'Adela té una pregunta relacionada precisament amb el que fa l'aire condicionat. O sigui, quan tenim posat l'aire condicionat i tenim mocs, què ens passa amb la gola? Doncs que se'n resseca de vegades, no? Doncs ella pregunta, l'aire condicionat resseca els ulls, per exemple, d'una persona que estigui operada de catarates?
0: Epa, què li diem, Anton?
2: Li diem que sí, que sí. I no només una persona operada, sinó una persona no operada també. Però, a vegades, aquesta dificultat és més evident després de l'operació. O sigui, tenim un dèficit, un equilibri que està agafat amb pinces a la pel·lícula llagrimal, i fem l'operació i li donem, no, l'empenta que li feia falta per desestabilitzar-se del tot.
0: Llavors, no, però queda per sempre, no és un període refractari.
2: No té per què quedar per sempre. La gran majoria ho acostumen a poder controlar amb tota una sèrie de coliris, típicament una combinació de llàgrimes artificials, antiinflamatoris.
0: Ara has dit no tothom, no necessàriament has d'estar operat de cataractes.
2: No.
0: Les persones que no ho estem, si sentim aquesta sensació de ressecament als ulls, què hem de fer?
2: Doncs, típicament molt lligat a l'ús de les pantalles, evidentment, a font lumínica, parpellegem menys quan estem molt concentrats i, per tant, aquesta pel·lícula llagrimal, que està dissenyada a durar uns 10-15 segons, entre parpellejades, doncs s'evapora, no? I estem invitant a petits moments d'inflamació. Què podem fer? Jo sempre dic el mateix, perquè el problema fonamental d'utilitzar aquestes gotes és que la gent se n'oblida o se la deixa a un lloc, a un altre. Posa tu, si treballes en pantalla, tu poses al costat i no t'oblidaràs. Llavors, pues, més o menys, si fas cada 2 hores una aplicació a cada ull, fora de la pantalla et pots oblidar del col·liri, de veritat.
0: D'acord.
2: I funciona.
0: Per tant, poseu-vos al costadet de la pantalla,
2: Sí.
0: Va, que tenim una trucada al 93-201-7474. Mari Carme, des de l'Eixample, molt bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: A veure, estimada, pregunta.
4: Sí.
0: Primer de tot, estàs bé? Ha plogut molt a casa teva?
4: Sí, estic a l'Eixample de Barcelona i ha plogut, sí, efectivament.
0: Però correcte, no és un drama. Ara estan més al Maresme i a comarques gironines. A veure, la pregunta, Mari Carme.
4: Pues que tinc una conjuntivitis crònica que no se me'n va amb res. He provat tota mena de col·liris, entre ells l'antibiòtic del Trovadex. Ara m'han donat un que es diu ciclosporina 0,05%. Ho fan en una farmàcia especialitzada. Però veig que tampoc em funciona. A veure si el doctor sabria orientar-me què puc fer.
0: A veure, la Mari Carme, no marxis, Mari Carme. Conjuntivitis. Ara
2: sí.
0: Li responem si et sembla la Mari Carme. Després
2: sí.
0: Et preguntaré quants tipus de conjuntivitis
2: hi ha.
0: Sí. A veure.
2: Clar, aquí tenim, clarament, és un cas de conjuntivitis per una pel·lícula llagrimal insuficient que ha fet aquesta cascada inflamatòria que parlava, però porta tants anys que trencar el cicle costa. Llavors hem de jugar col·liri avall, col·liri abaix, a dalt, ciclosporina, això, allò. Llavors, clar, si una gota de ciclosporina, per exemple, com diu la senyora, no és suficient, hem de provar. Provar a ficar potser una mica més, o un corticoide, que és un equilibri, clar, que aquí potser no abarcarem, no? Una visita tan tècnica, però sí que és veritat que existeix un tractament que seria el mínim possible perquè la persona estigui relativament bé.
0: Per tant, primer missatge, Mari Carme, per tu seria: no ets un cas aïllat, això
2: no,
0: passa.
2: Molt habitual.
0: Segon missatge, es van cronificant per aquesta acumulació de coses, no?, d'aquest efecte en cadena. Però tercer missatge positiu, el teu metge, Mari Carme, si no se't soluciona, torna-hi perquè et vagi fent aquesta alternativa, no?
2: Sí, aquí hi ha diferents, aproximacions, I en principi un metge pues, portarà més de prop o farà uns controls més allunyats, però essencialment hem de també donar un temps que el tractament faci funció. No és una cosa que s'arregla d'un dia cap a l'altre, però hi ha un tractament escalonat i millorarà.
0: Mari Carme, doncs comença amb aquesta ciclosporina.
2: Ciclosporina.
0: Que t'han dit, d'acord? I si no torna...
4: Ciclosporina, puc posar 2 gotes al matí i 2 gotes a la nit?
0: Això ja no t'ho pot dir el doctor perquè no t'ha vist els ulls. Això en tot cas que t'ho digui el teu, però insisteix. Si no funciona, proposa-li, escolta'm, anem alternant una miqueta aquests col·liris diferents. Gràcies, Mari Carme, una abraçada.
4: Gràcies.
0: Fins ara, Mònica. Adéu. Ja que hi som, quants tipus hi ha de conjuntivitis?
2: Clar, la conjuntivitis com a concepte vol dir inflamació de la conjuntiva, no? Que és una part anatòmica de l'ull. És com una espècie de revestiment per sobre de la part blanca de l'ull. No el veus, el que tu estàs veient part blanca es diu esclera. Llavors la conjuntiva ho revesteix i aquesta, quan es torna a la vermelleta, conjuntivitis, itis, inflamació. No? I llavors, què pot ser? Pues, de tot. Pot ser totalment irritativa, al·lèrgica, bacteriana, vírica... Típicament, una combinació entre al·lèrgica i vírica.
0: Per tant, anar al metge si se'ns posen els ullets vermells. No sí. Començar a fer invents de jo em poso el Trovex, Torbex i ja em va bé.
2: Això és el típic problema que, bueno, són molt... Bueno, a vegades, no?, perquè el pacient no vol que anar-se'n de la consulta i no li hagis donat un tractament real. I clar, com només llàgrima, allò. És que la majoria d'aquests processos són autolimitats. Nosaltres mateixos, el nostre sistema immunitari el pot controlar. Amb una correcta hidratació de la superfície.
0: Al 677-38-77-19. Consultes, Fran.
1: Mira, parlàvem d'ulleres, però l'Enric de Sant Cugat té una pregunta sobre les lents de contacte. Em puc banyar amb lents de contacte si estic acostumat a obrir els ulls sota l'aigua?
0: Guiomar.
3: Aviam.
0: Abans que contestis.
3: Sí.
0: Com es diu aquest oient?
1: Enric de Sant Cugat.
0: Enric de Sant Cugat. Em va passar una vegada.
1: No.
0: Fa molts anys. Les lents de contacte no eren el que... Se'm van quedar enganxades. Guiomar, endavant.
3: Abans de res, jo diria, per anar a la piscina, sí o sí, hem de dur lents de contacte, perquè veiem malament, doncs sempre recomano un lent de contacte diària. Perquè, perquè jo acaba l'activitat, la llenço i torno a tenir una lent de contacte nova, amb la qual el risc d'infecció o de problemes es redueix molt. Segon, jo d'obrir els ulls sota l'aigua, bueno, aquí ja ho deixo amb la persona, però si ell té la necessitat d'obrir els ulls, posem una ullera de piscina amb la lent de contacte i aquí ja reduïm tota la problemàtica.
0: Enric, Sant Cugat, hi ha ulleres de piscina amb graduació.
3: Correcte.
0: No, sí, el Fran fa cara, jo me les vaig acabar comprant. Amb graduació, aleshores, semblava una mica tonteta perquè sortia del vestuari ja amb les ulleres de piscina posades. Però que si no, jo em perdo fins d'arribar a la piscina, saps?
1: Ben pràctic, que deu ser.
0: Si algú en té, que ens ho facis saber, el 677-38-77-19. Això és bastant pràctic, no, també?
2: Sí, a veure, hi ha moltes combinacions al final. La qüestió és, encara que probabilísticament, avui dia, una bona piscina normal i corrent que tingui una certa salinitat o cloro o combinació dels dos, la probabilitat que tinguis algun ensurt és baix. Però em quedaria així. Si passa alguna cosa, és molt greu. És molt greu. Llavors, millor no jugar.
0: Millor no jugar amb aquestes coses. 93-201-7474. Una altra Mari Carme, aquesta vegada de Tortosa. Mari Carme, bon dia de nou. O no de nou?
5: Bon dia,
0: no, per tu
5: bon
0: no.
5: Dia.
0: Ah, es repeteixes nom, no persona. Escolta, quina és la teva consulta, Mari Carme?
5: Mira, la consulta meva, que em perdona el doctor, és una miqueta llarga.
0: Ai.
5: Mira, no, als 60 anys me van jubilar per la vista. Tenia, sí. Havia perdut un 62%. En este moment crec que he perdut un 82.
0: D'acord.
5: Vale. Quan era molt jove em vaig voler treure la miopia a Barcelona, a una clínica especialitzada. Quan vaig entrar allí me van mirar els ulls i em van dir, mire, no, nosaltres no li volem tocar els ulls. Però vaig sortir d'allí sense saber el motiu perquè no em podien treure la miopia. Me vaig quedar molt decepcionada i em vaig anar. Ara resulta que jo visco aquí a Tortosa, i aquí a Tortosa vaig a fer-me una visita rutinària i em diuen que l'ull dret, que no m'hi veig, o sigui, el dret no em servís de gaire, me veuen una catarata i me la treuen perquè em diuen, si li passa alguna cosa a l'esquerra, a veure si es té espavilaria. I em treuen la catarata. Quan me donen d'alta del dret, me miren l'esquerra i me diuen que m'està sortint una catarata. I al mateix doctor li dic, doctor, i vostè què farà? Diu, jo no li tocaré aquesta catarata, tal com li dic. Bueno, ara al cap del temps torno a anar, perquè jo sí que cobro una minusvalia, però vull mirar de que, ja que m'hi vaig molt poc, a veure què em poden fer més, i em tornen a visitar. I em trobo en un doctor, molt amable, la visita perfecta i tot, i em diu, a l'esquerra vostè té una catarata. Dic, sí, doctor, dic, però vostè, dic, ja fa temps que me van dir això. I ell me diu, no, mire, i si treu la catarata, és una operació de 20 minuts. Dic, sí, senyor, que ja ho sé, que em va ser... Bueno, total, i em diu de treure'm la catarata.
0: Sí.
5: I me fa, infirmo conforme per a treure'm. Però
0: I què ha passat?
5: Pues no, que ha passat de moment no res, perquè li diré, per a que m'operen aquí a Tortosa tardaran temps. Però ara, sincerament, li pregunto al doctor, ha fet bé de demanar-me una visita a una clínica de Barcelona que mon fill li va entrar una catarata per saber l'altra opinió?
2: Li diré d'una manera molt senzilla. Generalment, una segona opinió és bona. Una tercera i una quarta pot confondre molt. Llavors, una segona sempre és bona. El criteri dels nostres companys a Tortosa, doncs està bé, escolti, vostè, la catarata és l'envelliment natural del cristal·lí, per tant, arribaria tardor d'hora, i la qüestió de quan operar-se, home, si hi ha una baixada significativa de visió a aquest ull esquerre, doncs, evidentment. Però si a la pregunta de parlem amb un altre metge de Barcelona a segona opinió, segur, jo sí que ho faria, sobretot si tenim dubtes. Una tercera o una quarta persona potser es confon més,
0: però una segona sí.
2: Una segona sí.
0: Per tant, Mari Carme de Tortosa, resolta la pregunta. Si fas bé segona opinió, no t'emmerdis en terceres i quartes, perquè si no al final acabes que ja no saps on és. Molta sort, Mari Carme, una abraçada bonica.
5: Moltíssimes gràcies.
0: Ara, adéu. Va, ja ho sabeu, al 677-38-77-19. 3 minutets perquè siguin 2 quarts. A veure, dona la benvinguda, però
1: això,
0: vull que no em passi factura, eh? Malcom Otero, bon dia.
6: Bon dia.
0: Què t'està passant i d'on vens?
6: Vinc de Sant Celoni.
0: Ostres!
6: I he anat cap allà amb la pluja i he tornat amb la pluja amb moto. Amb la moto.
0: Amb moto.
6: Sí, sí. I diguem-ne que...
1: Però si està sec.
6: Sí, però perquè tinc aquí... M'acabo de desvestir, però... Però tinc... He anat portant la pluja allà on vaig. Vull dir, si algú té sequera, que em truqui avui, que jo la puc portar.
0: Avui que parlem d'ulleres, avui que parlem de salut oftalmològica, Malcom Otero, tu llegeixes molt per feina i per plaer. Com tens la vista?
6: Jo tinc aquí això de les de la presbícia.
0: Vista cansada.
6: Vista cansada. O sigui, vull dir, jo vaig començar amb 1 i ja porto 3. Perquè ja... A part que jo tenia una... Jo presumia tenir una vista fantàstica i vaig fer una revisió fa poc i resulta que ara tinc de tot. De tot, coses que no, ja vull dir, ara tinc astigmatisme, no sé què. Vull dir, ara tinc uns ulls de merda.
0: Escolta, les ulleres que porta el Malcom són de farmàcia o són d'optometrista?
6: Són de farmàcia.
0: Farmàcia. Aquestes ulleres així de farmàcia, allò que et diuen més 1, més 2, més 3, Guiomar, què en pensem?
1: M'agraden les pauses que fa la Guiomar.
0: Respira fort.
3: A mi no m'agrada. Entenc que és una solució ràpida, he perdut les ulleres, me les he deixat a casa, no puc treballar, vaig a comprar, però és una ullera que no està personalitzada, no hi ha cap centre òptic, no està centrat a la
0: pupil·la... Per això tens una vista de merda, Malcom.
6: No, jo tinc lentilles, però me les poso només per conduir.
0: Perquè sí, clar.
6: I aleshores, el que tinc és com 75 ulleres com aquesta casa meva, i sempre com
0: que enganxat.
6: Em passo el dia llegint, i les tinc fins i tot amb llum.
0: Et regalarem un cordonet d'ulleres.
6: Sí, sí.
0: Les portis penjant.
6: Me les vaig posar tinc una al costat del llit perquè jo em passo el dia amb la lectura i si no, això no. És que abans, bé, jo necessito un braç com l'inspector Gadget.
0: Molt lluny, no?
6: 3 o 4 metres.
0: Ara que dèiem aquestes ulleres de farmàcia, Guiomar, hi ha gent que fa servir lupes per llegir o per fer labors. Aquestes lupes les aproves o no?
3: Sí.
0: Lupes sí.
3: I a més hi ha...
0: Lupes no és un sinònim d'ulleres, Lupa literal.
3: Però això no és per substituir la ullera, o sigui, jo necessito ullera per poder llegir bé i si després haig de fer una cosa molt petita, de molt detall, hi ha gent que pinta miniatures o fa punt de creu, doncs hi ha lupes, inclús amb llum, que així ens facilita més la feina i això està molt recomanat i és compatible amb les ulleres.
0: Ara el Malcom ha dit, vaig a una revisió i em van trobar una mica de tot. Anton, cada quan hauríem de fer-nos una revisió ocular?
2: Generalment... A partir dels 40 hi ha una sèrie de proves de cribatge, sobretot proves de cribatge de pressió intraocular, una foto del fons d'ull, o dilatar i mirar-lo directament amb lupes, i bueno, pues mirar com està la superfície, perquè aquest ull sec, ja, si hi ha predisposició, comença a ser més evident, potser més a prop dels 50, però entre els 40 i els 50, llavors fem un íntegre, una cosa una mica total.
0: Tu que fas esport, Malcom, com jugues a pàdel? Tens ulleres específiques per l'esport?
6: No, amb l'esport no, en principi no les necessito.
0: Això és que hi veus bé, nen, si fossis no, perquè, com jo no veus la pilota.
6: Clar, vull dir que no he de llegir la marca de la pilota, la qual cosa vaig bé.
0: Però de lluny hi veus, doncs.
6: Sí, de lluny més o menys bé. Però és de prop que realment, vull dir que cada cop ho necessito una mica més lluny. La pilota, si està molt a prop, potser no la veig, però sí.
0: Guiomar, cada quan hem de revisar ulleres? Així com el doctor ens ha dit a partir dels 40 aquestes revisions, les ulleres, cada quan?
3: Nosaltres recomanem fer una revisió de la graduació de la vista com un cop l'any. Un cop l'any fer una revisió, això no vol dir que hagi de canviar, que hagi d'evolucionar, però un cop l'any.
0: A partir de quina edat?
3: Mira, si hi ha sintomatologia, hi ha problemes, hi ha signes i tal, jo diria que allà som benvinguts tots, però a partir dels 12 anys ja podem fer revisions.
0: A partir dels 12 anys. Abans el doctor ha deixat caure un concepte, pressió ocular. Quan anem a fer-nos una revisió, sovint ens mesuren, ara ens ho deia el doctor Barraquer, la pressió ocular. Què és exactament la pressió ocular i què vol dir tenir una pressió alta a nivell ocular?
2: Doncs la pressió ocular, el sistema ocular té una pressió a part de l'arterial clàssica nostra, no?
0: No s'hi val allò, no? Jo estic superbé, sí, estic a 8-12,
2: no? No té res a veure, no té res a veure. Llavors, clar, el problema fonamental, que ara, doncs, els últims 15 anys hem anat millorant, és que la gent té més consciència, bé, es mesura. Clar, quin és el problema d'això? No fa mal i no et dones compte. I
0: de tenir, la pressió alta,
2: no, no et dones compte, excepte que sigui una barbaritat, no? Però generalment una petita elevació d'aquesta pressió sostinguda durant molt, molt, molt de temps, doncs pot acabar fent mal als receptors de llum de la retina, no? I això, pues, es veu expressat en la visió que tens.
0: La pressió alta no té res a veure amb aquella gent que té, disculpa, els ulls saltons, oi?
2: No necessàriament, no. Això és una altra història.
0: Quina història és?
2: Tenia els ulls una mica més...
0: Sí, hi ha gent que té els ulls com sortits, no?
2: Podria tenir...
0: Sí, com?
6: Com un squishy dels nens, saps?
2: Sí. Podria tenir a veure amb temes una mica de la tiroides.
0: Ah, amic.
2: No necessàriament, a vegades hi ha gent que simplement és així, no? Però podria ser. Val la pena i pot valer la pena una analítica que se centri més a la funció tiroidea i una exploració general enfocada en aquesta...
6: Perdona, hi ha aquestes mosques que a vegades tens que tenen a veure amb la tensió, no?
2: No. No, no, això és el gel vitri que tens a dins de l'ull. L'ull no està buit, sinó que està omplert d'aquest gel i el gel es comporta com la pell. Llavors s'esgarrifa. I el que veus amb el pas del temps és totes les esgarrifances que estan flotant. I empitjora.
6: Molt bé.
1: El Marco no va venir a la primera, classe.
0: Per favor, la primera classe és de repassar.
1: Que per cert, hi ha molta gent que parlàvem sobre vista cansada. La Lídia diu, què és millor, tenir una mica de vista cansada entre 1.5 i 2? Què és millor? Si tinc aquesta vista cansada, què és millor? Forçar la vista per llegir o posar-se ulleres?
0: Epa, sí. Va, Guiomar.
3: Jo no forçaria mai, és que perquè hem de portar el límit al nostre sistema.
0: Hi ha com aquella fake news, jo crec que és no t'acostumis, perquè si et puges tu mateix la graduació se t'acostuma a l'ull i aleshores et demanarà cada vegada més, com si l'ull fos un ull de Sauron que sempre vol més graduació.
3: Però a canvi de què? De mal de caps, de molèsties als ulls, de cansament, de ganes d'anar a dormir, de no treballar bé, aleshores no té cap sentit.
0: Tira cap amunt, no?
3: Tira cap amunt.
0: Jo anava, per la meva visió perifèrica, anava veient aquí el doctor que anava fent sí amb el cap.
2: Sí, no, estic d'acord, al final la vista cansada que es té que desenvolupar al final, facis el que facis, arribarà. És inevitable. Ara bé, aquí si et podràs tècnics dir, bueno, pues les utilitzes quan toca, tal... Jo al final faig un punt mig, no? Negocies amb el pacient i dius, escolta, si tu quedes al final del dia cansat, que et pesa la vista, que, bueno, tota aquesta sintomatologia una mica com nebulosa, això vol dir que necessites portar les ulleres. Llavors arribem aquí a un
0: a
2: punt
0: jugar,
2: no? Sí. Però en el fons totalment d'acord amb la Guiomar.
0: Per cert, tots els que estigueu escoltant avui digueu com el mal, com ai, em vaig perdre la primera classe, que sapigueu que al Club de la Solució ja hem enviat l'enllaç del primer dia que ens van visitar la Guiomar Pàrraga i el doctor Anton Barraquer. Ho dic perquè si no sou part del Club de la Solució, aprofiteu ara el 677-38-77-19, material en exclusiva, fotos en exclusiva, enllaços dels que parlem, ja us ho posem tot fàcil perquè només hagueu de fer un clic. Ens envieu un WhatsApp i ens dieu, vull formar part del Club de la Solució. El Fran us el remet i ja tindreu allà tota la informació. Malcolm.
6: Una pregunta. És veritat que la gent que és miope, vull dir, això li compensa la vista cansada d'alguna manera?
0: Això ho diuen, que triga més a sortir, no, la vista cansada?
2: O sigui, no és que triga més, sinó que al final la vista cansada es defineix amb un punt, amb un número positiu, més 1, més 2, més 3, i la miopia amb números negatius, menys 1, menys 2, menys 3. Llavors, per pura lògica, tu pots com jugar contra això, però traient-te les ulleres. Si tu tens ulleres miòpiques, tindràs la vista cansada. Llavors, la màgia és que quan vols veure algú de prop, veuràs que molta gent fa pim, pim, es va traient les ulleres. A dalt a baix, a dalt a baix. Sí, sí, bueno, clar, després venen cansats. Ai, doctor, estic fart.
0: Perquè l'ull va fent com arranjaments, no? Es va adaptant.
2: Sí, exacte. Per lluny, ullera. Per prop, sense.
0: Mare meva. Si us sembla, tornem als bàsics. Perquè l'altre dia la vam deixar votant, vam dir, no, el que depèn de que una ullera sigui... Ai, una ullera. Un ull tingui hipermetropia o miopia és la forma de l'ull. Perquè vam parlar d'unes lents de correcció, que ara ho tornarem a dir, perquè no, qui no hi fos. Explica'm la base física que fa que no hi veiem bé.
2: Físicament, tres coses. La forma de la còrnia, que dona una certa potència. La del cristal·lí, que és el de la cataracta. Que com és molt habitual i molt igual o similar entre totes les persones, pues tampoc el tenim molt en compte. La llargada de l'ull.
0: Com la llargada de l'ull?
2: Els ulls miops són més llargs. Llavors...
0: Llargs de profunditat?
2: Sí, sí, exacte.
0: O sigui, m'estàs dient que jo tinc els ulls més profuns que el Malcolm?
2: Sí, però estem parlant de mil·límetres.
6: Ah.
2: Però sí.
6: Però ets més profunda.
0: La mirada profunda. Ja m'ho han dit més d'una vegada. No, és que no hi veig un pijo.
2: Sí, això. Bàsicament són aquestes tres coses. Després ja et pots ficar en temes de retina, però principalment són aquestes tres.
0: Per això funciona el que dèiem, les lents, aquestes lents correctives. Explica'ns com funciona això, Guiomar.
3: Doncs són unes lents de contacte, li diem ortocà. Ortocà. És una lent semirrígida que es col·loca durant la nit, amb la qual el pacient va dormir amb la lent de contacte durant tota la nit i quan ens despertem al matí traiem lent de contacte i durant el dia no cal fer servir-les.
0: Per tant, ortocà, aquestes lents correctives que cada dia s'han d'anar fent servir. No, no s'hi val posar-te-la un dia i no, ja em corregeix de per vida.
3: No, no, no, no, cada nit. Cada nit. De fet, al final del dia ja comencem a notar una mica aquesta petita borrositat perquè comença a arribar a la forma original de l'ull.
0: Passen quasi 7 minutets de 2:15 del migdia. Hem obert avui la solució parlant-vos d'aquestes fortes tempestes. Hem dit que ja havien passat per Barcelona, que anaven cap al nord. Hem estat pendents d'aquesta roda de premsa, aquesta compareixença al Centre de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil. L'hem seguida amb en David Casablanques, editor en cap del 3CAT. David, fem un F5, no? Com està la situació?
7: Sí, actualitzem una mica. Com deies, van cap al nord, han passat per Barcelona. Ara estic mirant el Meteosat. Estan bàsicament al nord del Maresme, la part oriental del Vallès Oriental, pluges fortes ara mateix a la Selva, a la zona del Gironès, comença a arribar la pluja forta també a l'Empordà, unes quantes gotes, bon, sembla que prou fortes, també al pla de l'Estany. Recordem que el que han dit és que calcula Protecció Civil que tindrem encara 2-3 hores de pluges fortes i que l'episodi l'haurien de donar per finalitzat al final del dia. A veure, xifres, per fer-nos-en una idea, fins a la una del migdia, abans us parlava de 600 trucades d'emergències, tenim les dades actualitzades fins a la una, el 112 ha rebut 1.234 trucades per pràcticament un miler d'incidents, en concret 987 incidents relacionats amb aquest episodi de pluges. Comarques amb més trucades, barcelonès, això també és lògic, perquè hi ha molta més població, 400 trucades, Baix Llobregat 325, Vallès Occidental 307, el Penedès 212. Al migdia farà hora i mitja, més o menys, han enviat un nou alert al Baix Llobregat, a l'Anoia, al Penedès, per risc d'inundacions, amb les recomanacions bàsiques, no baixar soterranis, situar-se a punts elevats. Aquest risc, com dèiem, ja ha baixat, perquè aquestes pluges s'estan desplaçant cap al nord. Cap notícia de conseqüències personals, però sí d'incidències de mobilitat bastant importants a les rondes de Barcelona, inundacions, afectacions al transport públic, per exemple, al transport ferroviari hi ha hagut incidències i retards a Rodalies, a mitjana distància, a l'AVE, i a les estacions de metro de Barcelona, a les línies 1, 3, 4, 5 i 11, estacions inundades. A l'aeroport del Prat també s'han acumulat els retards, cancel·lacions tant de sortida com d'arribada, i Protecció Civil, que continua demanant prudència, vigilància per punts per on passa el temporal de pluja. En un moment determinat, Protecció Civil tenia previst enviar un altre alert al Barcelonès, al Vallès Oriental, al Maresme, per risc d'inundacions. Això al final no ho han fet.
0: Per tant, no penseu que no l'heu rebut, sinó que no s'ha enviat.
7: No s'ha enviat. I el que dèiem, ara les pluges, la Selva, nord del Maresme, Vallès Oriental, el Gironès, l'Empordà, el Pla de l'Estany, comarques del nord i de l'est de l'àrea de Girona, i 2-3 hores de pluges. Aquesta és la previsió.
0: Per tant, ja heu sentit el David, 2-3 hores de pluja. Sembla que la ciutadania avisada i ho està fent prou bé, perquè hem de lamentar sobretot danys personals, que és el que més ens importa en aquest tipus d'episodis. David, seguim amb tu, si alguna cosa ens avises.
7: Fins ara.
0: A tot això, va, anem al telèfon 93-201-7474. Antoni, bon dia.
8: Sí, hola, bon dia.
0: Com estàs, Antoni?
8: Bé, mira, una mica mullats, encara quatre gotes aquí a Bellcaire d'Empordà.
0: Espera't, ara que pujar cap al nord. Bellcaire d'Empordà, a veure, quina és la pregunta que li vols fer als doctors?
8: Escolta, mira, Pau Torra, que molt ràpid. Jo em vaig operar amb làser de la miopia, tenia unes 3 dioptries, però automàticament, ja em van avisar, però automàticament bueno, tinc una forta visió curta. O sigui,
0: vista cansada.
8: Vista cansada, perdona. M'agradaria saber quin és el futur que m'espera, no? Perquè de moment la miopia la tinc corregida, però la vista cansada, pues no.
0: Per tant, l'Antoni, que s'ha operat de la vista llarga, com diu ell, sí. La vista cansada, hi ha alguna cosa a fer o no es pot operar això?
2: Clar, l'operació de làser, des del punt de vista de resultats, això és la meva opinió ja, hi ha altres... òptims per visió llunyana, clar, doncs ara tenim la visió llunyana, però fixa't que immediatament, doncs ara no tu més la presbícia, o sigui, a la prop no. Hi han programes i softwares específics que fan una còrnia multifocal, perquè el làser el que fa és canviar la còrnia, essencialment, però, bueno, almenys nosaltres al centre doncs, ho trobem una mica controvertit i no acostumem a fer, sobretot pel futur, perquè aquest senyor més endavant necessitarà una operació de cataractes. Fer els càlculs de les lents i el tipus de lents que li podrem oferir són diferents i perd perd la possibilitat de potser portar un cert model més complex.
0: Ah, és clar, a dir, el limita, eh? Bé,
2: clar, el limita, fa que els càlculs siguin més difícils, etc. Però, en principi, clar, la solució més bàsica és

0: Gran o petita.
1: Gran o petita, val.
2: La pupila funciona com el zoom d'una càmera. Aleshores, quan surt el sol, es tanca totalment i ja fem miosi de l'iris.
1: L'obturador, saps allò que diuen? Correcte. No, posa la 12, eh? Correcte. Vinga, ben tancadet.
2: A la nit, què passa? No hi ha llum, amb la qual cosa el que fa la
1: pupila s'ha d'obrir
2: totalment. Mm-hmm. Això fa que veiem una miqueta, ens puja, hasta els estudis es creu que es puja entre un 0,25 i un 0,50 de miopia, amb la qual cosa aquell que ja veu una mica malament, doncs a la nit és pitjor.
1: I
2: després,
1: a la nit,
2: el contrast de la llum. La llum sempre ens ajuda a veure millor i la nit no ajuda tant.
1: És com les càmeres de visió nocturna versus una càmera de visió normal. Vull dir, es veu un més granulat a la nit, no? Amb aquella visió nocturna. Va, més preguntes al 677-38-77-19, Fran.
3: Doncs mira, la Teresa té un dubte sobre el que li passa últimament, que és quan surt de casa, si fa fresca o fred, enhorabona, perquè en fa allà on vius tu, em cauen les llàgrimes com si plorés. Per què em passa això?
1: Oh, mira, si fa fresca o fred, doctor, per què passa això?
4: A vegades això és una reacció, la superfície en rebre aquesta impacte de canvi que pot ser físic del vent o pot ser de la combinació del vent i la temperatura, doncs hi ha gent més sensible que reacciona i la seva glàndula llagrimal diu anem de produir més llàgrima per protegir-nos. Mm-hmm. I què passa? Que al final a la superfície cap un mínim i quan ens passem, doncs, bueno, plorem, clar, ja no entra més. No? I si no li donem temps perquè produïm molt, tenim els canalicles a la part més a prop del nas que van recollint tot això, si estan treballant, doncs surt per un altre costat.
1: Ah, amic, doncs aquí teniu la resposta. A tot això, ulls clars, a veure, amb el tu 50-50, no? Estàs sí. Allà, fills, ulls clars, foscos?
0: Sí, jo tinc foscos, el que no ens posa a la mare, sí.
1: Jo, per exemple, pare i germà, ulls claríssims, i ells sempre diuen que tenen els ulls més sensibles. És veritat que tenen més problemes els ulls clars?
4: Sí.
1: Ah, sí? Sí.
3: Mira, ja ho hi és que ho han preguntat també, si era cert o no.
1: Són molt guapos, però...
4: És com, això funciona com la pell. O sigui, la pell més oscura, no?, té més melanocits, que són unes cèl·lules especialitzades, en rebre els rajos UV del sol i intentar, doncs, manegar-los d'alguna forma, no? Llavors, si en tens més, anem a dir que pots absorbir més. Vale? I el pigment de color marró o tirant cap a negre pot absorbir més. En canvi, el pigment més clar no, perquè té menys melanocits i, per tant, no pot absorbir tant. Llavors, no poder absorbir tant, entra o rebota i aquest efecte és el que tu notes, que tens com fotofòbia, que no... Bueno, quan hi ha una llum X, en comparació amb una altra persona, no aguantes tant.
1: A veure, jo no els tinc excessivament clars, però jo sense ulleres de sol no puc anar enlloc, eh? Jo conduir sense ulleres de sol no puc. Tu també els tens clars?
4: Sí.
1: També et passa?
4: Sí, em passa.
1: No sé si volies afegir alguna cosa aquí, Omar.
2: No, totalment d'acord.
1: Digues, Fran.
3: Hi ha moltes preguntes, precisament, ara que dius ulleres de sol. El Manel diu, quines són les millors ulleres de sol tenint els ulls blaus i havent estat operat 4 cops de cada ull d'estrabisme de petit i, amb una altra especificitat, vivint a una zona de muntanya.
1: Guiomar, buah, déu-n'hi-do, eh? Quants xecs, eh?
3: Ai, Manel.
1: Aviam, ànim, Manel.
2: Independentment del seu històric d'operacions, la millor ullera, les ulleres, perquè us feu una idea, estan categoritzades amb filtre de 0 a 4. Uh-huh. 4 és la ullera que és específica per l'alta muntanya, vale? Però, per exemple, no està recomanada per la ciutat. Us penseu ara, home, la ronda litoral, per exemple...
1: A veure què veus.
2: Que anem, clar, entres en un túnel, no hi veus absolutament res.
1: Clar, la gent que no aneu graduats no passa res perquè us les apugeu, però és que anem graduats semblem la Pantoja, eh?, quan arribem als llocs.
2: L'ideal és un filtre 3. Clar. És una ullera urbana, et serveix per tot, i després recomanem la de filtre 4, doncs per quan anem a alta muntanya i hem d'estar molt temps amb alta muntanya. I filtres polaritzats també es recomanen.
1: T'anem a preguntar als nens. L'altre dia llegia algun pediatre que deia els nens fins a l'edat de 2 anys no haurien de portar ulleres de sol, cert o fals? Potser no era un pediatre, eh? Vull dir, ara no et pensis que desacredites a un pediatre.
2: Jo faria, com deia el doctor Barraquer, de parlar amb el pacient i arribar a un acord.
1: Però amb 2 anys?
4: També
2: no,
4: una cosa.
2: Amb els tutors, amb els pares, clar. Jo recomano.
4: En general, no sé si ho heu vist o ho heu intentat, se les treuen.
1: No li aguanten les ulleres ni 2 minuts.
4: El que jo crec, per on val aquesta pregunta, és sobretot perquè a vegades s'importa i té una petita microdesviació, potser tu no et dones compte, però això és un matís molt, molt, molt matís.
1: Abans m'has fet pensar, quan has dit del parpelleig, que sí. Era 15-20 segons, sí. Els nens petits no parpellegen. Jo per un moment vaig dir que aquest nen és un autòmata. I vaig buscar-ho, sí, i no, parpellegem molt menys.
4: A veure, ara mateix em pilles, no sé quan és a nivell de números estadístics, potser perquè és veritat que tenen una llàgrima increïble, i una elasticitat que inclou...

0: es veu en com cauen i no els hi passa res, no? I tenen una certa flexibilitat que nosaltres no en tenim. Podria anar per aquí, però a mi no em sona que sigui tan diferent, eh?
1: No. Jo crec que ho vaig buscar, era com 60... No vaig fer la prova, amb el nen, i dic, mare meva, però aquest nen no parpelleja, m'ho va dir un nebot, diu, per què no parpelleja en Guillem?
2: Perquè et mira fixament.
1: No, els nens petits no parpellegen.
0: Més
1: pares cosa. I mares, per favor, feu-m'ho saber. Us hi heu fixat que els nens petits no parpellegen? 6, 7, 7, 38, 77, 19. Ara de seguida anirem als temes de màcula, que ens esteu fent moltes consultes, eh? Temes de màcula, miopia magna i desgast de cutícula. Intentarem donar respostes curtes, perquè això és molt ad hoc per cadascú de vosaltres. Intentarem fer-ho de manera breu i anar als temes una miqueta més macro. Per exemple, em salta un ull. Quan em salta un ull, és un tema muscular? Saps allò? No que et salti de la cara, eh?
0: El tic,
1: perdó. Sí. No t'ha passat mai, Malcolm? T'està passant ara, no?
0: Sí que és una cosa molt habitual i, a més, una consulta que pot ser frustrant, perquè jo, al final, la resposta és lo típic, no? De dorm bé, descansa, no? Et miren com dient, vale, però no tens una solució real, no.
1: Realment,
0: típicament, uns tics, no gent jove, anem a dir una persona d'edat mitja, és sobretot estrès. Sobretot estrès, dormir poc... típicament és això, i després hi ha altres situacions que potser són una mica més amb nom propi, però no són les habituals. L'habitual és estrès i dormir poc.
2: Ara que hem parlat de nens petits, jo com a pare, però també com jo, que sóc bastant maldestre, si t'entra una pedreta o sorra o una sorreta a l'ull, com s'ha de fer per treure això? Perquè, clar, és... No freguis, tal, vull dir que... I mai sé ben bé què dir-li als nens, perquè, vull dir, però em fa mal, ja, espera un moment, sortirà sol. Què s'ha de fer?
1: Hi ha gent que diu, apreta la parpella, mira amunt, avall, dreta, esquerra.
0: Si segueix a dins de l'ull el que sigui que ha entrat, pots empitjorar-ho, perquè, clar...
1: Fots una greu.
0: Literal, tu pintes allà a la còrnia i problema. No, en principi, idealment, ser-ho fisiològic, i si no, jo he vist, o sigui, pues, si no el tens a mà, agafo la primera ampolla i tiro un xorro al...
1: D'aigua?
0: Sí. Si és una... Imagina't si és, pues, podria ser qualsevol cosa, una cremadura, un líquid àcid, un líquid molt bàsic, una pedreta... treure, i no passa res, doncs inclines el cau cap enrere i fas un xurret.
1: I després queda com el reflex, no? La sensació de que t'has rascat, això és normal, eh?
0: Sí, depèn de quanta estona, el gran que hagi sigut, no? Pot quedar-se una estoneta, pot haver una ferideta que s'ha de curar, a vegades potser un antibiòtic no vagi ser que se sobreinfecti, bueno, visitar.
1: Per tant, pedretes als ulls, sorret als ulls, se t'ha ficat alguna cosa a l'ull, aquell remei que diuen d'apretar la parpella amunt, avall, dreta, esquerra, no ho feu en cap dels casos. Xorro de suero, si pot ser, si no, llàgrima, i si no, aigua, algun líquid. Sí. Bueno, algun líquid, no hi foteu faire, Ens estem entenent, Ens estem entenent. Per cert, la crida que he fet als pares i mares, la Marta Roqueta ens diu... Em va cridar molt l'atenció quan era nadó que el meu fill tampoc parpellejava gaire. Quan era nadó era molt divertit.
0: A veure, evidentment, la pel·lícula llagrimal d'un nen petit, tot és nou, i llavors funciona de meravella. Ara, de veritat, o sigui, no et mentiré, no, jo no, ara mateix no me'n recordo quan segons hi ha entre parpellejos. Sí que sé el clàssic, perquè és el que visito, no?, que són entre els 10-15 de la gent d'edat mitja.
3: Mira, avui tothom a mesurar els parpellejos de les criatures.
1: No, perquè estic veient que nosaltres, els adults, 15 vegades per minut, ells entre una i tres vegades per minut. Ah. És que són autòmats.
3: No, et dic una cosa.
1: Són meravellosos.
3: Tenim oients que fan servir farigola o camamilla, com la Susana, també, per mussol, i quan entra una sorreta, també, per treure-li a les criatures, la sorreta, farigola i camamilla.
1: Farigola i camamilla, approved?
0: Farigola no, si us plau.
1: No, eh? Per què? Diuen que és antiinflamatori, no sé què.
0: No, perquè pues, no saps com està tractada, com l'has guardat, que això, allò, la camamilla... El mateix, no sé com l'has preparat, no, jo no sé res d'això. No?
1: Per tant, allò que ens deien als anys 80, típic que et lleves amb un ull de conjuntivitis i et fiquen camamilla per obrir de l'ull, no.
2: Xumar-hi el faror, això.
0: Vull dir, no crec que... Ara, tampoc crec que et faci...
1: Ara la fotien cremant, eh?
0: Et faci tant de mal, però, home, millor... Què és estèril? Un aigua de suero fisiològic.
1: Clar.
0: Estèril, ja està.
1: Tenim suero estèril. Perquè fotem el roibos, no?
3: Doncs té una altra solució, a Susana, si voleu us la dic també.
1: Foli.
3: Hi ha uns oculars que són com un gotet per netejar, i una vegada em van tirar pebre i camamilla i em van netejant amb el gotet ocular.
1: Com?
3: Pebre i camamilla.
1: I per què li van tirar això?
3: Doncs perquè devia tenir alguna sorreta o conjuntivitis.
2: Però la pebre...
1: Ja, però la pebre és més sorreta. ho entenc. I què són els gots oculars aquests?
4: Són uns banys oculars.
1: Explica'm això.
4: Al final és suero fisiològic i després va com un gotet de silicona que omples de líquid.
1: Com un xupito a l'ull, eh?
4: Correcte. Correcte, encaixes l'ull i aleshores ja has de bolcar i anar netejant, anar movent l'ull.
1: Oh, amic! Això ho has fet servir, Malcom?
0: És una versió
2: més... No, he fet xupitos, però no a l'ull.
0: És una versió una mica més elaborada del xurret.
4: Sí.
1: Flipo. Per cert, en Juli, que ens pregunta per què plorem quan ens posem tristos. Us ho resolem després de la publicitat, si és que podem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Funes i uneix-te a la festa de l'any.
7: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupé, perfecte.
8: Ja podem obrir!
9: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
10: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
11: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Grans batutes. Grans emocions.
13: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
16: Entrades a auditori.cat.
17: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
18: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
19: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
20: Qué ambientazo, mano.
19: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se han agitado sobre la línea.
20: Qué barbaridad.
19: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
20: Buena venta.
19: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
20: Ven a por más.
19: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
22: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
23: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
24: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
25: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
23: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Va, i tornem de la publicitat amb una actualització. David Casablanques, disculpa, editor en cap del 3CAT. Quina és l'última hora?
27: Mira, aquestes tempestes que encara estan travessant Catalunya estan situades al nord del país, a les comarques gironines, amb registres al voltant dels 100 litres per metre quadrat, incidències importants als transports. Abans dèiem que no hi havia hagut incidències personals, n'hi ha hagut una que sapiguem, de poca consideració, sortosament en final feliç, també ja ho avanço, una dona i el seu nedador que han estat rescatats pels bombers després que l'aigua de la riera de Gavà arrossegués el cotxe en què anaven, tot acabat bé, han avisat a temps i han pogut sortir.
1: Alerta amb els cotxes, per favor, eh? Sí. Alerta amb els cotxes.
27: Recordem 1.200 trucades al 112, inundacions al Penedès, a l'àrea de Barcelona també, i les pluges ara mateix al nord del país. I bé, encara ens en queden unes hores de pluja. Protecció Civil confia donar per acabat l'episodi de pluges al final del dia, i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, un missatge d'ara mateix, recomana que encara que deixi de ploure, precaució les pròximes hores.
1: Per favor, precaució les pròximes hores. És el David Casablanques, editor 3CAT en cap 3CAT, com estic avui de veritat, editor en cap del 3CAT. Gràcies per haver-nos acompanyat avui, David.
27: Vinga, fins ara.
1: Va, i abans de marxar, ens queden 2 minutets per posar punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb el doctor Barraquer, Anton Barraquer, i amb la Guiomar Pàrraga. L'hem deixat votant, anant a la publicitat, hem dit, ens han preguntat, per què carai plorem quan estem tristos?
0: Hem tingut que deliberar, però sí, a veure, molt, bàsicament, sistema de control neurològic simpàtic, parasimpàtic, no? Simpàtic activa coses i clàssicament, per exemple, salivem menys, no? Això seria, per exemple,
1: l'estrès,
0: no? Un accident o estàs a punt d'evitar algo, no? Pues s'activa això, no? I el parasimpàtic, que és més com per calmar o relaxar, no? Per exemple, una sensació de tristesa, indirectament el parasimpàtic fa salivar més, fa que la glàndula generi més llàgrima i plorem.
1: Oh, i ens autoanestesiem, m'encanta.
0: Sí, sí.
1: Avui hem parlat de la salut ocular amb el doctor Anton Barraquer i amb la Guiomar Pàrraga. Gràcies, torneu quan vulgueu que torni a ploure, d'acord?
0: Perfecte.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat. Malcolm Otero, per favor, vés a veure la vista del cerca i vés a un optometrista que t'ho miri correctament.
2: Però també t'he de dir una cosa, sisplau, els productors de xampús, la gent té presbícia, podeu fer la lletra una mica més gran?
1: Que si haurem d'entrar amb una lupa a la banyera, tu. Compro la teva proposta, Malcolm Otero. Gràcies per haver vingut avui. Fran Domènech, escolta, moltes consultes que han quedat pendents.
3: Mira, l'Anna, la Neus, l'Helena, la Rosa, la Clara, la Teresa... En fi, moltíssimes, però moltíssimes.
1: Ai, intentarem tornar a fer una tercera edició. Nosaltres tornem demà amb l'Estel Soler i amb la Sílvia Catalán, psicòloga experta en relacions, perquè parlem precisament d'alerta. Narcisistes en parella, com detectar-los i com fugir-ne.
4: El govern espanyol, dividit, aprova 2 decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. Bon dia, són les 2.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Decisió salomònica al Consell de Ministres d'aquest matí, que ha començat amb una hora de retard per les discrepàncies que ja hi havia entre el PSOE i Sumar, Joan Botà.
7: No hi ha hagut manera de quadrar el cercle entre les línies vermelles de Junts i el PNV d'una banda i Sumar, el sindicat de llogateres i la resta de socis d'esquerres de l'altra. I per això el Consell de Ministres, que tot just s'ha acabat ara, ha aprovat 2 textos que mesuraran forces divendres que ve mateix. Només el segon decret, el que ho té més difícil per prosperar, inclou la renovació indefinida de tots els contractes.
4: Situació, doncs, inèdita a Madrid, on PSOE i Sumar fins i tot donaran explicacions per separat els pròxims minuts, evitant compartir taula després d'aquest Consell de Ministres. Madrid, Paula Brujats.
8: Sí, les mesures d'habitatge divideixen el govern espanyol fins a l'extrem que el PSOE i Sumar expliquen els decrets per separat en 2 rodes de premsa simultànies ara mateix, uns a la Moncloa, els altres al Ministeri de Yolanda Díaz. Les discrepàncies entre els socis i també la complicadíssima aritmètica parlamentària ha obligat Pedro Sánchez a aprovar 2 decrets diferents. El que té més opcions de prosperar recull la prohibició de desnonar fins al 2030, també la regulació dels lloguers d'habitacions i la pròrroga automàtica i pel mateix preu dels contractes de lloguer que caduquen en els propers 2 anys.
4: Això a Madrid. A Catalunya, mentrestant, aquest matí, protagonisme per les pluges, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha hagut moltes incidències a les últimes hores.
7: Al matí s'han enviat noves alertes als mòbils perquè la gent no sortís a l'exterior fins la 1 del migdia al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. La tempesta afecta ara de ple bona part del litoral i prelitoral nord, especialment ara mateix les comarques gironines.
4: Anem a la seu de la Protecció Civil, Montse Poblet.
9: Dels prop de 400 serveis relacionats amb les pluges que han hagut de fer els bombers, el més destacat és el rescat d'una dona i el seu nadó, els que la riera de Gavà ha arrossegat dins del seu cotxe. Els han traslladat a l'hospital de... afectacions lleus. Protecció Civil demana mantenir la prudència i adequar les activitats d'aquesta tarda a la situació que tingueu allà on sigueu. Si plou a bots i barrals, millor no moure's.
4: Tot plegat ha tingut i està tenint un gran impacte en la mobilitat. Quina és la situació ara mateix, equip viari, Mariluz García?
10: Doncs per inundació de la calçada hi ha tallada la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, en direcció Llobregat, o sigui, d'entrada a Barcelona. Hi ha 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, en direcció a Tarragona. La C58, l'autopista del Vallès, amb dos carrils tallats a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, i retencions des de Cerdanyola. També una llarga cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Barceloneta, direcció Llobregat, i de Fòrum al Nus de la Trinitat, en aquesta direcció. El transport públic, afectacions als trens d'alta velocitat, a Rodalies, limitacions de velocitat a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud. A Ferrocarrils, la meitat de trens del que és habitual a les línies de Sabadell i Terrassa. A la línia de l'Anoia no circulen entre Piera i Masquefa si fa servei per carretera. I al metro s'han tallat alguns accessos a estacions de l'L1, L3, 4 i 5, i la línia 3 no funciona a les EPS per acumulació d'aigua ni a Liceu en direcció a zona universitària. I al tram, les línies T1, T2 i T3 estan sense servei com a conseqüència de les pluges.
4: Doncs ja veieu que hi ha moltíssimes afectacions i gairebé ens veiem obligats a avançar la previsió del temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
4: Aquestes pluges que ara tenim sobre el litoral gironí són les últimes o durant el dia d'avui encara n'hi hauran més?
12: No, no són les últimes i cal destacar dos aspectes. D'una banda, els models donen la possibilitat d'aiguats forts encara al litoral i prelitoral de la Costa Brava i aquest entorn, per tant, precaució. No sembla que hagin de ser tan violentes com aquests 120 litres per metre quadrat de la zona de Sant Quintí de Mediona, tota aquesta àrea del Penedès, 76 a Barcelona Fabra, 92 a Cornellà, 92 també a Cerdanyola del Vallès, són registres, per tant, ben importants en poca estona. Són aiguats locals, no pas extensos ni generals, molta precaució, i també, a hores d'ara, trobem ruixats irregulars després de la sortida de sol i el creixement de nuvolades en alguns punts de Ponent i al sud. Aquests, en principi, no haurien de ser tan virulents.
4: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: I estem canviant l'ordre habitual de la nostra portada, però abans dels esports us expliquem també que la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres perquè els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Brussel·les, Bruno Fortea.
13: La crisi de Ceuta pot derivar en un enduriment de la política migratòria europea. Avui, Brussel·les ha admès que entre els països també es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per provocar un atac híbrid contra Europa. Es dona la circumstància, però, que fins ara les autoritats comunitàries mai han dit que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid.
4: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
4: Rafinha és substituït al partit del Brasil per unes molèsties a la cuixa.
1: Ancelotti l'ha substituït al descans perquè s'ha queixat d'un dolor a la cuixa dreta, que és la mateixa zona que es va lesionar l'any passat. Veurem a les pròximes hores l'evolució d'aquestes molèsties de Rafinha. El Barça femení ja és a Roma per jugar demà el segon partit de la fase Lliga de la Champions. René Van Aasten és la novetat de la convocatòria. L'Aston Villa ha destituït la tècnica Natàlia Arroyo i al Catalunya Migdia també farem la prèvia del partit del Barça de bàsquet que juga aquesta tarda a la pista del Dubai de Xavi Pasqual.
4: Passen gairebé 7 minuts de les 2. El govern espanyol, dividit per la meitat, intenta salvar el decret d'habitatge partint-lo en dos. Una amb opcions de prosperar, d'acabar aprovant-se al Congrés, l'altra que té un futur molt complicat. Els dos textos inclouen mesures per prorrogar els lloguers i per frenar els desnonaments, però hi ha punts en els dos decrets que xoquen entre si i que, fins i tot, són contradictoris. És la sortida que ha trobat Pedro Sánchez per conciliar els interessos de socis com Junts i Sumar, que defensen mesures completament allunyades. Anem en directe al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Sumar tensant la corda fins a l'últim moment i ha obligat el
8: el PSOE acceptar part de les seves reclamacions. Les altres queden, com tu deies, en un segon decret que té un futur molt complicat. En aquest primer decret, el govern espanyol millora les mesures que havia anunciat ahir. Com volia sumar, s'amplia fins al 2030 la prohibició de desnonar persones vulnerables, tot i que hi ha moltes excepcions. Finalment, també regulen els lloguers d'habitacions i es prorroguen els contractes de lloguer que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029, és a dir, s'hauran de mantenir tots pel mateix preu. El decret principal també recull propostes de Junts, com rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i mesures per frenar els fons voltors i la compra especulativa. En resum, és un primer decret d'equilibris que el Partit Socialista confia salvar al Congrés, a l'espera que en doni detalls ara la ministra d'Habitatge aquí a la roda de premsa de la Moncloa. Ja n'ha parlat la portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, que demana als grups generositat.
14: Durant estos dies hemos visto mucha negociación, mucha política, y espero que esa política y esa negociación sea un resultado el viernes con la votación. Así que estaremos todos remando para que estos decretos salgan adelante.
8: El segon decret és monogràfic i recull la petició estrella de Sumar, la renovació indefinida de tots els lloguers, com passava a finals dels anys 80. És una mesura que el PSOE no veu clara i per això l'ha deixat a banda per no posar en risc tot el paquet de mesures quan es voti divendres al Congrés.
4: El xoc d'avui entre els dos partits que formen el govern espanyol és insòlit. De fet, ha anat més lluny que les últimes vegades. Com hem arribat fins aquí, Paula?
8: Doncs amb la pressió del carrer i també amb unes eleccions a la vista, tothom marca perfil amb un tema tan nuclear com és l'habitatge. Sumar ja havia avisat que es plantaria avui i s'ha negat a entrar al Consell de Ministres si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes. Sumar reclamava un decret més ambiciós, que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB i han forçat una negociació aquest matí aquí a la Moncloa in extremis, provocant que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. La solució final, aquesta que us expliquem, dividir el decret en dos, però ara mateix la divisió entre els socis del govern espanyol és tan evident que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió dels decrets. A la mateixa hora que compareixen els quatre ministres del PSOE aquí a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Sumar arrenca ara mateix la roda de premsa, per tant, contraprograma del tot els ministres socialistes.
4: Bé, doncs aquests dos decrets es publicaran demà al Butlletí Oficial de l'Estat i els votarà a correcuita divendres al Congrés dels Diputats en un ple extraordinari. A hores d'ara, els socis de la investidura de Pedro Sánchez, necessaris per poder convalidar els decrets, es mouen entre la decepció i la prudència, pendents de llegir la lletra petita dels decrets. El més crític fins ara és Podem. Jordi Corbalan.
7: Des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras manté que no s'han deixat arrossegar pels extrems de l'esquerra per tal de defensar els petits propietaris. Declaracions al Matí de Catalunya Ràdio abans de fer-se pública la fórmula dels dos decrets.
15: Nosaltres també hem renunciat a moltes propostes i mesures que nosaltres defensem fermament. Al final som 7 diputats de 350 i la força que tenim és la que tenim. I nosaltres no quedem arrossegats per aquesta ideologia extrema.
7: Des de Podem, Ione Belarra troba una presa de pèl trossejar les mesures en dos decrets.
16: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
7: Esquerra Republicana tampoc no s'acaba de refiar del PSOE. Sentim la diputada Elma Estrems a Tres Catinfo.
17: Genera desconfiança, perquè a més nosaltres no estem amb el Partit Socialista en una posició de hasta que no lo vean o lo creo, no? I per tant ens genera certa desconfiança.
7: I qui ja es dona per descomptat que divendres no votarà els decrets és el Partit Popular. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
18: Que no intenten responsabilizar al Partit Popular de su falta de mayoría. El lío montado lo tienen ellos por iniciar una legislatura sin tener una mayoría parlamentaria. Ellos se buscaron este lío en que han metido mintiendo a los españoles. Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
4: Aquestes són les reaccions polítiques, però ja sabeu que hi ha mobilitzacions al carrer que també estaven molt pendents del que passava avui al Consell de Ministres. A Barcelona, el sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret perquè els desnonaments, molts cops diuen, són conseqüència justament d'això. De tota manera, creuen que tot plegat és un punt de partida i avisen que van cap a un escenari de mobilitzacions constants. Barcelona, Sara Riera.
19: Bon dia. Pel sindicat no té sentit, com dèiem, separar les mesures, però estan esperançats perquè després de molts anys d'inacció, diuen, es comença a capgirar alguna cosa. Defensen que molts països de l'entorn ja apliquen aquesta mesura perquè els contractes es renovin automàticament si no hi ha impagaments del llogater o el propietari necessita el pis per ell o per algun familiar, i creuen que Junts, un dia o altre, segurament no divendres, s'hi acabarà amollant també. Carme Arcarazo, portaveu.
20: Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I, per tant, jo crec que Junts per Catalunya també ha de començar a escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn. No pot ser que els llogaters, cada 5 anys, estiguem exposats a una expulsió. No pot ser que tu has pagat religiosament, que si portes els teus fills a l'escola del davant, que si t'has arreglat el pis. No pot ser que et facin fora sense cap mena de justificació.
19: Per aquest dissabte ja s'han convocat mobilitzacions a tot Catalunya i el sindicat avisa que aquest serà el pa de cada dia a partir d'ara fins que hi hagi un canvi estructural en la política d'habitatge.
4: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, el sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol, que no para de créixer. Això mentre el govern d'Isabel Díaz Ayuso reclama a la delegació del govern espanyol a Madrid que els faci fora abans de 48 hores. I si no, amenaça de dur el cas als tribunals. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia. La decisió d'aprovar dos decrets no ha agradat gens aquí als impulsors de l'acampada, que reclamen totes les mesures juntes en el que anomenen el decret medicament. Per això, a l'espera de llegir la lletra petita, avisen que es queden i que la mobilització anirà més. Alicia del Río, portaveu.
22: El pueblo no quiere campañas partidistas, quiere soluciones. Así que cuanto más dividan, más nos enfadarán y más responderemos.
21: I aparteixen que encara queda molt fins divendres, quan el Congrés, a escassos 500 metres d'aquí de la Puerta del Sol, votarà els dos decrets. I no descarten traslladar-s'hi per fer pressió social, perquè asseguren és el que ha fet moure el PSOE. Des de l'acampada també han respost a l'amenaça del govern d'Ayuso, que dona 48 hores al govern espanyol per desplegar la policia i fer fora les més de 500 tendes que ocupen la plaça. Valeria Racu, del sindicat.
23: Yo creo que aquí todo el mundo tiene mucho miedo. Durante demasiado tiempo las que hemos temblado hemos sido nosotras. Si es la respuesta ante el mayor problema del país es volver a palear a sus ciudadanos, pues ellos sabrán cómo se están tomando en serio lo que le estamos pidiendo como pueblo.
21: El sindicat ho té clar, es queden a sol i són des del dissabte i ja han anunciat també protestes per tot l'estat aquest cap de setmana.
4: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta decisió del Consell de Ministres, les derivades polítiques i socials que tenen aquestes decisions sobre l'habitatge. Ara, però, quan som pràcticament un quart de tres, anem amb els efectes de les tempestes a Catalunya. Unes tempestes que han travessat el país i que han deixat registres al voltant dels 100 litres per metre quadrat i incidències importants als transports públics especialment. També hi ha hagut inundacions de carrers i de baixos, i una dona i el seu nadó han estat rescatats pels bombers després que l'aigua de la Riera de Gavà arrossegués el cotxe en què anaven. Aquesta ha estat una de les sortides de més risc dels serveis d'emergència, que han rebut més de 1.200 trucades per aquest episodi d'aiguats. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències. Montse Poblet, bon dia.
24: Bon dia. L'episodi encara no s'ha acabat i s'allargarà almenys fins a la mitjanit, però cada cop està més al nord. Des de primera hora hi ha hagut registres que ronden els 100 litres a diferents punts de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, on s'ha demanat a la població, a través d'un SLR, que no sortissin de casa, que no baixessin als soterranis i que, si veien que l'aigua pujava, es refugiessin a zones altes. L'aigua ha fet pujar els nivells dels rius, com l'Anoia, que ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní, i de rieres, com la de Rubí. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, adverteix que el perill no ha acabat i que, a més d'aigua, hi poden haver altres fenòmens meteorològics que poden fer mal.
25: Encara hi pot haver intensitats fortes o puntualment torrencials a les comarques del nord-est. També poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, ja ha passat al matí també, sobretot els associats a ratxes fortes de vent, algun tornado, alguna mànega. S'ha visualitzat aquest matí una mànega davant de la costa de Cambrils. També es podrien produir de manera molt local, evidentment, i molt puntual en algun sector de Catalunya.
24: El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers porten prop de 400 serveis relacionats amb el temporal. El més greu, el rescat d'una dona i un nadó arrossegats a dins del cotxe a la Riera de Gavà. També hi ha hagut petites inundacions a escoles de Foix, Olivelles i Vilanova i la Geltrú, i s'han hagut de traslladar els usuaris de tres residències d'avis al Prat, Sant Just d'Esvern i Martorell. Imma Soler, sotsdirectora d'emergències, demana que no es baixi la guàrdia.
26: Seguim demanant aquesta
0: prudència. Seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé.
24: Ara mateix estem a un risc 4 sobre 6 per aiguats que poden acumular més de 90 litres en 3 hores al litoral i al prelitoral del Barcelonès cap amunt.
4: Bé, doncs aquestes pluges torrencials han complicat molt la mobilitat al seu pas per Barcelona. Hi ha hagut afectacions greus a la Ronda de Dalt. La pluja ha inundat també baixos, pàrquings, estacions de metro de les línies 1, 3, 4, 5 i 11. A l'aeroport del Prat hi ha 90 cancel·lacions i més de 200 retards. Pel que fa als trens, el matí ha estat caòtic a les línies de Rodalies i de mitjana distància i també a l'alta velocitat. Anem a l'estació de Sants, en Alfonso.
2: Bon dia. Els retards a l'alta velocitat que han començat aquest matí a les 9 han acabat derivant van en un matí de caos a tots els transports per les fortes pluges que han caigut a la ciutat de Barcelona. Durant bona part del matí, les pantalles d'arribades a l'estació de Sants només mostraven trens amb retard, com els d'aquestes usuàries.
3: Venimos de Zaragoza a la estación de Licias y hasta aquí, hasta Barcelona Sants. Pues ha sido unos 40 minutos.
5: Salida de Zaragoza a las 8:04 era Uigo, y el de Irio me consta que también, el que salía como 10 minutitos delante nuestro, también ha salido con retraso.
2: També hi ha hagut retards i talls a diverses línies de Rodalies, com l'R3, l'R4, l'R7 i l'R8. Però les afectacions s'han anat generalitzant al llarg del matí, no només als trens. Per exemple, al tram s'han tallat les línies T1, T2 i T3, s'han cancel·lat parades d'autobusos i s'han suspès línies. Al metro s'han inundat els accessos a les andanes de diverses estacions. Als ferrocarrils de la Generalitat s'ha tallat l'R6 entre Piera i Masquefa per un despreniment. I a la Ronda de Dalt, com dèiem, també hi ha hagut importants inundacions i s'ha hagut de tallar la sortida 3 en els dos sentits de la marxa.
4: Però una de les poblacions més afectades és Torrelavit, a l'Alt Penedès, on s'han acumulat 98 litres en només mitja hora. Això ha desbordat rieres i ha deixat carrers inundats. Anem cap allà, Montse Gené, bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquí a Torrelavit, el riu de Villes, que passa abans per Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riu de Villes, ha agafat molt cabal de pluja, l'aigua ha desbordat els dos torrents que passen pel poble i el carrer que hi ha al mig, el del Molí, s'ha convertit en un riu, com ens explica l'alcalde Manuel Reventós.
9: Amb la quantitat d'aigua que ha plogut en mitja hora, que a més amb l'acumulació que ha plogut en pobles de més amunt, ha provocat doncs, que el desbordament doncs, tant de torrents, rieres i el riu, i aquest carrer ha sigut també un afluent o un altre riu més.
6: Els veïns han estat tot el matí traient aigua i fang de les cases i del carrer, com la Carme.
26: Bueno, que s'ha començat a inundar tot això, aquest carrer, i bueno, hem obert aquí, m'han trucat la meva jove, que estava tota plena d'aigua dintre de casa, i llavors ja han començat a vindre i a recollir.
6: Aquí ja tenen unes fustes que posen a l'entrada de les cases perquè l'aigua no entri, per tant ja havia passat, però mai tan sobtadament i en tan poca estona. En general, a l'Alt Penedès s'ha viscut un matí de petites inundacions, però cap incident greu.
4: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida mesures per intentar pal·liar els efectes de la crisi econòmica i la pujada dels preus, que continua.
27: Catalunya migdia.
28: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
29: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
28: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
29: Valoro tanto el stock como el precio.
30: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
31: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
32: Grans batutes. Grans emocions.
33: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
32: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
33: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
32: Entrades auditori.cat.
34: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
35: Com et dius?
36: Josep.
35: On vius?
36: A Blanes.
35: 2+2?
36: 4.
35: Capital de França?
36: París.
35: Qui sóc?
36: En Peyu, no?
35: Amb qui tens el mòbil?
36: El mòbil
35: la fibra?
36: La fibra.
35: I l'energia?
1: Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera, fibra mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
7: Ah, això.
1: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
8: Catalunya migdia. És un quart i mig de tres. Els preus s'han disparat al mes de setembre per culpa, sobretot, dels carburants que estan pels núvols. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més alt des de principis de l'any 2023. Per combatre aquesta situació, provocada en bona part pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda d'una pròrroga dels descomptes en els combustibles. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Bon dia. El govern espanyol manté la rebaixa a l'impost sobre els hidrocarburs fins a finals d'any. A partir de dijous, omplir el dipòsit del cotxe serà un poc més barat. Tant per la gasolina com pel dièsel, el descompte serà d'uns 20 cèntims per litre durant el mes d'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 al desembre. La continuïtat d'esta mesura estarà lligada a l'evolució de la guerra de l'Iran. L'executiu espanyol també recupera una de les mesures que va posar en marxa durant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i amb el fred a la toca limitada. El cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims i es limitarà la tarifa regulada del gas perquè no puja més del que estava previst, segons ha avançat la ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen.
11: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad.
10: Ara serà el torn del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, de presentar d'aquí pocs minuts el detall del nou paquet anticrisi a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i d'explicar també el cost que tindrà pels comptes públics entre rebaixes fiscals i ajudes directes als sectors afectats. Els dos paquets anteriors van suposar 6.800 milions d'euros.
4: Doncs precisament Brussel·les demana a tots els països europeus que estalviïn electricitat i gas ara que s'acosta el fred de l'hivern. La Comissió Europea està preocupada perquè les reserves de gas estan molt baixes per culpa de l'encariment dels preus i de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
12: Hola, bon dia. El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, descarta que a curt termini hi hagi problemes de falta de gas, però diu que el bloqueig a l'estret d'Hormuz ja ha tingut un sobrecost de més de 100.000 milions d'euros en la factura energètica dels europeus. This of course
13: shows us... Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
12: Avisa que l'hivern serà complicat i emplaça els governs a limitar la temperatura d'edificis públics i a apagar l'enllumenat dels carrers quan sigui innecessari. Però, sobretot, la gran prioritat de Brussel·les és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè una alta demanda de llum obliga a activar les centrals de gas i ara mateix les seves reserves són molt baixes. La situació encara es podria complicar més si Donald Trump tira endavant el seu pla de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà. Partit el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol.
14: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
12: I és que el 50% de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
4: I ens quedem aquí a Brussel·les, Bruno, perquè la crisi de Ceuta pot provocar un enduriment de la política migratòria europea. Avui la Comissió ha admès que, entre els països, ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa.
12: Sí, que es pugui suspendre el dret d'asil a escala comunitària seria una dimensió mai vista fins ara. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, diu que la crisi de Ceuta ha marcat un punt d'inflexió.
13: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
12: vol que els agents de Frontex, de l'Agència Europea de Control de Fronteres, participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars i que es puguin agilitzar els processos legals que cal seguir per deportar un migrant quan aquesta persona hagi entrat a Europa gràcies a un atac híbrid. Es dona la circumstància, però, que fins ara la Comissió Europea mai ha admès que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i encara menys n'ha responsabilitzat el Marroc.
4: L'Iran i els Estats Units tanquen la setmana de contactes indirectes a Nova York sense acostaments apreciables cap a una solució del conflicte. La delegació iraniana ha marxat avui de la ciutat nord-americana, on s'havia desplaçat per l'Assemblea General de l'ONU. En aquest marc, va presentar una proposta per desbloquejar l'estret d'Hormuz, Albert Manyà.
0: Una proposta que Trump va rebutjar, però que Teheran espera que hi hagi un pronunciament oficial per part de la Casa Blanca. En tot cas, les declaracions de diferents dirigents del règim denoten un to bel·licista o, si més no, hostil. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària ha acusat Donald Trump de ser un gran mentider i el negociador en cap, el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, posa sobre la taula les seves condicions i amenaces.
3: Tant els Estats Units com els altres països han de saber que, tal com ja havíem dit, en una regió on nosaltres no venguem petroli, ningú no en vendrà. I que si la nostra seguretat no està garantida, cap infraestructura serà segura.
0: Ara serà la mediació qatariana qui transmeti la resposta definitiva dels americans. Mentrestant, Trump ha insistit que el final del conflicte és a prop.
4: I Malàisia engega el controvertit procés de deportació d'uns 1.500 refugiats de Myanmar, entre els quals hi ha membres de la perseguida comunitat Rohingya. L'ONU, que investiga si Myanmar ha comès un genocidi contra els Rohingyas, adverteix que no es donen les condicions de seguretat imprescindibles per retornar-los de manera segura i digna, i subratlla que se'ls exposa a la possibilitat de patir persecució i tortura. Pequín, Francesc Canals.
7: Cares entre la preocupació i la resignació a bord dels autobusos en què 1.500 birmans eren traslladats aquest matí per embarcar en el vaixell que els retornarà a Myanmar. Un trasllat que és fruit de l'acord entre la Junta Militar Birmana i el govern de Malàisia i que està generant dures crítiques tant des de l'ONU com des de les organitzacions pro drets humans. Retreuen a Kuala Lumpur que els retornats no tenen garantida la seva seguretat en el país que van deixar, en particular els Rohingyas, una comunitat musulmana que Birmània no reconeix com a ciutadans. No tenen drets i són considerats apàtrides. Després d'una operació de neteja ètnica de l'exèrcit birmà contra els Rohingya el 2017, que va arribar al Tribunal Penal Internacional per genocidi, la majoria viuen en camps a territori de Bangladesh. Molts en els últims anys han aconseguit emigrar a Malàisia, on treballen en les tasques més precàries. En els últims temps han estat acusats de prendre les feines als malais. Anwar Ibrahim, primer ministre d'un país de majoria musulmana, antic presoner polític, ha acabat fent el joc als xenòfobs i pactant el retorn a Birmània en els pròxims mesos de fins a 5.000 refugiats, teòricament de manera voluntària, tot i que l'ONU no ha pogut certificar-ho de manera independent.
4: Tornem a Catalunya quan queden 30 segons per arribar a 2:45 de la tarda, perquè d'aquí a una hora i mitja el Parlament arrenca el debat de política general, marcat inevitablement pel cas de la Mari Carmen. El president Salvador Illa serà el primer d'intervenir. A partir de les 4 ho farà amb noves promeses precisament sobre habitatge. Al Palau de la Generalitat ha comparegut la portaveu del govern. Ha donat alguna pista? Sabem per on anirà el president, Albert Prat? Bon dia.
15: Bon dia. Sí, la portaveu no ha volgut avançar el detall de les mesures que anunciarà aquesta tarda el president, però ha donat pistes de per on anirà. No hem d'esperar cap pla per construir més pisos públics, com en els dos últims debats, sinó que les propostes del president aniran encaminades, per una banda, a facilitar l'accés als pisos que ja estan construïts i, per una altra, a endurir la normativa actual dins els límits de la Generalitat.
16: Actuacions en el parc construït. Aquí pensem que pot haver-hi un recorregut encara d'aplicar algunes polítiques que poden formar part de les propostes del president avui, i tot l'àmbit de regulació, intervenció del mercat.
15: La portaveu també ha anunciat que l'oficina antidesnonaments que el govern va pactar amb els comuns ara fa gairebé un any entrarà en funcionament a finals d'aquest 2026 o a principis del 27.
4: Aquest debat de política general també servirà de termòmetre per mesurar la relació del govern amb els grups de l'oposició i, en especial, amb els seus socis preferents, Esquerra i els comuns. Tots els partits elevaran el to contra el president Illa per les crisis a l'habitatge, a l'educació i al transport públic. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, aprofitarà el debat per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC i presentaran un projecte propi de país que contraposaran amb el de Salvador Illa, de qui critiquen la mala gestió i la submissió davant de Madrid. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho resumia en poques paraules.
5: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió.
2: El debat de política general també és un bon moment per posar a prova la solidesa del govern. Amb l'horitzó electoral de l'any que ve, els seus aliats principals, Esquerra i els Comuns, voldran marcar perfil propi i apujar el to. Els dos socis exigiran a Illa que compleixi els acords, sobretot en polítiques d'habitatge. Els republicans volen que s'incideixi en la fiscalitat i els comuns a frenar els desnonaments.
6: ERC proposa, en definitiva, pagar menys impostos per adquirir un habitatge on viure i més per comprar, per acumular.
9: Li reclamarem al president que així de quedar-se a mig camí, especialment en matèria d'habitatge.
2: La CUP defensarà que Catalunya pugui tenir totes les competències en habitatge, el Partit Popular prioritzarà el debat de la seguretat pública i Vox i Aliança Catalana faran bandera de les seves polítiques contra la immigració.
4: A Catalunya no hi ha un registre comú que permeti quantificar l'absentisme escolar. Toni Fortesa, bon dia.
17: Molt bon dia.
4: Què implica aquesta falta de dades?
17: Doncs no saber quants alumnes falten sovint a classe, dificultat detectar on es concentren els casos i actuar abans que la situació es faci més greu. Segons l'entitat Equitat.org, l'absentisme pot ser un primer avís que un alumne s'està allunyant de l'escola i que pot acabar derivant en l'abandonament dels estudis. Helena Cintas, directora de recerca d'Equitat, explica què implica aquesta falta de dades registrades.
18: No ens permet saber ni quin és el nivell ni com està evolucionant, si està creixent o no està creixent, quins són els territoris més afectats, quins són els perfils, en quin moment es dona l'absentisme. Tot això és informació que permet dissenyar una estratègia efectiva contra l'abandonament escolar.
17: L'entitat defensa una política comuna a tot Catalunya amb un registre unificat i proposa estendre al conjunt del territori les experiències que ja funcionen en alguns municipis.
4: No podem sentir aquestes declaracions, Toni.
17: A més, d'altra banda, Equitat.org recorda que l'abandonament Òscar escolar prematur afecta un 13% dels joves a Catalunya. Entre l'alumnat en situació de vulnerabilitat, el percentatge s'enfila fins al 30%.
4: Passant gairebé 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
20: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
22: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
23: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
24: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
25: Sex.
24: Francesc.
25: Sex.
24: ¿Cómo? Francesc.
26: ¡Fàbregas, que no me sale!
27: O cada uno me llama como quiere.
23: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts de 2 quarts. Avui, festivitat de Sant Miquel, la ciutat de Lleida celebra el dia central de les festes de tardor. Els balls populars i el seguici festiu han pres el protagonisme aquest migdia. Lleida, Pere Joan Álvarez.
35: El que deies aquest migdia, al carrer Major hi ha hagut seguici popular. Per ara, els lleidatans fan un bon balanç de les festes. Sentim la Laura i el Ramon.
4: No podem sentir aquestes declaracions, Pere Joan.
35: Doncs mirem de recuperar-les. Som veïns que celebren aquestes festes de tardor de Sant Miquel. Entre els balls també hi ha el de bastons, que està d'aniversari. Hem parlat amb Marçal Segarra, que és membre del Ball de Bastons.
1: La veritat és que molt contents, molt il·lusionats. Celebrar 325 anys de Vall de Bastons. De fet, l'altre dia, el 24 de setembre, va fer just 325 anys i avui, com a homenatge, no?, a aquesta commemoració, farem el Ball de la Cossiodoreta, un ball històric d'aquí a la ciutat de Lleida, aquí a Plaça Paeria.
3: Molt bé, hem fet un munt d'activitats, especialment amb ell, en horari infantil i activitats infantils.
8: Perquè estem vivint a l'estranger, nosaltres. I ella és anglesa i és el primer cop que vinc amb els crios perquè visquin les festes de Lleida.
35: Per cert, fa una estona dèiem, ha començat a ploure.
4: Molt bé, doncs amb aquestes dificultats tècniques que estem tenint amb els documents sonors, però ens hem pogut fer la idea de l'ambient festiu que hi ha a la ciutat de Lleida.
35: Sí.
4: Mentrestant, on tindran festa de les grosses és a Tarragona diumenge. Perquè allà a Tarragona es preparen per la 30a edició del concurs de castells, que arribarà a una 20ena de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
16: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraconera Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
10: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
16: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
11: A dintre de l'ETAP hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones a graderies. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està garantit sense obstacles.
16: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, a algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
4: Hem passat per Lleida, per Tarragona, ara Barcelona.
12: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
4: Marianne Faithfull, acabem de sentir-ho, però també Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind & Fire seran alguns dels protagonistes del Festival de Documentals sobre Música Inèdit de Barcelona, que es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre als Cinemes Aribau. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra o Carla Simón. Barcelona, Òscar Callau.
13: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
14: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
13: Pel que fa als realitzadors, els catalans Albert Serra i Carla Simón presenten documentals musicals a l'inèdit. Ell ha creat 16 moments de Mavi, amb un concert de la cantant alemanya de Vanguarda i col·laboradora de Fassbinder, Ingrid Kaven. Carla Simón presenta Flamenco, un curt on debuten el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina. També hi haurà films sobre músics catalans com Jordi Savall, el grup Remei de Calafresca o Raimon Lluís Llach i Quico Pi de la Serra, tots tres, al documental Els concerts de la transició. La 24a edició de l'inèdit es tancarà amb The Best Summer, dedicat a icones dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth i Bikini Hill.
4: I una cosa més abans dels esports.
25: Jo, Millán Astray, el fundador de la legión, el tan amado de todos los humildes.
4: L'actriu basca Anne Gabarain es transforma en el fundador de la legió espanyola José Millán Astray, el monòleg cabareter Cantando bajo las balas. És l'espectacle que avui arriba al Teatre Apolo de Barcelona en 6 úniques funcions, Montse Mas.
28: El muntatge endinsa el públic en la violència i la teatralitat grotesca del poder i recrea un dels episodis més recordats de la Guerra Civil, quan el militar franquista Millán Astray es va enfrontar amb l'escriptor i filòsof Miguel de Unamuno al Paraninf de la Universitat de Salamanca. Són declaracions d'Anne Gabarain a Catalunya Ràdio.
29: Nos encontramos a un Millán Astray, un militar con un ego tremendo, un exaltado, un iluminado que romantizaba y sublimaba la guerra, entonces se enfrenta a Unamuno, que está en las antípodas, digamos, ¿no? Que es el hombre intelectual que defiende la libertad de pensamiento, el diálogo, la democracia, la cultura, el conocimiento, el arte, ¿no? Entonces, bueno, es un duelo maravilloso entre estos dos grandes egos que nos viene al pelo, además.
28: El monòleg que dialoga amb el present amb humor negre està escrit per Antonio Álamo i dirigit per Asier Andueza i compta amb la música en directe de Marc Cervera.
23: Catalunya migdia.
4: Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Aquesta hora, pendents de Rafinha.
0: Que ha jugat el partit amistós entre el Brasil i Austràlia i Rafinha ha demanat el canvi per un dolor a la cuixa.

0: Barça té tota l'atenció ara mateix sobre Rafinha perquè l'han hagut de substituir en l'amistós que ha jugat al Brasil amb Austràlia per unes molèsties físiques. Sabem com es troba el davanter del Barça, Ramon Salmurri?
1: Doncs de moment amb preocupació màxima per part del Barça, tenint en compte que Rafinha ha hagut de demanar el canvi amb aquestes molèsties, com dius, físiques a la cuixa de la cama dreta. De fet, la pròpia CBF, la Confederació Brasilera de Futbol, ha assegurat que en un comunicat que té molèsties. A partir d'aquí, la roda de premsa de Carlo Ancelotti, el tècnic de Brasil, no ha servit per sortir gaire de dubtes, però sí, si ho vols, per posar-hi un punt de pausa, perquè Ancelotti també ha parlat de lleus molèsties, per tant, tot fa indicar que no estem parlant de cap lesió important de Rafinha, que això sí, l'històric del Barça doncs ve a la memòria al final de la temporada passada, quan van aquella concentració amb el Brasil i es va lesionar muscularment. Però vaja, que de moment Rafinha ha sortit d'inici, ha marcat de penal, ha jugat de davant i centre i ha hagut de

0: jo que és veritat que ha estat una decisió que s'ha estat coent des de fa molt de temps. Ja moltes persones del Barça donaven per fet aquesta sortida de Manel del Río. Manel del Río que va entrar el 2023 com a director financer i al setembre del 2025 va agafar també el càrrec de director general del club, un càrrec vacant des de la sortida de Ferran Reverter. De moment, la direcció general del Barça queda vacant, però Sergio Serrano, que fins fa no gaire treballava al Banc de Sabadell, serà qui ocuparà el càrrec de director financer del Barça. De fet, és un home que ja ha tingut pes en aquesta darrera assemblea i en el dibuix dels pressupostos d'aquesta propera temporada del club.
1: I el segon apunt. Avui s'han començat a vendre les entrades pel clàssic del 25 d'octubre i els preus, com sempre, cars.
0: Sí, prevenda exclusiva pels socis del club i apunta l'AIA. Localitats del gol a primera graderia al voltant dels 480 euros. A tribuna no arriben als 1.000 euros, sinó 999, és a dir, 1.000 euros una localitat a tribuna pels socis del Barça, de moment en prevenda exclusiva de cara al clàssic del 25 d'octubre.
1: Doncs aquests són els preus, insistim, pels socis. En principi, amb descompte, pels socis, o amb preus com a mínim que haurien de ser més beneficiosos i més barats pels socis del Barça, són aquests que us ha dit el Ramon Salmurri. I avui, Salmurri, a les 7 sempre tens el Tot Costa, però avui cita especial.
0: Sí, home, avui programa especial dels 10 anys del Tot Costa des del Museu d'Història de Catalunya, amb un programa especial que han preparat el Jordi Costa i la Sònia Gelmà i que serà una mica...
1: I la reacció d'esports sí, també, home, però sí, sobretot sí. Ells dos, sí.
0: Sí, sí, amb ells dos al capdavant, com bé saps, i que vaja, serà una mica un homenatge a una fita especial aquests 10 anys de Tot Costa Catalunya Ràdio.
1: Amb col·laboradors tertulians i convidats sorpresa, també en aquest programa especial, el Tot Costa fa 10 anys, ha fet 10 temporades al Tot Costa Catalunya Ràdio, i avui, aquesta tarda, a partir de les 7, podreu viure aquesta festa de celebració del programa per celebrar aquests 10 anys. Partits internacionals. Avui es juga partit de la Nations League, Espanya-Croàcia, Espanya sense Eric García, ja ho sabeu, ha tornat a Barcelona per precaució, i Roger Bosà, que veurà el programa del Tot Costa en directe, no, anava a dir, el partit en directe. Tenim alguna pista sobre els jugadors del Barça que podrien descansar en aquest partit?
2: A veure, hi haurà canvis en general, però descans pels del Barça jo crec que poc, perquè sí que en principi Dani Olmo té números de descansar avui, aquest sí, Rodri potser també, és possible que avui el migcampista entri en aquesta rotació, però fa l'efecte que Cubarsí es mantindrà, per exemple, i també Lamine Yamal. Aleshores, Pedri està previst que avui jugui més que l'altre dia, que només va jugar 20 minuts, avui fa pinta que serà titular, i també ho pot ser Fermín, que no va jugar ni un minut dissabte passat a Wembley. Clar, ara queden 3 partits en 7-8 dies, és moltíssim. Veurem com encaixa això el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que reconeix que amb aquest format tan exigent, per força, avui haurà de fer canvis.
3: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
2: Del Barça ja sabeu que sense Eric ara en queden 6 amb la selecció espanyola, entre els quals Fermín, que ara ho dèiem, avui podria tenir protagonisme. Ha estat la gran novetat en aquesta concentració de la selecció espanyola. Encara no ha jugat cap minut, però és un jugador que té captivat a Luis de la Fuente.
3: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues... que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
2: A qui no veurem avui un altre cop és a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que ha tornat a quedar fora de la llista de convocats per jugar aquest Espanya-Croàcia. Per tant, s'haurà d'esperar a debutar. Encara té temps, quedaran 2 partits més aquest dissabte o, si no, ja dimarts que ve.
1: I de la resta de partits de la Nations League, que hi va guanyar França, el blaugrana Koundé no va jugar contra Bèlgica, i la imatge del partit és Zidane, el tècnic, desfermat a la banqueta celebrant el gol de la victòria de Vitovac.
4: Va ser per la mínima 1-0-1 de França davant de Bèlgica amb gol d'Olís. I així van explicar els companys de Telefoot la celebració de Zidane.
5: C'est ça que je voulais vous dire. Attendez le moment. Il a célébré ce but-là comme s'il avait marqué.

0: Il a exulté.
1: Us heu d'imaginar Zidane com corre a la banda, segueix la jugada i xuta una de les pilotes de recanvi que hi havia preparada tot just uns metres per davant de la seva àrea tècnica. Aquí l'explicació del seleccionador francès.
2: No sé ni què he fet. He seguit la jugada d'en Michael i m'ha sortit així.
1: L'he acompanyat. Ell ha començat a driblar i ha fet una acció i finalització excepcionals. He vist la pilota i havia de xutar. És una mica ridícul, però ho havia...
3: J'ai oublié de shooter dedans. Voilà. Être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
1: També ha jugat ahir el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Vanat, va disputar els primers 45 minuts del partit. I avui, a banda del Croàcia-Espanya, també jugarà el República Txeca-Anglaterra, a 3:15, amb la presència del blaugrana Gordon. També a aquella hora juga l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic.
4: El Barça femení ja ha arribat a Roma, demà juguen el segon partit de la Champions i el tècnic Pere Romeu que comença a recuperar jugadores. Marcos García.
5: René Van Aasten és alta a la convocatòria de Pere Romeu. A més, torna a la llista Catacoll, que va descansar dissabte el partit contra el Logroño. També entren d'una tacada Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, totes campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. Es mantenen a la llista Aitana Bonmatí i Irene Paredes, que segueixen amb normalitat en dinàmica de l'equip un cop superades les seves lesions. Aquesta tarda, a 6:15, roda de premsa, a l'hora de Pere Romeu i de Carla Julià.
4: I la selecció espanyola ha donat la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra els Estats Units.
5: A Washington i Pensilvània, respectivament, entren a la llista les jugadores del Barça, Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi, Pina i Vicky López. Encara no juga amb el Barça Vicky, però sí que entra en un parell de setmanes amb Espanya. La seleccionadora Sonia Bermúdez no ha convocat Aitana Bonmatí i així ho explica.
6: Aitana és una jugadora fundamental per a nosaltres. Debutó el otro día, ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
5: Per totes aquestes entrades i sortides, ha dit Bermúdez que estan en permanent contacte amb el Barça. I més enllà del Barça, entren a la llista de la selecció espanyola les catalanes, Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas.
4: I a la Premier League, l'Aston Villa anuncia la sortida de Natàlia Arroyo.
5: Ha fet un comunicat aquest matí anunciant que Natàlia Arroyo no segueix com a entrenadora. L'Aston Villa és segon per la cua, amb 2 empats a la Lliga Femenina d'Anglaterra, 2 derrotes en 4 partits.
4: 9 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
7: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. No hi ha relació.
4: Ha arribat el dia a l'Eurolliga de bàsquet, els camins del Barça i de Xavi Pascual es tornen a creuar.
8: Catalunya migdia.
9: Grans batutes. Grans emocions.
10: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
9: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
10: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
9: Entrades a auditori.cat.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Som 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
4: Eurolliga de bàsquet, el Barça que juga a la pista del Dubai, ho dèiem abans de la pausa, Ernest Macià, és el Dubai de Xavi Pascual.
15: Sí, l'entrenador que havia d'haver sigut l'entrenador del Barça aquesta temporada, però ja sabem, sentíem a Xavi Pascual abans justificant, no, per què marxava del Barça. L'any passat el Barça doncs va tenir moltes baixes i doncs ell entenia que se li havia d'haver fitxat algun reforç i davant del fet que a més no se li proveís un entorn de treball, diguem-ne, prou fiable, va decidir marxar a un club que és evident que li paga molt més i que té té més recursos, això també, i per tant avui doncs serà el rival del Barça, Xavi Pascual, que a més a més també és l'equip de Schengelia, jugador que també va decidir marxar arran de l'afer Xavi Pascual. Per tant, morbositat n'hi ha, però hem sentit a Xavi Pascual ahir amb un perfil baix, i també perfil baix el de l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, que és home de pau i que en tot cas només diu que bones paraules cap a un club que li va obrir les portes de l'Eurolliga, és veritat, un partit, però amb el que després va guanyar la Lliga Adriàtica batent a la final el Partizan de Joan Peñarroya. Aquest és Alexander Sekulić.
0: One of the best moments in my career.
14: És un dels millors moments de la meva carrera, formar part d'aquest club i guanyar el meu primer títol. Per mi, primer de tot, va ser un gran honor formar part del Dubai i guanyar la Lliga. I també va significar, diguem-ne, molts moments de felicitat.
0: Let's say a lot of happy moments.
4: Doncs aquest Dubai-Barça a partir de les 6, Ernest?
15: Sí, exactament. Un quart d'hora abans hi serem.
4: I sereu a la transmissió que feu sempre dels partits de l'Eurolliga Catalunya Ràdio.
15: A veure si ve la Lloberes.
4: A l'API, al web i a Trescat també. Esperem que la Lloberes hi vingui. Sí, jo crec que sí que vindrà.
15: Sí, home, sí.
4: I el Joan Fitó també.
15: Jo compto que sí.
4: Segur que sí.
15: No sé per què.
4: I, per cert, que demà el Manresa de debutar a l'Eurocup, Ernest, sí, a la pista del Pau de Salònica.
15: Veurem.
4: Però, exacte, els forts aiguats aquest matí han alterat el pla de viatge dels jugadors.
15: Mira, el Manresa havia de volar a Atenes al migdia, fa aproximadament unes 3 hores, però no, és a dir, segueix a l'aeroport del Prat, perquè el tema és que s'ha endarrerit el seu vol i s'ha reprogramat per d'aquí, d'ençà ara, una hora i mitja, però fins i tot sembla que anirà per més tard, i per tant, un cop arribin a Atenes, no tenen vol per anar a Salònica, que això està doncs més o menys a una hora i mitja amb avió. Per tant, en principi, hem de pensar que demà a 6:45 podran jugar. Quan hi arribaran? Si aquesta matinada o demà al matí? Això, la resposta la tindrem segurament durant la Transmi aquesta tarda.
4: I en ciclisme, tot just hem deixat la setmana del Mundial de Ciclisme i ja som de ple en la setmana de l'Europeu, de Montreal a Ljubljana, Paula Blasi i diversos catalans més que ja preparen aquesta cita continental. Isaac Vilalta.
16: Doncs sí, tot i que a hores d'ara la participació de Paula Blasi és dubtosa pel dolor que té a les costelles després de la caiguda que la va obligar a retirar-se del Mundial. D'aquí uns minuts ja disponible el nou programa de Ràdio Volta amb l'anàlisi del Mundial amb el Joan Antoni Fletxa i l'entrevista a l'entrenador de Paula Blasi. Fran Escolà explica que durant el Mundial Blasi va estar més malalta del que va transcendir i també es mostra convençut que la catalana arribarà aviat al nivell de Demi Follering i Kasian Aviadoma.
17: Sé que estarem més aviat que tard, estarem en aquest, o sigui, en aquest grau que ens falta. Però sí, sí, el Tour sí que es va notar que estaven un grau per sobre, també és normal. O sigui, al final aquest grau t'ho dona l'està enfocat tot l'any en aquests objectius, i nosaltres el Tour no ho sabíem fins al mes de juny. Diria, per la Vuelta, 100%, la Paula està a focus des del novembre de l'any passat.
16: Per cert, amb o sense Blasi, qui sí que disputarà l'Europeu són els catalans Joel Nicolau i Pau Miquel, Mireia Benito, Aitor Martínez, Lluna Jiménez i Naia Torrent.
4: A la Lliga Masculina de Waterpolo aquest vespre es tanca la tercera jornada amb el Sabadell-Sant Andreu a 8:45 i des de fa ben poques setmanes a la plantilla sabadellenca hi torna a figurar un jugador que ha estat vivint aquests dies un renaixement, David.
1: És l'Axel Corres, que fa ben poc ha reaparegut a la Copa Catalunya després de més d'un any de baixa per un càncer testicular. L'extrem del Sabadell, de 26 anys, va patir un tromboembolisme pulmonar l'agost de l'any passat, que de retruc va revelar el càncer que tenia aleshores. I per si això fos poc, va tenir més metàstasi i li van haver d'extirpar un ronyó. Ara el jugador barceloní celebra el seu retorn a les piscines en un esport tan exigent com el waterpolo.
18: El fet de poder tornar, la veritat és que és molt il·lusionant per mi. Crec que a nivell de sensacions, òbviament, doncs encara no estic ni al 100% ni com m'agradaria estar, però ja crec que només el fet de tornar a estar en una dinàmica amb l'equip i tot, per mi és molt important i és un fet del qual estic molt orgullós.
4: I en motor, al Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso seguirà en actiu un any més. L'escuderia Aston Martin ha confirmat la continuïtat del pilot asturià de cara a la temporada 2027, també la del seu company Lance Stroll. I encara dos apunts més de motor amb la Montse Raya. D'una banda, retorn de Maverick Viñales a MotoGP i pendents també del Rally del Marroc.
19: Està en marxa la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids de l'any. L'etapa entre Agadir i Zagora té 268 quilòmetres de recorregut, cronometrat 636 en total. S'ha acabat fa uns minuts l'etapa per les motos amb triomf per a Ricky Brabec, d'onda per davant de les KTM de Daniel Sanders, que ha acabat a 23 segons, el català Edgar Canet a 44 i Luciano Benavides a 1 minut 53. Brabec se situa com a nou líder a la general d'aquest ral·li del Marroc i Canet és tercer a 43 segons. Pel que fa als cotxes, al quilòmetre 127, els nord-americans de Toyota, Quintero i Short van de moment primers. Nani Romas a quasi 3 minuts del primer. Mentrestant, al Mundial de MotoGP, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb la disputa del Gran Premi del Japó. El pilot empordanès s'ha perdut les últimes quatre curses per molèsties derivades de la intervenció que va tenir a l'espatlla esquerra el juliol del 2025 després d'un accident al Gran Premi d'Alemanya. Viñales, que a final de temporada tancarà la seva trajectòria a MotoGP, assegura en un comunicat que encara no està al 100%, però que se sent preparat per tornar a competir.
4: I al Mundial de Clubs d'handbol d'Egipte, David, el Barça està jugant el tercer i últim partit de la fase de grups, però és un partit sense importància.
1: Sí, és contra el Muntada marroquí, el rival més feble del grup, i ara mateix, a 4 minuts perquè s'arribi al final de la primera meitat, el Barça que guanya de 12-19-7. Recordem que el Barça ja està classificat matemàticament per a la final de dijous, que jugarà contra el Vesprem hongarès, l'equip de Xavi Pascual, també del porter Emil Nielsen, ex-blaugranes, tot plegat després dels dos triomfs del Barça en les dues jornades anteriors, el primer contra el Pinheiros brasiler i després contra el Zamalek egipci.
4: I un apunt més al dia, David?
1: Doncs en tenis, la catalana Marina Bassol s'ha classificat per disputar el quart principal del torneig de Pequín. Ho ha aconseguit en guanyar l'última eliminatòria de la fase prèvia la xinesa Yu per un doble 6-4.
4: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. I avui a les 7 tot costa, però tot costa especial. Programa especial per celebrar les 10 temporades del Tot Costa a Catalunya Ràdio. Tot això a partir de les 7. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
20: Són les 3.
21: Catalunya Migdia.
22: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos com el govern espanyol, dividit, ha aprovat aquest migdia dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. En un, hi ha el gruix de les mesures filtrades els últims dies, com ara una moratòria dels desnonaments a les persones vulnerables. En l'altre decret, la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer. Tots dos textos es votaran divendres al Congrés dels Diputats. De seguida, tots els detalls. També hem repassat els efectes de les pluges que han escombrat bona part del litoral i prelitoral central a les últimes hores. I hem connectat també amb Brussel·les, on després dels fets de Ceuta d'aquest estiu, la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres per tal que els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Tot això us ho hem explicat a primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
23: Doncs podem actualitzar la situació del transport públic i també de la circulació per carretera amb l'equip viari, Marult García.
24: Doncs continuen les complicacions per inundació de la calçada amb 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, direcció Barcelona-Tarragona, perquè hi ha dos carrils tallats a l'altura de Bellaterra. La ronda de dalt a Barcelona es manté tallada entre Roquetes i Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per inundació de la calçada del túnel del Caçador. Es desvia la circulació pel lateral. Es troba reobert al mateix punt en sentit Besòs. Hi ha retencions en tots dos sentits i cua també a la Pota Nord des de Santa Coloma. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat es restableix progressivament la normalitat a les línies del Vallès. A la línia d'Igualada, servei per carretera entre Piera i Sant Esteve Ses Rovires. A Rodalies, limitacions de velocitat a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 i retards al Regional Sud. Al metro de Barcelona, l'L3 no funciona encara entre Liceu i Vall d'Hebron. El tramvia circula amb freqüències de pas alterades. El trambesòs no funciona entre Bon Viatge i Llevant les Planes. I també afectacions als trens d'alta velocitat per la pluja.
23: Doncs aquest és el rastre que deixen les pluges que han escombrat tot el prelitoral i litoral central i que avancen a aquesta hora cap al nord del país. Ara són doncs, a les comarques gironines. Més qüestions. Foment del Treball reclama poder acomiadar els treballadors que encadenin diverses baixes mèdiques. La patronal demana recuperar l'acomiadament objectiu per frenar l'augment de l'absentisme a excepció de la discapacitat. És una de les mesures que recull el llibre blanc sobre l'absentisme laboral que a l'última dècada s'ha més que duplicat segons la patronal. El seu president vicepresident, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat preocupat sobretot per les petites i mitjanes empreses que tenen pocs treballadors.
2: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
23: El Consell Metropolità de l'AMB ha adjudicat finalment a Veolia el macrocontracte de 1.000 milions d'euros per subministrar l'aigua a 8 municipis del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme, una decisió polèmica on altres competidores han qüestionat la rebaixa d'un 60% de preu que oferia la matriu d'Agbar. Per això han demanat explicacions a l'administració supramunicipal. Anem a la zona franca de Barcelona, David Àngela.
3: Tràmits superats amb l'aprovació del PSC, de Vivim Moncada i part de Junts per Catalunya. S'han abstingut PP i Esquerra Republicana i han votat en contra Compromís i Acord per Torrelles, Junts per Tiana, Vox, En Comú Podem i dos consellers de Junts per Catalunya. Des de la plataforma Aigua és Vida, el seu portaveu, Dante Macchio, considera que l'operació engrandeix el monopoli de Veolia. Per això demana que l'àrea metropolitana reculi per garantir un preu més just de l'aigua per la ciutadania.
5: Que d'aquí uns anys les tarifes pujaran i pujaran molt per sostenir aquestes rebaixes, que l'únic que li permet a Veolia és guanyar la concessió. Per tant, li demanem a l'AMB que justifiqui molt bé aquesta rebaixa i als consellers el que li demanem és que tirin enrere aquesta votació.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona considera justificada aquesta rebaixa del 60% en les inversions, mentre que Veolia, la més valorada en aquest concurs, es compromet a fer les que siguin necessàries amb un cost menor que la resta de candidats que optaven a l'adjudicació.
23: I un últim apunt. Estònia acusa directament Rússia d'un acte de sabotatge en una empresa que fabrica drons militars per a Ucraïna, en el que seria un nou episodi de la guerra híbrida denunciada per governs europeus. L'executiu d'Estònia dona per fet que els serveis d'intel·ligència russos van encarregar a dos homes d'origen lituà que ataquessin l'empresa. Les instal·lacions es van incendiar sense provocar víctimes.
22: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
22: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, bona tarda.
20: Bona tarda.
22: L'advocada i consultora Gemma Calvet, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
22: I el periodista i escriptor Jaume Clotet.
25: Bona tarda.
22: Tot bé?
25: Sí.
20: Bé.
22: És d'aquells dies que els tertulians estaven aquí fora consultant l'última hora dels decrets, de les posicions dels uns i dels altres, d'habitatge, vull dir que...
25: Nosaltres i els partits, em sembla.
22: Sí, sí, tothom està... De fet, alguns partits estan encara esperant tenir el text, perquè de moment el text no se sap més o menys el que han pactat, però a base de titulars. Però, de fet, la ministra ha explicat que encara no tenen ni el redactat dels decrets, per tant...
20: Que faran amb la IA o què?
22: No ho sé. A veure si en els pròxims minuts en podem treure l'entrellat, però abans de parlar d'habitatge... Ja sabeu que els dimarts saludem el David Caravent. David, bona tarda.
26: Molt bona tarda.
22: Com estàs?
26: Molt bé.
22: Ho celebro. A veure, què ens vols proposar com a primer tema?
26: Aviam, em sap greu perquè sortim una mica del tema de l'habitatge, que veig que us esteu tots molt encaparrats i tornarem,
22: no t'amoïnis que hi tornarem.
26: Exacte, i té sentit que sigui així, però és que el diumenge vaig anar a veure El ser querido del Sorogoyen, al cinema Saribau, i a l'altre costat del carrer, a l'altra cera de l'Aribau, hi havia una cua enorme per anar a veure La bola negra, la pel·lícula aquesta dels Javis, sobre Federico García Lorca i tot això. I jo aquesta no l'he vist, però sí que l'ha vist la meva dona, l'ha vist el meu germà. I tinc la sensació que aquestes dues pel·lícules són molt susceptibles de ser llegides com dos reflexions profundes sobre Espanya, perquè d'una manera més o menys directa parlen de l'autoritarisme en les seves dimensions pública i privada, no? De la masculinitat tòxica una mica. Una per explicar la persecució i la invisibilitat a la que Espanya havia condemnat històricament a la comunitat LGTBI, i l'altra per explicar el trauma que suposa per a una filla abandonada el fet de tenir un pare carismàtic i narcisista. I el Sorogoyen ja ho ha fet amb Antidisturbios, també ho va fer amb Asbestes, parlar d'aquesta mena de figures fosques o de com s'exerceix la violència o l'autoritat en una societat o en un col·lectiu, no? I llavors, amb la meva dèria és que que aquests dos cineastes, bueno, aquests tres cineastes, els dos Javis i el Sorogoyen, segueixin parlant d'això, d'aquesta idea, sent cineastes relativament joves i d'una generació crescuda ja en plena democràcia, perquè el règim franquista ja fa 50 anys que va col·lapsar, és el que em fa ballar una mica el cap, és el que em fa pensar, ostres, com és que això segueix sent, diguéssim, que aquesta forma d'autoritat incontestable, d'aquesta negació de la llibertat o de la possibilitat que altres coses floreixin a l'ombra d'aquestes formes d'autoritat, doncs segueixin una preocupació generacional tan, tan forta, no? Perquè, bueno, aquests dos cineastes els hi passa, però és que l'Albert Serra, vulguis que no, a Tardes de Soledad, amb la seva pel·lícula alhora fascinada i una mica i repel·lida per la festa dels braus, per la festa dels toros, també parlava d'una forma indirecta d'aquest tema, no? I llavors això, el que llenço una mica a la taula és aquesta idea, que després d'aquests anys de procés a Catalunya, en què només hi ha hagut represaliats per una banda i per l'altra sembla que tot continua igual, penso que, ostres, que aquesta idea d'un estat, d'una forma d'autoritat incontestable, gairebé irracional, autoritària, segueix marcant molt a la gent sensible d'aquest país, no?
7: Quan els tertulians han sabut que proposaves aquest tema, tots m'han dit que llàstima que no podem dedicar-hi tota l'hora i que haurem de parlar d'habitatge, perquè és un tema que m'interessa molt i en tinc moltes ganes. Per tant, veig que hi ha gent que té moltes coses a dir sobre el tema. A veure... No, espera, ho tenien i ara es van mirant l'un a l'altre a veure... Gemma, va, obre el cop.
20: No tinc problema de trencar el gel, però semblava més interessant que el Clotet ho fes com a home, també, que és molt, molt valuós, però vaja, ja trenco el gel. Mira, jo trobo que, primer, que aquest tema és inesgotable, per tant, avui el David ha donat en el clau i espero que segueixis tan de moda aquest tema, parlant-lo, no amb consignes, sinó en profunditat, perquè és un tema de molts matisos. Una de les coses que puc destacar, perquè ho he conegut de prop, grans artistes, polítics, escriptors, inclús d'esquerres, que hi ha una gran distància entre el relat públic que fan i la seva vida privada i com ho practiquen a la vida privada. Aquesta contradicció, aquesta paradoxa, que és condició humana, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, perquè de vegades es fan afirmacions, i no vull entrar en noms propis, podria, però no ho faré, afirmacions taxatives com d'un purisme 100%, no?, de condemna d'homes a altres homes, i en canvi el que ho està fent, tu saps que té un armari emplenat, no? I després el tema de les possibilitats del canvi, que això potser ho parlem un altre dia, però jo vaig estar durant molts anys gestionant les mesures alternatives a la presó pels maltractadors condemnats quan van començar a condemnar-se maltractadors. Estem parlant dels inicis de l'any 2000, a partir de la llei del 2004. Què vaig veure? Home, amb el gruix hi ha perfils diferents. Hi ha gent cultural, diguem, de vessant cultural, que amb un bon tractament poden estar orientats a un canvi, i hi ha gent clarament psicòpata. És a dir, que la dominació i el patriarcat l'exerceixen com un exercici de domini absolutament pervers i destructiu pel seu voltant. Poden ser dones, poden ser homes, i aquest no té solució. Aquest el que hi ha és que posar-li un rètol i be careful, perquè poden destrossar moltes vides, no? I això em referia sobre els autoenganys d'alguns d'aquests personatges, que fan coses meravelloses aparentment i després resulta que deixen destrosses humanes en el camí.
8: Sí, també és veritat que quan tens un pare, per dir un pare, pot ser una mare, que té un reconeixement social, cultural, artístic, el que sigui, en el seu àmbit, de manera incontestable, massiu i reconegut per tothom, quan ets el fill d'algú d'aquest calibre, tens una dificultat afegida si et vols dedicar més o menys al que es dedicava al teu pare, no? Tots coneixem, suposo, periodistes, escriptors que han tingut fills que ho han intentat de fer aquesta feina i estan absolutament esclafats per la llosa del seu pare, a vegades de manera involuntària, però és així, no? I llavors moltes vegades que jo els he anat veient de prop i seguint, són amics meus, al final troben el seu camí, però els costa molt més que algú que el seu pare o mare no té res a veure amb el món al qual es volen dedicar, no? La figura paterna a vegades és una cosa tremenda, però això també ens porta potser me'n vaig una mica, el tema dels lideratges que moltes vegades es diu, no?, masculins i femenins, no? Lideratges femenins són d'una altra manera que els lideratges masculins. Jo amb això normalment tampoc estic d'acord. Hi ha lideratges femenins que són... Parlo de l'àmbit de la política, eh?
20: No, de tots.
8: O de tots, sí, que són absolutament tan impresentables com homes, i al revés, hi ha lideratges femenins que són fantàstics com els d'homes, no? Per tant, també crec que això és una restes de tòpics que teníem d'èpoques pretèrites, i que el camí de la igualtat, que ja estem arribant, espero, al final, tot això començarà a estar més repartit.
20: Però queda veritat, feina, eh?
8: Queda molta feina.
20: Queda feina, i sí, jo crec que, perdona que t'interrompeixi, que hi ha patrons, el llibre de Bourdieu, La dominació masculina, és estructural, i si no estem arribant les dones a poder accedir a determinats llocs de poder de forma natural, com els homes, és perquè encara hi ha aquest sostre.
8: Correcte.
20: Jo li dic sostre de ciment, no és sostre de vidre, perquè és una llosa. De tant en quant hi ha empresaris o que tiren del carro i posen a dones, el cas de la Neus, que no és per fer-li la pilota, però és una directora d'un diari, ara, amb una visió i amb una concepció de la premsa molt diferent d'altres, algunes altres dones. Però és que
8: correcte,
20: el món del poder està en mans dels homes, només cal mirar els diaris. Cada dia, avui surt, no sé també quina...
0: La foto d'ahir dels empresaris.
8: Del G8.
20: Exacte. La del G8, exacte.
0: Només hi havia la García Milà, la presidenta del Cercle d'Economia.
7: I tots els altres homes.
0: I tots els altres, crec que eren 9 o 10. Inclosos els polítics, eren tot homes, sí. I jo no he vist la pel·lícula del Sorogoyen, per tant, no puc opinar sobre la pel·lícula ni el que explica. Estava a la fila del davant del David, el diumenge a la tarda.
7: Sí, sí, a la cua de la
0: estava
7: bola negra.
0: Estava a la cua de la bola negra. No ens vam veure, tio, però estava al davant.
26: I em vas anar amb el meu germà, imagina't.
0: Hi havia tantíssima gent, hi havia una cua espectacular. David i jo, que encara som dels que anem al cinema.
20: Jo també vaig.
0: Sí, aquesta no l'he vist. Doncs... a mi em va crear l'atenció, i lliga una mica amb el que explicava el David, i suposo que és bo, bueno, és bo segur, hi havia molta gent jove, és a dir, perquè aquests dos directors doncs han aconseguit arribar a un perfil de gent que probablement potser no anirà a més pel·lícules aquest any, o serà de les poques que hi vagin, no? Sí que és veritat, bueno, després hi ha el fenomen aquest de que no te la pots perdre, no? Mm. Que, en fi... no m'has demanat la meva opinió, per tant no te la donaré sobre la pel·lícula, però sí que crec que m'interessen més els fenòmens aquests que explicava la Gemma ara, no? D'aquestes masculinitats tòxiques o malenteses actuals, que anar a la generació per entendre'ns dels nostres pares o els nostres avis, que, en fi, tots eren, no sé, tots eren masclistes. No? Perquè, en fi, m'interessa més que els meus germans no ho siguin que no que el meu pare ho fos, que ho era. I el que em preocupa és que hi hagi aquest seu moviment enrere. És a dir, que hi hagi dones que ara donin per bo una certa submissió perquè és la seva manera d'exercir la seva feminitat, i això sí que em preocupa, és a dir, perquè amb la Gemma ho hem comentat moltes vegades, és a dir, la independència d'una dona és la independència econòmica, i a partir d'allà pots ser independent en tots els aspectes de la teva vida. Si no ho ets, doncs aquesta submissió moltes vegades ve explicada per la butxaca i no perquè sigui una intencionalitat ni un amor sec.
20: No, per estat de necessitat.
7: Jo quan sentia el David... clar, quan ell deia, diu, em sobta que siguin cineastes ara que ja no van viure en el franquisme i que, per tant, ja generacionalment no els hi tocaria haver viscut aquell tipus de... Però és que els que tracten amb gent jove et diuen que ara hi ha un repunt d'aquestes actituds masclistes,
0: sí.
7: D'aquesta masculinitat tòxica, i que alguns passos que s'havien fet de comportaments que eren absolutament incomprensibles i intolerables, i que ara es tornen a tolerar amb edats molt joves, i penses, ostres, anem enrere.
20: I bromes, bromes.
26: Sí, és que amb aquestes tres pel·lícules que us he dit, hi ha, alhora que hi ha un rebuig cap a aquesta forma d'exercir l'autoritat, també hi ha una fascinació, saps? I llavors això és el que trobo molt interessant, perquè la filla, diguéssim, abandonada per aquest pare narcisista i cabronàs que interpreta de fàbula el Bardem, ja, la filla li atorga una autoritat i li atorga una mena de bueno, el busca la seva aprovació d'alguna manera, no? En la fascinació de l'Albert Serra pels toreros també hi ha aquest mateix rebuig i aquesta admiració, i amb els dos Javis es queden fascinats una mica com la Leni Riefenstahl davant dels joves feixistes amb els seus cossos esplendorosos. És a dir, que aquí hi ha el tema complex, saps? Vull dir que aquestes formes d'autoritat primitives o irracionals segueixen exercint un poder sobre tots nosaltres, no?
7: Doncs en tot cas és el crit o la perplexitat, diguem-ne, que expressava el David Carabent, i no descarto que algun dia hi haguem de tornar, com deia la Gemma, per tal de tractar-lo de manera més àmplia.
20: El Jaume és el que ha dit, ostres, ens quedarà curt el temps.
25: Sí, i aquests temes són els que a mi m'agraden més.
7: La primera. Carai, un dia, doncs
25: no,
7: això...
25: Els temes que de vegades es parla abans de la tertúlia o després, quan ens ha dit l'Elisenda, la productora, que parlien d'això, sí, li he dit, perfecte.
7: Però això em ve de gust, eh?
25: Un dia que no hi hagi de crets d'habitatge ja ho farem.
20: En plural, a més, no? Perquè el nen venia de cul i ha sortit bessó.
7: Ara hi anem. És una manera molt visual de
20: fer-ho,
7: sí senyor. David, gràcies, bona tarda.
26: A vosaltres.
7: Passen 3 minuts d'un quart de 4, fem una pausa i entrem en tot el tema de l'habitatge, els decrets que venien de cul i han sortit bessons.
9: Catalunya migdia.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Grans batutes, grans emocions.
14: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
13: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
14: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
13: Entrades a auditori.cat.
15: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
27: Ciutadans de Catalunya.
28: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
29: Sorpresa.
30: Així que som-hi. A practicar.
27: T'acompanyeu?
15: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
9: Catalunya migdia.
31: 10 anys.
32: Els llums s'han apagat.
33: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
31: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
33: I ho farem amb un programa especial.
31: El dimarts 29 de setembre.
33: Amb els col·laboradors d'avui.
31: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
33: 10 anys d'esports.
31: 10 anys de ràdio.
33: 10 anys de Tot Costa.
34: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
9: Som 3CAT.
34: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Passen 20 minuts de les 3 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Jaume Clotet, la Gemma Calvet i la Neus Tomàs. El dia en què, finalment, el govern espanyol ha aprovat 2 decrets amb mesures urgents per fer front a la crisi de l'habitatge. El govern de Pedro Sánchez, conscient de la transcendència de les mesures, ha demanat que hi hagi ple extraordinari al Congrés dels Diputats per tal de convalidar les mesures aprovades avui, divendres d'aquesta setmana. En el primer decret és on hi ha el pes legislatiu, com ara l'ampliació fins any 2030 de les mesures per evitar els desnonaments de persones vulnerables i la pròrroga pròrroga temporal de 2 anys dels contractes en vigor fins al desembre del 2028. També hi ha la limitació de la pujada de preu dels lloguers per sobre de l'índex i la regulació de lloguers de temporada i d'habitacions. A més, el govern espanyol prohibeix la compra d'habitatge als fons voltor i, en canvi, preveu bonificacions fiscals pels petits propietaris. En el segon decret és on hi ha la renovació automàtica dels contractes de lloguer de manera indefinida. Sembla que l'estratègia del PSOE ha estat fer un primer decret amb les mesures consensuades i que poden aprovar els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, i en canvi en el segon decret hi ha les discrepàncies amb Junts i amb el PNB. Potser per això aquest migdia hem vist una cosa insòlita fins ara. A la conferència de premsa habitual del Consell de Ministres hi han comparegut els ministres socialistes, inclosa per descomptat la titular d'Habitatge, la ministra Isabel Rodríguez. Els ministres de Sumar, en canvi, han comparegut a part per donar el seu punt de vista. Anem a Madrid, que qui ho ha seguit tot el matí ha estat la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
7: Primer de tot, encara no hem vist la lletra petita. No tenim els decrets, no sabem exactament com està redactat. El govern espanyol fins i tot reconeix que no els té escrits encara del tot. Però què sabem de les mesures que inclouen els decrets i de com ha anat aquest matí, que com molt visualment deia la Neus, el nen venia de cul i ha acabat sortint bessonada.
1: I a més, ara, mira, la ministra d'Habitatge acaba de fer una frase que jo crec que resumeix el matí i com s'ha acabat aprovant aquests dos decrets. Acaba de dir Isabel Rodríguez a la roda de premsa, quan se li ha preguntat per més detalls d'aquests dos textos, ha dit que té un cacau mental, que ara mateix no sabia si aquesta mesura la trobava en un decret o a l'altre i no trobava on tenia els papers per detallar algunes d'aquestes mesures. O sigui, que imagineu-vos...
7: Si la ministra té un cacau mental, els que no hem estat allò en la pomada, que diuen en castellà, doncs encara anem més perduts.
1: I sobretot perquè en un tema com aquest, que hi ha tanta lletra petita i poden haver tantes excepcions, no? Si ens quedem a grans trets de quines són les mesures que s'aproven és una cosa, però quan baixem al detall, que és el que intentarem fer en les properes hores, quan tinguem el text definitiu, perquè nosaltres fins ara només hem vist l'esborrany que va enviar ahir la nit al Ministeri d'Habitatge als grups. Hi ha hagut canvis sobre aquest esborrany, perquè finalment el PSOE sí que s'ha mogut i ha inclòs algunes de les mesures que demanava l'esquerra, per exemple, doncs, ampliar la prohibició de desnonar fins al 2030, però ull aquí que hi ha moltes excepcions, que és el que haurem de veure, perquè la prohibició genèrica és pels fons voltor, però quan li hem preguntat ara a la ministra què s'ha definit com a fons voltor i entraran tots els fons d'inversió, tampoc ha sabut contestar la pregunta, per tant haurem de veure com queda detallat. I després, sobretot, veure com queda aquest primer decret, que tu deies que és el decret més genèric, que inclou la majoria de mesures, per exemple, també la pròrroga dels contractes que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029. Només es podran apujar un 2%, i això es fa així doncs, per evitar pujades abusives de preu, per exemple, en les comunitats on no s'aplica la llei d'habitatge. I aquest primer decret, que és el que té el gran gruix, i que és el decret que la ministra d'Habitatge diu que ha negociat amb tots els grups, amb dreta i esquerra, que confia salvar el Congrés doncs, divendres quan es votin, i feia ara mateix aquesta crida, no?, tant a Junts com al PNB, però també als socis d'Esquerra com Podem, que ja hi estan posant pegues, doncs que s'hi sumin i que no ho vetin divendres al Congrés.
2: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
1: Això, Òscar, pel primer decret. Perquè pel que fa al segon, que recull la petició de Sumar i també la del sindicat de llogaters, que és aquesta pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes de lloguer, com passava doncs als anys 80 i com fan altres països, Isabel Rodríguez ha estat molt més escèptica, ha reconegut que no ho tenia pactat amb la resta de grups, que s'han vist forçats a incloure-ho doncs perquè pressionava Sumar i perquè ho demanaven, i no les té totes a que això s'aprovi divendres al Congrés.
7: I és per això, perquè no hi ha aquest pacte, que al final han acabat trossejant els decrets, no? Com hem arribat fins aquí, que hi hagi dos decrets i no pas un, perquè no hi havia acord.
1: Sí, sobretot per no posar en perill tot el text, no? Ja és habitual, no és el primer cop que el PSOE o el govern espanyol acaba fent això, ja va passar el gener, recordareu, quan es va intentar preservar la majoria de mesures d'habitatge i també d'escut social per fer front a la pujada de preus per la guerra, que anaven a un decret i després es va posar en un segon decret la congelació dels preus dels lloguers. Aquest cop s'ha fet el mateix per evitar que caiguin totes les mesures, es deixen en un segon decret aquestes que són més difícils d'aprovar en boca del govern espanyol, perquè reconeixen que segurament ni Junts ni el PNB s'avindran a aprovar aquestes mesures. Veurem, perquè, com tu deies, els grups tampoc tenen el detall dels textos, estan esperant que el govern espanyol els hi enviï per analitzar-los, i no només per dir si donen suport al segon decret, que serà molt complicat, sinó fins i tot al primer, perquè Junts per Catalunya ja avisava ahir que el PSOE s'estava allunyant del que tenien pactat amb ells, incloent coses que demanaven sumar les esquerres i que, per tant, podien fer perillar també aquest primer text.
7: I això que s'ha produït aquest matí, estranyíssim, que ha comparegut d'una banda els ministres socialistes i de l'altra els ministres de Sumar. En teoria formen part del mateix govern, però han comparegut després del Consell de Ministres pràcticament a la mateixa hora i en dos escenaris diferents.
1: Sí, jo crec que és el capítol, no sé si dir-li així, però més descarat d'aquesta relació amor-odi que tenen els socis del govern espanyol, Sumar i el PSOE. És veritat que l'aprovació d'aquests decrets arriba en un moment molt concret. Hi ha tota la pressió al carrer després del desnonament de la Mari Carmen. Hi ha també eleccions a la vista, i aquí el que passa és que cada grup, i sobretot també els socis del govern espanyol, volen marcar perfil i cadascú vol reivindicar les seves mesures, fins al punt que avui el Consell de Ministres ja ha començat amb retard, perquè Sumar es negava a entrar-hi si el PSOE no cedia i acceptava algunes de les seves propostes. Finalment ha estat això, trossejant els decrets. I després ha passat això, que a la mateixa hora que compareixien quatre ministres socialistes, entre ells Isabel Rodríguez, per anunciar quines eren les mesures que s'acabaven aprovant, Sumar contraprogramava i feia una roda de premsa des del Ministeri de Yolanda Díaz amb tots els ministres de Sumar. Per tant, el que ens deien quan els hi hem preguntat, escolteu, per què feu això, ens han dit que nosaltres volem donar la nostra versió del que s'ha aprovat aquest matí, com venint a dir que la versió que estava donant Isabel Rodríguez no seria la majoritària del govern espanyol. Si vols, sentim el ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, com ho ha justificat.
0: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver, y se ha resuelto incorporando esa única medida. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Yo le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Nosotros, los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
7: Doncs això és el que ha dit el ministre Pablo Bustinduy. Ara el dubte és què passa divendres. Divendres hi ha aquest ple extraordinari en què s'han de votar aquests decrets, a veure si tiren endavant o no. Sembla que un ho podia tenir més fàcil, l'altre ho té més complicat. Caldrà veure què fan, per exemple, els socis d'esquerres del govern. Podem saludar Edna Estrems, és diputada d'Esquerra Republicana. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
7: Què li sembla com ha quedat tot plegat i que això s'hagi acabat aprovant en dos decrets separats?
3: Bé, d'entrada ens genera certa desconfiança que el govern presenti dos decrets, és evident, però com estava comentant la Paula fa uns segons, no tenim els textos i per tant és molt difícil que puguem concretar una posició si no llegim la literalitat i com han quedat recollides alguna de les mesures que s'han modificat des d'ahir. És cert, el govern, el Partit Socialista en concret, s'ha mogut en algunes de les tesis d'Esquerra Republicana, però fins que no veiem com està escrit no podem dir que estiguem d'acord.
7: La música que els hi arriba, però sense tenir la literalitat de les paraules, és que bona part de les demandes que tenia Esquerra Republicana estaran recollides en els decrets o estem en que no?
3: Les converses que hem tingut pre-Consell de Ministres i les informacions que ens arriben a nivell de premsa, sobretot, ens diuen que sí, que hi ha hagut moviments i que s'han incorporat diverses mesures d'Esquerra, algunes de forma literal i íntegra, al Real Decret.
7: I les peticions que ha fet Junts per Catalunya, si estan recollides, invaliden els decrets per vostès o no?
3: Perdona, a l'inici de la pregunta no l'he sentit.
7: Si les peticions que feia Junts per Catalunya en la seva negociació amb el govern espanyol, si estan recollides en els decrets finalment, invalidaran el suport d'Esquerra Republicana o no aquests decrets, si es recullen aquestes peticions de Junts per Catalunya?
3: A veure, fer política és entendre que no sempre és tot 100%, no? I, per tant, som conscients que hi haurà propostes de Junts per Catalunya que Esquerra Republicana no els hi donaria suport o no validaria en una altra circumstància, però estem en un moment d'urgència i jo crec que s'ha de tenir molta altura de mires i hem de ser conscients que no aprovar res és un fracàs estrepitós. I, per tant, som conscients, de fet, som conscients que hi haurà algunes mesures de Junts per Catalunya que nosaltres no només no creiem que no solucionaran el problema, sinó que és possible que en donin més, però creiem que no invaliden a tota la resta que sí que poden ajudar la ciutadania. Però, insisteixo, fins que no ho llegim, no podeu donar per fet res, perquè ho hem de llegir.
7: Per tant, ara mateix no podem dir si Esquerra Republicana aprovarà o no un, dos o cap dels decrets de divendres.
3: Molt difícil d'hipotecar ara mateix això sense llegir-ho, sí.
7: Doncs estarem pendents de conèixer la literalitat de la proposta. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Saludem a Gerardo Pisarello, és diputat dels Comuns. Diputat Pisarello, bona tarda.
4: Què tal? Molt bona tarda.
7: Què li sembla que s'hagin... Faig la mateixa pregunta que abans amb Esquerra Republicana, que s'hagin aprovat dos decrets i no pas un.
4: Bé, primer el que haig de dir, que a mi em sembla que és un dia avui d'una gran victòria ciutadana, d'una gran victòria popular, perquè li puc assegurar, i la meva companya Edna d'Esquerra Republicana també ho sap, fa una setmana era impossible moure el Partit Socialista en res. I de sobte, doncs, s'han incorporat, en principi, ja veurem la lletra petita, coses que eren impensables, com la pròrroga dels contractes, com la prohibició de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional. És a dir, si tot això és així, hi ha molta gent ara, de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, moltíssima gent en situació molt dura, la mateixa o pitjor fins i tot que la Mari Carmen, que jo crec que deuen estar molt, molt contentes, no? Per tant, des d'aquesta prevenció, ja dic, jo crec que s'ha desencallat una situació que els partits d'esquerres no podien desencallar només des de la institució, i s'han desencallat des del carrer. I per tant això pot mostrar que moltes vegades es diuen que hi ha coses que són impossibles, però que quan la ciutadania es mobilitza es fan possibles, i s'ha aconseguit en una setmana, per la valentia de la Mari Carmen i per la presència dels sindicats de llogaters i llogateres organitzats, coses que no s'havien aconseguit, jo diria, possiblement en tota la legislatura.
7: Que aquesta pròrroga dels contractes a indefinits, que vagi en un segon decret, tem que sigui una manera de posar més fàcil que decaigui després de la votació del divendres?
4: Bueno, això li hauríeu de preguntar al Partit Socialista, però crec que el que hem de fer nosaltres, ara ens queden uns quants dies. Aquí a Madrid hi ha moltíssima gent acampada sol, hi ha hagut manifestacions al conjunt de l'Estat, ahir vam veure moltíssima gent a Barcelona dient-li a Pedro Sánchez que això no podia ser una farsa, i per tant del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats, i per tant perquè també la renovació automàtica dels contractes de lloguer, que sempre és important recordar-ho, és una cosa que existeix a Alemanya, que existeix a Anglaterra, que existeix als Països Baixos, és una mesura de sentit comú que existeix a molts llocs, que és que quan a tu se t'acaba el teu contracte, te l'han de renovar, tret que hi hagi una situació excepcional, com que el propietari el vulgui recuperar o que el vulgui deixar els seus fills. És una mesura molt de sentit comú. Jo crec que des d'ara, fins a les dimendres, els carrers s'han de ser decisius.
7: Anava a dir que aquesta era una línia vermella per Junts per Catalunya o pel PNB, que són necessaris per tirar endavant aquesta mesura el divendres.
4: Jo li diré una cosa. Hem de veure la lletra petita, però si Junts i el PNB voten el primer decret, estaran votant coses amb les que estaven en contra fa una setmana darrere.
7: Però vol dir, quan dius si voten, vols que contempla que no el votin ni tan sols el primer decret?
4: Bueno, jo espero que el votin, perquè ja dic, hauran d'explicar davant de milers de persones, moltes de les quals segurament són fins i tot votants de Junts o fills de famílies de Junts, hauran d'explicar per què condemnen a gent a situacions de carrer totalment inacceptable, quan els fons voltors estan tenint guanys milionaris, quan s'està produint una concentració de la riquesa immobiliària com no s'ha vist mai. Ja dic, estem davant d'una cosa de sentit comú, i aquest cop, o per primer cop, la ciutadania ha parlat, i ha parlat molt fort. Ha parlat fort a casa nostra, ha parlat fort a Madrid, ha parlat fort a Sevilla. És a dir, és un clam generalitzat que no està passant només a l'Estat espanyol, perquè si mirem el que està passant a Berlín, si mirem el que està passant a altres ciutats, a Nova York, hi ha una lluita global pel dret a l'habitatge contra l'especulació i la concentració de propietat immobiliària. I jo crec que, bueno, tothom haurà de fer el que ha de fer. Nosaltres, de moment, ens mantenim al costat dels sindicats de llogaters i llogateres, al costat de la ciutadania, i creiem que d'aquí al divendres poden passar moltes coses que facin que grups que fins fa poc no veien determinades mesures entenguin que aquestes mesures són de sentit comú i són més transversals del que es pensen.
7: I deixem fer-li una altra pregunta. La imatge aquesta de veure els ministres del PSOE compareixent en una banda, fent la compareixença després del Consell de Ministres, i els de Sumar, que és el seu partit, en una altra, no és una imatge de debilitat i de divisió molt evident?
4: Al contrari, que és un, crec que és una manera d'aclarir davant la ciutadania que allà dins del govern hi ha una força política, que som els diferents partits que integrem Sumar, que hem tingut posicions molt semblants a les que pot tenir Esquerra Republicana, EH Bildu, les forces, diguem-ne, que també defensen el dret a l'habitatge i que no estan al govern, i que el Partit Socialista no ha aprovat cap mesura sense que rebi pressió i sense que es vegi arrossegat, no? Pensem que nosaltres a casa nostra el senyor Collboni va decidir aplicar el 30% i no desnonar a la gent de la Casa Orsola gràcies a una pressió ciutadana brutal, i el mateix està passant aquí. Coses que la ministra d'Habitatge ens deia que no es podien fer, doncs de sobte sí que es poden fer perquè la gent ho demana al carrer. Doncs això està canviant, i nosaltres també volíem escenificar aquest posicionament perquè no tenim la mateixa mirada que el Partit Socialista. Si el Partit Socialista canvia de posició, nosaltres ho celebrarem perquè això és bo per la ciutadania, però crec que tenim l'obligació de mostrar que el dret a l'habitatge, que per nosaltres és absolutament central en el moment en què estem, perquè s'endú el 40, el 50% dels salaris de moltíssimes famílies, o les condemna a quedar-se al carrer, ha de ser una prioritat absoluta. I perquè sigui una prioritat absoluta, cal una valentia que el Partit Socialista no ha tingut pràcticament mai.
7: Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Al contrari, a vosaltres, moltes gràcies.
7: Hem sentit Esquerra Republicana i els Comuns a Sumar. Tots dos estan més aviat per aprovar els dos decrets, tot i que Esquerra Republicana posa allò l'asterisc de quan els llegim perquè no tenim la literalitat. Hem parlat amb Junts per Catalunya, hem demanat també una entrevista amb Junts per Catalunya en aquesta segona hora, i ens han dit exactament el mateix, que com que no tenen la literalitat del text, com que no saben exactament què diuen els decrets, prefereixen no fer declaracions fins a conèixer exactament què és el que diu el decret. Per tant, de moment, Junts per Catalunya no valora, perquè, amb tota la lògica del món, consideren que fins que no puguin llegir el text no poden dir si estan a favor o en contra. Qui ja s'ha mostrat radicalment en contra del fet que vagin per separat en dos decrets diferents és un altre dels socis que també és necessari per votar-los. A més, des de l'esquerra, Podem, Ione Belarra ja deia que, per ells, el fet que vagin en dos decrets i no en un de sol és una enganyifa.
5: Esta vez el divide y vencerás no va a colar. Creo que es evidente que dividir el decreto entre uno que tiene más posibilidades de salir y uno que sí o sí va a caer, que es el que contiene la medida que podría tener un enfoque más estructural frente a las medidas pura y exclusivamente de coyuntura, es evidente que es una trampa.
7: Doncs no sé com ho veieu.
6: Ara escoltant a la senyora Ione Belarra, tu has dit que és un soci, jo crec que Podemos ja fa temps que no és soci del govern, no? Però ella deia, el divide y vencerás no funcionarà, no? Clar, i el tot o res potser tampoc. Perquè jo crec que no... O sigui, hi ha diferents escenaris de cara al divendres. Deia el senyor Pisarello que hi ha temps. Sí, en fi, hi ha temps, però aquesta negociació s'ha fet ràpid, és veritat, per la pressió del carrer. Però no és massa seriós que a aquestes hores un govern hagi aprovat dos decrets, que la gent que l'hagi d'aprovar encara no sapigui que diuen els decrets. Què diuen vol dir, quan deies tu la lletra petita, vol dir que ens podem imaginar que la Moncloa i el Ministeri de Justícia i el d'Habitatge i a no sé quins altres, hi ha uns senyors i senyores juristes intentant redactar i blindar aquests acords polítics que han arribat aquest matí, no? Per tant, escenari 1, s'aproven els dos. Jo ho veig complicat, perquè si ho han separat és perquè saben que el segon, el de la renovació automàtica dels lloguers...
7: A Junts per Catalunya no el sentirem després de l'aprovació dels decrets, però aquest matí Míriam Nogueras ha estat al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, i ella continua dient que per Junts per Catalunya és una línia vermella la renovació indefinida dels lloguers.
6: I el PNB no ho ha dit tan taxativament, però ho ha donat a entendre. Per tant, que opció 1, que s'aprovin els dos, ho veig complicat. Opció 2, que s'aprovi el primer, que és aquest que és més ampli, i que el segon es tombi. I, per tant, que el govern i Sumar i Esquerra Republicana i EH Bildu i no sé qui més, perquè que serien aquests, diguin no s'ha aprovat per culpa de la dreta. I, per tant, això és el que hauríem fet nosaltres si el Parlament fos d'una altra manera. Cosa que és qüestionable, perquè l'anterior legislatura era d'una altra manera i no es va aprovar cap decret. Per tant, en fi, doncs segurament, si no haguessin esperat tant, no tindrien els problemes que tenen. I tercer escenari, que no se n'aprovi cap perquè Podemos consideri que són insuficients els dos, havien d'estar en un i que, per tant, no aproven ni una cosa ni l'altra. També és complicat, és a dir, perquè al final Podemos es pot erigir com a... pot intentar erigir-se com a portaveu de la gent que està a les places. Crec que la gent que està a les places, generacionalment, ja no són els del 15M. Crec que, a més, el 15M doncs, es demanaven moltes coses i es concretava poc, aquí es concreta més, i, per tant, també han de mesurar el seu nivell de pressió. És lògic que avui pressionin i que d'aquí al divendres pressionin, però jo crec que si el...
7: Entre la pressió i el trencament, que suposaria votar en contra, hi ha un pas, que es pot
6: exacte,
7: fer, però
6: es pot fer...
7: s'ha de dormir molt.
6: Exacte, i una última, jo crec que si quan han fet els dos decrets és perquè ja saben que un sortirà i l'altre no.
8: Jo estic molt d'acord amb aquest anàlisi, però a més potser hi afegiré coses menys políticament correctes en el sentit de l'anàlisi, però honestament ho vull compartir, no? A mi em sembla que el posicionament que ha mostrat la diputada d'Esquerra Republicana m'ha semblat molt seriós i molt rigorós en relació a aquestes expressions que ha fet servir, no? D'altura de mires, de saber cedir per trobar un acord, ha fet servir un llenguatge de construcció democràtica, cosa que... és d'agrair, és d'agrair. En canvi, el missatge que ha donat el senyor Pisarello és una mica el que ens tenen acostumats, no? Que és gràcies a nosaltres, gràcies a nosaltres, gràcies als carrers que som nosaltres. Escolta, i com deia la Neus, hi ha hagut molt de temps per fer aquest viratge normatiu. L'emergència habitacional, portem anys amb aquesta emergència habitacional. A mi em fa sospitar molt l'escena de l'altre dia de l'Ada Colau, abans de la Mari Carmen, amb un pelotó antidesnonament després de molts anys de no haver-hi anat, tot i no estar en l'Ajuntament. Em va saltar la xispa de dir ui, comencen eleccions i això no és tan innocent. No dic que no estigui bé, dic que és molt oportunista i ho sento, però des del punt de vista de l'anàlisi polític crec que això no els hi anirà bé, perquè la gent és intel·ligent, la gent veu les coses com es fan, i aquest viratge que ha fet Junts, per exemple, amb els fons voltor, vol dir que s'està buscant aquest comú denominador que fa un temps no es plantejava. El tema dels propietaris, és cert que els altres països tenen aquest contracte indefinit, i jo l'he defensat sempre, però també hem de dir que sempre que el propietari estigui d'acord amb seguir llogant el pis, perquè hi ha propietat privada. Per tant, si el petit propietari ja ha decidit que aquell contracte que acabava...

0: estigui claudicant. Jo insisteixo en el tema dels fons voltor, i avui he llegit una notícia molt de passada que ja hi ha algunes mesures que alguns fons voltor estan prenent, perquè s'està veient que el tema reputacional i el tema de negoci, potser alguna vessant ètica, no sé si encara en queda, però potser sí, els ha fet recapitular amb certes mesures. I jo crec que això és positiu, que s'estigui movent, és positiu el comú denominador, aquest mínim comú denominador, i per això calia fraccionar.
1: Una cosa, quan dius que el Junts s'ha mogut amb els fons voltor, és evident. També s'ha mogut el PSOE, perquè hi ha una cosa en la que té raó Sumar. Ells ho van plantejar i el PSOE no va deixar ni que es tramités.
0: Sí,
1: es va abstenir, sí. I la proposta no, és que no es va votar perquè ni es va debatre. Vull dir que s'ha mogut,
0: manera...
1: mogut Junts i s'ha mogut el PSOE.
2: Però per començar, falta definir què és un fons voltor, perquè no se sap.
0: Mm.
2: I segons he llegit, seran aquells empreses que comprin un edifici o una casa per sota del preu taxat o estimat, i per tant per especular, diguem, pujant el preu després. Per tant, això tampoc queda molt clar què és un fons voltor. Segurament hi ha grans fons d'inversió que compren pisos i no són fons voltor amb aquesta definició estricta. Després, estic molt d'acord amb el que heu dit, però hi ha un tema de fons que és constant, que és les eleccions que hi ha l'any que ve,
0: sí.
2: Generals i municipals. De fet, el que ha dit Gerardo Pisarello, candidat dels Comuns a l'Ajuntament de Barcelona, quan entrevistava l'Òscar, pensava, com és que no parla de Barcelona? I efectivament, ha parlat del senyor Collboni i de Barcelona. Per què? Perquè està en campanya. I quan la Neus diu que és poc probable, però pot passar, que Podem tombi els dos decrets, a mi no em sembla tan descabellat. Per una raó.
1: No, jo dic que és un dels escenaris.
2: Per una raó, els que estan acampats, i últimament la senyora Arcarazo, el que estan dient és posar el foc contra el PSOE, constantment. O sigui, no és ja contra la dreta, els especuladors, els fons voltors, que també és contra aquest govern que no fa la feina, i de fet la vaga general que estan especulant de fer, evidentment va contra el govern. Per tant, en una posició d'eleccions de l'any que ve, tal com està Podem, que és un partit molt petit que ha de jugar molt fort per sortir, agafar aquesta carta i tombar els dos decrets dient que això no resol el problema i que el PSOE està cedint davant de X, li pot servir. Hi haurà gent que s'emprenyarà, moltíssima gent, però a nivell electoral, que és el que estan pensant tots, per cert, quan dieu que Junts ha fet un canvi, que és veritat que l'ha fet, evidentment també pensa les eleccions, el PSOE també pensa les eleccions, tothom pensa les eleccions, i la dreta que calla també pensa en les eleccions.
1: No, és millor, perquè Feijó, abans de saber que hi havia dos decrets i abans de saber més o menys el que d'ell, ja ha dit que s'hi oposarien.
2: Exacte.
3: Directament.
0: Sí, però a més...
3: Espera, perquè hem sentit les reaccions polítiques d'alguns partits polítics, esteu parlant també sobre quines són les posicions polítics, però al final també hi ha altra gent que no és d'un partit polític directament i que també està molt implicada en les protestes. Per exemple, el sindicat de Llogateres. Un dels seus portaveus és l'Enric Aragonès. Enric, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Amb el fet que hi hagi dos decrets, amb aquests dos decrets que s'han aprovat avui, tot i que esteu com nosaltres i com els partits polítics que no tenim encara el redactat dels decrets, us sembla una bona solució? Esteu decebuts? Com ho valoreu, el que ha passat avui a Moncloa?
4: Bueno, el que hem vist, i ara ho estava comentant alguns dels tertulians que hi havia, és que el govern i els partits, i diversos partits, i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra. Per tant, això és evident, no només... O sigui, no, el desnonament de la Mari Carmen ha sigut un detonant, però aquí el que s'ha expressat és un cansament... acumulat durant molt de temps, de molta gent patint quan se li acaba el contracte de lloguer, veient com els veïns marxen i es converteixen els pisos en co-livings, havent d'assumir abusos per por de fer enfadar l'amo del pis i que no te'l renovi, i per tant ha sigut això el que els ha passat per sobre. Aleshores, moltes de les mesures que plantejàvem estan en aquests dos decrets que s'han aprovat avui, a falta de veure també, com dèieu, la lletra petita, perquè hem vist tantes vegades com són aquestes escletxes les que després el lobby immobiliari aprofita per anar en contra del que persegueix la llei, que ho hem de veure molt. De fet, us dic més, bona part d'aquestes mesures que nosaltres portem reclamant de fa temps, que vam registrar en una llei ja el juliol del 2024, era per tapar els forats que havia deixat expressament el PSOE en la llei d'habitatge anterior i per on se n'està colant tantíssims rendistes, no? Com els lloguers a temporada i d'habitacions, entre d'altres. Per tant, totes aquestes mesures s'han d'aprovar. S'ha d'aprovar les congelacions durant el contracte, les pròrrogues, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la suspensió dels desnonaments i també la renovació automàtica de contracte. Perquè això

0: és que és de mínims. És a dir, això és donar resposta als forats que el PSOE havia deixat expressament a la legislació fins ara i recuperar aquestes eines de protecció social de mínims que havíem tingut durant un temps. Però anem molt més enllà, evidentment. No ens podem conformar amb congelar uns preus que estan infladíssims, calen mesures contra l'especulació i cal, que és molt important dir-ho, un parc d'habitatge públic com Déu mana, amb un model que de veritat protegeixi la gent i amb unes xifres que ens puguem prendre seriosament.
1: Temeu que els contractes indefinits, la renovació indefinida dels contractes, que era una de les peticions que teníeu i que, per exemple, Sumar també defensava, que hagi estat en un segon decret i per separat, és preparar el terreny perquè no s'aprovi i que decaigui? Temeu que aquesta mesura decaigui divendres al Congrés?
0: Bueno, és fàcil de pensar que el PSOE ha volgut fer això perquè ha intentat negociar amb molts partits alhora. Nosaltres defensem aquesta mesura com totes les altres i ho hem estat dient durant tot aquest temps, sobretot per una cosa, que els desnonaments arriben un dia en què ve la policia, la comitiva judicial a la porta, però els desnonaments comencen quan s'acaba un contracte de lloguer i l'amo del pis, sense haver-te de donar cap explicació, et diu que te'n vagis al carrer, segurament perquè li llogarà un altre, a vegades fins i tot colant-li una pujada de preu que serà il·legal o tirant amb un lloguer de temporada o el que sigui. La majoria de desnonaments en aquest país s'estan produint per això, per contractes que s'acaben i rendistes que decideixen fer fora la gent de no són per impagament la enorme majoria dels desnonaments com a vegades es vol fer creure o es vol fer semblar. Per tant, creiem que és important que a l'hora que es prenen mesures per quan arriba el dia del desnonament, també es prenguin mesures per estalviar aquest patiment i aquesta inestabilitat als llogaters. També us diré una cosa, és a dir, fins i tot la gent que no acaba marxant de casa, que no l'acaben fent fora de casa, el nus a l'estómac que se't fa, i això qualsevol llogater ho sap, quan se t'acosta la finalització del contracte i saps que rebràs una trucada o un correu de la immobiliària, aquest nus a l'estómac fa que acabis acceptant moltes vegades condicions que saps que són abusives. És a dir, quanta gent no ha acabat arreglant una caldera sabent que l'hauria d'arreglar l'amo del pis, pensant que si es queixa gaire, quan se li acabi el contracte no li renovaran. O quanta gent ha hagut d'acceptar condicions en un contracte nou perquè si no acceptava aquelles condicions que saps que són abusives i que no t'haurien de colar, però que si no les acceptes és que no et faran un contracte nou. És per això també que cal la renovació automàtica de contractes.
1: I l'última, plantegeu mobilitzacions d'ara a divendres quan s'han de votar els decrets? Espereu a veure què passa divendres al Congrés dels Diputats o quin és el futur immediat, diguem-ne, de les mobilitzacions i les protestes?
0: No, sens dubte, les mobilitzacions seguiran. Aquests decrets s'han de veure convalidats divendres i fins i tot si es convaliden tots dos divendres, això no s'acaba aquí. No va començar la setmana passada i no s'acaba aquí. Ho hem dit, hi ha mesures que van molt més enllà i cal, sobretot, que aquesta indignació que s'ha expressat també es converteixi en organització. És a dir, hem vist com la Mari Carmen no és només una senyora gran a qui van desnonar amb 87 anys, és una sindicalista que portava 7 anys lluitant per poder portar el seu conflicte fins al final i que fins i tot si la feien fora de casa això fos visible i servís tot justament perquè tanta gent hagi pogut expressar aquesta indignació. Per tant, si tothom aquí intenten fer fora de casa, si tothom aquí li intenten pujar una colada de colar una pujada de preu, tothom aquí li intenten colar condicions abusives, ve el sindicat i resisteix davant d'aquests abusos, això es farà molt més gran i és el que ens toca fer les properes setmanes i els propers mesos i insistim a posar a l'horitzó l'eina que ha tingut la gent treballadora sempre per lluitar pels seus drets, que és la vaga general. Ara mateix, i els sindicats laborals també ho estan dient, de poc serveix una conquesta salarial d'una actualització de salaris, d'una pujada de sous, el que sigui, si després la meitat del sou te l'has de gastar en lloguer. Per tant, el principal factor de desigualtat ara mateix i un dels principals drets de la gent treballadora en aquest país és el dret a l'habitatge i és el que s'està trepitjant i per això parlem de vaga general.
1: És Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Tinc publicitat pendent, acomiado la Paula Brujats, que la tinc encara a Madrid. Paula, volies dir alguna cosa més?
2: Sí, volia afegir una cosa sobre el context que ara parlava l'Enric, però també el que dèieu vosaltres abans, que també és curiós avui aquesta rapidesa de la Moncloa per votar els decrets al Congrés dels Diputats. Penseu que això no és habitual, hi ha 30 dies per fer-ho, no? I com davant d'aquesta pressió de l'acampada Porta del Sol, de les protestes del Sindicat de Llogaters a Catalunya, forcen aquest debat divendres, aquesta votació, l'objectiu del PSOE, doncs, dir que ho han intentat, passi el que passi, i el de sumar, doncs, dir que ells han forçat que s'incloessin mesures més ambicioses i que si cauen, doncs, assenyalar com a culpables els partits que ho tomen.
1: Doncs així és com han anat les coses avui a Madrid. Paula, gràcies, bona tarda.
2: A vosaltres, una abraçada.
1: Fem una pausa per la publicitat i ens saludem amb el Francesc Garriga.
3: Catalunya migdia.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
4: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
8: De veritat, Mallorca era platja, tio.
7: Torna la Travessa Tres Cares. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
9: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
10: Vaig al límit amb tu.
7: Aquí la fama no serveix de res.
11: La Travessa, Expedició Tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
12: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
14: Esto promete, Manu.
13: Claro, creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele. Va. El pago. 24 horas.
14: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión Plus.
15: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
16: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
17: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
18: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
15: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
19: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: Catalunya migdia.
15: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
20: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
15: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
20: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
15: La transmissió de la Germà.
1: Queden 3 minuts per arribar a les 4. Som amb la Gemma Calvet, la Neus Tomàs i el Jaume Clotet. No sé com ho veieu tot plegat.
21: El Jaume és, creu que igual no surt res, no, de tot això. Jo no ho sé.
22: Pel que estan dient des de Podem, i basant-me en el que penso, que és tothom es mou per interès electoral, a Podem, que s'adreça a un públic molt petit però molt polititzat, que és capaç d'entendre per què són capaços de votar que no, no em sembla un disbarat ara mateix.
21: Sí, jo crec que és arriscat també per ells, molt. Perquè clar, ja s'han anat amb aquesta estratègia de confrontació permanent, tot i que moltes coses tenen raó, s'han anat empetitint cada cop més. És veritat que aquell pastís entre Sumar i Podemos, i aquí també, i Pessiga Esquerra, no, amb aquell, doncs s'ha anat fent tan petit que no sé si això, ells ho viuen com un revulsiu, com poder aconseguir... Clar. Que aquell votant que podia estar temptat d'anar-se'n al PSOE com a vot útil, doncs no ho faci. I això també explica perquè el Sánchez s'ha mogut, no? Però també em semblaria molt irresponsable per part de tots que després de les corredisses d'aquesta setmana no aprovin res.
22: Però si ho validen, en què es diferencien? De sumar, ja no del PSOE, de sumar.
1: Doncs aquesta és la pregunta que deixa en l'aire el Jaume Clotet abans de saludar el Francesc Garriga, perquè queda una mica més d'un minut per arribar a les 4. Garriga, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Com estàs?
0: Molt bé, il·lusionat.
1: Perfecte. Ah, molt bé.
0: Perquè avui tinc doble cafeter.
1: Molt bé.
0: Un d'habitual i un de no habitual.
1: Des d'aquí, amb el tiro de càmera que tinc, només en veig un.
0: L'habitual o el no habitual?
1: Veig l'habitual.
0: L'habitual. Doncs el no habitual direu, ah, ostres, perquè el tothom el coneix.
1: Ah.
0: Fa molt català. No diguis qui és, ara crec que el veuràs.
1: Ah, ja l'he vist, ja l'he vist. Home, ja està, home. Quina... A més, es coneixen molt, tots dos, no? Sí. Clar, home.
0: Avui tenim Catalunya
1: La química la tens garantida aquí, Garriga.
0: Sí, és molt català, això. Avui.
1: Si tu te'n vas, ells dos poden fer el programa sense cap problema.
0: Doncs no em donis idees, eh? No, ara ja el tenim preparat, ara el faig.
5: M'has fotut gràcia, això que dius. És molt català, això, avui.
0: És molt català, això d'avui. Sí, molt, molt.
5: No, no, fantàstic, és veritat, és molt català, cert.
1: Molt bé, doncs escolta'm, ho deixem així, ara la gent està pendent de veure qui és el segon cafeter.
0: Quina intriga.
1: Perquè aquesta veu ja l'han reconegut, és la de l'Eloi Vila, i falta el segon, a veure què.
0: Qui serà el segon, que imagini.
22: No havíem quedat que això es donava pas al sistema de la Neus Tomàs, era,
1: És veritat, és veritat, que jo anava així, Garriga.
21: Excepcional.
1: No, escolta'm.
21: Que per sort nosaltres no tenim càmeres, moltes gràcies,
1: Per sort, exacte. Doncs escolta'm, de seguida el Francesc Garriga amb els seus dos cafeters, un de sorpresa, i el 3 que t'info avui, el debat de política general amb el discurs del president Salvador Illa, que comença de seguida. Nosaltres tornem demà a les 2. Adéu, adéu.
0: Convidat. Persona a qui hom demana que assisteixi a un acte, una celebració, una reunió, un àpat, generalment per compartir-hi una activitat o moment. També la persona que assisteix a un programa de ràdio o televisió perquè l'entrevistin. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Judit Pastor, bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda.
1: Marta Montaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: És molt català o no avui el programa?
2: Molt. Jo crec que la nostra audiència avui estarà encantadíssima.
1: Eloi Vila, com estàs?
3: Molt bé.
1: Per tu, o sigui, quan hi ets tu també és molt català, eh? Vull dir que no...
3: Sí, però ja sé per on vas, ja sé per on aneu. Ja sé per on aneu.
1: Sumat. Albert Dom, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Escolta, benvingut a la tarda. Ens fa molta il·lusió que siguis aquí.
4: I a mi, com estàs? Gràcies, molt bé. Molt bé, molt bé. Això de molt català, què vol dir? Molt català, m'agrada
1: així. La gent ja ho sap, la gent ja ho sap.
2: És a dir,
1: ja ho entenc.
2: Per mi és Catalunya.
5: Catalunya.
2: Que és diferent.
5: És casa, és casa.
2: Exacte.
5: O sigui, sou dues persones que...
1: Són casa.
5: És que no sé si sigui millor.
2: La una llar de foc.
4: Molt aplicat a català.
1: Mai acaba bé, no?
4: M'agrada gens. Català i punt, no?
3: Sí, de fet, molt relacionat amb catalans. Mai hi ha molt de res, no?
4: Home, no.
1: Avui tenim molt de tot. Hi ha moltes cases a Catalunya que miren al cel i diuen, tia, aquella alerta d'ahir la nit, perquè ja fa sol, però és veritat que ha anat plovent molt, hi ha hagut moltes incidències i arrenquem pendents de una mica de què ha passat al llarg del dia. Us ha afectat la pluja avui, Albert i Eloi?
3: A mi m'ha enganxat un patac d'aigua quan arribava a la feina, però dels grossos,
1: dels bons, eh?
3: Dels bons, sí.
1: Hi ha hagut moments
3: quan
1: que
3: arribava Sant Joan d'Espí,
1: el cel sencer, eh?
3: Cap als vols de quarts d'11 del matí,
1: m'hi
3: ha fotut fort, sí.
4: Sí, jo m'ha enganxat tornant a casa, diguem, a mig matí després d'una reunió i m'he pogut refugiar ràpid, diguem,
1: tenim
4: arribar a casa.
1: Tenim una companya, no diré quina, que ha hagut de fer feina avui sense pantalons.
5: No, semblava que anés en pijama.
1: Una samarreta llarga.
2: M'he perdut.
1: Una samarreta molt llarga, que per tant no
5: es veia res.
1: No es veia res, però anava sense pantalons.
2: Comença per M.
1: Sí. És correcte, comença per M.
3: Doncs jo he vist arribar tot l'equip de la Selva, que els ha enganxat en aquell moment, i no han tingut temps de refugiar-s'hi, i anaven tots negadíssims.
1: Home, però són de la Selva, ja estan acostumats a les pluges de la Selva. Bé, tempestes que han deixat registres de 100 litres per metre quadrat. Mira, això és el sol de l'aigua. Això és la Riera de Gavà, un dels punts on ha plogut més, Judit.
5: Sí, amb imatges que feien esfereir, perquè els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó, que eren dins d'un cotxe, i han acabat arrossegades per l'aigua de la Riera. Per sort, els bombers les han pogut rescatar. Aquesta ha estat una de les sortides de més risc dels serveis d'emergència, que de moment han rebut més de 1.200 trucades per aquest episodi d'aiguats. La Noia, el Penedès i el Baix Llobregat són les comarques on aquests xàfecs han fet més mal amb inundacions de carrers i de baixos.
1: Protecció Civil avisa que el perill no s'ha acabat, que hem d'estar pendents, pot haver-hi aigua, ventades, fins i tot tornados, que poden fer mal. Per tant, prudència, vaja, això dels tornados. A veure, li pregunto a la Gemma Puig. Gemma Puig, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Tornados?
6: No, això és perquè quan es fan aquests avisos de temps violent, si t'hi fixes sempre, hi ha tota la possibilitat de tot això, diguéssim,
1: ja,
6: de pluja, calamar-se, tornades, és a dir, hi pot haver algun d'aquests fenòmens violents. No vol dir que cada cop que hi hagi un avís de temps violent hi hagi tots aquests fenòmens.
1: Però per exemple, a Catalunya hi ha tornados?
6: Hi ha mànegues dins el mar, sí. I tornados també algun cop, sí. Sí, sí, bueno, no n'hi ha hagut avui.
1: No, no,
6: sí.
1: ja, no, ho imagino sempre com una cosa molt de pel·lícula i que només passa als Estats Units, a llocs que
6: no, complicats. No, també n'hi ha. I llavors, quan aquest avís és de temps violent, doncs s'engloba tot. Això no vol dir que en cada episodi de temps violent hi hagi calamar-se, pedra, vent, tornados. No passa sempre tot, però sí que és el que es categoritza com un fenomen de temps violent, un episodi de temps violent.
1: Bé, doncs, on hem d'estar pendents? On hem d'estar preocupats ara?
6: Ara, sobretot, els ruixats més intensos se situen cap a les comarques de Girona, entre la Selva, el Gironès, l'Alt Empordà. També n'hi ha davant del mar del Maresme que aniran desplaçant-se cap a aquest sector del nord-est. I després n'hi ha de més puntuals, però fins i tot amb algun cor vermell, és a dir, que descàrrega amb intensitat, cap al Montsià, també cap a l'Urgell, cap a Ponent, és a dir, molt més irregulars, no tenen res a veure amb el que hem tingut.
1: Ui, mira, una gota ens haurà espatllat la connexió, però la Gemma Puig, bé, en tot cas, ara la recuperarem. Mentrestant, en paral·lel a això, els cotxes han tingut una afectació molt bèstia, sobretot a la Ronda de Dalt de Barcelona, una inundació que feia bastant d'impressió, s'ha tallat durant més de dues hores a l'altura de la Vall d'Hebron. Marius García, bona tarda.
7: Hola.
1: Ja es pot circular amb normalitat?
7: No, la Ronda de Dalt continua tallada. S'ha inundat el túnel del Caçador, que és aquesta zona de la Ronda d'Alon, la velocitat està limitada a 60 km per hora, que ja veieu quan passeu que fa una mica de més fondo, doncs aquí hi ha hagut aquesta inundació de tot el túnel. S'ha pogut reobrir aquest migdia en direcció Besòs, però en canvi els que entren des de les autopistes del Vallès, doncs, o des de la B20, des de la Pota Nord, des de Santa Coloma, des de Badalona, doncs la troben tallada encara entre Roquetes i la Guineueta. Ara s'ha reduït el tram en direcció Llobregat i per tant estan desviant pel lateral. Aquí hi ha força cua a la mateixa ronda de dalt des del Nus de la Trinitat i clar, afecta per darrere tant la Pota Nord, on estan aturats des de pràcticament des de Badalona, com també les autopistes del Vallès. De tota manera, on hi ha més cua, més uns 13 quilòmetres ja, és a l'AP7, i és que a l'altura de Cerdanyola, a Vallaterra, encara hi ha un sol carril obert a la circulació en aquesta autopista. Aquí n'hi ha 3-4, doncs només n'hi ha un d'obert perquè es manté inundada la calçada. I per això hi ha 13 quilòmetres de cua, des de Parets i fins a Vallaterra, en direcció Barcelona-Tarragona. Recomanem com a alternatives doncs, la C33 a l'altura de Parets o la C17, que també s'agafa en aquesta zona. Tingueu en compte que a la C17 també hi ha complicacions a l'altura de Montcada per un accident, però és una retenció d'un parell de quilòmetres. Més afectacions a Lleida, tallada a la carretera LL11 en direcció Barcelona. Aquí també s'ha inundat la via. També tallada a Barcelona la carretera d'Horta-Cerdanyola, que és la B-14-15, tallada al llarg de 9 quilòmetres per esllavissades. I també hi ha moltes afectacions al transport públic. A Ferrocarrils de la Generalitat hi ha hagut força afectacions a les línies del Vallès, les de Sabadell-Terrassa. Hem vist unes imatges, segur que també les heu vist, de l'estació de Mirasol completament inundada. Arribava l'aigua gairebé pel genolls. Aquí s'estava restablint progressivament la normalitat i a la línia Barcelona-Igualada es fa servir per carretera entre Piera i Sant Esteve Sarrovires perquè aquest tram es troba tallat. A Rodalies també moltes limitacions de velocitat. La línia R7 es troba interrompuda a Cerdanyola, que és un dels punts, Cerdanyola-Sant Cugat, on ha caigut més aigua a la zona del Vallès Occidental. I al metro de Barcelona també hi ha diversos trams que no circulen. L3 de Paral·lel a Vall d'Hebron, L4 entre Verdaguer i Trinitat Nova, L5 de Collblanc a Diagonal, L9 sud a Mas Blau i a Parc Nou. I la línia L11 no circula entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs.
1: Tot això és per la pluja, eh?
7: Sí, sí, tot això és perquè s'han inundat bàsicament les estacions o perquè hi ha unes goteres que no són goteres, sinó que són autèntiques fonts i per això hi ha tots aquests talls. També hi ha hagut molts talls de vestíbul, no es pot entrar per aquest vestíbul, no es pot circular per aquest altre. O sigui, hem dit trams en què no circula el metro, però els usuaris es poden trobar molta altra casuística ja més petita.
1: Que bé.
7: Sí, el tram Besòs. M'he deixat el tram Besòs, que no funciona.
1: Ah, sí, el tram Besòs també. Sí, el tram Besòs ja va per dintre el riu, no?
5: Ens queda res.
7: Sí, clar.
1: Hi ha algun servei que funcioni 100% avui, Marilu?
7: Doncs de transport públic, que coneguem, no. O sigui, hi ha hagut afectacions
1: a tots els
7: principals transports públics.
3: Perdoneu, és la informació del trànsit més llarga que s'ha fet mai?
1: D'aquesta temporada, segur.
7: Home, alguna vegada, quan hi ha hagut unes grans nevades, per exemple...
1: Ja, però és que ha plogut avui, eh?
7: Hem tingut unes 50 tranquil·lament i 70 vies afectades.
1: A veure, Gemma
7: Puig... Aquí el que passa és que és molt cridaner perquè afecta Barcelona i voltants.
1: Gemma, ha plogut tant com perquè això sigui normal?
6: Ha plogut força i ha plogut amb molta intensitat. I llavors el que fa és que no és un registre, són registres els més alts d'on s'han superat els 100 litres, però hi ha hagut molts llocs, sobretot a les zones de Barcelona i zones pròximes, Vallès, doncs que han tingut aquesta intensitat. Per exemple, a Barcelona, a la zona de l'Observatori Fabra, a la zona universitària, doncs han caigut aquests 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Cugat, 39, això és pluja torrencial. A Viladecans, 43 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant,
1: És a dir, això, en qualsevol moment, amb aquestes pluges,
6: exacte,
1: hauria passat el mateix. I a
6: sí,
1: qualsevol ciutat.
6: Bueno, no sé, clar, depèn de la infraestructura, però sí que és veritat que és una pluja molt intensa en molt poca estona i, per tant, costa, és a dir, aquests mateixos litros amb tot un dia, doncs no haurien tingut les mateixes afectacions.
1: D'acord, i per acabar, Gemma, ja dèiem on hem d'estar atents, és a dir, això es tornarà a repetir, aquestes pluges tan intenses, o a partir d'allà va a la baixa tot això?
6: Ara va a la baixa, no a tot arreu encara, eh? Encara mantenim els ruixats del nord-est, de la Selva, el Gironès, l'Albaix Empordà, algun punt del Maresme, i alguns regulars, però molt més puntuals, també cap a comarques interiors de Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. De moment, aquesta tarda hem d'estar més pendents encara de les comarques gironines. No amb tanta intensitat com el que hem tingut durant el matí i migdia al sector del litoral i prelitoral central, però encara hi pot haver algun ruixat intens.
1: Doncs, Gemma Puig, gràcies.
6: Bona tarda.
1: Mariluz, si tenim algun servei al 100% funcionant, ens avises.
7: Molt bé. Doncs serà difícil, però ho buscaré.
1: Doncs vinga, estem pendents del 100%.
7: Vinga. Fins ara.
1: I parlant de... No faré el link. Estem pendents del Parlament de Catalunya, que no crec que tinguin goteres.
4: Això funciona.
1: De moment sí. Està en marxa, mira, era això. El que sí que funciona avui és el Parlament de Catalunya, en plena normalitat, perquè ha arrencat el debat de política general. Amb el discurs ara mateix del president Salvador Illa, ho està seguint el Raül Flores, el nostre company des del Parlament. Raül, bona tarda.
8: Albert Prat.
1: Ah, Albert Prat.
8: Francesc, Albert, què tal? Bona tarda.
1: Molt bé. Escolta'm, estem ja amb el president en marxa, eh?
8: Sí, fa 10 minuts que ha començat i, de fet, ha començat agraint la prudència de tota la ciutadania pel comportament que han tingut, almenys en les hores més crítiques d'aquest temporal de pluja. Una intervenció del president que ens diuen que durarà al voltant d'una hora i mitja, en un discurs més o menys durarà el mateix que l'any passat. Molts fragments, de fet, ens diuen que els porten escrit a mà perquè l'ha hagut d'adaptar molt pendent del que està passant a Madrid, perquè, bé, el debat de política general podríem dir que és dels dies grans al Parlament, però ni molt menys es respira ambient, doncs, d'un dia gran aquí al Parlament, que clarament aquest debat de política general, que al cap i a la fi serveix per marcar l'orientació política del govern, doncs ha quedat completament eclipsat per tot el que està passant a Madrid.
1: Aquest és el president de la Generalitat en directe.
9: El nostre model de vida i de convivència. En depèn continuar sent una Catalunya fraternal i regida pels valors humans. En depèn continuar sent una Catalunya que situa la igualtat real.
1: Fresca't info, podeu seguir de forma íntegra. Albert Prat, si hi ha alguna gran novetat, línies obertes.
8: Perfecte, fins ara.
1: I ara sé que esteu molt preocupats, Albert, Eloi, Marta, Judit, perquè aquest migdia hi ha hagut un ensurt important i l'hem de resoldre. El Barça ara mateix pendent de Rafinha.
2: No m'ho diguis. Un altre cop.
1: No ha pogut acabar el partit amistós, molt convenientment disputat contra Austràlia.
4: Que ja hi van jugar fa 3 dies. O sigui, és el segon partit que juguen amistós Brasil-Austràlia.
3: Té molt sentit. I Ancelotti torna a fer jugar Rafinha i hagués jugat 90 minuts, no?
1: I Rafinha no ha acabat el partit. Està lesionat, Rafinha? Doctora Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: L'ambient en aquest estudi es pot tallar amb un paper, ara mateix.
10: No m'estranya, i al Barça també hi ha gent que està així ara mateix.
1: Home, algú se li haurà ennuegat el dinar.
10: Home, estem parlant de Rafinha, el jugador més important d'aquest inici de temporada del Barça, i que, com estaves dient, avui ha tornat a sortir a titular, però al descans ell ha demanat el canvi perquè ha notat unes molèsties a la cuixa dreta, que és la mateixa on ha patit les dues últimes lesions. La mateixa zona.
1: Hem d'enviar un és alert a la població per avisar d'aquesta alarma?
10: Bé, jo ja he vist un puix,
1: Ah, l'hem fet?
10: Sí, jo he vist un puix. Una mica és alert, ja l'heu fet.
1: Ah, sí, hem fet un és alert nosaltres. Sí. Alarma Rafinha. Sí, home, una mica de jugar.
2: Una mica que no tenen so, els puixos de Catalunya Ràdio.
1: Quan aprenguem a posar so els puixos de Catalunya Ràdio, tremoleu. Estem buscant el politó adient.
2: El farà Manu Guix, potser.
1: Ah, mira.
2: Podria ser pam, pam, pam, pam. Com va fer la sintonia de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: T'imagines que tu no és pom, pom, pom, pom.
11: Brutal.
1: I el puix de la tarda. Estaria bé, això. A veure, Laia Tudel, respon-nos amb un sí o amb un no. Perilla Rafinha pel proper partit de Lliga del Barça d'aquí 10 dies?
10: És que no puc respondre un sí o un no.
2: Ai, no.
1: Està lesionat Rafinha?
10: És que les últimes comunicacions oficials parlen de molèsties.
1: Teníem preparada una música alegre, el Tudel. Havíem quedat que la cosa
10: anava bé. A veure,
1: deixa
10: que us expliqui. A veure, el tema és... No, el tema és...
1: Música, el guió diu, música felicitat quan contesti la Tudel.
3: Clar, és que m'esteu quedant molt nerviós.
2: Però això no es juga, eh? Sí.
10: A veure, no, anem a explicar-ho bé. El tema, clar, és que ara mateix hi ha molt poca informació al voltant de Rafinha. I això també us he de dir que és estrany perquè fa 3 hores que l'han substituït. L'únic comunicat oficial que hi ha hagut i que ha fet la Federació Brasilera de Futbol és per informar d'això. L'han substituït per unes molèsties.
1: Molt bé, això ja ho sabíem, sí.
10: Ja està. A partir d'aquí, ningú més s'ha pronunciat. Ha fet Ancelotti, el seleccionador brasiler. Roda de premsa i no s'ha mogut d'aquí, d'aquest comunicat. No ha dit
3: molèstia, té una molèstia.
10: Sí, però no, és que cap pista més. Ni ha tranquil·litzat, ni ha enviat un S-alert, tampoc. No ha fet res. I el Barça està esperant. El Barça, encara el que diu és que no han fet proves a Rafinha, que no té cap input de la selecció brasilera, i llavors no sap res més, de moment, de l'estat de salut, o físic, vaja, en aquest cas, no, no. De salut de Rafinha.
1: Doncs guardem la música de felicitat, perquè no hi ha de pensar que ens desmentiries les preocupacions.
10: Espera't, espera't. Però sí que nosaltres tenim informació de l'entorn del jugador.
1: Ara! Que et guardes lo bo pel final.
10: I ara, mira, acabo de rebre un altre missatge del jugador
1: que, diu?
10: Que he preguntat directament, podem tranquil·litzar la gent de Barcelona?
1: Espera, que t'ho pregunto tu. Laia Tudel, ara mateix podem Barcelona, tranquil·litzar Catalunya. Els aficionats del Barça?
10: I la resposta que hem rebut és sí.
1: Podem tranquil·litzar els aficionats del Barça?
10: Déu meu!
1: Que ben jugat, això, eh? Estàs tranquil, Eloi?
3: Ah, no.
1: Albert?
3: No, sento molèsties i no.
1: Tu també sents molèsties, no? Sento
3: que té molèsties i ja...
1: I se't fan teves.
3: No, i més que tranquil·litat m'indigna encara més, perquè jo les aturades de seleccions, sóc un anti-aturades de seleccions, i més en aquest moment de la competició, no, que cada any és el mateix, quan arrenca la Lliga, al cap de 4 o 5 jornades, pum, aturada per seleccions, i a més aquesta aturada tan llarga, que és un desastre, i molèsties amb Rafinha, només que hagi de parar un dia, o sigui, només que aturis aquest estat de gràcia que té, malament.
1: Que és el ritme.
4: Home, però esperem que sigui per bé. O sigui, Mbappé també es va esborrar i vam dir, mira, que bé, ara descansarà 10 dies, no jugarà més amb la seva selecció.
10: Clar.
4: Doncs
1: podria passar això, que s'estalvia el partit aquell amb la Índia.
4: Em sembla que li quedava un partit més,
10: a,
4: no?
10: A l'Índia.
1: A l'Índia, sempre llocs convenients, sí.
4: Doncs jo crec que, diguem, hem de veure la part bona i potser s'estalvia el partit, el viatge, i té més dies per estar aquí i recuperar-se.
3: Jo, més de no tenir esperança que hagi fet les coses bé, tu que plantegis, hòstia, Rafinha ho ha fet bé, no? Des de mirada de club, Rafinha ho ha fet bé, el que m'ha provocat és això, és aquesta indignació sí. De que, clar, quan hi ha aquesta aturada m'emprenya molt cada any i...
4: A més, pot ser que l'últim, Laia, l'últim que hagi fet sigui marcar un gol de penal abans de les molèsties,
10: abans de
4: i això sí que m'ha donat mal rotllo, perquè l'última lesió de Lamin, te'n recordes, va ser després de xutar un penal.
10: Sí.
4: I Mbappé, del Barça.
3: Mbappé també va ser...
1: Quan es va esborrar també venia de
3: picar un penal.
1: Bé, escolta'm, que no hem de patir.
10: I bé, sí. a veure, és el missatge que hem rebut davant del jugador, és important, però ens falta confirmació de proves mèdiques i del Barça.
4: Doncs falta veure la cuixa. Quan puguem veure la cuixa, jutjarem.
1: Doncs, total, quan vegis la cuixa, també. Quan la tinguem al 100% examinada, entrem de nou a la tarda.
10: Molt bé.
1: Gràcies, Laia.
10: Adéu-siau.
11: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
13: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
14: Farem un espectacle que ens hem inventat.
15: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
16: Serà molt xulo!
15: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
14: Sí.
15: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
17: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
18: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
19: Segur que no n'hi ha per tant.
20: Amb la
19: les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Des de quan sou amics amb l'Eloi, Albert?
4: Doncs deu fer 20 anys llargs.
3: Sí,
4: però llargs.
3: 2004.
1: Si us coneixeu, sí, de treballar.
4: Ens coneixem a través de la Cristina Puig. Sí. La Cristina Puig havia estudiat amb l'Eloi. Sí. La Cristina treballava amb mi els matins de RAC1. I després una temporada feu l'estiu, no?
3: Sí.
4: Amb la Cris, i tu t'incorpores a l'equip. Sí. I després ja quan anem a fer el club a les tardes a TV3, després ja comencem a treballar junts i és impossible estar a prop d'aquest home i no ser amic seu.
3: Absolutament, i el mateix em passa a mi. De fet, havíem coincidit anteriorment, abans de començar a treballar plegats, amb algunes trobades allò d'amics comuns, no? El cas de la Cris, ja ens, sí, coneixem, i llavors jo me'n recordo perfectament quan arrenca el club a TV3 i l'Albert em diu, hòstia, et faria il·lusió venir i m'agradaria que t'incorporessis a l'equip.
1: El club de TV3.
3: Hòstia.
1: Quant temps feia que no sentíeu aquesta música?
4: Doncs mira, es va acabar el 2009, 17 de juliol de 2009.
5: Uau, fill de gallina.
1: Puja. De qui era aquesta sintonia, us en recordeu?
4: Hòstia, no ho sé.
1: Marc Parrot.
4: Era el Marc Parrot, sí. Mira,
3: és veritat. És veritat. I ara que deia això del 17 de juliol, que vam acabar el club
4: al Palau
3: de la Música, us he de dir que cada 17 de juliol fem un recordatori, sí, arriba un missatge, l'Albert que se'n recorda de tot, de les dates, absolutament,
4: sí, ja
3: de tot.
4: Ara, sí. No, jo li envio un missatge que simplement dic, és 17 de juliol.
3: És 17 de juliol, sí, sí.
1: I el 17 de juliol va passar això.
21: Eloi, la proposta que ens deies abans, que era, diu, si un dia no teniu ganes de dormir a casa, us porto dues opcions.
1: No, però opcions, ara tirem el tall bo, era aquest.
22: Barcelona, però molt probablement...
5: Ara.
22: Que juliol
5: i el pal és ple de sang.
1: Què és això?
3: És que vam preparar una cançó...
4: Aquesta és la veu de l'Eloi, primer de tot, diguem-ho.
1: Sí, això és l'Eloi Vila.
5: Escolteu
4: un moment, l'Eloi Vila.
1: No.
5: És brutal.

0: poder ja n'hi ha prou, no?
1: No, m'està agradant molt.
2: No, és que a sobre canta bé.
3: No,
0: però va ser molt bo, per això vam preparar una cançó.
2: És una versió
0: Això ja som tots, eh?
1: Sí, aquí ja es veu que hi ha alguna veu que... Sí. 17 de juliol de 2009.
2: Sí, no, i tres dies després entraven els Mossos d'Esquadra al Palau de la Música Catalana, que jo crec que en el registre que van fer pel cas Milletes devien endur encara guions de l'últim club. Sí,
3: però sí. Que bonic que un comiat sigui així, no? Sí. Perquè tenim associat els comiats a una cosa trista i vosaltres en veu fer una festa, amb una cançó així com també festiva.
0: Sí, això l'Albert va... tenia molt clar que havíem d'acabar
2: És que més era celebrant. Era el número 1000, o sigui, és que era el rodador de dir, escolta'm...
1: Sí. S'havia d'acabar allà.
0: S'havia d'acabar allà. Fantàstics.
2: Sí.
1: Eloi, com era tenir l'Albert de cap?
0: Extraordinari. Sí, és extraordinari perquè davant d'un pollastre, perquè quan fas un programa diari sempre hi ha molts pollastres, tenia sempre la capacitat de resoldre'ns amb la calma i la tranquil·litat.
2: Jo quan més nerviós em fotos quan no passa res. Sèrio, eh?
1: Perquè tens por de que passi alguna cosa?
2: No sé, perquè no està passant res, no? En canvi, quan passa alguna cosa, quan se te'n va el programa en l'aire dos minuts abans, doncs llavors, no sé, m'entra com una calma per decidir, diguem.
0: Sí, o el mateix dia, allò, quan hi havia alguna cosa grossa i s'havia de canviar tot, la tendència, no?, vinga, fem. I l'Albert és, no, un moment, abans de fer, parem un moment.
2: Pensem.
3: A part, bon jefe, aquest... no? Sense cap crit, sí, de dialogar, de tu què en penses...
1: Sí, no hi ha hagut cap bronca?
0: No. No, bronques no, mai. Mira, t'he de dir la veritat, mai cap bronca. Li veies a la cara, si una cosa...
1: I tu anaves a la màquina de cafè amb els companys a dir... Hòstia, Albert...
3: La màquina de cafè. Tio,
1: avui, no ha vingut avui aquí.
3: Impossible.
0: Mira, de fet, en un dia a dia, no?, estava tot molt ben pautat i molt organitzat, que moltes vegades no ens veiem pràcticament fins abans d'entrar al plató, no?
2: Sí, és que tot l'equip, comptant tota la part tècnica i tot, són 70 persones, eh? Vull dir, clar, mobilitzar, allò era una falla, cada dia dèiem que s'encenia i es cremava. Era un programa on passaven moltes coses. Hi havia la secció de ciència, el Dani Jiménez, no?
0: Sí.
2: Que llavors, quan va començar l'Hormiguero, deies que ens ho han copiat, aquests tios ens han copiat tots els invents aquests que... I, no sé, bueno, en fi, fèiem de tot, van ser uns anys... Sí. Uns anys molt intensos, però molt divertits.
0: Va ser molt xulo.
1: I després del club va arribar una altra bomba. Aquesta música sí que l'havíeu sentit més vegades, eh? El convidat de TV3, 5 temporades, 65 convidats, Ondes el 2011, Premi Nacional de Televisió... Quins, perquè també hi estava estoficat,
0: sí,
1: Eloi?
0: Sí, ja formava part de l'equip. Sí.
1: Quina feina havies de fer, tu?
0: Preparàvem els guions, juntament amb la Carol i el Quirze, dos companys més guionistes, i amb l'Albert, no? I preparàvem, doncs, com seria aquell cap de setmana.
2: Bueno, repartíem. Si hi havia 13 capítols per temporada, doncs cada guionista n'agafava 4 o 5, els que li toquessin, no? Els que li agradés més, el que fos, per afinitat. I llavors, clar, era preparar tota la feina de parlar amb moltíssima gent, de saber qui és aquella persona, i llavors hi havia una feina que sembla increïble, que jo crec que ara ho faria la IA, segurament, que és el primer que feies quan acabàvem el rodatge, el dilluns al dematí, després de 20, 48 hores allà a casa d'aquella persona.
0: Que és el primer que feia?
2: Sí.
0: Doncs anar a mirar a veure com havia anat.
2: Transcriure-ho tot,
0: nen. Ah, sí,
2: nen.
0: Clar, mirar, o sigui, tot el material.
2: Transcriure dos dies de rodatge per fer un llibre.
0: Transcriure, sí.
2: Que tenia com, jo què sé, 80 pàgines o 90 pàgines amb la transcripció de totes les converses.
1: Ho tindries fet en 5 minuts i tindria alguna errada, però vaja...
2: Transcriure-ho tot, això era fantàstic, però és que era molt útil, perquè, clar, llavors anaves a la sala de muntatge i deies, hòstia, jo hi trobo faltar un moment que em sembla que em deia no sé què. Llavors, clar, que el llibre... Ah, sí, mira, sí, és aquí, val, doncs ja tinc el punt en code, no?, d'això.
1: 65 convidats, n'hi ha algun que no et vingués de gust fer-lo?
2: No, cap.
1: Tots et venien de gust?
2: Molt de gust, sí. Si no, no el fèiem. O sigui, era condició que a tots dos ens havia de venir molt de gust, i de fet hi va haver moltes persones que no vam acabar fent-lo, o perquè ell no ho veia clar, o ella, o jo no ho acabava de veure clar amb les condicions que potser posava, que eren una mica massa restrictives pel que es tractava del programa, que eren a totes, diguem.
1: Recordes algú que, doncs, es puguem explicar, eh? Hòstia, vam intentar i no va haver manera i m'ha quedat l'espina clavada.
2: Sí, home, jo ja ho he explicat, per exemple, Joaquim Maria Puyal, jo ho vaig provar, li vaig escriure una carta manuscrita, fins i tot, i vam anar a sopar, em va portar a la cabina, gallina en un partit de futbol, no sé què, però va ser un no. Diguem,
1: va ser el no més elegant de tots els que vas rebre.
2: Sí, m'hauria agradat molt, perquè jo sempre veia el convidat que era com una reversió, diguem, al cap dels anys del Tom per la vida que ell havia fet, no? I que em semblava que era bonic, diguem, que llavors ell s'hi submetés. Però vaja, clar, si coneixes una mica Joaquim Maria Puyal, veient que no ha sortit a cap programa ni la TDT
1: dels 50 anys,
2: 50 anys, doncs ja et pots imaginar que la resposta era no, però s'havia de provar, diguem, no?
1: I ara que deies, algunes línies vermelles...
2: Hi va haver gairebé tants nos com sis, això però, també t'ho dic.
1: Línies vermelles, quines línies vermelles t'havien arribat a posar? No cal dir qui,
2: no, però aquest... No, per exemple, dir, hòstia, la família no ja. És una cosa que no vull, o no sé què. Saps allò que veies? Ai, sí, però no ho sé, clar, és que jo això no ho he fet mai. Ja, és que clar, d'això es tracta, que no ho he fet mai. I la gràcia era una mica aquesta, que com que els catalans són poc donats a ensenyar-nos, no, doncs la gràcia del programa era ensenyar-te una mica.
0: No s'impostava res, això està...
1: Tot era autèntic.
0: Bé, plantejàvem què fas un cap de setmana, normalment, doncs mira, doncs ens trobem per dinar amb la família, o vaig a veure el Barça, o vaig a... I llavors fèiem un cap de setmana...
2: Vaig a la farmàcia, va dir Eduard Ponset.
0: Sí, senyor.
2: Bueno, doncs anem a la farmàcia, Eduard, repeteixis, no, que t'ho facis.
3: I tots us quedàveu a dormir, tot l'equip us quedàveu a dormir a casa de l'entrevistat? No, no. Bueno, no ho sé, perquè l'Eloi on dormia.
0: Doncs anàvem amb un hotel, amb un hostal...
2: Marta, però hi havia una situació molt curiosa que era, jo me'n recordo el primer dia que em va xocar molt això, que és, clar, un dinar, per exemple, no? Doncs l'equip rodava la primera mitja hora del dinar i llavors s'anava a dinar al bar que hi hagués més a prop de la casa aquella. Però jo no anava amb l'equip a dinar, jo continuava dinant sense càmeres amb aquella família, diguem, on havia entrat, no? I llavors era una situació curiosa, perquè dius, hòstia, però si no és... Aquest pare no és el meu pare, aquesta tieta no és la meva tieta... Però allà descobries coses que llavors et servien, diguem, per una entrevista o per una conversa posterior, no? Per exemple...
0: I compartir 48 hores amb ells perquè tu les comparties senceres, no? Et dona això, no? La proximitat i una confiança. Digues.
2: No, el cas de la Pilar Rahola, recordo que va quedar molt gravat allò que havien trencat tres llits.
1: Uf, no, allò ha quedat.
2: No, doncs allò va ser, diguem, clar, jo, evidentment, jo què havia de saber, no? Però dinant, quan l'equip estava al bar del costat, és la seva mare que em diu... Escolta, ja t'ho ha explicat, aquesta, que ha trencat...
3: I tu amb la llibreteta, apuntant?
2: I jo dic... Ah, no.
1: Aquest tema no havia sortit.
2: I llavors dic, home, però a la nit ja ens ho farem venir bé. I llavors, sí, clar.
1: Oh, no, va anar bé. Tu, Marta, eres una gran fan d'aquest programa, no?
3: I és que me'l sé gairebé tots de memòria. Jo el recupero de tant en tant.
1: Vas fer una secció, on era? Ho hem vist?
3: A l'XL, sí, de recuperar capítols del convidat.
4: El de Jordi Pujol és...
3: Clar, és que alguns han passat a la història per declaracions que han envellit
2: sí, clar, això, regular. Això no ho saps mai, sí, això, Pujol, encara sóc a temps d'espatllar la meva biografia. No, a més, va passar una cosa, jo crec que Twitter a Catalunya neix amb el convidat.
1: 2010, sí.
2: El primer programa que es veu i es comenta...
1: És veritat, clar.
2: Amb la innocència, entre cometes, del principi de Twitter...
1: És, amb menys insults.
2: És el convidat, sí. Exacte.
0: No hi havia tanta mala llet.
2: De fet, la primera temporada nosaltres no teníem compte de Twitter i ens el fem la segona temporada perquè veiem que la gent està començant a comentar allò, no?
1: Ara que està tan de moda aquests reboots, aquestes tornades, t'han plantejat des de la tele? Escolta, Albert...
2: No se m'ha dit res a mi.
4: I a tu t'agradaria?
3: Senyor Trescat.
1: Escolti.
3: Aquí hi ha una trucada pendent.
1: No t'hi veus?
2: Ho comenta molta gent. Hi ha altres noms que podries fer. Clar,
3: ara un convidat en Lamine Yamal, per exemple, en aquella mansió. D'en Gerard Piqué.
1: No sé si hi hauria moltes línies vermelles amb Lamine Yamal, però...
0: Però és molt curiós que és aquest moment, que l'altre dia ho compartíem amb l'Albert, que jo m'he trobat molta gent que m'ho ha dit. Precisament ara, no? Després de molt temps que...
2: Sí, et suggereixen noms.
0: Però ara molt de gent.
1: Saps qui
0: podríeu fer?
2: Sí. Ara la Rosalía...
1: Ara la truco.
2: La Lamine Yamal... Sí, en una temporada que comencés amb Rosalía i Lamine Yamal, home...
4: I el que no surti d'aquí en trauríeu un...
3: Nosaltres tindríem cada dia. Però és veritat que en un moment on es treuen declaracions fora de context dels famosos, un convidat et permetria aprofundir una mica més en aquella persona, no? Perquè ara tots ens pensem que coneixem la gent, però convidat sí que almenys et feia la sensació que podies arribar a entendre aquella persona.
2: Bueno, és que, clar, una de les coses que també ha canviat, clar, allò era 2010-2015, diguem, sí que ja hi havia Instagram, no? Comença el 2012, crec, Instagram, però també amb una versió molt prehistòrica, diguem, no? Ara, tots aquests ja se'n representa que s'ensenyen, no? Però clar, no té res a veure, diguem, de la manera que s'ensenyen o que es volen ensenyar ells.
1: Ara els coneixem més que no els coneixíem llavors.
2: A que hi posis una mirada, diguem, una mirada, no sé si objectiva, però periodística, diguem, sí, sí, no? Una mirada aliena, no? Uns altres ulls que entren en aquella casa i miren, no?
3: A quina casa t'hauries quedat a viure?
2: Home, per ser una casa bonica, la de l'Eduard Ponset, la que tenia l'Eduard Ponset a Fontet, al costat de la Bisbal, a més és la primera. Allà vam fer el pilot, no és el primer d'emissió, el primer d'emissió va ser la Teresa Gimpera, però aquella va ser el pilot que vam fer, i va ser boníssim perquè arribem allà que tot pensant, hosti, com ho farem? Clar, mira, hem de gravar tocant el timbre, no? Clar, clar, sí, sí. Vale, doncs tocarem el timbre, llavors ens obrirà, tal. Bueno, ens obre la Carmen, te'n recordes? Sí. I dic, hi ha el senyor Ponset. Diu, no està.
4: Comencem bé, noi.
1: Ostres, que bé, el convidat aquest, que ni t'espera, eh? I on t'era?
2: Ah, va arribar una hora més tard.
1: Ah, ah, mare, que tenia... Escolta, que tenia coses a fer.
2: I va arribar amb el cotxe ple, te'n recordes? Però qui són?
0: Qui són aquesta gent?
2: No, són abogades. Sí, clar, vull dir que tenia aquesta cosa que tu sí, ja et podies haver imaginat, però clar, la realitat t'empenyia per un altre costat.
1: L'Eloi va treballar el convidat i més endavant els rols s'han intercanviat una mica perquè resulta que ha estat l'Albert Om el que ha estat el convidat dels programes de l'Eloi, el cotxe i el Quanta Guerra.
5: Albert! Hòstia, quina il·lusió que em fa!
6: Hòstia, a mi...
5: Una abraçada.
1: Una patífica abraçada de l'Eloi Vila. Hòstia, hòstia. Et va costar molt?
2: En Peyu sempre la trobo una mica llarga. I això em va fer molta gràcia.
1: L'abraçada.
2: Sí, diu, està bé, eh? Hòstia, abraces molt bé. Diu, però potser una mica llarga, Eloi.
0: La fots dos segons llarga, em diu.
4: I també ets molt d'acompanyar l'abraçada amb el cop aquell a l'esquena.
0: Sí, no ho puc evitar, eh? De fet, algú m'ha dit, hòstia, no m'agrada que abracis tant, eh? Hi ha gent, eh? No, m'he trobat gent, però em surt, eh? No.
3: Què em deies, com d'un familiar.
1: Com va ser això de trobar-te un ex-company de feina?
2: Ah, no, bueno, es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia, entre cometes, del cotxe i dic... Hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes tu al cotxe, eh?
0: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge allò després de cada capítol.
2: I llavors es va morir el meu pare, i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
0: Ara ja puc pujar
1: el
0: cotxe.
1: Això al tanatori, eh?
2: Sí.
0: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls. I...
1: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
0: Potent, sí. Sí, sí.
1: Doncs és la relació entre l'Eloi Vila i l'Albert Om, que avui ens visita, no només perquè ens fa molta il·lusió i perquè és amic de l'Eloi, sinó perquè té un llibre sobre la taula. Però ha estat de presentacions amunt i avall.
2: Sí.
1: Entrevistes. Et diverteix, també, aquesta part de la feina? De...
2: Molt, m'agrada molt poder-ho ensenyar i comentar i parlar amb gent que ja l'ha llegit. I sí, ara són unes setmanes molt agraïdes.
1: Què dirà la gent? Et preocupa molt què dirà la gent del què dirà la gent?
2: No, bueno, què dirà la gent era una frase, diguem, que jo me l'havia sentit molt a casa, jo crec que s'ha sentit a moltes cases, aquesta cosa, que té una explicació, perquè jo vinc d'una família, tant per part de pare com per part de mare, republicana, represaliada, llavors, clar, acaba la guerra, comença la dictadura, i dius, hòstia, clar, estan assenyalats que són els rojos, diguem, ells i tants altres, no? I llavors la feina que tenen és o foten el camp, a l'exili, com tants van marxar, o es canvien de jaqueta, que ells no ho van fer, o es dissolen, diguem, i no donen cap motiu, es dissolen entre, diguem, saps? Per deixar de ser els rojos, t'acabes convertint o t'acabes assimilant a no ser ningú, pràcticament, a no donar mai motius per parlar, ni per bé ni per mal, no? Perquè vés a saber què dirà la gent, diguem, no? Jo, una de les històries que explico al llibre és que el meu pare, que l'Eloi el coneixia molt i s'avenien moltíssim, perquè són iguals, són iguals pastats, i el meu pare, hòstia, una persona, diguem, de sang calenta, va fer unes proves de jove per boxejar a Vic, no? I era dels bons, i el anaven a agafar, però llavors el cap local del Movimiento a Vic va dir este no, que es el hijo de un rojo, diguem, no? Llavors aquesta cosa, saps? El que dirà la gent és una llosa que la generació dels meus pares l'ha patit molt i que nosaltres ens l'hem hagut d'expulsar de sobre com hem pogut. I per això em va agradar, diguem, que el títol fos aquest per reflectir una mica tota una època.
1: Això de fill d'uns pares que honoraven la memòria oral dels seus avantpassats. Mm. El que fas tu al llibre és també seguir aquesta...
2: Totalment.
1: Aquesta trajectòria.
2: Sí, és, o sigui, el llibre és com una memòria familiar estructurada a partir de la llengua que jo vaig mamar a casa, de les paraules, de les expressions, no? I que, mira, avui, per exemple, o sigui, les alert d'ara... Abans, els meus pares, quan començava una tempesta d'aquestes, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu. Això era una frase que se sentia sempre a casa i ja corrien a desconnectar la tele, a baixar els ploms. O sigui, era com... Hòstia, el que venia del cel també era molt perillós, diguem, no? Hi havia com una por a les tempestes molt, molt exagerada. I sí, les frases, clar, les frases estan... És que no és només el plaer lingüístic de les paraules i d'aquest català genuí popular d'Osona als anys 70, sinó que és una manera de pensar a través de les frases, no? Uh-huh.
6: Com una llengua explica un món, eh? Ah, i aquest món que és el teu món, però és el món de molts, sí. No? Diguéssim que és una història... És que a mi m'encanta, eh? És un llibre excepcional.
1: Bé, i a més es connecta una mica també amb
2: el silenci
1: adaptat,
2: amb el teu llibre, clar.
1: En el fons sí, tenen sí. Punts en comú,
2: totalment.
6: Sí, sí, sí, totalment, però és com a partir d'aquesta llengua que ha mamat l'Albert i que ens és present també a moltes generacions, que també som d'un entorn determinat, i que té les seves diferències de llengua, les seves particularitats, però que és un català molt genuí, molt autèntic. Com a partir d'aquesta llengua l'Albert explica, doncs, això, un retrat d'un país, d'un món, d'una manera de fer, que és extraordinari, no? Hi ha, per exemple, a mi m'agrada molt una frase que dius que perquè el llibre hi ha com unes càpsules, és tota una successió de càpsules, i n'hi ha una que jo trobo extraordinària, parlar del seu pare, diu: el meu pare no sabia parlar castellà ni escriure en català, no? I és un retrat d'un moment...
4: Passava a Catalunya sí, moltes
2: frases, clar, passava això. Sí. No, i moltes frases, que sí, la meva mare en tenia una, que m'encantava, la meva mare tenia una ironia molt, molt fina, i una de les seves frases preferides, que l'aplicava a qualsevol cosa, és a dir, a qualsevol cosa, a la vida mateixa, que és anant bé... malament. Sí, trobo boníssim. Sí, sí, perquè la vida ja és això. Bé, sí. Per més bé que et vagi,
4: al final acabarà malament.
2: No? Sí. Aquest anant bé malament, que tant li servia per unes proves mèdiques com pel que fos, no? Sí, ara t'ha anat bé, no? Mare, hòstia, molt bé, sí, bueno, anant bé malament, saps? Mm-hmm. I això, clar, diguem, traspua una manera de ser, una manera de fer, no? Que...
3: Abans que parlàvem del molt català, això és molt català.
2: Això és molt català, totalment. No? Això és,
1: ets el renoc de la godellada. Qui t'ho deia, això?
2: És boníssim. El renoc de la godellada.
1: Què vol dir, això?
2: Ah, saps què vol dir o no?
1: Home, puc entendre que vol dir que ets que tens tela marinera, diríem ara. No?
3: Renoc.
1: El renoc de la godellada.
2: De la godellada.
1: No?
2: Jo jugava a futbol amb els alevins del Taradell, i dels alevins era una categoria com moltes que hi havia 2 anys, diguem, no? I llavors clar. Jo era de l'any més jove,
1: dels petits.
2: I a sobre soc de l'octubre. Ah, i això li vaig explicar a un amic del meu germà que treballava a l'escorxador de Taradell, en Toni, i quan li vaig explicar que jo era el més petit de tots els que jugàvem a futbol, diu: hòstia, així es digues que tu ets el renoc de la godellada. Vol dir, de tots els godalls que apareix la truja, n'hi ha un que és el renoc, que és el que ha quedat petit.
4: Uau, clar.
2: Però clar, quan això t'ho diuen amb 9 o 10 anys, hòstia, jo dic que hi ha imatges que jo les he perdut, les he esborrat, la meva memòria ja no les ha gravat, però en canvi hi ha frases que tota la vida, o sigui, el renoc de la Godellada m'ha acompanyat sempre.
1: I a més deuen anar molt per zones i per pobles. Deixa'm preguntar-li a la Lídia Heredia si a Badalona també en tenien d'aquestes. Lídia Heredia, bona tarda.
7: Ai, un moment, bona tarda. Bona ja estava tarda. Aquí hipnotitzada sentint l'Albert, jo.
1: Dic, deixa'm sumar la Lídia, que a més els coneixes bé, a l'Eloi i a l'Albert.
7: Què tal?
2: Hosti, com estàs? Quant temps? L'altre dia vaig parlar amb en Toni Puntí de tu. Vaig dir que...
7: Ah, sí?
2: Sí.
7: Bé, suposo.
2: Home, molt bé, ja ho saps. Com vols que parli? Com vols que parli en Toni Puntí de tu? No, molt bé.
7: Quina il·lusió sentir això d'aquest llibre i quines ganes de llegir-lo.
6: És sensacional, Lídia.
7: Sí?
6: Sensacional.
1: Estem aquí tots els dies encofornats.
2: Ah, clar, sí. La meva mare tenia un repertori d'adjectius.
1: Encofornat, això no ho he sentit jo, eh?
2: Una cofurna...
7: Encofornats, que és... m'imagino com tancats, sí. com, no? Com...
2: Bé, de cofurna, una cofurna és un clar. Lloc tancat, petit, no sé què, i quan ja el meu pare estava fotut i sortien poc de casa, la trucaves i què... Doncs aquí encofornats, saps? I amb el meu germà, que anava amb moto i portava barba i no sé què, li deia que era un esfotressat, perquè em deia que era un deixat, no? I esgarrinxat i esgalabrat, i, saps? O sigui, els seus adjectius eren una cosa que jo no he oblidat mai, com tampoc els renecs del meu pare, no? Que és una cosa que explico, que els homes semblava que per demostrar la masculinitat en aquella època havien de renegar molt, i també era una manera de treure tota aquesta pressió de la moral catòlica que impregna tot el llibre, no? com el nacionalcatolicisme aquest, diguem, entrava, perquè, clar, Franco era molt lluny, diguem, la dictadura era lluny, però el capellà estava allà al costat, saps? I una mica el que transmetia aquesta cosa, aquesta repressió a la població, doncs eren els capellans, no? I que el meu pare, sí, renegava, però una cosa que baixava tot, eh? Baixava tot.
7: A més, és un llibre que segurament, potser vaig tard, eh? Tu en talles, Garriga?
1: No, digues.
7: Però provocarà segurament en moltes famílies o en molts entorns, no cal que sigui de famílies, d'amistats o de coneguts, fer aquesta, no? Fer aquesta arqueologia...
2: Aquest exercici, exacte.
1: Clar, ha de recuperar, clar.
2: I tant. Sí. És que jo dic que és important, escriguis o no escriguis un llibre, preservar la memòria familiar, d'alguna manera, no? Perquè... jo el que dic és el que intento amb el llibre o el que explico. Aquestes frases no les he recuperat pel llibre. Nosaltres en la família parlem així, perquè quan diem es fotressat, la mare està viva, està allà una altra vegada, saps? Perquè ens fa riure parlar o renegar com renegava el meu pare entre nosaltres, no? Llavors aquest mantenir-los vius, jo dic que morts, hòstia, encara sembla que els sentis, no? Que continuen parlant.
1: Això, Eloi, en el fons, això de recuperar aquestes històries antigues és una mica també el que has anat fent tu, també. Vull dir que trobo que teniu aquests punts de connexió.

0: vivien, com reaccionaven davant de la realitat i com puc explicar un moment històric concret, doncs he fet aquest bueno, viatge a reflexionar.
1: I que també ens explica a nosaltres, diguem, no? Perquè som fills d'això, venim d'aquí, llavors també... per entendre't una mica com ets tu o quina motxilla portes, també està bé això.
2: Però no sé pas si els fills d'ara ho podran fer dels seus pares.
1: Per què?
3: Bé, si no mantens
2: la llengua. L'entrada a la llengua per la salut del català.
3: I la transmet.
0: Mira, hi ha un moment també quan expliques que a casa... el diumenge s'escoltava música i entre la música s'escoltava el disc del Llac, gener
1: del 76.
0: A casa passava el mateix. A banda de la Trinca i el Raimon, el disc que sonava més era aquest, no? I tu expliques en el llibre, hòstia, aquelles cançons amb els crits de la gent en aquell moment de fa 50 anys, que ets un nen i te n'adones, hòstia, alguna cosa passava, no?
1: Jo crec que em polititzo aquí perquè, clar, diguem, l'avi patern, diguem, havia estat a la Model, havia sigut regidor republicà a Vic, i quan, abans de morir-se amb 50 anys va agafar els dos fills i els va dir... pobres de vosaltres, que us fiqueu en política com em vaig ficar jo, no us deixeu entendre mai. Jo al meu pare no li vaig sentir mai una opinió política. Per tant, jo vaig créixer així i em vaig polititzar amb la música, diguem, perquè amb 10 anys senties aquelles cançons del Llac i el disc en directe i dius, hòstia, jo crec que passa alguna cosa. No se m'ha explicat encara, però passa alguna cosa
0: i grossa
1: que haurem d'anar descobrint, no? I deixa'm dir, que abans em fotia de l'Eloi d'això, que... si sabem la història del meu avi que van matar a la guerra al front del Segre, és, en el meu cas, i en tants altres a Catalunya, és gràcies a la feina que va fer l'Eloi, diguem, no? Perquè si no nosaltres, tota la vida és que ni se n'havia parlat, o s'havia dit que a l'Ebre segurament havia mort, no? I va ser la feina que va fer l'Eloi que ens va permetre saber exactament on havien matat l'avi.
0: I estàvem fent el convidat, llavors. Estàvem fent el convidat i jo vaig començar a fer a treballar amb el llibre de cartes
1: Des del front. Sí, sí,
0: clar. I aquí recordo el dia que vas venir, hòstia, que fas coses de la guerra, el meu avi va anar a la guerra, sí, sí. I no va tornar, i què en saps? A l'Ebre.
1: Sí, sí, no? Doncs mira, al Segre.
3: Què dirà la gent, el llibre de l'Albert Om? Farem una pausa, Lídia, ara quan tornem venim amb tu a Washington i ens poses al dia.
2: Sí, va, jo no em moc.
3: Una pausa ràpida, ara venim.
4: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i, si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
7: Viladrau.
6: Guissona.
7: Salou.
6: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
7: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
8: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
10: Qué ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se ha citado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
10: Vuela venta,
9: ojo. Coche seminuevo para casa.
10: Ven a por más.
9: Venta. Ocasión Plus.
11: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
12: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
3: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
13: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
11: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
13: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
11: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Ja
3: 10 minuts per les 5 de la tarda. Lídia, a Washington teniu molta feina i tenim aquestes eleccions de mig mandat d'aquí un mes i poc. La setmana que ve obrim carpeta midterm, si et sembla.

0: i ens posem una mica al dia de què passarà, de si Trump s'emportarà una bufetada com sembla o no. Però mentrestant, això de la intel·ligència artificial li està agradant molt a Trump i en aquesta...
1: Avui tenim un dia aquí molt, molt d'intel·ligència artificial, francès. O sigui, és una mica tot ha convergit en el dia d'avui, ja t'ho dic ara, eh?
0: Perquè teniu una mena de cimera avui?
1: Per on vols que comenci? Sí. És a dir, ara quarts d'una, a les meves quarts d'una, quarts de set vostres, Donald Trump ha convocat a la Casa Blanca a tots els CEOs, els líders, els capitostos de les tecnològiques, juntament amb el speaker de la House, és a dir, el cap del Congrés dels Estats Units, de la Cambra de Representants, per fer una cimera en què finalment, diguéssim, tindrà totes les veus, aquelles que aboguen per una regulació perquè no s'enfien del que han parit, diguéssim, o aquells que diuen que no, escolta'm, que el mercat ja regula sol i que no cal regulació institucional o legislativa de la intel·ligència artificial. Ho fan un moment en què, tot i que sí, ja l'obrirem la setmana que ve, la carpeta, però no tant els perills de la intel·ligència artificial, però sí la gran proliferació de centres de dades a tot el país, que són la sang que alimenta, no?, a la intel·ligència artificial, s'estan convertint en un tema de campanya, perquè la gent no els vol, i no els vol al costat de casa, no? Llavors, suposo que també s'ha vist obligat a dir, escolta'm, fem una cimera, escoltem tothom i veiem què ens surt. Això ha coincidit amb el dia que OpenAI ha dit que retarda la posada en marxa del seu nova versió de ChatGPT, doncs per tot aquest, no?, per tot aquest ambient que hi ha de no, encara no és prou segur, que Anthropic abans de la sortida a borsa ha dit que, sortirà a borsa, però amb un advertiment d'allò, saps allò dels paquets de tabac, de fumar perjudica la salut?
0: Yeah.
1: Una mica de la mateixa manera. I a part, Trump, que sàpigues que trobo que és un debat molt nostre també, ara mateix està presentant, saps allò que en diem la finestreta única, nosaltres, que també deu fer 50 anys que estem intentant fer una finestreta única a Catalunya i que funcioni, vull dir, doncs ells avui l'estan presentant i l'està presentant dient que tot això ara amb la intel·ligència artificial i propulsada i potenciada per la intel·ligència artificial, el govern nord-americà tindrà una web, no?, on convergiran totes les agències federals i on tot serà molt fàcil. Vull dir que ja et dic, avui tenim un dia molt al voltant d'això.
0: Doncs amb la intel·ligència artificial, avui la Lídia distreta, amb tots aquests fronts oberts. Lídia, la setmana que ve ens posem ja en mode electoral, si et sembla, va.
1: Val, sí.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu, Trobo... Però escolta, no m'estàs, vull dir, torno la setmana que ve o ja em trucareu?
0: No, home, que sí, és que ens hem allargat molt, No, mira, no, i deixa'm preguntar-te, als Estats Units encara no heu pogut veure la bola negra, que no?
1: No, s'estrena el 16 d'octubre molt reduït, després es anirà ampliant i s'estrena de veritat el 2 de desembre.
0: I se'n parla d'aquesta pel·lícula? Perquè ara farem aquí un cinefòrum amb la Juliana, el Roger, la Marta i la Judit, que l'han vista, i...
1: Ah. A veure, com que va guanyar el premi aquest de Toronto, va haver-hi alguns articles, però jo diria que encara una mica en circuit reduït. Ja vindrà, ja, l'explosió, no? Perquè, escolta'm, ja es veu que això serà una explosió, com que tenen la Penélope i la Glenn Close i tota aquesta. Jo suposo que quan s'estreni aquí serà tema, seguríssim. Escolta'm, doncs em quedo a escoltar-vos, perquè, esclar, jo no l'he vist encara. No,
0: intentarem...
1: I ja veig que si no tens opinió de la bola negra no ets ningú.
0: No, aquí som...
2: El Garriga s'ha obsessionat.
0: Jo estic obsessionat, ja t'ho dic.
1: Ai,
0: ara. Absolutament obsessionat. A Lídia, la setmana que ve ho fem segur.
1: A tu t'agrada Guitarrica de la Fuente, confessa.
0: A mi no m'agradava fins ahir Guitarrica de la Fuente.
2: Aquelles pestanyes són...
0: Em generava una mica de mandra per semblar com que era... Com va dir el Bassas, allò, t'havia d'agradar imposar.
2: Sí.
0: I després de la pel·lícula no puc fer una altra cosa que buscar informació.
1: Té un tiny desk bastant xulo a la NPR, el Guitarrica de la Fuente. Busca tal.
0: L'he vist avui en horari laboral, sí.
1: Oi, com estàs?
2: Per
0: documentar-me. Lídia, gràcies.
1: Vinga, un petó.
0: Adéu. Puja la música, puja. L'heu vist, Albert, Eloi?
3: Sí, l'he vist.
4: Jo no hi he pogut anar.
0: L'has de veure.
4: Sí, ho sé. A més, en tinc moltes ganes. I...
3: No cal que la vegis, Eloi.
4: Hosti, perdona, jo...
0: Què? Que...
3: A mi no em va agradar.
2: Uau!
0: Un moment.
4: M'encanta.
0: Roger Carandell, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Juliana Canet, bona tarda.
6: Bona tarda, amor. Avui estic provant noves paraules, aviam com encaixen.
0: Perfecte. La vam anar a veure ahir... Ja ho vam explicar amb el Roger, la Marta i la Juliana, l'Arnau i la Carla.
3: Rebentar també el cine ahir.
0: Sí. Pràcticament ple.
6: Sí, gent molt jove en aquesta zona. Vam anar aquí al costat de la ràdio.
0: Sí, molta gent jove. A tu no t'ha agradat?
3: No, no em va emocionar. O sigui, la vaig trobar...
0: Gens?
3: La vaig trobar molt grandiloquent, la vaig trobar amb escenes poètiques, eròtiques, molt potents, una suma d'escenes molt potents, però les històries a mi em van deixar absolutament fred.
0: Uau!
1: Absolutament, eh?
3: Sí.
0: Absolutament sí, sí, sí, fred, sí, sí. Eh? Ara m'impacta molt, això.
3: Sí, sí.
1: Jo puc entendre una mica el que dius. Sobretot a mi em va passar al final, que vaig trobar que estava tota la trama molt ben conduïda per fer-te plorar, i jo no vaig acabar plorant, perquè ja vaig veure venir que volien que plorés, i això no em va emocionar, però la resta sí, eh?
4: A mi m'encanta sentir per això el que ha dit l'Albert, perquè jo crec que feia molt temps que no trobava unanimitat de que és una pel·lícula...
3: Hi ha gent que ho està dient. La unanimitat és que hem anat tots a veure-la, diguem, no?
0: I a mi m'agrada el que ha dit l'Albert, perquè hi ha gent que l'ha criticat i no entenc la crítica. El que dius tu, ho entenc.
3: Sí, sí, perquè és una cosa...
0: Puc entendre-ho, tot i que no ho comparteixo. A mi sí que em va emocionar. Però, vaja, les emocions són molt particulars. Però hi ha hagut gent que ha fet unes crítiques que, que sí que no entenc. Roger.
5: A mi em va agradar la pel·lícula, però jo anava amb l'expectativa de fotre una ploradeta al cinema i quedar com nou durant uns quants dies.
6: Gairebé amb la necessitat de fer una ploradeta al cinema.
5: Sí, molt emocionat dient a tothom, escolta, em vaig a veure la dels Javis, crec que avui ploraré, saps, dia grossa a casa, i vaig anar esperant el moment de plorar, i
0: ni un moment?
5: No em va arribar, i a tu et vaig veure molt més emocionat que jo. Tot i així, a mi em va agradar la pel·lícula.
6: Juliana. A mi tampoc em va emocionar especialment, em va emocionar molt, la vaig trobar molt emotiva. No em va emocionar de fer-me plorar, que és veritat que hi havia molta expectativa de que arribaves, però
2: trencar-te. Sí, també, perquè no formem part del col·lectiu.
6: Clar, jo anava a dir això, que crec que és molt diferent, o sigui, evidentment, sempre la visió de l'espectador depèn de cada un i de les experiències que tu hagis viscut. I és veritat que segur que els nostres casos són diferents perquè ens han atravessat vivències radicalment diferents i hem nascut en moments molt diferents. A mi em va agradar. Hi havia coses que jo canviaria. Masses cameos de modernos madrilenys, em va molestar.
3: Però la història dels dos soldats que teòricament s'enamoren, sí. Jo no la veig... O sigui, hi ha un esforç a crear imatges molt boniques i molt eròtiques i molt poètiques...
0: Però és que no sé si s'enamoren.
3: Però dic... És que jo no, vull dir, no sé què ha passat aquí. Saps? No...
0: És que potser no s'enamoren.
6: És que ells, més enllà d'una història d'amor, jo crec que el que volen explicar és, com Mercè Rodoreda a la plaça del Diamant, el buit d'una guerra, no? Vull dir que va més enllà d'una història d'amor. De fet, no hi ha cap petó durant tot... Bé, això ja és spoilers, no? Però...
0: Sí, no, mirem de no fer-la, però és veritat, no hi ha
6: sí,
0: cap...
6: Sí, crida l'atenció.
0: Marta, tu?
2: A mi sí que em va agradar. I per ser una producció dels Javis, que jo estava acostumada més a una cosa com Paquita Salas, la Messias ja va ser un upgrade en aquest sentit, però aquí veiem escenes de guerra que dius, això sembla Hollywood.
0: Vull dir, és molt
2: una pel·lícula que sí que és un salt endavant per ells, que jo penso que sí.
4: Hi ha posicionament polític, perdoneu?
1: Sí.
0: Sí, clar.
2: I tant.
1: Per començar i per acabar, l'última frase que es diu, i també a mi em va agradar molt perquè crec que és una pel·lícula molt necessària i com diu la Glenn Close en la seva intervenció, diu...
0: La bola negra.
1: Sí, és que t'ha encantat, però no sé com ho fa venir a dir, perquè no me'n recordo la literalitat del que diu, però diu que Espanya és un país on segurament hi ha moltes històries d'amor enterrades sota terra i que hem de rescatar al terra perquè surtin, i jo crec que hi ha moltes històries que no s'han explicat, no s'han pogut explicar, i això, crec que per això és necessària la peli.
0: I a mi el que m'ha passat, i ho comparteixo amb Sonia Gelmà, amb qui he estat avui parlant de la pel·lícula, és que m'agrada més ara que quan vaig sortir del cine ahir.
1: I ja vas està. Pensant...
2: És de digestió lenta?
1: Sí. L'he somiat amb la peli.
3: Va aplaudir la gent quan es va acabar?
1: Sí. Ahir?
2: Saps que ens va sonar les alerts? Quan es va acabar la pel·lícula, que va ser una cosa estranyíssima.
0: Però semblava fet expressament,
5: Que era aquell moment de silenci que la gent estava reflexionant.
0: Jo crec que el senyor de les alerts era allà amb nosaltres
1: i
0: va esperar els crèdits. Ara!
1: Vinga!
0: Perquè ho han quadrat, ho
3: juro, eh? El diumenge hi va haver com una tentativa d'aplaudiment, però, diguem, la gent no...
0: Però i gent amb llàgrimes
3: per vergonya, o sigui, no dic que no l'agradés,
0: gent amb llàgrimes no em vas veure?
2: I gent que quedava asseguda i que no s'aixecava, això sí que ho vaig notar.
3: Sí, això sí que és veritat.
2: Com aquesta cosa de l'antídot a l'hora de marxar, perquè ho estàs processant.
5: Hi va haver un intent d'aplaudiment a la nostra sessió a l'inici de la pel·lícula.
2: Amb els crèdits de l'inici.
5: I tothom es va girar, com volem dir.
0: Esperem una mica.
5: Aguanta una mica.
6: Hi havia molta gent que s'havia de controlar en aquella sala de cinema, gent que va arribar 30 minuts tard.
2: Ara, fora de lloc, fora de lloc.
6: La llanterna amunt i avall.
2: No vull culpar la joventut, però...
0: Però eren joves tots.
2: Tots eren menors d'edat, m'entens?
0: Bé, doncs, escolta'm, se'ns ha fet curt això. Albert Tom, gràcies per venir.
3: No, home, gràcies a vosaltres.
0: Hauràs de tornar un altre dia, no?
3: Un altre dia? No? Bueno, quan faci un altre llibre, no?
0: Hòstia. No, home, abans. Vaja, si en treus un mes que ve, doncs fem-ho.
3: No crec.
0: Gràcies per venir.
3: Gràcies.
0: Eloi Vila, gràcies, com sempre.
4: A vosaltres.
0: A la 6 que no surti, eh?
5: Sí, clar.
0: De què avui? Un tema.
5: Un tema? Avui anem a la Travessa VIP, que hi ha la catifa vermella.
0: Doncs no us ho perdeu. Ara, butlletí, ens posem en ordre.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'Audiència de Barcelona amnistia l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Tenia oberta una causa per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. En una piulada, el president del partit, Oriol Junqueras, ha celebrat la decisió que acaba, diu, amb una persecució política de 6 anys d'exili. En un comunicat, el partit exigeix que la llei d'amnistia s'apliqui sense més dilacions a totes les causes pendents i recorda que la causa contra Rovira es remunta al 2018, quan va ser acusada de rebel·lió i sedició. Rovira no va ser jutjada pel Tribunal Suprem perquè va exiliar-se a Suïssa i Pablo Llarena va demanar processar-la per desobediència quan es va derogar el delicte de sedició. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan es va arxivar la causa de Tsunami Democràtic. Més notícies, Alba Barbosa.
9: El president Salvador Illa anuncia que la Generalitat comprarà els pisos de les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. Illa ho ha anunciat en la seva primera intervenció al debat de política general, on fins ara ha desgranat més mesures per blindar l'accés a l'habitatge. Parlament, Albert Prat, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. El govern es guarda d'entrada 25 milions d'euros per comprar pisos en situacions límits. Quan una família estigui a punt de ser expulsada, la Generalitat es compromet a intervenir per comprar-lo i gestionar-ne el lloguer.
11: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
10: El president també ha anunciat una nova fórmula de compra conjunta entre un privat i la Generalitat perquè aquestes persones que no puguin arribar a pagar la hipoteca i puguin fer-hi front, i més préstecs pels joves que volen emancipar-se per primera vegada. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
8: Per cert, que la Mari Carmen ha acceptat l'acord entre els seus advocats i el fons immobiliari Urbagestión i tornarà al seu pis de Madrid, d'on va ser desnonada la setmana passada. Les dues parts van acordar ahir a la nit un nou contracte de lloguer de 8 anys de durada i per una quantitat inferior al 30% dels ingressos de la dona de 87 anys, aproximativament uns 500 euros, que estava pendent de ratificació de la llogatera. La Mari Carmen ha rebut la notícia a l'Hospital Gregorio Marañón, on segueix ingressada des que la van fer fora de casa seva.
9: El butlletí oficial de l'Estat publicarà demà els 2 reials decrets amb mesures per l'habitatge que ha aprovat avui el govern espanyol. Divendres es votaran al Congrés en un ple extraordinari, però a hores d'ara els socis de la investidura de Pedro Sánchez es mouen entre la decepció i la prudència. Esquerra Republicana vol veure abans la lletra petita, però la diputada Edna Estrems, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, creu que l'emergència de l'habitatge demana que es validin al Congrés noves mesures.
12: Som conscients que hi haurà propostes de Junts per Catalunya que Esquerra Republicana no els hi donaria suport o no validaria en una altra circumstància, però estem en un moment d'urgència i jo crec que s'ha de tenir molta altura de mires i hem de ser conscients que no aprovar res és un fracàs estrepitós.
9: També al Catalunya Migdia, Gerardo Pissarello dels Comuns confia que cap decret decaigui.
13: I, per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els 2 decrets siguin aprovats.
8: L'episodi de pluja es va perdent intensitat, però Protecció Civil manté l'avís per possibles xàfecs fins al vespre a bona part del país. Els xàfecs d'aquest matí, però, encara provoquen alguns problemes de mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Encara múltiples afectacions per inundació de la calçada, 12 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, on hi ha 2 carrils tallats, alternatives en direcció Barcelona C33 o C17. La ronda del normalitzada al túnel del Caçador al passeig de la Vall d'Hebron ha estat tallada a prop de 4 hores. Encara hi ha retencions a la zona i també a la pota nord des de Santa Coloma. A Lleida, tallada la carretera LL11 a direcció Barcelona, també perquè s'ha inundat. La C15B tallada a Sant Pere de Ribes, al Garraf, i la B baixa xarxa 14-15 d'Horta-Cerdanyola tallada al llarg de 9 quilòmetres per les llavissades. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat continua suprimida l'L7, la d'Avinguda del Tibidabo. A Rodalies, restablert a l'R7, que estava interrompuda entre la Universitat i Montcada Bifurcació. El metro de Barcelona circulen parcialment L3, L4, L5, L9 Sud i L11. El trambesòs també circula en freqüències de pas alterades. No funciona entre Bon Viatge i Llevant les Planes. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
8: Esport, Joan Fitó.
15: Rafinha ha estat substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per molèsties musculars a la cuixa dreta. El Barça, per ara, no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Avui, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, a Sevilla, a 8:45 del vespre. El davanter de l'espanyol Roberto és un dels descartats de Luis de la Fuente. El Barça de bàsquet visita el Dubai de Xavi Pascual a les 6 de la tarda en partit de la segona jornada de l'Eurolliga. Podeu seguir aquest partit dins del Tot Gira al web i l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. El Manresa, per la seva banda, ha jugat demà, ho fa a Grècia, a l'Eurocup, però ara mateix té problemes per arribar a Salònica a causa de les males condicions meteorològiques. El Barça femení, per la seva banda, ja és a Roma per afrontar demà la segona jornada de la Champions. La defensa neerlandesa René Van Aasten és la principal novetat a la convocatòria de Pere Romeu i en motor les Turia, Fernando Alonso i el canadenc Lance Stroll seguiran a l'equip Aston Martin un any més després d'haver renovat els contractes fins a finals del 2027.
7: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Avui ha de sonar un cop a cada hora aquesta cançó de La Bola Negra, del guitarrista de La Fuente. Arbe Garran, com una tarda.
2: Hola, què tal?
1: L'has vista?
2: No, però hi ha molta expectació, no? Jo tinc
1: massa?
2: Ganes.
1: És a dir, sents pressió...
2: Sí, sento pressió de que he d'anar ja com amb una mena d'opinió, no? De si m'agradarà o no, abans d'anar a veure.
1: Ara Alberto me'ns acaba de dir que no li va agradar gens. Mai, no, del gens l'he afegit jo, que no li va fer el pes.
2: No li va fer el pes. Per què?
1: La troba massa grandiloquent.
2: Bueno, és un personatge que dona per això, no?
1: I guitarrica?
2: No practico gaire.
1: No practiques?
2: No gaire.
1: Jo crec que després de veure la pel·lícula et faràs creient.
2: Sí?
1: Sí, jo crec que... Vaja, m'ha passat a mi. Ara canviem el regi... O sigui, és allò, un cop de volant d'aquells de circuit d'Indianàpolis. Justament el circuit d'Indianapolis no, perquè només té dos revolts. Rebeca Carranco, avui comencem amb novetats del cas Endic. La defensa ha mogut fitxa per intentar desacreditar el que és el principal mòbil que ara mateix circula, el mòbil econòmic en el crim de la mort d'Isaac Endic. Com volen desacreditar aquest mòbil? Que han demanat per fer-ho?
2: Doncs han demanat 6 declaracions. I aquestes 6 declaracions, bàsicament, es basen en la idea de, primer, desmuntar aquesta idea de que amb la fundació que volia fer el pare, els fills quedaven malament en l'herència, és a dir, que perdien molts de diners, no? Recordem que Isaac Endic, bueno, abans de morir, havia explicat al seu entorn, de diferents maneres, això és cert, que volia crear una fundació benèfica, altruista, i que part de la seva fortuna aniria a aquesta fundació. Llavors, ells volen desacreditar això. La segona cosa que també...
1: Però desacreditar-lo com?
2: Això és citant a persones claus en l'elaboració d'aquesta fundació. Llavors, una de les persones que volen citar a declarar és Miquel Roca.
1: Miquel Roca?
2: Miquel Roca.
1: El Miquel Roca de tota la vida, eh?
2: Sí, Miquel Roca de sempre. Llavors, Miquel Roca és una de les persones amb qui Isaac Endic parla en el seu moment, li explica que té aquesta idea, i juntament amb el seu germà, que també volen que sigui citat a declarar la defensa de Jonathan Endic, els hi encomana doncs, aquesta missió, no, de pensar com seria l'estructura d'aquesta fundació. Llavors, ells el que volen és, amb aquesta declaració, doncs, que s'expliqui, vale, com seria aquesta fundació? Quants diners hi haurien en aquesta fundació? Qui seria el seu patronat? Quines funcions tindrien? Com deixaria això? Com canviaria o no això? El llegat que aniria als Endic. Llavors, aquestes dues persones, Miquel Roca i Joan Roca, són dues de les persones que la defensa vol que citi a declarar.
1: Però en teoria què poden explicar per dir, ah, mira, no, és que això no afectava els fills?
2: Doncs una mica el que ens explica la defensa...
1: Perquè els diners havien de sortir d'Isaac Endic.
2: Sí, però el que deien és que era uns diners que no era la major part de la seva fortuna, sinó que era una quantia, si és una fortuna valorada en 4.500 milions segons Forbes, doncs que era una part, s'ha parlat de 400 milions, de 200, això ha ballat una mica. Però
1: és a dir, eren tan pocs diners que ningú mataria el seu pare per aquests diners.
2: Exacte.
1: Seria la manera fàcil de dir-ho, és aquesta?
2: Aquesta idea que ens estaven explicant algunes persones de que fins i tot Isaac Endic s'havia plantejat que totes les accions de Mango formessin part d'aquesta fundació i que els fills només estiguessin com a patrons i que aquí, doncs, ells no tinguessin la propietat de Mango, que això que no és així, ho nega... Bueno, de totes, la defensa diu que no és veritat i que això ho podrà explicar Miquel Roca al judici.
1: Després veig que també citen a declarar el notari de confiança d'Isaac Endic. Clar, 8 testaments va arribar a fer Isaac Endic al llarg de la seva vida. Això és normal?
2: Bueno, suposo que si tens com molt a repartir...
1: Anava a dir, si tens poca cosa, no? De seguida el tens fet.
2: No, a vegades ni el fas, no? Bueno, ell sí que en fa 8. L'últim és de juliol de 2023, l'últim testament. I llavors aquí, aquest notari, que és el notari de confiança de la família, que és aquest Ariel Sultan, llavors el que vol...
1: Ariel Sultan és un nom que mola molt, eh?
2: Jo penso en la Sirenita.
1: Sí, sí.
2: Com els seus referents.
1: Sí, sí.
2: Llavors, aquest notari el que ha d'explicar és, bueno, si en algun moment Isaac Endic havia tingut aquesta voluntat de fer un canvi notarial que suposés un canvi substancial pels seus fills. Perquè recordem que una de les tesis també dels Mossos és que hi havia aquesta voluntat de desheretar a Jonathan Endic, de treure'l d'aquesta fortuna familiar. Doncs ells ho neguen i ho volen demostrar d'aquesta manera.
1: Els notaris no tenen secret professional? Poden desvelar les deliberacions amb els seus clients? Pregunto, eh?
2: Ho desconec. Jo no sé si això ho poden fer o no, però en tot cas, si la defensa ja ha demanat que se'l citi i se'l cita com una eina per defensa del seu client, s'entén que ja han parlat amb ell.
1: Però ella es podria negar? Si la defensa el cita, ell podria dir, no, jo no vull declarar.
2: No sembla que això sigui una cosa que pugui passar, perquè ja el que ens donen a entendre des de la defensa és que això
1: està
2: parlat amb ell i que ell sí que té aquesta intenció. I explicar una mica que aquests 8 testaments eren més o menys igual, amb alguns canvis i matisos, però que sempre tenien aquesta mateixa filosofia de que els fills, tota la fortuna anava als fills en 3 parts iguals. Recordem aquí que qui posa sobretot el dubte amb com havia de ser aquesta herència és Estefania Nut, que era la dona d'Isaac Andic, que ella, a la seva declaració judicial, sí que expressa que hi havia una voluntat de fer un nou testament, que ho canviava tot, que la fundació canviava tot, i fins i tot ella expressa aquesta idea de que Isaac Andic, al gener, és a dir, cau a la muntanya...
1: al desembre.
2: Que al gener volia fora el seu fill de Mango, i aquí la defensa diu que això era una sortida pactada.
1: I no hi havia també alguns missatges que parlaven d'això, o tot depèn de la declaració de la senyora Nut?
2: Aquí hi ha missatges que parlen d'això, també, i també parlen, òbviament, de la mala relació parefil, que seria com el segon mòbil, però és veritat que, fins on sabem, com que no hi havia una estructura definitiva d'aquesta fundació escrita, no? És a dir, que la seva voluntat, i com l'havia expressat de diferents maneres, doncs això no estava per escrit, i tampoc s'ha trobat cap nou testament per escrit enlloc.
1: Clar, si la defensa pot desmuntar de forma clara el mòbil econòmic, no hi hauria explicació.
2: Bueno, després tenim, tenim la mala relació de...
1: Més enllà dels diners.
2: No? Més enllà dels diners, aquesta idea, doncs, tot això de la teràpia d'aquest pare i aquest fill que no s'entenen en vida, en els diners, en el repartiment d'aquests diners en vida, i tot el que han explicat diferents testimonis sobre tot això, i recordem que també hi ha aquesta última part, aquest últim gir de guió, que sí que ja com posa sobre la taula, hi ha un escenari cada vegada més difícil d'entendre, que és aquesta col·laboradora de la terapeuta, que diu que és qui troba la ruta de les feixades perquè l'encarrega la terapeuta per aquestes teràpies de confrontació.
1: Ara quins timings tenim? És a dir, en quin punt de la investigació som? És a dir, posant com a horitzó el possible judici, sí. Què ha de passar en les properes setmanes?
2: Doncs,
1: o mesos.
2: Ha de passar... hauria de ser relativament ràpid, però jo sempre em fa cosa, aquesta
1: sí.
2: Cosa, dir que és molt ràpid, perquè després tot és molt lent. Però sí que s'hauria de citar tota una sèrie de persones que ja es va dir el juliol que citaria, no? Toni Ruiz, per exemple, és una de les persones que ha de passar pel jutjat i encara no s'ha posat data. Ara, també el jutjat ha de respondre a aquesta petició que acaba de fer la defensa de tots aquests testimonis que hem parlat ara. Hauria de respondre, donar-los data, i després falten coses que ja ho hem dit aquí, que són com coses bastant més de pes. Necessitem que es faci, necessitem la jutjat ja s'ha de demanar que es fes una reconstrucció. Llavors, en aquesta reconstrucció del que va passar allà amb els forenses, això encara no té data, també hauria d'anar-hi Jonathan Andic. És una cosa habitual que es fa quan hi ha doncs, un cas per homicidi que s'investiga per un possible homicidi.
1: La premsa té accés a això?
2: Si tant assabentes del dia que no es publica, en teoria, pactant entre...
1: Vull dir, no et diuen, veniu, que farem això i podeu mirar. No.
2: No acostuma a ser així. Això, la reconstrucció. Necessitem que l'audiència respongui també els recursos que ha fet la defensa, sobretot del primer, que era de la presó, i veiem què diu l'audiència de Barcelona sobre, vale, totes aquestes proves que hi ha sobre la taula, això són indicis suficients per haver decretat aquesta presó al·ludible amb un milió, totes aquestes coses, i sobretot hem d'escoltar segurament una mica més a la defensa, que els hem escoltat pocs, i veure si en algun moment Jonathan Andic vol declarar una altra vegada, si realment hi ha alguna investigació sobre què ha fet aquesta col·laboradora de la terapeuta, i si acaben citades també, perquè haurien d'anar, aquesta col·laboradora que busca la ruta també hauria d'anar davant del jutge.
1: Cas Andic, anem actualitzant-lo, però atenció a aquesta altra. Passeig de Gràcia de Barcelona, dilluns a la tarda... Un jove va ser colpejat i ferit amb una arma blanca dins l'hotel Casa Fuster, que és un hotel d'alt luxe, no? dels més bons. Què va passar?
2: Doncs aquí, això sabem que va passar ahir, a 6:15 de la tarda, i hi ha aquesta víctima, que és aquest jove de 23 anys, que viu allà, és a dir, que és com un resident...
1: Que viu al Casa Fuster.
2: Que porta molts mesos allà, no?
1: Té una pinta estranya, amb 23 anys, viure en un hotel de luxe.
2: Sí. Llavors, aquí són els propis treballadors de l'hotel qui donen l'avís al 112 perquè expliquen que hi ha dues persones que han entrat a l'hotel, que tenen com una discussió amb aquesta persona, que l'havien ruixat, sembla com amb esprai pebre, que amb un...
1: Ni que fos al Congrés dels Diputats.
2: Que amb una mena de ganivet l'havien donat com un cop al cap i que tenia alguna ferida, i llavors és quan aquí ve doncs, el sistema d'emergències mèdiques...
1: Sí, això passa en una zona pública, eh?
2: Això passa en una zona de l'hotel.
1: No a l'habitació.
2: no tinc clar que sigui l'habitació, no sembla que sigui l'habitació. Llavors aquí és quan això avisa el sistema d'emergències i se l'enduen, no estem per la seva vida, però bé, sí que és una cosa, clar, és...
1: Home, inusual,
2: com,
1: no?
2: Com a poc inusual.
1: Els hotels han vist moltes coses rares, però, home, tant com això, no
2: sí
1: ho sé.
2: Sí que és veritat que a casa Fuster jo recordo haver cobert robatoris a l'hotel...
1: Ah, sí?
2: Sí, de joies que tenien allà exposades fa anys, és a dir, que no és la primera vegada que es veu en alguna situació rara. Ara aquí això els Mossos ho investiguen i busquen aquestes dues persones.
1: I sabem que si és una baralla puntual o...
2: Clar, el que ens diuen és que sí que anaven a buscar aquesta persona i que fa pinta, doncs, que tingui a veure amb aquest món delinqüencial. Sí que és cert que ho porta a la unitat d'investigació de Gràcia, que això una mica el que ens ve a dir és que aquestes lesions i tot això per ara no ha pujat d'escaló, no ho porta com els serveis centrals, no?, perquè pugui haver-hi darrere, i que això ha passat al centre de Barcelona i que aquí tens càmeres a tot arreu.
1: Clar,
2: tens
1: aquí...
2: càmeres a l'hotel, tens càmeres quan surts pel passeig de Gràcia, és a dir que, a més, suposo que tindran la declaració de la persona que els hi digui.
1: El capítol del crim estarà molt ben documentat aquí, perquè
2: tindran
1: totes les imatges possibles.
2: Moment a moment, per on va i per on fuig.
1: Bé, doncs veurem què diu la investigació. I un últim cas d'aquestes retencions o detencions il·legals. Ara ja comença a ser una mica a dir, escolti'm...
2: Aquesta... Ja no et sorprèn, no? Ara ja
1: bé, no em sorprèn, ja no... o em comença a preocupar, perquè dius, mira, si són dos casos puntuals, tres... Quarques! Seran nou el 2026. Ara a Calella. Què va passar a Calella?
2: Doncs això va ser a dos quarts de 10 de la nit, més o menys, i hi havia una persona amb un cotxe, s'apropa un altre cotxe, i una testimoni que explica és que surten tres persones grans que porten dessuadores amb caputxa, que s'apropen a la persona d'aquest cotxe, que aquesta persona, pel que expliquen els testimonis, quan els veu venir ja sap de què va, i a diferència d'altres segrestos no es posa a cridar i no fa cap reacció d'aquesta mena.
1: O sigui, gaire que es deixa anar, sí, a la sort del que està a punt
2: que
1: de passar.
2: Que se'n va cap al cotxe que ha vingut a per ell, que li miren el maleter del cotxe, que li obren, que li tanquen, es fiquen en aquell cotxe i se l'enduen. Llavors aquesta persona és qui dona l'avís, els Mossos van allà, es troben al cotxe en què anava aquest home, aquesta víctima, i se l'enduen, comproven una mica d'on és aquest cotxe, és un cotxe de lloguer, de Màlaga, no? Bueno, estan com una mica intentar, doncs, lligar tot el que ha pogut passar, i sí que comença, doncs, aquesta investigació que sembla, no?, que podria ser un segrest.
1: I de nou ha aparegut ja el entre cometes, el segrestat.
2: Sí, el que sí que sabem que ens expliquen fons policials és que la persona l'han trobat, que està bé, no ens diuen exactament quan, és a dir, no sabem quantes hores han passat, ni si, bueno, si té alguna lesió, no sabem ben bé ni el lloc. Però bueno, que sí, que l'han trobat, i sí que és veritat que els Mossos són una mica prudents a l'hora de dir si és un, bueno, un segrest. Ells no parlen de segrest.
1: No, perquè no hi ha petició de rescat. Això ja, la lliçó aquesta ja la vam aprendre.
2: Llavors, el que diuen és que volen estar segurs que sigui una detenció il·legal, no? I segurament també per aquesta actitud que té la víctima, la seva reacció, que no suposi molta resistència. Sí que a mi tothom m'ho vincula amb un cas segurament vinculat a tràfic de drogues, no? Però potser si tu marxes voluntàriament, no? O si tu ja veus que venen a portar, escolta, anem a parlar i te'n vas i deixes el cotxe allà. Bueno, s'ho estan mirant,
1: ja,
2: però no parlen amb la contundència que parlàvem, per exemple, en el cas de la P7, òbviament amb aquelles imatges gravades tan espectaculars, de que sigui una detenció il·legal.
1: Clar, això ho dèiem abans, eh? Quants hem dit? 6 casos l'any passat, sí, investigats d'això,
2: sí,
1: i la majoria també en aquest dubte de que no sabem ben bé què està passant.
2: El que diuen els Mossos és que la xifra que ells tenen els últims anys són sempre 6, 7, 8, 9, que és poca, que sempre és una violència intracriminal, no? Amb la idea que ja hem explicat moltes vegades, que si no et dediques o no tens vinculacions amb aquest món, un món criminal, és difícil que ningú vingui a segrestar, però sí que és cert que ells el que expliquen és que els hi preocupa, doncs, aquest increment de la violència, i de vegades també aquesta voluntat d'exhibir la violència cap a l'exterior. I feien una reflexió amb el tema de l'AP7 i deien que aquelles persones, quan cometien aquell segrest, eren plenament conscients de que els gravarien i que això sortiria. Llavors era un missatge, un acte comunicatiu, deien els Mossos, no? Un missatge tercer, és a dir, som gent amb qui no es pot jugar, si et poses en negocis amb nosaltres...
1: Mira com acabaràs.
2: Pots acabar així.
1: Un anunci.
2: Exacte.
1: Una advertència. Doncs així el tenim al País. Veus que bé? No gaire. Rebeca Carranco, quan et tornem a veure ara, creus?
2: La setmana vinent, no?
1: Sí? No passarà res al llarg de la setmana que ens obligui
2: segur
1: a...
2: Segur que passarà alguna cosa, Francesc.
1: Si vas a veure La Bola Negra,
2: sí?
1: Fes-me una petita crítica personal per WhatsApp.
2: Vale.
1: I més que t'ha semblat.
2: Vale.
1: És la meva obsessió de la setmana.
2: Sí?
1: Sí.
2: I però com estan les quines? O sigui, qui està guanyant? Més gent que li agrada o més gent que no li agrada?
1: Al meu entorn hi ha més gent que li agrada, però també hi ha alguna veu dissident.
2: Toni Vall, no? Va fer una gran crítica.
1: No l'he entès.
2: La crítica de Toni Vall.
1: No l'he entès. El que diu la crítica de Toni Vall, jo no ho entenc. Així com la que ha fet el Toni, l'Albert Tomsí, la del Toni Vall no l'entenc. Però vaja, cadascú pot dir el que li sembla.
2: M'ha semblat interessant la reflexió, no? Potser tenim molt clar qui era Lorca, però no tant pel que ens han explicat a l'institut o estudiants, sinó fora, no? És a dir, que qui era Lorca, jo tinc la sensació que sí que ho sabíem, el que no tinc de clar és que ho sabéssim perquè ens ho haguessin explicat a l'escola.
1: I sobretot que s'hagués explicat gaires vegades en grans mitjans de comunicació de la manera que es faci, jo crec que no. Però vaja, tampoc és una pel·lícula que vagi de Lorca. Parla de Lorca, però no va, no, no és una pel·lícula només sobre Lorca. Un missatge quan vale, ho tinguis, això. 8 minuts per 6:15 de la tarda. Farem una pausa i posarem una mica de música. No serà la del Guitarrica, però serà bona.
3: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
4: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
3: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
6: La millor fira de ceràmica i terrissa.
5: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada de fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
6: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Un és ple de sorpreses.
9: L'altre fa música.
10: I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó.
11: Són els nous llibres d'en Titó i els Falalà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tot allò més bé. A la venda als punts habituals.
12: 10 anys.
13: Els llums s'han apagat.
14: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
12: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
14: I ho farem amb un programa especial.
12: El dimarts 29 de setembre.
14: Amb els col·laboradors d'avui.
12: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
14: 10 anys d'esports.
12: 10 anys de ràdio.
14: 10 anys de Tot Costa.
15: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: I avui, un mestre de la cançó en català. A part de ser compositor i lletrista d'una banda mallorquina molt influent, fa molts anys que brilla també com a músic en solitari i com a escriptor.

0: paraules molt...
1: Joan Miquel Oliver, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Et sobraven paraules i t'has hagut de posar per escrit?
2: Això mateix he fet.
1: El Joan Miquel Oliver presenta nou llibre, que ja podeu trobar a les vostres llibreries de confiança. La vida no són matemàtiques. Un llibre amb 77 microrelats, la majoria autobiogràfics. Fa la sensació que t'obres molt, no sé si com mai, en aquest llibre.
2: Mem, això d'autobiogràfics no vol dir que en el llibre jo expliquis la meva vida, tampoc. No?
1: Però coses que tu has viscut, o que has vist,
2: sí,
1: o que sents tu també.
2: Exactament, sí. Sobretot a nivell de, ja que sé, a nivell d'opinió o de pensament, sí que és veritat que...
1: Et mulles molt,
2: sí,
1: no sé si dir-ho així.
2: Soc honest i explic realment el que penso.
1: Això no sé si t'havies mullat tan directament. Més enllà de fent cançons, que a vegades és més poètic, aquí ets una mica menys poètic i més, fins i tot, dur.
2: Sí.
1: No sé si dir dur, però...
2: Sí, se pot dir. Clar, jo sempre, sobretot en les cançons... fas una cosa, fas música pop, fas ficció... Els altres llibres que tinc són més aviat novel·les. Clar, en aquest llibre, que és un llibre com de... Mallorca en diuen coverbos, que és...
1: En dieu com?
2: Coverbos.
1: Coverbos, sí. Què vol dir coverbos?
2: Coverbos és, jo que sé, un coverbos... Per una banda, també pot ser una excusa, una història que expliques per ja que sé, quan te reps qualque crítica, acusació, diu no, és que no sé què, és que tal i qual, això és un coverbo, però també té sentit de, com una historieta curta que sol tenir un component humorístic.
1: Un coverbo, mira, ja m'he après una cosa avui alguns.
2: Sí, i aquest llibre és un llibre de coverbos.
1: Per què creus que la vida no són matemàtiques?
2: Perquè m'ho va dir la meva professora de matemàtiques.
1: I tenia raó?
2: Sí, totalment. Sí,
1: què vol dir que la vida no són matemàtiques?
2: Mira,
1: quan ho has descobert, això, o amb què ho has descobert?
2: Jo m'ho va dir la meva professora, quan jo tenia 14 anys, perquè vaig treure un 4,5 de l'examen, i quan li vaig anar a demanar... quin dia era la recuperació, em va dir que jo estava aprovat, i jo dic, però jo tinc un 4,5. I m'hi diu, la vida no són matemàtiques.
1: Ah, mira, qui va anar a favor, la matemàtica, doncs, el que no ho fossin, vaja.
2: Exactament, per això s'ha portat un robotet, que el robot, que té un cervell positrònic, ell mateix t'està dient que no, que la vida no són matemàtiques. És molt difícil d'explicar, ara, com vols que t'ho expliqui, o sigui, són una cosa molt, molt profunda.
1: No, no, però l'exemple aquest senzill d'entendre, sí, sí, és una mica que la vida a vegades,
2: clar,
1: et té aquestes sorpreses, no?
2: Sí, sí.
1: No tot és com sembla que ha de ser.
2: No, i també ja he comprovat, no només en sa vida, sinó en sa feina, a l'hora de fer un disco o el que sigui, que mai saps el que passarà. Tu has d'anar tirant endavant i el que passa mai coincideix amb el que tu esperaves.

0: Ara ho deies, a la portada hi ha un robot que també forma una mica part de l'imaginari d'Antònia Font. Quina relació tens tu amb això de la intel·ligència artificial, amb els robots? Perquè ara, de cop i volta, tothom parla de robots i sembla que els tenim ja aquí fent-nos les feines.
1: Amem, si els tenim perquè mos facin les feines, bé.
0: Bé, home, però ens quedarem sense feina.
1: No, bueno, amem.
0: Si que ens ajudin.
1: Si són capaços de fer el que nosaltres fem i mos quedem sense feina, mos ho mereixem. Quedarem-nos sense feina. Però el que passa és que, ara xerrant en sèrio, quin sentit té, no? M'han demanat, sobretot amb discos, llibres, o sigui, lo guapo, l'important de fer un disc, per exemple, és l'experiència de fer-lo. No és el resultat, si només fos el resultat de tenir un disc acabat, dius, vale, que me'l faci el robotet.
0: Clar, li dic com vull que soni i que surti.
1: I s'ha acabat.
0: No et donaria satisfacció, tu, això?
1: No, en absolut, perquè és que la finalitat d'escriure un llibre o de fer un disc, o escriure cançons, és escriure-les, les cançons, no és tenir-les acabades. De fet, una vegada que la tens acabada, la cançó, tu mateix, te comença a deixar d'interessar. O sigui, el guapo és el procés, per tant, una intel·ligència artificial que només se basa en... que només te dona una cosa que va d'un resultat...
0: El resultat.
1: A mi, personalment, no m'interessa.
0: La fas servir?
1: No.
0: Per res?
1: Per res, en absolut, sí.
0: Al llibre ens parles dels pares, dels mestres, de la teva filosofia, de com veus la vida, però aquí o a què dediques més línies és el grup de la teva vida, que és Antònia Font. Si fas balanç de la teva vida, quin percentatge de vida ocupa Antònia Font a la teva vida?
1: Moltíssim. Més d'un 50%, segur. Perquè, clar, és un... quan ets petit, no compta, saps? O sigui,
0: quan tu comences... La vida compta, què, a partir dels 18, dels 20?
1: No, sí, 20 anys, que comences a tenir la teva pròpia identitat, que comences a ser lliure per fer el que vulguis, a prendre les teves pròpies decisions. En aquell moment començam amb Antònia Font. Fins als 40 i pico i ara han tornat, però vull dir que són tal vegada 20 anys més intensos d'una persona, jo els he compartit amb la gent d'Antònia Font.
0: I això, el capítol 76, que és el més llarg, apologia del vostè és aquí, a la memòria de Joan Roca, que és el baixista del grup.
1: Sí.
0: El Joan va arribar a llegir aquest capítol? Li vas poder ensenyar? No.
1: De fet, el llibre ja estava enviat a imprimir i vaig enviar un missatge a la Núria que menys si podia incloure la dedicatòria en en Joan, perquè el llibre ja estava enviat a imprimir i en Joan se va morir després. I afortunadament el vàrem...
0: Si vau arribar a temps.
1: Sí, vàrem arribar, sí.
0: Entenc que, clar, fa ara 2 mesos llargs de la seva mort,
1: sí.
0: I encara esteu en aquest procés de, no sé si d'assumir-ho o d'acceptar-ho o de pair-ho.
1: Bé, tot plegant, no? Per una vegada, primer tens aquesta sensació de pèrdua d'un amic, no? I després, ja d'una manera una mica més, intentar imaginar com és el grup sense en Joan, no? Que això crec que també serà una cosa difícil.
0: Encara esteu pensant-hi, pensant-ho.
1: M'imagino, cadascú pel seu compte, perquè no mos hem tornat a posar en contacte d'ençà d'això, no? Crec que va ser molt fort, perquè va haver el funeral, després va ser enterros funeral, i després el concert que havien de fer Antònia Font, que la van a fer sense ell, que va ser com un homenatge cap a ell, pràcticament, no sé si eren 3 o 4 dies...
0: Sí,
1: tot seguit,
0: crec que eren
1: no?
0: 4, ho tenim per aquí, sí.
1: I clar, va ser molt intens, però a la vegada va ser molt guapo i molt positiu per tothom, no? Perquè vàrem poder acomiadar-nos d'ell, en comunitat, tot el públic mallorquí d'Antònia Font. Va ser molt guapo. I va quedar una cosa com molt, molt, molt ben tancada, tot molt... Va venir molt bé, de dins de la tragèdia, va venir molt bé tot com va venir. I jo crec que ara cadascú dels membres del grup estem una mica com descansant d'allò, intentant assumir...
0: Si no us heu tornat a trobar.
1: No. No, no. Mem, ja de normal, si no tenim feina, no...
0: Sí, però aquí diguem-ne que hi ha un... heu de decidir una mica o n'heu de parlar d'alguna manera, no?
1: Sí, o sigui, en el moment en què toqui fer un altre disc o toqui tornar a començar una gira, supos que ja m'ho reuniré a mi.
0: Però, per tant, entenc que forma part dels plans, això, de que toqui un altre dia, no sé quan, però que toqui tornar a fer un disc o toqui tornar a fer una gira.
1: Amen, jo per l'experiència fins ara diria que sí. Perquè per molt que en algun moment t'haguen dit no, això s'ha acabat, no sé què tal, en el final sempre te torna a fer ganes, no? I no hi ha res que m'ho digui ara mateix que, ja que sé, en pau, sobretot, en Pau no se conform, jo no crec que se conformi amb el que ha fet fins ara, no? Jo crec que vol seguir en els escenaris. Aquesta és la impressió que jo tinc.
0: El Pau és el Pau de Bon, que és el, sí, el vostre cantant. De fet, el llibre, ara et mencionava aquesta apologia del Vostè és aquí, va ser l'últim disc abans de la vostra dissolució, el 2013. Ara farem un exercici de tornar al 2013 a recordar el moment d'aquella dissolució.
2: Males notícies, molt males notícies pels molts seguidors d'Antònia Font. El Quintet Mallorquí ha anunciat avui la seva dissolució. La voluntat de diversos membres del grup de començar nous projectes personals...
3: I alguns diran, home, jo vaig escoltar el disc Lamparetes de fa 2 anys...
4: Sí.
3: On cantaven això que sentirem ara i ja es veia venir.
5: Me sobren paraules, d'aquí 2 anys me retir. Paraules molt lletges, nyo, paraules molt guapes, lapis lazuli.
0: Ara, escoltat 13 anys després, a vegades els periodistes fem teories una mica sobre la marxa que no s'ajusten o...
1: No, home, jo entenc que en aquell moment... El país estava una mica consternat amb aquesta notícia, no?
0: Perquè... Home, molt, un TN dient molt males notícies, això no
1: sí,
0: es diu gairebé mai.
1: No, ningú s'ho esperava, i... però de qualque manera heu d'explicar les coses, no? Jo no recordo res fora de Toni, ni... sempre em va ser tot amb molt de respecte i carinyo.
0: Si el Vostès aquí hagués funcionat diferent, creus que no us hauríeu separat? O que no hauríeu aturat, diguem?
1: Jo crec que Vostès aquí va ser com una autoimmolació. És a dir, nosaltres tenim el Lamparetes, Calgary 88, Clint Eastwood, gira super exitosa i tal, i un any després, completament de contrapeu, perquè entre disc i disc sempre passen 2 o 3 anys, quasi fotem 40 cançons d'un minut, saps? Això,
0: molta... Home, això va trencar caps, no?
1: Sí, sí. Que molta gent no ho va entendre. He de dir que una vegada publicat aquest llibre, on s'apologia el Vostès aquí, el disc incomprès d'Antònia Font, ha sortit molta gent que diu que el Vostès aquí és el disc que els agrada més.
0: Ah, ara, no? 13 anys després.
1: Bé, jo ho entenc. Jo ho entenc, no? Que és un disc que necessitis 10 anys per entendre'l, saps?
5: 1 bilions en estrelletes. Llums d'avions...
0: 1 bilions en estrelletes, és això. Has pensat mai com sonarien les teves cançons en solitari amb la veu del Pau de Bon? T'ho has imaginat?
1: Sí. Com sonen els d'Antònia Font amb la meva veu? No només m'ho he imaginat, sinó que ho he comprovat sempre, perquè les començo a cantar jo quan, abans d'ensenyar-les al grup. Però jo crec que no hi hauria absolutament cap problema. No, és vera que en Pau té una tessitura i unes qualitats vocals que jo no tenc. Per tant, si jo hagués de cantar les cançons d'Antònia Font, no sé si podria, però jo crec que hi podria perfectament cantar les meves.
0: El Pau de Bon és el cantant d'Antònia Font.
5: En un Mercedes blanco llegó a la feria del ganado.
0: Antònia Font no va néixer en un Mercedes Blanco, però va néixer en un Opel Corsa.
1: L'Opel Corsa del Pere de Bon, el germà d'en Pau, que era en Pere i jo, el bateria, i jo som un poc els fundadors. O sigui, en un moment que Antònia Font només era ell i jo, no? I ja teníem el nom perquè ja havíem triat. I un dematí vàrem anar a la biblioteca amb Pere i jo, i va entrar en Pau, que jo no me sonava de l'institut, però no el coneixia. I duia un casset, estaven escoltant un música en el casset, no? I sonava una veu, però superguapa, cantant una cançó de Deezer, crec que és del grup, o Weezer, algo així. I jo dic, això aquí et sona molt bé, i em diu, en Pau diu, sóc jo. És el meu grup, que van tocar ahir a les verbenes de no sé on i ens van gravar un casset. Per cert, aquest casset l'havia gravat en Joan Roca, que anys després seria el baixista d'Antònia Font.
0: Sí, que allà estava tot, eh?
1: Increïble. I dic, això és tu? I em diu, sí. I vaig pensar, ostres, amb les idees que jo ja tenia, Mediterrani, astronauta, vida quotidiana, tecnologia, tot això, vaig pensar,
0: I aquesta
1: amb aquesta veu,
0: no? Veu,
1: vamos, és que amb això tindrem feina segur. Ella va dir, vols cantar nosaltres? I em diu, sí.
0: Allà mateix, eh?
1: Sí.
0: Va ser, a la biblioteca.
1: Al cotxe. No
0: al cotxe. Encara no havíeu arribat ni a la biblioteca.
1: Jo crec que m'ho vàrem emocionar tant que no vàrem arribar a la biblioteca aquest dia.
0: El llibre expliques moltes coses. N'hi ha una que m'ha cridat l'atenció. Vam renunciar a un premi, vull llegir tal qual, no puc dir quin, perquè seria un escàndol.
1: Sí. No puc dir quin, perquè seria un escàndol.
0: No ens pots dir ni tan sols. Era d'un govern?
1: Sí.
0: Clar, pot ser el balear, pot ser el català, pot ser l'espanyol, no?
1: Clar, no us dic gaire cosa que fos d'un govern. Era no puc dir, això s'enfadaria molt. He de dir que no havia passat mai per la història, que ningú hagués renunciat. No s'ho creien ells.
0: Van dir, o no, se us van trucar, miri, que us hem donat, o mire, que les hemos dado este premio.
1: Sí, van dir, no, no el volem.
0: I l'interlocutor què va dir?
1: Bueno, no, però això no té res a veure amb política, això és una cosa, no sé què. No, dic que no el volem, el premi, ja està.
0: Un grup molt vinculat i que també tenim molt present per la seva defensa de la llengua, com tants d'altres. Si no m'entens en català, Montxerri, com serà? Perquè dediques un capítol a fer també una declaració d'amor al grup Fades, que els vam tenir aquí ara fa uns dies, també som molt fans de la tarda, i expliques casos de discriminació en la llengua. Com t'ho fas a Mallorca per viure en català? Tens alguna tàctica perquè la gent se t'adreci en català o almenys t'entenguin?
1: No, si no vols tenir un conflicte continu, pues ha de xerrar el castellà.
0: O sigui, has d'anar canviant, eh? No ho pots evitar.
1: Si tu digues, jo ho he provat, i en el final només te crees hostilitats, i al final dius, per què he de viure putejat d'aquesta manera, saps? Si potser t'estàs xerrant amb una persona que no sap ni que a Mallorca hi hagi un idioma diferent de l'espanyol. Què li has d'anar explicant a aquesta persona?
0: O sigui, una mica has perdut gairebé una mica l'esma per...
1: Sí, jo tinc molt clar el que jo faig. És a dir, jo escric cançons, llibres en català, tinc molt clar quin és el meu idioma i mai he tingut cap dubte en tot això. Tinc clar que s'ha de defensar, tinc clar que... Però en el teu dia a dia... vas a una ferreteria per casa a tenir un follon amb aquella persona. Tot i que és vera que això ha arribat més tard a Mallorca, que jo sàpi, però és vera que en els nins d'escoles l'escolarització és en català. I tu vas teòricament la gent més jove, la gent jove, 15, 20 anys, que te trobes en els comerços o on sigui, aquesta gent entén el català, és a dir, pot xerrar el català. I jo, el que explico en aquest llibre, una anècdota, i és això, no?, que no estem avasats en mallorquins a xerrar el català en els qui no siguin mallorquins, però que hem de començar perquè és vera que la gent jove, sobretot la gent més jove que ha estat escolaritzada, o inclús ha nascut a Mallorca, l'entenen perfectament.
0: Doncs la vida no són matemàtiques, com la llengua tampoc, però vaja, s'han d'anar practicant i anar trobant allò bo. Escolta, et veurem aviat en algun concert, a tu, actuant en solitari o...
1: Sí, anem a les barraques, allà a Fires de Girona.
0: Ah, sí, ara no, d'aquí...
1: Dia 28, dia 28.
0: D'aquí un mes, sí, sí.
1: I estrenem un format, té molta il·lusió. Ha recuperat en Toni Pastor, que és un dels grans músics, ell és productor, toca el llaüt, molt de discos d'Antònia Font i molts discos meus els ha gravat ell, com a tècnic, productor, i és una passada en Toni, el dut a tenir-lo, i Napoleoni Boussà, que és una teclista d'allà de les Salines.
0: Doncs això és el que tenim sobre la taula. Ens ha fet molta il·lusió avui presentar La vida no són matemàtiques amb el Joan Miquel Oliver. Joan Miquel, que vagi molta sort i estarem pendents d'una mica aquestes setmanes, mesos de reflexió interna que ha de fer Antònia Font per veure com reprèn. Per com ho has dit, sembla que això s'ha de produir, però hem de veure com, quan i de quina manera.
1: Molt bé.
0: Que sigui de la millor manera possible. Moltes gràcies per acompanyar-vos. A veure... us ho hem explicat fa uns minuts a Catalunya Ràdio. Ens acostem a 6:45 de la tarda. L'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira per l'organització de l'1 d'octubre. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bona tarda.
4: Què tal, Francesc? Bona tarda.
0: Ara hi haurà gent que dirà, però no l'havien amnistiat ja? Va tornar a Catalunya? Què vol dir això, aquesta amnistia?
4: Doncs no l'havien amnistiat, aquesta és la primera de les respostes, perquè va tornar justament perquè es va arxivar la seva causa que tenia oberta, la causa del tsunami democràtic, ara fa poc més de 2 anys, en aquell cas per un delicte de terrorisme. Ara el que fa un altre jutjat, un altre tribunal, l'Audiència Provincial de Barcelona, és directament amnistiar-la. La seva causa per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre encara estava oberta, pràcticament una dècada després. I aquí el que li penjava era un delicte que era era el de desobediència. La resta de delictes, el de sedició i en primer moment el de rebel·lió, van caure justament perquè es va eliminar el delicte de sedició. I li quedava un, que era el de desobediència, que no comportava penes de presó. Per això va poder tornar al juliol del 24.
0: Doncs ara aquesta amnistia, això s'aplica de forma immediata?
4: Sí, això s'aplica de forma immediata. O sigui, l'Audiència Provincial avui ja ho ha acordat. Totes les parts que estan en aquesta causa ja s'hi han pronunciat i, per tant, si Rovira estigués encara a l'exili, podria tornar en aquest mateix moment. Aquest ja no és el cas pel que deies, perquè justament aquest fet el van viure fa poc més de 2 anys quan va tornar justament per l'arxivament de la causa del tsunami democràtic. Però els efectes, sí, ja són immediats.
0: Doncs gràcies, Raül Flores, així queda explicat.
4: Gràcies, Francesc, bona tarda.
0: A veure, un moment, espera't que t'obrin el micro.
6: Ah.
0: Què et passa?
6: Els tenim tancats, això.
0: Per què hi ha roms al meu despatx?
6: Per tot Catalunya, que necessita saber que avui, a les 6 de la tarda, al segon canal tenim un partit importantíssim de bàsquet, que és Dubai, Xavi Pasqual, versus Barça.
0: Jo que Dubai jugui a Eurolliga és com si ara el Boca Juniors jugui a la Champions.
6: El tema que no tenim temps perquè comencem i 45 la prèvia.
0: No, 45, però si són 44.
6: Però per això, deixa'm ara que...
0: Però des de quin estudi ho fas?
6: El de Dao.
0: No arribaràs, eh?
6: Sí, home, sí. Què vols dir?
0: Arribaràs bufant.
6: Això també és veritat, però...
0: Vull que algú estigui pendent de la transmissió, a veure si Carme Lloberes, la primera intervenció,
6: la fa... Que una cosa, que he fet una similitud amb partitures i pissarres, és a dir, seria Sèculis de Busí, val? Versus Xavi Pasqual, Bach, Johann Sebastian Bach. Què et sembla?
0: Apa, adéu. Sembla excels. Lloberes, has vist La Boda Negra?
6: Pesat. Jo que
0: què vol dir pesat? Estic preguntant si has vist una pel·lícula.
6: Pesat que tu, per una vegada que vas al cinema, amb tota la vida, i jo que hi vaig 2 vegades a la setmana, encara no.
0: L'has vist?
6: Encara no.
0: Doncs encara no.
6: Dic que l'encara ja veurem.
0: Però si ets una dona molt sensible.
6: Ara no sé exactament. Però si són i 44, adéu.
0: Arriba tard segur, eh? És que arriba tard segur. Connectarem amb el Macià i posarem, escoltarem. Fem una pausa i escoltem com Carme Lloberes...

0: Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden. Vine a descobrir-nos.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
2: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
4: A veure si es bufega la Lloberes. Que és la transmissió del bàsquet, el digital. La Lloberes ha pujat corrent les escales. Crec que estan tirant més sintonia del compte perquè la Lloberes no es bufegui.
5: Vinga, bona tarda, Euroleaguers. Avui el Barça juga a Dubai.
4: Vinga, saluda a la Lloberes.
5: El Dubai Bàsquet, un equip que és el campió la Lliga Adriàtica la temporada passada i que va ser 11è a l'última Eurolliga amb Alexander Sekulić.
4: Carai, estem estirant la presentació de la Lloberes, trobo.
6: And hopefully we're going to be successful in this game.
4: Aquest és l'entrenador del Barça de bàsquet.
5: És un repte exigent i espero que tinguem èxit en aquest partit. Bé, doncs són les declaracions d'Alexander Sekulić, que l'any passat va tenir l'oportunitat de dirigir el Dubai a l'Eurolliga, tot i que...
4: Va maciar, saluda la Lloberes.
5: Joan Fitó, com estàs? Bona tarda.
7: Què tal, Ernest? Bona tarda.
5: No excessivament.
7: Un partit,
5: però...
7: L'últim de la fase regular.
5: Però i...
7: Contra València.
5: I van guanyar.
7: Crec, ara m'enganxes, però va ser contra València.
4: Sí, ara sí, la Lloberes.
5: Van acabar uns anys, Lloberes, com estàs?
8: Aquí ens raonàvem.
5: Del Dubai Bàsquet.
4: Veus, no ha sentit res, la Lloberes.
5: Fer un moment. Xavi Pasqual.
4: Bé, ja està, la Lloberes no sabia ni de què estàvem parlant. El Marc Andreu, però no, però si el tenia aquí a l'estudi, el Marc Andreu. Marc Andreu, on ets? Marc Andreu?
9: Ja sóc aquí.
4: No et veig.
9: Hòstia, ja, però perquè sóc camí a la travessa, la preestrena que es fa avui al Museu Marítim de Barcelona.
4: Però no havien dit que ho faríem en directe cara a cara?
9: Sí, però com que la Lloberes ha volgut agafar-se tot el seu temps, que crec que xerra més a la tarda de Catalunya Ràdio que aquesta transmissió que fan, doncs mira, escolta, he hagut jo d'anar tirant cap allà, perquè si no, no arribem.
4: Però què, vas a peu? Ja.
9: No, estem en un transport aquí, amb taxi.
4: Amb un transport que, pensant, bueno, no sé si sí. Dic que vaig amb taxi o no, eh?
9: Sí, exacte. És que si no arribava, a mi comença això ja d'aquí res, i el que no surti d'aquí després, farem una connexió allà amb la Juliana Canet, intentant tenir totes les cares dels concursants VIP d'aquesta edició de la travessa.
4: Arriba la travessa VIP!
10: Benvinguts a la Serra de Tramuntana. Un territori esquerp i fascinant que s'alça amenaçador enmig de...
4: I serà, entenc, la presentadora, no, Marc?
9: Ja sí, de fet, ella serà l'última en arribar. Primer arriben tots els concursants...
4: Que és un casament.
9: I la Laura... Sí, de veritat, jo crec que sí. I la Laura Escanes és l'última que arriba a la catifa vermella.
4: Per tant, avui es presenta i la gent ja ho podrà veure, això, aquesta quarta temporada de La Travessa, ja la podran trobar...
9: Sí, a partir d'un quart de nou... Un quart de nou a la plataforma 3Cart, GAT, hi haurà els dos primers episodis.
4: A quina plataforma? 3Cart?
9: A la 3Cart.
4: Que és un supermercat, això?
9: Ets tan tonto. A 3Cart.
4: Que no ens hem après el nom. Escolta, i seran els VIP, que són 16, 8 parelles, i seran tots?
9: T'imagines que no ve algú? M'interessaria molt saber el per què no ve.
4: Si la Goico hi serà...
9: Clar,
4: perquè clar, la Raquel Sans, el Miqui Núñez i els tiets, entenc que sí, però... La Goico, que va ser un dels noms més cridaners?
9: Doncs hi seran. De fet, ahir també van fer entrevistes de promoció i avui no faltaran en aquesta estrena.
4: Això sí que m'interessarà veure, perquè és un nom que aquest estiu...
9: Sí, a veure també si ens la trobem durant el directe del que no surti d'aquí. Ja ens pot...
4: Juliana Canet versus Goico? Passarà això aquesta tarda?
9: Home, parlarem amb tots. La Goico no serà una menys.
4: D'acord, d'acord.
9: Per tant, veurem, escolta, et

0: Veurem a tu també o no? Perquè suposo que hi vindran moltes altres cares VIP de Catalunya, jo no només aquests concursants.
1: Tinc un altre esdeveniment que coincideix en horari, Marc Andreu.
0: Ostres, és que avui tot és que avui, col·lapsat,
1: Catalunya avui està de compromisos. Perquè,
0: els dimarts?
1: Sí, sí, els dimarts, noi. Jo he d'anar, ara els trucaré, amb el Costa i la Gelmà. Els tinc. Costa, Gelmà, bona tarda.
2: Hola.
3: Hola.
1: Clar,
3: com estàs?
1: On sou vosaltres?
3: Aquí esperant-te.
2: Al Museu d'Història.
1: Clar, Marc, és que aquests dos avui estan de celebració. Si tu tens un casament, ells dos fan les bodes de... No sé, els 10 anys tenen nom?
2: Jo crec que no, no?
3: Diria que no, encara res.
2: Per un programa és molt, per un matrimoni... No sé si dona per fer grans celebracions.
1: I el matrimoni Costa Gelmà per quin moment passa?
3: Bueno, hem tingut pitjor època.
1: En comptes de vendre-ho en positiu, hem tingut pitjors èpoques.
2: No s'alvira una separació immediata, però...
1: En aquests 10 anys...
3: A més, és el setembre. Tu saps que a l'estiu sempre recarregues una mica piles.
1: Aquesta
3: ja arribem al maig molt justet.
1: Aquesta pregunta al juny seria diferent. En aquests 10 anys, hi ha hagut algun moment que penséssiu, mira, aquí, fins aquí?
2: Però per l'altre o,
1: sí,
2: per,
1: sí,
2: o
1: sí,
2: per un mateix?
1: Sí, pel desgast.
2: No, per l'altre no.
3: Estem mal acostumats l'un a l'altre.
2: Sí, és que clar, comptem els 10 anys, però és que ja ens coneixíem d'abans i ja...
3: Sí, i ara així la relació.
2: Si ens haguéssim hagut d'escanyar, ja no hauríem esperat els 20 anys.
1: I escolta, clar, això coincidirà amb aquesta presentació de la Travessa, per tant, aquí es competeix, a veure qui fa un esdeveniment més impressionant. Amb què ens delectareu aquesta tarda al Tot Costa?
2: Doncs mira, Francesc Garriga fent rafting serà un dels grans moments de... No, és broma. No.
3: Jo crec que a l'hora de competir, en el moment en què nosaltres vam tenir la peça de Garriga, ja està.
2: Correcte,
3: hem guanyat.
2: Sí. Jo crec que el de la Travessa potser és un espectacle més visual i el nostre tindrà més fons, més contingut, no? Més història, com a mínim.
1: Perquè, Marc, el vostre esdeveniment, què passarà a la presentació de la Travessa? Més enllà de projectar, no sé si el primer capítol...
0: Doncs no, només això, veure el primer episodi conjuntament i després a veure que hi hagi una mica de catering, que això sempre és d'agrair. I espero, m'encantaria que anunciessin una Travessa VIP segona temporada amb en Jordi La Sònia.
1: Home, Sònia Gelmà i Jordi Costa seria sensacional.
2: Com dir-te...
3: No resistiríem la primera posada.
2: No. Es pot fumar durant les proves?
1: Jo crec que no.
3: Hi hauria crits molt ràpid. Molt ràpid.
2: Jo, pel que he vist, no... Que clar, el personal que hi ha per allà, Víctor Sada, Laia Palau, són gent que no els aguantem ni d'aquí a la cantonada.
3: Hi ha molta cultura de l'esforç.
2: En canvi, jo crec que es va parlar en el seu moment que Garriga era un perfil idoni.
1: Sí, sí, de fet no va poder ser per timing, perquè no m'anava bé aquella setmana que rodaven. Sí, sí.
3: Garriga s'agafaria a la Verdés, perquè tonto no és.
1: Clar,
3: no?
1: La Carla aniríem ja com un tio.
3: Aquí ja... Sí,
2: compte que aquí ja...
3: Verdés clubers, jo veig. Què et sembla? Ah. Per segona edició.
1: Ah. Home, tirarien fort. Mm-hmm. Perquè tu, Sònia, no t'hi veus, eh?
3: No m'hi veig.
1: Amb la
3: no
1: Carla, que tira fort...
3: No
1: que et compensi les teves mancances?
3: No, és que n'ha de compensar molt.
2: Que si eliminéssim tot el component físic, a mi em faria gràcia.
3: Sí, clar. Que si l'elimines, què queda?
1: Que és l'arribada, no? El moment de sopar.
2: No, el bon rotllo. Mira, aquest estiu me'ls vaig trobar tots. No,
1: de fet, si parlem de bon rotllo, a ningú se li acotà altre nom que Jordi Costa, més a més.
2: Clar, perquè la gent no em coneix. Aquest estiu ens els vam trobar a la festa de l'Estrella d'Am, que hi érem gairebé tots,
1: sí.
2: I escolta, semblaven una família.
1: És veritat.
2: A mi em va agradar, allò.
1: És que és un team building. Bé, Costa i Gelmà, a les 7, us escoltarem al Tot Costa. Gràcies, ens veiem.
2: Ah, ens escoltes i vens.
1: Sí, vinc, agafo la moto i vinc.
3: A vosaltres.
2: Ara, gràcies.
1: Marc Andreu, doncs a partir de les 6 amb la Juliana aquí, amb el micròfon calent, eh? A veure què enganxem.
0: Sí, perquè ja estem arribant, doncs d'aquí res connectem.
1: Molt bé, pagueu el taxi, eh? No te n'oblidis.
0: Sí.
1: Vinga, adéu-siau. 93-201-7474. Tinc un concurs fantàstic.
4: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Rànquings, són rànquings. Us dic tres classificacions, m'heu de dir a què corresponen. Si encerteu i guanyeu, un val de 60 euros per gastar en qualsevol supermercat Condis. I tinc dos participants. No, 3-2-0-1-7-4-7-4. De moment tenim un participant, perquè se'ns ha bloquejat el telèfon. i només n'ha quedat un. Per tant, encara esteu a temps. 9-3-2-0-7-4-7-4. Deixem saludar el primer. Xavi, bona tarda.
5: Bona tarda, Francesc.
1: Com estàs?
5: Pues aguantant, perquè estic aquí amb l'embús aquest de la P7, que això no hi ha qui ho aguanti.
1: Ostres, i per quin punt vas?
5: No, és que no he tingut alternativa. Vaig amb un camió i, clar, i per al mig de la ciutat no podem passar.
1: Clar.
5: I sí o sí, i tinc que agafar la P7. No. Això que vols evitar no ens deixen, m'entens? Ens hem de ficar.
1: O sigui que molta paciència, no?
5: Moltíssima, perquè estic veient que hi ha 8 quilòmetres de retenció de Santa Perpètua, fins a Sant Cugat, està tot parat. Ostres.
1: Ostres, bé, espero que la ràdio almenys, mira, et distreguem una estona, no?
5: Molt, gràcies a vosaltres, passa molt ràpid el temps, de veritat.
1: Doncs mira, ja ens donem per satisfet. Avui ha valgut la pena venir a treballar, només per fer-te menys feixuga l'estona, ja t'ho dic ara.
5: I t'haig de dir, la veritat és la segona millora del dia. La primera ha sigut el dinar, la segona ara.
1: Bé, escolta, ja, si és la segona ja em conformo, si és la segona ja em va bé. Ja em va bé, home, és que el dinar... Digue'ns què has menjat per dinar, va.
5: Mira, avui m'he faltat la dieta, he fet una miqueta de canelons i bistec amb patates de sabor.
1: Hosti, home, Xavi, déu-n'hi-do, canelons i bistec amb patates, Apa!
5: He pogut esmorzar avui,
1: Llavors val pels dos. Si ho divideixes per dos i ponderes, és com si hagués menjat una amanida. Sí.
5: Ja superem algú light, una peça de fruita amb un iogurt i...
1: Ara, ja està, i tot compensat. Molt bé. Va, que et dic una classificació, a veure si me l'encertes. Tres poblacions. En primer lloc, Perpinyà. En segon lloc, Canet de Rosselló. En tercer lloc, Sant Cebrià de Rosselló. Això són els tres municipis amb més habitants de la comarca del Rosselló, segons dades del 2025. Això són els tres primers municipis de la Catalunya Nord que van tenir un centre de la Bressola, que ara compleix 50 anys, o són els municipis on la cobla principal del Rosselló té més actuacions des d'ara i fins a final d'any.
5: Ostres, la segona.
1: Els tres primers municipis de la Catalunya Nord on van tenir escola a la Bressola?
5: Per exemple, aquí.
1: Doncs és una resposta incorrecta. Van ser Perpinyà, Nils i Prada. Això que dèiem, Perpinyà, Canet i Sant Cebrià de Rosselló, són els tres municipis amb més habitants. No pengis, però, perquè ara ha d'encertar el teu contrincant, encara.
5: Perfecte.
1: La teva contrincant, perquè és la Carlota de Vic. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Com estàs, Carlota?
6: Bé, molt bé.
1: Sí? Tarda tranquil·la?
6: Bueno, ara sortim de la feina.
1: O sigui que bé, no? Aquesta hora ja
6: bé. Aquesta hora bé.
1: Doncs vinga, va, que et dic tres conceptes més de dia que corresponen.
6: Vale.
1: Le Mans, Constança i Garda. Le Mans, Constança i Garda. Què són? Són els tres volcans més alts de Sicília. Són els fitxatges més cars que ha fet mai el PSG. O són els llacs amb més extensió al voltant dels Alps?
6: Sí. Són, no sé.
1: Són llacs?
6: Sí.
1: Són llacs? Doncs són llacs. És una resposta correcta. Són llacs. Doncs, Carlota, enhorabona.
6: Que bé, moltes gràcies.
1: 60 euros del Condis, enhorabona.
6: Gràcies.
1: I, Xavi, em sap greu, eh?
5: No, res, cap problema, enhorabona.
1: Però
5: enhorabona.
1: Seguirem distraient-te cada tarda.
5: Exacte, no ho dubtis.
1: Torna a trucar un altre dia, que volem saber què has dinat aquell dia i veurem si segueixes la tònica.
5: A veure si porto més bé, no?
1: Vinga, una abraçada.
5: Gràcies,
1: Daniel. Arribem a les 6 de la tarda, butlletí de notícies, i després arriba el que no surti d'aquí. O sigui que això no s'atura. Ara venim...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El president de la Generalitat defensa l'aplicació immediata de l'amnistia als líders del procés just quan l'Audiència de Barcelona acaba d'amnistiar Marta Rovira. Salvador Illa s'hi ha referit al discurs d'obertura del debat de política general al Parlament, que ha durat una hora i mitja. Última hora des del Parlament, Txell Vallespí, bona tarda.
2: Bona tarda. Des de l'hemicicle, el president de la Generalitat deixa clar que no hi ha marxa enrere i que s'ha d'aplicar l'amnistia als líders independentistes.
3: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara causats, Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
2: Més enllà de l'amnistia i per mirar de reconduir la crisi d'educació i calmar també els ànims de l'oposició en aquesta matèria, el president ha demanat ajuda al Parlament per reconèixer els mestres com una autoritat política sense concretar, això sí, què implicaria per als professors tenir aquesta condició. Txell Vallespí, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: Més notícies amb la Maria Costa.
4: Les pluges torrencials de les últimes hores continuen complicant la mobilitat amb afectacions al transport públic i inundacions en diverses carreteres. Ho actualitzem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Encara 12 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, on es manté un carril tallat a la circulació. A Lleida, un carril obert a la carretera LL11 direcció Barcelona, tallada a la carretera d'Horta-Cerdanyola, la V14-15 per les Llavissades. La C61 tallada a Vallgorguina, al Vallès Oriental, per retirar un camió accidentat. I el metro de Barcelona circula parcialment per inundació les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: El sindicat de llogateres fa una crida a continuar les protestes i anuncien la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. A l'espera de conèixer els detalls dels decrets llei aprovats pel govern espanyol, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha defensat que ha estat la pressió als carrers la que ha fet canviar les coses. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: El govern i els partits, i diversos partits, i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra.
4: Fons del Departament d'Educació neguen que el sistema educatiu no tingui un registre comú que permeti quantificar quin és l'absentisme escolar a les aules catalanes. Ho ha denunciat avui l'entitat Equinat Bonorg, que acusava el Departament de no tenir un control sobre aquesta qüestió i poques eines per actuar-hi abans que la situació es fes faci més greu. Doncs bé, fons de la conselleria asseguren que els centres tenen un control diari de quants alumnes no van a classe de manera justificada i no justificada i que aquestes dades es faciliten a Inspecció Educativa. Afegeixen que tot plegat es recull en un aplicatiu de control per avaluar i verificar les dades juntament amb la direcció de cada centre.
7: Vamos, la película. Quería atrapar la eternidad en la jaula del instante.
1: El cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. El director de pel·lícules com La Regenta, Don Juan en los Infiernos o El Detective y la Muerte va rebre el Premi Goya d'Honor precisament en l'última cerimònia dels Premis del Cinema Espanyol. L'Acadèmia el premiava per experimentar amb tots els gèneres i des de totes les actituds i per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
8: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora también me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo.
1: Vinculat a l'Escola de Barcelona, va dirigir a la capital catalana a finals dels anys 60 els primers curtmetratges i el màxim reconeixement li va arribar, però, als anys 80. Ara els esports, Xavi Campos.
9: El Barça de bàsquet juga des de les 6 a la pista del Dubai, el Dubai que entrena Xavi Pascual, en partit de la segona jornada de l'Eurolliga. 2 minuts de joc, el Barça guanya de 3, 5 a 8, com tots els partits del Barça a l'Eurolliga. Aquest es pot seguir al Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. Rafinha ha estat substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per molèsties musculars a la cuixa dreta. Havia fet un gol de penal. El Barça, per ara, no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Avui, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, a Sevilla, a 8:45 del vespre. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és un dels descartats de Luis de la Fuente. El Barça femení ja és a Roma per afrontar demà la segona jornada de la Champions, la portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René Van Asten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria blaugrana. I en motor, la sorià Fernando Alonso i el canadenc Lance Stroll seguiran a l'equip Aston Martin un any més després d'haver renovat els seus contractes fins a finals del 2027.
0: Fins aquí les notícies.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Segur que heu sentit la frase «Jo no vull saber res més dels homes». La diuen sobretot dones a partir dels 55, que després de molts anys de tenir una relació convencional aprecien la seva nova llibertat. Què en penseu? En parlem aquest dimecres a Les dones i els dies.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Marta.
2: Rei.
1: Roger.
3: Hola.
1: Com esteu?
3: Molt bé.
1: Jo no deixo de pensar en la pel·lícula, eh?
2: Estàs ben obsessionat, eh?
1: Sí.
2: Però és que per tu ha estat un descobriment en Guitarrica.
1: És veritat.
2: Vull dir que no passa res, però t'has enamorat d'ell.
1: Et dic una cosa, sí, sí. I em va passar no veient la pel·lícula, sinó una mica ja el tema que vam fer ahir a la tarda aquí,
2: amb el Blai,
1: que el Bassas també el va descobrir. Mm. No és que el descobris, però sí, sabent-ne més coses em va semblar...
2: I aquelles pestanyes, eh? Aquest noi et mira així i provoca un és alert.
1: No, no.
2: Un és alert però... d'huracà.
1: Però com la riuada de la Ronda de Dalt, eh? Vull dir, clar.
2: A mi em va agradar.
1: Però?
2: Ell. No, cap però. Ell em va agradar.
1: Sí, és que a mi em sorprèn un noi que...
2: I a part, em va passar una cosa, i és que en Bernardo em costava entendre'l, perquè de vegades hi ha aquesta cosa de l'addicció de la pronúncia en castellà, que jo no entenc els actors de pel·lis espanyoles. Però amb en Guitarrica no em va passar.
1: No.
2: I en Bernardo sí que jo necessitava subtítols. Ja. Però amb en Guitarrica no.
3: Perquè si ho suejava molt, també, no?
2: Però és una cosa...
1: Perquè estava amb el
3: Mario Casas.
2: Això t'anava a dir, és escola Mario Casas.
1: I perquè estava ferit a la pel·lícula.
2: Ah, és pobret. Veritat. Home, com te llames?
1: Clar, pobret, té el cos rebentat. Clar, i què vols? No, ara ho vull vocalitzar, perquè la Marta...
2: Me llamo
1: Rafael. Molt realista.
2: Ja. No, però clar, en Guitarrica, de veritat, em va agradar, em va agradar.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, escolta'm, amb aquesta emoció, avui canviarem una mica, eh? Ja sé, el Marc Andreu estaven arribant ja a l'estrena VIP aquesta, i allà no tot són...
2: No.
1: És una mica somriures i llàgrimes, eh?
2: L'Enric ha de tenir, el nostre tècnic, ha de tenir ben preparada la cintotensió, perquè qualsevol moment la Juliana...
1: Em diu que la té ja el disparador 2.
2: I tant, perquè en qualsevol moment la Juliana s'encara amb qualsevol dels que estan allà. Perquè pot ser el senyor Trescat, pot ser la Jessica Goicoechea, pot ser...
3: No, i té un dia d'aquests d'energia.
1: ara en diem dies d'energia.
3: No, dies d'energia, perquè sí.
2: Recordo que ella està en la seva lover era, que ella no té enfrontaments, ella està zen, però en qualsevol moment se li dispara el brot i tots sabem com acaba.
3: Ha tingut un moment de vehemència molt, molt bèstia, que ens estava explicant, no sé, estava criticant alguna cosa a la redacció, aixecada, tots estàvem escoltant. Ha volgut entrar una directiva a la redacció, ha obert la porta, li ha dit, no, un moment, sisplau, que acabi. I l'ha com deixat a fora.
2: Dispensa.
3: I llavors jo me l'he mirat i dic, Juli, i diu, perdona, pots passar. I ha continuat amb la crítica i llavors li diu, i ara sí, digues. I llavors s'ha disculpat.
1: Era bronca?
3: La directiva que ha entrat.
1: Venia per una cosa molt
3: dolenta. No recordo ni què venia a comentar.
2: Però em sorprèn perquè la Juliana no està allà mai. És que ni davant dels directius.
1: No.
2: Podria haver fotut... A no ser que estigués parlant d'ella, aleshores.
3: No parlava d'ella.
1: Aquest és el caldo de cultiu a aquesta hora de la tarda.
3: Exacte.
1: De si s'enviarà un és alert o no, dependrà del que passi al programa. Arriba el que no surti.
4: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella. Ja podem obrir...
5: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
6: Així és que vostès... M'han vingut a veure.
7: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
8: Grau, què passa?
9: Faig masses coses.
8: T'has de calmar i organitzar-te millor.
9: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
10: Ja, però això és impossible, Grau.
8: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
9: Esclar, un altre Grau?
8: Buah, això seria la bomba.
10: Buah, no m'ho perdria per res del món.
8: Un altre Grau.
11: Nova temporada de Projecte Beta, cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
12: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
14: Venus i ETT, Unió Mediterrània. La sabadellenca Valèria Sauri, més coneguda com Venus, ha tornat d'una estada a Itàlia amb aquest fresquíssim It's So Hard to Be So Funny, una col·laboració amb la cantant milanesa ETT, on carreguen juntes amb altes dosis d'ironia contra la necessitat dels temps actuals que tot hagi de ser exòtic, icònic i original.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kefir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.

0: Passen, no. Falten 2 minuts per un quart.
1: Tot bé, Roger?
0: La Marta ha vist una escena...
2: Sí, què t'ha passat?
0: Molt delicada. Se m'ha enganxat el cable dels auriculars a la cadira i m'han caigut a terra i no estava...
1: És l'equivalent a estar al carrer i haver de córrer amb una motxilla. Sí. És una escena molt humiliant.
2: Samor,
0: que costa molt.
1: Que tots hem viscut.
0: Sí.
2: Sí.
0: Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
2: Bona tarda i perdona que te talli, però tu no t'havies canviat els auriculars a uns com de... De bus turístic, perquè mos entenguem, de cable.
0: Sí, de botó, perquè em va semblar que ara era l'era dels auriculars de botó i...
2: Però has tornat en els auriculars clàssics de ràdio.
1: Sí. Això és una clara metàfora del que passa amb els propòsits de setembre.
0: Total.
1: És que encara no hem acabat així. El mes i tornes a les rutines de sempre.
0: A mi m'il·lusiona molt com començar coses noves, com noves rutines, fer canvis, i llavors passa efectivament el que diu la Marta.
2: I
0: que
2: després dius, és fracàs, el sents molt cap endins.
0: No, tampoc ho sento un fracàs, canviar els auriculars, però penso, aquell Roger il·lusionat amb els altres auriculars, on ha anat a parar?
2: Pot ser que aquesta no era la teva il·lusió. Has estat buscant, però ja la trobaràs un altre lloc, si il·lusió.
0: Exacte.
2: Si no passa res.
0: Això. Ahir vam anar a veure La Bola Negra.
2: Sí, jo no.
0: Tu no. La Marta, amb la Juliana, que ara connectarem amb ella, perquè, com podeu comprovar, no està a l'estudi. La tenim desplaçada.
1: I amb una missió.
0: Amb una missió que, de moment, està sent completament fallida, perquè no estem aconseguint que ella entri a l'hora que toca.
1: Perquè acaben d'arribar i s'estan instal·lant.
0: Sí. El Museu Marítim de Barcelona, a la preestrena de la... Bueno, no, a l'estrena de la Travessa VIP, que s'estrena aquest vespre a Trescat, i ara hi ha la catifa vermella. Llavors volem parlar amb els protagonistes que aniran arribant al llarg de la tarda i, Marta, hi haurà un moment que pot ser com delicadet.
1: No, un. Molts moments que poden ser delicats, plens de cintotensió, en què la Juliana haurà de veure's les cares amb gent a qui ella ha criticat i a qui el programa també hem criticat.
0: Clar, el moment per mi més tens serà amb la Goico, perquè no hi ha hagut una trobada física des de la crítica que se li va fer.
1: I des d'aquí deixa'm també posar en valor la feinada que fa la Juliana, perquè no només és la valenta que s'atreveix a dir les coses aquí davant del micro, sinó que després s'ha de menjar aquestes persones que critiquem cara a cara.
2: Sí, l'enviem de colom missatger i nosaltres com un estrus amagats.
1: Exacte, en Roger i jo sempre aquí evitant posar-nos a primera línia de batalla.
2: Pregunta que vols segurament controlau. Jessica Goicoechea està confirmada en aquesta presentació de la Travessa VIP.
1: Per què? Sí. Et consta que té algun acte o alguna cosa de promo?
2: No, ho qüestionava simplement perquè na Goicoechea és una noia a Madrid, diguem, no? I pot ser tenir algun esdeveniment i passava de...
0: Jo crec que això entrava per contracte,
1: eh? Jo crec que sí,
0: eh?
1: A part que hi va anar també a aquell passe amb la premsa que van atendre els mitjans, sí. I ella hi era. O sigui que...
2: Ah, i serà segur, llavors, clar.
0: Sí, sí. De fet, ens han passat la llista de tots els concursants i no falta ningú, i en principi arriben a partir de 2:15.
1: Que també serà interessant poder parlar amb la Laura, perquè en les últimes hores, segur que ho heu vist, s'han fet bastant virals les seves declaracions al matí de Catalunya Ràdio, parlant sobre si els influencers s'han de posicionar o no, que si té un perfil buit, etcètera.
0: Sí, de fet, és un clip que jo crec que ella, aquest matí, quan s'ha despertat, no devia saber ni d'on li baixava, perquè a priori... Mira, recuperem i ara comentem com han set aquestes declaracions.
3: Però, per exemple, el que està passant ara a Madrid, no?, amb la Puerta del Sol, com t'interpel·la, tu, la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat, també, en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
4: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
0: Per tant, una nova polèmica que li esclata sense voler al voltant de les mobilitzacions i de la crisi de l'habitatge, i que no sé com interpreteu vosaltres, perquè a mi em dóna la sensació que l'últim que vol és crear polèmica i que intenta explicar-se de per què no s'està posicionant amb aquest tema.
2: Clar, però en una situació tan greu, fer pilotes fora ja és prou polèmic,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
2: Perdó que t'he tallat, Marta.
1: No, perquè el meu punt és que crec que el que volia dir la Laura... No perquè siguem amics i això, eh? Perquè algunes vegades hem parlat d'aquest tema amb ella, fora també de micròfons. Crec que el seu punt era que els influencers no pretenen ser els informadors de moltes causes. Que a ella això no li sembla bé perquè moltes vegades estem parlant de persones que no tenen aquesta informació. Mm-hmm. Que potser són ciutadans, són ciutadans i no periodistes. O gent...
2: I gent molt mediocre a nivell informatiu.
1: Ah, fins i que sí. Potser la Laura no vol caure també en aquesta trampa, de fer veure que en sap molt d'una causa i després cagar-la més. Sí, que ho feia més per una prudència i també per mi, una humilitat de dir jo no en sé prou sobre aquest tema, prefereixo no opinar, que no pas des del no em vull posicionar. És veritat que ha semblat que no es vulgui posicionar amb el tema de l'habitatge quan no costava res compartir l'història del sindicat de llogateres i queda bé en aquest sentit. I jo crec que la Laura també comparteix totes les nostres opinions sobre aquest tema, sobre
0: ella,
1: aquesta gran crisi.
0: Jo l'entenc amb això que tu deies de no tinc prou informació, crec que no em sabré explicar prou bé i per evitar malentesos...
1: I que he vist molts companys
0: no
1: influencers cagant-la.
0: Correcte.
1: Perquè molts han anat de saberuts, de rates sàvies, i l'han acabat pifiant, i jo no vull fer el mateix, perquè també tinc responsabilitat amb tota la gent que em segueix. No ho sé, eh?
2: També hi ha escala de grisos en aquestes dues opcions que na Laura se planteja, perquè na Laura planteja com que ets o activista superactiu o escapista, que és com un poc la línia editorial que està a la gentella. Però hi ha tota una escala de grisos que és, per exemple, donar veu influencers o periodistes digitals o whatever, penjar reels de gent que sí que està informada en el teu Instagram i per lo tant donar-li veu gràcies a la teva plataforma a gent més informada. No?
1: Totalment.
0: De fet, aquest matí teníem el debat, no entre nosaltres, on es dibuixa la línia aquesta, a partir de quin punt s'han de posicionar els influencers, perquè tampoc pots pretendre que s'estiguin posicionant contínuament de tots els problemes que hi ha.
1: Si no ho fan, com nosaltres volem, ens deceben. Després n'hi ha alguns que obren la boca per primer cop i sentim què pensen, i llavors és una decepció encara major, perquè tant de bo molts no haguessin obert el... Saps? Sí,
2: no deus estar parlant de Nagoy Kotxea, així, perquè és veritat.
1: No ho sé, Ed Sheeran també, i tants d'altres, que per una vegada que es posicionen va i per nosaltres la caguen. Llavors és molt difícil i és un debat que no és tan senzill.
0: Juliana, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Roger, com vas?
0: Heu arribat bé?
5: Hola.
0: Hola, què tal? No estem lligant, és que crec que no ens sent.
5: Jo us estic sentint ara.
0: Ah, val, doncs amb un retard descomunal, entenc jo.
5: Bé,
0: no?
5: És que saps què passa? Que han decidit muntar aquest esdeveniment, que diuen que serà l'esdeveniment més gros de tot 3CAT, que mai a la història s'ha fet un esdeveniment d'aquestes dimensions, aquí al Museu Marítim de Barcelona, a la zona de Drassanes, aquí a la capital, que és justament un museu on no hi ha cobertura a la part on fan la catifa vermella. Una elecció molt interessant i molt intel·ligent per part seva.
0: Juliana, perdona, acaben de passar per darrere teu agafats de la mà, perquè ho estem veient amb imatges, l'Arnau París i la Raix, maquíssims.
1: No se'n perden ni una.
0: A la gala.
5: No se'n perden ni una, fan molta enveja, i us he de dir que mentre parlàvem, jo estava fent la meva crítica d'anunciar 3CAT per recol·locar-nos aquí en un lloc sense cobertura, però en realitat ells m'estaven fent senyals darrere de la càmera amb ganes de col·laborar, amb ganes de sortir, amb ganes de xerrar.
0: Escolta'm, qui veurem avui per aquí i qui et fa més respecte, diguéssim, d'entrevistar? Perquè la idea és parlar una mica amb tothom.
5: Jo crec, Roger, que la pregunta ja s'està formulant malament. La cosa és qui no veurem avui aquí. Ha estat tothom convidat, hi haurà moltíssims VIPs, hi ha tots els VIPs en principi que participen a la travessa que passaran per aquesta catifa vermella, hi ha la Laura Escanes, segurament el seu nòvio Joan Verdú, perquè ja us anuncio que han dinat avui plegats. Vull dir que la cosa promet. Jo estic molt il·lusionada. Qui em fa més respecte? Jo estic neguitosa, perquè no sé molt bé com ho gestionaré quan em trobi la Jessica Goicoechea, la model i empresari amb qui ens vam enemistar a principis de setembre, però tot ho farem i tirarem endavant, com sempre hem fet.
0: Li trauràs el tema a la Laura, de la polèmica que ara estàvem comentant aquí?
5: Totalment. Jo crec que el que és bonic de la Laura és que ella està oberta a la incertesa, al no saber i al no tenir sempre la resposta perfecta, no? Llavors, quan no treballes amb... Quan no ets molt contundent amb les coses com la Laura, saps que ella està oberta a canviar d'opinió i a generar debat, crec que podem tenir una conversa interessant sobre el tema. De fet, ja avanço que l'hem tingut per WhatsApp avui al migdia.
1: I quina és la teva posició, Juliana? Perquè ara estàvem fent una mica de debat aquí. Què en penses?
5: Jo saps que no ho sé, tia. És que hi ha un punt que ja no sé què penso de les coses, perquè penso que hi ha alguna cosa del que diu la Laura que té molt de sentit, de dir per què la Laura s'hauria d'estar posicionant, la Laura o qualsevol altre perfil que es dediqui com ella a l'estil de vida, per què hauria d'estar explicant o distribuint informació d'un tema que en realitat amb ella poder ni li va ni li ve, i si ho fa, com ho ha de fer i què implica, saps? Perquè també penso, vale, que es posicionin. I què vol dir que es posicionin? N'hi ha prou en penjar un Instastory? Han de fer un vídeo parlant sobre el tema? I en quins temes sí o sí s'han de posicionar i quins altres, en canvi, els hi perdonem que no es posicionin? És com que no ho tinc molt clar. I llavors, per això també em sembla interessant que, com que encara és un debat que jo crec que molta gent viu des de la incertesa, que es pugui parlar justament amb una de les protagonistes, saps? Amb la Laura com a representant del col·lectiu influencer i de la gent que potser parla més de l'estil de vida i que en general no parla parla de política i que tot això realment li queda molt lluny.
1: Però sí que hi ha aquesta sensació que quan hi ha causes que són tan grans, que ja no és només, vull dir, una cosa d'ideologia política, sinó que va més enllà, sí. No? Que sí que esperem que la gent es posicioni, almenys els famosos, perquè jo almenys sento que tenen aquesta responsabilitat amb la fama que tenen. O sigui, jo espero posicionar-se, és que potser amb un Instastory ja em val.
0: Ja.
1: El que, però és que ja després... no em val, el que ja no, o no em cal és aquest vídeo que dius tu, fer-ne un reel, no?
5: Però clar, després quan es posicionen i parlen com la Goico, penso, és el que, escolta, sí. ets influencer d'estil de vida, calla.
1: Exacte. Saps? Llavors... És només quan volem que diguin el que nosaltres
5: exacte.
1: Pensem.
5: Sí, clar, jo vull que tots pensin com jo i que tots defensin les meves clar. Idees, saps? En les seves comunitats de milions de seguidors.
1: Sí.
5: Però clar, no sé si això és possible. I no sé si també hi ha una part nostra de treure'ns expectatives, o sigui, que tot això té molt a veure també amb la caiguda dels influencers que tant es va comentar l'estiu, que poder també té més a veure amb la mirada que tenim nosaltres com a consumidors d'aquestes persones i assumir que no podem esperar depèn de què, de depèn de quins perfils, no ho sé.
2: També te dic que en Goicoechea, en aquest cas, que l'ho he posat d'exemple, se posicioni tan fascistament amb la de Ceuta, també és molt sa per al seguidor, perquè allà pot decidir si la vol seguir seguint o no. En el meu cas, per exemple, vaig dir fins aquí el meu seguiment en Goicoechea, no? Vull dir que en el fons també és positiu.
1: Sí.
2: Te'n dones compte de qui estàs seguint i ja no vols seguir
5: clar,
2: el camí.
5: Però tu millor, també, o sigui, això nosaltres que tenim unes idees molt formades i que nosaltres, per exemple, tampoc entenc que necessitem que la Laura Escanes ens diguin com hem de pensar. Jo crec que aquest assenyalament que es fa cap a les persones famoses insistint i exigint que es posicionin és més aviat pensant en la gent jove que els segueix i que encara poder no ha pres una decisió respecte a moltes qüestions polítiques. No? Llavors, a mi el que em fa por de les declaracions de la Goicoechea, per exemple, és que alguna gent ho llegeixi i digui mira, aquesta noia té raó, no m'havia pensat així. Això és el que a mi em fa por,
1: bueno, i també que és gent que, vejo, em fa pensar que potser hi ha usuaris que només s'informen a través o que només clar. Consumeixen molts, aquest tipus de contingut i que aleshores es pensin que allò és la informació. Això és el que em fa patir també de quan diem no, és que els influencers heu de dir més coses. És que potser no són les persones que ho han de dir.
0: Si no estan prou informats,
1: clar,
0: val més que
1: això,
0: no ho expliquin a vegades.
1: Per això, que potser una història i d'algú altre ja està
0: bé. Sí. Bé, per una banda tenim a la Laura Escanes, que ara ho dèiem, ha preferit no opinar de la crisi de l'habitatge i d'aquí les crítiques, i a l'altre extrem jo hi posaria la Maya Romero, que s'ha posicionat sense manies. Heu de saber que l'artista ahir va ser guardonada als Premis La Vanguardia, que se celebraven al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la protesta que el sindicat de llogateres havia convocat a les portes de l'edifici. Una manifestació amb algunes cares conegudes, perquè força oients ens han escrit en missatges com aquest, i això t'interessa, Jaume. Diu, hola, perfectes, avui a la mani per al decret del lloguer al Palau de Congressos s'han vist dos perfectes. Jaume Miranda amb una samarreta molt xula i Enric Auqué Corporatiu amb les llogateres. Sou genials, ens veiem als teatres.
2: O sigui, m'agrada que me posicionin en el mateix nivell de fama i importància que mira, en Enric.
0: De cares conegudes.
1: Jo vaig veure un reel on sorties, de la mani.
6: He de dir que tinc un luxe perquè estic pagant 720 euros, que no hauria de ser un luxe, però ara mateix, tal com estan les coses, està sent un preu ganga, pràcticament, no?
2: A mi me fa molta vergonya veure'm així, eh?
0: Ens han enviat
1: com
0: molts oients, de veritat. Sí.
1: No, que us preguntaven als assistents quan pagàveu de lloguer, no, al mes?
2: Sí, és d'aquests moments en què jo crec que... O sigui, s'ha de deixar parlar els que saben parlar. Clarament no sóc jo en aquest cas.
1: Mira, un Laura Escanes.
0: Totalment, no, prepareixo una opinió.
2: No, a mi m'agrada. No, jo, per exemple, ara que jo també faig contingut a xatxes a un altre nivell que en Laura Escanes, per suposat, a mi sí que m'agrada posicionar-me, però redirigint el meu altaveu cap en els entesos, en aquest cas, en el cap de l'habitatge, no?
0: L'objectiu de la protesta era pressionar Pedro Sánchez, que assistia a la gala de La Vanguardia, perquè aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, i la mateixa Maya es va encarregar de fer arribar el missatge que s'estava proclamant des del carrer al president del govern espanyol, i ella va pujar a l'escenari a recollir el guardó i va aprofitar per entregar-li directament una cartolina que simulava aquest decret. Per tant...
1: Que també és un xoc de mons curiós, si més no, eh? Perquè els premis aquests, amb la gent que hi va...
0: Absolutament.
1: Amb les autoritats que hi ha presents...
2: Molta corbata i de cop una Maya, que és com una pedorra en el millor dels sentits, evidentment, no?
0: Juli, fem una cosa. Tornem a connectar d'aquí una estona a veure si han començat a arribar protagonistes, perquè entenc que estan citats a partir de 2:15 i que encara no ha arribat ningú, no?
5: Home, ningú no diria, perquè de moment el que ja són moltíssims fans de La Travessa, Roger. Això sí que t'ho diré. La plaça aquesta del Museu Marítim està petada de gent que espera per entrar i per poder veure aquesta premiere, aquesta estrena de la Travessa 3, que en Marc Andreu i jo també tenim moltes ganes de veure. I si arriba alguna de les nostres protagonistes, t'ho faré saber.
0: Perfecte, doncs va, tornem a connectar d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 2:02:15. A tot això, avui també hem rebut missatges al 677-27-1058 d'oients preocupats per la Maria Pombo. Ens diuen: bon dia a tots, no sé si esteu al cas, però el cap de la Maria Pombo, de nom Pluto, ha desaparegut fa ja uns 4 o 5 dies i no l'han trobat encara. Segons explica ella, han fet totes les recomanacions que li han fet per buscar-lo i res. Ella està bastant afectada. Us passo la captura de pantalla que estan fent circular totes les amigues, amics i família de la Maria. Molts petons a tots. Què en sabem del Pluto, Marta?
1: Ara ens posarem seriosos parlant d'això,
0: sí,
1: perquè
0: home,
1: normalment jo faig broma també, quan toca parlar de la Pombo, que m'encanta que hi hagi polèmiques, però aquesta vegada és un tema que ens sap molt greu i ho diem de tot cor. I va ser diumenge que es van encendre totes les alarmes perquè la Maria va publicar un Insta Stories fent saber a la seva comunitat que la mascota de la casa, que és en Pluto, que la gent que segueixi la família el coneixerà de sobres, en Pluto, el gat, portava 4 dies desaparegut. Llavors la Maria explicava que això era molt estrany perquè aquest gat es veu que és molt casolà i que, per tant, això de sortir a passejar per la zona no acaba de ser la seva activitat preferida. Si algun cop sortia puntualment, ella explicava que de seguida apareixia a la porta de casa o alguna finestra que de seguida volia tornar a entrar al domicili, no? I llavors la Maria també donava detalls d'en Pluto, així com més pràctics, per si la gent se'l trobava, com que porta microxip però no collaret perquè no es deixava, que sempre ho havien intentat i el gat no s'havia deixat mai, i que han omplert la zona del barri de cartells per veure si algú el troba. I la Maria deia que estava absolutament trencada, literalment, obro cometes, porto dormint amb ell 9 anys i aquests dies estan sent una agonia. Llavors, la Maria va publicar un altre Insta Stories explicant el que en principi havia de ser una bona notícia, i és que la família ha adoptat un altre gat. O sigui, van rebre un nou integrant a la família fa cosa d'un mes, i que encara no ens ho havia explicat a nosaltres, els seguidors, però que tenia pensat presentar-nos el nou integrant aviat, que estava recopilant imatges perquè fos un post bonic, etc, etc.
0: Per tant, van coincidir aquests
1: en
0: dos gats.
1: En Pluto i aquest nou gatet, que encara no sé com es diu, van arribar a conviure unes setmanes, i es veu que estaven enganxats, que es portaven molt bé l'una sobre de l'altra, i ens ho ensenyàvem una foto moníssima dels dos mixets a través d'Instastories. Però llavors la Maria seguia explicant que ara se sentia molt culpable, perquè es veu que en Pluto, el gat, diguéssim, vell, el més antic, va desaparèixer quan van canviar el seu sorral de tota la vida per un de millor i de més gran.
0: Ostres.
1: Com si aquest canvi hagués estat per ell un gran trasbals a una cosa que estava acostumat.
0: I va decidir fotre el camp.
1: No ho sap. I llavors ella deia, ho confessava així, eh? Potser no hi té res a veure, però ara mateix no puc evitar donar voltes absolutament tot. Si algú ha viscut una situació similar, m'encantaria llegir-vos. Llavors, Jaume, no sé si tu... Clar, tu tens una gata?
2: Jo tinc una única gata extra casolana. Mai surt ni per sa finestra. Però hòstia, aquí per lo que descriu... Jo tinc una gata que se diu Aramis.
1: En honor a Aramis Fuster.
0: Molt bé.
2: A tot això m'agrada recordar-ho sempre, en Aramis Fuster és de Berga, que és una cosa que la gent no sap.
1: Sí.
2: Bé, però tornant a lo del gat, és que desconec moltíssim primer, perquè mai li... O sigui, ella li va canviar sa caixa de caques, perquè mos entenguem.
1: Exacte, allà on fan les seves necessitats, no?
2: Jo mai li he canviat els tipus d'arenes, ni sa marca, no hi ha hagut cap trasbals per a sa meva gata en aquest sentit, però a part és que sa meva no surt ni per sa finestra, i per lo que entenc, en Pluto sí que fa alguna sortida... petita?
1: Molt puntual, no sempre. Jo entenc que li agradava molt estar dins de casa. No ho sé. Llavors, ahir dilluns, les seguidores de la Maria li demanaven si hi havia novetats en la desaparició d'en Pluto. I ella va contestar amb 9 Insta Stories, aquesta vegada en vídeo.
7: Chicos, que me estáis preguntando que si hay novedades, y las novedades que no hay novedades, que es algo que me... No sé, estoy en casa y lo mismo me hace llorar, así que estoy venido ahora. Y es que cada vez que hablo, en fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas, todas las mañanas.
1: Jo crec que mai l'havia vist així.
2: Jo tampoc.
1: Ni parlant de la seva malaltia, ni...
0: Totalment, jo la veig molt trencada i en algun moment em pot arribar a semblar com frívol perquè jo no he tingut mai animals.
1: Clar,
0: ni he tingut
1: mascotes.
0: I llavors penso, què li passa a la Maria Pombo? I quan veig que és per un gat, penso...
1: Et costa connectar amb aquesta emoció.
0: Sí, dic...
1: Bueno, per ella és com...
0: No, absolutament, la i la gent que té gossos i gats...
1: No,
0: no, no sé si el perdessis l'Aramis ara, si també quedaries com tocadíssim perquè forma
2: terrible,
0: part de
2: la
0: família.
2: Quan hem tingut algun problema que hem hagut d'anar en el veterinari, perquè a més els gats, fins que no estan molt, molt, molt malament, no donen avís físic de que estan tan malament i has d'anar quasi d'urgències en el veterinari.
1: O sigui que aguanten.
2: Són com molt autosuficients, inclús amb el sofriment del dolor, perquè mos entenguem, no? Es queda ser molt angoixant perquè, a més, no és que estigui passant per un dol... toca amb fusta de que no sigui així, però de que en Plutó s'hagi mort. És que està desaparegut i és aquesta angoixa diària de no saber on pot estar i si
1: és
2: pots fer alguna cosa, no?
1: Sí. Totalment. I llavors la Maria explicava també què és el que la fa patir més de la desaparició d'en Plutó.
7: O sea, lo que más me jode es que es un gato supernormal. Es que claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empieza en las lluvias y... En fin, que no lo veas. Y que gracias a todos vuestros mensajes, todos los tips que me habéis dado de sacar el arenero fuera, lo hemos hecho su arenero antiguo, que gracias a Dios no lo tiramos, y lo hemos dejado fuera, pero... No sé.
1: A ella la fa patir molt, que és un gat que sembla així de carrer, que la gent pot pensar que viu al carrer, les hores que no s'hi acosti...
0: Clar, que passi desapercebut.
1: Exacte,
0: no
1: que la gent no s'hi fixi. Mm. I que han provat de posar aquest sorral que dèiem fora, l'antic, per veure si serveix de reclam perquè ell torni.
0: I com és aquest gat, per reconèixer-lo?
1: Doncs és un gat dels més típics, saps? D'aquests que són tigrats, que tenen ratlles, pèl curt, ulls clarets, així com marró gris, el típic gat amb ratlles fosques, molt mono. I la Maria va compartir unes quantes fotos d'ell, detallava també que té les pupil·les dels ulls asimètriques i que gairebé, això no ho sabia jo, no té dents perquè les té trencades.
2: Ah, sí?
1: No ho sé. Això és el que explicava la Pombo. També explicava com és de caràcter, que és molt afectuós, però també molt espantadís. I que si algú el troba, que per favor, que l'agafi, que és completament inofensiu, que el porti al veterinari, que la contacti urgentment a ella, o a tota... Aquí comença etiquetat a tota la gent de la seva família, en Pablo, que és el marit, les germanes, la Marta, la Lucía o la Gabriela. O deia ella, literalment qualsevol persona del meu entorn. Jo he anat seguint les seves xarxes. Avui ella ha anat fent vida de shootings i d'altres històries que té per feina.
0: I que no ha aparegut, en Plutó.
1: I ha acabat afegint unes stories fa 4 hores dient que encara no hi ha novetats, que gràcies per tota la gent que s'està interessant i que la vol ajudar, però que de moment no l'estan trobant. Des d'aquí esperem que aparegui aviat.
0: Esperem.
2: I jo he de dir, o sigui, ara no vull frivolitzar ni semblar que m'enric d'en Plutó i la seva desaparició. Esperem que torni aviat, però tornant en el debat d'abans... Sé que sóc molt contradictòria i crec que ho estem sent totes perquè és com complicat, però me resulta estrany que una influencer tan important, quan hi ha una injustícia personal i individual, se reactivi tantes xarxes, però amb el tema de l'habitatge no se pronuncia en absolut.
1: Mira, ella no ha fet cap stories de la Mari Carmen, per exemple.
0: Però és que ella pensa molt diferent, no?, segurament, al que s'està defensant en aquestes mobilitzacions.
1: Però justament és un tema aquest que la Juliana ja explicava, que l'ultradreta també s'està apropiant.
0: Del relat, també. Mm. Bé, passen 6 minuts a 2:15, fem una pausa i en menys d'un minut tornem fins al Museu Marítim per saber com avança la premiere de la Travessa VIP.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Juliana Canet, bona tarda de nou.
5: Bona tarda, com aneu, guapíssims?
0: Molt bé, com està l'ambient? Ara sí que veig que estan arribant ja els convidats, eh?
5: Efectivament, els primers convidats ja estan apareguent. Són els participants de la Travessa VIP. Estem veient els teus millors amics, Roger, els tiets.
0: Ai, que monos.
5: Són els primers que han passat per aquesta catifa. I després també tenim la Neus i en Jair, És a dir, de moment tot, cares amigues i cares amables. Els estan fent una mica de fotos.
0: Val, ens hem d'imaginar el fotocall, no? Atenent els mitjans,
5: efectivament,
0: ara.
5: Efectivament. Estan aquí ara al fotocall fent-se fotos i fent-se els guapos, la qual cosa els hi surt molt bé, perquè quan ja tens aquesta bona genètica de casa... Escolta, una cosa molt important que s'està comentant aquí entre bambalines és que un dels convidats VIP que hi haurà aquesta nit és la família Cobercí, amb excepció d'en Pau, que ja perd poder una mica la gràcia,
0: el
5: també.
0: Pare,
5: no?
0: La mare...
5: moment de la independència.
0: I la germana, que és la Irene. Que...
1: El meme.
5: Sí, és una mica el meme aquest de la senyora de la independència, però bé. Si voleu, ara podem intentar enxampar-los, o què, Marc Andreu? Però estan amb la selva, no?
1: La família Cobercí.
5: La Clàudia Fuertes de la selva. Bueno, mira, jo us agafo i ja està. No, aquí tenim la Neus i en Jair.
0: Van espectaculars.
1: Que guapos!
0: Hola, van guapíssims. Hola,
5: van molt i molt guapos, us estan dient a la ràdio, que aneu... crec que mai us havia vist tan arreglats.
10: Ens hem arreglat bastant, eh?
1: Sí, bastant. Molt, bueno, pels Gaudí.
10: La Neus va guapíssima. Jo vaig a home hetero estàndard.
1: Vols saber on me l'he comprat, aquest mono?
5: No, un mono de color bordeus, llarg, preciós, amb una escota espectacular.
1: Mercat de Tordera.
5: Doncs vas guapíssima amb uns talonarros espectaculars. Nois, heu vist ja alguna cosa d'aquesta primer episodi?
10: Sí.
1: Sí, el primer capítol l'hem vist.
10: Hem vist el primer capítol i no defrauda.
5: Us agradeu vosaltres?
10: Jo no m'agrado mai, però la resta estan estupendos.
1: La gent està molt guapa.
10: Molt guapa.
1: Nosaltres fem el que podem.
10: Hi ha gent molt guapa, la travessa és molt important saber-ho, gent molt forta. Bueno, ja el treu veient, què coi?
1: Sí, que no li afecta l'aigua, eh? Se surten de l'aigua i són sirenes.
5: En canvi, tu diguéssim que l'aigua et mereix a tenir tant.
1: O sigui, jo ja vaig dir des del principi que jo i l'aigua no som amics. A mi em van dir, és a Mallorca, i vaig dir, puc desapuntar?
5: Al final no vull anar a la travessa.
10: No vol anar. A la Neus li passa una cosa amb l'aigua, que és que només que li caigui una gota als cabells, queda automàticament tota rinxolada, sembla una altra cosa.
1: Sí, és horrible. Sí, l'aigua no...
5: Escolta, esteu nerviosos perquè avui jo ja he anat veient que heu anat fent cosetes, la colleta d'amics de la travessa, però la colleta d'amics, no tota la travessa, i avui al final hi haurà retrobaments amb tots els concursants.
10: Sí, nervis no, ganes.
5: Il·lusió fins i tot?
10: Punt d'il·lusió, punt de pell de gallina, poder, de veure gent.
1: Sí. A mi m'agrada retrobar-nos.
10: A la Neus li agrada la gent.
5: Guanyeu vosaltres?
10: No t'ho podem dir perquè hem de pagar molts de cèntims a TV3. No puc dir res.
5: Bueno, no, és que vagi molt bé, molta sort, tenim ganes de veure-us i penseu que per nosaltres seguiu sent els nostres guanyadors, veurem què passa.
10: Això és l'important.
1: El cor. Guanyadors al cor, sempre.
10: Guanyar-nos el cor de vosaltres.
5: Seguirem veient qui més apareix per aquí, perquè ara mateix tenim els tiets ben segrestats per la Clàudia Fuertes de la selva.
0: Han arribat tots junts, Juli, els concursants,
5: ells
0: o cadascú
5: sí.
0: Amb el seu
5: no,
0: cotxe?
5: No. Ah, això no t'ho sé dir, nens, hem vingut amb autobús.
0: Bueno,
5: això encara
0: dir,
5: no he tingut temps d'enterar-me'n.
0: Que van arribant per separat.
5: Van arribant a comptagotes, però jo em penso que els tenen ja, en alguns almenys, tancats, diguéssim, en una sala i els van deixant anar, perquè abans he vist en Jair que anava amb unes bosses i que ja corria per aquí, bastant abans de passar per Catifa Vermella. O sigui que entenc que alguns ja estan aquí des de fa estona i que senzillament aniran apareixent. Comencen, ja et dic, per aquests noms més nostrats, no? Un Jair, una Neus, uns tiets... Veurem quan arriben els Casses.
0: Clar, també serà interessant, a veure si podem parlar amb els Casses, amb la Sheila i amb el Christian. A veure,
5: et recordo que per mi ells són cares amigues, perquè jo els vaig entrevistar ja a Mallorca i són encantadors a uns nivells espectaculars.
0: Això com funcionarà, Juli? Després de la catifa, entenc que hi haurà una projecció aquí entre telespectadors i els protagonistes mateixos en una sala.
5: Efectivament, això és, hi ha una sala molt grossa ja preparada perquè després puguin veure tota aquesta gent al primer episodi. Tota aquesta gent són els concursants, els seus amics, tots els senyors Trescat, la Laura, el seu nòvio i tots els fans de la travessa que han volgut acostar-se fins aquí. I després també estem veient alguns exconcursants de la travessa. He vist, per exemple, la Clara Miret, la Torroneta, guanyadora
0: sí.
5: De la primera edició.
0: Sí.
5: Que venia molt i molt guapa. Vull dir que també, clar, entenc que per als concursants anònims de les altres edicions, avui és un dia important.
0: Clar, de retrobaments també amb l'equip i tot això. També em faria molta gràcia veure si podem parlar amb ells, en Miqui i la Raquel Sans, que per mi són com una de les parelles de preferits pel públic en general, de veure com ho fan en aquesta travessa. Que en el tràiler... Bueno, jo he vist unes imatges de la Raquel caient. Les heu vist vosaltres, aquestes imatges?
5: Bé, ja sabeu que la Raquel es va lesionar.
2: Sí, certament.
1: A veure, tu has d'intentar quadrar les coses que han passat amb les coses que pots intuir. Però hi va haver uns dies que la Raquel no va presentar el TN.
0: No, correcte.
1: Vale.
0: Però que hi ha una caiguda, jo crec que és el primer capítol, o en almenys en el tràiler que han avançat, que crec que té una caigudeta la Raquel.
5: No
0: sé si és la gran caiguda.
1: No sé si és la gran caiguda.
0: Val, i està muntat.
1: Sí, jo més una mica d'ensurt.
5: Però que es va quedar una nata que flipes i es va fer molt de mal, pobra, això és verídic, perquè va haver de demanar la baixa, vull dir que pobra, li ha costat recuperar-se,
0: sí,
5: i tot
0: sí.
5: I així, ella no se n'empenedeix gens, diu que s'hagués presentat mil milions de vegades en aquesta aventura i que ha estat una experiència que ella explica que li ha canviat la vida. Tu imagina't quina intensitat, és que a mi em fa un fomo horrible, jo m'ho estic passant malament cobrint aquesta catifa.
1: I d'aquí el títol de la cançó dels tiets i en Miqui Núñez. Raquel Sanz.
0: Sí, va avançar la Juliana, que no sé si avui sonarà, m'imagino que sí, no?
5: Hem sentit sempre o hem crescut amb la teva veu. Fa algo així. Avui els hi, a veure si la canten ara els tiets, intentaré enganxar-los.
0: Perquè què, no els tenim, ara? M'estàs dient amb això?
5: És que estaven segrestats pel senyor Trescat, perquè volien, han prioritzat com sempre la televisió. Això va així, nen.
0: Vale, mira si els podem tenir i si no, connectem d'aquí una estona.
5: Som-hi. Ara us he volgut ensenyar una mica la sala aquesta on faran la projecció, que també és molt xula, perquè és veritat que el Museu Marítim impressiona molt, és un espai molt gran, i és tota aquesta arquitectura molt endiloquent, molt medieval, i realment el senyor Trescat crec que tenia raó quan va dir que aquest és l'esdeveniment més gros que ha muntat fins a dia d'avui per presentar un programa.
0: Jo m'imaginava la Juli amb tots els aparells de la ràdio, el micro, els auriculars, caminant com una boja.
2: Caminant com un Museu Marítim.
0: Però
2: és que està a l'aeroport de Palma.
0: Sí.
2: Està fotent unes caminades.
0: La gent, i ara s'acosta el protocol.
5: Podem parlar amb els tiets, ara, que estem en directe?
0: Molt bé, demanant permís.
1: Que educada, la meva
5: Espera
1: nena.
5: Que estan parlant amb el Telenotícies i després els enxamparem nosaltres. Aviam què ens poden explicar.
0: Uns tiets que poden ser la sorpresa d'aquesta edició,
5: Home.
0: O no. Per mi no, però hi ha gent que hi creu molt amb els tiets.
5: Bé, al revés, Roger, per tu sí, és a dir, facin el que facin, només que aconsegueixin no marxar els primers, per tu ja serà una sorpresa.
0: Per mi és una victòria, sí, perquè per mi el primer dia...
1: Serà derrota personal, perquè t'hauràs de menjar les teves paraules, i et vaig dir, l'acompanyament el pots triar, una mica de amanidet o amb patates?
0: Exacte, doncs mira, amb patates a triar.
5: Olé. Què voleu que els hi pregunti, família, els tiets, quan els tingui ara aquí al davant?
0: No, home, doncs això, si estan contents amb el paper que han fet. No cal saber si han arribat molt lluny o no.
1: I pregunta'ls si guanyen i endevina les cares que fan.
5: Mira, jo només us diré que els dos van molt elegants, han optat per una mica de polo, una mica de pantaló de traje, els porta fins i tot una americana, i tot i així els peus hi porten bambes. I fins i tot intueixo que la bamba que porta en Xavier Coca podés inclús la que va fer servir per la travessa, perquè les veig molt esportives. Nois, espereu un moment. No, un moment que estem en directe. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
11: Espera.
5: Perdoneu que ens estan renyant. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
11: Molt. Molt contents.
0: Molt,
5: Ho diuen amb un somriure, Roger, un somriure de cofois i de trapelles.
0: Poseu les patates al forn.
11: Sí, realment. A veure, anàvem a passar-nos-ho bé i això es va complir. I avui més. Estem veient moltes cares conegudes per aquí.
1: Fan una cara de guanyadors? Fan una cara de guanyadors?
5: Diuen que feu molta cara de guanyadors, i és veritat. Però sobretot jo crec que feu cara d'il·lusionats, perquè vosaltres una festa major i un moment de comunitat sempre el gaudiu com a bons nois de molt de Mataró i molt dels vostres, i avui es nota que el que més gràcia us fa d'això és el retrobament.
11: Sí, que realment és un

0: Gràcies.
1: Avui no, per lo que sigui, no us va bé.
0: Avui estem aquí tranquils, ja, si ha de sortir alguna cosa ja sortirà d'aquí unes setmanes.
2: Vull preguntar-los si tenen alguna cosa a dir-li a en Roger.
1: Teniu alguna cosa a dir-li a en Roger?
3: Que mirin Roger, els ulls i m'ho diguin.
1: Que el miris els ulls i li diguis.
0: Roger, ves comprant sabó per rentar-te la boca. És broma, és broma. Però sabem que no confiava gens en nosaltres
3: gens,
0: i crec que hem fet un bon paper.
3: Mira,
0: et sorprendrem.
3: Doncs, molt bé. Per tant, no són els primers eliminats.
4: És en castellà, però en boca cerrada n'entren mosques.
3: Doncs no entrarà res aquí.
1: Déu
3: res
1: meu, res. Bueno, de moment, nois, a mi m'esteu donant bastantes pistes, o sigui que us deixo marxar perquè no sigui que us passeu de xulos i al final hagueu de pagar el preu per haver xerrat de més. Que vagi bé, guapos. Adeu. Molta sort. Bé, ells fantàstics, com sempre, i radiants. Roger, em penso de veritat...
2: Jo crec que guanyen,
1: Em penso de veritat que t'enduràs un disgust.
5: Sí, no.
2: I una cosa, jo... Van ser els meus guanyadors, eh? Aquí va haver una porra fa molts mesos.
3: Tu has apostat sempre molt per ells.
2: Perquè jo he tingut un molt mal inici de curs, a nivell intuïció bruixil, però estic remuntant, eh? Tinc
6: a
2: aquesta
6: més,
2: sensació, ara.
6: Jo no tinc gens d'informació, però sempre s'ha dit, de Laura Escanes i així, que els tiets han format part, una part primordial d'aquesta edició de la Travessa VIP, i que han ajudat a que fossin una pinya...
3: Fora de càmeres,
2: sí, sí,
3: a crear... Sí,
2: sí.
6: Tot això indica, per mi, intuïció, que no són els primers eliminats, però tampoc els segons. Vull dir que deuen estar fins gairebé a la final, no? Si ells han fet com a tot aquest nucli familiar.
1: No ho sé, però és veritat que se'ls veia una cara de satisfacció, una cara entremaliadura, els hi brillaven els ulls. Això, com a mínim, deu voler dir que s'ho han passat molt i molt bé. Mm-hmm.
3: La Sheila i en Christian deuen anar al seu aire, arribaran quan els hi vingui de gust, ja no parlem de la Goico, no? No sé a quina hora estaven citats, tampoc.
1: No sé pas a quina hora estaven citats, em penso que a partir de mitja tots els concursants, però és veritat que aquí de moment el que hi ha és una cua d'influencers locals i estatals que volen passar per la... Bueno, i que han estat convidats a passar per la catifa vermella. Hi ha un noi ara fotent aquí trucs de màgia, etc. Vull dir que no fa pinta que hagi d'aparèixer en breus.
2: I en Joan Verdú, on el tenim?
1: En Joan Verdú de moment no apareix, perquè suposo que farà una aparició estel·lar juntament amb Laura Escanes, que sí que sabem que serà l'última de trepitjar aquesta catifa vermella, que ja us ho haurem d'explicar demà.
3: Val, Juli, fem una cosa, com que encara ens queden uns 10 minutets, si en qualsevol moment apareix una d'aquestes cares que ens interessen moltíssim, obres el micro i entres directe, val? I intentem parlar amb ells.
1: Quedem entesos.
3: Doncs va, 11 minuts i les 7... Aprofitarem, Jaume, per parlar novament d'en Ferran Torres, perquè aquests dies se l'estan parellant amb la tiktoker Fabiana Sevillano.
6: Sí, tot va néixer a una festa que s'ha de fer ara fa una setmana a Madrid, una festa exclusiva amb diversos jugadors de la selecció espanyola. Com recordareu, en Ferran Torres va fer una entrevista en El Hormiguero d'en Pablo Motos el dilluns passat, una entrevista bastant vergonyosa, no?, que la vàrem comentar. I en acabar va dirigir-se a una discoteca madrilenya amb diversos companys de gremi i algunes amigues selectives.
2: Que bona aquesta cançó!
6: És boníssima, s'ha de reivindicar més. M'agrada, no? Bé, entre aquestes convidades selectes, l'empresària de la nit Titanati, que mai falla lloc, ja ho sabem.
3: Mira.
2: Ahir, la comitiva del que no surti d'aquí, que va anar a veure La Bola Negra als cinemes, es va trobar la Titanati, cara a cara. I et diré més, vam intercanviar més de 3 i 4 paraules.
3: Vam estar parlant una estoneta perquè vam haver de fer cua junts i estava
2: crispetes.
3: Ben bé darrere nostra.
6: Perquè ella també anava a veure La Bola Negra.
2: La Bola Negra, sí.
3: Amb una amiga, em sembla que hi anava.
2: Amb una altra noia.
3: I vam estar parlant una mica també en general de Barcelona, del món de la nit.
2: De la festa, dels famosos.
3: Dels locals que li tanquen i llavors els
2: que van obrir. A veure, què has d'explicar, que potser ho vam parlar amb
6: ella. Jo m'estranya, però jo pensava que ella només anava al cine sessió matinal, aquestes de nois, que és a sort que ella no fa feina, perquè la nit és la seva franja laboral. Bé, ahir lliurava.
3: Ahir, sí, tampoc era molt tard, eren
2: no,
3: les 7.
2: No, era vespre,
3: set. A les 9 era fora.
6: A les 7 ella se maquilla per començar a fer feina.
3: Comença el
2: dia. És un mussol.
6: Exacte. Bé, en aquesta mateixa festa també hi havia l'influencer Fabiana Sevillano, amb més de 2 milions de seguidors a TikTok, i que després presentaré millor. O sa també TikToker d'esports Sofia Anyway, una noia mitjanament popular que en acabar sa festa va penjar una story Instagram per als seus millors amics, és a dir, un vídeo amb un visionat molt limitat, només per 10 persones. I ella explicava com havia anat sa festa i qui havia estat amb en Ferran Torres.
7: Fabiana Sevillano se ha comido la boca.
1: Con Ferran,
7: Ferran Torres. Esta información que os estoy dando en exclusiva.
1: Ni Javi
7: Hoyos llegó tan lejos. Fabiana Sevillano llevaba toda la noche roneando con el Alex Baena y de repente sí ha ido a una esquina. Y porque hemos ido a saludar al DJ y hemos visto un microsegundo cómo se comía en la boca. Microsegundo, ¿eh?

0: programación más.
1: Literal.
2: Microsegundo.
3: Ana Sofia Anyway va declarar que en Fabiana Sevillano i en Ferran Torres s'havien menjat sa geniva dins aquella discoteca i tot pareixia apuntar que era una informació realista, ja que la intenció d'Ana Sofia Anyway en cap cas era filtrar-la i guanyar notorietat.
4: Com se li filtra, doncs, que és algú d'aquests 10?
3: És que ella ho va compartir entre 10 amics, que això ho sap en Javi de Hoyos i ho va traslladar, que només eren 10 amics, i algú d'ells la va vendre compartint el vídeo en públic. A més, crec que tot ho fa encara més gros si sabeu que després Ana Sofia Anyway, quan se va filtrar el vídeo, se va treure les xarxes, perquè jo crec que estava molt en contra de que això se filtrés, no? Però aquí la gran pregunta que molts se deuen estar fent, i crec que tu també, Roger, te l'estàs fent, és qui és Ana Fabiana Sevillano?
2: A mi que m'ho expliquis amb aquest...
4: Que mai
2: ha
4: sonat aquesta cançó quan es parlava de Fabiana Sevillano.
3: No, sóc el primer.
4: Jo crec que sí.
3: Algú havia de posar la primera pedra. Bé, na Fabiana Sevillano és una TikToker sevillana de 24 anys que encaixa en el rol d'influencer de lifestyle perquè, resumidament, penja vídeos de ball, de ballaruga, viatges i maquillatges a seves xatxes.
5: Hola, niñas. Hoy vamos a hacer un lip combo nuevo. Ya llevamos 3 días haciendo esto. Hoy vamos a tirar por otro formato y voy a utilizar uno de los rotuladores. Tengo entendido que te tienes como que difuminar rápido porque si no... Se queda muy fijo, ¿vale? Es que está guapísimo, de verdad. A mí me encantan estos lip combos y brillantosos.
3: S'ha fet molt reconeguda en els darrers anys per els seus conflictes amb sa també TikToker Lola Lolita o per haver participat a sa darrera velada de l'any d'aquest juliol, que és aquesta competició de boxa entre celebritats digitals que organitza Nibai Llanos. I, de fet, na Fabiana Sevillano va ser una de ses que va provocar sa polèmica caiguda dels influencers que se va donar aquest estiu, ja que en ple agost na Fabiana se queixava del seu excés de feina i que ella només tenia un mes de vacances quan la gent se suposa que en té 3.
6: El after de la velada, no volví a mi casa. O sea, la velada fue el 25 de julio, estamos a 3 de agosto, yo no he pasado por mi casa. O sea, mi madre me pregunta dónde estás, con quién, qué haces, cómo andas. Yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes. Pero yo en este mes me estoy desconociendo.
3: És gros, lo desconnectats que viuen els influencers, sobretot de lifestyle, que se cregui que tenim 3 mesos de vacances, la resta de mortals.
4: És en aquests moments que penso, tant de bo no tinguessin internet, no?
2: Sí, hi ha coses que val més.
3: I tant de bo tu no tinguessis mòbil, no?, per veure aquestes misèries.
4: Seria per la finestra.
3: Bé, com deia, la influencer Sofia Anyway havia filtrat sense bola que en Ferran Torres i na Fabiana Sevillano s'haurien morrejat en aquella festa. I de bé, sa boia de neu s'ha fet tan gran que na Fabiana Sevillano, ha contestat. Ja vos dic que no ho ha fet amb un burofats, ni amb un comunicat oficial, ni amb una carta formal publicada per la revista Hola. Ho ha fet com se fa en 2026, perquè ha escrit a l'oracle rosa, que és en Javi de Hoyos, per tal de que ell faci de colom missatger.
7: Fabiana Sevillano i Ferran Torres, ¿qué está pasando? Le he preguntado a Fabiana y os voy a dar ahora la versión de Fabiana, lo que ella me ha dicho. Ella me ha dicho que esto es absolutamente falso, que ella no conoce de nada a Ferran Torres, que en todo caso alguien la puede haber visto ir a saludar a Alex Baena porque tienen amigos en común, pero que a Ferran no le conoce absolutamente de nada, que está flipando con toda esta historia y me recalca que es mentira. Esto es lo que me dice Fabiana Sevillano.
2: Per tant,
3: no sé què em pensava. Jo tinc sensació que sí que hi ha hagut alguna...
4: Jo crec que també.
3: Besada, robada a meitat de nit. A més, na Fabiana té el privilegi de saber que a una festa on hi ha futbolistes mai hi ha mòbils. Per tant, no hi ha imatge d'aquesta suposada besada, no? I recorda'm, na Sofia Anyway no volia filtrar aquesta informació de forma activa i explícita i conscient. Per tant, això ja me denota que probablement sí que és certa aquesta informació. L'explicava entre amigues.
2: 5 minuts i arribem a les 7. Fem una última ullada al Museu Marítim de Barcelona, a la catifa vermella de la premiere de La Travessa VIP. Ha passat algú destacable, Juliana, mentrestant?
8: Mira, han anat passant la Carlota Bruna, la seva companya Gador, que fan equip a La Travessa, i també els esportistes, en Víctor i la Laia, que per mi ja són part de la família. I ara estan posant plegats la Rais i l'Arnau París, juntament amb el xocolater, amb el mestre xocolater de fer, en Lluc Closelles, de la teva zona, Roger, exnòvio de Martina Puigverd, que n'hem parlat molt també aquesta temporada. Deixa'm dir, sobre el tema de la Fabiana Sevillano, disculpeu que ho estava escoltant, que 100% es van embolicar, i ho dic totes les persones que van treballar en aquella festa, totes les persones que la van organitzar, Vull dir-te que ella ja ho pot negar, però això ja ho diu Laura Falcó, els famosos sempre menteixen.
2: També diré que un micropetó, no sé si es pot comptar com a... No? D'un microsegon, diu que va ser, no?
3: Escolta, a mi ja me resoldria el meu malestar personal amb la meva vida sexo afectiva tristíssima.
2: Vale, perfecte, doncs així...
4: Una menjada de boca compta.
3: Sí.
8: I pel que fa a la resta de noms de gent que va apareixent per aquí, de moment res. Estan passant tot d'influencers espanyols que jo no coneixo i que estan convidats, per la resta no...
4: Demà fem ressenya de què ens va semblar La Bola Negra?
2: Jo crec que sí, no? Perquè...
4: Ens ho demana la gent.
8: Demà fem programa de cinema, Marta, perquè hem de parlar de La Bola Negra, hem de parlar de què ens ha semblat, de què ens han semblat aquests primers episodis de La Travessa i de les declaracions que ens acabin de fer els famosos d'aquí.
2: Que m'ha sorprès molt que avui l'Alberto, mira, a la tarda, aquí a l'estudi fa una estona, dient que no li ha agradat gens la pel·lícula, no? Que s'esperava, bueno, tenia moltes expectatives.
4: Sí que reconeix que hi ha escenes boniques, que està ben feta, que és molt poètica i que és bella, però que no l'ha commogut. Escolta'm, això és molt personal.
2: No, doncs demà comentarem a veure què ens ha semblat, també. I tu, Jaume, quan tens previst veure-la?
3: Jo la veuré demà després del programa.
2: Bueno, doncs ja ho comentarem, quan l'hagis vist.
3: Anem per parts.
2: Juliana, demà acabarem de sentir els protagonistes que s'han presentat a l'hora que han volgut, però demà els sentirem aquí el que no surti.
8: Perfecte, que vagi bé, guapíssims.
2: Que vagi molt bé.
4: Ara Tot Costa especial, 10 anys.
2: És veritat, especial 10 anys del Tot Costa.
4: Des del Museu d'Història.
2: Un programa especial. Tornem demà a partir de les 6.
0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
10: L'Estefan.
9: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
10: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
9: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
10: S'anaven apagant màquines ràpidament.
11: Era literalment una batalla existencial.
9: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
13: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
14: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
15: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
16: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
14: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Tot costa.
19: Això ja va, Sònia.
20: Sí, sí, ja no hi ha marxa enrere.
19: Però ho saps, que ens costarà.
20: Tot costa, allò es veurà ahir a Sant Mamés.
19: Saps qui ho deia, això?
20: L'he sentit dir 1000 cops.
21: En l'esport, tot ho sabem, tot costa.
2: Amb aquest superprodigi d'originalitat arrencàvem aquell 29 d'agost del 2016. Aquell dia va ser el primer Tot Costa. Avui som aquí per celebrar els 10 anys. Pèl més menys nerviosos que aquell dia, eh?
20: Un pèl només. Jo no recordava, que m'ho deies abans, estàvem molt nerviosos i ara ho he notat.
2: Vaja, a mi em tremolava la veu.
20: I a mi també.
2: Encara hi ha dies que em passa, bé. Però vaja, ho farem millor avui.
20: Jo parlava des de l'ultratomba. Sí, home, avui ho farem una mica millor. 10 anys millor.
2: Pensa que aquell dia vam parlar amb el Puyal, però també es va anunciar el fitxatge de Paco Alcácer pel Barça, sí. Vam entrevistar Bartomeu, i què podia sortir malament?
20: Exacte, el tenim, el llistó està baixet, no?
5: Va, doncs avui l'aixecarem. Contra tot pronòstic, 10 anys després, encara som aquí. Ens sobren els motius per fer una festa, per celebrar-ho amb vosaltres, amb la nostra gent. Comença aquí l'especial 10 anys del Tot Costa.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dimarts, 29 de setembre, ara de 2026. Han passat 10 anys avui des del Museu d'Història de Catalunya, al Palau de Mar a Barcelona, rodejats d'història.
1: Que fa patxoca, avui, sí, que fa, el museu.
0: Quan he arribat aquí he pensat, què fem celebrant 10 anys amb la història que hi ha aquí, mil·lenaris, tricentenaris?
1: Jo ja l'he fet un abans, però després hem d'entrevistar el director del museu a veure on ens col·loca la sala del Top Costa. Jo crec que és història
0: de
1: Catalunya, també. Sí, home, com a mínim que s'endugui el micròfon, no?
0: O potser un tovalló.
1: Ah, potser un tovalló.
0: Ara veureu, ara descobrirem, revelarem el misteri del tovalló. Abans, aquest programa no tindria sentit ni avui ni mai sense vosaltres, la nostra gent, els que ens ajudeu a fer-lo, però sobretot els que ens escolteu. Avui tenim aquí una representació d'oients del Tot Costa, així que abans d'arrencar, abans d'entrar en matèria, va, que se us senti una mica. Un aplaudiment, home.
1: Gentada.
0: Aquests els has pagat tu?
1: Jo crec que els més gamberros són els nostres, són els col·laboradors.
0: Molt bé, ja veig la corredera per aquí. Ja, els gamberros estan tots a l'última fila. En fi, avui ho farem una mica diferent. Normalment en aquest punt del programa li diria a la Sònia, Sònia, que ens expliques i repassaríem l'actualitat del dia. Avui ho farem diferent. En aquests 10 anys han passat un munt de coses, hem explicat un munt de coses, així que repassarem els 10 fets més rellevants d'aquests 10 anys d'història del Tot Costa.
1: Sí, 10 anys de 10 fites. És veritat que ens falta, jo crec que la principal que haguéssim esperat o que haguéssim desitjat el primer dia que ens vam posar al davant dels micròfons del Tot Costa, però ja arribarà.
0: Ah, vindrà.
1: Hem viscut la 10 del millor de la història, de Leo Messi del Barça, però també hem tingut la sort de viure l'explosió de Lamine Yamal, el nou 10 del Barça, fins al moment 13 títols del Barça masculí, cap de Champions. Hem vist passar 6 entrenadors i 2 presidents de club. A veure si avui tenim sort i en podem parlar amb un d'ells.
0: A veure. Pista, spoiler, no és Bartomeu. Avui no.
1: Aquesta seria la primera fita, la del Barça masculí. Èxits europeus en tenim uns quants, tots del femení, les 4 Champions del Barça femení, Göteborg, Eindhoven, Bilbao i Oslo. De premis individuals hem viscut 8 pilotes d'or. 3 d'Aitana, 2 d'Alexia i 3 de Messi, que és veritat que no totes van ser com a jugadors del Barça.
0: Compte com a nostre.
1: Com a nostres. A Europa hem celebrat pocs títols masculins, però hem vist com l'Espanyol jugava una Europa League i com el Girona es classificava i jugava una Champions, cosa que és història gairebé més que la del Tot Costa.
0: Ha vingut el Solà per celebrar-ho.
1: No hem pogut viure cap Eurolliga de bàsquet, tot i que l'Uni s'hi va acostar la temporada passada amb una semi. El Barça ha fet 3 Finals Fours, vam entrar amb 3 equips a CB i ara en són 5. Sisè punt, 4 Champions d'handbol del Barça, de fet 4 de les últimes 6, és a dir, estem en bona ratxa en l'handbol. Capítol de sortides, 2 per sobre de totes, una l'hem dit a la de Messi, l'altra a la d'Alexia, bastant més recent. I a les retirades n'hi ha moltes, com les de Xavi o d'Iniesta i de molts altres jugadors que, o esportistes que a vegades han passat pel Tot Costa, però centrats en el bàsquet hem vist retirar-se els millors, els germans Gasol, el Juan Carlos Navarro o la Laia Palau.
0: Sí, Navarro ha allargat una mica massa, fins i tot.
1: La retirada?
0: No, la retirada no, el que ha vingut després.
1: En motor hem viscut 5 dels 7 títols que té Marc Márquez de MotoGP, 22 dels 40 mundials de Toni Bou i els 5 títols IndyCar de l'Àlex Palou. També el traspàs de motos a cotxes de la Laia Sanz, la dona pilot més exitosa de la dècada. I l'última fita, també hem tingut temps de viure història olímpica. Per sobre de tot, destacarem els dos ors olímpics. El de la selecció espanyola de waterpolo a París, que era àmplia majoria catalana, i la d'Oriol Cardona, primer or d'un esportista nascut a Catalunya en uns Jocs d'hivern.
0: Quin moment, aquella setmana en què ens vam convertir tots en especialistes en esquí de muntanya. Ho recordo encara com si fos ara. Doncs un munt d'històries. Ens queda aquesta assignatura pendent de la Champions del Barça masculí. Qui sap si serà aquest any. Aquest és el mapa esportiu d'aquesta dècada de Tot Costa, i el que avui sí que funcionarà ara com cada dia és que tenim una pregunta per vosaltres, per la nostra audiència.
1: I com cadascuna de les preguntes dels últims 10 anys ha estat àmpliament debatuda a la redacció, jo crec que a mitja hora, tres quarts, vam estar per acabar preguntant. Avui celebrem els 10 anys d'emissió del programa. programa Què és per tu el tot costa? La Sònia Oleara avui la tenim present aquí al Museu d'Història i després doncs, els oients es poden anar pensant quina és la resposta, que és per vosaltres el tot costa.
0: Aneu-hi pensant, col·laboradors, oients, perquè us ho preguntarem durant el programa d'avui. Des d'ara i fins les 9, avui en un programa molt, molt especial. Una festa, la dels 10 anys del tot costa. En directe des del Museu d'Història de Catalunya, la Barceloneta, a Barcelona. Sigueu benvinguts a una nova edició, aquesta molt particular del tot costa. La sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Ara ve el punt en què presentaríem els col·laboradors, però avui n'hi ha tants, els que hi eren i els que encara hi són, que aniran apareixent durant aquestes dues hores de programa. Sí que és novetat avui que li hem donat feina extra a la tutora.
1: Sí, avui tenim tutoria. Com cada divendres, la Sònia va dir, jo em vull fer una de ben especial. La tutoria que, per cert, d'inici no és el que és ara. Te'n recordes, no?
0: Era fotre'ns llenya al principi.
1: Efectivament, però, això,
0: inexplicablement,
1: de manera sàvia, vam decidir que s'havia acabat. Perquè tenia material cada setmana.
0: Inexplicablement, ella també se'n va cansar. Hola, Sònia Oleart, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: On pares?
3: Doncs mira, sóc aquí entre els nostres col·laboradors, aquí al Museu d'Història, i estic amb dos...
0: S'ha assegut entre
3: em falta la Gemma,
0: els pitxitxis de la tutoria.
3: Que també hi és, perquè l'he vist abans.
1: Sí.
3: Gemma Herrero.
1: Mites del tutopunt,
0: això,
3: I Bernat Soler, clar.
0: El tutocampió, el Bernat Soler, que el tenim de viatge. Segur que no ens troba a faltar.
3: Segur que no.
0: Sònia, avui rodejada de tutopichichis.
3: Sí, Ferran Correas, estigues atent. Sergi Soler, estigues atent. Okay. Perquè, a veure, la veu de la tutopista, la U.
2: La tutoria, pista número 1.
3: El nostre protagonista o la nostra protagonista viu a prop de nosaltres. Qui és? Atenció, perquè avui no estem buscant un esportista.
0: Això anava a dir, no. Com diria Bernat Soler, no és Messi.
3: No és Messi. Podria ser-ho en el seu terreny, però vaja.
1: Viu a prop de nosaltres?
3: Viu a prop de nosaltres, és la primera pista. Ja no dic res més, que vagin pensant.
1: Compte, ara fa poc la Gemma Herrero va fer un hole in one, la va encertar la primera.
3: Sí.
1: El Ferran i el Sergi, que els tens al costat, no, eh? No,
3: que de moment no, és massa arriscat, no?
4: Hem donat alguna pista o no?
1: No, home, la pista ja l'ha donada.
3: T'he donat una. Espereu-vos, tu tens alguna idea?
5: No, però serà algun col·laborador o treballador del tot costa.
3: O col·laboradora. Haurem d'estar pendents.
0: I avui això com ho fan? T'ho envien igualment al mòbil, eh?
3: Sí, podeu de participar, eh? Us veig a tots. Sí, tots. Tothom. Tots teniu el meu telèfon, no?
0: Els oients que no el tenen, que t'ho diguin.
3: Els oients m'ho poden dir a mi, sí.
0: Vaja, hi ha les dues opcions. O
1: fer públic el teu
3: telèfon. No, després passaré a preguntar.
0: Molt bé. Doncs primera tutopista presentada, ara i aquí. Ara sí, arrenquem. I a més, com que som al Museu d'Història, farem una mica d'història del tot costa.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Avui arrenquem amb aniversari de Manel. No sé si hi ha hagut petició especial en privat de Sònia Gelmau.
1: De fet, el que estava pensant és que som tan originals com sempre.
0: Avui tenim de pianista de guàrdia el Raúl Orgales, però el pianista titular, el Salva Pou, em consta
1: també,
0: que havia deixat preparada aquesta selecció. Jo fins que no puguem dir que de bonic dos lluits, no començaré. A veure.
2: Encara falta.
0: És que estic aquí entre diplomats de Manel, eh?
1: Ma, tu recordes que hi va haver una fotografia promocional de nosaltres, però després vam tenir una caricatura per començar el programa.
0: Oh, sí.
1: Una caricatura en la que tu no estaves gaire content com havies quedat.
0: Bé, no, diguem-ho tot. El cabró del Roger Padilla em va dibuixar com si fos Frankenstein.
1: Doncs, efectivament, ens la va fer el guitarrista de Manel, aquesta caricatura.
0: Molt bé, m'he quedat sense... Jordi Borda, Xavi Campos, bona tarda.
3: Hola.
4: Com esteu?
0: El Campos i el Borda i el Campos són els pares de la criatura, digueu-vos com vulgueu, els imprudents que van pensar un bon dia que la Sònia i un servidor podien fer un programa d'esports a Catalunya Ràdio. 10 anys després, la magnitud de la tragèdia, com la valoraríem?
1: No comença bé.
3: El Borda segurament amb un to més positiu, perquè
2: No et pensis.
1: Però ens ha de patir.
3: No, exacte, no ens hem de patir.
1: Tu en quin moment exacte te'n vas penedir, Xavi?
3: No, no m'he penedit mai, però és veritat que no hi ha l'erosió del dia a dia, no?
2: Però... Bueno, la gent ha de saber que som amics de fa molt de temps i que aquesta amistat ha estat en risc en algun moment, però que ho han portat bé i que en el seu moment el Xavi Campos i el Cristian García van portar la idea en la direcció. En aquell moment portava el Sol Gordillo i era jo com a adjunt a la direcció.
0: Eres vicepresident.
2: Era el vicepresident, vosaltres em vau posar em vau investir com a vicepresident i crec que vam tardar un minut a dir no, ja està. Aquest és el projecte, anem-hi.
3: Sí, va ser tot molt casual, la veritat. Super casual i la història, algú va dir, oh, quina gran jugada perquè recudeixen de fer el primer toc i busqueu gent de RAC1 i la poseu en aquell forat de la graella, i la veritat és que no va haver-hi aquesta estratègia. És simplement una
2: cosa bastant més intuïtiu
3: amb el Borda. Escolta'm, hem de buscar alguna cosa, i al cap de 5 minuts vam pas enviar un WhatsApp, Jordi, i vaig pensar...
2: És un senyal.
3: És això.
2: És un senyal.
0: Sí, si te l'hagués enviat Torrebruno, ara el tot costa seria Torrebruno.
3: No, perquè crec que el català no el dominava tant.
2: Però sí que teníem i vaja, bueno, crec que estava mort en aquella època, però diria que sí. Però el que sí que teníem clar és apostar per aquesta franja i apostar per un format d'esports diferent, complementari al que havia fet tota la vida a Catalunya Ràdio, i que s'enriquís amb tota aquesta trajectòria i amb una mirada nova. I al principi hi havia alguns dubtes, però crec que la resiliència de vosaltres, de la reacció d'esports, de tothom que hi ha remat a favor, ara està consolidadíssim com contingut, que a més, amb la mirada del Santi Faro, la transversalitat amb Esport 3, el programa, ara tu et trobes, vas pel carrer amb els amics de la redacció i la gent els identifica perquè els ha vist Esport 3, però t'escolten a la ràdio i tothom té claríssim que és un programa de ràdio, que es veu per la tele, però que és fantàstic.
0: Et diré una cosa que no t'agradarà. Hi ha molta gent que diu, perdoni, a vostè l'he vist a la tele, ja, però és que faig un programa de ràdio, ja, però a mi què m'explica, jo l'he vist a la tele.
2: Però això és molt bo. No, sí que m'agrada. És que es tractava d'impactar, ampliar la cobertura i dir, ei, som capaços de fer això, fer-ho amb un llenguatge radiofònic, tenir totes aquestes cambres que tenim aquí, i crec que ha tingut impacte. I ara mateix som, jo crec que el programa més influent, segurament amb l'11 i amb altres d'altres emissores, com a mínim de l'actualitat del Barça, i estic especialment satisfet.
3: I som, no? És veritat que el tot costa hi és, i és present en la gent que segueix l'esport a Catalunya, i això és mèrit vostre, la veritat, tampoc cal... Sí, home, és mèrit.
2: Sí, perquè la gent ha de saber que, suposo, que es trasllada en antena, que sempre estem arrossegant els peus, jo no us he vist mai eufòrics, o sigui...
1: No ens veus
2: a partir d'algun moment de la nit, de vegades, però...
1: No entenc.
0: No vas fitxar les dues persones més optimistes del món.
2: No, però pensava que costaria una mica menys que us...
1: Però perquè la il·lusió ens la porteu tots vosaltres, que veniu aquí al programa cada dia... perquè la força del tot costa en realitat són els seus col·laboradors.
2: Això és veritat, això és sòrnia, sòrnia.
1: I vosaltres dos, a més, vau fer parella tàndem de tertúlia el primer
3: els
1: any.
3: Sí, sí.
1: O el primer any, potser els dos primers anys.
2: Els anys feliços.
1: Els dimecres veníeu tots dos.
0: De fet, avui...
1: Quan us permetíeu opinar d'esports, ara ja no us ho permeteu gaire.
2: Home, tampoc.
1: Bé, a tu Campos sí, el guarda no tant.
2: Podia opinar ara que de lleig que el director de la ràdio li digui coldoll a un jugador. M'he de guardar en unes formes, però aviso que tornaré. Si em guardeu un lloc, quan s'acabi aquesta etapa, fa 10 anys que estic en la direcció, o sigui, va ser la primera, una de les primeres coses que vaig fer com a adjunt a la direcció, fa 10 anys que sóc membre de la direcció, orgullós membre de la direcció de Catalunya Ràdio, i 4 i mig com a director, i és de les coses més xules que he fet.
3: I heu tingut el mèrit, jo avui he vingut aquí a parlar bé de vosaltres.
2: No
3: us acostumeu.
2: No,
3: de trencar molts clichés, i això ho comentava el Borda.
2: Jo us porto una cosa.
3: De trencar molts clichés... respecte al que estava en l'imaginari col·lectiu, que eren els esports de Catalunya Ràdio, que era una cosa com molt, molt formal, i sí que és veritat que ens heu ajudat a comportar-nos davant del micròfon de manera més natural, més desenfadada, i heu generat, des del meu punt de vista, el que és un univers mental Catalunya Ràdio al voltant dels esports.
0: Això que porta el Borda, jo crec que s'ha d'ensenyar. Ja,
2: sí. La recordeu o no?
0: Home, i tant.
1: Jo no ho recordava ni tan gran.
0: No donava un ral perquè no haguessis perdut això.
2: Jo fins ahir ho havia perdut.
1: Jo m'imaginava un tovalló així petit.
0: A veure, espera. Borda, que és que fem tele.
2: Ja, ja, ja.
0: Això és un tovalló, encara que en la distància pugui...
3: És de roba, no?
0: Sí.
2: És un tovalló del restaurant que hi ha aquí dalt. Per això hem vingut aquí.
1: Casualment.
0: Ara que ho penso, sent de roba, potser te'l reclamen.
2: No, jo crec que està tan brut que ja no el reclamaran.
0: Bé, doncs és un tovalló...
1: A veure si hi ha la meva firma, perquè jo és que no recordo... Sí, eh?
2: Sí.
0: Aquesta és la
1: meva. No recordava gens aquesta nit.
0: I aquesta és la
2: Campos.
0: Teva.
2: No, la meva és aquesta. Ah. Crec que aquesta és la teva, la Sònia i Campos. Sí.
0: I aquí...
1: Queda clar que no teníem títol del programa encara.
2: Aquí hem d'explicar
0: moltes coses. Proposta.
2: Aquí hem d'explicar moltes coses.
0: La podem explicar o no? L'origen.
2: Amb una pressió.
1: Bé, aquí apareix. Diríem que apareix que el primer nom possible era Toc Toc.
2: Sí.
1: Que estava inspirat, no recordo ben
2: no
1: bé en què.
2: S'havia de dir Toc Toc, la proposta era aquesta, fins que el Santi Faro va posar Senderi i va dir, no, escolta'm, tot costa, perquè havia la frase del Pep i el cognom del...
1: De fet, la primera idea de Tot Costa s'ha de dir que és una proposta de Lu Martín.
0: Sí.
1: Que avui no hi és, aquí ens acompanya, és a Màlaga, és fora, però tinc permís per explicar-ho, evidentment. I ell va dir, escolta'm, és veritat que ell i jo estàvem a Manchester i ell m'ho comenta primer a mi.
2: Està intentant posar-ho. Ara.
1: Doncs ell m'ho comenta primer a mi i diu, què et sembla Tot Costa? Perquè, clar, el Pep sempre diu Tot Costa i, a més, juguem una mica amb el cognom del Costa i tal. I a principi el Costa no ho veia clar.
2: Bueno, és aquesta resposta sempre negativa que
0: no, tenen les coses. No, perquè és encara ara aquest imbècil que s'ha fet posar el nom del programa, que l'imbècil ja l'accepto com a part del joc, però que jo no volia, però al final...
3: Que si us fixeu, Tot Costa sempre s'escriu amb C minúscula, i això al principi ens costava, i sempre reivindicaves, no, posa-ho en C minúscula, que no vulgui dir que és el meu cognom, que és Tot Costa d'esforç.
1: De fet, mira, si estic veient un tuit de Catalunya Ràdio que posen Tot Costa en majúscula. Són 10 anys, tard o d'hora ho aprendrem.
0: 10 anys després.
2: No, i ens hem consolidat, ara ja esteu en uns registres d'audiència molt grans, líders d'audiència o programa més escoltat en alguna de les fases, de manera regular. Crec que hi ha molta gent que ho segueix a Esport 3, ja no ho vol dir a les xarxes i a la plataforma. Podem estar orgullosos d'haver estat resilients, d'haver aguantat el moment dels dubtes, d'haver fet canvis quan tocava, perquè també és un mèrit vostre i arribar en aquest moment. Jo canviaré algun col·laborador, però bueno, això és cosa vostra.
0: Ja s'està fent
1: espai. Ara ja
2: s'està fent espai. M'estic fent un lloc.
0: Bé, doncs, home, a veure, no està malament per començar. El Borda no sembla que ens vulgui fotre al carrer. El Xavi ha vingut a parlar bé de nosaltres.
1: I han fet esforços. El Xavi clarament ha dit, avui m'he centrat per parlar bé de vosaltres.
0: Molt bé, doncs avui volíem començar... Jo crec...
3: Felicitats, eh?
0: No, gràcies. Felicitats a vosaltres.
1: A vosaltres també.
0: Justament anava a dir això, que els que posem, els que parem la cara cada vespre, o la veu en aquest cas davant del micròfon, són la Sònia i jo, però hi ha hagut gent que ha remat i que rema cada dia el Xavi és tan copartícip del programa com ho puguem ser nosaltres mateixos, i segurament d'aquí li ve el desgast, el Xavi i tanta altra gent que no veieu o que no escolteu cada dia i que fan possible el programa, i que hagi arribat a 10 anys, i com a representants de tots ells, després els anireu escoltant, però avui volíem començar el programa amb els pares de la criatura, amb el Xavi i el Jordi Borda. Borda, Campos, gràcies.
3: Vosaltres.
0: I paciència.
3: Sí.
2: A vosaltres, va.
0: Vinga, farem una pausa. No marxis, espera't un moment. Però és que els codis de la tele.
2: Jo estic poc acostumat amb això.
0: Ara t'has d'esperar. Ara
2: m'he d'esperar, mira, càmera, aquell estiu.
0: Exacte. Bé, bueno, la càmera tampoc, això no ho faig ni jo.
2: Anava a dir que ens falta la Champions masculina.
3: Sí, sí.
1: Sí.
0: Clarament.
3: Això no depèn de nosaltres ni d'ells.
0: Ara que dius això, va haver-hi un moment en què se'ns acusava de... O sigui, vam anar a Liverpool...
2: A mi algú m'acusa del fet de marxar a la direcció i des de la darrera és Berlín, que encara estem treballant al campionat.
0: Clar, però a més... No,
1: és que hem passat a més per l'Europa League, eh? Ha sigut una travessa dura.
0: Al tot costa els grans partits es desplaçarà, 3-0 a Liverpool, 3-0 a Turín... No, a Turín...
3: París,
0: 3-0, al final...
1: Pel que sigui, vam deixar d'anar.
2: I a Lisboa no, perquè era Covid, si ho també hagués anat.
0: Ara cal, ja. Va, abans de la pausa, la Sònia, la Oleart, hola de nou, Sònia.
4: Hola.
0: Amb la segona tutupista.
4: Endavant, Orgales.
5: La tutoria, pista número 2.
4: El nostre o la nostra protagonista pateix de forma compulsiva. Qui és?
0: Patidor compulsiu.
4: O patidora.
0: O patidora, i viu a prop nostre, era la primera, oi?
4: Mm-hmm.
0: Vinga, doncs, facin les seves apostes, aneu pensant quin col·laborador o col·laboradora del Tot Costa pot amagar-se darrere de la tutoria d'avui. Ara farem una...
1: veig cares, la Sònia va mirant els col·laboradors i veig cares, eh?
0: Ara farem una pausa i quan tornem, esperem, un gran protagonista d'aquests 10 anys de Tot Costa. Ara venim.
5: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
6: Com et dius?
7: Josep.
6: On vius?
7: Blanes.
6: 2+2?
7: 4.
6: Capital de França?
7: París.
6: Qui sóc?
7: En Peyu, no?
6: Amb qui tens el mòbil?
7: El mòbil...
6: La fibra?
7: La fibra...
6: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
7: Ah, això.
6: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
8: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.punara.cat.
10: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
11: Viladrau.
10: Isona.
11: Salou.
10: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
12: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
13: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
16: Què és això?
15: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
2: Posa-hi el porc per aquí al mig.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
19: Segur que no n'hi ha per tant.
20: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: La tutoria. Pista número 3.
4: No acostuma a passejar per Cornellà. Qui és?
1: A mi em ve algun nom al cap.
4: Sí? Doncs no el diguis. Però no. He de dir que hi ha molt poca cobertura i que hi ha aquest gent que diu que ja m'han enviat i jo encara no ho he rebut no, perquè no tinc cobertura.
1: No és Sergi Andreu i no ets tu, que hagués estat bé que et fessis a tu mateixa.
4: Ai, hauria estat bé, no, que m'hagués fet a mi mateixa. No, no, Sergi Andreu no és. A que no, Sergi, expliquem que el Sergi m'ajuda molt, molt, amb la tutoria moltes vegades.
11: Jo no acostumo passejar per Cornellà. Jo hi vaig a fer una cosa molt concreta a Cornellà. Podria ser jo.
4: Podria ser jo també. No, jo no sóc, segur. Jo, a mi em podeu descartar que no sóc.
2: No voldria faltar ningú, però passejar per Cornellà...
1: Hola, Santi, què tal? Com estàs?
16: Santi Jiménez,
1: com
16: anem?
0: Fidel als costums, el Santi no espera ser saludat. Fot-li que és de Reus. Bé, no és de Reus, és de...
2: No,
0: però podries.
2: Ni de Cornellà.
0: Va, són gairebé 8:15 del vespre. Estem en directe al Museu d'Història de Catalunya amb aquesta festa, amb aquest programa especial dels 10 anys del Tot Costa. I ara fa una estona que no us sento i m'agradaria tornar-vos a sentir una miqueta.
16: Ha costat, fan pregar.
2: Va, home!
1: El Santi el pots convidar a qualsevol festa, sí. Que l'anima.
2: Ara el sento. Aplaudiu més, home! Ja està.
1: Ets un home nascut per fer programes en públic.
2: Sí, home, és el que més m'agrada.
1: Sí, sí.
0: El Santi, un dels col·laboradors, un dels tertulians degans del programa.
2: I perquè veig fundador.
0: Sí, sí.
1: També hi eres aquell dia,
2: també és la meva assignatura aquí.
1: No, la teva assignatura crec que no hi és.
2: Ui, tant que hi és.
1: Va. Sí, és, també va firmar.
2: És aquesta de baix. No, coneixeré jo millor la... Ja sé que tu ho saps tot, però la meva assignatura la conec jo.
1: Havia de rebre la teva aprovació.
0: Per tant, algú dels que creiem que va signar, no va signar.
2: No, vaig signar.
0: Molt bé. El Santi, com a soci fundador del Tot Costa, l'acompanyen dos altres socis fundadors. Lady Gemarrero, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
0: Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
21: Bona tarda, bona tarda.
1: Mira, els convidats de la primera temporada, i per això sou vosaltres tres aquí dalt, David Espinar i Pere Escobar els dilluns, sí. Marcos López i Lu Martín els dimarts.
2: Ai, pobre Lu.
1: Campos i Borda, ho hem comentat, els dimecres, Santi Grau els dijous, i Oriol Domènech, Gerard Autet i Gemma Herrero, era un trident, els divendres.
21: Que per sort no hi havia el joc de l'Oleart encara.
2: Bueno, això exacte. A tu no t'ha afectat massa.
21: No, la veritat és que no.
1: 11 tertulians i sou 6 els supervivents. Cal dir que alguns dels que hem citat encara són al programa, però avui no podien assistir.
2: Ens està intentant
1: però...
2: dir alguna cosa de cara a la temporada vinent,
1: no ho sé. Bé, que hem mantingut la confiança en vosaltres durant 10 anys i us hem aguantat, que diu molt, i ens heu aguantat.
0: Però si no hem donat ni una baixa, en termes de... abans, al Borda m'ha semblat que ens ho retreia. Som uns secretaris tècnics de sucre.
21: Doneu continuïtat, no?
0: Ah, sí. Perquè
1: una cosa més o menys,
0: el projecte funciona, s'ha de dir que no sempre ha funcionat com ara i que tampoc donaven baixes, però en fi, suposo que és la gràcia. Què recordeu, si és que recordeu alguna cosa d'aquells primers Tots Costa, de quan vau començar a acompanyar-nos en el programa?
19: Jo tinc molt mala memòria, però per la pregunta que ho feu de què significa el Tot Costa, per mi el Tot Costa sempre ha sigut un lloc d'esbarjo i un acompanyament també. Ja sapigueu que jo sento molt escolto molt la ràdio i sempre passejant al gos sempre us esteu sentint, us esteu escoltant. I també ha sigut el primer espai en el que em vaig atrevir a parlar en català.
1: Sí, perquè s'ha de dir que fa 10 anys vas començar a parlar en castellà. Sí. Tu i Marcos López i el David Sánchez éreu els tres i tots tres heu passat bé, el David no tenia problema, el que passa que té la seva gràcia en castellà, que està a Madrid, però ja el van fer passar al
19: català. Sí, tenia les meves pors perquè, bueno, pues raons òbvies, però em sentia prou còmoda i sentia que estava en un espai segur que bueno, si em passava alguna cosa o tenia algun que em passa, que m'ajudaríeu.
0: I nosaltres que t'ho agraïm. Ha parlat del rei de Roma, o en aquest cas del rei de la castellana. David Sánchez, bona tarda.
22: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Un altre dels degans. Avui sones a cova i no té sentit.
22: No,
0: ets a la cova, eh?
22: No. De moment aquesta temporada no. És veritat que en aquestes 10 temporades m'he menjat la 11, la 12, la 13, la 14 i la 15. És a dir, que jo espero que la propera dècada parlem d'una altra cosa que no sigui Champions del Madrid.
19: Un talisme.
0: Probablement ets el tertulià col·laborador del Tot Costa que ho ha passat pitjor aquesta dècada.
22: Sí, ara ens en recordem només d'aquesta temporada, la passada i la passada, de les dues temporades del Nadaplete, però és veritat que la darrera dècada aquí pràcticament era celebrar títols cada temporada, pilotes d'or, Lliga de Campions, un estadi nou, i semblava que l'actualitat que pateix el Madrid en el tema esportiu no arribaria mai i que el Barcelona es tiraria una dècada sense guanyar títols, però sembla ser que s'ha iniciat una etapa contràriament durada a l'equip de Florentino Pérez a les properes temporades, eh?
0: L'Autet, sempre discret, encara no l'hem sentit gairebé ni la veu. Què dius?
3: Home, aviam, jo del que recordo més i és de les friccions que teníeu vosaltres dos els divendres, perquè els divendres veniu carregats de tota la setmana i a vegades veníem els divendres...
1: Les pauses publicitàries
3: eren interessants. Això, és més, el programa que ha sigut Gerard, molt interessant si el micro hagués estat obert.
0: Això, Gerard, és perquè tu no ens veus ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres, sí, ni dijous.
3: El carregament dels divendres, però al final era un espai, estic d'acord amb la Gemma, perquè tu passaves bé, jo recordo, bueno, m'ho segueixo passant bé, però dir que era els meus inicis a la ràdio també, i comentant, intentant no fotre molt la xapa tàctica a la gent, intentant parlar d'una manera natural, i amb vosaltres sempre molt còmode. Per tant, jo penso que això és, doncs, és un èxit. Jo estava molt a gust. Jo recordo això, bàsicament, i que plovia sempre els divendres. Sí, recordes,
1: sí.
3: Quema?
1: Sí, que és veritat.
3: Sempre plovia, sempre plovia i posaves la cançó del
5: Tomeu Penya.
0: Sí, sí. De fet,
3: em recordo...
5: De fet, avui la podies haver posat.
0: Sí, durant bona part del dia d'avui he pensat... Totes les cançons Penya del programa seran plou de Tomeu Penya, però després la cosa ha girat, sí, sí. I per sort, sí, sí. Com a mínim a la ciutat de Barcelona la tarda és bastant més benèvola.
1: Ara repassàvem la de coses que han passat en aquests 10 anys esportives. Probablement, i és veritat que va passar a l'estiu, però a l'estiu el Tot Costa continua. La 10 de Messi probablement... Ara en tenim Tomeu. La 10 de Messi probablement és el fet més destacable que hem viscut tots plegats al Tot Costa, no?
19: Sí, segur. Jo me'n recordo de la 10 de Messi, del dia de la 10 de Messi i del dia de la mort de Maradona, també.
5: Uh-huh. Jo, el dia de la 10 de Messi, que era un dijous, jo tenia que entrar i no vaig entrar, perquè estava esperant per entrar en el programa, sí. Va sortir la notícia que la confirmació de la notícia
1: mitja hora abans
5: de, i em vaig quedar en el bar de davant escrivint com un desgraciat, sí. I vaig trucar i vaig dir si voleu truqueu per telèfon perquè jo m'haig de tornar al diari.
0: Jo crec
5: diari.
0: Que aquell dia no hi érem ni tu ni jo,
1: no,
0: això
1: va ser
0: mitjans d'agost
1: i vam ser a distància,
5: o sigui, no hi érem.
1: No, presencialment no hi érem.
3: Vam fer especials per tot arreu.
1: No, sí, el dia
0: següent sí que hi érem.
5: Jo el recordo.
1: Jo estava fent el camí de Santiago, és veritat, concretament aquella etapa que he fet en la vida, però
5: l'etapa. No, jo recordo que aquell dia hi tenia que entrar i no vaig poder, perquè també hem de recordar que la 10 de Messi no era una 10 esperat, sinó que venia per signar i continuar. I aleshores va girar tot al revés i vamos, va haver-hi un cristo de collons. No, un dia que vaig trucar... Bueno, estava a la porta de Tot Costa i vaig dir... Que m'entorno al diari.
1: I allà ens pensàvem que s'enfonsava el Barça, que no tornaríem a viure una època daurada com la que hem tingut amb el millor de la història, i... compte que la cosa s'està arreglant i de moment ara tenim un aspirant a la pilota d'or que...
19: Bueno, espereu vosaltres, que sempre ploreu molt.
5: Fins que se'n vagi la Minya Mal, que també estarem aquí i ja farem el programa.
0: Un dels gags recurrents dels divendres és Cádiz-Madrid. Gemma, què et sembla? Dificilíssim.
1: Molta pell de xai, sí.
0: David, tu d'aquests 10 anys amb quina notícia et quedes? Què és el que t'ha cridat més l'atenció?
22: Jo, aquelles temporades en les quals vosaltres sempre esperàveu que el Madrid quedés eliminat a quarts de final o a la semifinal de la Lliga de Campions, que jo us deia, guanyaran, aquesta gent guanyarà. Això ha canviat, les darreres temporades, però a la 12, a la 13 i a la 14, que semblava que el Madrid era impossible que guanyés la Champions, l'acabava guanyant, i és veritat que ja no feien ni mal, no?, de tantes que guanyava, però evidentment també me'n recordo molt del tema de la deu de Leo Messi, com deia el Santi era dijous. Jo crec que no em veu enviar ni un missatge per no entrar, però vaig donar per fer que no entraria aquell dia perquè marxava, per mi, el tio més important de la història d'aquest club. Aquell dia vaig entrar més vegades a ràdios de Madrid que en tota la meva vida, perquè aquí pràcticament es va celebrar com un títol la sortida de Messi, perquè marxava Messi sobretot per la forma en la qual marxava Messi.
0: Doncs els representants dels més veterans, la Sònia ha repassat abans els col·laboradors que ens han acompanyat durant aquestes 10, ara ja 11a temporada, entre ells el Gerard Tautet, la Gemma Herrero, el Santi Jiménez. És que és inevitable pensar en tu i veure el Grau i pensar en els conductors ja de l'autobús de la Rua.
5: No, que no hi creieu.
1: Però, home, no hi creieu.
0: Hem passat uns anys.
5: La Rua ja no pot entrar, l'autobús de la Rua no pot entrar a Barcelona perquè se li ha passat la ITV i ja no pot. Es comprarem una híbrida ara, però...
1: Teníem part de raó.
5: Però hi havia una cosa que no m'has preguntat, que jo recordo dels primers dies.
19: Ai, mare.
0: És que ens fa por.
5: Estàveu tan cagats. Sí.
1: Ho hem sentit al principi.
5: Estàveu i tan obsessionats, a més, el cagui que portaven. Ara van molt sueltos, però el primer dia anaven un cagazo a sobre increïble. I a més, que tu segueixes tenint... Ara ja et sua tot, però... Que el programa, l'escaleta es complís mètricament en minuts, que tot entrés a l'hora. Cosa...
1: No t'ho creuràs, Santi, avui anem tard.
0: Ja anem tard. La frase anem tard.
5: La frase que anem tard i sí.
0: Però a mi és que això em costa úlceres. Vosaltres no us ho creieu, però veure que falten tres temes per
5: ara
0: acabar.
5: Ara ho portes fantàsticament.
0: Sí, medicat, però sí.
5: Veus?
0: Doncs el Santi Jiménez, un dels conductors de l'autobús de la Rua, enviem una abraçada al Grau, que li ha
5: estat
0: treballant. El David Sánchez, un mite de la comunicació a Madrid. David, aquesta setmana no tens festa, dijous una altra vegada, que haurem de buscar alguna cosa per sucar pa del Madrid actual.
22: Home, ara per anar a Madrid només es parla del City, de Ferran Soriano i de Guardiola.
0: Ah, sí?
22: De Pellegrini,
0: sí.
22: Mancini, res, però de Guardiola ni t'ho imagines.
5: I la comparació.
0: Perquè la querella aquesta a Florentino, ja, suposo que ja està caminant cap al jutjat, no?
22: Sí, no crec que li preocupi a Florentino. Crec que aquesta primera cita no anirà a Florentino, sinó un representant, i després veurem. Però jo crec que el Madrid ni Florentino recularà en aquest tema. No s'ha parlat molt, es parla molt de, repeteixo, el tema del City, la comparativa amb el cas Negreira.
0: Doncs el David Sánchez des de Madrid. David, una abraçada forta, gràcies.
22: Igualment, bona tarda.
0: I gràcies també al Gerard Tautet, a la Gemma Herrero i al Santi Jiménez per acompanyar-nos avui, però sobretot per fer-nos costat en aquest camí de moment de 10 anys. Gràcies als tres.
5: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Felicitats.
0: Que entren els Beatles, estan aquí al vell mig de Liverpool. No són els Beatles?
1: Ara el nostre convidat ens pot ajudar.
0: Michael Robinson, bona tarda.
6: Bona tarda. Pode ser Jerry and the Pacemakers?
1: Molt bé. Sort... Te hem traído para esto, Michael.
0: Sort al Michael Robinson. Un altre dels girs, dels vessants més coneguts del Tot Costa és el seu gust, el seu coneixement musical, com acabeu de comprovar en aquest document en què Servidor va confondre els Beatles amb Jerry and the Pacemakers, i tantes barbaritats musicals que s'han dit en aquests 10 anys del Tot Costa. Per això avui hem volgut portar un home que normalment ve a parlar de futbol, però que va ser nomenat fa poc director de continguts musicals del Tot Costa. Dani Sanabra, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda a tots. Com esteu? Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
8: El càrrec.
0: T'has vestit per l'ocasió avui.
8: El càrrec porta sou, vull dir, porta augment de sou. El
0: mira, això,
8: de...
0: aquest senyor que ja ha assegut aquí a primera fila, ara
8: abans,
0: quan surtis
8: no... ho... M'ha driblat.
0: Ho negocieu, jo... Crec que no, però és una qüestió més de prestigi.
8: Molt bé. Moltes felicitats.
0: Tu pots posar la targeta, director de...
8: M'ho posaré. A més, hem fet programes al Primavera Sound amb vosaltres. Ah. Això ja era l'orgasme musical i futbolístic total.
0: És el millor que recordes de la teva experiència.
8: Però que ho dius... No. El millor que recordo és tot, perquè és... això que pregunteu, quin moment et quedes, quina notícia... Jo no em quedaria amb res... No, l'any que Messi, no sé què... No, jo em quedo amb aquests moments que hi ha entre vosaltres al programa, que us... L'escaleta va per una banda, el tema va per una banda, però, per exemple, us encalleu una discussió sobre si la remuntada és possible o és probable. No, probable no vol dir possible, no? I esteu mitja hora parlant d'això.
1: Espera,
8: jo, amb aquests són els moments de ràdio que jo sóc feliç.
1: Que ara es queixa que nosaltres ens encallem, Dani Sanabra, que s'encalla cada dilluns amb Marcos López.
8: Ah, i tant, i tant. I no, que, no, però jo no em queixo, jo
1: que us ha d'aguantar Anaïs Martí, que també la tenim aquí, sí. darrere de la
8: pobre
1: senyora, Anaïs.
8: Anaïs o la Gemma, a vegades.
1: Sí. L'Anaïs, que per cert, la veus que està molt morena, Anaïs. Tornar de vacances. És que ahir no ens va poder acompanyar perquè l'Anaïs aquests dies està de vacances, però mira, avui ja sí que està aquí.
0: A veure si li acosta el micròfon a l'Olear.
9: Avui sí, he trencat momentàniament les meves vacances per venir.
1: Vosaltres tu, Torrell, però...
8: Un aplaudiment,
1: sisplau.
0: Aquest bronzo es pot saber d'on ve?
9: El què?
0: El moreno d'on ve?
9: Bé, de la Costa Brava.
0: Ah, molt bé.
9: No cal anar molt lluny.
0: L'Anaïs de tant en tant ens regala amb uns viatges. A més, ella té el gust d'agafar vacances a l'octubre. Quan ja hem agafat el ritme de temporada i ja volem tornar a marxar de vacances, l'Anaïs fot al camp, però aquest cop s'ha quedat per aquí a prop.
10: Deixa'm que li pregunti una cosa, perquè ets de les poques que pots dir que tu has treballat al Tot Costa.
0: Sí, senyora.
10: I ara és col·laboradora.
0: Sí,
10: per tant, ara que ja no
0: sí, som
10: el teu, diria...
0: Molt millor,
10: explica la
0: segon.
10: Veritat. Com és treballar amb ells?
9: No, jo m'ho vaig passar molt bé el mig any que vaig estar amb ells i van haver-hi moments molt divertits i...
1: Poques discussions, ara.
9: Poques discussions, no discutien mai a les reunions de continguts prèvies, mai, eren sempre molt fàcils i la discussió...
10: Digues la veritat, home, va, no sucre, no.
9: Estic sent molt irònica, però m'ho vaig passar molt bé amb ells, ells ho saben i... I ara, doncs, és un plaer que, gràcies a ells, doncs, jo em trec el cuquet aquest de fer ràdio, que sabeu que m'agrada molt.
0: De l'Anaïs, jo recordo, quan estàvem nosaltres, un dia que em va dir... Conec a Diego Forlán i crec que el puc convèncer perquè ens atengui.
1: I feia anys que el buscàvem,
0: Va ser, sí, va ser una batalla dura, però ens el va posar al telèfon.
9: El vam fer,
0: I el tio no va poder ser més desagradable, més tallant. Li venia tant de gust fer aquella entrevista com que li arrenquessin un dit del peu. I la mala llet que li va quedar a l'Anaïs per aquella... no entrevista, encara la recordo i jo crec que parlar de com és com a professional. Gràcies, Anaïs, per ser-hi.
9: Felicitats.
0: El Dani havia vingut a parlar de disbarats musicals.
8: Ah, sí?
0: Sí.
8: Jo no m'he preparat res.
0: No, és que no calia que et preparessis res, però així com a nivell musical del programa
1: del 0 al 10,
0: la selecció no es pot criticar que ja el salva per aquí.
8: No, et dic una cosa, si haig de posar notes de coses del programa no és ni la primera ni la segona, però està molt amunt la banda sonora, t'ho dic de debò. Quan jo no sóc al programa i l'escolto, o sigui, no és molt habitual escoltar un programa d'esports i que soni Smashing Pumpkins, Pulp, no sé què, tal. Vull dir, jo diria que el nivell és molt, molt, molt elevat.
1: Doncs, elogi pel Salvapou, tot mèrit seu.
0: Si depengués de tu, aprofitant que tenim aquí el president Borda, tu ens donaries l'anhelat programa a ICAT.
8: Jo us donaria tot el que em demanés. Menys diners, que no en tinc, però que en tindré ara, després de parlar amb el Borda.
0: Molt bé, el programa ICAT com el tenim? No, pot ser.
1: No pot ser.
0: De moment no podràs.
1: Bé, el Sarabra, quantes temporades ens has acostumat?
8: No, bueno, aquesta és la 10, no? Diria. Jo ja sóc del segon any.
1: Des de la segona temporada, home. És un dels veterans, també.
0: Sí, el Dani es va anar a glòria de... No recordo si ho has dit alguna vegada en públic, però si no ja ho fem ara de quan vaig arribar jo, la cosa va començar a...
8: És coincidència, no? Hi ha una relació del que us afecta.
0: Tu creus que no,
8: És coincidència. En mitja una davallada, també, però... La davallada no és culpa meva, però la cosa bona sí.
0: Hi ha algun anell dels Celtics en aquests 10 anys?
8: Sí, el 2024. Sí? El 2024,
0: sí,
8: i a més vaig entrar pel Tot Costa des de Boston.
0: Sí, senyor.
8: Vivint les finals, i just el dia que guanyen... Bueno, el dia després de guanyar l'anell, vaig entrar amb vosaltres des de Boston, en connexió al Tot Costa, sí.
1: De fet, vas participar a la secció de l'NBA, el Coast to Coast, durant un temps. Éreu el Jordi Colomer i tu. Ara s'ha quedat sol el Jordi Colomer, però sí, ja recordo.
8: Va sobrat el Jordi Colomer.
0: Sí, avui el tenim pendent del Barça de bàsquet. De seguida actualitzarem el...
8: Us haig de dir que vinc molt motivat al Tot Costa, però si s'hagués dit toc-toc, vindria encara més motivat, Haig de dir que estic molt en contra de...
1: El canvi,
8: Santi Faro era, no? Molt en contra de la decisió de prohibir que es digués toc-toc.
1: Sí,
8: jo vindria pagant. Si es digués toc-toc, vindria jo pagant el programa.
0: Si et mossegues la llengua, t'enverinaria.
8: Sempre.
0: Ara que parlàvem de bàsquet, tenim jugant al Barça a Dubai, perd de 6 a 3 minuts pel final. ara de 8, 88 a 80, pinta que avui palmarem. Sergi, ànims, mira, l'Orgales ens punxa l'antena del digital de Catalunya Ràdio i deu haver el Macià perquè explicant-nos el partit, eh?
12: Sí, ara, Déu-n'hi-do.
5: La Lloberes.
12: No,
5: si
12: estàs aquí,
13: l'espatlla, però li ha tocat la cara.
12: Però això, veus, aquestes faltes, ja que hem canviat tant el concepte, aquestes faltes sí que crec que han de ser... tu no tens cap opció de tocar la pilota aquí.
13: Sí, és veritat, però ja estem al final del partit i s'ho miren més. I en acció d'entrada...
0: No percebo satisfacció, eh? Tampoc serien el duet més optimista.
1: Després de nosaltres ja venen ells.
0: A vegades penso que quan ells ho deixin podem comentar nosaltres els partits del Barça de bàsquet i el to no seria... En sabríem menys, però el to no seria gaire diferent. Doncs amb el Dani Sanabra hem volgut recuperar la història musical del Tot Costa. Jo, fora bromes, crec que és una part important del...
8: Per mi és importantíssim.

0: perdoneu que estic sense veu.
1: Això és una de les millors coses que ha passat en aquests 10 anys de Tot Costa. Fèiem 1.000 programes. Havíem convidat el president Laporta a venir al programa, però hi havia un partit d'handbol al Palau i, evidentment, la prioritat era representar el club, i el Salmó Riba dir: jo vaig al Palau i a veure si podem parlar un moment amb ell. I ja heu vist que el president Laporta aquell dia no anava sobrat de veu. A veure si avui tenim més sort. Crec que el tenim a Copenhagen. Joan Laporta, bona tarda.
2: Hola, bona tarda i felicitats pels 10 anys.
1: Moltes gràcies, president. Tot bé per Copenhagen?
2: Sí, ja sabeu que hem tornat com a membres de ple dret a la EFC, la European Football Clubs, i sí, estem aquí. La veritat és que la benvinguda per la tornada ha estat molt bona. I aquí, doncs, mira, hi havia l'Assemblea General, que s'ha aprovat els comptes, i hi ha hagut diverses sessions relatives al món del futbol, i molt, molt interessant ha estat. La veritat és molt interessant.
3: En aquests 10 anys, abans ho repassàvem, ara vostè parlava, entre altres coses, durant un temps va semblar que hi hauria una Superliga, ara ja diríem que tot torna a ser a la Champions, però potser en aquests 10 anys, president, el que faltaria per posar la cirereta és aquesta Champions masculina, no? Creu que trigarem a veure-la?
2: Totalment d'acord, Sònia, és el que aspirem a guanyar i estem treballant per aconseguir-ho. Em sembla que hem passat molt bé aquest any, tenim una molt bona plantilla, un entrenador molt, molt capaç i molt motivat, s'ha configurat una plantilla molt bona per el director de futbol i l'entrenador, el Deco i el Hansi Flick. Els jugadors estan molt motivats, entenen que han de treballar en equip per aconseguir els objectius que tenim per aquesta temporada, que és, bueno, treballar per guanyar-ho tot. I sí, en aquests 10 anys, doncs, nosaltres portem 5, vosaltres porteu 10, d'aquests, hem coincidit 5 d'aquests 10 que porteu, i aquí tothom té mèrits de les victòries, i així ho volem celebrar, amb tots plegats, a veure si enguany podem celebrar-ho tots plegats.
1: Del que ha passat fins ara, d'aquesta dècada de la qual vostè ha estat president en 5 anys, amb què es queda? Què és el que l'ha fet més feliç que puguem explicar del Barça?
2: Salva el club. Estàvem en una situació límit i hem salvat el club. És mèrit de tots els socis i sòcies del Barça, principalment, a l'haver mantingut l'estabilitat institucional en moments de màxima dificultat. I a sobre, ho hem fet fent un estadi nou i ho hem fet tots plegats guanyant també títols força importants, perquè guanyar lligues, i ja, si guanyem aquest any la lliga seria la tercera consecutiva, però en aquests 5 anys ja n'hem guanyat 3, i perquè és prou important. I després, doncs, títols que hem guanyat, temporades que s'ha fet història, guanyant tots els partits que hem jugat contra el nostre rival més directe a la Lliga, jo crec que em quedo amb tot això, el que passa que sobretot em quedo amb que el barcelonisme torna a recuperar l'alegria, i això era l'objectiu prioritari.
3: Han estat 10 anys de muntanya russa Can Barça. Li diria també que de relacions amb la UEFA, que ara ens explicava que ja s'han normalitzat ja des de l'any passat, i també podríem dir que han variat les relacions amb el Madrid.
2: Sònia, crida una mica més, que estic que ara ja hem sortit de l'Assemblea General i estem en un lloc que hi ha una música molt alta. Disculpa.
3: Doncs ho intento de nou. Deia que havien normalitzat les relacions amb la UEFA, no tant amb el Madrid. Vostè, que coneix bé Florentino, creu que rectificarà el que va dir?
2: A veure, nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça, i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs es veuran com nosaltres responem i plantem cara. En aquest sentit, la tornada a UEFA, ja sabeu que nosaltres vam estar una temporada, doncs, mig enfrontats amb UEFA, malgrat érem dels que pensàvem que

0: s'havia d'arribar sempre a un acord amb la UEFA, per circumstàncies érem allà i doncs, com vam veure que això no avançava com volien, ja vam dir als que estaven a la Superliga que nosaltres ens entendríem amb UEFA de nou, perquè pensàvem que doncs, ja hi havia els elements suficients i necessaris per poder doncs, arribar de nou a estar al sí de la UEFA i també de l'Associació de Clubs Europeus.
1: Amb la UEFA tornem a ser amics, amb el Madrid és evident que no. Ara que ja hem dit que Julián Álvarez és passat, amb l'Atlètic de Madrid com estem?
0: A veure, em perdonareu un moment que surto d'aquí.
1: Perquè... Sí, sí, esperem el que faci falta, no es preocupi, president.
2: Deu ser a l'hora de sopar.
0: Perquè s'ha acabat l'assemblea
1: I ara comença l'hora de l'esbarjo.
0: Sembla que sí, ara ho sentiré millor.
1: Li deia, president, que amb la UEFA tornem a ser amics, amb el Madrid no, i amb l'Atlètic de Madrid després...
0: Però amb el Madrid no, perquè el Madrid ha actuat d'una manera que no és acceptable.
1: Sí, sí.
0: Va comparèixer en el cas de Negreira per intentar perllongar aquest procediment, que no prosperarà perquè, evidentment, el Barça... doncs no ha fet tot el que diu, ni hem aportat proves. El Barça serà declarat, estic convençut, absolt. Si no s'ha fet ja és perquè el Madrid i alguns actors que han comparegut en el procediment estan doncs, intentant perllongar-ho per justificar un discurs que no s'aguanta. Hi havia... tot té un límit i aleshores doncs, les relacions amb el Madrid són inexistents.
1: Li preguntava, president, amb l'Atlètic de Madrid, ara que Deco ja ha dit que Julián Álvarez és passat, que ja no ens interessa, la cosa està més suau?
0: A veure, amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist, amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però en aquest cas prioritzem la bona relació entre les dues institucions i la bona relació personal que tenim. Jo me l'aprecio molt personalment i la veritat és que ha sigut veure'ns i arreglar el tema ràpid.
2: Per cert, ha pogut parlar avui amb Rafinha, o no sé si no ho ha fet vostè o ha fet Deco? Imagino que estan un punt preocupats perquè hagi hagut de retirar-se del partit amistós amb el Brasil amb molèsties, tenint en compte l'estat de forma pel que passa al nou del Barça.
0: Sí, ha sigut la notícia, diguem-ne, que ens ha sentat molt malament avui el sentir que el Rafinha no havia sortit de la segona part perquè tenia molèsties. Estem esperant la ressonància i en aquest sentit doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs, es produeix això. I ja vam tenir doncs, fa dos dies, em sembla que era el de l'Eric García, que ja veurem també com va, encara que sembla que no és greu. I amb el Rafinha no us puc dir res fins que no sabíem el resultat de la ressonància.
1: Des de Copenhagen li agraïm especialment al president del Barça, Joan Laporta, també al Departament de Comunicació del club, el gest que han tingut amb aquest programa de celebració dels 10 anys del Tot Costa. President, gràcies per ser-hi i molta sort.
0: Us ho mereixeu per molts anys i ja et dic que aquí hi ha 900 clubs que van començar això amb un G14, que eren 14 clubs, o érem 14 clubs, i ara aquí són 900. I és una associació cada vegada més potent. Escolteu per molts anys i canteu molts més.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada, president. Gràcies.
0: Una abraçada. Adéu-siau.

0: Joan Laporta, el president del Barça, en directe al Tot Costa des de Copenhagen, des d'aquesta reunió de l'ECA, que és una bona notícia en el sentit que comentàvem que el Barça va refent ponts, vaja, ja fa temps aquest que l'ha refet, i amb aquest núvol negre esperem la ressonància de Rafinha. No m'ha deixat gaire tranquil, això.
1: No. Pensava que hi havia un punt en què, de prudència del mateix Rafinha, però...
0: Després preguntarem a la Laia i al Salmo, però la cosa no ens deixa gaire tranquil. Són gairebé les 8 del vespre. De seguida rebrem com es mereix l'Agnès Marquès, però abans d'acabar aquesta primera hora de Tot Costa, aquesta primera hora del programa del 10 anys, hem de rebre les reines del Tot Costa i en part les representants segurament del millor que ha passat esportivament en el programa en aquests 10 anys. Ho dèiem abans, les 4 Champions del Barça femení. Ens acompanyen la Mireia Vera. Hola, Mireia.
2: Hola, bona tarda.
0: La Gemma Mallorca. Hola, Gemma.
2: Bona tarda.
0: A la meva dreta, la Laia, i a la dreta de la Sònia també, la de Laia Bonals. Laia, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I la Marta Corredera. Hola, Marta.
4: Bona tarda i per molts anys.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Quan va començar el Tot Costa, la Marta encara jugava, òbviament, 2016, no? Vas fitxar per l'Atlètic de Madrid, aquest, és que ho he anat a mirar avui.
4: 2016, sí, va ser quan vaig tornar d'Anglaterra, sí. Sí, no, és com casa meva, això, perquè hem compartit molt, no només ara amb els micros, sinó quan jo estava al Verd, també...
1: T'havíem entrevistat molt, moltes vegades.
0: Fins que va fitxar pel Madrid.
1: Allà al Madrid ens veu desaparèixer, de sobte, eh? Tot Costa es va acabar.
0: Com que vam desaparèixer, si no ens deixaven?
4: Veritat.
0: Serà possible.
4: Això és veritat.
0: En fi, ho diem bé, suposo que per vosaltres també la part de les Champions, que ha estat un no parar, 4 en els últims 6 anys... Vaja, és el millor que ha passat en aquesta última dècada. I no tant, gairebé diria que no tant les 4 Champions, sinó que són el símbol d'una explosió del futbol femení, i en aquest cas del Barça, que té gairebé tant de sociològica com d'esportiva.
3: Crec que hem viscut no només amb les Champions, sinó amb tot el que hi ha hagut darrere, i ara el que hem vist també en aquest últim any amb el comiat d'Alexia, crec que ha sigut com una mica un cercle, no? Hem pogut viure les alegries més grans i el creixement real de l'esport femení, del Barça femení, del futbol femení, i també hem començat a veure aquests primers comiats, aquests primers moments més sentimentals que el futbol femení fins ara no els havia tingut, i bueno, estem vivint una mica la història i és un goig viure aquí perquè és cara també de futbol femení, el Tot Costa.
5: Sí, jo crec que hem vist el moment en què les futbolistes es convertien per fi en referents de les noves generacions. Uh-huh. I sort de mitjans i de programes com el Tot Costa, que donen veu a aquest esport, perquè si no el creixement ha anat paral·lelament amb el creixement també dins de la importància dels mitjans de comunicació i com diu la Laia, el Tot Costa sempre ha estat un dels pioners amb la informació de futbol femení.
0: La cosa ha agafat tanta volada que d'aquí n'ha sorgit una transmissió a la TDG, després el Fem Futbol, el podcast dedicat al futbol femení, vaja.
1: De fet, el normal en una tertúlia al Tot Costa és que hi hagi algú que domini el Barça femení de la mateixa manera que hi ha qui domina el Barça masculí. La primera veu del Tot Costa que feia només femení era la Natàlia Arroyo, que sí. La teníem en una secció, que per cert, la Natàlia Arroyo avui l'ha estressat de l'Aston Villa, per això que trobarà banqueta perquè és molt bona. I al darrere va venir la Mireia Vera, però que... perquè al principi fèiem allò, farem una secció, però és que la cosa s'ha desbordat tant que és que en parlem cada dia, al Tot Costa.
2: Sí, i al final, no?, el que comentàvem també, que no només a nivell futbolístic, que també ha agafat aquesta volada, no?, aquest poder parlar-ne, aquest veure un Barça tan dominador, tan superior, jugant tan bé a futbol, sinó tot el tema social, no?, que jo també li vull donar molta importància, el tema de referents, el tema de la responsabilitat que senten les futbolistes, són coses que no havíem viscut mai i hem tingut la sort doncs, de viure-la també aquí amb vosaltres en aquests micròfons.
0: Va, demà a Roma què? Fàcil?
3: Bueno, no? Bé, no? No em facis patir ja a primera fase de grups.
0: No, jo no, sí, jo sóc el que ho veu bé, però és veritat que hi ha baixes,
3: sí.
0: Etcètera.
3: Sí que crec que el partit és assequible, el Barça està preparat, tornes a tenir jugadores que han tornat del Mundial Sub-20 que t'ajudaran, com Aixa, com Carla Julià, però òbviament el Barça ha tingut un inici de temporada difícil, tot i que ha resolt els partits perquè ha tingut moltíssimes baixes, jugadores molt importants com Aitana, Irene Paredes, Kika, René... Al final són importants per l'equip i per Pere Romeu, que ha tingut molta confiança en elles, però a partir d'ara, si tot es manté i aquestes lesions es mantenen una miqueta allunyades de la plantilla, tot hauria d'anar bé.
1: Demà la Corredera s'estrena a la TDG.
4: Sí,
1: fitxatge d'aquesta temporada.
3: Això sí que s'ha de celebrar.
1: Tinc ganes. De la TDG.
4: Tinc ganes.
1: Ja ens explicaràs demà. Guarda-t'ho tot, però...
4: Vale. Anava a dir una cosa, però...
1: Digues.
4: No, me la guardo. Que ens escoltin demà,
1: no,
4: si volen.
1: Ja comença a fer marketing.
0: A l'àlbum de la TDG surts com a últims fitxatges, eh?
1: Sí. Confies en Aitana per aquesta temporada, que sigui també el reforç aquest que no vam tenir l'any passat?
4: Ho ha de ser. No és que confiï, és que crec que ho ha de ser. Quan es recuperi d'aquesta lesió, d'aquestes molèsties que tan mal li han fet, perquè al final també no sé si s'ha gestionat això de la millor manera possible, però això és un altre tema, ha de ser el referent, ha de ser, a part de Patri Jarro, òbviament, que és la primera capitana, però estem parlant d'una jugadora que té tres pilotes d'or i que ara mateix ha de ser el líder d'aquest projecte o la líder d'aquest projecte, ha de ser una miqueta la que es posi a l'esquena a l'equip i tiri això endavant, perquè no serà fàcil. Ara parlava la Laia, no?, que confia en l'equip. Jo confio moltíssim, però demà no és un partit fàcil. Demà és un partit trampa on el Barça, si vol guanyar, ha de madurar molt el partit, i em fa la sensació que no se resoldrà tot a la primera part. Uh-huh. El Barça li està costant, li estan costant les primeres parts, fins als finals, minuts finals no guanya els partits, i Champions és una competició complicada, i més quan jugues fora de casa.
5: És el primer desplaçament europeu de la temporada. Jo crec que el sorteig sí que ha estat molt...
0: Tu demà has de narrar, oi?
1: Sí, demà el fa TV3, també.
0: Doncs ja pots anar a buscar alguna
5: cosa. Avui descansarem bé. Però crec que el sorteig ha estat prou benèvol, per al Barça d'aquesta primera fase Lliga. I contra la Roma, a priori, ha de ser un rival assequible.
0: No parlis més, que m'estàs fent patir. No arribem a aquest Roma-Barça, que podreu seguir demà a TV3, però evidentment també el podreu seguir a la TDG, la transmissió a les 6, al partit a 6:45, segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Les reines del Tot Costa, Mireia Vera, Gemma...
1: Això de reines que queda una mica carca, s'ha de dir, ho dius per Alexia, no?
0: Bé, era per fer un paral·lelisme. O sigui, a Alexia li podem dir reina i no és carca, però si jo els hi dic a elles...
1: Va ser una altra mica estrany.
0: Les princeses?
5: Ui, no, això és pitjor, eh?
4: Pots dir les futbolistes del Tot Costa.
1: Bé, és que només ets
4: tu.
1: No, home,
4: tot va relacionat, vull dir.
1: No.
4: Haurem de trobar un tema.
1: El buscarem.
3: Deures per l'any que ve o pels propers 10 anys, buscar un nom.
0: Futbolista, entrenadora, narradora i periodista del Tot Costa. Gràcies, podeu anar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, molt bé, un plaer.
0: Quatre minuts. Ara. 4 minuts passen de les 8. Això no seria el Tot Costa si no féssim salat, si no féssim esperar una mica l'Agnès Marquès. Avui, hola Agnès, bona tarda.
6: Bona tarda. Com t'agraden els jardins, Jordi? La reina...
1: Sí.
0: Aquest sí. Què ens explicareu avui, reina?
6: Vinga, va, tira. A mi m'ho pots dir. A veure, s'ha enviat un alert, protecció civil, a tota la zona del Baix Empordà fins les 9, perquè estiguin pendents de les pluges que cauen allà també amb molta força. Compte amb el riu d'Aró, ha superat el llindar de seguretat. Per tant, també s'ha d'estar vigilant a veure com baixen les pròximes hores i que no vagi a més. Aquesta és la situació d'aquestes aiguats que han anat de sud a nord tot el dia i que ara doncs apunten ja en les seves últimes hores al nord del país. On ha fet més mal? A l'àrea metropolitana de Barcelona han continuat al llarg del dia d'avui i la tarda diverses afectacions al metro de Barcelona. Ara mateix hi ha una afectació parcial només ja a la línia 4 entre Verdaguer i Trinitat Nova. En donarem l'última actualització de tot plegat a partir de les 9 al Catalunya a nit. El tema del dia, però, és la manera com el cas Mari Carmen s'ha convertit ja en un catalitzador, un revulsiu de les polítiques de habitatge. Parlarem dels dos decrets que ha aprovat avui el govern espanyol, que no s'han publicat finalment encara a aquesta hora. S'estan acabant de redactar amb tota la lletra petita i que s'ha d'afinar per tal que després aquests decrets, si més no un, el principal, doncs pugui tirar endavant després en la seva via parlamentària. I després també avui, que s'ha celebrat l'inici del debat de política general al Parlament, el president Salvador Illa també s'ha centrat molt en les polítiques d'habitatge i ha fet anuncis que explicarem també a partir de les 9 al Catalunya Nit, com per exemple que persones persones majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb el govern de la Generalitat, amb l'administració, i que en puguin fer ús entre 40 i 50 anys. Són mesures, en aquest cas, novedoses, que ens explicaran els nostres companys des del Parlament. Segueix l'acampada a Sol, també hi serem en directe a Madrid. Explicarem avui al Catalunya Nit els efectes que està tenint la protesta de mestres i professors de centres escolars públics que suspenen les colònies en aquest pols que mantenen amb l'administració també per millorar les seves condicions de treball. Les cases de colònies a data d'avui tenen un 80% menys de reserves que els cursos anteriors. Parlarem amb ells per saber també com els impacta tot plegat. Marta Rovira, a l'Audiència Nacional, l'ha amnistiada avui, encara tenia un càrrec per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, doncs avui l'Audiència Nacional ha fet aquest pas definitiu en el cas de Marta Rovira, que ja queda, per tant, lliure d'aquesta càrrega. I per últim, avui fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, en parlarem amb el secretari d'Estat de Joventut i d'Infància el mateix dia que, a més, sabem i ens arriba de la Unió Europea que es vol reforçar doncs, les fronteres per evitar que pugui repetir-se un episodi d'aquestes característiques i que s'estan plantejant mesures que van una mica més enllà, com per exemple fins i tot suspendre el dret d'asil a persones de països que puguin participar en aquestes guerres híbrides, no? En aquest concepte en el que alguns països estan en guerra no evident, no explícita amb d'altres països, com s'ha especulat doncs, també el paper que pugui tenir el Marroc i quines intencions finalment pugui haver tingut en el cas de Ceuta. Aquests són alguns dels continguts que tindrem a partir de les 9, Jordi i Sònia.
0: Molt bé, doncs a partir de les 9 això sí que no canvia avui a Catalunya Nit, a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb tots aquests continguts i amb els Reis de la Nit, el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
6: Gràcies.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
1: Fes-la en directe, no, Garriga?
8: Clar, m'heu canviat per un patrocini, no?
1: No, jo esperava que aquí entressis, com ho feies, eh?
8: Això ho feia?
1: És que ho feies en directe.
8: Ho feia en directe molts dies.
0: Sí, sí.
1: Sí, perquè no teníem... Vam estar molts dies fins que vam gravar la careta amb la teva veu.
7: Pop-up vespre, amb Sònia Gelmà.
0: Ara!
1: Perquè aquesta secció, de fet, neix de donar-te pas a tu perquè ens expliquessis els continguts del Club de la Mitjanit.
8: Sí.
1: Crec que sí.
8: I perquè repassàveu continguts que penjàveu al web i llavors hi havia el programa Pop-up a la ràdio.
1: Sí, exacte.
8: Que ja veus tu, que parlaven d'internet i llavors els vam fer aquí una barreja rara i veiem, això és com el Pop-up vespre. I mira,
1: sí,
8: ha quedat,
1: sí, i aquí s'ha quedat. I té patrocini tot. A veure si tens... No hi ha gaire seccions al Tot Costa que tinguin patrocini.
8: Home, és que ja vaig tenir ull. Fa molts anys que vaig tenir ull. Sí, sí.
1: Tu, Garriga, també ens has acompanyat des del principi del Tot Costa, jo crec, perquè tu el 2016, amb la Laia, marxeu a la tele a fer el Club de la Mitjanit.
8: Bé, vam marxar físicament, sí. Però a la ràdio hi érem, perquè el programa també s'emetia.
0: Tele i ràdio.
1: Però ells ho feien des de la tele.
8: Vosaltres
1: no ens vèiem al principi.
8: Però... No, la redacció no coincidíem, perquè vosaltres ja arribàveu, que jo passava a veure el campus cada dia encara, però vosaltres encara no hi éreu.
0: Sí, sí.
8: Abans
0: quan parlava de desgast m'ha fet pensar també en aquelles reunions.
8: Allò, quan tanques la porta tens de hòstia.
1: Poden haver-hi crits. I després te'n vas anar als Estats Units a fer del corresponsal. Clar. I també ens entraves des d'allà amb els temes apassionants que trobaves.
8: Perdona, a l'arribada de Messi, per exemple.
0: Carrer 11 era una referència.
8: Sí, absoluta. Sí, sí, clar. Entrava per vendre-los el peix del Club de la Mitjanit. Després vaig estar una temporada fent de tertulià també, els divendres.
1: Sí. Amb el Campos, jo crec, i la Marta Carreras. No?
8: Jo coincidia molt amb el Bernat Soler, amb l'Autet alguna vegada, amb el Sergi Soler. Sí, sí.
1: El Sergi també.
8: I després com a corresponsal, clar.
1: I ara
8: he obert la delegació
0: a les
8: 4 de la tarda al Mini Tot Costa, que és una ambaixada que...
0: Jo crec que has de fer un pas més i dir-li Tot Costa de tarda. com a,
8: jo crec que és massa invasiu. Mini tot costa per, crec que per qüestions legals es pot fer mini tot costa.
0: No, nosaltres cedim el nom sense càrrecs.
8: Bé, hauríem d'estudiar això, el director. Per efectes d'EGM potser ens aniria bé. Tot costa, Sálvame Limón, Sálvame Naranja.
1: El mini tot costa també és un tàndem, que sou tu i la Tudel, no? Us poseu allà cada tarda.
8: Alguna tarda falla.
1: A veure, amb molta més il·lusió i optimisme que nosaltres.
8: No és difícil.
1: Venir a fer allò, bàsicament.
8: Per això, jo...
1: Esteu rodant-vos.
8: Exacte, això, la segona temporada sí, tot i que aquesta... Si no, algun dia ho hem fet també, sí. Sí, sí.
1: Bé, doncs simplement volíem fer aquest apunt, Garrigues,
8: però ara agafareu aquesta veu per quan s'acabi el patrocini?
0: Sí.
1: Sí.
8: Ja no ho
1: sí,
8: ara
0: ja la tenim. Perquè l'altre era somis telefònic i aquesta...
8: No, era una nota de veu de WhatsApp, que encara la podria trobar quan la vaig enviar.
0: Aquesta és en Sobó.
8: Sí, queda gravadíssim, això. Bé, enhorabona, felicitats per aquests 10 anys i que tant de bon feu 10 més.
1: Durant anys vam tenir discussió per Dembélé. Vull que quedi aquí escrit el teu jugador, això, favorit d'aquest Barça actual.
8: Adeyemi.
1: Adeyemi, perfecte. Doncs ja
8: tenim un xat de WhatsApp amb la Sònia.
1: Ja està, discrepem una mica.
8: Va
1: ja
8: tenir
1: està.
8: La barra d'enviar-me una jugada fallada amb Alemanya i dir-me no. Que dolent que és.
1: Home, però és que...
0: Adeyemi, no, és que amb la Adeyemi crítica... la bola negra són les últimes adquisicions sentimentals sí. de Francesc Garriga.
8: I de Sònia Gelmà.
0: També, també.
8: Les nostres últimes converses són Adeyemi i la bola negra.
0: Negra. Sí, imagina't sí, tu. Sí, sí. Avui has estat a punt de fer fora l'OM quan t'ha dit, doncs a mi no m'ha agradat.
8: M'he quedat de pedra. Va, ja li perdonem perquè és Albert OM.
0: Doncs el Garriga, també peça fonamental acompanyament, sí home, sí, tocar més pals, fins i tot ara en la versió de Tot Costa Tarda.
8: Ni Tot Costa.
0: Que tant ens agrada. Per cert, estàvem pendents del Barça de bàsquet, després parlarem de bàsquet, ja corre per aquí el conseller d'Esports de la Generalitat. Ha palmat el Barça de 7 a Dubai, 94-87. Una victòria a la primera jornada i una derrota a la d'avui, segurament més previsible. Després en parlarem. D'aquesta primera hora rescatem alguna cosa.
1: Home, rescatem que sentin el programa i els, vaja, hi haurà una mica de nostàlgia, no?, d'aquests 10 anys, jo crec, però repassem també.
8: Que ben venut, com sempre, això, eh?
1: És que ara no m'ho esperava, mica, això, sí. Perquè avui el pop-up ja era amb tu omplíem, sí, sí, saps? Sí, sí. Però sí, sí, no? La primera hora sempre val molt la pena.
0: Garriga, gràcies.
8: Vinga, va.
0: Ens veiem demà.
8: Aviat. Adéu, adéu.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
9: La tutoria, pista número 4.
10: El 36 és el seu número preferit. Qui és?
0: Ja fa cara.
1: Eh? Jo veig una persona molt rient i pensant, sóc jo.
10: Ferran Correas, tu qui creus que és el personatge?
11: El tinc aquí al costat.
10: El tens aquí al costat, eh?
0: Ja has enviat, Correas?
10: És que no em funciona.
0: Avui...
10: No hi ha arribat avui. Avui... No cobertura.
0: Avui no puntua, tranquil.
10: Sí que puntua, sí.
0: Perdona.
10: Ah, perquè puntua? Ha guanyat Correas i avui guanya 6 punts. Perquè és l'especial Tot Costa 10 anys.
0: Des d'aquí...
10: Que el Bernat Soler no ens estigui.
0: Una abraçada per Bernat Soler, que avui està perdent pistonada a la classificació.
10: Què, Sergi? Sergi,
12: quina encerrona.
10: Una
12: miqueta.
1: El Sergi pensava, no...
12: Amb la Cornellà ja estàs. No hi he anat mai i no hi aniré mai. És un dels objectius de la vida.
0: D'acord.
12: Morir-me sense anar allà.
0: D'acord.
1: Molt bé, ja deixaríem aquí.
0: D'aquí una estona la cinquena tutopista, jo crec que ja no caldrà, però...
10: No caldria, eh?
0: Però, en fi...
10: La farem per tancar.
0: El Sergi Soler... és clar i català en aquest cas. Fins ara, Sergi. Fins ara, Sònia.
10: Fins ara.
1: Escolta'm, Costa, pel que ve ara, que ja veig el Sergi Andreu aquí assegut, què et sembla si fem pujar el Solà, el Salmurri, la Tudel? Perquè jo crec que serà una... És a dir, és una secció per riure de nosaltres.
0: Ah.
1: I jo crec que en aquest programa no hi ha ningú que rigui més de nosaltres que aquests tres que acabem de dir.
0: Vinga, doncs mentre fem sonar la sintonia, que vagin pujant el Ramon Salmurri, l'Eduard Solà i la Laia Tudel.
9: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Recuperat la careta original del Tot Costa. Amb aquesta...
1: És difícil de diferenciar de l'actual.
0: Sí, però jo encara noto la diferència. I va haver... la vida són canvis, sí. I vam haver de substituir aquest clàssic de la música. Què mira, Sergi Andreu?
11: No, us estava escoltant detingudament.
0: El Sergi... Parlant en Plata ha vingut a putejar-nos. Ara us ho expliquem, però l'acompanyaran tres socis més que segur que no perden l'oportunitat. Eduard Solà, bona tarda.
13: Hola, què tal?
0: La veu del Girona Catalunya Ràdio, la Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Ha portat les claus
1: ja.
0: Al cotxe.
1: Home, ja. Apareixes una mica tard, no?
14: No, clar, sempre, quan vaig després a segona hora i anem tard, que sempre, jo vaig a l'estudi amb les claus sobre la taula.
13: Jo sempre vaig més tard que tu, eh?
14: Això és veritat, però tu ja t'ho esperes.
0: Però a tu no et veiem, tu pots tenir les claus, el sopar, que no pressiones com la clau de la Tudel. Ramon Salmurri, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Avui, moltes felicitats.
0: Moltes gràcies. Avui això sí que és notícia, perquè ja sabeu que Tudurri...
15: Perquè hi som.
0: Els dos de cos present no acostuma a passar.
1: S'ha de dir que està bé, té mèrit, perquè normalment no hi són, però que també té mèrit que hagi vingut des de Girona al Solà.
0: I tant, sí.
1: Que diu que aquest any té menys feina.
13: Abans parlàvem que era una mica malestrucs de la Champions,
1: sí.
13: Però el Girona no havia pujat mai a primera divisió, havia fet molts play-offs, fins a la primera temporada que vau fer el Tot Costa.
0: Que bo!
1: Sí. Sí, som talismans del Girona.
0: Sí, el 2017 és el primer ascens.
13: Sí,
0: home,
13: el 2017.
0: No ho recordava.
13: Després és veritat que vau fer un programa que van venir tres persones, no sé si ho recordeu.
1: No t'explica, Solà, ho recordo perfectament.
14: Jo, perquè ho ha explicat.
1: Va fallar una mica la promoció del programa. Sí. Pot ser que no anunciéssim. No, ens vam presentar allà.
0: Que portaven dos dies de festa a Girona i dic, ara farem un programa especial.
13: Però sí que és veritat.
0: Érem tres i perquè hi havia un familiar d'un jugador, crec.
13: Moltes promocions, però fins al 2017. Sí, sí, la molt primera bé. Temporada del Tot Costa, primer cens.
0: Doncs l'Edu, que les ha vist de tots els colors, segurament és el que has fluctuat més, ascensos, sí. Descensos...
11: No, nosaltres també, Dos descensos.
0: A vosaltres ho afecta la Champions.
11: Europa League.
13: Dos descensos al Girona, Champions al Girona.
11: En aquests 10 anys, abans es comptava, 14 entrenadors ha tingut l'Espanyol.
1: 14. Mira que a mi m'han semblat molt 6 del Barça.
11: I 8 directors esportius. A la vegada és igual.
13: No
14: és una competició espanyol-Girona, però aquí estan els 2 propietaris.
0: El Girona té el mateix director esportiu que com van començar.
13: Sí. Sí,
0: perquè era l'any Quique Cárcel, ja hi era el primer.
13: Sí, l'any de l'ascens hi era Quique Cárcel, sí.
0: Des d'aquí una salutació.
13: I entrenadors no tants, tampoc tants, 5 potser.
0: Machín,
13: Unzué, Martí, Francisco, Michel, Eusebio, és que molt oblidat. Michel i ara Quique Álvarez.
0: Va, de seguida parlarem una mica de com és aguantar-nos en el dia a dia dels equips catalans de futbol, però abans, el Sergi avui tenia una missió que era...
11: Reescoltar-me.
0: El primer Tot Costa.
11: 29 d'agost del 2016.
1: Ara passaré molta vergonya, no?
11: No, la mateixa que ahir. Sí, no hem canviat. Sí, aviam, ja veureu que ha passat 10 anys, però que... Estem allà, eh?
0: Vinga, va, dispara.
11: A veure, en el primer programa hi va haver continguts que depenien de vosaltres i d'altres que no. Mira que el Barça ha tingut cracs, grans jugadors, ídols de l'afició. Segurament hauríeu volgut que el primer protagonista, el primer nom de la primera informació que donàveu hagués sigut un d'aquests grans cracs. No vau tenir aquesta sort.
16: Que el Barça ha fitxat Paco Alcácer, malgrat que encara no és oficial, el fins ara jugador del València es convertirà en el sisè fitxatge d'aquest estiu del Barça.
11: Paco Alcácer, el primer nom del Tot Costa d'aquell primer Tot Costa. Millorem-ho amb els primers tertulians. Aquests sí que els vau triar vosaltres, tot i que potser ja el mateix dia us empenedíeu. No sé si els recordeu, primer programa, ara ho sentirem, primera presentació i ja primera olla de grills amb la primera invasió de camp, això sí, amb el Costa com un nen amb sabates noves.
0: Bé, avui em farà molta il·lusió tot, a part que estic acollonit, em farà molta il·lusió tot. I em fa una il·lusió bestial tenir asseguts dos tertulians, per mi de bandera l'un, el coneixeu de fet, probablement ell hauria d'estar assegut aquí i jo fent l'Índio al seu lloc.
17: No, no, deixa'm el paper d'Índio aquí.
0: Pere Escobar, em pots deixar saludar-te? Pere Escobar, bona tarda.
17: Si et deixés saludar és que les coses no van bé. Jo he d'anar trepitjant. Bona tarda, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: I l'altra persona que em fa molta il·lusió saludar és...
17: No parla de tu, Borda, ja t'ho dic ara.
18: Hola, bona tarda, no sóc jo, no? Que et fa il·lusió saludar?
0: No, però... Ah. David Espinar, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
0: El David és un altre referent periodístic d'aquí, un servidor.
11: En aquests moments, quan presentaves els tertulians, arriba el primer highlight d'aquell programa. Un dels principals malsons que pot tenir qualsevol persona és que t'equivoquis, tinguis un lapsus i cridis a la teva parella, a casa, en la intimitat, amb el nom de la teva ex. Hi ha una cosa pitjor que això, que és... fer-ho en família el dia de Nadal, per exemple, i que t'escolti molta gent.
0: Que entren els que seran els primers tertulians de, del Tu diràs...
20: I per cert, que em comuniquen que has dit Tu diràs.
0: No, sí. Hosti,
1: com a nom de programa.
0: Comencem bé.
20: Sí, sí.
0: Jo patia per
20: aquí
0: no dir-ho. Aquí
20: els controllers del Tot Costa...
0: Bueno, res, doncs una salutació, si des d'aquí es veu.
20: Bé, crec que no ho he tornat a fer, eh? I mira que van més de 2.000 programes, sí. El primer i l'últim.
11: Eren els nervis, suposo, del primer dia.
20: Estàvem acollonits.
11: Sí?
20: Jo sí.
11: Saps qui ho va veure de seguida?
20: Crec que sí.
11: El Puyal.
21: Molt nerviosos esteu, eh? Que sí?
1: Molt.
21: Escolta, jo estaria nerviós a la vostra situació, perquè sempre quan comences un projecte, i molt més quan és un projecte com aquest que té molta expectativa i que, a més, té molta responsabilitat, doncs és normal. Però per mi això dels nervis és una demostració de professionalitat i de responsabilitat.
20: Això va ser molt gran, perquè dius, esteu nerviosos, i jo pensava que diria, i no, hauríeu d'estar, estigueu tranquils. No, feu bé d'estar nerviosos.
1: Jo ho estaria, perquè això pintava la veu, no fa falta dir.
11: Aquí Maria Puyal, que aleshores feia la TDP, a Catalunya Ràdio encara, i que us va dedicar un bany i massatge després, durant tota l'entrevista.
20: Absolutament immerescut, aquell dia i avui.
11: Sí, sí, jo crec que us va veure tan nerviosos que va dir, escolta, deixa'm posar la pilota a terra, com per exemple en el moment en què li vas demanar que aconsellés alguna cosa.
21: Nosaltres no som uns debutants, al revés, venim a portar la vostra il·lusió, la vostra experiència, la vostra manera de fer ràdio, que té personalitat. Ara sentia aquesta entrada, que té ritme, i totes aquestes coses són coses que defineixen ja un estil. En el futbol diuen, sigues fidel a tu mateix, no? El Cruyff diuen que va dir a Wembley allò de salit i disfrutat, no sé si és gaire veritat o no, però està ben vist, en certa manera.
11: I per posar context aquell primer programa del dia 29 d'agost del 2016, han passat 10 anys, ara sentireu la Sònia, que repassa el mercat d'estiu d'aquell Barça, ja em direu vosaltres si la cosa ha millorat o no, pel que fa als fitxatges i a les sortides.
1: Samuel Umtiti, 25 milions d'euros, Lucas Digne, 16,5 milions d'euros, Denis Suárez, 3,2, André Gómez, 35, Silesen, 13, i aquests 30 del Càcer que ara comentàveu, en total 122,7 milions d'euros, i ha ingressat 31 milions 600 mil euros. Els 18 de Bravo, els 8 de Bartra, els 5 de Halilovic i els 600 mil d'Adriano.
11: Noms que formen part ja del passat blaugrana, segurament no ens en quedaríem cap,
1: per
11: l'equip de l'actualitat. No sé si ens quedaríem o no. Avui hem tingut el president del Barça en aquell moment. El gran primer convidat també va ser l'aleshores president Bartomeu.
22: Bueno, primer de tot, felicitats per el programa.
0: Moltes gràcies.
22: Sé que avui és l'inici, no?, i fa molta il·lusió sempre, no?, quan comença un programa nou, i en aquest cas com vosaltres, no?, que sou experts, bons professionals del món de la informació esportiva i que, bueno, que porteu molts anys, doncs, treballant, doncs, bueno, donar-vos a... felicitar-vos per la iniciativa, pel coratge, i, joder, que tingueu molta sort.
11: Costa, a pit descobert, primer vaticini del Pitoniso Costa, jo crec que la vas clavar bastant.
20: A veure.
11: Quan parlaves així de Ter Stegen.
0: Jo no tinc res contra Ter Stegen, al contrari, crec que serà un portarà si no ho és ja, però que ens donarà alguna tarda de cardiòleg, no en tinc cap dubte.
1: Bé, va tenir un moment daurat Ter Stegen després, com els últims anys, d'acord?
20: Sí, sí, sí. Porteu el full de serveis dels últims anys. Surà més fotos de golejades que nosaltres.
1: És possible, sí, sí.
11: Arriba el link del informatiu de les 8, aleshores amb el Kilian Sabrià, a aquella primera hora havien passat moltes coses i poques de bones, crec, perquè si sentim com responeu al Kilian quan de bona fe us pregunta com ha anat de moment l'estrena del programa, fixeu-vos.
2: Hola, Kilian, benvingut.
8: Què tal, com esteu? Com va el programa?
2: Bé, anar fent.
8: Molt bé, molt bé.
1: Costa. Bé, anar fent.
11: Anar fent. Segon highlight del dia. Moment trucada a Pep Guardiola. Un dia que tenim el Pep i no funciona res. Les línies, no sé què va passar. Algun dia hauríem de fer algun informe, alguna auditoria, per saber exactament què va passar aquell dia.
1: Jo diria que no va tornar a passar mai més.
11: No, però havia de passar amb Pep Guardiola?
20: I el primer dia.
11: Sentim-lo.
2: Pep, tot costa? Ara de seguida continuarem amb aquesta trucada que teníem pendent. Sònia, tot costa?
1: Tot costa.
2: Pep, tot costa?
1: Està costant molt, costa, avui. Està costant molt.
20: Ves com ho cuesta.
2: Tercer intent.
20: I últim.
2: Pep, tot costa?
5: Em sentiu ara.
2: Ara et sentim.
5: Sí. Menys mal. La pressió dels primers dies,
2: És que tot costa molt, Pep, com ja ens ho deies tu.
1: No ens hauràs volgut boquetejar a l'inici, Pep.
5: No, em sap greu que el Costa hagués posat nom al nom al programa, el seu cognom, i no el teu, jo, Sònia, això és una mica...
1: Ja, és una cosa de la que hem de parlar llargament, sí.
5: No està massa bé. Bueno, enhorabona i per molts èxits, que us escolti molta gent.
11: Després la cosa va acabar bé, però va costar realment,
1: Sí, el pitjor que et passi això més és que tinguis com una pregunta gag.
11: Sí. Perquè jo...
20: Si dius bona tarda, que és el que he dit als 2.000 programes després, no canta tant. Però
11: el moment que passava de fer el gag...
20: I tu encara ens ho has escurçat amb els grillets. Sí. La primera pausa...
11: No, és eterna.
20: A mi em van semblar 6 hores.
11: Sí. Vaig acabant. A veure, un parell d'extractes més. Acomiades els tertulians, no ho podies fer de millor manera que amb un pal mutu Escobar, Costa, Costa, Escobar.
17: Jo estic encantat de venir, no a veure't a tu, a veure la Sònia.
2: No en tinc cap dubte. Pocahontas.
17: Tu t'he vist amb pantalons curts. Eres molt petit quan et vaig conèixer. I has crescut.
2: I era igual de lleig, ja.
17: Eres igual de lleig, no has millorat, però bueno.
2: Tu tampoc estàs per presentar-te a Mister Univers, no ens enganyem.
17: No.
11: Acabem...
17: Escobar.
1: Com el trobem a faltar?
11: Sí. I acabem amb una Sònia Sorneguera, que fent befa de la teva principal qualitat, Jordi, ara la sentiràs, i amb un Pere Escobar que s'hi abona.
1: Però ara té una visió més optimista de la vida, oi, el Jordi? Amb els anys ha guanyat optimisme, oi?
17: Sí, és molt més optimista que abans. Sí. Això sí que ho té.
11: No sabria dir si el Costa 10 anys després és més o menys optimista que aleshores, però la qüestió és que som aquí i no pot dir el mateix Ter Stegen i Bartomeu, per exemple, nosaltres sí. La qual cosa vol dir que tan malament en aquests 10 anys, doncs no ho han fet, no?
20: No. Anar fent. No ha anat malament. Gràcies, Sergi. La mirada amb humor del tio que té més gràcia de la redacció. El Solà, si t'haig de dir que si visquessis amb nosaltres a Barcelona, competiries aquest duel amb el...
11: No ho facis. És públic difícil, això, Públic complicat, on vulguis trobar-lo.
20: Jo sóc bastant agraït.
1: Sí.
8: No? Bé, parlant per telèfon, ens fotem un fort de riure, sí.
20: Jo
11: és veritat que la Sònia...
1: Sóc més dura. Jo tinc el llistó una mica més alt.
8: Bé, vam venir un dia a fer Eusebio, i el cap de premsa del Girona li va dir... Però no tenen humor o què?
1: No recordava això.
20: No recordava.
8: Sí. No m'ho va dir a mi després.
1: Això no s'havia comandat.
20: Va quedar content de l'entrevista.
8: No, però ja li vaig dir que la distància curta canviàveu.
20: Què, Tudorris?
19: Molt contents de ser aquí, no? Qui ho hagués dit?
20: Sí.
1: Quin riure, no?
20: Què vol dir?
19: No, res, coses meves.
0: Aquestes segones intencions...
3: Però si ja hi estàs acostumat. Però si sí, em però... tota la vida així...
0: Sí, que ho digo, quina és la queixa d'avui? La de la Tudela és la clau que vol fotre al camp.
3: No hi ha cap queixa, però si ja ha vist tothom el vostre talent comunicatiu, no? I la vostra empatia, i el vostre bon humor, doncs això... Han de saber...
4: Espera, que ens està fotent un pal.
3: Sí, han de saber que és així cada dia, vull dir que no pateixin. I a les reunions del programa...
4: Les reunions són terribles.
6: Aquelles reunions en terribles. Tu t'hi connectes i silencies, i aleshores ja no hi ets.
3: Sí, és la solució a la qual he acabat arribant després de, no sé, d'escoltar baralles infinites sobre qualsevol cosa. No,
0: des que vam fer la girafa del Saló del Salmurri, la girafa més famosa de Catalunya,
3: molt lleig.
4: S'ha girat.
3: Molt lleig.
0: Hem d'estar, ara parlant seriosament, hem d'estar preocupats per Rafinha, escoltant el que ens ha dit la porta.
4: Malgrat el que ha dit el president, jo crec que no. Perquè
0: el
4: Mini Tot Costa de Catalunya Ràdio, a la tarda...
6: Ah, ja s'ha dit la informació?
4: Ja s'ha avançat la informació.
0: Es refereix al Tot Costa de tarda.
4: El mini tot costa, no vull entrar per
6: allà.
4: No, és cert que falten, ara ens posem una mica seriosos, però falten les proves que ha dit el president, la ressonància, però vaja, els missatges que arriben de l'entorn del jugador són molt...
3: De fet, hi ha unes declaracions, bé, no són ni declaracions, quan Rafinha sortia de l'estadi li han preguntat si estava tot en ordre i ha dit que sí, que tot bé. Però vaja, fins que no se li facin les proves... No sabrem exactament el què. El que és veritat és que amb Rafinha venim d'on venim, amb l'última aturada, sí. I això fa que hi hagi certa, no sé, certa por, per dir-ho així.
4: Prudència, i que si t'estalvies el partit de l'Índia, no?, que és el que li falta a Rafinha, doncs millor. Però vaja, ja veurem. Jo crec que no s'ha de patir.
0: Quedo més tranquil escoltant-vos a vosaltres que el que li he sentit a la porta. Si voleu saber dia a dia què passa al Barça, a l'Espanyol i al Girona, no podeu estar en millors mans, en aquest cas en millors veus, que els Tudurri, l'Eduard Solà i el Sergi Andreu. Gràcies als tres.
4: Els quatre.
0: Sí. En aquests 10 anys he desaprès a sumar. Va, farem una pausa i buscarem el col·laborador més... Vaja, el degà dels col·laboradors i la més jove. Ara venim.
23: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
24: Visca!
23: Guanyat! Que bé! Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE. Que bé que els surt repartir. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
26: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
27: De veritat, Mallorca era platja, tio.
26: Torna la Travessa Tres Cares. Ah! Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
28: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
29: Vaig al límit amb tu.
26: Aquí la fama no serveix de res.
30: La Travessa, Expedició Tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
31: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
32: Perfumeries Eden arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana, aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden, vine a descobrir-nos.
33: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Wish we could turn back time to the good old
0: days when the mama sang us to sleep. Tocats, 8:15 de nou del vespre, en directe al Tot Costa des del Museu d'Història de Catalunya, en el programa especial dels 10 anys, una festa, o no. Ricard Torquemada, bona tarda.
34: Bona tarda.
0: Ricard Torquemada, titular del Torquelab, secció de referència del Tot Costa des del primer dia. Andrea Ors, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Andrea Ors, la titular de La Casa Talents, secció gairebé de recent incorporació, una mica guadiana.
5: Jo diria que potser és l'última, secció que va entrar...
0: Podria ser.
5: Pensava que afortunadament avui no puc fer no faig la secció perquè està Torque, vull dir, avui a vosaltres us colo els triples, però a ell no li colo res.
7: No, però jo ho escolto amb atenció
0: Ricard,
7: i et compro molt el que expliques,
0: El Ricard abans...
7: L'últim dia amb els fills dels holandesos...
5: Li va molar el Jordi.
0: El Ricard, abans de ser l'alquimista del Torquelaper, l'agent FIFA.
7: Sí.
0: Allà no feies d'Andrea Ors perquè no tiraves triples d'esquena, però gairebé.
7: No hi havia internet, tampoc. Era una mica el qui en sabe d'onde de futbol internacional, a vegades. Era buscar personatges...
0: Quan hi havia...
7: Crec que no hi havia internet, encara. Començava a haver internet aleshores, no?
0: No hi havia el panenquisme, encara.
7: No havia arribat a les nostres vides, però ens hauria agradat que ja hi fos.
0: Sí, no, estem a favor.
5: Ara la Ors la tenim emocionadíssima amb els grecs.
7: No també sé si ho vaig veure, i també li compro. Estic al seu vaixell.
5: Que és la propera secció que li volia proposar.
7: No,
0: grecs.
5: El divendres, les noves estrelles de Grècia, la nova generació grega.
0: Sí, mira, parlant de seleccions, deixa'm dir que a 9:15 comença una Espanya-Croàcia, posats a patir, ben patit per Rafinha, 3 del Barça a l'11, Cubarsí, Fermín i Lamine Yamal. Per tant, descansen els altres.
7: Rodri, Pedri...
0: Això mateix, Rodri, Pedri, i quin ens deixem? Eric ja va tornar...
7: Ja està, no?
0: Hi havia...
7: Hi ha més?
0: Olmo, que va ser titular a Wembley i que avui és suplent. Bé, tocarà patir amb Lamine. Entre el Torquelab i la Casa Talents, pel mig... Fa més temps del que hauria, jo crec, que tenim baròmetre.
5: T'haig de dir que de moment has dit dues seccions futboleres i ara ve una que no ho és.
0: Sí. Joan Fàbregas, bona tarda.
9: Jo vaig arribar amb el bar fa 8 anys i 8 anys després el bar no funciona. Jo tampoc gaire, però els dos seguim aquí.
0: T'haig de dir una cosa que espero que no et prenguis com un elogi perquè no ho vols ser, que és que l'altre dia em vas dir, és que el 2018 ja hi era, i vaig pensar. Hosti, pues jo pensava que eres una secció més jove.
5: Ha passat ràpid.
0: Ell ràpid va dir, això vol dir que no se t'ha fet llarg. I sí, hi ha dies que...
9: Se t'ha fet llarg.
0: Hi ha dies que realment sí, però en tot cas el Joan, ja sabeu, ve generalment a destripar actuacions arbitrals als
9: dies. No els destripo, és veritat que tu m'ho poses molt difícil, perquè tu sempre dones la teva opinió abans que la doni jo.
0: La secció s'hauria de dir...
9: Està molt condicionada, aquesta.
0: La secció s'hauria de dir com un piano de cua, i molaria molt més que...
9: Però tu no tens aquest terme mig, llavors també...
5: Tens la sensació que no tenim gaire en compte el teu criteri, Joan?
9: Bé, com a mínim el deixeu explicar, llavors cadascú que tingui la seva pròpia opinió, però a mi ja m'agrada.
5: Però a tu també et posen cares quan parles? Perquè fliparies, cada vegada que parlo de, no sé, un accent de Georgia, el Jordi, de què m'està parlant aquesta? Bueno, i tu, Sònia, comences a buscar.
10: No, jo busco per assegurar que no inventis.
7: Però això vol dir
5: això
7: que t'escolten.
5: Atentament.
7: Però això és un èxit, no passa amb totes les seccions. No,
5: a tu també. També et sentim.
7: Em sento escoltat, Però és veritat, a vegades, sí o no, tens la temptació, segons quins espais del programa, de marxar. Bé, la temptació no, marxeu de tant en tant. El que feu bé és que...
0: Això no m'ha passat.
7: El que feu bé és que marxi un dels dos. Sí. Sempre n'hi ha un de guàrdia, i això és molt important. Sí, clar.
0: Home, si fotéssim el camp els dos, seria bastant preocupant.
7: No, excursions mentals...
5: No, que estàs parlant amb el que ve després...
7: Feu salat... Sí. Hi ha d'haver-hi algú que aguanti el fil.
5: Aquell dia puntual que vas tard.
0: Clar. Per exemple, si a la TDT un dia el Ricard i el Bernat fessin una excursió, segurament el rescataria una altra de les incorporacions joves del Tot Costa, Sònia.
10: Això és que n'estava dient que em deixéssiu fer una invasió de camp.
0: Ara.
10: Perquè...
0: de camp!
10: Sí, molt bé.
7: Sí, reivindico la invasió de camp com a creador, encara que no ha passat a la història.
5: Últimament ho hem de recuperar, això. Hi ha poques invasions de camp al Tot Costa.
10: Doncs ara en faig una, perquè aquí hi ha la secció més antiga, la més nova, però qui és la tertuliana col·laboradora que ve al programa més jove, que segurament quan va començar el Tot Costa... Mireia Rull.
5: Ui, no vull saber quina edat tenia.
10: Quants anys tenies quan va començar el Tot Costa?
12: Quan va començar el Tot Costa tenia 17 anys.
10: Ah, bé, doncs ara.
7: Perquè s'està fet gran.
10: Sí, s'està fet gran.
0: La Mireia té aquells girs de... Jo és que no vaig veure jugar a Van Bommel, que les canyaries.
12: No.
0: A Van Bommel sí.
12: Sí, l'altre dia estava... em va fer una il·lusió que vingués Gio al Camp Nou, que t'ho digui el Ricard.
7: Sí. Però té aquests girs.
20: Però digue'ns algun jugador d'aquests que no has vist jugar que et matarem.
12: A Romario no l'he vist jugar.
20: Veus? I no saps el que t'has perdut.
12: No, clar, però això és un problema també. A mi m'encantaria haver-lo vist.
6: A Rivaldo?
12: No.
6: Tampoc.
12: No, sí que...
6: Que t'has perdut molta cosa.
12: Jo vaig néixer a l'abril del 99.
6: Clar.
10: Com a representant del públic jove, diríem, què haurien de millorar ells que ja tenen una edat avançada?
12: Hi ha vegades... Mira, no, ara afalat cap al Jordi, ell mateix se n'adona de les coses boomers que fa.
20: Sí.
12: A vegades mira i jo no li he de dir res.
20: Però jo ja fa molts anys que soc conscient que soc un senyor gran. Jo no tinc cap mena de problema, molt per sobre de l'edat física.
12: Sí. Però és una cosa que tinc la sensació que cada vegada detectes més.
20: Sí, cada any una mica.
10: Cada any és més vell.
20: Sí.
12: No, però com més vell et fas, menys ho detectes. Tu fas al revés, Jordi.
20: En el meu cas, creu-me que...
6: T'ha detectat fa anys.
10: De la Sònia, què me n'has de dir?
6: No, tot perfecte, Mireia.
12: No, però és veritat, és que el Jordi el tinc més a prop normalment, o el tinc més a vista de la Sònia, sempre la tinc al costat, o sovint la tinc al costat, i no la veig tant. De la Sònia, a mi em fa molt riure la velocitat amb com tacleja, no us ho arribeu a imaginar. I tant, o sigui, sort que no s'arriba a sentir per antena com fa...
20: Perquè els ordinadors de Catalunya Ràdio són bons, però realment aporreja el...
12: Sí.
6: No, bons micròfons.
20: Molt bé,
10: escolta'm, doncs... i ja que sóc aquí, deixa'm fer-li una pregunta a una altra persona, que home. Participa al Tot Costa, que és la Susi Sala. A veure, Susi, explica'm. Ets segurament la col·laboradora que participa a més transmissions de la història de Catalunya. Girona, la TDG... A l'Espanyol. T'han proposat anar com a veu femenina al Sabadell?
6: No, però l'altre dia parlàvem amb en Xavi Soler i faré el waterpolo l'any vinent. Si així ja cobreixo tots els àmbits. No m'ho deixen fer perquè segurament és culpa seva també la meva positivitat. I...
20: Anava a dir, ja es poden anar calçant les del waterpolo, sí, no? Perquè déu-n'hi-do com reparteix.
6: Per això, ja no em deixen fer res més perquè... Ho he cobert tot. Ja.
10: Amb quina et quedes de totes les que fas?
6: Ui, la del Girona és molt divertida. home, la de TDG, parlàvem abans amb la Sònia, és més... Com ens has dit? Que érem més políticament correctes, no? Sou políticament correctes. Som tu i la Mireia, a veure. Les dues, sí. Les dues, molt. I la de l'Espanyol potser és la que faig amb més sentiment.
10: Molt bé.
20: Doncs les mirades de la Susi Sala i de la Mireia Ruiz, dues de les últimes incorporacions al Tot Costa. Escolta, Torquelab, Caçatalents, Baròmetre... Jo crec que ho canviaré, això del com el piano de cua. L'any que ve ho canviem.
9: No crec que ho canviï.
20: Que moltíssimes gràcies.
7: Per molts anys, molt contents de formar part de l'equip, de la família.
20: I nosaltres de poder comptar amb vosaltres. Joan Fàbregas, Andrea Ors, Ricard Torquemada, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
20: Es multiplica la Sònia Oleart. Ha arribat el moment d'escoltar-vos a vosaltres. Avui us preguntàvem què és per tu, què és per vosaltres els que ens escolteu. El Tot Costa, el dia que celebrem els 10 anys d'emissió del programa. Avui tenim aquí molts col·laboradors, però també tenim una selecció d'oients del Tot Costa que han volgut ser aquí. Sònia, qui tens per aquí?
10: Doncs sí, mira, per exemple, jo els hi conec, molts ara els hi poso cara perquè els conec pels noms. Aquí tenim el Germán, que és un oient, no només del Tot Costa, sinó també de Catalunya Ràdio, perquè també escrius a la TDG, que et tinc controlat.
1: Sí, la TDG, el Fem Futbol, els podcasts que feu d'esport, els rècords, m'agraden moltíssim.
6: El Germán, deixa'm dir, Sònia, que ens ha portat un regalet.
10: Ah, sí?
6: Sí. Mira, uns bombons, ara no sé si podem anunciar per Esport 3, però vaja, uns bombons que repartirem entre tot l'equip. Bé, ja ho veurem.
10: Doncs moltes gràcies. Germán, la pregunta del programa d'avui l'has pensat. Què és per tu el Tot Costa? Què suposa?
1: Per mi és 2 hores d'estar al corrent de l'actualitat del Barça, dels esports en general, però sobretot amb el to i amb el bon rotllo que ho feu. Sempre arrenqueu un somriure i són dues hores de passar-s'ho bé. I jo crec que és molt important això, la manera en la que ho feu.
10: Molt bé. Ara tenim aquí un altre oient. Com et dius tu?
2: Hola, Jaume.
10: Jaume, explica'm, què és per tu el Tot Costa?
2: Bueno, jo estic molt d'acord amb el que ha dit ell. Per mi, sobretot, és companyia. Estàs pendent, si estàs a casa, de que siguin les 7 per posar l'Esport 3 o connectar la ràdio i veure-us cada dia. I si estic a fora, doncs també, perquè sempre vaig amb una ràdio a sobre.
10: Si ets a casa, ens mires per Esport 3.
2: Sí, moltes vegades sí. O almenys ho tinc posat i a vegades vaig voltant amb l'auricular, encara que no vagi exactament al mateix temps. Però sí, sí, esperant que sigui l'hora.
10: Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs aquestes són algunes de les opinions dels nostres oients.
0: Doncs moltes gràcies per la fidelitat i en especial per ser avui aquí fent-nos companyia i fent-nos costat. Vull acabar amb un testimoni també d'un oient que volia ser aquí, de fet, ha mogut Roma amb Santiago per ser aquí, però finalment no ha pogut ser, en part pel temporal. Parlo del Macià Nicolau, que és un oient habitual del Tot Costa, que ens havia fet saber que venia des de Mallorca i que finalment... Macià, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: No ha pogut ser, què ha passat?
8: Doncs ens han cancel·lat el vol i ja no han tingut opció d'agafar un altre vol per més tard, ja com que em donaven opció per demà, i no ha pogut ser.
10: Però, Macià, tu venies expressament pel programa?
8: Sí, sí, sí. Tenia il·lusió aquesta de venir amb el meu pare i, mira, una escapada a Barcelona i aprofitar per estar amb altres i compartir aquest dia.
0: Doncs no ha pogut ser. Evidentment, Macià, el dia que siguis per Barcelona estàs convidadíssim a venir-nos a veure. No serà una festa com la d'avui, però segur que veure'ns allà a la ràdio també serà una festa per tu.
8: Segur que serà un plaer.
0: Mira com riu. Macià, de veritat, moltíssimes gràcies per la fidelitat i un altre cop serà una abraçada molt forta.
8: Si vols, vos puc deixar un comentari que havia pensat per vosaltres.
0: Ah, sisplau.
8: I, sí. Pues mira, avui, quan he sigut de Mallorca, pues ho he fet en forma de glosa, que és típic d'aquí, i quan era un dia especial, ho he fet així. Diu, sou bon rotllo i bona gent. Sou la millor informació. Un gran entreteniment i a casa sou tradició. Molt agraïts als oients de poder dir la nostra. Que ens tingueu sempre presents com si fóssim a ca vostra. Que pugueu

0: N'han fotut 8, Ramon, com ho veus?
1: Si no m'has deixat participar mai, o no m'heu deixat participar mai de moments d'alegria, sinó de mira, situacions d'emergència.
0: Farem una cosa, et prometo, si el Barça guanya...
2: Estem esperant per la Champions.
0: Si el Barça guanya la Champions, no, la primera
1: això,
0: trucada...
1: Això vol dir que va bé. Millor no intervenir, perquè si només ho faig quan les coses a nivell esportiu doncs no funcionen, doncs és molt millor no intervenir.
0: Avui volíem que vinguessis, parlo personalment, per mestre, per referència, per suport durant tots aquests anys de fer periodisme, però també perquè ets una de les veus més respectades i més escoltades del periodisme a casa nostra. Com definiries aquesta muntanya russa de 10 anys?
1: Home, de vida, jo crec molt en els pics, no crec en les coses monòtones. És un programa molt viu i que jo crec que està impregnat de la personalitat dels dos presentadors, que jo crec que és una cosa bona per
0: un
1: mi.
0: Dia fins i tot ens vas recordar les notes que ens posaves a la facultat.
1: Sí, és veritat. Però vull dir, home, és veritat, m'he trobat a molta gent de la facultat, és curiós, m'ha fet gràcia. Però vull dir que és un programa molt, molt Costa i molt Gelmà, de manera que si no t'agraden el Costa i el Gelmà malament, però si t'agraden no et desendolles mai. Jo crec que en un moment en què la tècnica o la tecnificació mana tant, és bo que et reconcilis amb una veu i amb veus que a mi em traslladen no només el so de Catalunya Ràdio, sinó una manera de fer ràdio, una manera d'un rigor, una manera d'honestedat, una manera també doncs dels equívocs, de vegades, involuntaris, que vol dir que és l'atenció informativa. No crec en un programa de ràdio sense atenció informativa, de manera que per tot el que he anat sentint teniu vida, i quan un programa té vida vol dir que té recorregut.
0: Ramon, moltíssimes gràcies per ser-hi sempre.
1: Gràcies a vosaltres i per molts anys.
0: Farem una pausa, un aplaudiment pel Ramon Besa i anirem plegant. Abans hem de parlar de bàsquet. Avui tenim, no tenim un Big Three, avui tenim un All-Star. Ara venim.
3: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
4: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
7: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
8: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
3: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
8: Això és una promo ni res, Roger.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
11: L'Estefan.
10: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
12: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
10: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
13: S'anaven apagant màquines ràpidament.
14: Era literalment una batalla existencial.
10: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: A Catalunya Ràdio, Tot Costa.
0: Esprint final d'aquest Tot Costa especial 10 anys des del Museu d'Història de Catalunya. Ara toca bàsquet, ja ho sentiu, però abans, Sònia, hi ha moviment al marcador de l'Espanya-Croàcia.
2: Doncs sí, com ja va passar el primer partit contra Anglaterra, ha marcat Lamine Yamal en el minut 2 de partit. Espanya que s'avança en aquest partit contra Croàcia, que és que tot just ha començat ara 3/4.
0: Vinga, canvi, Luis.
2: Ha passat Fermín López.
0: Us deia, mira, tot queda a casa. Us deia que avui no tenim un Big Three com és habitual per parlar de bàsquet, sinó que tenim tot un All-Star. Començo per ordre de galons amb un exjugador de bàsquet que ara ens va visitar divendres. És conseller d'Esports de la Generalitat. Senyor Berni Álvarez, bona tarda.
15: Bona tarda i felicitats. Jo, abans de res, felicitar-vos pels 10 anys.
0: Moltes gràcies.
15: Encantat d'estar aquí un altre cop.
0: Ara, des de, a partir de la setmana vinent, ja col·laborador habitual del,
15: t'ho espero,
0: del Tot Costa. Com ho són el Xavi Ballesteros? Hola, Xavi.
16: Hola.

0: La Laura Antoja, hola Laura, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ara us pregunto com hem parlat de bàsquet en aquests 10 anys, però abans saludo un altre soci fundador des de Turquia. Ara la secció de bàsquet es diu el cinquè quart, abans es va dir Trias en rol i la primera es deia Grimau en rol. Senyor Roger Grimau, bona tarda.
2: Bona tarda, aquí el titular de la secció.
0: Ah, això mateix. I perquè tu no vols. On para vostè ara?
2: Doncs estic a Bursa, a Turquia, sí, sí.
0: On fas d'entrenador i content?
2: Sí, sí, molt content, molt content. Ja vaig passar aquí a final de temporada passada, van ser un final de temporada meravellós, i ara, doncs, aquí molt, molt ben adaptat, molt content, molt feliç, treballant i passant-m'ho bé, que és el que toca.
0: I evidentment, comprovant com la secció ha anat perdent qualitat a mesura que se t'ha anat trobant a faltar, no?
2: La secció al tot costa, vols dir, no?
0: Sí, home, clar, clar. La secció de bàsquet també ha anat perdent qualitat, però no vull que et fotis en aquest jardí.
2: Per això dic, sí que vas a saco.
0: Molt bé.
1: El Grimau és el segon 44 més conegut de la secció de bàsquet després de Tomic, com ell bé sap.
0: Sí, això...
2: La bruixa marxa.
1: Aquesta no l'oblides perquè et recordaràs que el Costa li va arribar a preguntar si s'havia de penjar la samarreta.
0: Sí, no m'ho ha perdut.
2: Sí, això ho tenim pendent.
0: Una cosa recurrent, quan decideixi tornar a Barcelona i recuperar la titularitat de la secció, ja ho arreglarem. Laura, Xavi, conseller, bé, no sé quina... El conseller, no sé si és oient habitual. La Laura i el Valle són habituals. Heu notat millor en la secció des que no hi és el Grimau?
3: Home, sí, sí, encara hi és, no? Encara està punxat. Sí, sí.
2: Estic aquí, el trobem a faltar.
3: Bueno, jo vaig començar allò d'aficionat amb Solozábal, Epi, Sibilio, Jiménez, Norris. Després ja em vaig enganxar al bàsquet del tot amb en Berni, no? No, i amb el Roger Grimau, amb el Navarro, amb el Gasol, la Sada. Ara, Minaya... M'està gustant.
0: No fem sang,
3: per tant m'enganxo directament a la secció.
0: Laura.
4: Home, Grimau, si vol reforçar, aquí li obrim les portes, que necessitem aquí un reforç de luxe.
1: El Berri i el Grimau devien coincidir, no? Vau coincidir molt vosaltres.
5: Dos anys junts, compartint vestidor i moltes historietes.
2: Sí, no. Se'n fa estrany parlar-li a vostè, Alberni, som molt estrany.
5: Ja. No hi parlem per WhatsApp últimament, no estem, portem sí. Un any perseguint-nos per quedar, però...
0: Roger, nosaltres ja no li parlem de vostè, perquè és col·laborador habitual del programa.
5: Van dir que venia com a substitut al Roger.
0: Berni en rol no està malament, eh?
2: Bueno. Jo he vist el conseller al vestuari, o sigui que, bueno, està molt bé. Molt divertit. Estic segur que el govern s'ho passa molt bé amb el Berni. Estic absolutament convençut.
0: Segur.
5: El vestidor, quan s'ho passàvem bé, era allà dins junts, eh? El trobem a faltar, sí, jo el trobo a faltar moltes vegades, de poder quedar una vegada més de les que per sort ho podem fer.
0: Roger, abraçada molt forta, gràcies.
2: Vinga, que vagi molt bé, gràcies per trucar-me, felicitats.
0: Gràcies també a la Laura Antoja i al Xavi Ballesteros, esteu citats per dijous, que ja sé en què quart regular... El conseller, gràcies, torni quan vulgui.
5: Encantat, ara ja veig que tinc aquí... Estic...
1: Té via lliure, com vulgui.
5: Perfecte, gràcies.
0: Pitxat. Marxem, però no encara. Abans, hem de resoldre la tutoria d'avui, Sònia.
6: Doncs sí, la pista número 5 és un insigne membre de la tertúlia del Solers. El protagonista era... el Sergi Soler, i el Ferran Correas ha sigut el guanyador de la tutoria. He rebut alguns altres noms, algú que em deia que si eres tu, no sé,
1: jo
6: t'han encaixat, sí, en aquest personatge,
1: pistes, però vaja,
6: dieu,
1: no pateixo compulsivament.
6: Ara que vosaltres sou els meus favorits de tot el programa, perquè sou els que més estimeu la secció de tutoria, digueu, si us plau, que veniu al tot costa només contents quan hi ha tutoria el divendres.
7: No, jo quan han dit que és per tu al tot costa, és tutoria.
8: No, els divendres venim a guanyar, sinó... Però es tracta de competir, de tenir informació, de passar-s'ho bé, però al final es tracta de guanyar perquè estem parlant d'esports.
0: Hem de portar un dia el Sergi a Cornellà.
7: El Sergi va, quan coincidim, El tio va amb una llibreteta i ho va apuntant tot.
4: Sí, sí.
7: Eh?
4: Sí, sí.
0: Doncs
6: continuarem 10 anys més fent la tutoria.
0: Si Déu vol. Màsters de la tutoria. Sergi, Ferran, gràcies. Tutora, gràcies.
6: Gràcies.
0: Abans de marxar, hem de saludar l'anfitrió, el director d'aquest Museu d'Història de Catalunya, el doctor Jordi Principal. Doctor, gràcies. Bona tarda, primer.
9: Bona tarda. I deixa'm que us feliciti, perquè, escolteu, esteu al Museu d'Història, on pràcticament es va gestar tot el fet.
4: Sí, ara li deixem, ens ha de deixar una sala per posar la història.
9: El penjarem algun lloc, descaradíssim. I escolteu, felicitats pel programa, de veritat.
0: Vostè era oient habitual, ara hem canviat l'hora de sopar i no tant.
9: Exactament, jo sempre escoltava a l'hora de sopar, preparava el sopar a la canalla, fèieu molta companyia, però clar, la cosa es va, sabeu, va marxant, els nens van marxar.
4: Sopa més tard, ara.
9: Sopem més tard, no? I també la cosa doncs es va allargant.
0: Doctor, moltíssimes gràcies per l'hospitalitat i també per la fidelitat.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Endavant.
0: Amb l'anfitrió que ens ha rebut avui aquí al Museu d'Història de Catalunya, motiu d'aquest programa especial dels 10 anys del Tot Costa. Sònia, fins demà. Vaja, fins demà ja TDG.
4: Jo fins demà, en el teu cas ens retrobem dijous.
0: Els del Tot Costa, efectivament, ens retrobarem dijous, en aquest cas amb un programa regular. Abans d'acabar, avui no aniré nom per nom perquè segur que em deixaria algú, però sí que vull agrair la feina de tots els que han fet possible aquest programa d'avui, tant els companys de Catalunya Ràdio com també els de l'Esport 3, i sobretot fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys. Esperem que en siguin alguns més. I sobretot gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
10: L'esport, tot ho sabem, Tot Costa.
11: El govern català també anuncia mesures per afavorir l'accés a l'habitatge després de l'espurna que ha suposat el cas Mari Carmen per al malestar social. Propostes singulars, com que persones de més de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat i que s'afegiran a les mesures que preveu un dels dos decrets que ha aprovat el govern espanyol avui. El segon, que exclusivament recull els contractes de lloguer indefinits, aquest ningú confia que prosperi. Bona nit, són les 9.
12: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
11: Han estat dos decrets perquè el govern espanyol passa per un dels episodis més delicats de la legislatura. Anem cap a Madrid en directe, Paula Brujats.
13: Sí, perquè l'habitatge ha dividit com mai els socis del govern espanyol. Sumar i el PSOE s'han enfrontat i han hagut de trossejar el paquet de mesures en dos. Són dos decrets, finalment, que ara mateix tampoc tenen els suports parlamentaris assegurats, ni Junts, ni el PNB, ni tampoc Podem, asseguren votar-hi a favor divendres. Un cop més, la complicadíssima aritmètica parlamentària fa trontollar els plans de Pedro Sánchez.
14: Els dos reials decrets es publicaran demà al Butlletí Oficial de l'Estat i els votarà a correcuita divendres al Congrés en un ple d'urgència. Mentrestant, continua l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
15: Hola, bona nit. Doncs sí, l'acampada i la protesta continua perquè, diuen els manifestants, els decrets del govern espanyol no són un punt i final i volen veure el text definitiu per aixecar les tendes de la plaça.
11: Doncs a la plaça Catalunya de Barcelona també hi ha moviment. Joan Garcia, què està passant?
16: Sí, doncs mira, francament, hem vingut aquí a plaça Catalunya per explicar les afectacions de l'aiguat avui al metro, que després ja us ho explicarem. Però de cop i volta ens ha sorprès veure al centre de la plaça una desena de tendes de campanya. Cap allà hem anat. I ara mateix doncs us diria que hi ha una vuitantena de persones que fan una assemblea improvisada, la majoria asseguts al centre de la plaça. Parlen sobre accions de pressió a fer al voltant de la crisi de l'habitatge. Hem parlat un moment amb ells i de moment ja ens han dit que almenys compten estar-se aquí tota aquesta nit.
14: Gràcies, Joan. I tornarem a treure el cap més endavant a la plaça Catalunya, també per explicar les afectacions que ha tingut aquest primer temporal de la tardor, que ha provocat inundacions en bona part del litoral. Aquesta hora afecta encara el nord-est del país i s'està pendent del riu d'Aró, que ha superat el llindar de seguretat. Gemma Puig, bona nit. Quin temps ens espera en les pròximes hores?
17: Doncs mira, aquests ruixats anan marxant, ara en queda encara algun localitzat cap al Berguedà, però també fregant la façana litoral del Baix Empordà, però sí que clarament a la baixa, després d'un dia, com comentaves, doncs amb aquestes pluges torrencials, amb aquests registres molt significatius i encara doncs amb aquesta prudència, sobretot en rius i rieres. De cara a demà tindrem un dia molt més tranquil, molt més estable, sí que hi haurà algun ruixat, però seran fenòmens molt puntuals.
11: La crisi energètica torna a trucar a la porta d'Europa i aquí ja en comencem també a notar les conseqüències. La inflació s'ha disparat fins al 4,9% aquest setembre, sobretot per l'encariment dels carburants. Amb les reserves de gas sota mínims dels últims anys i l'hivern a tocar, Brussel·les demana tornar a estalviar energia.
18: La Comissió Europea proposa limitar la calefacció dels edificis públics i a la nit apagar l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats. Però sobretot el que reclama és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè quan es dispara el consum de llum cal posar en marxa les centrals de gas. I ara mateix, com deies, les reserves estan molt baixes.
14: Gràcies, Bruno Fortea. També ens explicarà ell des de Brussel·les en aquest Catalunya Nit que la Unió Europea es planteja reforçar les fronteres i suspendre el dret d'asil dels migrants en cas d'atac híbrid contra un país europeu. Tot plegat avui, que fa justos dos mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. En parlarem amb el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez.
11: I també tocarem un efecte col·lateral de la protesta de mestres i professors de no fer colònies en defensa de les seves condicions laborals.
19: La caiguda de les activitats és de pràcticament un 80% del que seria habitual en un any normal. Hi ha empreses que estan pràcticament sense activitat a zero.
14: I els esports, Enric Artís Hidro... Què tal? Bona nit.
20: Molt bé. Estem atents a les declaracions de Joan Laporta, que ha fet fa uns minuts el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, en les quals ha reconegut que les relacions amb el Real Madrid estan totalment trencades per les insinuacions del Club Blanc sobre el cas Negreira. I també en esports tenim en joc ara mateix a la Lliga de les Nacions de la UEFA el partit d'Espanya a Sevilla contra Croàcia i està guanyant el combinat espanyol per 1-0. Ha marcat Lamine Yamal al minut 2.
11: Connectarem amb Tarragona perquè la ciutat es prepara per al concurs de castells d'aquest cap de setmana. 6.000 persones ompliran la Tarraco Arena i les colles hi arriben molt fortes, tant que la directora del concurs diu això.
21: De ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
11: Doncs també en parlarem. La punt final d'aquest Catalunya Nit serà avui per a la periodista Anna Bosch.
12: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Ja és un fet avui que el cas Mari Carmen s'ha convertit en el gran revulsiu de la resposta política a la crisi de l'habitatge. Primer, el govern espanyol, que avui ha aprovat dos decrets amb mesures urgents en matèria d'habitatge. Ara n'explicarem els detalls que tenim a aquesta hora, perquè finalment avui, aquesta tarda, aquests dos decrets no s'han publicat. Es continua treballant a aquesta hora amb la lletra petita d'aquests dos documents. Doncs bé, per la tarda, avui, Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha situat també aquesta qüestió al centre del debat de política general al Parlament, amb mesures que inclouen propostes inèdites, com per exemple que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Albert Prat, bona nit.
22: Sí, està pensat per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. D'entrada, el govern ha reservat 100 milions d'euros per aquesta mesura, però el president ja ha demanat al Parlament que l'ajudi a aprovar.
14: I quines altres mesures ha anunciat, Albert?
22: Doncs s'ha compromès a intervenir en situacions límits i ha anunciat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen.
23: Perquè a Catalunya, davant d'un cas com el que hem vist aquests dies, la resposta sigui actuar i comprar.
2: Per això, d'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros, però ell ha ja admès que faran curt, demana suport també a administracions locals i, a més, també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
14: Gràcies, Albert. I com ho ha vist l'oposició, Txell Vallespí?
3: D'entrada, amb escepticisme. A falta de veure la lletra petita dels anuncis en matèria d'habitatge, creuen que es queden curts. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, retreu al president que no hagi posat en marxa encara la unitat antidesnonaments tal com va pactar i que es quedi a mitges amb mesures que no resoldran la crisi.
5: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallés, perquè el problema de base és l'especulació.
3: En una línia semblant, la portaveu d'Esquerra Republicana, Esther Capella, assenyala que el fons per impulsar la compra compartida d'habitatge és clarament insuficient.
23: Més enllà d'encertada o no, és evident que 100 milions és una mesura que, per la magnitud d'aquesta xifra, doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
3: Des de Junts, Salvador Vergés també qüestiona les mesures anunciades per Salvador Illa i acusa el president d'actuar remolc de l'agenda mediàtica.
24: El que sí que qüestionem és que es vingui doncs ara amb mesures parcials quan resulta que haurien de ser mesures estructurals. No? El que no podem fer és un problema tan important, tan transcendental, pretendre solucionar-lo a base de pedaços.
3: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció de propostes i solucions.
11: Doncs això és el que ha passat aquesta tarda al Parlament, però ara totes les mirades es van situant també cap al Congrés, que votarà aquest mateix divendres els dos decrets d'habitatge que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. Els ha validat avui el Consell de Ministres sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. Dividir les mesures en dos textos és la via que ha escollit el president espanyol per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
25: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
11: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria de mesures, el primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, el segon amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. De seguida n'analitzarem totes les reaccions. Abans fem un repàs del contingut de les normes amb Txell Garriga i Àlex Gerald Robert.
26: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
27: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
26: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
27: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
26: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
27: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
26: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
27: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
26: A més,
27: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
26: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
27: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
14: Doncs bé, aquest és en part el que s'ha aprovat avui, però insistim que falta la lletra partita i que aquesta lletra partita sigui compartida amb tots els partits que després li han de donar suport en aquests dos decrets en la seva tramitació parlamentària. Mentrestant, també volem saber com ha caigut avui aquest anunci d'aquests dos decrets en l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que afronta ja la seva quarta nit. No sé, Àngels Lafuente, bona nit, com han rebut aquí aquests dos decrets? Bona nit.
15: Hola, bona nit de nou. Doncs l'acampada a la Puerta del Sol està decidida a resistir. Consideren que els dos decrets són mesures de mínims. El text definitiu encara s'està escrivint i el pols al govern, insisteixen, no ha fet més que començar. En una assemblea al centre de la plaça, enmig de crits en contra de l'especulació, centenars de joves han celebrat el retorn de la Mari Carmen a casa seva. Diuen que s'han superat totes les expectatives que havia generat el seu desnonament, però tenen clar que les mobilitzacions tot just acaben de començar. Els decrets llei no són un punt final. La lluita per acabar amb l'especulació de l'habitatge acaba de començar i pronostiquen que arribarà molt lluny. La protesta i les reivindicacions no es poden quedar a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres ho té clar, que el govern s'hagi vist obligat a parlar de coses que no estaven sobre la taula, com ara els contractes de lloguer indefinits, és un canvi de paradigma. I mentre que els acampats no tenen previst abandonar Sol, tant la comunitat com l'Ajuntament de Madrid han enviat un requeriment a la delegació del govern perquè actuï i desallotgi la plaça. L'executiu de Díaz Ayuso ha donat un termini de 48 hores per desplegar la policia i evacuar el centre de la capital. Si no ho fa, adverteixen, aniran a la justícia. Després de rebre la notificació, la delegació del govern a Madrid ha reiterat el seu compromís de continuar vetllant per la seguretat ciutadana en l'acampada i exigeixen a Díaz Ayuso que respecti el dret de reunió.
11: Gràcies, Àngels. Doncs el sindicat de llogateres, de fet, anuncia convocatòria de mobilitzacions per aquest cap de setmana. I a aquesta hora, ho explicàvem ara a la portada, sembla que s'està organitzant una acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, però que no obeeix a cap convocatòria, sinó que sembla més aviat una resposta espontània sense un lideratge clar. Així ens ho explicava fa res el Joan Garcia i tornem a connectar des de plaça Catalunya. Joan Garcia, bona nit de nou.
16: Hola, Manel. Doncs sí, és una... ara ben bé és una vuitantena de persones que són aquí i ens diuen que a títol individual i acampen espontàniament al vell mig de la plaça Catalunya. Diuen que ho fan a nivell personal perquè al marge que alguns pertanyen a sindicats o plataformes, ells entenen que la plataforma d'ahir davant el Palau de Congressos es va quedar curta. Hem parlat amb un dels concentrats, l'Arteco, que ens ha dit això sobre què faran.
0: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica. I el que volem és que ho voti la gent. Si ens veiem amb forces, que crec que va per aquesta línia, ens quedarem. Aquesta nit segur.
16: Doncs això, la gent ho votarà a partir de les 10. Han fet ja una primera assemblea, però a les 10 diuen que en faran una altra per fer la votació sobre com, quan s'ha d'allargar aquesta acampada, que ja donen per descomptat que aquesta nit segur que la passen aquí. De moment hi ha una desena de tendes de campanya instal·lades.
14: Gràcies, Joan, des de la plaça Catalunya. Després hi tornarem per explicar les afectacions que ha tingut el que ha estat ja el primer temporal de tardor en la línia del metro de Barcelona, però continuem explicant l'impacte de la pressió al carrer a partir del cas Mari Carmen, perquè totes aquestes protestes han esquerdat encara més el govern espanyol, amb Sumar i el PSOE completament dividits. Sumar ha tensat la negociació fins que ha aconseguit la renovació automàtica dels lloguers, però a canvi d'acceptar que quedés fora del paquet principal dels decrets aprovats avui, en un segon decret, com dèiem, a banda i amb un futur negre. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
14: Bona nit. El xoc entre Sumar i el PSOE ha deixat avui una imatge que és insòlita, que són els ministres de Sumar i els del PSOE s'han contraprogramat, diríem, han fet dues rodes de premsa per separat a la mateixa hora per explicar les mesures.
1: Sí, i no és el primer ni serà segur l'últim xoc entre el PSOE i Sumar, però s'acosta al final de la legislatura i s'accentuen encara més aquestes desavinences. Sumar ha volgut avui escenificar la pressió fins a l'últim moment, ha obligat fins i tot a endarrerir una hora a la reunió del Consell de Ministres on s'havia d'aprovar aquest decret i ha forçat incloure més mesures al text final. I després, i a la mateixa hora que la Moncloa compareixia la ministra d'Habitatge del Partit Socialista, els cinc ministres de Sumar l'han contraprogramat, com tu deies, han comparegut a banda i Pablo Bustinduy explicava, reivindicava la dificultat que havien tingut perquè el PSOE comprés la seva proposta.
4: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver y se ha resuelto. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
1: I què diu l'altra part? Què diu el Partit Socialista? Doncs la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, responia que el que ha forçat Sumar aquesta pròrroga indefinida dels lloguers, que hi hagi contractes indefinits, té poquíssimes opcions de prosperar.
6: Pero que ciertamente no hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, con los que ya habíamos trabajado ese otro primer real decreto ley.
1: Perquè és una mesura que s'ha acceptat a última hora i, per tant, no s'ha consultat amb la resta de socis de la investidura, però, en definitiva, aquestes protestes que ara explicàveu al carrer, també el desnonament de la Mari Carmen i, sobretot, que hi ha eleccions a la vista, doncs arribem en aquest escenari on cada grup marca perfil amb un tema tan nuclear com és l'habitatge. La pressió avui de Sumar, però també d'altres socis de l'esquerra, han forçat finalment el Partit Socialista a incloure mesures més ambicioses. Per exemple, s'ha allargat la prohibició de desnonar o es regulen finalment els lloguers d'habitacions, mesures que ahir a la nit, a aquesta hora, quedaven fora del decret.
11: Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
11: Doncs avui el govern tenia una primera prova amb aquests decrets, però la següent serà divendres en un ple extraordinari on es votaran i el govern espanyol necessita el suport de tots els grups parlamentaris perquè es convalidin. De tots els que li donaven suport, els socis d'investidura de Pedro Sánchez esperen a saber la lletra petita dels textos, però d'entrada no s'han desmarquen. Sentim el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, també Ione Belarra de Podem, molt crítica amb el doble decret, i la popular Esther Muñoz.
7: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil.
8: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
14: Doncs bé, els sectors econòmics es miren amb prudència aquests decrets aprovats pel govern espanyol a l'espera de conèixer el detall. Avui el governador d'Espanya, del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, sí que ha alertat dels efectes indesitjats, ha dit que podrien tenir. Rafael de Ribot, bona nit.
9: Bona nit. Doncs sí, Escrivá ha reclamat que les administracions actuïn per donar solucions, ha dit, a casos de màxima vulnerabilitat, ara ho hem dit bé. Però ha recomanat actuar amb prudència, ha dit, per no acabar reduint l'oferta d'habitatge.
10: Hilar muy fino para que cualquier medida, digamos, de mitigación por el lado de la demanda y de esta situación no genere efectos indeseados que no queremos nadie.
9: Els promotors i constructors lamenten que els decrets del govern espanyol no aportin solucions, diuen, per incrementar l'oferta. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, es queixa que l'enfocament de les mesures aprovades continua deixant fora molta gent del mercat de lloguer. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Perquè, per exemple, allargar-li el contracte de lloguer a qui ja en té un, limitar-li l'increment dels lloguers a qui ja té un contracte. Tot això són beneficis per qui té un contracte i qui no en té.
9: Els promotors demanen seguretat jurídica i que les normes no canviïn cada dos per tres. Sí que aplaudeixen que el govern espanyol hagi acordat aplicar un IVA reduït i per reduït, de fet, els pisos de protecció oficial. També el sector dels apartaments turístics es felicita que s'hagi acordat un IVA del 10% per als lloguers de temporada i d'habitacions. Maria Muro és la presidenta de Partur.
17: Que, de fet, la majoria i molts habitatges d'ús turístics ja estaven aplicant el 10% d'IVA perquè molts estan prestant serveis addicionals.
9: I és que, de fet, el govern espanyol havia anunciat fa uns mesos que tenia la intenció d'augmentar el 21% l'IVA dels lloguers de temporada. Finalment, s'ha quedat en un 10.
11: Gràcies, Rafael. Falten 9 minuts per arribar a 9:45. Hem explicat moltes mesures avui perquè tant el Parlament com el Congrés el que ha anunciat el govern espanyol amb aquests decrets són molts punts i volem posar-hi una mica d'ordre i mirar d'entendre si són aplicables, viables jurídicament, en fi. Tenim l'oportunitat ara de parlar-ne amb Gemma Cavaller, que és professora de Dret Civil i sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Gemma Cavaller, bona nit.
18: Hola, bona nit.
11: D'entrada, volíem que ens fes una primera valoració d'aquesta proposta, encara poc concreta, és veritat, però que ha anunciat avui Salvador Illa que les persones de més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges, podríem dir, amb l'administració. Com funcionaria això?
18: Sí, avui el que ha anunciat el president sembla ser, no? Hauríem de mirar bé jurídicament com es pretén configurar, però pel que ha anunciat em recorda bastant la fórmula de la propietat temporal i la propietat compartida, que aquí a Catalunya des del 2015 que les tenim regulades al nostre Codi Civil, no? Tot i que en general eren unes fórmules bastant conegudes, però sí que permeten precisament facilitar l'accés a la propietat, no? Llavors, d'acord amb la poca informació que tenim avui, sembla ser que es tracta d'una combinació de les dues figures, la propietat compartida, perquè com bé ha comentat, doncs la propietat estaria compartida per una part per la Generalitat i per l'altra pels usuaris que vulguin comprar, i al mateix temps estaria limitada en el temps, no? Que és la característica de la propietat temporal. Llavors és unes figures que les tenim regulades, però com dic, s'hauria de veure bé exactament si coincideix 100% a que es preveu i regulen aquestes figures o es tracta d'una altra figura jurídica.
11: Clar, el poc que hem sentit avui es parlava que això seria, funcionaria així 40 anys, i un cop haguessin passat aquests 40 anys hi hauria l'opció o bé que la família acabés comprant la part que té l'administració d'aquell pis per quedar-se'l, o bé que no fos així, que renunciés. Aleshores, hem d'entendre que aquest pis passaria a formar part del parc públic d'habitatge, o l'administració buscaria una altra família per fer la mateixa operació?
18: Clar, és el que hauríem de veure, no? En el cas de la propietat compartida, el que permet és que una persona pugui anar adquirint quotes de la propietat, no? Aquesta persona que compra és la que viu, per tant, rep el nom de propietari material, perquè seria com doncs, el propietari tradicional que tots coneixem, no? És qui viu a l'habitatge, pot vendre la seva quota, la pot donar en herència, mentre que l'altra part que té la resta de la propietat, entenc que, doncs, que seria la Generalitat, és el que es coneix com a propietari formal, no és qui viu allí, no? Llavors, clar, en funció de qui recau aquesta propietat formal, si és de la Generalitat o qualsevol altra entitat gestora d'habitatge social o d'una altra entitat, doncs s'anirà configurant i s'hauria de veure doncs, els drets i les obligacions de cadascú, no? Llavors, aquesta limitació en el temps que s'anuncia, doncs la particularitat seria que un cop arriba en aquest termini, aquests 50 anys, doncs aquesta propietat tornaria al seu propietari original, no? Que entenc doncs, que seria la Generalitat, si es segueix aquest esquema, com comentava.
11: Per acabar amb aquest punt, crida l'atenció que està pensat per a persones que tenen un sou estable, però que no poden comprar un habitatge. No sé si aquí ja hi ha tota una paradoxa dels temps que estem vivint, és a dir, tenir un sou estable i no poder-te plantejar comprar un pis. No sé si això fa uns anys hagués estat d'una altra manera.
18: Sí, malauradament, les dades el que ens diuen és que les famílies, no, han de dedicar al voltant d'un 40% dels seus recursos per poder satisfer les despeses d'habitatge, no? Clar, això fa que ni tan sols una nòmina o un contracte indefinit o estable et pugui garantir que puguis disposar, no? Clar, l'avantatge si d'aquesta de la propietat compartida, no, o la propietat temporal, si és que se segueix, insisteixo, aquest esquema, és que per una banda, clar, el finançament extern que es requereix, no? El finançament bancari no és tan elevat si ho comparem amb una propietat tradicional, no? És a dir, quan tu demanes una hipoteca, doncs pot ser del 90, del 80 o 90%, no? Clar, en aquest cas, com la quota de propietat és inferior, doncs el finançament doncs també és inferior. I això també es veu amb la necessitat amb la quantitat d'estalvi que tu has de tenir, no? Ho tornem a comparar amb la propietat tradicional, doncs, clar, doncs necessites tenir un 30 un 40% estalviat. Si se segueix aquesta fórmula, doncs la quantitat pot ser més petita. D'aquesta manera per això es pot facilitar, no? D'aquesta manera l'accés a la propietat. Sense un sobreendeudament, no? I sense la necessitat de tenir un estalvi tan elevat.
11: Pel que fa als decrets que s'hauran de votar divendres al Congrés, d'entrada hi ha aquest segon decret en el que es parla d'una renovació automàtica dels contractes de lloguer. És a dir, tothom qui té ara un contracte de lloguer, quan se li acabés el contracte, que quedés automàticament prorrogat. Això és viable jurídicament?
18: Bé, és viable, no? Nosaltres, de fet, vam presentar una proposta de criteris des de la CAT de l'any 2017 a la Generalitat. És viable sempre i quan sigui opcional per les parts, no? És a dir, no s'imposi o no sigui una obligació, sinó que les parts doncs, decideixin que aquest contracte doncs, es renovi automàticament o sigui indefinit, no? Això sobretot està pensat doncs, aquells contractes, imaginem, entre doncs, arrendadors i arrendataris, doncs, que cadascú compleix amb les seves parts, l'arrendador doncs, està, podríem dir, tranquil o còmode amb els arrendataris i, d'altra banda, els arrendataris doncs, també deciden, volen continuar vivint allí. No? Clar, si es donen aquestes condicions, doncs, està bé una renovació automàtica, inclús indefinida. Ara bé, el marc legal no, ha de donar la seguretat de que en cas de que hi hagi algun incompliment per part d'alguna de les parts o un incompliment en relació a l'impagament de les rentes, etc., doncs que l'arrendador pugui recuperar l'habitatge, no? És a dir, si les regles del joc, per dir-ho d'alguna forma, doncs estan clares i tenim aquesta seguretat jurídica i estabilitat, no tindria per què haver cap problema amb aquesta renovació automàtica, insisteixo, sempre i quan sigui opcional. Clar, sembla ser no, que amb aquests de reals decrets el que es planteja no és que sigui opcional, sinó que sigui obligatori. Clar, això ja és una altra cosa, no?
11: Clar,
18: nosaltres
11: entenem,
18: pensem que...
11: Sí, li volia dir que entenem que és obligatori perquè el que voldria fer el propietari, se suposa, és acabar aquest contracte per poder pujar el preu, per exemple. Aleshores necessitaria un altre, que entrés una altra persona, no? Aleshores l'obligarien a dir, no, segueixes amb aquest contracte i el preu que la persona hi està vivint.
18: Sí, no, i a veure, insisteixo, aquí ja hem viscut ja una sèrie de reformes normatives que han anat prorrogant la duració dels contractes, no? És a dir, aquesta no és la primera vegada, sinó que ja portem des de l'any 2023 amb la llei estatal que s'han anat prorrogant, no? Clar, això bueno, pot tenir com a risc doncs, que cada vegada doncs, els propietaris o els arrendadors doncs a l'hora de decidir si oferir el seu habitatge en lloguer o no, doncs puguin ser reticents, no? Si després per recuperar-lo o sí, bàsicament, recuperar-lo en cas d'impagament, doncs és més complicat, no? Llavors, per això el que comentava, la renovació automàtica, si és imposada, no, a llarg termini té una conseqüència negativa, perquè el que pot fer és reduir l'oferta que cada cop hi hagi menys habitatges disponibles, no? Si no es donen aquestes seguretats o garanties als arrendadors o de forma equilibrada a les dues parts, la conseqüència a llarg termini és que cada cop hi hagi menys pisos disponibles.
11: Doncs és una primera lectura la que hem fet amb Gemma Cavaller, professora de Dret Civil i sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, per entendre una mica més aquest paquet de mesures que es va anunciant. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
18: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
14: I encara hi afegirem una mirada més. És la del nostre col·laborador del Catalunya Nit, escriptor periodista Jordi Amat.
2: Fa temps que l'habitatge apareix com el principal problema de la ciutadania a les enquestes d'opinió. Normal. Passen els anys i el problema segueix allà, cronificant-se, empitjorant, amb pagats que no funcionen, mentre augmenta la distància entre els salaris i els lloguers, s'empetiteix l'oferta, el parc públic no creix i s'encadenen les promeses polítiques que ningú, ai, s'acaba de creure. Era qüestió de temps, per tant, que aquest malestar tan ampli, que afecta les classes mitjanes ja, trobés el moment de convertir-se en un moviment important de protesta. És el que ha passat ara, a través del rumb establert pel sindicat de llogateres, i ha tingut conseqüències en dues dimensions. Per una banda, la solució del problema individual de la senyora Mari Carmen a través de l'Ajuntament de Madrid, collat com ho va estar el de Barcelona amb el professor de Casaussola. Per altra banda, s'ha forçat la resposta governamental amb l'aprovació, de pressa i corrents, no d'un, sinó dos decrets al Consell de Ministres d'avui. Aquesta duplicitat respon a la contradicció ideològica de la majoria d'investidura. Un decret és per complaure els socis parlamentaris que defensen els partits propietaris, Junts i el PNB, i l'altre per mirar de llimar els beneficis dels propietaris en defensa dels llogaters. Dos decrets significa que no hi ha un consens de mínims. Com pot ser que no s'hagi construït al llarg d'aquesta legislatura? Després de tot, sembla mentida.
5: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
11: Passa un minut i mig de 2:15, Catalunya tanca un dia passat per aigua amb centenars d'incidències, però sense danys personals. L'episodi de pluges que ha escombrat bona part del litoral i prelitoral ha deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat en menys d'una hora, i això ha provocat molts problemes de mobilitat. Ara mateix encara està activada l'alerta del Pla Inuncat. Oriol Pujadó, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
11: Perquè encara plou amb ganes a l'Empordà, sobretot.
3: Sí, acabem de mirar el radar. De fet, aquesta línia de precipitació és molt a la vora del litoral, és a dir, pot ser que encara hi plogui o hagi deixat de ploure fa uns instants. Aquest vespre s'ha hagut d'enviar un altre missatge d'alerta als veïns d'aquesta comarca del Baix Empordà per avisar-los del risc de precipitacions intenses fins aquesta nit, fins pels vols de les 9, però ara el Meteocat ha actualitzat aquest risc i poden haver precipitacions encara fins passades les 12. De moment, les pluges a l'Empordà d'aquest vespre han provocat una trentena de sortides de bombers i la crescuda de rius com el Daró. Això sí, sense afectacions greus que constin de moment.
11: Uns aiguats que han començat tal com estava previst a primera hora del matí i han deixat un rastre de litres i litres d'aigua.
3: Municipis del Penedès primer, com Torrelavit o Sant Quintí de Mediona, han vist com els seus carrers es convertien en veritables rius. Els bombers han atès des d'aquest matí més de 700 avisos, la majoria a la ciutat de Barcelona, però també a Sant Cugat del Vallès, on alguns veïns del carrer Sant Jordi i de la zona de la Floresta no podran dormir a casa seva després que l'aigua els hagi entrat a casa. Josep Maria Vallès és alcalde de Sant Cugat.
12: Hi ha gent que avui no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
3: D'entre les 700 actuacions dels bombers destaquen diversos rescats de cotxes que han estat arrossegats per l'aigua. El més greu, el d'una dona i el seu nadó de només 5 mesos a Gavà. Oriol Corbelles, cap dels bombers.
19: D'arrossegaments de vehicles n'hi ha uns quants, diguem, sobretot el que tenim constància és Sant Vicent dels Horts, Sant Boi i a Canyelles, i també un a Sant Cugat, perquè també ha estat comprovat i en principi no tenia persones a dintre, i n'hi ha hagut un que és a Gavà, en què sí que hi ha hagut una, hem hagut de rescatar persones a dintre, però que estan sanes i salvies.
3: 9 persones han hagut de ser ateses pel SEM per efectes dels aiguats, cap de gravetat. Els principals problemes a Barcelona han estat, però, de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat el túnel de la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput.
14: Gràcies, Oriol. Es tracta, estem parlant d'una afectació sense gaires precedents a la xarxa ferroviària de Barcelona. Així que aquesta hora el que volem saber és, des de l'estació de Plaça Catalunya, en connexió amb en Joan Garcia, a saber quina és la situació a aquesta hora. Joan, bona nit de nou.
20: Hola, Agnès. Ara hem baixat al subsol a la plaça de Catalunya perquè volíem comprovar com estava aquesta estació de metro tan cèntrica de la línia 1, perquè avui és on hem vist una de les imatges més impactants i sorprenents de com l'aigua ha entrat avui a la xarxa de metro de Barcelona. Cap a les 12 del migdia, aquí queien autèntiques cascades d'aigua sobre una de les vies de la línia 1, la vermella. Ho feien a través de filtracions a la paret. Una altra imatge reveladora ha estat a l'estació de Mundet, amb tot el vestíbul totalment inundat. Dues imatges que vindrien a demostrar el que ens ha explicat a mitja tarda el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, a 3Cat Info, que caldrà reforçar parts de la infraestructura perquè el que ha funcionat fins ara, de la manera que plou d'una manera tan virulenta, ara no serveix.
21: Doncs poder fer actuacions, el reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquests punts quan han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
20: A hores d'ara només falta recuperar el tram entre Verdaguer i Trinitat Nova de la línia 4, a la Groga.
11: Doncs moltes gràcies, Joan. Bona nit.
20: Bona nit.
11: Ahir ens ho deia el Rafael, tots sabem que els preus estaven pujant i que avui tindríem la dada de fins a quin punt. Doncs bé, la taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, que és el nivell més elevat des de principis del 2023. Rafael de Ribot.
9: Doncs sí, en bona part la culpa del preu del carburant és el que ha disparat aquesta inflació. Per combat aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Tant per la gasolina com pel gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. I es limita el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims i la tarifa regulada del gas es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
0: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores.
9: Nosaltres hem parlat amb dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, que ens han dit que s'esperaven més. Miquel Pinyol, responsable d'Estructures d'Unió de Pagesos, titlla el que ha aprovat avui el Consell de Ministres de ridícul.
15: Esperàvem una rebaixa no superior i inclús, bueno, esperàvem també una reducció de l'IVA. Tot això no ho ha fet el govern espanyol, només ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
9: I Eduard Ayac, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera, ho veu insuficient.
22: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem ja des del seu inici, que no hàgim de repercutir tant el que seria el cost del carburant en el producte o servei final.
14: Doncs bé, aquest és un escenari, el de l'encariment dels preus de l'energia a les portes de l'hivern, que no sembla que s'hagi de revertir, especialment arran de la guerra a l'Orient Mitjà. I és per això que la Comissió Europea demana estalviar gas i electricitat. Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea Mires. Bona nit.
23: Hola, bona nit.
14: Avui ha parlat el màxim responsable europeu d'energia. Què és el que ha dit?
23: Doncs ras i curt, que la situació és delicada. Per ara, descarta que aquest hivern hi pugui haver problemes de falta de gas, però el comissari europeu d'energia, Dan Jorgensen, sí que pronostica que els preus es continuaran enfilant.
24: This of course shows us...
25: Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
23: Per això emplaça els governs a limitar la calefacció dels edificis públics i a apagar a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats. Però sobretot Brussel·les reclama estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè quan es dispara el consum de llum per cobrir tota la demanda cal activar les centrals de gas, i ara mateix les reserves de gas estan molt baixes.
14: I pel que fa al petroli, Bruno, quina és la situació?
23: Aquí el que més inquieta són els plans de Donald Trump de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger. Si això tira endavant, el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, pronostica més problemes.
26: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
23: I és que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units.
14: Déu-n'hi-do, gràcies, Bruno. Bona nit.
23: A vosaltres.
5: Catalunya nit.
11: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada pel delicte de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Alba Barbosa.
27: Rovira es va exiliar a Suïssa el 2018 quan el Tribunal Suprem la va acusar primer de rebel·lió i després de sedició i desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan va quedar arxivada la causa de Tsunami Democràtic, que la investigava per terrorisme. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, celebra que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
11: Doncs també n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general al Parlament. Ha defensat l'aplicació de la llei d'amnistia. S'ha referit al probable retorn també de Carles Puigdemont quan el Tribunal Constitucional l'avali, també per malversació.
28: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara causats, Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
14: I en el mateix debat de política general i per mirar de reconduir la crisi d'educació i calmar els ànims de l'oposició, el president Illa ha demanat ajuda al Parlament per reconèixer els mestres com una autoritat pública, sense concretar d'entrada què implicaria això per als professors tenir aquesta condició.
28: Objectiu: reforçar la consideració social i reforçar la protecció dels docents en l'exercici de les seves funcions. Fes cas al mestre, ens han dit a tots alguna vegada. Ben dit està i ben fet està fer-ho complir.
14: Doncs justament ens referim ara a un efecte col·lateral de les protestes i del conflicte obert que hi ha entre els mestres i el Departament d'Educació. I resulta que les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut, compta un 80% aquest curs. N'alerta l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, que ja avisa que hi haurà algun negoci que haurà de baixar la persiana. Hores d'ara, unes 1.360 escoles i instituts s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit.
14: Quin impacte té aquesta mesura de pressió dels docents?
1: Doncs, més enllà d'aquesta caiguda d'un 80% de les reserves, el sector calcula que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SALLEC, que és l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen, per tant, esforços al Departament d'Educació com els docents. N'ha parlat aquí, Catalunya Ràdio.
4: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu a una part del sistema educatiu que som nosaltres. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses. Moltes entren en risc de fallida d'una manera clara.
14: Maria, el sector avisa més que el 70% dels negocis, com ara cases de colònies, són petites i mitjanes empreses. Com ho viuen?
1: Doncs mira, hem parlat, per exemple, amb els propietaris de la casa de colònies, el Pedraforca, a Saldes, al Berguedà, que està situada a les faldes del cim. La casa, que alhora és un allotjament rural i que serà probablement la seva única font d'ingressos aquest any, calcula que en aquest moment estarien treballant sense parar fins al pont de la Constitució i a la primavera tornarien a engegar motors. Per aquesta tardor, però, només comptaven, de moment, amb dues reserves de dues escoles privades. Per tot plegat, ja li veuen les orelles al llop. Ho explicava també a Catalunya Ràdio en Jordi Ferrer, que és un dels propietaris.
6: La despesa és molt alta i és impossible d'aguantar-ho. Inclús, en principi, pensàvem ja no obrir res ni aquesta temporada ni la que ve, aguantar com puguem i intentar d'organitzar-nos, bueno, entre caps de setmana i una miqueta el que puguem fer. Quan és una empresa petita, el contacte amb el treballador és diferent. No és una empresa gran que diguin, mira, pum, s'ha acabat. També estem en unes zones més disseminades, són gent que també viuen en els nuclis aquests rurals que s'arrefien d'això, doncs quedem totalment penjats.
1: I afegeix que, malgrat que els semblen lícites les protestes dels docents, acaben, diu, pagant justos per pecadors.
14: Gràcies, Maria. Fem ara una pausa per la publicitat i tornem amb la resta de notícies del dia.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
10: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
13: De veritat, Mallorca era platja, tio.
10: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
16: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
17: Vaig al límit amb tu.
10: Aquí la fama no serveix de res.
7: La travessa, expedició tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
29: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
30: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
31: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
32: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
30: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
34: Segur que heu sentit la frase "jo no vull saber res més dels homes". La diuen sobretot dones a partir dels 55, que després de molts anys de tenir una relació convencional aprecien la seva nova llibertat. Què en penseu? En parlem aquest dimecres a Les dones i els dies.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
14: Avui també és notícia. Marc Güell.
0: Ara passa un minut de 3:15. Estònia acusa Rússia de sabotejar una fàbrica de drons militars destinats a Ucraïna, en Andús Anoguera.
2: El govern bàltic ha determinat que l'incendi a l'empresa de defensa Milrem el 15 d'agost passat el van provocar agents de seguretat russos. Brussel·les ha englobat l'incident com un nou episodi de guerra híbrida russa contra Europa pel seu suport a Ucraïna, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negat les acusacions.
3: Aquestes afirmacions són infundades i reflexives. No guarden cap relació amb la realitat i manquen de qualsevol mena de fonament racional. En conseqüència, no podem prendre seriosament aquest tipus de declaracions, ni ho farem.
0: També de la crònica del món, el Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una cap de govern dona.
2: El rei Mohamed VI ha encarregat a Fatima Zahra El Mansouri del partit liberal PAM que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació va guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. La seva elecció respon a una tendència de promoure l'accés a les dones als càrrecs públics, una oportunitat que la mandatària ha valorat amb satisfacció en el primer discurs que ha fet.
9: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
2: El Mansouri, fins ara ministre d'Habitatge i alcaldessa de Marràqueix, sonava a les travesses juntament amb el president de la Federació Marroquina de Futbol, que al final ha estat descartat.
0: Més coses, les infeccions per Covid aquesta darrera setmana s'han multiplicat pràcticament per dos respecte de fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos, Maria.
1: Segons dades del Cívic, per trobar un repunt com aquest cal recular fins a l'agost del 2024. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, hi ha tret ferro.
12: S'ha retrasat una mica la

0: Cap de colla dels Xiquets del Serrallo s'enfronta a 19 anys de presó acusat d'abusar sexualment d'una castellera de només 14 anys. Tarragona, Ricard Boigas.
1: El judici d'aquests fets que van passar fa 7 anys es fa porta tancada. L'acusat va ser cap de colla l'any 2016. Segons el relat de la Fiscalia, els abusos van començar l'any 2019. Ell tenia 38 anys i la víctima 14. El Ministeri Públic apunta que va mantenir una relació permanent d'abusos continus fins l'estiu del 2022. La Fiscalia demana 19 anys de presó, 12 per un delicte continuat d'abusos sexuals a menor en penetració i 7 anys més per l'obtenció d'imatges pornogràfiques per haver gravat la noia.
0: A Girona, gairebé tots els ciclistes, el 95%, circulen per zones del barri vell on és obligat baixar de la bicicleta i gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
2: El baròmetre RAC de la mobilitat ciclista i de patinets de Girona evidencia la difícil convivència entre les bicicletes i els vianants al barri vell. L'alcalde de Girona, Lluc Salell, es confia en l'efecte de la sensibilització i les sancions dels agents.
3: Jo tampoc vull prohibir el pas de les bicicletes pel barri vell perquè està permès i perquè hi ha moltíssima gent que vol fer-ho en bicicleta i que està bé que ho faci en bicicleta. El que hem de fer és anar treballant convivència, educació i sanció i esperar els resultats.
2: Sobre el perfil dels ciclistes, el baròmetre indica que el 69% tenen menys de 40 anys i el 17% utilitza bicicleta esportiva.
0: I el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. El director de pel·lícules com La Regenta, Don Juan en los Infiernos o El Detective y la Muerte va rebre el Premi Goya d'Honor precisament en l'última cerimònia dels Premis del Cinema Espanyol. L'Acadèmia el premiava per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
4: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora también me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo.
0: Vinculat a l'Escola de Barcelona, va dirigir a la capital catalana a finals dels anys 60 els primers curtmetratges i el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al Viento, protagonitzada per Hugh Grant.
5: Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 8 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Tarragona acollirà aquest cap de setmana el millor concurs de castells de la història. Amb aquesta contundència ho han explicat els organitzadors. Avui han donat tots els detalls de la 30a edició. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per què diuen que serà el millor concurs de la història?
1: Doncs perquè les colles estan fent la millor temporada dels 200 anys d'història dels castells i perquè ho ha dit la directora castellera del concurs, l'Esther Roca, que en sap un pou d'això.
2: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
1: Penseu que totes les grans colles planifiquen d'una forma especial la temporada quan hi ha concurs. L'escenari, la Tarracorena Plaça, amb més de 6.000 persones a les grades, a més dels milers de castellers que ocuparan l'arena, genera una gran motivació per a les colles.
0: Un exemple de la importància de l'esdeveniment és la gran quantitat de mitjans que s'han acreditat per seguir el concurs. Segueix creixent cada any,
1: Sí, queda clar que és l'esdeveniment més important que projecta Tarragona al món. S'han acreditat enguany més de 400 professionals de 20 països diferents, de la Xina i l'Índia fins als Estats Units, on l'equip de l'històric programa 60 Minuts de la CBS té previst enregistrar un documental, un reportatge. Una altra xifra que m'ha cridat molt l'atenció és el nombre de sanitaris que estaran operatius per atendre els castellers. Mira, seran un total de 90 persones entre infermeria, socorrisme, personal mèdic, especialistes en traumatologia, pediatria i radiologia. La directora castellera del concurs, l'Esther Roca, ha explicat que hi haurà atenció a la mateixa plaça i un circuit específic al servei d'urgències de l'Hospital de Santa Tecla.
2: En el mateix Hospital Santa Tecla tenim un circuit independent, per no saturar, evidentment, les urgències en cas que fos necessari, on els castellers que s'hagin de derivar tenen una entrada directa de tal manera que se'ls atén i ràpid sovint poden tornar a plaça. Això és importantíssim perquè amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades.
1: Bé, a Tarragona...

0: Ja ho tenen tot a punt per acollir el que defineixen com l'espectacle casteller més gran del món. Els que heu assistit a alguna edició del concurs sabeu que és un espectacle únic, eh? Catalunya Ràdio és l'emissora oficial. Diumenge hi serem amb l'equip del suplement i el Tres Rondes.
1: Doncs que vagi molt bé i a gaudir-ho. Gràcies, bona nit.
0: Adeu.
2: Ara parlarem de dues estrenes molt diferents que s'han fet aquesta nit a Barcelona. D'una banda, ens situem a la Sala Beckett, que té Mario Gas de convidat d'honor amb el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio. De l'altra, el Tívoli, que rep un dels musicals més exitosos de Madrid, Mamma Mia, a Barcelona ho fa ara amb un repartiment ben català. La Marta Vives ha pogut parlar amb els protagonistes de les dues obres.
3: Henry Rurda, l'autor i protagonista del pessimismo alegre, mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se. Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
4: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explica tot això, pues, arriba molt directament.
3: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.
2: I ara posem-hi música.
5: Ai, chicas... Esta va a ser mi gran oportunidad. Necesito un descanso, unas vacaciones. Llevo a cargo de este sitio más de 15 años y me...

0: A veure, més que coneguda la música, no tant aquesta versió, però, en fi, a tothom se li està movent els peus al ritme d'Ava. Marta, què ens expliques d'aquesta producció que a partir d'avui es pot veure al Tívoli?
1: Doncs després de 3 anys d'exhibició a Madrid i més de 800.000 espectadors, ara arriba a Barcelona aquesta producció en castellà, de gran format, música en directe, i ho fa amb un repartiment ple de noms catalans per l'ocasió. És el cas d'Anna Lagares en el paper de protagonista, el de dona.
2: Mamma Mia té els ingredients perfectes per poder, doncs, ser etern, no? Perquè una cosa és la música, que la gent, doncs, jo crec que la gent neix escoltant aquestes cançons i passa de generació en generació, i per altra banda són les històries que s'expliquen, no?
1: Marc Ribalta o Mireia Portes, que interpreta a la Tània, una de les amigues de la dona.
3: Clar, és un personatge que és com bastant clar a l'hora d'interpretar-lo, no? Poques frases que es diuen, crec que defineix molt bé, no?, quin prototip d'amiga de les tres és, no?, la Tània. És que és perfecta perquè té escenes corals molt divertides, o sigui, és còmic, i alhora té un número a la segona part que també és una delícia de fer. Vull dir que és un personatge que m'encanta.
1: Mamma Mia estarà uns mesos al Teatre Tívoli i de moment ja ha venut 60.000 entrades abans de l'estrena. Hello.

0: Doncs després d'un dia força turbulent, climatològicament parlant, la cançó és tranquil·leta. Ja veurem si vol dir alguna cosa més, això. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, la veritat és que una cançó de Cathy Nguyen que es diu Quiet Day, per tant demà tindrem un dia de calma, potser amb algun ruixat, però no tindrà res a veure amb el que hem tingut avui, aquests ruixats, aquestes pluges intenses, amb registres que fins i tot han arribat als 40 o 50 litres per metre quadrat en mitja hora, i registres que han superat els 100 litres, 122 a Sant Pere de Riudebitlles, 121 a Torrelavit, 92 a Cerdanyola del Vallès, però també a la tarda el 115 de Torroella de Montgrí o el 106 de la Bisbal d'Empordà. Aquests són alguns dels registres, pluges torrencials que han anat marxant, han anat a la baixa, ja de cara al vespre, nit i matinada, i demà, doncs sí, tindrem un dia més tranquil. Al matí, en presència d'alguns núvols, alguna boira matinal cap a comarques interiors, un pèl més tapat cap al ponent i cap al Pirineu, Prepirineu, i a la tarda hi pot haver algun ruixat irregular cap a punts de muntanya, Pirineu, punts del prelitoral, però aquest temps estable també farà que demà la temperatura pugi una mica més al migdia.
0: Doncs una mica de calma ens anirà bé. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Avui fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a Ceuta. Tornarem a Brussel·les perquè el comissari europeu d'Interior ha ofert a Espanya tot el suport per accelerar, diu, les deportacions de totes les persones que es troben il·legalment a Ceuta. Això és el que ha dit el comissari. El cas més delicat és, evidentment, els dels menors no acompanyats. Aquesta serà una de les qüestions que tocarem amb el secretari d'Estat d'Infància, Rubén Pérez. El tindrem aquí a l'estudi en directe i de seguida l'entrevistarem.
1: Cada dia tenim notícies relacionades amb la intel·ligència artificial i avui no és una excepció. Donald Trump s'ha reunit amb els principals empresaris del sector a la Casa Blanca. Ens ho explicarà l'Oriol Serra en directe des de Washington. Ara bé, al Catalunya Nit tenim la sort de comptar amb un dels principals experts en intel·ligència artificial, en Roman Orús. Amb ells ens posarem al dia de les últimes notícies importants en intel·ligència artificial. Ja ens ha avisat que hi ha aspectes negatius, però també alguns de molt esperançadors.
0: I abans de tancar, connectarem amb la redacció del diari Ara per saber quina portada ens trobarem demà als quioscos i per tancar la jornada escoltarem les reflexions de la periodista Anna Bosch. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem al final del programa l'última hora amb les veus que han marcat fins ara el 29 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
5: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
6: Catalunya necessita un canvi de rumbo, però Illa ha decidit perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
7: La propietat compartida el que permet és que una persona pugui anar adquirint quotes de la propietat, no? Aquesta persona que compra és la que viu, per tant, rep el nom de propietari material, perquè seria com doncs, el propietari tradicional que tots coneixem, no? És qui viu a l'habitatge.
8: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
9: Lo que va a estar sometido a convalidación en esa sesión va a ser el interés general, va a ser la defensa de los intereses de la gente de a pie, de la gente trabajadora. Creo que va a ser muy difícil explicar una posición de bloqueo.
10: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil.
11: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
12: Y ahora se marcan este vodevil de 2 decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
13: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica. I el que volem és que ho voti la gent. Si ens veiem amb forces, que crec que va per aquesta línia, ens quedarem. Aquesta nit segur.
14: Hi ha gent que avui no podrà dormir a casa. Bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa. Alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
15: Se mantiene la medida de rebaja del impuesto sobre hidrocarburos en gasóleo y gasolina. Además, lo mantenemos igual que hicimos en junio, con una senda decreciente inicial. 20 céntimos por litro de rebaja, tanto en gasolina como en gasóleo, en el mes de octubre. Posteriormente, esta rebaja se retiraría de manera progresiva.
16: Les colònies escolars són una activitat educativa que reforça, que complementa, que ajuda, que millora l'activitat docent i l'activitat curricular. La caiguda de les activitats és de pràcticament un 80% del que seria habitual en un any normal. Hi ha empreses que estan pràcticament sense activitat a zero.
17: Veient com està o com ha anat passant la temporada i a les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.

0: Catalunya nit.
1: Deu i sis minuts, sintonia esportiva. Sergi Andreu, bona nit.
2: Bona nit.
1: El president del Barça, Joan Laporta, ha passat aquesta tarda pel Tot Costa i és que la data, l'ocasió s'ho mereixia.
2: Sí, avui el Tot Costa ha celebrat els 10 anys de programa. Va néixer a finals d'agost del 2016 i s'ha fet un programa especial al Museu d'Història de Catalunya. Allà es va gestar l'origen, vaja, del programa.
1: Ah, sí?
2: En una trobada, vaja, amb el Borda, amb el director. Ja ho comentarem un altre dia.
3: Sí. Interioritat.
2: Sí, exacte.
1: Sí, això no ho sabia.
2: La qüestió és que Laporta ha passat pel Tot Costa i ha explicat o ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les insinuacions amb el cas Negreira, però que en canvi assegura que continua tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i que no ha sortit bé el fitxatge de Julián Álvarez.
4: L'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però en aquest cas és prioritzem la bona relació entre les dues institucions i la bona relació personal que tenim.
2: Un Laporta que des de la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, a Dinamarca, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, a qui han canviat en el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. El Barça ara per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Haurem d'estar molt pendents les properes hores de com evoluciona l'estat físic de Rafinha.
3: Aquesta hora tenim en joc el partit de selecció espanyola de futbol a Sevilla contra Croàcia. Què està passant?
2: Mira,
3: han marcat el tercer.
1: Doncs mira, el golaç de Lamine Yamal.
2: Un altre. Doncs tenim el Roger Bosal, Sánchez Pizjuán, que ens ho pot explicar directament.
1: Doncs som-hi.
2: Arbu.
5: Com esteu? Bona nit. Mira, el 63 acaba de marcar Lamine Yamal, el segon que fa avui, perquè també ha fet el primer. És un partit amb protagonisme blaugrana. El primer l'ha fet Lamine, el segon el català Marc Cubill, però amb assistència de Lamine Yamal. I ara el tercer també, el davanter del Barça, que ha fet aquest tercer gol amb l'esquerra, un xut dur, ha afusellat el porter del Barça, precisament Livakovic. Han repetit l'11 Cubarsí i Lamine Yamal, que van jugar tot el partit a Wembley i encara juguen. Ha estat titular Fermín i ha jugat 56 minuts. Pedri ha entrat precisament als 56. Descansen, en canvi, Rodri i Dani Olmo. Ara mateix al 63 de partit, amb aquest gol de Lamine Yamal, Espanya, que guanya 3-1 contra Croàcia.
2: Recordem que és la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, aquest Espanya-Croàcia, que es juga a Sevilla.
1: I tenim també... Bé, bueno, aquesta anava a dir una altra victòria.
3: Bàsquet, no?
1: Ara és una derrota de bàsquet,
2: sí.
1: Del Barça.
2: A la pista del Dubai, segona jornada de l'Eurolliga, ha perdut el Barça per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent, amb un parcial de 29-12, una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, ja insalvables. Kevin Panther, màxim anotador del Barça, també del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulic, ara, és desè la classificació, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir el tècnic blaugrana Sekulic.
6: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
2: El Barça, que tornarà a jugar divendres, també a l'Eurolliga i també fora de casa, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Diumenge tancarà la setmana, és la setmana llarga de 3 partits, visitant, en aquest cas a la Lliga CB, l'UCAM Múrcia.
1: Doncs a veure si acaba millor que ha començat. Gràcies, Sergi.
2: A vosaltres.
1: Fem ara una pausa per la publicitat i rebem, perquè ja el tenim aquí, el secretari d'Estat de Joventut i Infància. De seguida parlem amb ell.
0: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
8: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
11: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
8: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
12: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
13: Són les 6 del matí, bon dia.
14: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
15: Bon dia, són les 6.
16: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
17: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
18: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant.
8: Però al matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
19: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, escoltes la 41a temporada.
20: Totes les preguntes.
8: Amb Ricard Ostrell.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
22: Vine'm a buscar.
0: Les notícies. Sota la llum de la lluna.
22: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha convidat a la Casa Blanca els líders de les principals empreses tecnològiques en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial i la petició de controls per part d'algunes empreses. Això ens porta en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: No sé si aquestes crides, però, alteren gaire el mapa, el recorregut que té previst Donald Trump, Oriol.
1: Bé, no gaire, no gaire. Ell no baixa del burro. El president dels Estats Units convoca, d'una banda, els 8 principals gegants tecnològics per parlar de seguretat, però per l'altra no amaga la seva fixació. Veu en la intel·ligència artificial, superintel·ligència, com ell diu, amb els mateixos ulls que veu els barrils de petroli de Venezuela. És a dir, que hi veu negoci per davant de tot.
2: Hi haurà un guanyador i un perdedor. Probablement no hi haurà un segon classificat, sinó un guanyador i un perdedor. Ara estem al capdavant per sobre de la Xina i de la resta, i vull que continuï sent així. L'única manera de mantenir aquesta situació és fer exactament el que estem fent ara. No volem frenar el creixement.
1: Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i representa un perill real per a la humanitat. Donald Trump, però, es manté tossut i es limita a parlar d'autoregulació, és a dir, que cadascú faci el que vulgui.
2: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
1: El Partit Republicà augmenta la preocupació perquè aquesta qüestió els està desgastant a 5 setmanes de les eleccions. Les granges de dades que vol construir Trump i els titulars negatius relacionats amb la IA s'estan notant a les enquestes.
0: Sí, alguns de negatius que arriben directament des de dintre les empreses tecnològiques.
1: Sí, podríem parlar de goteig de cancel·lacions de projectes o dels llançaments de nous models. Per exemple, l'últim en fer-ho ha estat Anthropic, que ha suspès la sortida al mercat del GPT 6.1 Astra, incorporat al famós xat GPT. El CEO ha alertat reiteradament dels perills catastròfics o existencials que la IA pot tenir contra la humanitat. I des de OpenAI també han anunciat alguns dels seus models en fase de proves han actuat sense autorització humana, saltant-se els protocols de seguretat.
0: Doncs moltíssimes gràcies en directe des de Washington, una nit més. Oriol Serra, fins aviat.
1: Adéu, bona nit.

0: Doncs cada 15 dies tenim la sort de poder parlar amb un dels grans experts en intel·ligència artificial. Hem fet l'actualitat amb l'Oriol. Amb ell anem amb coses més de llarg recorregut. És Román Orús, l'únic català i espanyol que està designat per les Nacions Unides en aquest panel per tractar específicament qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal, Manel?
0: Doncs molt bé, molt bé. Aquí cada setmana passen moltes coses relacionades amb la intel·ligència artificial, així que aprofitem per posar-nos al dia. I d'entrada et volia preguntar sobre la nomenclatura d'intel·ligència artificial, sí. Perquè Donald Trump no li agrada. De fet, va obrir el seu compte a Social Truth, a la seva xarxa social, va obrir una enquesta dient que posava tres opcions. No li agrada intel·ligència artificial i proposava o bé superior intelligence, o sigui, una intel·ligència superior, extrema o suprema. I va acabar guanyant superior, o sigui, una intel·ligència superior. I ja, a partir d'algunes compareixences, ara Donald Trump s'expressa així, escoltem-lo.
2: Here and after officially called super intelligence, changing the name, and that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake.
0: El que diu és que se li ha de dir intel·ligència superior perquè artificial troba que fa com quedar com si fos una cosa fake, una cosa falsa, i que en canvi no té res de falsa, sinó que és extraordinària. Què et sembla a tu aquest debat sobre la nomenclatura? Bueno, que és un debat que de moment només segueix Trump i els seus seguidors, diria, però sí. Què et sembla?
1: Sí, sí, exactament. Bueno, al Trump li agrada molt canviar les coses de nom, no? Això ja ho sabem. Sí. No. Ja ho ha fet diverses vegades, no? Ara això li vol dir superintel·ligència i fins i tot hi havia posat altres alternatives. Jo veig complicat que això enganxi. Per diverses raons, no? Vull dir, la primera és que el terme superintel·ligència, no? Superintel·ligents, que diu ahir, doncs això ja té connotacions a tecnològiques, vull dir, això ja existia i vol dir una altra cosa, no? Vol dir una intel·ligència, doncs, que és superior a les capacitats humanes, no? I ara mateix, doncs, la intel·ligència artificial en algunes coses pot fer més coses que els humans, però en altres no, no? I a més, tampoc està clar si dins d'aquest terme superintel·ligència, no?, que diu el Trump, si està englobant tots els models o bé només aquells que tenen més capacitat, perquè clar, hi ha models que no, de superintel·ligència no tenen res, no? Els que són més petits i tal. Aquests també estan dins d'aquesta nomenclatura, no? És molt ambigu, no? Jo crec que això no enganxarà, tot i que el Trump ho intenti.
0: Clar, sí, com tu deies, ja ha intentat també amb un golf, amb un llac, Golf d'Amèrica, llac Ontario també, que es digués llac Amèrica, ja ho veurem, perquè el concepte artificial, suposo que la comunitat científica està ben assumit, i no sé si ve perquè és una intel·ligència que no és humana, simplement per això, o no sé si recordes com es va originar tot plegat.
1: Sí, efectivament, això és un terme que està molt, molt, ja molt assumit dins de lo que és a la comunitat científica, la comunitat tècnica i també la comunitat de la indústria. Vull dir, des del principi, en el primer moment en el qual es va començar a parlar de fer algoritmes i de fer mètodes per tal de fer les màquines d'alguna manera intel·ligents, no?, que poguessin aprendre a reconèixer patrons i tal, aquí el terme des del principi va ser intel·ligència artificial per tal de distingir-la de la intel·ligència humana, no? Aquesta és la diferència. Vull dir que siguin dos tipus d'intel·ligència, això no, ningú no ho dubta, no? Però està clar que s'ha de distingir entre el que és la intel·ligència biològica humana, en aquest cas, no?, i les màquines intel·ligents, que és una altra cosa.
0: Doncs aquí seguirem parlant d'intel·ligència artificial i bé, s'ha de dir que en aquest terreny els últims dies hem tingut tant notícies per a l'esperança com de preocupants, darrerament baixi la cosa, entre les preocupants, per exemple, de nou un hackeig, aquest, per exemple, denunciat per Austràlia, que va dir que OpenAI es va infiltrar d'alguna manera en el portal oficial del govern.
1: Sí, efectivament, el portal oficial del govern del sistema de salut australià. Va sortir el primer ministre d'Austràlia, l'Anthony Albanese, no?, dient que doncs, bueno, des del juny es veu que va haver-hi alguna gent d'OpenAI, no?, d'aquestes intel·ligències artificials que sembla que se'ls escapen, no?, que es van filtrar dins de la pàgina web del sistema sanitari d'Austràlia, que es diu Medicare, i va tenir accés a dades privades, no?, tot i que no eren dades molt sensibles, però bueno, eren dades privades. El que és més preocupant d'aquest problema, d'aquest incident és que l'agenda, això es va reportar a l'Agència de Ciberseguretat Australiana i es va parlar amb OpenAI sobre aquest tema obertament, però no va ser fins al setembre que OpenAI va reconèixer públicament que aquest problema havia existit. Vull dir, els hi va costar un mes i mig, no?, de dir-s'ho als australians, quan els australians ja ho havien detectat des de fa dies, no? És el primer cas que es troba d'una fallada de ciberseguretat per un tema d'una intel·ligència artificial que s'ha anat de control en una pàgina web d'un govern. Per això és una mica preocupant.
0: Clar, i aquí entenem de nou que darrere no hi ha l'ordre d'algú que li diu ataca a la pàgina web d'Austràlia, sinó que és motu propi per entendre'ns que agents de la intel·ligència artificial decideixen sortir-se del camí predestinat.
1: Sí. Efectivament, sí, això és el que va passar. Ningú li va demanar a la intel·ligència artificial que fes això. El que està succeint aquí és que tant OpenAI com Anthropic, com aquestes empreses que estan fent les proves de ciberseguretat d'aquests models, estan fent centenars de milers de proves. Val? Aleshores, encara que hi hagi un percentatge molt petit de que alguna d'aquestes IAs s'escapi de l'entorn, clar, si tu fas moltíssimes proves, al final alguna és possible que se t'escapi. Vull dir, el que hauríem d'assolir és que aquesta probabilitat s'acostés el més que es pugui a zero, no? Perquè no s'escapi ningú, no? Però clar, si es fan moltes proves, al final alguna s'escapa, i en aquest cas és el que ha succeït.
0: I d'aquí tots els debats sobre la seguretat, però aquests darrers dies també han passat coses positives sobre la intel·ligència artificial. Què ens destacaries?
1: Sí, clar, home, no tot són notícies dolentes, no? Vull dir, quan tens aquesta capacitat que estem veient en temes de ciberseguretat, si l'enfoquem bé, podem tenir desenvolupaments científics i tecnològics, doncs, de primera línia, no?

0: altra porta, per dir-ho així, per fer edició genètica. I això ho han fet amb un sistema de, em sembla que eren 900 o 950 gens durant 21 hores allà treballant. Van trobar això i realment no s'esperaven trobar res, però ho van trobar. No? I ha estat un descobriment que ha trobat un agent d'intel·ligència artificial que segurament tindrà repercussions en el desenvolupament de medicines i vacunes.
1: Clar, ara que anomenaves el problema aquell matemàtic, recordo que vam acabar dient, avui no tenim temps, però jo et preguntaré un dia si de la mateixa manera que s'han posat a treballar per resoldre el problema matemàtic i en unes quantes hores han resolt el que els humans portaven anys intentant resoldre, si es posés aquí allò, tota la càrrega possible en la IA per dir trobeu-me solucions als càncers o a determinats tipus de càncer, això és més a prop ara que sigui factible o què? Tu creus que això podria passar?
0: Sí, això passarà i ho veurem, a més, en un temps molt, molt curt. De fet, ja està començant a passar. Trobarem la vacuna contra el càncer i altres malalties i gràcies a la intel·ligència artificial. De fet, em sembla que va ser la setmana passada o fa 10 dies, més o menys, que es va publicar un article al Nature, no? on es proposava un candidat per la vacuna del càncer de pulmó, precisament, que s'havia trobat amb intel·ligència artificial. I aquest és un cas real, vull dir, hi havia tot coordinat per un científic, evidentment, no? Per un grup d'investigació, però van estar treballant amb intel·ligència artificial. Em sembla que li van posar ja 37.000 agents treballant durant bastant de temps. Va ser una cosa molt coordinada, però clar, van trobar un candidat a vacuna pel càncer de pulmó, i això és una cosa bastant històrica.
1: Doncs aquesta setmana acabarem amunt. Acabarem amb clar aquesta esperança amb l'apartat positiu de la intel·ligència artificial, que com moltes de les novetats i tecnologies ben utilitzada, doncs promet molt, i mal utilitzada espanta. Veurem cap on s'acaba inclinant la balança, però esperem que sigui cap a aquesta segona derivada positiva en temes com la salut, no?
0: Perfecte, sí, efectivament d'això es tracta, no? Vull dir, és una tecnologia tan potent que si l'enfoquem de manera correcta, doncs ja veiem que ens pot portar molts beneficis, i això, en aquesta direcció, és la direcció on s'ha d'anar.
1: Doncs ara posem el comptador a zero i d'aquí 15 dies a veure si n'han passat més de bones o de dolentes.
0: Roman, ja ho veurem, a veure què passa.
1: Sí. Gràcies i bona nit.
0: Merci, bona nit.
2: Catalunya nit. De moment, el més immediat és demà mateix, últim dia de setembre. Marc Güell, Txell Garriga, bona nit.
3: Bona nit.
2: Aviam, què explicarem demà aquí a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, que després de la tempesta sembla que arribarà la calma, demà sobretot a l'Empordà, on encara ha plogut fort aquestes últimes hores, continuaran fent balanç encara de les afectacions que han provocat les pluges d'avui. Hem vist imatges dels carrers que semblen autèntics rius. Avui, doncs, aquest episodi de tempestes ha provocat centenars d'incidències, sobretot al litoral i al prelitoral de Catalunya, però sense danys personals.
3: Demà també haurem d'estar ben pendents del butlletí oficial de l'Estat, el BOE, perquè es publicaran aquests dos reials decrets amb les mesures per l'habitatge que avui ha aprovat el govern espanyol. Avui tenim els grans titulars, però encara ens falta la lletra petita. I parlant de pisos, demà també sabrem l'augment de l'Euríbor al setembre. És l'índex que es fa servir més per revisar les hipoteques a tipus variable. De moment, la dada provisional sí que sabem que pujarà un 3,24%.
2: Important, és un creixement important per tots aquells que revisen les hipoteques. I de què més estarem pendents?
3: Doncs d'aquest debat de política general al Parlament. Es reprendrà a les 9 amb la intervenció dels grups, i el Parlament demà també hi serà al matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
5: Bona nit, què tal?
3: Escolta, demà em sembla que feu el programa des del Parlament.
5: Sí, home, perquè és dia que ens hem de posar de gala, és el debat de política general, i avui hem sentit la intervenció del president Illa, i és un bon dia també per palpar com està la temperatura de la política catalana sense perdre de vista el que està passant a Madrid, perquè també és important. Però vaja, en els dos parlaments, el Parlament català i el Congrés espanyol, s'hi juguen moltes coses, i serà interessant demà tenir aquests dos peus. Tindrem el president del Parlament, a Josep Rull, a la portaveu del govern, a Sílvia Paneque, a Oriol Junqueras, a líders d'Esquerra, i també sentirem les intervencions dels grups parlamentaris.
3: I com veus aquesta temperatura tant al Parlament com a Madrid?
5: Al Parlament la veig raonablement normal, diguem-ne, perquè bueno, els que portem anys anant-hi hem vist molts dies històrics, i ara diguem-ne que hi ha aquesta sensació de gairebé avorriment, diguem-ne, però que al final és la normalitat política que s'havia viscut durant molts anys, no? Veurem demà l'oposició, que més o menys hi anirà fort, especialment Junts, que vol ser alternativa, ja no parlem dels extrems, però més normalitzada. A Madrid la cosa va per una altra banda, i crec que si no estàvem en campanya

0: ja ho estem definitivament a partir del que està passant amb aquest decret. Veurem com va aquesta setmana, però vaja, tot fa pinta que ja ens encaminem cap a unes eleccions que ja estan al calendari, però veurem quan són.
1: Falta trobar el dia. Veurem doncs què passa aquestes pròximes hores i dies. I Maiol, i tot això com ho suavitzareu una mica?
0: Com ho suavitzarem? Mira, m'he deixat de dir-te que tindrem l'Ernest Urtasun com a portaveu de Sumar, també el ministre. Com ho suavitzarem? Doncs mira, demà tenim l'Evelyn Segura, que és la nostra especialista en benestar animal, que sempre ens fa estimar els éssers vius més que algunes persones. I també tenim el Quim Masferrer, que presenta la seva obra de teatre, que es diu Temps, amb una pregunta. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
1: Déu-n'hi-do, segur que no estaríem aquí parlant, Maiol.
0: Home, Marc, tu i jo, no sé molt bé com parlem, però sí, però si ens quedéssim 90, no aquí. Potser ens faríem un WhatsApp d'escolta que veu hem passat.
1: Que vagi molt bé, Maiol, us escoltem a partir de les 6.
0: Fins demà, adéu.
2: Doncs ha arribat aquell moment de saber com els nostres col·legues de la premsa escrita estan fixant tot el que ha passat avui o el més important en una portada, una tria difícil. Jordi Cortada, subdirector del diari Ara, bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Com ho encareu, això?
3: Ho encarem amb decrets, amb la crisi de l'habitatge. Titulem Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits i expliquem més en els subtítols que el PSOE i Sumar pacten dos decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i el PNB. I també detallem les mesures clau d'aquests decrets, prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. Igualment ens fem ressò del compromís que ha adquirit el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general al Parlament, a comprar pisos de famílies vulnerables.
2: Doncs això s'haurà de llegir bé. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Jordi.
3: Molt rebé, bona nit.
4: D'aquí poc més de 3 minuts arribarem al punt de les 11 i nosaltres, els del Catalunya Nit, doncs posarem punt i final el dia d'avui, aquest 29 de setembre. Però qui tindrà l'última paraula del programa no serem pas nosaltres, sinó una vegada més la nostra companya periodista Anna Bosch. Ja la puc saludar avui, et tenim en la distància. Anna, bona nit, com estàs?
5: Bona nit, per dir alguna cosa, no?, amb tot el repàs que hem fet. No, a mi m'agradaria fer una reflexió, i és evidentment sobre el tema del dia o el tema de la setmana, que és l'habitatge, i és que hi ha molts casos, i a Barcelona jo conec casos concrets, de persones que renuncien a una feina perquè amb el sou que cobren no poden viure dignament, no poden pagar un pis o fins i tot no poden compartir un pis. Conec fills d'amigues que els han destinat a Barcelona i al final renuncien perquè diuen, per viure a mi així, me'n vaig a un altre lloc. Llavors, està directament lligat, no és ja la feina i gràcies a la feina tens un pis, sinó que a vegades t'agrada molt la feina però hi renuncies perquè no pots pagar un pis. No és un problema exclusiu de Barcelona o de Madrid o d'Espanya o de Catalunya, és un problema que he vist en altres ciutats i el fenomen general és que les ciutats es queden cada vegada més perquè qui té un poder adquisitiu molt alt i per estrangers. I, diguéssim, les classes treballadores i les classes mitjanes baixes queden expulsades cada vegada més lluny de la perifèria. I què passa? Que llavors depenen per anar als llocs de treball molt sovint del cotxe i el carburant està pujant o dels trens de rodalies que ja sabem com funcionen. És a dir, és una sèrie de factors que el que fan és que acabi pagant el rebre sempre aquest sector de ciutadans que tenen un sou però que no els arriba per pagar un lloguer i no diguem ja una hipoteca. Acaben fora de la ciutat i cada vegada ho tenen més difícil per moure's amb cotxe o amb transport públic.

El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: pensen que no hi veig.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bona nit, us informa Marta Prat. Els propietaris, promotors i constructors d'habitatge denuncien que les mesures anunciades pel govern espanyol no solucionen el problema estructural, que és la falta d'oferta, i denuncien que la modificació constant de les regles del joc crea inseguretat jurídica. En una entrevista al Catalunya Nit, la sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Gemma Cavaller, ha alertat dels riscos de voler imposar la renovació dels contractes de lloguer.
3: La renovació automàtica, si és imposada, no, a llarg termini té una conseqüència negativa, perquè el que pot fer és reduir l'oferta, que cada cop hi hagi menys habitatges disponibles.
2: El Consell de Ministres, recordem, ha aprovat in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per validar-los aquest mateix divendres. El govern espanyol vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Més notícies amb Alba Barbosa.
4: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Els participants a la concentració han decidit fa poca estona quedar-s'hi a passar la nit.
5: Ens quedem o no ens quedem?
6: Ens quedem!
5: Ens quedem! Ens quedem!
4: Un dels participants, l'Arteco, assegura que s'han mobilitzat a títol individual.
7: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica.
4: També han decidit allargar l'acampada els concentrats a la Porta del Sol de Madrid i en altres capitals de l'Estat.
2: Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir del mes que ve, el preu de la bombona a butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Eduard Tallà, que és el president de Confederació Empresarial de Transports per Carretera, i Miquel Pinyol, responsable d'Estructures d'Unió de Pagesos.
8: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
9: Ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
4: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, reclama un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Aquest dimecres farà 2 mesos de l'entrada irregular de milers de persones a la ciutat autònoma i el repartiment d'aquests joves continua encallat. En declaracions al Catalunya Nit, Pérez assegura que és necessari traslladar aquests menors a la península per poder-los atendre amb garanties.
10: Es cierto que Catalunya tiene ya un sistema de protección muy, muy tensionado, pero estamos hablando de que en los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente, a pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad, el registro de interior da números que no están ni mucho menos en los números de otros años, y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de les grans companyies tecnològiques aposten per l'autorregulació de la intel·ligència artificial per evitar els seus riscos. Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia i rebutja un marc normatiu internacional.
11: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autorregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autorregulació és molt important.
2: Les infeccions per Covid s'han multiplicat aquesta última setmana pràcticament per 2 respecte de fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del CIVIC, la setmana passada es van diagnosticar poc més de 2.500 casos de Covid, mentre que la setmana anterior va ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
12: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
2: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 a Sevilla, amb dos gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams.
4: Tres jugadors del Barça han sortit en l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal i Fermín. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
2: I el Barça de bàsquet, que ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent.
1: Fins aquí les notícies. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
6: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
13: 92.588 92588 sèrie 4.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Just aquest cap de setmana ha finalitzat la Setmana del Llibre en Català a Barcelona. És un dels moments més esperats de la temporada, a part de Sant Jordi. Però com funciona la literatura i la cultura en general a Catalunya? Quan no hi ha grans esdeveniments? Se'n venen tants de llibres? De quines xifres estem parlant? Quan cobra una escriptora pel seu primer llibre? Què en guanya l'editorial? Publica abans el seu primer llibre si la seva família ve de la burgesia catalana? Aquestes preguntes me les faig jo, però també potser se les ha fet Maria Canelles a la seva última novel·la, Si fos una sibil·la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb aquesta cançó de Rhiannon Giddens, violinista, toca el banjo també i ens parla de pluja, el tema del dia. Comencem amb els papers mullats i amb una novel·la que ens crema les mans. Quina mala bava, quina diversió. Si fos una Sibil·la editada per Angle Editorial amb Maria Canelles. Ara parlarem amb ella d'aquest llibre i també ve acompanyada la nostra escriptora preferida de capçalera, Irene Pujades. Què us he de dir? Si ve cada setmana és perquè l'estimem. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: I les tenim aquí, com dèiem, Maria Canellas, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contenta?
1: Molt contenta.
0: Sí, veritat. Estàs molt contenta? Estàs satisfeta de la novel·la?
1: Sí, sí, sí, molt. Bueno, ara estic a l'expectativa, a veure, que es comenci a llegir i que comenci a haver-hi lectures.
0: I també ens acompanya, com dèiem, la Irene Pujadas. Què tal,
2: Hola,
0: Irene?
2: Hola, molt bé, molt bé.
0: Escolta, tu més que llegir aquesta novel·la, te l'has estudiada, oi?
2: He estudiat una mica, sí.
0: Perquè justament vens de presentar-la de la Setmana del Llibre en Català.
2: Exacte.
0: Així que estem gairebé fent ja una metaficció amb això.
2: Sí. Sí, sí, et puc explicar el que vulguis d'aquesta novel·la.
0: Ho saps tot, saps tots els secrets, eh?
2: No, no, això no és veritat.
0: Escolta, et poso una mica d'examen, si et sembla, ara que no en sent l'autora, que la tenim aquí asseguda, l'hem posat uns taps a les orelles. De què, o sigui, de què va? Com la descriuries, aquesta novel·la, d'entrada?
2: Val, estem parlant de, si poso una sibil·la, de la Maria Canellas. És una novel·la una mica complicada d'explicar. La novel·la segueix la vida de l'Amanda, que és una noia que té 20 i pocs anys i que ha començat a treballar en una famosa llibreria del centre de Barcelona. Llavors, la seva mare, que es deia Paloma Soler, és una mena de, va ser una icona secreta de la contracultura, una figura de culte, que diguem, que va escriure una novel·la que això, que es va convertir en molt icònica, però va morir quan l'Amanda tenia 2 anys. És a dir, que l'Amanda no té cap record d'ella. L'Amanda ha crescut amb la seva àvia, que li ha amagat moltes coses del passat de sa mare i del seu per construir-li, en certa manera, un relat familiar a mida, no? Llavors, quan l'Amanda entra a treballar en aquesta llibreria, descobreix el món de la cultura i tots els seus engranatges i tots els seus fils invisibles. Coneix a la Mireia, que és una llibretera com que treballa molt bé, però que també és molt conscient de les hipocresies del món cultural i que alhora vol fer art, però no de temps. Coneix a la Virginia P., que és una artista que vol intentar
0: coneix
2: amagar...
0: Coneix molts personatges, sí. No? Ja anirem desfilant.
2: Sí, sí.
0: No passa res.
2: Ara jo m'hi posava i
0: ja no. Ja, és que, clar, es nota que se l'ha estudiada. D'entrada, ho hem dit al principi, fèiem una mica de broma, dèiem, parlàvem d'aquesta mala bava, però d'on ve la llavor d'escriure aquesta novel·la? Venia... tu ja és la segona novel·la que escrius.
2: Exacte.
0: A més, que no s'ha d'oblidar, ets codirectora de la Fundació Brossa d'aquí a Barcelona.
2: Sí.
0: I això t'ha posat en diferents terrenys. T'ha posat en el món de la literatura i també en el món dels arts, del teatre, etc. I envoltada com estaves de cultura, has dit, ara tinc ganes de treure la bilis per la boca. Com ha anat això, a veure?
1: De fet, de bilis no tenia ganes de treure gens i de fet, crec que la descripció dels espais i sobretot els personatges que hi ha estan tractats amb molt d'amor, o aquesta era la meva intenció, perquè d'alguna manera jo m'hi sento reconeguda en gairebé tots d'ells i d'alguna manera el que volia com explicar una mica és com aquest món que funciona enmig d'una barreja entre el glamour i la precarietat i que, per tant, doncs, els personatges el que intenten és sobreviure, i això és el que jo veig constantment en el meu territori, diguéssim, per allà on jo funciono, on jo també estic intentant sobreviure. Per tant, tampoc no era tant fer cap denúncia ni res, sinó veure com funcionen els mecanismes i veure com els personatges, en el fons, l'únic que fan és això, doncs intentar
0: sobreviure
1: no? I utilitzar aquests mecanismes per, no per el propi benefici, sinó per anar fent, diguéssim.
2: Sí, una mica com que tots estem en el fang, no? Al
1: exacte.
2: Final, sí, sense que sigui una cosa d'allò, però...
1: Sí, exacte, sense voler demonitzar ningú ni culpabilitzar ningú, és a dir, el sistema funciona així i tots formem part del sistema, una mica d'aquest.
0: Clar, tots formem part del sistema, però en aquest sistema hi ha molta hipocresia, moltes enveges, molt d'ego, molta por, perquè, per exemple, hi ha un personatge, posats ja aquí a entrar una mica al fang, hi ha un personatge que, per exemple, se'n va a una llibreria i fa veure, doncs, que està molt interessada perquè li ha d'explicar la dependenta i fa veure que és molt amiga d'ella, però en realitat només vol mirar si li han col·locat bé el llibre.
1: Sí.
0: Això és un clàssic.
1: Sí, és un
0: això,
1: clàssic.
0: Això ho has fet, Maria Canellas?
1: Sí, ho he fet.
2: Sí, clar que ho has fet.
1: Clar, exacte.
0: Però no has fet tant la pilota a la llibretera, oi? Diguem
1: no,
0: que no.
1: Crec que no, espero que no.
0: D'acord.
1: No s'ha imaginat.
0: Que no s'ha imaginat.
1: Exacte, no s'ha imaginat. Sí, de fet, sí, a mi el que m'interessa del món cultural, d'alguna manera, és veure també com funcionen els mecanismes dels relats. Com abans ha dit la Irene, no? El personatge de l'àvia... O sigui, en aquesta novel·la hi ha molta construcció de relat tota l'estona. És un joc sobre això, en el fons. A nivell íntim i familiar, entre el relat familiar, entre l'àvia, la mare, l'Amanda, però després també a nivell macro, a nivell de com, com funciona a nivell cultural i inclús com funciona a nivell institucional, com la ciutat també s'explica ella mateixa. I crec que el món cultural és molt fructífer per veure com funciona aquest relat, perquè estem tots molt preocupats de si el llibre està ben col·locat, si he parlat amb qui tocava parlar a l'opening de no sé quantos, però al final és que costa molt escriure un llibre, hi ha molta competència i tots volem tenir l'espai que creiem que ens mereixem. Vull dir que tampoc no és una crítica anar a veure si el llibre està ben col·locat o no.
2: Clar, clar, clar. I ara que parlaves de Barcelona, que no, tu algun dia has dit com que volies fer una novel·la barcelonina, no? Que això t'interessava molt des del principi.
1: Sí.
2: Barcelona és una ciutat on hi ha hagut molta batalla de relats, també, no? Des del Barcelona posat guapa del 85 fins al Barcelona posat rata, que són aquestes samarretes meravelloses que ha fet el col·lectiu 5 cèntims. És a dir, és una ciutat on hi ha hagut molta batalla per explicar la ciutat, no? I t'interessava mostrar una miqueta com aquesta lluita o aquesta distància entre la realitat i el relat.
1: Sí, tota l'estona. De fet, diria que aquest és un dels temes de la novel·la, que, mira, això també ho vam parlar el dia de la setmana, que és un dels temes amb els quals m'hi he trobat, és a dir, no diria que fos un a priori de dir quin és el motor, doncs el motor no era aquest. Però, en tot cas, me l'he trobat i m'ha agradat investigar-lo i apretar-lo una mica, no? Clar, Barcelona és una ciutat relativament petita i, per tant, relativament...
0: Ens coneixem tots.
1: Bueno, el sector cultural més encara. I que el sector cultural en català encara més petit, no? Per tant, sempre som els mateixos, no? Que ens veiem totes les cares. Però que, a més, és molt abarcable, aquesta ciutat. I és molt abarcable a nivell també institucional. Llavors, quan hi ha un discurs consensuat de no, Barcelona és cosmopolita, o Barcelona posa't guapa, o Barcelona no sé què, al final tot va per al mateix lloc, no? I llavors Barcelona fa una cosa que no sé si passa a altres llocs, però que és bastant curiós, que és que agafa els relats de la contracultura i els fa sistema, i llavors de cop i volta Barcelona és contracultural, però això ho diu el propi ajuntament d'alguna manera.
0: Sí. El que passa és que això és una cosa, per exemple, que també s'explica en el llibre, potser, com deies, amb carinyo i no amb mala bava, però sí que els mateixos que estan als museus dirigint museus són els que estaven fent contracultura. Per
1: Exacte.
0: Què? Perquè venien de les famílies burgeses.
1: Total.
0: Llavors és una mena de revolving door, de
1: Total.
0: Porta giratòria,
1: sí.
0: Que no s'acaba mai, i una cosa que també t'he sentit dir, i d'alguna manera doncs, en el llibre... És com aquella cosa dels pobles que preguntem de quina casa
1: sí.
0: ets. Doncs aquí potser no ho preguntem perquè...
1: Oh, sí que es pregunta. Oh,
0: sí, es pregunta?
1: Sí, sí, sí. A mi se m'ha preguntat.
0: Se t'ha preguntat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè com que el meu segon cognom és Trabal, això és anècdota, no? Però a la primera novel·la que vaig publicar, la primera entrevista que vaig fer, em van fer dues preguntes. La primera va ser... és la teva primera novel·la, no? Però no ets tan jove. Aquesta va ser la primera pregunta.
0: Mare de Déu.
1: I la segona pregunta va ser Trabal, no? És que vens dels Trabal, de Sabadell?
0: Ja.
1: Llavors, sí, la meva família es diu Trabal i és de Sabadell, però
0: no
1: té res
0: aquells.
1: A veure...
0: No són aquells.
1: No, són uns altres Trabal de Sabadell, que m'encanta tenir aquest cognom, però no té res a veure amb Francesc Trabal.
0: Sí.
1: Llàstima, no, diguéssim, però no tinc aquest pedigrí. I sí, clar, Barcelona funciona, funciona així, evidentment.
0: I expulsa qui no és d'aquesta colla o costa més arribar-hi,
1: sí,
0: simplement?
1: Sí, simplement és... Bueno, jo crec que no expulsa, però simplement sí, corres des de més lluny, diguéssim. Sí.
2: No, que tu això a la novel·la ho mostres molt bé a través de l'amistat entre aquestes dues amigues, la Mireia i la Virgínia, no? que hi ha una qüestió de diferència de classe important, no?
0: Una que és llibretera i l'altra que és artista. El que passa és que l'artista ve de casa bona, podríem
2: i que les
0: dir,
2: dues,
0: no?
2: Sí, i que les dues voldrien ser artistes, no? És a dir, que però hi ha com aquesta cosa pel mig que a més els genera enveges i admiracions per les dues bandes, que
1: sí,
2: això també és interessant.
1: Exacte. Sí, sí, exacte. Sí. També hi havia aquest tema de la diferència de classe sense voler entrar-hi a fons, perquè en el fons el context cultural ja és un context, per molt que parlem de precarietat, ja és un context privilegiat i que a més funciona com gairebé a vegades com una paral·lela a la resta de ciutat.
0: Aquí no hi ha migrants, per exemple, o pocs.
1: N'hi ha molt pocs,
0: no?
1: Exacte. On tota l'estona ens pensem que parlem del món i en el fons només estem parlant sobre nosaltres mateixos i que tenim molt poques vegades contacte real amb altres estrats socials. Malgrat això, dins d'aquest nucli també hi ha aquestes diferències. I per això també volia, en part també perquè m'interessa també la idea de les relacions particulars, les relacions íntimes, quan hi ha aquestes diferències de classe, que en el fons ningú és culpable d'haver nascut a la família que ha nascut, i per tant hi convius, però això no té per què no generar doncs, pues, alguna enveja, alguna,
2: algun greuge,
1: algun
2: no?
1: greuge, exacte, algun retret, coses d'aquestes. I aquesta família, i aquestes dues amigues això ho evidencien. I love Barcelona porque me la voz en Sora. I love Poblano full of people I don't know. I buy houses by the sea or delante del Gaudí. I don't understand why they angry at me. Internationally, internationally.
0: Mira, justament aquesta cançó d'Svetlana és dels últims anys, però tot i així, diuen que Barcelona és bona si la bossa sona. Crec que és una frase que ens unifica. Jo crec que abans de venir a estudiar a Barcelona
2: sí que és intergeneracional.
0: Ja me la deien. I realment, el tema dels calés, o sigui, el capitalisme és la màquina que fa ballar tot això. Sí. És a dir, volem que als museus s'expliqui doncs, l'underground, perquè això dona diners, perquè l'underground dona diners, perquè fer exposicions fora dona diners, perquè els artistes... I volem que s'escriguin molts llibres en català, perquè això també dona molts diners.
1: Sí, sí, exacte. I tots busquem...
0: Molts no ho sé si tant, però
1: bueno,
0: alguns...
1: Bueno, no, molts no gaires, però no. No, i que en el fons la supervivència passa també per la subvenció i que, per tant, doncs, en el fons aquests personatges també estan com molt preocupats doncs, això, per aconseguir aquesta subvenció que, en el fons, bueno, que és necessària, però que l'únic que fa és alimentar aquesta pilota, no?, que no acaba d'emancipar-se mai, diguéssim.
2: Sí. Per mi una cosa molt interessant a la novel·la és la qüestió de la institucionalització de la dissidència, no? És a dir, una mica el que dèieu ara, que dins de la novel·la hi ha un comissari d'art, el Salvador Bono, que li proposen des de l'Ajuntament de Barcelona, efectivament, comissariar una expo sobre contracultura dels 70 i els 80, i llavors, clar, hi ha com aquesta ironia, no? I jo pensava, no?, com creem circuits alternatius, sobretot quan els diners estan sobretot a les institucions, no? I també tu quin paper creus que pot tenir l'autogestió, per exemple, en per com a lloc on tenir una miqueta de marge de maniobra i no haver d'estar com pendent o sotmès, en certa manera, a les institucions.
1: No tinc resposta. No tinc resposta perquè, en el fons, també el sistema el que intenta, en el fons, és ser el més just possible, no? Hem de tenir aquesta confiança, no?
2: I, a més, que està molt bé que el sistema doni diners.
1: Exacte, no? Llavors, doncs es fan, doncs, es marquen, no?, les bases d'una subvenció i es dona un punt extra, doncs, si ets dona. O es dona un punt extra si a la temàtica que parles, hi ha relacions o hi ha referències
0: a la ciutat, per exemple.
1: O a la ciutat, o, bueno, a temes més socials, no? A temes més racials, per exemple, no?
2: Clar, però això es perverteix, perquè
1: clar,
2: llavors acabes...
1: Entres a una...
2: Però
1: alhora, si no estigués, ho trobaríem a faltar, perquè si no només estaríem sempre premiant els mateixos relats. Però de l'altra manera també es premien els altres relats, que en definitiva una mica és el que li passa, que aquí és on jo volia entrar en el conflicte. És el que li passa al personatge de la Paloma Soler, que és la mare de l'Amanda. Que...
0: La mare de la protagonista.
1: Exacte. Que és aquest personatge que, d'alguna manera, ho té tot. És una dona que no hi és, perquè es va morir, per tant, no ens pot portar a contrària.
0: També la idealització és molt important en aquesta novel·la.
1: Totalment.
0: Com idealitzem, com necessitem uns màrtirs,
1: exacte,
0: podríem dir.
1: Exacte.
0: És el nostre Che Guevara a Barcelona, i la Paloma Soler.
1: Exacte, però com funciona això? És una dona. És una dona que ha estat al marge. És una dona que ha generat una novel·la de culte, que per tant la podem tornar a posar sobre de la taula i la podem utilitzar per aquests discursos que ara ens interessen. Ara,
0: aquí, espera un moment, sí, que m'has dit una coseta aquí. Aquests discursos que ara ens interessen, vols dir que, per exemple, que una dona de la contracultura escrigui una novel·la vaja, són 10 punts en el que es pot vendre ara en el món editorial?
1: Podria ser, exacte.
0: Sí. Sí, les dones i l'underground...
1: Podrien ser modes, podria ser que ara toca, podria ser políticament...
0: Si ara descobríssim, per exemple, que la Mercè Pastor...
1: Exacte, té una novel·la
0: té una
1: inèdita,
0: novel·la,
1: imagina't. Vaja. Això seria un puntasso.
0: La primera dona de Pau Riba, perquè tothom es concentri.
1: Exacte, imagina't, si aparegués un manuscrit que no sapiguéssim si realment és de la Mercè Pastor, però a tots ens interessa pensar que sí...
2: Potser faríem que ho fos.
1: Potser faríem que ho fos. D'alguna manera això és el que passa a la novel·la.
0: No avancem,
1: dir,
0: no avancem.
1: No avancem, però és una mica com aquest consens d'això ara ens va molt bé. Mm-hmm. I per tant, doncs, ho donem per fet, diguéssim.
2: Clar, una altra cosa interessant amb aquesta figura de la Paloma Soler és la relació que hi té l'amanda, la filla, no? És a dir, és una mica la contradicció o la estranyesa que la teva mare sigui una icona, no? I que sigui, i que tu siguis considerada una miqueta nepo baby, perquè tenies aquesta mare, no? I que la Mireia, la llibretera, al principi no es fia de l'Amanda perquè diu aquesta, no?
0: Podríem dir que hi ha herències que no saps si et van a favor o en contra. D'entrada és com que et cauen a sobre.
2: Clar, ella no l'ha conegut, no? És a dir, que hi ha molta estranyesa aquí.
1: Bueno, clar, perquè Paloma Soler, de fet, està buida de contingut. Ningú en sap res. I, per tant, com que està buida, tothom hi col·loca allò que necessita. De fet, hi ha un moment que el Salvador Bono diu, perquè la teva mare era lesbiana, oi? Bueno, m'és igual si ho era o no ho era. Si algú pensa que ho era, això ja em va bé, diguéssim. És a dir...
0: Un altre dels personatges. És que esteu parlant molt intrahistòria, eh?
1: Perdó, el Salvador Bono és el comissari que ha comentat abans la Irene, que està creant...
0: Però jo penso en els oients.
1: Està creant aquesta exposició, que en el final una exposició és armar un relat també que sigui coherent i que funcioni, que enganxi com una novel·la, de fet, i per tant li interessa, doncs, això, pues, si algú s'identifica amb aquest personatge, ja em va bé, més igual si la teva mare era lesbiana o no, això funciona.
0: I de fet ens encanta que ho sigui perquè allò
1: funciona,
0: més xitxa.
1: Exacte.

0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
1: La prostituïda, venuda i traïda, on les parets criden eslògans, mentides.
2: Amb els ulls tancats, emocionada, ja està cantant tota la cançó aquí, Irene Pujadas.
3: La Núria Feliu, si no existís, sí que se l'hauria d'inventar.
2: Exacte.
3: A més, és una cançó que queda tan bé amb la teva novel·la,
4: ja,
3: Maria.
4: És veritat. Podríem fer la banda sonora, no havia pensat.
2: No oblidem que som a les dones i els dies, i per tant t'he de preguntar per què aquesta tria també. Potser tu també has jugat el joc aquest del que es porta ara, però en història de tres dones. O sigui, perquè per aquesta idea que dèiem,
4: sí.
2: I també potser perquè és el més còmode, si tu ets escriptora, ets dona, et sents més fàcilment en aquest paper. Però has triat tres dones perquè siguin protes.
4: Sí, no, amb això sí que et diré que no hi ha un a priori, i és més allò natural, diguéssim, pensar en femení, perquè en el fons aquí estem, no? Sí que és veritat que en la primera novel·la vaig voler fer una novel·la on els homes no parlessin, i de fet hi havia les meves ironies particulars a dues escenes on hi havia dos homes que intentaven parlar i no podien, balbucejaven i no se n'en sortien, no? Per tant, clarament volia que no parlessin. Aquí faig el contrari una mica. Hi ha inclús una escena on he volgut una mica relatar allò típic, no?, de hombres que me cuenten coses, doncs senyors
2: el mansplaining.
4: Exacte, senyors que t'expliquen coses i mentrestant dones que intenten tenir una conversa per sota, que és la que li interessa, diguéssim, perquè, bueno, en el camp de la cultura, com amb tots els altres, els homes ocupen espais, i d'alguna manera va una mica d'això també aquesta novel·la, de trobar els espais per ocupar els espais del relat, els espais de poder parlar.
2: L'altra història també molt important, jo crec, al llibre, és aquestes tres dones. Són tres generacions, també l'àvia i la neta viuen en mons diferents, on les dones en el món de la cultura tenen un valor. El que ha fet la neta no ho hagués pogut fer l'àvia en el seu moment. És a dir, que, i també hi ha una qüestió de la memòria, que això, Irene, a tu t'ha agradat moltíssim, de com expliquem la nostra vida.
3: Sí, és a dir, a mi una cosa que m'agradava molt del retrat que fas familiar és que són tres generacions que s'han governat sobretot pel silenci, l'omissió d'informació i la ficció, no?, una mica, és a dir, que al final és impossible saber la veritat aquí, no?, i a mi em portava molt a una qüestió que s'ha explorat molt en la literatura però que mai em deixarà de fascinar, que és qui són realment els nostres familiars, no? Les coses que no sabem dels nostres pares, de les nostres àvies...
2: Els nostres veïns, amics,
3: sí,
2: parelles...
3: Sí, i això està molt present a la novel·la, perquè evidentment hi ha uns capítols en què l'àvia fa psicoanàlisi, que això no ho hem dit, no? I llavors hi ha uns capítols en què
2: això,
3: ja va com...
2: Això, perdona, però és de ser molt de casa bona tenir una àvia que fa psicoanàlisi, eh?
4: Bueno, és una família vinguda menys, seria, sí, com el seu, la seva història, diguéssim, com familiar. Bueno, de fet, d'alguna manera també l'àvia aquesta, com que són generacions diferents, és aquesta tipus de generacions de dones que si haguessin tingut un altre tipus d'espais, segurament aquesta senyora s'hauria dedicat a inventar històries de forma professional, igual hagués escrit guions de pel·lícules o hagués, perquè en algun moment ho diu, no? Si tot això ho hagués escrit, hauria fet pel·lícules, no? O hauria escrit novel·les o hauria fet alguna altra cosa. Que això jo ho penso amb les meves àvies, que tant una com l'altra, com a àvies, han estat dones molt valentes, molt creatives, de la seva manera, diferents, però si haguessin tingut aquests espais, que no hagués estat l'espai només domèstic, ostres, haguessin fet coses. Però que no les han tingut.
2: T'he de preguntar, ens hem perdut moltes dones a la literatura.
4: Absolutament.
2: Perquè estaven rentant culs, si perdó que ho digui així.
3: No, a més hi ha, o sigui, de les tres dones d'aquestes tres generacions, no, n'hi ha dues que en algun moment han intentat fugir dels valors tradicionals, de la família hegemònica, no? Han intentat buscar una vida diferent. És a dir, que en aquests casos sí que hi ha hagut aquest intent de marxar, de trencar amb això, però no se n'han sortit.
4: Digues.
3: No, i a mi una cosa que m'interessava molt també era com la distància entre la teoria i la pràctica, no? És a dir, la mare de l'Amanda viu en la contracultura, però no pot perdonar a la seva mare, a l'àvia, que l'abandonés durant un temps, no? Això és un
2: spoiler, sí, perquè...
3: però això és interessant, perquè pots estar a favor de trencar amb la tradició, però és diferent si la trenca ta mare.
4: Exacte.
2: Sí. I això no va demanar-vos, en aquest sentit, en Rodoreda, per exemple, que se n'ha parlat molt de... se n'ha parlat molt de va abandonar el seu fill.
4: Clar.
2: No s'han explicat altres coses d'ella. Ja se l'ha pintada sempre com una gran escriptora, però una bruixa.
4: Clar.
2: I aquí hi havia alguna mena de mirall? O, i pensaves amb la Rodoreda o amb les Rodoredes de del món de la literatura?
4: Sí, no tant, perquè una Rodoreda o similars són dones que assumeixen, diguéssim, la seva identitat de creadores o d'escriptores, que no és el cas de, justament, de l'àvia de l'Amanda, que no l'assumeix aquesta identitat, que potser l'exerceix, però no l'assumeix de manera pública. També el que comentava també la Irene, que això potser també posteriori, no? Un cop acabada la novel·la, me n'adono que igual és una mica un missatge que dona la novel·la, que no és molt esperançador, que no sé si estic del tot d'acord, però és una mica el que es dibuixa, que és que el sistema, per molt que en vulguis fugir, sempre hi tornes.
2: S'atrapa.
4: És molt difícil generar realment alternatives a la vida, alternatives a la família, alternatives a allò que està establert, no?
2: I sembla que les dones s'enduen la pitjor part en aquest sentit.
4: Sí, clar, sempre és més... Sí, perquè jo crec que és el sistema dins del sistema, no? Vull dir que en el fons són més capes les que has de trencar i, per tant, sempre és més difícil trencar aquests espais.
3: De fet, en aquest sentit, o sigui, sí que és veritat que la idea de la dificultat de realment portar una vida alternativa apareix molt a la novel·la i també molt la idea de renúncia, que no sé si t'interessava, perquè sí que hi ha molts personatges que... ni que sigui per poder formar part del món de l'art o del que sigui, han de renunciar a coses, no? N'hi ha una que potser no es pot separar perquè necessita no, com el seu marit per temes de conciliació, per seguir fent... Llavors, aquesta idea de renúncia sempre hi és, no? Com...
2: M'interessa això, renúncia femenina. Què m'has de dir d'aquest tema? Estàs a les dones i els dies, ja saps que jo preguntaré tot per allà.
4: Renúncia femenina és constant i permanent, no? Però jo diria que també això, en el fons, forma part també d'aquest món pretesament còmode en el que vivim, però que està replè de precarietats o d'inestabilitats que el que et fan és no poder-ho abarcar tot i que, per tant, doncs, es tracta d'anar mantenint aquest equilibri que està fet de renúncies i està fet de prioritzacions, no? De ara què prioritzo, i jo crec que totes ens hi trobem, no? Que si prioritzes la carrera professional, les relacions familiars, cap a dalt, cap a baix, clar, abarcar-ho tot ens creiem que potser podríem fer, però és francament molt complicat. I en el món cultural, que crec que a nivell professional ha estat tan absolutament diversificat, arriba un moment que has de tocar tants pals que algun no el toques bé o algun l'has de deixar de banda.
2: Tu, per exemple, perdona, aquí vaig a lo personal, però Maria Canellas, tu que estàs també de codirectora de la Fundació Brossa, com t'ho has fet per escriure la novel·la? M'agradaria que em parlessis de com t'ho has fet literalment.
4: Yeah.
2: És a dir, a nivell pràctic, com t'has organitzat?
4: Difícil, perquè a part d'estar de la Fundació Brossa, també tinc dues filles, per tant, també hi ha aquesta altra dimensió familiar que implica logística i que implica també, sempre ho penso, que les filles, no, o els fills impliquen també molta presència, és a dir, no pots estar mitges, no puc estar aquí amb tu mentre contesto uns mails, no?
2: I com has portat tot això?
4: He trigat 4 anys, si no hagués tingut la feina n'hagués trigat un i mig o dos. És el que té, pues poder dedicar poc temps.
2: I si no tinguessis fills?
4: Pues mira, no sé què dir-te. Sempre dic que el que em molesta més és haver de necessitar una nòmina a final de mes, perquè en el fons els fills es passen 8 hores a l'escola, si aquestes 8 hores les dediques a l'escriptura...
3: De fet, jo, Maria, recordo que amb la primera novel·la deies una cosa que a mi em va sorprendre i que em va semblar molt interessant, que era que tu havies començat a escriure perquè havies sigut mare.
4: És veritat.
3: Que és una mica com el contrarrelat de, no?, que sembla que si ets mare de cop i volta no podràs, i que tu et va empènyer a escriure.
2: Sí, ara explica'ns això, que m'interessa moltíssim.
4: És veritat, ara no
2: vaig començar a escriure perquè era mare.
4: Sí, ho vaig explicar molt amb la primera novel·la, ja no me'n recordava, però és veritat. Jo tota la vida havia pensat que escriuria, vaig estudiar literatura comparada i vaig deixar d'escriure, absolutament, i me'n vaig com...
3: Això la teoria literària ho fa,
4: ho fa
3: molt... et corca.
4: Una mica, sí. És veritat. Després hi recorres, igualment, però sí. A mi em va deixar... Bueno, vaig deixar d'escriure, i a més ho vaig aparcar durant molt de temps. I quan vaig tenir l'Eva, la meva primera filla, vaig tenir com una mena d'epifania, com una mena de consciència de que el temps era finit, de que la vida anava molt ràpid, i que o em posava les piles o em passaria l'oportunitat. Llavors, va ser com aquesta sensació, a més...
2: Sempre se'ns passa l'arròs, les dones. Sí. Si no és pels fills, és per les novel·les,
4: Sí, exacte, però bueno, vaig tenir una mica la sensació de què he estat fent aquests 10 anys últims, no? Per què no vaig aprofitar el temps quan llavors sí que el tenia? Uh-huh. I llavors va ser posar-me les piles i dir, en plan... També hi havia una mica de consciència, també ara una mica com de superwoman, però si he aconseguit fer això, que és generar una vida, gestar, parir, alletar, tot això.
5: En 10 minuts et faig una novel·la,
4: exacte,
5: no?
4: Sí, com puc ara tenir por a ficar-me en fer això? Vinga, hombre, saps? Una mica de consciència de va,
2: és bonic això que dius.
4: Sí.
2: Si he portat una criatura al món,
4: clar, exacte,
2: per què no escriure una novel·la? Te'l
4: sí,
2: faig en una tarda.
4: Ara ens hi posem.
2: Sí, sí. Tot i així que deies, o sigui, hi ha renúncies que s'han de fer.
4: Clar.
2: Dius que has tardat 4 anys, em sembla poc, que també t'ho diré, perquè és una novel·la força gruixuda.
3: Sí, és que més també entrem aquí amb el tema dels tempos de la literatura, no? I una mica el que deia abans també dels ritmes del capitalisme i de la productivitat i de la gent que jo no sé com fa novel·les cada 2 anys. O,
4: ja.
3: Vull dir que a mi dos, 4 anys i amb crius o sense em sembla un temps molt normal,
2: sí,
3: la veritat. Però...
2: I del món editorial també, perquè ens estreny, no?
4: Sí.
2: També, no? Si no l'entregues ara ja no sortiràs fins al 2029.
4: Exacte.
2: No?
4: Sí,
2: tots aquests terminis. Perquè la màquina no pari mai.
4: Perquè la màquina no pari. Jo el que sí que he intentat era com intentar bloquejar com uns espais més o menys setmanals, que no han arribat a ser setmanals, al final s'han espaiat més, però que me'ls he intentat bloquejar molt, i allò típic d'anar a una biblioteca amb el mòbil modo avión, amb el mail tancat, i valer 4 hores de desconnexió.
2: Sí, m'imagino una xarxa de persones al voltant que han tingut cura dels seus fills en moments determinats.
4: Sí,
2: o...
4: sí, tot i que he intentat treure el màxim de temps a la feina i no a la família.
2: Amb a sobre això... culpabilitat, eh?
4: Bueno, evident, clar.
3: Prioritats, no?
4: Prioritats, exacte. Prioritats, sí, sí.

0: Ja sabeu, ja mira, mira quines rialles aquí, Ciutat Podrida, aquesta cançó de la banda Trapera del Río, que algú dirà, home, però no poseu mai cançons d'homes a les dones i els dies. No en posem, però a vegades fem excepcions. Sí. Amb això i amb la trinca, poca cosa més. Jo us ho dic ara. Ciutat Podrida, ens va perfecta aquesta cançó, perquè... A veure, la Sibil·la, el cant de la Sibil·la és aquesta dona que ens explica com serà el futur, però ens explica el final del món, en el cant de la Sibil·la, parlo. I jo pensava que llegint la novel·la de la Maria Canellas hi ha un punt d'apocalipsi. És a dir, hi ha un punt de diversió, és a dir, mentre estem vivint ens anem traient els punyalets, però també hi ha un punt de pensar quin món més podrit, quina ciutat més podrida. És a dir, l'underground acaba en el sistema, els museus estan plens de fills de la burgesia catalana, els que treuen un llibre passen per davant dels que venen de família més bona. És a dir, Déu-n'hi-do.
1: Sí, i una mica... És com la idea aquesta de l'etern retorn, no? De fet, la novel·la té un arc temporal, dura un any, diguéssim, de setembre a setembre, de reentré en reentré, que ara també està bé comentar-ho.
0: Una mica el temps escolar.
1: Una mica el temps escolar, però que també és el temps de la cultura, no? Ara comencen les temporades teatrals, les temporades, la setmana del llibre, no? Ara és com, a més, quan ens anem trobant, com portes el setembre, buah, quantes coses, tal...
2: Vaig cansadíssima.
1: Molt per llegir, molt per veure.
2: Si no vas cansada, potser és de dir que vas cansada. Perquè no paro, no paro.
1: Exacte. Però al final de la novel·la hi ha un moment, no, que comenten, parlen els personatges de les obres de les Rambles i de les obres de la Sagrada Família, no, diguéssim, i l'any que ve ens tornarem a trobar i tornarem a parlar del mateix, perquè és aquest apocalipsi potser és més apocalíptic si te l'imagines com que no para mai, que sempre és que canviaran les cares. Inclús també hi ha un personatge que seria com l'artista més irreverent, que hi ha un moment que desapareix del mapa, però ningú se'n preocupa de què se n'ha fet, perquè total, hi ha mitra un altre que ocuparà el seu lloc, no?
0: De fet, fas una mica, ara que parles de personatges de diferents edats, fas un broma en algun moment que si fem una xerrada ha de ser intergeneracional, clar, perquè tothom estigui representat. Ara podríem dir també el políticament correcte ens portaria a dir, doncs hi ha d'haver una persona racialitzada i una persona d'orientació sexual, tal, és a dir, estem aquí.
1: Això d'alguna manera a mi em preocupa perquè són accions molt ben intencionades.
2: Exacte, que poden caure en la paròdia quan no hauria de ser així.
1: Exacte, a mi el que em preocupa una mica és això, quan s'institucionalitzen sense que realment a darrere hi hagi un discurs, una voluntat i un compromís amb el que estem fent, queda com un maquillatge, i això a mi em fa patir moltíssim.
2: Perquè a més està molt bé que sigui així, però de cop i volta quan, sí, és el que dèiem abans, no, de les subvencions o així,
1: exacte,
2: agafa un caràcter completament paròdic, però està molt bé que passi també.
1: Que sigui, no sé per què, que desaparegui aquella casella, és que potser deixaran d'aparèixer gent racialitzada a les taules de les converses públiques, no? O sigui, al tanto, perquè hem de vigilar amb aquestes coses, simplement.
0: També Barcelona, com es diu allò, que sempre es fa aquesta pregunta, Barcelona és també un personatge dins la novel·la. Sí, però també és una Barcelona que ja no és el que era, que no ens està agradant, i ara aquests dies que estem amb totes les manifestacions del sindicat de lloguers, amb totes les queixes lògiques d'aquest moment vital en el que vivim, el fet de viure en un lloc no es pot separar de la literatura, de crear i de tot. És a dir, si no tenim llocs on crear, si no tenim un sostre, no podrem crear en un futur.
1: Sí.
0: Aquí sí que hi ha apocalipsi forta.
1: Aquí hi ha, sí, a la vida real n'hi ha d'apocalipsi forta. De fet, és un tema que també surt en la novel·la.
2: Sí, el tema de l'habitatge surt,
1: de fet. Sí, de forma com molt per sobre. Però sí que, de fet, apareix també en la novel·la des del punt de vista que també volia que aparegués d'alguna manera interclasse. És a dir, tant li passa això al comissari que ve de Nova York i que va parar en un loft del mig del Born, perquè arriba un moment que tampoc se'l pot pagar. És a dir, ell és agent gentrificador i se'n reconeix, sí, però al final tampoc pot pagar-lo, com la Amanda mateix, que al final és expulsada del pis cèntric familiar i se n'ha d'anar a viure a la Guinagüeta.
0: Sí, exacte,
1: i
0: fins i tot no està contenta, perquè diu que anar amb autobús és una cosa de senyors, i que quan ja surt de la Barcelona on tothom vol viure,
1: exacte,
0: doncs que se sent allò com una...
1: Sí, que a més a més és reina, és una interpretació molt errònia del que són els senyors que normalment no agafarien mai un autobús.
0: Ai, quantes coses. Escolta, ens encanta aquesta novel·la. Maria Canellas, si fos una Sibil·la, editat per Angle. Irene Pujades, gràcies per... Mira com acabem.
2: Home, és que...
1: M'encanta.
0: Moltes gràcies a les dues. Escolta'm, hi ha presentació?
1: Ara...
0: O presentacions properes?
1: No,
0: alguna,
1: moment,
0: alguna propaganda?
1: Ara de moment no, perquè hem acabat al setembre, que era el moment de sortir així. I hem fet les dues presentacions que hi havia.
0: D'acord. Doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat.
2: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

0: Quina bona música que sona sempre a les dones i els dies. Avui, Ciutat Podrida, de la banda Trapera del Río, aquesta rialla, ja la reconeixeu, és Maria Rovira. Com estàs, amor meu?
1: Uf, molt bé, molt contenta. És que és literal que quan sento aquesta cançó de Dolly Parton em poso tan contenta. Sí. És com un geyser d'endorfines així per l'orella, no trobes?
0: Un geyser d'endorfines.
1: Geyser d'endorfines.
0: És que ella parla així. És un crocanti de persona. Exacte. I parla de geysers d'endorfines. A veure, ja sé que és... vull dir, que ara aquesta temporada vam dir, com que tu tens teories per tot, Maria, sí, explica'ns cada setmana una teoria. La d'avui t'he de dir que m'ha... m'ha encongit el cor.
1: T'ha encongit el cor?
0: M'ha encongit el cor de pura felicitat.
1: Ah.
0: Perquè jo també ho penso molt, això.
1: Ah.
0: A les nits, quan no dormo, penso en aquesta teoria.
1: Penses,
0: que tens.
1: Veus? Allò, és que jo pensava, crec que la Montse me la comprarà.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec aquesta que hauria, fer, hauria de fer com una aposta prèvia de dir, la Montse me la comprarà, sí o no.
0: Exacte.
1: I revelem en directe.
0: A veure, quina és la teoria d'avui? A veure.
1: Doncs mira, la meva teoria d'avui és que la vida era millor sense cobertura al metro.
0: I jo afegiria que a molts altres llocs també, quan no teníem cobertura, érem feliços. Jo, no t'ha passat mai això de que deixes el mòbil a vegades en mode avió i surts d'aquell lloc on l'havies de tenir en mode avió i dius,
1: del cine, del teatre,
0: del que sigui, no? I dius, que bé que estic aquesta tarda, com és que el cel és tan bonic, mira quins edificis, no m'havia donat mai que en aquesta cantonada passava això.
1: I és perquè t'has deixat el mòbil en mode avió. A mi no em passa, perquè jo ja és que el miro constantment, saps?
0: Llavors, sí, per ja això, per mi... en aquest nivell malaltia, eh?
1: Sí, nivell malaltia total. Llavors estic... Però tot i així penso que la vida era millor sense cobertura al metro, clar.
0: Sense cobertura al metro.
1: Sí. L'altre dia, el 20 de setembre, vaig estar a la manifestació a Sant Jaume, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, contra l'ampliació de l'aeroport, que era impressionant perquè hi havia tota la pagesia del Delta de Llobregat amb totes
0: les carxofes, també.
1: Amb les carxofes, molt importants. I em van cridar l'atenció dos lemes.
0: A veure.
1: Un... menys avions, més carbassons, que em sembla brillant, em sembla poesia.
0: Sí,
1: és a dir, hi ha poetes premiats que no han arribat a l'alçada de menys avions, més carbassons. I l'altra era una pancarta que posava no és progrés, és col·lapse. I jo vaig pensar, exacte, és que és estrictament cert. Perquè, a més, la definició de progrés és procés ascendent i positiu. I dius, sí, clar, ascendent l'estem fent, no? Però jo crec que és cap al barranc, anem a saltar de cap.
0: Cap
1: no,
0: al pedregar, cap al pedregar.
1: Cap al pedregar, però més cap amunt, en fi. No tot avenç és positiu i llavors t'ho porto al terreny subterrani, al metro. Tu te'n recordes quan no teníem cobertura al metro?
0: De fet, hi ha alguns llocs on encara vacila una mica, és a dir, no és perfecte. Tens cobertura, però no va molt bé. I això... et fa com emoció la vida, perquè ara tot és com sempre hi ha cobertura, és com sempre anar a una piscina que sempre hi hagi aigua.
1: No, no estic d'acord, aquí no estic d'acord amb tu.

0: Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
1: Per cert, que no ho dic mai, però donesidies@catradio.cat, donesidies@catradio.cat, si li voleu enviar teories vostres a la Maria Rovira.
2: Ai, tant,
1: m'encantaria. Genial, no, això?
2: M'encantaria, sí, sí, feu-me arribar a les vostres corolles, els vostres pensaments, quina clar. Cosa sempre heu pensat i necessiteu com posar-la a l'altaveu de Catalunya Ràdio, jo la rebré encantadíssima.
1: I llavors podem dir, mira, la Pepita pensa això, però jo penso això.
2: Aquesta altra. Sí, aquesta no, per aquí, per allà. Mira, així sonava la vida quan havia cobertura al metro. Això que canta la Magalida, gira pedres blanques, aigua blava.

0: Clar que sí, tots estàvem allà.
1: Quin metro vas tu?
0: En una cala, ens fèiem trenes, ens fèiem amigues dels cops marins. És veritat que hi ha llocs on no hi ha cobertura? De fet,
1: sí,
0: tinc apuntats aquí.
1: Una cosa, abans que m'expliquis tots els teus drames amb la cobertura, tu ets d'aquestes persones que parla al metro?
0: Amb per
1: la
0: telèfon?
1: Gent? No, amb la gent que no. Està al metro. És a dir, no t'acostes a algú i li dius quina camisa més maca.
0: Mai.
1: O aquest llibre que t'estàs llegint, jo també me'l vaig llegir, em va agradar molt. És que jo trobo que el que no hi ha, que no hi hagi cobertura és una oportunitat per començar a fer això. Perquè jo tinc la teoria, tinc una altra teoria, que és que parlar amb desconeguts és la gran subversió. O sigui, és el que és cap on hem d'anar.
0: Sí, és una cosa que jo detecto que fan molt les persones grans, sobretot les dones, no?, que tenen com aquest contacte espontani.
1: Però
0: de seguida,
1: tu prova-ho, eh? Jo
0: de seguida teixeixen, sí, no?, aquest vincle, jo que sé, a la farmàcia, no? Va entrar una senyora amb una bossa plena de préssecs i em va dir, ai, mira, porto tot el dia passejant els préssecs amunt i avall. Va dir, mira, jo no m'hagués atrevit, no?, a interpel·lar algú sense més excusa que la bossa que jo porto,
1: ja.
0: Però em va fer viure un moment molt bonic.
1: Prova això de dir-li a algú, portes una camisa molt bonica.
0: És que no ho sé,
1: eh? Jo li vaig dir a una senyora, escolta, ens van fer superintimes, vam estar parlant tot el camí.
0: Clar, això és bonic.
1: Quina camisa més maca que porto, escolta, tota cofolla. I es va girar quan em va dir adéu i em va dir, ui, avui me'n vaig més feliç cap a casa.
0: Me'n vaig feliç, clar. Sí, realment sí. També, clar, el que passa és que la gent ja no llegeix tants llibres al metro.
1: Ja, llavors, estem tots mirant el mòbil.
0: Estem tots mirant el mòbil.
1: Fins i tot quan no té cobertura. Sí
0: que,
1: o no?
0: És que això és el que em passa a mi. És a dir, hi ha uns llocs, hi ha punts conflictius del metro de Barcelona, no hi ha cobertura, és entre Sant Andreu i Clot.
1: Ho tens apuntat,
0: ho tinc apuntadíssim.
1: És que em serà fortíssim que ho sàpigues, això.
0: No, perquè està, vull dir, és un estudi
1: oficial,
0: perquè hi ha molta gent que s'ha queixat d'això. Llavors diuen, no, mira, els punts sense cobertura són Sant Andreu i Clot, Sagrada Família Hospital Clínic i entre Passeig de Gràcia i les CEPs. Mm-hmm. Llavors, què passa? Jo quan passo per aquests llocs no deixo de mirar el mòbil. Només estic tota l'estona comprovant que no tinc cobertura. És a dir, tampoc m'allibero. Tampoc m'allibero. I per què passa això? Per què no hi ha cobertura en aquests punts? Doncs també ho he investigat, Montse, perquè jo vinc amb suport...
1: Has parlat amb TVB o què?
0: No. He llegit un article que segurament...

0: que està allí fent vídeos amb... Això és una cosa que em pertorba molt. La gent que mira el mòbil i està fent una videotrucada. Una videotrucada.
1: I mirant-se ells, no?, en la pantalla gran.
0: Sí, sí, perquè... però a part, vull dir, fent una trucada, parlant, i tu ja coneixes tota la seva família, han anat passant allà tota la seva família.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això. A mi faria vergonya. Però digui, si surt la meva, jo què sé, la meva tieta, Leopèdia, amb tot el cap ple de rulos, o sigui, saps?
1: Ets a dir que ara tinc ganes de veure jo també.
0: No tinc cap tieta, sí, no. Leopèdia, m'acabo d'inventar el
1: nom. Molts... Jo just ahir pensava que hi ha molta diferència, molta bretxa generacional.
0: Sí, això sí.
1: I també social, cultural, en què s'accepta, no, de l'ús del mòbil en públic i què no. Mm-hmm. Hi ha uns volums...
0: Yeah. I també les converses, perquè jo l'altre dia tenia una parella al costat de dos homes grans ja, o sigui, que passaven la cinquantena, i escolta'm, una conversa tan pujada de to,
1: ah, sí?
0: Que jo pensava, és que no ho vull sentir això, que són les 10 del matí. Per
1: videotrucada?
0: Videotrucada.
1: Al metro
0: mirant-se i, bueno, dient-se unes coses fortíssimes.
1: Oh, uau.
0: I, no, el bus, pitjor.
1: A l'autobús. Encara menys lloc perquè per
0: més,
1: escapar.
0: Perquè a més la cosa estava il·luminada i jo veia tot.
1: Wow.
0: I pensava, convideu-me a la boda, vull dir, ja.
1: Sí, no sé, o a...
0: No, pujadíssim de to, 10 del matí,
1: Que fort. Mira, sí, sí. Doncs això potser ho posa a l'Ajuntament perquè la gent tingui...
0: No, com es diu aquell pal per fer-se fotos, un estic...
1: El pal selfie.
0: El pal selfie no necessitava aquell senyor.
1: Oh, wow.
0: Entén-me el que vull dir.
1: Sí, sí, ho entenc perfectament.
0: A veure, que hem de mirar coses més senzilles al metro si volem que aguanti la cosa. Que
1: sí.
0: Hem de tenir una mica cosa solidària amb la resta d'humans. O sigui, perquè li arribi el WhatsApp amb aquella noia...
1: Sí, hem de posar nosaltres el mòbil en mode avió. Penso.
0: D'acord.
1: Però clar, però ningú farà. Però al final, és que jo em vull anar al final del cap del carrer.
0: Anar,
1: és que millor que no hi hagi cobertura, millor que no puguem fer res amb el mòbil. Perquè al final, jo quan el mòbil no té cobertura, igualment segueixo mirant la pantalla. Yeah. I segueixo movent icones, no? Perquè al final és com la nostra pantalleta de llums i colors. Vull dir, no són tan diferents d'un nen de 4 anys. No, perquè fa gràcia que diuen, no, aquest nen no aguanta un dinar sense l'iPad. Bueno, jo tampoc aguanto un dinar.
0: I la gent gran tampoc. És a dir, perquè jo crec que durant molts anys era una cosa al mòbil, era com, és que ara el jovent està molt enganxat als mòbils, però la gent gran tampoc. És a dir,
1: no,
0: el meu pare està allà enganxadíssim,
1: sí,
0: tot
1: sí.
0: El dia mirant el nàstic.
1: I Facebook, no? Vull dir que hi ha com aplicacions i xarxes que són una mena de forat negre on estan els boomers. Diguem-ne allà, consumint... Vull dir, els algoritmes totalment despistats. Els seus algoritmes van per una altra banda. Però això dic, jo tampoc aguanto un dinar sense fer una llambregada tonta a l'Instagram, saps què et vull dir? I de fet, en petits ho bastant amb les criatures, perquè no sé si tu te'n recordes de quan eres petita i et posaven en una taula amb adults.
0: No hi havia mòbils, a la meva època.
1: No, a la meva tampoc, però per això dic que eren un pal. És a dir,
0: sí.
1: Els adults no paren de parlar de coses que no entens, gent que no coneixes, i dius, home, doncs o xerres una mica amb la criatura, o li dones alguna cosa per pintar, o li dones l'iPad.
0: Clar, però jo venc d'una època que et deien, tu dibuixa, o tu calla, o ara espera que venen els grans. I allà no hi havia...
1: Clar, però tu dibuixa? A mi em sembla una bona opció, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo recordo que era...
0: Un paper, dibuixa...
1: O sigui, perfecte.
0: Jo no sé si ja pensaven que un dia em treballaria a la ràdio, però jo estava escoltant converses. Em fascinava.
1: Ah.
0: Fascinava com parlava la gent, de què parlaven, com es parlaven entre ells. Estava prenent notes, jo.
1: Totalment. Jo no, a mi no m'interessava gens. I quan deien, seurem aquí a prendre alguna cosa, és com, no, per favor. Vols una Fanta? No vull una Fanta. No m'agrada
0: sí,
1: la Fanta.
0: Jo vull aixecar
1: i córrer i anar-me'n i fer històries. No vull la Fanta.
0: Recordem que la teoria d'avui, perquè estem explicant aquí la nostra vida, amb la Maria Rovira, era la vida era millor sense cobertura al metro.
1: 100%.

0: M'agrada molt aquesta versió del Like a Rolling Stone.
1: Sí, oi?
0: Sí, molt xula.
1: De la Liv Leake. Doncs... com a Like a Rolling Stone estic jo sense el mòbil.
0: Sense el mòbil. Ara, com ho estàs aguantant, això, tota aquesta estoneta de mòbil en mode avió? On te'n
1: tens? No, està tot bé, està tot bé, perquè ara estic llegint un paper i estic parlant amb tu. I vull dir, jo si tinc estímuls...
0: D'acord.
1: De fet, ara m'he viciat els escacs per això. Però m'he viciat els escacs pel mòbil, també, clar. I dic...

0: M'agraden els escacs o m'agrada mirar el mòbil?
1: Clar, perquè hi ha llumetes.
0: Hi ha llumetes. I, per exemple, vaig començar a pintar flors d'aquarel·la, que és una cosa que fem molt la gent amb la crisi dels 30.
1: Amb la jubilació.
0: I la jubilació i tot moment. Però, clar, què feia? Mirava els tutorials de TikTok, perquè els bons tutorials per pintar flors d'aquarel·la estaven al mòbil. Sí, haig de dir que ara me l'he esborrat fa 2 dies perquè no tinc espai al mòbil. Realment, i dic, mira, és igual.
1: Deixem-ho.
0: Sí.
1: Escolta, continua elaborant-me aquesta cosa de que eres més feliç sense cobertura, a veure.
0: Sí, jo penso que està molt bé que hi hagi part sense cobertura al metro i, de fet, faria que no n'hi hagués enlloc. Que, de sobte, el metro fos un balneari de desconnexió digital. Jo crec que això estaria molt bé, perquè abans el metro era un lloc segur, que no et podien contactar. I llavors, ah, m'has trucat, és que era el metro. Era una resposta vàlida, no? Estaves com a recer. I llavors sorties...
1: Totes aquelles excuses de, no, és que no ho he vist, estava al metro.
0: Ai, no m'has pogut trucar, devia ser el metro.
1: M'estan trucant d'Hisenda, no, lo siento, estava al metro.
0: Estic fent tota la xarxa de TMB, no, seguida.
1: Ara no hi ha excusa, no hi ha cap forat negre, no?
0: Et poden contactar tota l'estona. Tu abans sorties, no? A més, pujaves les escales... I com si t'arribessin en coloms missatgers que de sobte et podien trobar, veies trucades perdudes, missatges... I de vegades també et decebies una mica perquè no t'havia arribat res.
1: Clar, perquè no se'n parla prou d'aquella trucada que has estat esperant durant temps o d'aquell missatge. I que penses que justament, perquè a més tenim aquesta cosa supersticiosa, de que en aquell moment que baixes dintre el metro és quan aquell noi que t'agrada tant t'escriurà.
0: És aquí quan serà. Però clar, però amb la tranquil·litat que quan surtis del metro ja t'ho trobaràs. I no hauràs de fer allò de llegir-ho i esperar-te una estona per no semblar el que ets, que és una ansiosa, sense altra vida. Jo haig de dir que, una vegada abans d'entrar al metro vaig enviar un missatge, un SMS,
1: sí,
0: on criticava a una persona.
1: Què dius?
0: Jo.
1: Tu no ho fas mai, això.
0: Allà sí, és que era una situació molt sensible. I un cop a dins del metro, allò que, com que no tenia res a fer, rellegia els missatges enviats i vaig veure que li havia enviat no només a qui no tocava, sinó que li havia enviat a la persona que criticava.
1: Encara us parleu o què?
0: Sí, tot bé. Però clar, jo vaig estar des de Horta fins a Sants, és a dir, tota la línia blava, que no podia tampoc ni saber que m'estava contestant l'altra persona, és a dir, estava hiperventilant, se'm va fer molt llarg. Sí. Vaig acabar del color de la línia 2, és a dir, lila. Però la cobertura ens feia sentir coses, una mica el que tu dius, que ens feia sentir emocions. Clar, jo li vaig preguntar a una amiga meva embarassada si la gent la deixava seure al metro i em va dir sí, però quan em veuen? Però en general no em veuen perquè la gent no mira. I llavors, si no mires, no pots reaccionar com un ésser social, no? Perquè tothom va amb els cascos i mirant el mòbil, no? Anem com una mena d'escafandra perfecta. Tu te'n recordes d'aquell anunci del metro, que eren un noi i una noia, que pensaven, si em diu alguna cosa, m'assec. Si s'asseu, li dic alguna cosa.
1: Et va encantar aquell spot, eh?
2: Si s'asseu, li dic alguna cosa.
3: Si em diu alguna cosa, m'assec.
4: Vagis on vagis, gaudeix del trajecte. Tots movem Barcelona.
1: Ai, que m'he posat tonta.
0: T'haig de dir que aquest anunci és del 2003. Del 2003, i jo encara me'n recordo. És fortíssim, això.
1: És molt bèstia.
0: És molt bèstia.
1: Escolta, acabem amb aquesta bonica imatge de si s'asseu li dic alguna cosa.
0: A veure si pot passar.
1: Parla amb la senyora, si no aquella, i digue-li que la camisa és molt bonica.
0: Va, ho faré.
1: T'ho recomano, de veritat.
0: Ho faré.
1: Maria, no siguis així. Relaciona't.
0: Val, molt bé, ho intentaré.
1: Maria Rubirao i Sherman, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i dels Dies. Roser Barrera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem. Ui, demà, quin tema. Tu no ho has dit mai, això, Rubira, de jo ja no vull saber res dels homes?
0: Sí.
1: Doncs demà és el títol del nostre programa. Vindran senyores a dir, ui, jo això dels homes, jo ja calçotets, jo n'he fregat prou. Això demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nanda Xonaguera. L'habitatge ha centrat el debat de política general al Parlament que ha començat aquest dimarts. El president Salvador Illa ha anunciat mesures que inclouen propostes inèdites, com que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit i ha explicat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de Mari Carmen Abascal.
2: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits i totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no hagi de deixar.
1: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes per solucionar la crisi de l'habitatge, només agreuja els problemes actuals i falten propostes i solucions. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça de Catalunya, a la ciutat de Barcelona, en defensa del dret a l'habitatge. Un dels participants, l'Arteco, assegura que s'han mobilitzat a títol individual.
4: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica.
3: També han decidit allargar l'acampada els concentrats a la Puerta del Sol, a Madrid i a altres capitals de l'Estat.
1: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem li va obrir la causa el 2018, per la qual no ha estat mai jutjada, perquè Rovira es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys, quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
5: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
3: El Marroc tindrà per primera vegada a la seva història una dona com a cap de govern. El rei Mohamed VI ha encarregat a Fàtima Zahra El Mansouri del Partit Liberal PAM que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació guanyés les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. La nova mandatària ha valorat amb satisfacció aquesta oportunitat.
6: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
1: Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Rorda va ser un professor de matemàtiques i un hedonista, i tot i així, un home que es va suïcidar. Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat en un text escrit a principis del segle XX, però que parla en present. Ho ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
7: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explica tot això, pues, arriba molt directament.
1: El pessimisme alegre, mi suicidio, es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Esports, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb 2 gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams. 3 jugadors del Barça han sortit a l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, 68, que ha estat triat l'MVP, i Fermín, 56 minuts. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
3: El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent, Kevin Panther, Soler ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts.
1: El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del PAOK a 6:45 de la tarda en la primera jornada de l'Eurocup.
3: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat del moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
1: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa Renee van Aasten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà a 6:45.
0: Fins aquí les notícies.

0: Quin dia avui més boig, oi? Ja ho diu la cançó del Raimon, que al meu país la pluja no sap ploure. He sortit al carrer després d'aquest episodi de pluges intenses, amb el paraigües, l'impermeable, unes sabates per no mullar-me els peus, i després l'he carretejat durant la resta del dia sense que m'hagi servit de res. Com que el metro no funcionava perquè s'havia inundat, a l'autobús hi havia desenes de persones que necessitaven, evidentment, anar d'un lloc a l'altre. He començat a parlar amb un oient del programa que m'ha explicat que havia estat amiga dels meus sogres i d'aquí hem acabat parlant de les preguntes i respostes que feu vosaltres, els ignorants, i de com, per exemple, ella és de les que posa vinagre blanc a la rentadora en lloc del suavitzant. De cop i volta, dues dones més que hi havia al costat, mentre el bus s'anava omplint de més i més gent que s'havia de quedar dreta, primer m'anaven mirant i fent que sí amb el cap i, finalment, han acabat intervenint a la conversa. Totes feien el mateix. I jo dient que ho havia après fent aquest programa. He estat a punt de treure la gravadora que portava amb mi perquè la tertúlia era digna de passar-la aquesta nit, perquè la sentíssiu vosaltres. Però us haureu de conformar amb aquesta meva història, perquè després he hagut de baixar. I a les tres senyores les he deixat en plena conversa i vés a saber quines altres receptes deuen haver arribat a compartir. Si és que aquest programa és una caixa de sorpreses, fins i tot lluny d'aquests micròfons. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i ja i 9 minuts. Benvinguts un dia més a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, esperant les vostres trucades al 93-207474 per començar a parlar amb vosaltres. I avui li dic primer bona nit a l'Anna des de Mirassol. Bona nit, Anna.
2: Bona nit. Mira, Marta, jo només vull aclarir-te una cosa.
0: Digues.
2: L'altre dia vaig demanar una sardana que et vaig dir el sortidor de la cardina.
0: Sí.
2: I un senyor et va dir que havia dit el sortidor de la sardina.
0: Sardina. I ho va dir bé.
2: No.
0: Oh, ho va dir bé vostè, dic. Vostè, Anna, ho va dir bé.
2: Jo ho vaig dir bé. Ell ho va dir malament.
0: Ell va sentir una altra cosa. És que jo li vaig fer repetir perquè no sabia si ho havia sentit bé.
2: El sortidor de la sardina, perquè no podria dir el sortidor de la sardina, perquè no existeix aquesta sardana.
0: Clar. Després va trucar aquest altre oient que ho devia sentir malament.
2: Malament.
0: No, l'Anna que ha ballat sardanes sap perfectament com es diuen les sardanes, no?
2: T'he trucat per aclarir-t'ho i per dir-t'ho ben dit.
0: Molt bé. Doncs perfecte, Anna. Moltes gràcies per l'aclariment.
2: Ja està.
0: Perfecte.
2: Una bona nit i una bona setmana.
0: Igualment. A descansar, bona nit. Adéu-siau. Després, a més del 93-201-7474, amb aquest aclariment que hem començat avui el programa de l'Anna, també ens deixeu els missatges de WhatsApp, el 667-220-148. I avui, per començar, ens hem trobat aquest missatge que ens ha deixat l'Àngels des de Lleida.
3: Mira, estava escoltant això dels robatoris que diu que els Mossos els van dir amb uns senyors dels pisos que no calia que posessin alarmes perquè entren igual. Pues quina casualitat que avui vos ha fet una xerrada a un mosso i sobretot ens ha dit que poséssim alarmes, i que l'acte truquéssim al 112. Així és que, a veure, uns diuen una cosa, uns altres en diuen una altra. I que ens poséssim una aplicació al mòbil del 112, que estaríem, vull dir, vindríem més aviat.
0: Veus, unes xerrades que els deuen fer els Mossos, suposo que deu ser l'Àngels que ens truca des d'un lloc on hi ha les cases una mica més disseminades, dic jo, no ho sé, per intentar que si passa alguna cosa, doncs el més aviat possible puguis posar-te en contacte amb els Mossos i que ells sí que els havien dit que es posessin alarmes. En fi, l'Elisa, des de Barcelona, ens ha deixat aquesta resposta.
4: Jo sóc la primera vegada que deixo aquest missatge. No he trucat al programa, però us escolto per la nit. I només era per una reflexió d'avui, I també una pregunta. Aquest matí, per casualitat, he vist a la senyora Noguera que li estaven fent una entrevista a Televisió Espanyola i la periodista li estava fent una pregunta molt concreta. Què definia ella com petit propietari? Ha estat no sé quants minuts i no ha sigut capaç de dir, escolti, per vostè què és un petit propietari? Pues escolti, tant costa d'explicar perquè la gent ho entengui el que és un petit propietari? Escolti, pues una persona que potser tenia uns estalvis, ho va invertir en un pis i ara li serveix perquè quan està jubilat o en la seva pensió o en mans moments, tenir uns diners per poder continuar visquent durant la seva vida, no? Bueno, ha estat donant que si el decret... Que... Escolta, tant costa que els polítics, quan li fan una pregunta concreta i no està perdent allà minuts i minuts, contestar concretament el que se li pregunta? De veritat, que és decepcionant. La meva pregunta, a veure si algun ignorant me la pot contestar o alguna persona de lleis que coneixi. A veure, un jutge, quant de temps pot tenir un cas hasta que es resol? O sigui, n'hi ha una normativa? Un jutge pot tenir 30 anys un cas? Qui supervisa el temps que té de tramitació? El Consell General? El Consell del Poder General? Un altre magistrat? O sigui, el pot tenir allà per durable 40 anys?
0: Doncs s'entén perfectament la pregunta, eh? Quan pot durar la decisió d'un jutge, no? Una cosa es pot resoldre en 3 dies i n'hi ha que triguen 20 anys. Doncs hi ha alguna mesura que diu fins aquí o no? A veure si algú ens pot ajudar. I sobre la reflexió que ens ha fet de que els polítics no contesten, m'ha recordat avui que he sentit una entrevista que li van fer l'Àngels Barceló, entre altres coses, per haver deixat de treballar als mitjans de comunicació en aquests moments, dient que, entre altres coses, estava cansada que ella feia preguntes i que, sobretot, els polítics mai responien res de què preguntava. I que això cansa, al final cansa. Doncs mira, és una mica la reflexió que ens ha fet aquesta oient. Va, que ens truca en Pep des de l'Eixample. Pep, bona nit.
5: Bona nit, què tal, Marta? Bona
0: molt
5: nit.
0: Bé, com estàs?
5: Molt bé. Escolta'm, una resposta sobre aquell noi que va trucar ahir per dir si hi havia algun localitzador pels nens.
0: Sí, perquè volia saber, la seva filla de 9 anys, que no té mòbil, però alguna manera per poder saber si havia arribat a l'escola, perquè hi anava sola, etcètera, etcètera. Sí.
5: Mira, a mi se'm va ocórrer, si és de passo, puc recomanar a un autor de llibres que m'encanta, he llegit moltíssim d'ella. Pots recomanar llibres d'ella?
0: Sí, pots recomanar el que vulguis. Doncs sí.
5: Pues mira, l'Elena Valenti...
0: Sí. Elena Valenti, perdona?
5: Sí, va... Elena Valenti.
0: Elena, d'acord. Elena Valenti, molt bé.
5: I té un pseudònim, Susan... Bagot o Mag... Bueno, és igual, Elena Valenti.
0: Elena Valenti.
5: Sí. Hi ha 5 llibres que estan molt bé, que se diu La Mediadora.
0: Sí.
5: I també tema sexy, eh? També està molt bé. Bueno, pues en aquest llibre hi ha... El prota és un policia que té una nena de 9 anyets i amb aquesta nena, en un dels episodis, la sequestren i a dintre d'un cor, d'un penjoll, que és un cor, porta un localitzador. I això ho trobaria al botí. Bueno, no és un mòbil, eh? Però dona unes senyals...
0: Clar, i tu saps on és la persona...
5: Això a la botiga de l'espia segur que ho tenen.
0: Ah, doncs mira.
5: Sí.
0: Sí, i no sé si...
5: A la botiga de l'espia li donaran algunes idees. Bueno, si
0: segur,
5: a mi se'm va ocórrer això. El primer que se'm va ocórrer va ser això.
0: Està bé.
5: A veure si li pot servir alguna cosa. I l'Elena Valenti, hi ha gent moltíssim d'ella i és una que m'agrada moltíssim.
0: Doncs mira, buscar algun localitzador que puguis posar-lo en un lloc petit.
5: Això, un penjoll, li va fer un regal i tal, i portar sempre el penjoll.
0: Està bé,
5: petit,
0: perquè no, fas una recomanació a través de la literatura. Em fa molta gràcia, això. Està molt bé.
5: Això, sí, sí.
0: Perfecte,
5: després,
0: molt bé.
5: Després, gràcies per dir-me lo dels manolitos.
0: Oh.
5: Ara falta buscar la caixa i provar-la, perquè, clar...
0: Sí, jo és que he vist que n'hi ha un a prop de la ràdio i qualsevol dia m'animo, però amb els horaris que faig no hi ha manera mai de trobar-ho. Però sí, sí, perquè no n'hi ha gaires a Barcelona. No n'hi ha, una Glòries...
5: Sí, suposo que això amb una cosa així com la Illa...
0: Crec que tampoc, eh? No. N'hi ha un que està a prop d'aquí la ràdio, per això et dic. Però si ho busques, ho demanes, et surt al lloc. Em sembla que a Glòries també n'hi ha un. Però bueno, el noi que va trucar va dir que estava al costat del camp de l'Espanyol,
5: sí,
0: que hi ha un centre comercial a l'Esplau, que deu ser que hi ha una altra botiga allà. Però sí, sí, resol el dubte dels Manolitos, Pep.
5: Perfecte. Bueno, però bé, moltes gràcies ja per tenir una idea.
0: Molt bé.
5: Però vinga, fins
0: gràcies, Pep. Gràcies. Fins una altra. Bona nit. Bé. Montserrat, des de Mataró, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta. Mira una cosa, avui, plovent, sí, aquest matí, passava jo per un carrer de Mataró, que és força cèntric, que es diu el carrer Massabà. Aleshores, jo recordo, quan jo era petita, que m'havien dit, o se'ls deia, que aquest carrer li van posar el carrer de Massabà perquè el mar va arribar fins allà.
0: Oh.
6: I queda una mica lluny de la platja, aquest carrer, eh? Mm. És un carrer cèntric, però bastant amuntet de Mataró. No sé si coneixes gairebé Mataró.
0: Conec una miqueta el centre, però aquest carrer no se'n para,
6: si
0: no.
6: Coneixes, si coneixes, mira, potser la presó o la sala Cabanyes.
0: Sí, per exemple. Sí? Sí.
6: Doncs allà.
0: Allà, molt bé.
6: Tocant a la sala
0: Cabanyes. Doncs sí, que està amuntet, sí.
6: Val. Doncs, aleshores, jo havia sentit de petit explicar això, que aquell que carrer li havien posat de Massabà, perquè volia dir el mar se'n va, Massabà. Aleshores, com que truca força gent de Mataró, aviam si algú, o encara que no sigui de Mataró, algú sap si això és veritat.
0: És real, clar. És bo, això, ja està. No, i avui devia anar ple d'aigua, aquest carrer, no? Entenc?
6: No, a l'hora que hi he passat jo, començava a ploure.
0: Anava a dir.
6: Sí, començava a ploure, i llavors jo he anat a un lloc que m'he passat una hora allà dintre, era del dentista, concretament, sentia que deien, ui, com plou, com plou.
0: Quan tu estava sota cobert, sí.
6: Jo hi he anat començant a ploure, diguem, i he passat per aquell carrer. Aleshores, doncs, esclar, mira, he pensat, mira, avui preguntaràs als ignorants, diríem si algú sap això.
0: A veure, si el mar, en algun moment donat, va arribar en aquest carrer que es diu Massabà,
6: Carrer Massabà, sí.
0: Molt bé. Doncs ja ho tinc apuntat. Perfecte, Montserrat. Moltes gràcies, bona nit.
6: Bona nit.
0: En Josep, des de Terrassa, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, us trucava per una trucada que heu rebut ara no fa gaire pel tema de la localització d'una nena.
0: Sí,
7: si està molt
0: de fet, la pregunta la vam fer ahir, avui el Pep ens donava una idea a través d'un llibre i ara tu també pots ajudar. Ens ho va preguntar el Miquel de Sabadell, això.
7: Sí, ahir. Mira, hi ha un dispositiu que és d'Apple que es diu AirTag, que són com unes targetes de crèdit,
0: sí,
7: vale? Però que hi ha AliExpress ho trobaran, compatibles, que val uns 7 euros, i és com una targeta de crèdit que tu poses a una bossa, amb un portàtil, fins i tot hi ha gent que ho posa al gos, i llavors amb l'aplicació de l'Apple de trobar el telèfon et diu on està ubicada
0: aquesta targeta, clar.
7: Aquesta targeta, això, i això va molt bé. Jo ho estic fent servir i, de fet, una vegada em van robar la cartera i vaig aconseguir localitzar qui me l'havia robat.
0: De veritat? Amb aquest localitzador?
7: Amb aquest localitzador. Vale. No s'actualitza al moment, però al cap de 5-10 minuts saps on està i, a més, aquesta targeta des del mòbil tu li pots dir que en un moment donat emeti un so. Vale, perquè la persona que ho té o és el que vaig fer jo amb la cartera. Vaig activar el so i la persona que me l'havia sostret em va trucar. Vale? Vull dir que és el AirTag,
0: però
7: hi ha dispositius compatibles amb això.
0: I després, has de tenir un iPhone o pots tenir, o hi ha algun altre compatible amb un altre...
7: Aviam, jo ho conec per iPhone, perquè és
0: clar,
7: el que faig servir.
0: Clar.
7: Suposo que no ho sé si amb Android hi ha coses
0: similars,
7: compatibles, però...
0: Ah, doncs mira, ara m'està dient l'Oriol, el tècnic, que el genèric es diu SmartTag. Per tant, sí que n'hi ha.
7: Vale, pues,
0: sí.
7: Pues això
0: sí,
7: va
0: sí,
7: molt bé.
0: Molt bé.
7: Ja us ho dic que va molt bé.
0: Va molt bé, perfecte.
7: I després una pregunta.
0: Digues.
7: Això és una mica tècnic. Jo tinc una alarma de casa, antiga,
0: sí,
7: vale, que ha deixat de funcionar perquè amb el desplegament de la fibra la meva alarma per trucar a la central truca per polsos, que és el sistema antic, que era allò de les rodetes del telèfon,
0: sí,
7: i ara es truca per tons. Si algun tècnic d'alarmes que ens estigués sentint Sé que es pot fer una adaptació, però no trobo ningú com el vulgui fer, només em proposen canviar tot el sistema, és un sistema que funciona. Si algú pues, volgués o entengués d'aquests temes, pues, agrairia que, si li voleu donar el meu contacte...
0: Perfecte. És intentar adaptar una alarma antiga amb el sistema actual, així per dir-ho senzill,
7: Exacte. Amb el sistema antic de comunicació telefònica, que era per colsos, el sistema actual, que és per tons.
0: Per tons, molt bé. A veure si hi ha algun tècnic en alarmes que ens estigui escoltant a aquesta hora i que et pugui ajudar, Josep.
7: Molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
7: Bona nit. Bon programa.
0: Gràcies, bona nit. La Isabel des de Barcelona, bona nit.
8: Sí, hola, bona nit. És que et deia deixar dels mitjadors dels nens, no?
0: Sí, perdó, és que la sent... Em costa una mica entendre-la. A veure si podem millorar una mica. No sé si és que està amb poca cobertura o... A veure, Isabel, intenti-ho.
8: A veure, ho intento.
0: Digui.
8: Que els nens, els meus nens,
0: sí,
8: porten un rellotge,
0: sí,
8: que està comunicat amb el telèfon del pare i la mare, i ell, quan arriba al col·legi, apreta el botó i la mare, el pare... imaginar, hagi trucat, sap que ha arribat a col·legi.
0: Ah, porten un rellotge d'aquests intel·ligents, diguéssim, no?
8: Sí, bueno, sí, no sé, penso que ho compren. Jo diria que els seus pares els han comprat per internet.
0: Ja.
8: Diria.
0: I llavors, ells, quan arriben a l'escola, fan un senyal en el
8: sí,
0: seu rellotge.
8: Sí, i
0: els pares saben, clar.
8: Per parlar una mica, no? Ara ja sóc a l'escola. Ah, molt bé.
0: Clar, molt bé. Doncs mira...
8: És... Perquè això existeix i va molt bé.
0: Va molt bé, perfecte.
8: Dona molta tranquil·litat.
0: Clar, clar, clar, és el que demanava aquest oient. Doncs, Isabel, gràcies per compartir-ho.
8: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.
8: Bona nit.
0: Adéu-siau. Mira si ha donat de si el tema del localitzador per estar tranquil, no?, els pares, quan la criatura arriba a l'escola i sap que ja és al lloc on tocava. Va, més missatges que ens heu deixat al 667-220-148. Una resposta que ens dona l'Alícia.
9: Fa uns dies va trucar un senyor dient que per pelar els ous, de quina manera es podia fer perquè li fos més senzill fer-ho. Mira, jo poso l'aigua freda, poso els ous a dintre i poso 3 cullerades de sal. Llavors es bulleixen, es fan dursos i quan els trec els passo per aigua freda i després es pelen perfectament. Només era per si això li pot servir a aquest senyor.
0: És a dir, sal, i suposo que l'ou no l'agafa i després surt l'ou salat, no entenc. És només que facilita que quedi l'ou ben pelat. Entenc que és això. Doncs gràcies a l'Alícia, perquè sí que ens ho va demanar ja fa uns dies un altre oient. Una reflexió que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar de Mar.
10: Ara comencem amb la campanya, la cursa, digue-me com vulguis, o la precursa, la precampanya de les eleccions que es venen a sobre i que estem veient que aquí només és màrqueting desbocau i a veure què dic perquè em votin i a veure què és el que toca dir avui i el que diu aquell per jo dir el contrari i tot això. Ens enfrontem a una temporada d'orilla a nivell de notícies, a nivell de premsa, a nivell de declaracions, de que tot serà dir el que m'interessa a mi per treure vots o el partit per treure vots i no el que interessa al popular jove som els tristos que anem a votar. L'altre dia amb l'entrevista del divan que li va fer la Sílvia Coppolo al Trillo, ell com a expresident del Parlament deia que al nivell dels polítics d'avui en dia fa pena i realment és així. No hi ha ideologia als partits, no hi ha interès per treballar ni pel país, ni aquell, ni l'altre, ni que sigui. No hi ha sentit de societat ni comunitat. I aleshores jo tinc una proposta creativa, ja que estem amb el tema del màrqueting i tot aquí va del mateix. Per què no fem una cosa? Per què no agafem els caps de llista de cada partit, fem una partida del Catan, que és tots contra tots, i a veure qui és més dolent, diguem-ho així, en plan finillo. I el que guanyi doncs, és el que governa i ja està, i ens estalviem litros de tinta, hores de torres, i podem descansar una mica, donat que la ideologia no interessa per res, ni importa per res, i el poble tampoc.
0: Mare meva, mare meva, l'altre dia també trucava una senyora que deia que també, o sigui, va deixar els polítics a l'alçada del Batum, i deia que no pot ser, que no pot ser de cap de les maneres, i és una dona que, malgrat que ja és molt gran, ella continua anant a votar, ens va dir. Vull dir que realment, després es queixen que hi ha desafecció, doncs mira, això és el que passa. Aquestes són les reflexions que fan les persones quan els polítics es comporten segons de quina manera. Ens truca el 93207474 l'Alba des de Sabadell. Bona nit.
11: Bona nit. Jo voldria, no sé si és, jo em queda molt difícil fer ametlles garrapinyades.
0: Voldria fer ametlles garrapinyades, molt bé.
11: Sí, sí, sí, és molt difícil perquè és que em queden totes enganxades, no sé, al punt del sucre, com s'han de treure del foc, no sé.
0: Vol que algú li expliqui una manera de fer-ho perquè li quedin bé, perquè les seves no acaben de quedar-li fines, no?
11: No, no, això mateix.
0: Molt bé. Doncs a veure si entre els oients ignorants hi ha algun bon cuiner d'ametlles garrapinyades, que per cert, mira que són bones, eh?
11: Quan ai, i tant, i és que en tinc...
0: Molt bé. Bueno, doncs a veure si Alba algú l'ajuda. Moltes gràcies.
11: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit. L'Ernest, des de Sedó, ens deixa aquest missatge.
12: Us envio aquest missatge perquè sapigueu que el proper diumenge 4 d'octubre farem un concurs de carbasses gegants a aquest poble de la Segarra. I a més ho acompanyarem d'una fira amb articles artesanals, jocs de nens, polixinels, en fi. Tota una festorra per un poblet de 100 habitants a la Segarra.
0: Mira, veus? Doncs el cap de setmana, que li interessi, concurs de carbasses a Sedó, aquest poblet de la Segarra. Gràcies, Ernest, per compartir-ho. I la Montse ens deixa escrit, diu, vaig sentir que algú es queixava de no poder desfer-se d'una espècie de mosquits molt més petits que els que coneixem de tota la vida. Diu, em va passar el mateix i no recordo ni qui ni quan em van facilitar una manera de desfer-me'n. Francament, em va anar molt bé, diu. I això ens diu com ho va fer. S'agafa un recipient de vidre, diu, jo aprofito els pots que em sobren d'alguna cosa que he gastat, i s'hi posa un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Es deixa a l'habitació on hi ha els mosquitets i uns dies després, ens diu la Montse, veurem els resultats. O sigui que aquí tenim solucions per tots els gustos. D'aquí res, un minut, arribarem a 12:45 de la matinada.
1: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
13: Quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar i vam fer una pregunta. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre. Em poso Catalunya Ràdio i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta. Is my
1: trouble, that's what you... La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. L'entrevista que no t'esperes.
0: L'any 2001, després de 15 anys de carrera, el Sopa de Cabra anunciaven que ho deixaven. El 8 de novembre feia un últim concert a la Sala Ras Matàs de Barcelona, on va sonar un dels grans èxits de la seva trajectòria, l'Empordà.

0: A la vida, però, la tristesa d'un adéu moltes vegades coincideix amb l'alegria pel naixement d'un nou projecte. I això va passar aquell 2001. Al Sopa ho deixaven, però al mateix temps, una noia de 28 anys feia realitat el que havia estat el somni de la seva vida. Aquella noia era la Sandra Bruna, que després de 10 anys aprenent l'ofici, va decidir instal·lar-se pel seu compte i obrir la seva pròpia agència literària. Amb molta tenacitat i amb l'ajut de tota la seva família va fer un pas que li va sortir bé. Aquest setembre, aquella agència literària ha complert 25 anys, que es diu aviat, en un món tan difícil com és el literari. Aquesta nit ho volem celebrar parlant amb ella. Per cert, això sí, la tristesa d'aquell 2001, ja ho sabeu, per la desaparició del Sopa, es va revertir 10 anys després, quan van tornar als escenaris, i fins avui. Saludem a la Sandra Bruna, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: A tu t'agraden el Sopa de Cabra o no?
1: M'encanten, m'encanten. M'ha agradat molt aquest link.
0: Clar, és que ells en aquell moment deien un adéu, que ja dic, després no ha sigut, i vosaltres, pam, feies en realitat una cosa que no sé si després de tots aquests anys pots arribar a pensar de tot el que has fet, què és el que més t'ha costat per aconseguir fer i ser, tenir la teva pròpia agència literària.
1: La veritat és que va ser tot com una mica orgànic en aquell moment, no? Però ara, quan miro cap enrere, penso, ostres, no sé si ho tornaria a fer, saps? Perquè, perquè vaig ser bastant agosarada en aquell moment. Però no és que m'hagi costat res així significatiu, saps? Més que res, el que és que és un ofici que s'ha de treballar molt, no? I bueno, la meva experiència a Mercedes Casanovas em va donar un bagatge que em va dir, escolta, fem-ho, ho faig, i aquí hem arribat fins als 25 anys. Ara, és una feina una mica de piqui-pala, que jo dic.
0: De formigueta, no? De formigueta, de poc a poc
1: anar fent. De formigueta. Exacte.
0: De no parar de treballar. Clar, aquest és un programa que es diu La nit dels ignorants i a nosaltres ens agrada molt aprendre coses. Tu saps molt bé que és un agent literari, però potser els oients que ens escolten no ho saben. Com els hi expliquem quina és la feina que fa un agent literari, Sandra?
1: Pues mira, és veritat que això passa molt, perquè fins i tot els meus amics moltes vegades diuen, encara diuen, la Sandra és editora, i dic, no, jo sóc agent, que és diferent, que és diferent. Els agents som l'intermediari, no? Els que posem en contacte l'autor amb l'editor, som els que estem al mig. Jo sempre ho faig més fàcil i dic, sabeu els representants de futbolistes? Pues nosaltres representem escriptors, i llavors negociem aquells contractes dels escriptors com fan els managers dels futbolistes, i això llavors tothom ho entén.
0: Clar. Diguéssim que els preus serien bastant diferents per això, eh?
1: Això sí, això sí.
0: Les sumes astronòmiques dels futbolistes, mare meva, no? Mare meva.
1: No passen en el món editorial.
0: No, per res del món. Una gent ha de fer una feina per això integral, d'allò de que ho englobi absolutament tot, malgrat que hem entès perfectament amb això que has posat l'exemple dels futbolistes i els intermediaris, eh? Però segur que hi ha molta gent que et diu, et deus passar el dia llegint, o et deus passar el dia parlant amb escriptors, o et deus passar el dia negociant amb editorials.
1: Clar, pues sí, sí, la veritat és que nosaltres, sobretot la nostra agència, el que fa és un 360 graus, que jo dic, perquè a mi, abans, quan vaig començar a Mercedes Casanovas, potser amb 18 anys que vaig començar, era molt més pues, aquest petit, no? Aquest petit encontre entre, vale, posem en contacte, fem aquest link i tot l'altre ja flueix. Ara es necessita molta més intervenció de la gent, perquè pues, clar, el món ha canviat, tothom, clar, jo quan vaig començar no hi havia ni l'email, i llavors la gent havia d'enviar els manuscrits així per correu, enquadernats, era molt més complicat. Ara, en canvi, apreten un botó i ja el tens en la teva safata d'entrada, saps? Llavors, pues, bueno, tota aquesta feina, pues, jo crec que s'ha de fer, ha canviat molt, i llavors pues, nosaltres el que ens agrada fer és una feina integral, realment de 360 graus, de que comencem llegint, i s'ha de llegir molt, però a partir d'aquí hi ha un procés també molt administratiu pel mig, a part de la negociació i tot plegat, no? O sigui, fem una feina que és molt, o sigui, llegir és una part, vendre és una altra, no? I després negociar és una altra. I la veritat és que... I després el procés de quan has venut, també ens agrada seguir-lo per saber quina coberta posaran, quan ho llançaran, amb qui serà llançat aquest llibre, perquè, clar, hi ha molts puntets a la negociació que són importants de tenir en compte i que la gent potser no valora, però en el món que estem ara i tal com està el món editorial, és molt important tenir-los en compte.
0: Uh-huh. Es pot ser escriptor sense tenir un agent literari?
1: Sí, i tant. Però... Això sembla que em tiro pedres, eh? Però sí, sí que es pot.
0: Però aleshores, si els escriptors trien un agent, amb què hi guanyen? Ells, com a autors, eh?
1: Jo crec que això depèn molt de cadascú, no? També crec que un autor que es vol professionalitzar, tenir un agent sempre l'ajudarà. Uh-huh. Perquè jo crec que pot ser, o sigui, un autor que comenci i dius, home, necessita un agent, potser comença, té sort i una editorial hi publica i li va bé i no li cal un agent. Però crec que un autor que al final sí que vol de dir no, he provat, m'agrada i vull seguir i vull continuar en aquest món, un agent li pot aportar molta informació que potser un autor sol no té, i a part després tota la gestió administrativa, que és molt gran.
0: Uh-huh. Vosaltres sou una agència familiar, però clar, tiro uns anys enrere, crec que va ser el 2006, cau a les vostres mans la Catedral del Mar, que això segur que la gent sap a què em refereixo, de l'Ildefonso Falcones, que va ser un gran èxit. Clar, en la vostra carrera, què representa aquell moment? Perquè, clar, quants exemplars s'han venut, la sèrie, la pel·lícula, els llibres de després, o sigui, allò va ser com... No sé si és el més gros que heu arribat a fer, en quantitat,
1: eh? Jo crec que o sigui, va marcar un abans i un després, això està claríssim. O sigui, tothom em coneixia de Mercedes Casanovas, vaig començar jo sola i, clar, el boom de l'Ildefonso Falcones va ser un èxit espectacular, no? I llavors, doncs, bueno, això sí que va marcar el primer èxit amb autor espanyol, no? Uh-huh. que hem tingut. Després, clar, després també n'hem tingut d'altres que d'això, però aquest va ser el primer. N'hem tingut d'altres com el Francesc Miralles amb l'Ikigai, per exemple, sí. No? Que també és un super best-seller, un long-seller, jo crec, ja, saps?
0: Sí, perquè fa molts anys i continua venent-se, no?
1: I continua venent, exacte. Llavors, sí. I després, com que també fem representacions internacionals, doncs ara recentment hem tingut la Rebeca Yarros, que ha sigut també un super llançament amb les Ales de Hierro i Ales de Sangre i tot, que va ser espectacular. O sigui, hem tingut bastants, però clar, Ildefonso va ser com el primer de l'agència, uh-huh. No? El primer èxit, i llavors, i el primer èxit que també vam traduir també a moltíssimes llengües, no? I clar, això doncs, marca moltíssim, i clar, no, jo, la veritat és que em va donar ja estava posicionada, perquè la gent ja em coneixia, però em va donar com un punt allò de dir, ostres, pues, ha tingut un èxit, ja estem ben posicionats.
0: Clar,
1: no?
0: I això vol dir que més gent probablement us començava a enviar els seus manuscrits, ara dius que amb un botó és molt fàcil, no sé quants correus podeu rebre de gent que vol publicar, ja no dic que vol escriure, però que vol publicar alguna cosa, cada mes quants correus pot rebre amb algun exemplar?
1: Ho tenim molt, molt controlat, perquè com que també hem obert aquesta línia doncs, de Bruna Talent, ara ho tenim molt controlat, en rebem, al mes rebem una cinquantena de peticions de que vol gent que nosaltres no reclamem i ells ens envien el manuscrit perquè el llegim.
0: És a dir, gent que ja té escrita una novel·la directament.
1: Exacte.
0: 50
1: exacte.
0: Al mes. Sí. És molt, no?
1: És moltíssim, és moltíssim. És moltíssim. Per això també... Hem obert aquesta línia Bruna Talent per dir, escolta, hem de fer sostenible el poder Clar. Tenir una lectura professional, saps? Perquè és que si no és realment impossible, és inviable poder contestar tota aquesta gent. Molta gent, jo crec que és part de la nostra feina contestar a aquesta gent, però clar, al final, quan reps tot això sense tu demanar-ho, què passa? Moltes vegades ni editorials ni moltes agents poden dir, doncs, bueno, el silenci és la resposta. A mi el que he intentat és dir, doncs, no fem el silenci de resposta, però donem una via sostenible per poder contestar tota aquesta gent i dir-los, escolta, si voleu que us llegim, fem un informe de lectura professional uh-huh. amb un cost i a partir d'aquí en parlem.
0: Clar, perquè si no pot passar, potser pot passar, i ha passat sovint, que una bona obra es pot quedar en un calaix perquè... ningú l'ha pogut llegir o perquè no encaixa en el moment, perquè també la literatura a vegades va a modes, no? Que si la novel·la històrica, que si la novel·la romàntica, que després la novel·la no sé què, i tu escrius una cosa històrica en un moment en què la novel·la que es ven més és la novel·la negra i allò queda en un calaix i resulta que és molt bo, però ningú ho sap. Això pot passar, també.
1: Exacte, això pot passar, i la veritat és que a través d'aquesta via nosaltres el que volem és també detectar el talent una mica, no? De dir, escolta, a lo millor ara, en aquest moment, no s'està buscant, pues, diguem, la novel·la històrica, però aquest home té talent, o aquesta persona té talent. Llavors, si té talent, a lo millor li podem dir, escolta, tens alguna cosa més perquè ara aquest gènere no es porta i a lo millor si tinguessis alguna altra cosa o féssim alguna altra cosa seria molt més viable posar-te en el mercat, saps? Però clar, tot això és una feina que s'ha de fer a través de que no pot ser gratuïta, no? O sigui, jo a vegades els agents ens diuen, no, bueno, em pots llegir una miqueta i dir quatre coses? Dic, és que llegir una miqueta no pot ser,
0: clar,
1: saps? O sigui, has de fer una valoració professional de tot això, no?
0: Clar. Ara, actualment, quin és el moment? On som? Quin tipus de novel·la? La novel·la romàntica, la novel·la més... No sé, què diries? Sí.
1: No, la veritat és que el que hem dit romàntasi, no? La
0: romàntasi. La
1: Rosa Males, amb ales de sang, que va ser el que va llançar tot aquest gènere, encara segueix sent molt popular. El que passa que estem veient la tendència que ja està baixant i que està passant una miqueta a un altre cop les distopies. Les distopies, el que eren els Jocs de la Fam, Divergente i tot això, però amb el toc romàntic, que això és la distopia, que abans no hi havia quasi un tema de romàntic i ara li posen també la romàntica, que això també, a part el romàntic, el gènere romàntic segueix en boga, però barrejat així una mica, que si romàntic amb western, que si romàntic ens inventem amb esport, ens inventem la novel·la romàntica amb diferents aspectes de la vida, no?
0: Ja, sí, sí. Clar, però també pot passar que al final aquell segment de novel·la estigui com que la gent estigui ja cansada de tantes distòpies o el que sigui i dius, no, doncs ara vaig a buscar una cosa diferent i no la trobes perquè tothom està fent el mateix, no? Això també pot passar?
1: Això també passa. Llavors, clar, moltes vegades per això surten aquests fenòmens, no? A vegades com la Irene Vallejo o alguna... Perquè, bueno, pues, ja ha marcat a lo millor per alguna gent que no vol seguir tota la tendència,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: I llavors també és difícil per l'editor, jo ho entenc, de dir, ostres, quina serà l'aposta que no segueixo la tendència i em anirà bé, no?
0: Imagina't, que difícil.
1: Que difícil. I per una gent també, perquè clar, tu dius, ostres, si tinc tot això i clar, la gent està buscant pues, tot el romàntasi, jo com puc apostar per una cosa que realment gairebé ningú busca,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però bueno, si t'enamores d'allò, jo penso, no? És aquella cosa de, ostres, m'agrada molt i penso que té molts ingredients el d'això, doncs pues, bueno, és el que et dic jo una mica del pic i pala, saps? De dir, escolta, confio en això i vaig a per totes a explicar-li un a un a tots els editors que a més els conec i són amics a dir, escolta, obrim una llança per altres coses que a vegades també poden funcionar en el mercat i això també és part de la nostra feina, no?
0: Alguna vegada el teu nas t'ha enganyat i has dit això serà un èxit i no, o al contrari, això ja veurem i de cop i volta, pum, remunta i comença a pujar, pujar, pujar i la gent el demana i el llegeix i se'l recomana.
1: Sí, sí, la veritat és que això et passa molt. A veure, jo crec que tenim un tipus d'intuïció que s'ha de tenir, que no sé, que és com una mica màgia, que llavors dius, ostres, això funcionarà, i funciona, i dius, ostres, és que ho he encertat, però moltes vegades alguna cosa que dius això funcionarà, i dius, per què Racoy no ha funcionat, no? O sigui, tens molts entrebancs d'aquests, però també tens moltes il·lusions en el sentit de dir, ostres, pues, aquest que jo he cregut ja amb una sinopsis i una cosa i me l'han tret de les mans, saps?
0: Clar.
1: O sigui, és tot com molt... No hi ha una fórmula màgica, no?, en el món editorial i jo crec que és la màgia del món editorial és aquesta.
0: Sí, i el boca orella, que a vegades ningú ha previst res.
1: Exacte.
0: I de cop i volta tothom s'ho recomana i allò que ningú havia previst, pum, doncs
1: pum,
0: fa no sé quantes setmanes
1: maco, eh?
0: I això és molt bonic, exacte.
1: Això és molt bonic.
0: Sí. Escolta, amb tots aquests mails que dius que rebeu, aquests 50, us han intentat colar algun original fet amb intel·ligència artificial? Perquè penso.
1: Sí.
0: I us n'adoneu, eh?
1: Ens n'adonem, ara encara ens n'adonem. Jo el que tinc por és fins quan ens en podrem adonar, saps?
0: Ui,
1: ara es detecta, ara es detecta. Però, ostres, hem d'estar a la guaita amb tot això.
0: Perquè, clar, una novel·la d'IA, diguéssim que no.
1: que, home, ara es pot detectar molt i amb coses, no?, que llavors pues, dius, ostres, i la gent t'ho nega, eh? Al principi t'ho nega.
0: Però
1: es detecta. Però també, com que això va tan ràpid, hem d'estar molt alerta, perquè realment fins quan podrem detectar-ho, això, no?
0: Tal com van les coses, no ho sé. Perquè si ens canvien les veus i ens canvien les cares i ens canvien els escenaris, imagina't el que poden fer amb un text. Però vaja, no era l'objectiu de la conversa. Ara us volíem felicitar per aquests 25 anys de l'Agència Literària Sandra Bruna. Gràcies per la feina que feu i per 25 anys més. Si ara doncs, us heu inventat això del Bruna Talent, doncs després, no sé, us inventareu alguna altra cosa. La qüestió és continuar treballant al costat dels escriptors i fer que la gent llegeixi, que això és el més important. Així que moltes gràcies, Sandra Bruna, per estar avui a la Nit dels Ignorants.
1: Moltes gràcies a tu, Marta. Moltes gràcies i la veritat que un plaer estar aquí conversant amb tu a aquestes hores.
0: Aquestes hores, va, et deixo que dormis. Gràcies, bona nit.
1: Bona nit, gràcies a tu. Adéu.

0: 11 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, amb el sopa de cabra de fons i el telèfon preparat amb les seves tres preguntes. En Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Bona matinada a tothom. I dir-te que estic en posició fatal amb la llum il·luminant el paper, que automàticament apagaré per escoltar la resta del programa quan hagi fet la intervenció.
0: Molt bé.
1: Tinc una qüestió. Esteu fent això de la cosa sol·licitada?
0: Sí.
1: I jo soc molt serratià. No sé si em saps per solar o et consta que soc molt serratià.
0: Ets molt d'Encerrat.
1: Molt, però molt. Una cosa l'he vist com 40 vegades.
0: Carai.
1: No vaig anar als concerts d'Espec de Cluenda, però l'havia vist moltes vegades. I vull demanar una cançó d'ell, que és de les tan vestíssims de repertori, penso que és de les més emblemàtiques, i no és el Paraules, és la cançó de matinada.
0: Me l'apunto.
1: I el motiu...

0: cuenta es quién es el ball o danza más antic de la península de España. Y darrera y última es una pregunta tipo que me agrada de pensar per un psicòleg o per qui va tenir una resposta correcta. Perquè hi ha una pregunta que es cregui que és correcta. Què es perd més, l'ànsia o els ànims... Què es perd més aviat, els ànims o la salut de la persona? Entès, oi?
1: Sí, els ànims o la salut.
0: O la salut, perquè a vegades té salut i no... I té ànims i no té salut.
1: I no té salut, clar, això malament.
0: I viceversa, m'entens? Uh-huh. Però una pregunta de pensar que me respongui algú d'entès amb comportaments humans o amb salut, o un metge de medicina general que em digui, per si la persona està malalta, té mala salut i té ànims, és, en fi, que amb una resposta... Que sigui aclaridor del meu dubte existencial.
1: Molt bé.
0: I que en tinc molts dubtes existencials. No se m'acaba...
1: No se t'acaba. No, les vas dosificant, Josep Lluís.
0: No se m'acaba les ganes de discutir preguntes per si no anir dels ignorants.
1: No,
0: em
1: ja.
0: Sembla que...
1: Està bé, això.
0: Soc bastant productiu.
1: Molt bona productiu, nit. Molt productiu.
0: Adéu.
1: Vinga, adéu-siau, bona nit. Catalunya.
2: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Anirà esmorzant una mica.
10: Bé, aquí a la porta de la feina.
11: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
12: He trobat molt a faltar l'estiu,
2: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
14: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
2: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
15: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
2: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
16: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
2: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
17: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
2: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Doncs continuem aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 932-0774-74, on acaba de trucar un oient perquè no ha acabat d'entendre el que he explicat sobre un missatge que ens ha deixat la Montse al WhatsApp del programa sobre la manera de desfer-se d'una espècie de mosquits petitets, no?, més petits dels que coneixem. A veure, que torno a agafar el paper. On diu, a mi em va funcionar aquesta manera. Aquí, diu... La Montse. S'agafa, a veure, això per la oient que acaba de trucar, S'agafa un recipient de vidre, ella diu, jo aprofito els pots que em sobren d'alguna cosa que he gastat, i s'hi posa un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Es deixa l'habitació on hi ha els mosquitets, i la Montse diu, i uns dies després veurem el resultat. Espero que aquesta vegada ho hagi pogut prendre nota... Un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Jo crec que amb això s'acaben els mosquitets a totes les cases dels ignorants de Catalunya, com a mínim, com a mínim. I després també hem rebut un altre missatge de WhatsApp escrit de la Glòria, que diu així, us escolto cada dia i m'agrada molt el programa, felicito a la Marta i a tot l'equip, gràcies Glòria, però diu, el dia 28 vaig quedar embadalida amb l'entrevista que vas fer el senyor Ramon Besora. Això va ser la nit de diumenge dilluns, correcte. Diu, i és per això que em permeto enviar-vos una poesia que va fer una reneboda meva d'11 anys. 11, És que clar, jo quan he llegit l'edat de la criatura i he llegit la poesia he pensat, a veure, parlem-ne. Doncs la Glòria diu que és una reneboda seva que té 11 anys i que li va emocionar molt. Diu, em faríeu molt contenta si en qualsevol moment la podeu recitar. El títol d'aquesta poesia és D'on vinc i l'autora és Aina Navarro Salcedo. I clar, jo li he dit a l'Oriol, si hem de llegir

poema, home, posem una musiqueta. Diu així l'Aina Navarro Salcedo. Soc el vapor de la paella de la meva mare a l'aire i de l'arròs calent a la boca. Els riures de la meva família mentre expliquem acudits. Soc de l'olor de clor mentre nedo per l'aigua i el xiscle dels xiulets a l'aire. Soc de la neu que em cau per la cara i de la jaqueta que em manté calenta mentre la xocolata esclata a la boca i els núvols esponjosos es fonen en surar. Soc de l'olor de les creps del meu pare a l'aire i de les xips de xocolata calenta que crepiten a la boca i del xarop dolç i enganxós que em regalima a les mans. Soc dels meus germans que em segueixen a cada pas i de les trepitjades dels seus peus mentre corren per la casa. Els riures, quan els trobo amagats al cistell de la roba bruta mentre juguen a fet i amagar. Soc de la sorra mullada dels meus peus i de les onades salades que s'estavellen sobre mi. I de la lluita d'intentar treure't la sorra dels peus i de la sensació que et fa sentir com si estiguessis en un somni i de les petxines que et claven els peus mentre camines sobre la sorra calenta. Soc del sol calent que em crema la cara i dels asos als peus mentre faig senderisme per les muntanyes, les picors de les picades de mosquit a la meva pell i les esgarrapades a les cames. Soc de l'olor de l'avió quan viatjo a Espanya i el fort vent d'humitat em fa sentir alleujada quan surto de l'avió. Els sons forts de la veu del meu avi i el so dels meus cosins jugant a la pilla i rient tot el dia. Soc de l'olor de les flors de gessamí a l'aire i de les papallones que volen al voltant de les ombres dels nens que juguen al parc. Soc del so de la màquina de cosir a l'orella, amb l'agulla fina a la mà, i la meva àvia allà mateix, mentre coso a través de cuir suau. Soc de l'amor. Soc de la família.

0: És que fins i tot jo, a mi, se m'ha posat una mica la pell de gallina, perquè aquesta poesia de l'Aina Navarro Salcedo, que porta per títol D'on vinc, és que ho ha fet una nena d'11 anys, us ho podeu creure, perquè a mi em costa i tot, però ens hem de refiar de la Glòria, que amb ella la va emocionar i ens ha demanat si li podíem llegir per antena, i és el que hem fet perquè jo he trobat que era molt bonica, amb molt de sentiment i amb una descripció d'una nena, amb moltes coses de nena. Per tant, felicitats a l'Aina i gràcies a la Glòria per compartir-ho a tots els ignorants arran d'haver escoltat l'entrevista al senyor Ramon Besora que vam fer la nit de diumenge a dilluns. Doncs amb aquest poema d'On vinc de l'Aina Navarro Salcedo hem arribat a la una de la matinada, escoltem les notícies i després tornem amb més preguntes, amb més respostes i amb històries d'un país tan llunyà que no coneixem però que ens arribaran molt endins. Ja ho veureu. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch.

0: El Congrés votarà divendres els dos decrets d'habitatge per frenar els desnonaments i prorrogar dos anys més els contractes de lloguer que el Consell de Ministres ha aprovat avui. I és que dividir les mesures en textos diferents ha estat l'opció que ha escollit Pedro Sánchez per conciliar els interessos dels seus aliats parlamentaris, a qui insisteix a demanar responsabilitat per tirar endavant les iniciatives a la Cambra Baixa.
1: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que les normes no tenen garantit els suports del bloc de la investidura, el primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica sumar, neix pràcticament mort. I és que les negociacions a contrarrellotge han derivat en l'enèsim enfrontament dins del govern de coalició. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
2: Un centenar de persones acampant a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar i assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i també ha anunciat la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana.
0: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
2: L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira va tornar de Suïssa fa dos anys, quan se li va arxivar la causa de tsunami democràtic.
0: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Continua activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de precipitacions que encara poden afectar el Baix i l'Alt Empordà en les pròximes hores.
2: De moment, els bombers han atès més de 850 avisos i s'han fet més de 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. A Barcelona s'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies de metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput. Xavier Flores és el conseller delegat de TMB en declaracions a 3Cat Info.
3: No es pode fer actuacions del reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquest fons quan han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de lo que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
2: A Sant Cugat del Vallès, diversos veïns passaran la nit fora de casa després que l'aigua hagi inundat casa seva.
0: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del PAOK en la primera jornada de l'Eurocup.
2: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb dos gols de Lamin, un de Pubill i un últim de Nico Williams. Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar a 90 minuts, Lamin Yamal, 68, i que ha estat triat l'MVP, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars dels catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
0: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
2: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René Van Asten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà 6:45.
4: Fins aquí les notícies.
5: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
6: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
6: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Doncs tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, esperant les vostres trucades per fer preguntes, per dir respostes, reflexions, felicitacions, queixes, anàlisis, el que us vingui de gust, a través del 93-201-7474, o si, com sempre, si voleu, si els deixeu ara el missatge de WhatsApp, sempre heu de saber que no els tornem a escoltar o no els llegim fins l'endemà. El WhatsApp és el 667-220-148. Si us sembla, us recordo algunes preguntes que hem fet aquests últims dies, que encara ningú ha respost, que encara no hem començat a buscar nosaltres experts perquè ens la responguin. Sempre deixem uns dies per si hi ha algun oient, doncs, que pot ajudar, i us les dic perquè us en preneu nota i mireu si us ve de gust de respondre. Per exemple, l'Enric des de Banyoles fa uns dies que ens va trucar i ens va dir que l'uniforme o la roba baixa de feina que tenia era molt rígida i demanava si hi havia alguna manera de fer-la una mica més suau o més elàstica, que no fos tan rígida a l'hora de posar-se aquesta roba de feina, que no sé si són pantalons i jersei o si és un mono sencer, però que el problema era que era massa rígid i necessitava alguna manera de fer-ho una mica més suau o més elàstic. En Ramon des de Bonastre ens deia: els radars tenen doble direcció? És a dir, si circules per un lloc, et poden posar la multa al mateix radar del teu carril o el del carril de la banda contrària, demanava. La Montse des de Barcelona diu: posar una rentadora a la nit és molt més barat que fer-ho de dia? I de quants diners estem parlant? El Guillem des del Fort Pieng vol saber si existeixen radars que mesurin el soroll dels cotxes per multar-los. En Jordi de Mataró: d'on prové la cal·ligrafia de l'euskera? I l'Helena, des de Sabadell, està buscant el Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda al carrer Nou de la Rambla a la dècada dels anys 40. Diu que els seus pares es deien Jordi i Rita. Doncs va, que ens truca al 93-207-474 per encetar aquesta segona hora de la nit dels ignorants, la Lourdes, des de Badalona. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Soc la Lourdes de Badalona.
0: Què tal? Soc la Marta. Com estàs,
1: mira,
0: Lourdes?
1: Molt bé, mira, jo t'escolto fa abans i el meu pare i la meva mare t'escoltaven. I avui és la primera vegada que m'hi he atrevit.
0: A trucar. Oh, doncs sí. Felicitats i enhorabona, i quina il·lusió que em fa que truqui gent que no ha trucat mai. O sigui, sempre
1: ho dic. I m'agrada perquè el trobo molt interessant, no?
0: Doncs mira que bé.
1: És una senyora que ha trucat de Mataró, no sé què t'ha dit del carrer, que es deia Mar Avall, no? Perquè dic, antigament el mar arribava fins allà.
0: Sí.
1: Però jo dic que a Badalona hi ha un carrer, no sé si coneixes Badalona, que es diu el carrer del mar.
0: Sí.
1: I antigament la meva mare deia perquè el mar arribava fins allà dalt.
0: També.
1: Però hi ha tot un carrer que és molt llarg i és el carrer principal de Badalona.
0: Sí.
1: Que va parar al mar i a la Rambla, no sé si coneixes.
0: Sí, sí, al centre d'aquest tros sí que el conec, hi he anat diverses
1: vegades.
0: Bueno,
1: i la Rambla, que és molt gran, que tota la Rambla que va parar al carrer Prim. I tots els carrers que van de Presidents Companys baixen cap a la Rambla i tots van a parar al mar, a la Rambla.
0: Clar. Per tant, que el carrer del Mar de Badalona és perquè allà havia arribat al mar,
1: Havia arribat al mar. La meva mare m'ho explica, que els seus pares, perquè nosaltres som de Badalona, saps?
0: Clar, de tota la vida.
1: De tota la vida. Bueno, jo ara tinc 77 anys, la meva mare va morir en 93, imagina't ja, des de, t'explico, de molt, molt enrere.
0: Clar. Per tant, té sentit que això, la pregunta que feia aquesta dia, sí, la Montserrat de Mataró, té sentit, sí, que si el carrer es diu Massa va, segurament era perquè també hi arribava el mar.
1: Sí,
0: a veure, bueno, si algú de Badalona ens ho pot corroborar, però pel que
1: vaja,
0: dius...
1: Jo soc a l'Ajuntament, comença l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament, i
0: sí,
1: tira avall, tot
0: sí,
1: avall, avall, i va parar a la Rambla i al mar.
0: Uh-huh, molt bé.
1: Sí, no sé si coneixeràs el pont del petroli,
0: sí, i tant,
1: i el mono,
0: sí,
1: que és molt famós.
0: Tinc foto i tot amb el mono, jo, imagina't.
1: Sí, perquè és molt famós aquest.
0: Sí, que és famós, sí, sí, sí. Però sí, més sí, que és un passeig, bueno, molt bonic, aquest de Badalona.
1: Sí, molt, molt, molt. Bueno, jo m'havia banyat, i el meu pare es portava a la platja a banyar-se, les meves germanes i mi, allà on hi ha el pont del petroli, perquè vivíem molt a la vora, nosaltres,
0: sí, sí,
1: de Badalona,
0: sí,
1: d'aquest tros.
0: Jo tinc, saps, uns amics, bueno, que viuen i encara hi van a banyar-se allà, eh?
1: Sí, sí. Que ara el mar aquests dies està molt malament, no? Perquè Badalona és un mar que de seguida t'enfonses, saps? És molt... Molt fondo.
0: Sí, però això està bé, perquè si vols nedar una mica no has de fer 4 quilòmetres fins que t'arribi l'aigua fins aquí dalt, no?
1: Sí, sí. Molt bé. I aleshores també han fet, a partir del Muno van fer tot allò, fins a arribar al port de Badalona van fer molt de pisos, que abans allò no era res, hi havia fàbriques.
0: Ja.
1: La fàbrica de la Cros, hi havia l'Economat, hi havia la fàbrica del vidre, que el meu pare hi treballava, saps?
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Que te faig una mica d'història.
0: D'història de Badalona, escolta'm. Doncs Lourdes, celebro que hagis trucat, eh?
1: Sí, sí, mira, no m'atrevi, m'ha costat una mica, tu, i he hagut de buscar el número al Google, perquè el dius tan de pressa que no em donava...
0: Ai, mare de Déu, sí, mira que sóc, em faig pesada i tot de tantes vegades que dic el número.
1: No, però saps què passa? Quan vas a buscar el boli i el paper...
0: Ja està.
1: Ja m'he dormit.
0: Doncs ja està, ara te l'apuntes aquí, te'l deixes a la tauleta de nit i un altre dia que et vingui de gust... Ja saps que pots trucar.
1: I també, a tots els carrers que van petitons des de Via Augusta avall, tots tenen noms. Carrer La Mercè, el carrer del Carme, el carrer Sant Pau, el carrer Marina, i tots van emparar, que tots són sants. I van a parar a les Rambles, eh? Tots aquests carrers.
0: Sí, molt bé.
1: El carrer Sant Llorenç, tot això.
0: Tots són noms, veig, eh?
1: Sí. I no sé si coneixes el metro de Pompeu Fabra, l'estació.
0: Sí, perquè alguna vegada he vingut a Badalona amb metro.
1: Doncs bé, doncs el Pompeu Fabra, jo, la meva família, havíem viscut aquí on hi ha tot això del metro, que hi havia tot unes casetes.
0: Hi havia unes casetes.
1: I es van expropiar, i van fer, bueno, tot allò va estar expropiat, aquelles casetes, i es van fer fora i vam anar a viure al carrer Alfons 12. Però tocant molt aquí a Pompeu Fabra, saps el trosset?
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, hem fet una classe de Badalona avui.
1: I jo dic, mira, quan la gent dic, mira, aquí havíem nascut la meva família, no el número 22, perquè el 21 encara hi és el número davant, encara hi ha el número 21 davant.
0: Imagina't.
1: I em fa gràcia, saps? Jo he explicat tota aquesta història de Badalona.
0: Doncs, Lourdes, encantada de parlar amb tu, i ens has fet una classe magistral de Badalona, així que moltes gràcies.
1: No sé si podré trucar-te per l'Alexa, demanar-li el número que el marqui, no sé. Saps? Ho preguntaré.
0: Ah, clar, jo això no ho he fet mai, però...
1: No, jo tampoc. Jo tinc l'Alexa i la faig servir moltíssim, saps?
0: Jo crec que sí, que et pot trucar. Si tu li dius, Alexa, truca a Catalunya Ràdio?
1: Sí.
0: Jo crec que et truca.
1: M'agrada molt, saps? L'Alexa la faig servir moltíssim per saber coses.
0: Clar, molt bé.
1: Molt.
0: Doncs,
1: moltes gràcies de parlar amb tu.
0: No, a tu per trucar. Moltes gràcies. Que tinguis una bona nit.
1: Igualment tu. Adéu, Marta.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa.
0: Avui fem cap al sud. Un sud no tan llunyà, però sí tan desconegut.

0: Aquesta peça del músic senegalès, a veure si ho diré bé, Ablaye Sissoko, forma part de la banda sonora del viatge que us proposem. I on aquest so es troba, amb el Doques Grasses, hi podem situar la nostra convidada, la periodista Èlia Borràs. Si ara us dic les paraules pàtria o mort, vencerem, potser, com ens passa a alguns, potser algú li vindrà al cap la revolució cubana, les figures de Fidel Castro i el Che Guevara. Difícilment sabrem també que va ser un lema d'una revolució clau dels anys 80 a Burkina Faso, la regió del Sahel, a l'Àfrica Occidental. De fet, és una de les coses que l'Èlia Borràs posa en valor al seu llibre Rostres de la Terra Vermella, cròniques del Sahel més enllà del jihadisme. És un retrat autèntic del país a través del mosaic de persones que ella, l'Èlia, ha conegut al país dels homes íntegres. Ella viu a Burkina Faso des de l'any 2022, col·labora amb diaris com l'Ara, El País o el The Guardian i revistes com Mundo Negro i és també la corresponsal de Catalunya Ràdio a la zona. Però avui no és a Burkina Faso, avui és a la nit dels ignorants. Bona nit, Èlia Borràs, com estàs?
1: Bona nit, estic bé.
0: Estàs bé? Sí. Escolta'm, primer hem de dir, perquè aquí tenim una secció que es diu On anem, on parlem de llocs concrets, però que aquest no és un llibre de viatges,
1: no.
0: Que ningú no s'ho pensi, que són retrats de diferents persones que tu has conegut mentre ho has fet tractes a Burkina Faso i que a través d'aquestes persones tu expliques una mica la història i el present d'aquest país que per la resta de la humanitat segur que ens sona, sigui molt, molt lluny. Molt lluny que no sabem res. Era l'objectiu explicar el país a través de la seva gent per fer-ho com més aproximat? A vegades les històries més personals t'arriben més i acabes entenent més les coses, no?
1: De fet, l'objectiu del llibre, a mi quan em van proposar escriure un llibre sobre l'Àfrica, clar, l'Àfrica són 55 països, cada un amb una història, una cultura, unes llengües diferents, és immens. O sigui, de fet, l'Aldeco, no? En Xavier Aldeco diu oceà Àfrica, és un oceà. I de mosaic de països diferents. Llavors, jo vaig dir, jo el que millor conec és Burkina Faso i m'agradaria ressaltar aquesta especificitat, saps? De no escriure sobre tot un continent, sinó escriure sobre un país que és el que conec, és el que vull fer bé i és on em vull endinsar i que la gent descobreixi, no? I trencar una mica amb aquesta idea de que Àfrica és un sol país. No, no. Àfrica són 55 països i
0: moltes,
1: cada un sí, sí.
0: Clar, tu dius cròniques del Sahel més enllà del jihadisme, perquè en realitat desconeixem molt la història de països com Burkina Faso. Ens pensem que només hi ha una cosa, i aquest llibre demostra que no, que hi ha gent que fa moltes altres coses i que són positives, probablement, moltes d'elles, no?
1: Clar,
0: i això no arriba aquí.
1: No, costa molt que arribi, i ens imaginem sobretot a la zona del Sahel. Jo estic acostumada a sentir-ho com és un polvorí, un lloc on hi ha molta pols, on hi ha guerra, on hi ha terrorisme. I, clar, la idea per mi del llibre era, d'acord, aquest és el context i el soroll de fons que se sent en el llibre, però allà hi ha gent que viu, i com es veu en el llibre, doncs hi ha arquitectes, hi ha gent que balla, hi ha estudiants universitaris, hi ha gent que es busca la vida joves per treballar i tenir un futur. Vull dir, a mi el que m'agradaria, i amb aquest llibre és això, és que la gent descobreixi, no?, aquestes històries que abans deies que jo m'he trobat, i algunes les he trobat, cert, d'altres les he buscat, expressament m'hi he trencat el cap, no?, per dir, jo vull explicar això d'aquest país i m'agradaria que fos aquesta persona perquè crec que és la millor i bueno, és la feina periodística i per això no és un llibre de viatges, tampoc.
0: De tota manera, aquesta insurgència jihadista sí que ho condiciona una mica tot, no?, en el fons. Vull dir, és el que ens arriba més, ja ho sé, que hi ha gent que fa cases i gent que balla i gent que treballa artísticament, segurament, i que gràcies a aquest llibre ens arriba. Però el jihadisme ho condiciona bastant tot, no?
1: Condiciona el país i condiciona que es té la imatge des de fora del país i que, bueno, és un context de guerra actualment el que es viu a Burkina Faso, però que sigui de guerra no vol dir que tot el país sigui invivible, no? I que no es pugui viure allà i no es puguin fer coses ni tenir somnis. Llavors, sí que és una condició actual que és el context i s'ha de tenir en compte, per això també torno a dir, no és un llibre de viatges, perquè no és recomanable ara viatjar-hi, però hi ha zones, jo he vist fa 4 anys, tinc amics que m'han vingut a visitar, i és un país meravellós en el fons, saps? Vull dir que per mi hi ha una idea que és això, que l'Àfrica a vegades és una finestra que la veiem mig oberta i només veiem el que poder ens interessa, doncs és més fàcil de dir l'Àfrica és jihadisme o Burkina Faso, Sahel, jihadisme o terrorisme. I no, cal, i això ho parlo a la introducció també, d'obrir aquesta finestra i veure què hi ha més enllà, no? Que ens entri...
0: Tu parles d'Àfrica i algú, no, si jo he anat a fer un safari. No? És la màxima cosa que algú va a l'Àfrica, o a no ser que vagis a Sud-Àfrica, que hi ha...
1: Sí.
0: Però és safari, viatge organitzat, molt controlat, coses així. Això no té absolutament res a veure. O sigui, no. Tu parles de la vida de la gent normal que intenta sobreviure com poc en un país, com dius tu, que està molt condicionat, però que en el fons hi ha gent que fa moltes coses, no?
1: Sí, sí, exacte. Per exemple, hi ha un capítol que és de dos nois universitaris, no?, que a més són desplaçats per la violència, que han hagut de marxar del seu poble i encara no hi han pogut tornar des de fa 4 anys. I de fet, la seva preocupació és, he acabat d'estudiar, com trobaré feina ara, no? Uh-huh. Que és una preocupació que també joves d'aquí podem tenir.
0: Exacte.
1: Llavors, per això a mi... Era com, bueno, tenia ganes d'explicar aquestes històries i l'altra era buscar-les i que aquestes històries saber-les transmetre perquè arribessin a la gent aquí.
0: Mm-hmm. Ara, deixa'm posar aquesta cançó per introduir un altre tema. Digue'm el tu que el pronunciaràs millor, aquest cantant.
1: És Oumou Sangaré, no?
0: Mm-hmm. De Mali, que tu cites en el llibre, dient que és de la casta dels griots. I això té molt a veure amb la importància dels ancestres per als burkinesos. Jo, com a bona ignorant, qui són aquests griots? Que no en tinc ni idea.
1: A veure, quan parlem de castes no ens hem d'imaginar d'una classe social més alta o més baixa, d'acord? És on a tu t'ha tocat néixer, en quina família t'ha tocat néixer. Uh-huh. Hi ha, per exemple, els Forgeron, que ara no em surt el nom en català, els Forgeron, els que treballen al ferro.
0: Uh-huh. Els forjadors, els ferrers, els forjadors.
1: Exacte, exacte, hi ha aquesta casta. Després hi ha la casta dels griots, que és molt interessant, i de fet els griots també són molt cantants, i per això hi ha Oumou Sangaré, que és li diuen la mare de totes les mares, no?, perquè és una dona que s'ha dedicat a parlar, doncs, a dir-li a les dones, a través de les cançons, com us heu d'empoderar, com ho heu de fer, també avisa els marits i els diu, escolta, si no ho teniu clar no us caseu, saps?, a través de les cançons explica moltes històries i ajuda també a estar dins de casa i sentir aquesta música. I el que fan els griots, jo dic que són com guardians també de la memòria, perquè són els que, per exemple, en una cerimònia, que tant pot ser un casament o un funeral, surten amb els seus instruments, com pot ser la kora, que és un instrument típic d'Àfrica Occidental, i el que fan és recordar als familiars, els que estan vius, per exemple, què havia fet el teu avi, què havia fet el teu besavi, com s'havia portat davant d'aquest conflicte o aquesta situació la teva família, quines gestes heroiques havien aconseguit la teva família. Són els que recorden d'on vens i la genealogia d'una comunitat. No?
0: Històries orals, tot, eh?
1: És oral.
0: És oral.
1: És tot oral. Però són llibres oberts, vull dir, els griots estan en aquestes cerimònies per recordar-te sobretot qui ets i cap on has d'anar i com has d'actuar, i són, encara a dia d'avui, estan presents a tot arreu.
0: A totes les festes o...
1: Exacte, festes
0: o cerimònies.
1: Cerimònies,
0: sí, clar.
1: Sí.
0: Veig que a Burkina hi ha 65 grups ètnics i cadascun dius que té la seva dansa tradicional, que jo penso... Com es pot, si aquí tenim els problemes que tenim, no?, a Occident, com es pot mantenir un país unit amb 65 grups ètnics diferents, cadascú amb la seva dansa, amb la seva manera...
1: Llengua.
0: Exacte.
1: Idioma diferent.
0: I, clar, els 65, tots són diferents, no?
1: Sí.
0: Sí, tots?
1: Sí, i tant, i tant. I a veure, n'hi ha que s'assemblen més, perquè hi ha també els grans grups lingüístics, no?, i n'hi ha que semblen més dels altres, però són diferents. Llavors... El tema aquest, no, de la convivència, també hi ha un tema molt interessant que es diu la parentesa plaisanterie, que és com una relació de broma, traduït en català. I aquesta relació de broma és, per exemple, entre l'ètnia Pel i l'ètnia Mossi, que són dues de diferents, tenen com una manera de relacionar-se, de que s'insulten, però de riure. Saps? De dir... Perquè prèviament hi havia hagut conflictes entre aquestes dues ètnies i ara és com, si un mossi es troba un pèl, és una manera fins i tot de trencar el gel, que poder el veu i li diu, per exemple, els pèls són típics nòmades, li dirà, i tu on vas, on tens les vaques, on les has deixat, o per què no vens amb la teva vaca, i potser és un senyor pèl empresari, saps?
0: Ja.
1: Però el mossi ja ho ha detectat i és una manera de trencar el gel i que de cop la relació sigui molt més propera. I això ho he vist amb amics també, per exemple, de grups ètnics Bissa i Gurunsí, que també tenen aquest lligam de broma, que es veuen i es diuen, tu, digue'm cap on s'ha d'anar per anar, no sé, en aquest restaurant. I poder li dirà a la cara, i tens els ulls molt vermells i estàs molt lleig avui. I l'altre de cop dirà, ah, tu ets Bissa. I de cop l'altre li respondrà també com de broma.
0: I ja se saben les bromes.
1: I se saben les bromes i de cop acaba sent una manera de trencar el gel i anar directe doncs, a una relació, en el fons, d'amistat. Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi.
0: Yeah. Tinc una curiositat per això, Elia. Tu amb què parles allà?
1: En francès.
0: Ah.
1: En francès.
0: Perquè, clar,
1: i
0: si
1: també...
0: Té una llengua...
1: No, clar, és una excolònia francesa, sí. Jo parlo francès, i també he intentat aprendre paraules bàsiques gràcies a diferents idiomes d'allà.
0: Molt bé. Aquest és un tema del cantant
1: Smarty. Sí.
0: Sobre un jove que marxa del seu país i que critica la pobresa democràtica i el comportament, atenció, de molts líders africans. Com impacta el fenomen de la migració a Burkina Faso?
1: M'interessa que em faci aquesta pregunta perquè si et llegeixes el llibre parlo molt poc de migració. De fet, gairebé no parlo de migració en tot el llibre. La migració africana, la gran majoria és interafricana, és dins del mateix continent. Uh-huh. És veritat que hi ha gent que viatja, que se'n va, no?, a buscar un altre futur, una aventura. Al final són joves de dir jo vull anar a buscar un altre futur a un altre lloc, però no és el cas de Burkina. A més, és molt clar que la migració has de tenir diners per viatjar, has de tenir diners per fer aquests viatges migratoris,
0: no?
1: I Burkina és un país que no té sortida al mar, per exemple, per dalt tens el desert. El desert és molt difícil de creuar, llavors la migració no és un tema que estigui sobre la taula tot el dia, com sí que el podem tenir des d'aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I és això que et dic, que la majoria el que fan és viatjar doncs, a Costa d'Ivori, per exemple, des de Burkina hi ha molta migració a Costa d'Ivori, i han anat allà doncs, a treballar als camps de cacau o altres llocs. Però aquesta cançó precisament sí que parla, no?, d'un noi que viatja a París i bueno, i explica doncs, com se n'en surt. Però jo vull dir una cosa, la vaig posar no per la migració, aquesta cançó, la vaig posar perquè un dia estava en un concert d'aquest cantant i aquesta cançó el que diu és benvingut a casa meva, fes com si fossis a casa teva, i al revés, no? I érem jo i un amic meu de Burgos cantant aquesta cançó amb un noi de Burkina i se'm posen els pèls de punta encara quan hi penso.
0: Tu i un amic meu de Burgos cantant una cançó, o sigui una barreja, no? Més exclusiva,
1: bueno,
0: no?
1: Estàvem allà i ens ho cantàvem uns als altres i la veritat és que tinc aquest record molt marcat i me l'estimo molt aquest moment.
0: Hi ha moltes històries amb noms, cognoms, gent que s'ha dit que diferents coses. Abans feia referència a un arquitecte, crec que és
1: Francis Queré.
0: Sí. De fet, és un Premi Pritz.
1: Del 2022.
0: Que té
1: és
0: despatx...
1: el premi, el conegut premi com a Nobel d'Arquitectura.
0: Exacte.
1: Vull dir, és un premi molt important.
0: Ell té despatx a Europa, em sembla que a Alemanya, no? A Berlín. Però dius que es continua inspirant en el seu poble.
1: Clar, és que això és increïble. Jo, per entrevistar aquest senyor, en Francis Queré, un arquitecte impressionant, jo li vaig dir, jo vull saber on has nascut per entendre la teva arquitectura. Llavors necessito una casa teva, veure el teu poble, perquè ell s'ha inspirat amb... O sigui, ell ho diu, i el llibre no vull dir-ho, però ho diré.
0: Digue-ho.
1: Ho diré, ell diu, jo no he creat res, jo no he inventat res, jo tot ja ho havia vist al meu poble. L'únic que ell li ha donat forma, i li ha donat una tècnica, i ho ha modernitzat, i els seus edificis ara es poden veure...
0: A tot el món,
1: a Las Vegas, a Alemanya, ara també a Brasil, a tot el món està construint els edificis del futur i per això el capítol es diu l'arquitecte del segle XXI.
0: Després hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és un proverbi tuareg que diu el primer té és amarg com la vida, el segon dolç com l'amor i el tercer lleuger com la mort.
1: Sí.
0: El primer té és amar com la vida. És que és un proverbi, no?
1: És un proverbi i... És que és molt llarg, això, Marta?
0: És o sigui, molt llarg.
1: No, anirem. O sigui, és d'allà es veu el te a les tardes, com aquí es para la fresca. d'acord? Allà la gent surt al carrer a fer el te, a veure el te, que hi ha uns gots, i tu et pots parar, tu pots anar amb moto, parar-te i demanar un te. I a vegades et diran, és el primer. I el primer vol dir que és el més fort, perquè sí. El té encara, l'herba encara sí. És molt forta, sí. No? I el millor, bueno, si t'agrada el més suau, és l'últim, però t'avisen, saps? Doncs et donaré un té molt sec, aquest, el que tinc, i dius, no, doncs ja passaré després i ja em veuré l'últim, no? El segon o el tercer. I, bueno, forma part de la vida, això, de beure el té, de trobar-te i parlar, i sí, és un proverbi que tenen, i si aneu a l'Àfrica ho podeu dir, perquè els hi sorprendrà.
0: Clar, tu deies abans, no és recomanable viatjar-hi. Crec que els Estats Units recomanen no anar a la capital, que també l'ambaixada espanyola aquí recomana no sortir de les dues principals ciutats. Tu entres i surts quan vols d'allà? Clar, et dediques a això, fas les cròniques des d'allà quan hi ets, tornes aquí, passes als diaris, a la ràdio... T'és sí. Relativament fàcil? No tens por? No tens moments de dir què estic fent aquí?
1: No.
0: No.
1: No, la veritat és que també és la meva feina com a periodista preparar-me i tornar-ne viva i sencera. I bé, jo dic que no és recomanable viatjar-hi ara perquè depèn també molt del viatge, depèn de com molt viatgem, quin esperes. No és un lloc on anar-hi a fer turisme ara perquè et costarà moure't i poder també et preguntaran què hi fas allà. Ara bé, si tens una porta d'entrada i algú que t'hi acompanyi i algú que t'assessori, que et guiï, és un lloc per conèixer, és un país poc, fins i tot poc conegut, no? Que, i la gent realment, i m'ho van dir fa poc, que estava en una zona i em van dir que no trobaràs un lloc més hospitalari que Burkina Faso, i realment és un país molt, molt, molt hospitalari. Jo vaig arribar fa 3 dies aquí i just avui ho parlava aquest matí, de que passava pel costat de la gent i jo encara vaig dient hola, hola, no? Quan passes algú al costat a 2 centímetres em surt. D'aquí 2 setmanes segurament
0: ja no
1: me n'en recordaré, però allà és de molt mala educació, per exemple, no saludar quan entres en un espai. I per mi, bueno, té aquesta... La llàstima ara és que el país està en guerra, no? Però és un país que a mi no m'agradaria demonitzar. I per això també aquest llibre n'estic content en el sentit de que crec que pot, bueno, dona una altra imatge.
0: Humanitzes
1: el país i humanitzes, doncs, les persones i la vida, i que al final jo he vist, per mi seria, com a periodista, crec que és, també tenim l'obligació explicar com són els llocs més enllà de la notícia aquesta...
0: Que, la dels grans titulars.
1: La dels
0: no?
1: grans titulars, no? Que per mi seria contradictori dir no s'hi pot viure, jo fa 4 anys que hi visc. Llavors, què és el que no estic explicant com a periodista, tampoc? No? És la pregunta que jo també em faig.
0: Sí, sí. Hi ha coses que no venen tant, no? Perquè no hi ha morts, no hi ha guerres, però hi ha una vida. I tu, Rostres de la Terra Vermella, Cròniques del Sahel més enllà del jihadisme, editat per Ara Pausa,
1: sí.
0: Ho expliques. Per tant, Elia Borràs, moltíssimes gràcies. Bon viatge de tornada, quan te'n vagis, i ens retrobem, no sé, sentint les teves cròniques o llegint els teus articles.
1: Moltes gràcies. Espero això que el gaudiu i que us agradi, i que també estic molt, molt contenta i molt contenta de rebre doncs, els comentaris, perquè al final escriure és una cosa molt solitària i estaré encantada de poder-ne parlar.
0: Gràcies, Elia. Bona nit.
1: Gràcies.

0: La nit dels ignorants. 93 201 7474.
1: Ara passen 5 minuts de 2:15 de la matinada. Tenim justament al telèfon ara mateix a la Lourdes, que ens truca des de la Bisbal del Penedès. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
1: Com estàs, Lourdes?
2: Mira, molt bé, molt bé. I tu?
1: També, també, sí. Tens una resposta, em diuen.
2: Mira, hem trucat, bueno, un missatge dels que heu llegit sobre això de la llum.
1: Sí.
2: Que si a les nits és més barata, això. A veure, jo fa temps que tinc l'aplicació i no és necessàriament a les nits que és més barat. A vegades també és als caps de setmana, els diumenges, cap al migdia o mitja tarda. He fet una miqueta de... Però això és qüestió d'agafar l'aplicació, perquè la diferència és bastant important.
1: És important. Però quina aplicació
2: tens
1: tu? A
2: veure. Les hores baixes, o sigui, es divideix en hores verdes, àmbar i vermell,
1: sí.
2: I les hores verdes, que ja, bueno, ja ho posa l'aplicació, no? Doncs passa a vegades de que te la regalen els diumenges a 0,01.
1: Ah, sí?
2: Sí. Sí, sí, hi ha diumenges que sí. I bueno, i les zones més altes poden arribar a 0,70. O sigui, és molt... Depèn dels dies, eh? O sigui, sí. Concretament avui, per exemple, a la una de la matinada, no?
1: Sí.
2: A 0,10.
1: A 0,10 estava.
2: A les dues de demà, o sigui, a les dues del migdia, a 0,10 també. Estava. No, a les dues d'avui, perdó. I a les 19 de la tarda, 19, 20 i 21, estava a 0,34, 0,35, 0,36.
1: Més cara, sí, sí, sí.
2: Però això és una diferència dels diumenges, però els dies de cada dia és bestial si algun dia... A vegades a les dues del migdia és molt barata i després, doncs, la resta del dia, no sé quin... amb què es basen, diguéssim, però cada dia
1: suposo
2: és diferent.
1: Suposo que amb la demanda, o
2: exacte,
1: no sé.
2: Exacte,
1: escolta'm,
2: suposo que sí.
1: Digue'm quina aplicació és la que tens tu descarregada.
2: Ahorra Luz es diu.
1: Ahorra Luz.
2: Ahorra Luz.
1: Ahorra Luz.
2: Ahorra Luz.
1: Ahorra Luz.
2: Me la va posar ma filla, jo no sé com fer-ho,
1: I així tu
2: però
1: mires com està.
2: Però hi ha una icona que és una bombeta.
1: Sí, d'acord, mira, perquè la persona que ho preguntava, això ho va preguntar la Montse de Barcelona, si es baixa aquesta aplicació podrà veure-ho, o sigui,
2: sí,
1: que és la manera.
2: Sí, però es veu molt bé, molt bé, molt bé, o sigui,
1: perfecte.
2: Cada dia, i jo, a veure, quan a vegades doncs no pots fer-ho les hores barates, no? Però si es pot, clar. Hi ha molta diferència. Hi ha gent que diu, no, això no s'estalvia gaire, no res, però és que, a veure, rentaplats, rentadores, planxa, totes aquestes coses, si de 0,01 a 0,20 o 0,30 el quilowatt...
1: No, clar, al cap del dia, al cap de la setmana i del mes,
2: exacte,
1: doncs sí que suma.
2: És molt significatiu, sobretot els dissabtes i diumenges.
1: Perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Lourdes, per aquesta aportació, que és molt
2: Vinga,
1: interessant.
2: Gràcies a vosaltres. Fins
1: bona
2: una
1: nit.
2: Altra.
1: Adéu.
2: Adéu, bona nit.
1: Adéu-siau. El Ramon, des de Puigcerdà, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
1: Què tal, com està?
3: Molt bé, aquí estem molt bé.
1: Molt bé.
3: Era per parlar-te d'aquests temporals que hi ha ara actualment amb aquestes inundacions.
1: Sí.
3: També per parlar-te dels estius aquests que han passat una calor que no havia passat mai. I aquests, no sé, hi ha incendis, hi ha de tot. I això és molt culpa del canvi climàtic, diuen.
1: Sí, sí.
3: I això es produeix per la contaminació que fem la gent. Llavors jo preguntava si tots els cotxes i això anessin més no tant de pressa, potser no tindríem tanta contaminació. Però volia preguntar si algun oient o algun ignorant se'n recorda que fa un temps per la televisió va sortir una senyora, una noia, que havia perdut una cama en un accident de moto, precisament. I ella demanava que volia fer com una associació, una agrupació, per demanar que es reduís la velocitat dels cotxes per evitar tants accidents i, per desgràcia, molts de mortals per culpa de l'excés de velocitat.
1: Uh-huh.
3: Algú sap el nom d'aquesta noia o si d'aquesta associació?
1: Per tant, busquem una associació, la noia que va crear aquesta associació, que el que vol és demanar que la velocitat es redueixi, perquè no hi hagin accidents tan greus.
3: I crec que hi ha altres associacions que també demanen que Barcelona no es pugui passar dels 30 per hora, perquè es respira un aire molt dolent per culpa de la contaminació.
1: Uh-huh.
3: Si algú sap el nom d'una
1: associació
3: d'aquestes, per donar-los suport. Perquè
1: molt
3: jo
1: bé.
3: També crec que es corre massa les carreteres.
1: Sí, senyor. Molt bé, doncs a veure si algú ens pot ajudar a trobar aquestes associacions o la noia que va tenir aquesta iniciativa arran d'aquest accident greu que va tenir, sí, per ajudar el Ramon, que pugui col·laborar-hi. Doncs moltes gràcies, Ramon.
3: És això, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu-siau, bona nit.
1: La Maria, des de Girona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, aquesta senyora que parlava dels preus, els descomptes i tal.
1: De la llum, eh?
4: Sí, sí. De l'electricitat. Sí. La llum és la del sol. Resulta que aquesta, que ha esmentat aquesta companyia, per dir una manera, que ha esmentat al final. És que jo quan he trucat encara ella no havia dit quina era.
1: Però és una aplicació, no és una companyia. És Ahorra Luz. Sí.
4: És això. Llavors, això és més aviat una companyia pels qui volen vendre llum a base de plaques solars, però hi ha tot l'opció també, eh? Però jo no veig enlloc que digui quines companyies, o sigui, perquè moltes vegades són comparadors que en diuen, no?
1: Ja, ja.
4: Però en aquí, doncs, tant agafen energia solar com gent que no en tingui, no? Que no tingui plaques. I tinc entès, jo ara ho he mirat i no trobo d'un test, però tinc entès que és d'allà al sur. No sé si d'Almeria o Mala o Granada o així, eh? Llavors, m'estranya que internet no ho diguin, no? Perquè posa que és una ORG. Que
1: sí?
4: Sí,
1: una organització.
4: Sí.
1: Jo, l'aplicació que ha dit aquesta senyora és una aplicació gratuïta que es diu Ahorra en Luz. I que et diu... Ahorra de ahorrar en Luz.
4: És que Ahorra Luz és una... Això, una, com una ONG, no?
1: No, em sembla que ho confons amb una... Ahorra Luz te permite ahorrar en la factura de la luz. Deu ser una... No, això és l'aplicació aquesta que et diu a com va cada dia i a cada hora.
4: Sí.
1: Tu vols dir hola luz. Hola, Luz.
4: No. Ahorra Luz és de per allà al sur. I és una companyia, això, que, com si fos una mica sense ànim de lucre, no? Llavors, Ahorra en Luz poder és una altra cosa.
1: Clar, jo crec que vols dir Ahorra Luz, que és una altra cosa. I això...
4: No, Ahorra Luz...
1: No, Ahorra.
4: Ah, Ahorra Luz.
1: Jo, el que dius tu deu ser Ahorra Luz, sí, perquè ara m'ho està dient l'Aina. ahorraluz.com. Pot ser que sigui la companyia aquesta. I el que deia l'oient és una aplicació que es diu Ahorra en Luz. És una app. Si ho busques, ho trobaràs.
4: Ahorra en Luz no la veig.
1: Doncs és una app, perquè ho estic mirant, i te la pots baixar a través de diferents... Depèn de si tens un iPhone, un smartphone o el que sigui. Ahorra Luz, sí, sí. Tu, i pots veure les hores, cada dia, cada hora, a com va l'electricitat.
4: Sí, però aquesta també, aquesta que diu RG també.
1: Ah, també. Doncs mira, no ho sé. Jo, és la que ens ha dit l'oient, clar, no ho sé. És la qüestió saber a quan va la llum, a quan va l'electricitat i tu poder decidir si poses una rentadora una hora o una altra, ja està, és això.
4: Doncs aquesta Ahorra Luz, jo la vaig mirar quan van posar les plaques solars i ara no me recordo quin inconvenient hi van veure, ja, perquè no ho van fer.
1: Al final,
4: llavors, hi ha la Repsol, que té una pàgina que es diu Ahorra Luz.
1: Ah, doncs no ho sé. No ho sé, això.
4: Sí.
1: Jo aquesta veig que és...
4: Tothom mira de pescar.
1: Ja, no, clar. Ja
4: perquè la Repsol diu Ahorra Luz i gas.
1: Tot, clar. Ells... Sempre, com dius tu, tothom vol pescar, això està clar. La qüestió és que tu tinguis la informació i que tu vagis on vulguis i que ningú et pesqui. Aquesta seria la qüestió.
4: És això.
1: Sí,
4: però de totes maneres, en castellà no sé, però en català, estalvia llum, no seria correcte, perquè la llum és la natural del sol. I l'altre és l'electricitat o l'energia elèctrica.
1: L'energia elèctrica, molt bé. Doncs no existeix. Estalvia llum no existeix. De moment. Gràcies, Maria.
4: No, en castellà sí.
1: No dic en català, sí.
4: Llavors jo també m'he fixat una pregunta que heu dit que ningú havia respost i tal. Que això dels radars, si agafa quan va i quan ve, o no, això jo tinc entès que, esclar, no li poden contestar perquè depèn del lloc. N'hi ha alguns, es veu, que sí que agafen anant i vinguent. Habitualment és només en el sentit en què tu vas, on estan col·locats. Però he sentit dir que n'hi ha... Que són d'anar i venir.
1: Que t'enganxa tant si vas pel teu carril com si estàs a l'altra banda.
4: Això, llavors això, no sé, la gent que circula molt així... Bueno, que també hi deu haver dret a poder-ho preguntar, suposo.
1: Sí,
4: també hi deu haver a internet segurament que hi ha algun croquis o alguna cosa que ho especifica.
1: Sí. O si no, la gent que condueix molt, com dius, que segur que ho saben. Perfecte.
4: Sí.
1: Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies.
4: Bé, tu.
1: Adéu-siau,
4: bona
1: nit.
4: Bona nit.
1: Veus, està bé, de tant en tant, recordar totes les preguntes que al final ningú ens acaba de dir, perquè així la gent fa memòria i ens pot ajudar. Però jo crec, Oriol, que tenim temps de fer les preguntes contestades, no? Sí, que tenim temps.

0: Rosalia és una de les cares conegudes que acostuma a portar una manicura cridanera i sobre ungles ens va demanar la Montserrat des de Mataró això.
1: I una altra pregunta, que aquesta és la que volia fer. Per què creixen més les ungles de les mans que les dels peus?
0: Creixen més les de les mans, dius?
1: Però molt, vaja, parlo per mi, però molt més.
0: Doncs respon el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: En condicions habituals, les ungles de les mans creixen aproximadament 2 o 3 vegades més ràpid que les dels peus. La causa és que les ungles de les mans tenen una velocitat de producció de queratina, que és l'estructura de la ungla, a la matriu més elevada. En part per una millor circulació de la sang, diferències de temperatura entre mans i peus i per major ús de les ungles de les mans. En resum, una ungla de la mà es renova en uns mesos, mentre que una dels peus pot trigar més d'un any.

Aquesta setmana us llegim alguns dels contes inèdits que formen part del llibre Actuació de Gala, de Jordi Cussà, editat per Coma Negra. I la història d'avui porta per títol Coma. Estic segur que creuen que no el sento, que es pensen que no hi veig, que el coma que em paralitza el cas i la sensibilitat i tot moviment muscular voluntari em bloqueja també la consciència per complet. Estan convençuts que només em queda la vida vegetativa i, a més, també estan convençuts que al vegetal li durarà molt poc aquesta letàrgia. Un molt poc que probablement calculen en dies. Qui sap si en hores. Amb tot i això, per més que em resulta impossible calcular quantes diria que ja em fa un pilot des de l'accident, des del moment en què una llesca de glaç va sorprendre l'Ignasi frenant al capdavall de la recta. L'auto, que no devia anar a més de 70, va giravoltar 140 graus sobre el centre geomètric i després, ja fos per la inèrcia o pels esforços desesperats de l'Ignasi amb el volant, va creuar la calçada fins a la cuneta contrària i s'hi va enfonsar, xocant lateralment contra la tanca. Jo, al costat de l'Ignasi, només vaig sentir un cop relativament fort rere l'orella dreta. El físic me'l veia sencer i d'entrada hauria jurat que havia tingut la sort suprema d'escapar-me'n amb un trau. Molt millor que l'Ignasi, això segur, que tenia el front encastat al marc del parabrises. Potser si s'hagués cordat el cinturó de seguretat dels collons. Mentre maldava per expulsar-me l'aturdiment de la patacada, vaig notar que l'horror m'inundava. L'Ignasi va tombar el coll bruscament cap a la dreta, va pronunciar el meu nom amb els llavis entreoberts i gairebé simultàniament va perbocar una glopada de sang opaca. S'ha mort, em vaig dir. Recordo perfectament que m'ho vaig dir murmurant s'ha mort abans d'allargar les mans cap a ell. Suposo que va ser aquest gest el que em va desendollar alguna cosa a la part posterior del crani on havia rebut de valent perquè després d'un segon de vertigen blanquinós vaig perdre la consciència per complet. I pel que veig, es pensen que encara no l'he recuperada, que no la recuperaré mai més, segurament. Per més que jo, a estones, tingui la sensació de trobar-me del tot conscient, sobretot quan no em noquegen a còpia de sèrums, sedants i màquines, i quan no se m'emporten a l'escenari esterilitzat on els halògens genitals em perforen les retines fins que l'anestesista, enllestint el pròleg de la funció de torn, em clou el taló del coneixement amb la seva màgia.

Lluís Bar, que també venia en el cotxe de l'Ignasi, viuen al poble del costat i, per sort, ja els havíem deixat quan a 500 metres de casa vam tenir l'accident. Però, i ell? L'Ignasi? Als 35 anys, 10 més que jo, l'Ignasi ja en té 3 de fills. Quin horror, pobra Helena. I el seu pare, que té el cor tan delicat, com li diran que l'hereu s'ha mort, pobre desgraciat? I jo? Com he de suposar que em trobo jo? D'on he de treure les forces per creure que això només és un malson? No ja l'accident, que dura massa i fou massa brutal per un malson, sinó l'estat en què em trobo ara. Que aparentment obre una esperança incerta el fet que es pugui tornar a connectar espontàniament aquell misteri que se'n va desendollar els circuits cerebrals i així pugui recuperar els canals de comunicació i les constants vitals d'un animal racional. Animal racional. No. El que deu passar, a causa d'un miracle catastròfic, és que m'he convertit en un vegetal racional, com el prota de Johnny Got This Gun, i la creu de la tragèdia invisible, però encara pitjor, és que tots els de fora ignoren que, quan els fàrmacs m'ho permeten, la planta és racional i veu, per més que la capacitat d'enfocar sigui mínima, i hi sent, alguns moments amb la perfecció del so digital, malgrat que passi hores i hores dins el brunzit tènue dels silencis hospitalaris. Més intensos encara a la unitat de vigilància intensiva, on suposo que estic vivint, o més ben dit, morint. Pitjor, sí, cap. Segons els doctors, clínicament parlant, ja dec ser mort. I la Carmina? I la mare, què en pensen? I els meus amics i parents? Els han dit que el coma és irreversible i es preparen per acceptar-me com a difunt? Vaig fent repàs de tots els noms que evitava, intentant imaginar-me com seran si no hi torno, i se m'acut que econòmicament ho deixaré més bé si la dinyo que si em desperto. Aquella pòlissa que el Marcel em va endossar l'hivern passat paga el capital assegurat per triplicat en cas de mort en accident de carretera. O d'invalidesa total. Veus? Aquesta és una possibilitat que no m'he plantejat en absolut. Podria curar-se amb un xip determinat del sistema nerviós i tornar al món dels racionals normals, però quedar, per exemple, paralític. Potser incapaç de parlar i d'escriure. Increïble. Com tot plegat des del mateix moment que increïble. Només com resulta increïble que no pugui moure un dit, ni les pupil·les ni les parpelles. Em pregunto si quan m'adormo les tanco instintivament o si dormo amb les parpelles obertes. L'home que dormia amb les parpelles ben obertes. Podria ser un bon títol per una pel·li d'intriga. O d'horror, si canviem home per vegetal. I en la hipòtesi esgarrifosa, però probable, que el vegetal no recuperi les facultats motrius, però gràcies a la tecnologia mèdica pugui continuar vegetant, quants dies, setmanes, mesos hauran de passar fins que es decideixin a deixar-lo morir en pau? O sigui que, ben mirat, m'horroritzen més les variants hipotètiques de continuar viu, si el meu estat actual és d'un ésser viu, que no pas la mort en si, perquè al capdavall del saldo la mort no ens deu res en absolut. Sempre he estat més ateu que un roc, i ara que m'hi emmirallo sense remordiments, ho racionalitzo igual que abans. És per això que el miracle que necessito no me'l mereixo ni que fos possible. Sigui com sigui, m'hauria de preparar per a la mort, atès que en referència a la vida no puc pas fer res jo que sàpiga. Sí, hauria d'esforçar-me a buscar un significat o un altre a la transcendència, alguna teogonia de caire budista, potser, ni que fos tallada a mida per l'ocasió, que m'inserís com a ens en un altre món, més enllà de la mera transmutació molecular. Pensant això, m'assalta el més esquinçador dels horrors. No hi ha cap possibilitat que, convençuts que sóc mort, em fiquin dins la caixa mentre encara conservi aquest fil d'enteniment aberrant? I si m'incineren, com sens dubte faran, arribat el cas, perquè tots saben que odio els cementiris, si m'incineren, dic, mentre mantinc alguna espècie de percepció exterior, tindré cap consciència de la cremació, per més que físicament no me'n senti? Veuré un moment les flames abans de convertir-me en fum? Això és fora una metàfora particular de l'infern i que fos instantània en comptes d'etern. Però segur que això és del tot impossible, afortunadament. Si al final arriben a la conclusió que la curació no és factible, esperaran un temps prudencial i després desendollaran els aparells que m'assisteixen i moriré definitivament. Perdent definitivament tota noció i activitat física i mental. No res. No res i prou. Llevat que el meu cervell
ja es trobi tan mort com el cos, i això que barrina no sigui una projecció de la meva ànima creu.

0: o en el pont que des de la vida va fins a la mort. Atenció, fixa't, ara entra la infermera. I el doctor també. Potser estaré de sort i deixaran passar la Carmina un moment. La Raquel segur que no, és clar. La Raquel i la mare més val que no. No tinc més informació que els mots xiu-xiuejats que desxifro i el contorn imprecís de les figures, formes, taques, que intueixo als marges del camp de visió, però diria que em volen fer les comprovacions rutinàries. Variacions? Cap ni una, deuen pensar. Ara tinc el doctor just damunt del cap i m'inspecciona les pupil·les, enfocant-me-les amb un llapis lluminós. Potser ara potser comprendrà que a dins, ni que sigui molt endins, hi ha una espurna de reacció. Atenció, fixa't, ara la infermera ha obert i tornat a tancar la porta i murmula alguna cosa com "continua igual" i de cop, en lloc de la cara del doctor, l'ocupa la carona estimada de la Carmina, pobra, que mira fixament amb el mentó encongit per retenir el plor. Els ulls, definitivament, els té enfonsats amb rius de sang a la còrnia i gairebé morats a les òrbites. Si jo pogués correspondre amb una llàgrima... Fixa't, ara sento que se m'enterboleix la mirada, però és possible això? De debò se m'enterboleix a causa d'una llàgrima? Estic parint de debò una llàgrima, ni que sigui l'última? El que segur, llàgrima o somni, és que era perdut l'enfocament i la visió per complet. Adeu, Carona, Carmina, i adeu a tot el restant. Ara, fixa't, ara m'inunda el pensament, si gens me'n queda, aquell to blanquinós que no és blanc ni de cap altre color, en el qual em vaig submergir al cotxe quan vaig intentar allargar el braç cap a l'Ignasi. Ja havia sentit a dir alguna vegada, i ara ho veig clar com l'aigua, que aquest no color és el preludi de... del final. Com del final d'avui, del nostre programa. D'avui, perquè demà, a partir de les 12, tornarem a ser aquí, com sempre, esperant les vostres trucades al 932017474, que hi ha algú que m'ha dit que ho dic massa ràpid, jo em penso que tothom ja se sap el telèfon i no vull ser pesada, però de tant en tant el diré un palet més lent perquè, sobretot, aquells que escolteu però no truqueu tant i, per tant, no us les sabeu de memòria, em pugueu prendre nota. Demà hi tornarem, us espero, com sempre aquí a la mateixa hora, que descanseu. Bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del 35% al mes que ve i d'un 15% als següents. I a partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Tant per a la gasolina com per al gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, n'esperaven més. Eduard Allach és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
3: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
4: Ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
2: Unió de Pagesos segueix reclamant una rebaixa de l'IVA del gasoil d'ús agrícola. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició, però, li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
2: El govern espanyol aprova in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria del Congrés per avalar-los aquest tipus.